0: Escòcia, clar, amb 3 punts...
1: I jugant contra Brasil a l'última jornada.
0: Per això.
1: Vull dir que, vaja, el més normal és que perdi.
2: Sí.
1: Veurem, perquè s'ha de veure. Però si perd, ha de perdre pels mínims gols possibles. Perquè si no, amb 3 punts...
2: Has de... Com a millor tercer... O sigui, clar, de les 8 de 12... A veure...
1: Sí. Jo crec que hi haurà seleccions que en 3 punts passaran.
2: En 3 punts passarà, però sí, dependrà dels gols que...
0: Anirà d'un gol, això.
1: Sí. Sí.
3: Clar, és que guanyar una selecció com Haití per només un gol és un problema, perquè al final sí, són 3 punts, però després et toquen Marroc i Brasil.
1: Hem de votar el millor jugador d'aquest Escòcia 0, Marroc 1.
4: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Marvà.
2: Doncs Brahim Díaz.
1: Brahim Díaz. Miquel?
3: Sí, diré, mira, Brahim ja m'està bé, perquè tampoc... Jo crec que hi ha hagut uns quants jugadors a bon nivell, però si en Marvà diu Brahim, Brahim.
1: Edu o companyia?
5: Sibari, no?
3: Sibari, eh?
1: Ah!
0: Me l'ha pres, jo volia dir Sibari per discrepar una mica amb Brahim. Vot de qualitat.
1: Ara em toca desempatar. Sí. Per què m'he esperat a votar l'últim? Seré tot tu.
3: Si dius Sibari, tu digues Granier.
1: No. Quin tio, de veritat. Va, sí, per ben nascut a Terrassa, Saibari. Ara, el millor de partit.
3: Bravo.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
7: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
6: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
7: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Ja anirem marxant, que ja toca, que pels que ens heu acompanyat amb la transmissió del primer partit del Mundial i el del Sabadell, ens hi hem posat a 9:15 i són les 2:03 de la matinada, en una nit molt intensa, amb l'ascens del Sabadell a segona divisió A, amb aquest Estats Units 2, Austràlia 0, i ara, per rematar-ho, amb aquest Escòcia 0, Marroc 1. Amb l'Edu Mutante, Edu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Per haver-nos fet passar grans moments, com sempre. El pròxim, ho deies dir ahir, però per qui no et va escoltar ahir, on et veurem pròximament?
5: El 12 de juliol al Teatre Muntaner.
1: Doncs mira, ens ho apuntem, ja ho sabeu. Fins la propera, Edu.
5: Gràcies.
1: Ara, vagi bé.
5: Adéu.
1: Adéu, Marvà. Fins la propera.
2: La Mini Fati, recordem, eh?
0: La Mini Fati, el titular de la nit.
2: Sí, sí, sí. Pau Morilla, president del Sabadell, li va dir Florentino Pérez, este quien es muy malo, i era la Mini Fati, el seu jugador del Madrid Castilla.
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, això no podem deixar.
1: Li ha quedat gravat, Marvà, realment és una gran
0: declaració d'impacte.
1: Bones vacances, hagut, eh?
3: Gràcies.
1: Gaudeix-les.
3: Escolta...
1: Te les has guanyat.
3: Bé, no ho sé. Queden 25 minuts pel Brasil, eh? Molló, només.
1: Sí, però si un cas...
0: No el temptis.
1: No, que demà...
3: Que l'àrbitre va de taronja, també, eh?
1: Que demà hi ha més. No. Adéu, Miquel.
3: Adéu, Javi Jaim.
1: Oriol, demà més.
0: Apa, fins demà.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
1: Gràcies també a l'Oriol Monfort, recordo, eh? Pròximes transmissions del Mundial durant el cap de setmana al Superesports amb en Xavi Puig, demà a les 7, el seguiment del Suècia Països Baixos, coincidint amb el segon partit de la final de la CB València-Barça. A les 10, Alemanya Costa d'Ivori, demà a les 10 de la nit. No us ho perdeu, hi ha un convidat molt especial. I diumenge a les 6, Espanya-Aràbia Saudita, des de mitja hora abans, i a les 9, Bèlgica-Iran. Les pròximes cites amb el Mundial a RAC1 aquest cap de setmana. Gràcies per ser-hi, que vagi bé, bona nit.
8: Viu el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic a RAC1. RAC1. 4 anys després, ha arribat el moment.
9: Let's play football.
10: La rematada, Messi! Gol!
8: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
10: Compte França centrada, gol!
8: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
11: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
8: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
10: Final! Història de la Copa del Món!
8: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
12: a RAC1.cat.
9: El portal de RAC1. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
13: Bueno, jo el que vull advertir és que aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostè sabrà el que escolten. Escolta, jo no me l'escoltaria.
9: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
13: Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs?
14: Molt bé.
13: Molt bé. A nosaltres de també divendres. Ens acompanya, acabem d'escoltar el quartet de saxofons, Keviart, grup resident al Palau de la Música Catalana. Parlarem amb ells i, a més, tindrem un miniconcert. Estem molt contents. Ells són el... Déu dient, ué, vale, va. Pere Méndez, Víctor Serra... Sí. No, senyora, a veure, qui ha dit ué? Jacqueline, que no és algú, que és el... Tu toques el saxo? Bueno, no m'ho expliquis, però no volem saber si toques el saxo, no, Jacqueline. Pere Méndez, vale. Víctor Serra, Robert Serra...
15: Ué.
13: Seara.
15: Seara.
13: Collons, noi, que difícil tot. Daniel Miguel. Ara, molt bé, exactament. Ara parlarem amb ells. Tenim la decisió.
16: Hola, què tal?
13: Avui ens trobarà una cosa fascinant.
16: Perquè, que clar, sí?
13: Una cosa que ens ha deixat a tots impactats. Increïble. Un cop més. Però abans, senyors i senyors, torna el Vostè Primer, la nostra companya i amiga, el nostre referent, Brigitte Vassallo. Ué.
16: Deixeu-me fer un pròleg. Clar, jo avui vinc superrelaxada. Jo venia, no, però ara m'han relaxat el saxofons.
13: Clar, clar, no? És que el saxofon relaxa moltíssim.
16: Comencem així amb aquesta cosa. Bueno, la primera cosa, estem amb la recta final, la darrera setmana del procés de regularització de persones migrants.
13: Molt bé.
16: Es necessiten fons, sisplau, aneu cap a les xarxes de regularització ja per poder donar suport i ficar calarons a la caixa de resistència, calen diners per fer les traduccions jurades, rebre papers, assessorament, bo, taxes,
13: assessorament
16: tot
13: jurídic,
16: això.
13: Clar.
16: Vale, tot això. Llavors, sisplau, l'últim esforç, que ja tanquem això. Aprofito aquesta qüestió perquè ara estem en un moment de molt discurs securitari, molta problemàtica.
13: Què vol dir discurs securitari?
16: La immigració és un perill, les fronteres, s'han de tancar fronteres, s'ha de fer més seguretat, més seguretat, sí, més seguretat, no? I tota aquesta animació de més seguretat, més policia, més militarització, etc.
17: L'AIS europeu.
16: Exacte, l'AIS europeu, tot això, sempre amb l'excusa dels altres.
13: L'AIS europeu ja està aprovat, eh?
17: Des d'ahir.
13: Des d'ahir.
16: Ja està aprovat. Els altres són un perill. Llavors, que ningú no s'enganyi, els altres no existeixen. Els altres som tothom. Aquest discurs de que els altres sempre és una excusa per portar a terme doncs, polítiques més violentes, més militaritzades, més policia. Això de les forces de seguretat se suposa que és un pacte social, no? En què l'ús de la força es delega cap a una sèrie d'institucions i ha de ser, diuen, regulat per principis de legalitat, necessitat, proporcionalitat i rendició de comptes. Jo passo de tot això, ho he de dir honestament.
13: No funciona mai,
16: passo,
13: tot això que has dit no acaba funcionant mai.
16: Però aquest és el joc al que ens juguen. Passo a tot això perquè aquest pacte sobre la institucionalització de la violència, el que està dient és que és una qüestió de proporció, però que la violència està en la natura mateixa de la institució i reconeixem que es digui en la natura de la institució. Llavors això mai no funciona i sempre quan és una qüestió de no pujar-li prou el volum sempre s'acaba pujant. Llavors, hem de repensar, hem de tornar a escoltar, hem de tornar a rellegir, reescoltar totes les persones que han fet tanta feina i que estan fent tanta feina per trobar altres pactes de convivència que no passin per la violència, ni dels uns ni dels altres, ni de la legalitzada ni de la il·legalitzada, no conformar-nos amb menys com a societat i no donar suport als discursos seguritaris superexcitats.
13: Doncs escolta, molt bé. I ara sí, Brigitte Vassallo, que ve amb convidada. I quina convidada, noia.
16: Moltes gràcies. Doncs avui tenim la sort de tenir amb nosaltres Anaïs Franquesa d'Iria. Benvinguda a la Ràdio. Que ens ve a explicar una campanya que estan iniciant tot just ara perquè estem a les portes del judici pels responsables de la mutilació del Roger Espanyol, que recordem que és l'únic judici que es podrà dur a terme a partir de la repressió del referèndum de l'1 d'octubre. L'únic judici que ha arribat a bon terme. Explica'ns una mica aquesta campanya, Anaïs.
18: Efectivament, Roger Espanyol va ser mutilat l'1 d'octubre del 2017, tots recordem aquest moment en el que la Policia Nacional a Barcelona va actuar d'una forma absolutament brutal, i a més la Guàrdia Civil ho va fer la resta de Catalunya amb 1.066 persones que van ser ateses pels serveis de CatSalut. D'aquestes 1.066 persones, només el Roger diguem, continua en un procediment contra agents de policia per diversos motius. El primer, perquè hi va haver una manca de, diguem, de voluntat d'investigar en algunes de les causes, com passa molt amb la violència policial, però també en el cas de Barcelona, que és la causa que jo conec, que és la de Roger i la causa principal que de la resta d'escoles, perquè malgrat que ja els teníem a camí d'acusar-los, perquè ja s'havia determinat que hi havia 40, ara ja m'he oblidat de la xifra, però 57 policies investigats, va arribar la llei d'amnistia. Mm-hmm. Aquesta llei d'amnistia que s'ha aplicat a, diguem, de forma molt desigual, i el que ha acabat suposant...
13: Molt desigual...
18: molt desigual vol dir que...
13: cap a la part policial i repressora, diguéssim,
18: oi? Els policies s'ha aplicat a gairebé
13: perquè
18: tothom...
13: Perquè que sapiguem a Carles Puigdemont, i sincer jo nada d'això, però Carles Puigdemont segueix a l'exili vergonyosament per Europa, diguéssim.
18: Perquè el Tribunal Suprem es nega a aplicar la llei d'amnistia, que és com tenim un petit problema si els jutges es neguen a aplicar la llei.
13: Carles Puigdemont i d'altres, però vull dir que efectivament...
18: Doncs això, arriba la llei d'amnistia, que malgrat que prohibeix l'amnistia dels tractes inhumans i degradants, perquè està prohibit, no es pot amnistiar aquest tipus de delictes, perquè són delictes molt greus, i no ho dic jo, ho diu el Tribunal Europeu i ho diu tota, diguem, la normativa internacional, malgrat que estigui prohibit, la majoria de jutges, quan se'ls ha demanat de, ei, escolta, com que són uns actes que es van cometre en el marc del procés, perquè van pagar la gent, però van pagar la gent en el marc del procés, amnistieu-vos. I aleshores, els jutges, en la majoria de casos, ho han aplicat, excepte un en el que vam aconseguir, Irídia, que l'Audiència Provincial ens donés la raó, i sí que es continua un procediment contra una altra gent. En el cas de l'1 d'octubre, tota la resta de policies que havien d'anar a judici per les càrregues a Barcelona s'han amnistiat, i estem anant al Tribunal Suprem per això, però en tot cas això el que ens porta és que efectivament el judici de Roger Espanyol contra els 4 policies responsables de la seva mutilació per disparar-li una bala de goma
13: a l'ull, que senyor va perdre un ull,
18: aquest senyor
13: és borni, aquest senyor pobre,
18: sí, va perdre la visió d'un ull, perquè és la majoria de lesions que causen aquest tipus d'armes, perquè tal com es disparen el que acaben provocant és que, bueno, perquè a més les disparen malament. Són armes, per cert, les bales de goma estaven prohibides.
13: A més,
18: les
13: estaven prohibides.
18: El Parlament...
13: Perdona, voldria insistir que són 1.066 persones a l'1 d'octubre represaliades, i tu parles de batuda, has dit que això era les forces de seguretat, per mis cojones, de l'estat espanyol, arremetent contra persones que pacíficament es manifestaven i exercien un dret
16: i estaven votant en democràcia.
13: Que sí, això és aquest és la seu... No és que hi hagués aquí una picabaralla, recordem-ho, bueno, que tenim tots molt presents, diguéssim, però que voldria insistir en el fet de que això són gent carregant contra persones que pacíficament exerceixen el seu dret de vot en democràcia. I persones de tot tipus, criatures, altes, baixes, grans, més o menys...
18: Sí, nosaltres vam atendre gent de més de 70 anys, sí.
13: Perquè, clar, 1.066 persones és una vergonya. I només una, que és el cas del Roger Espanyol, que, clar, és quasi bé simbòlic, diguéssim,
18: sí,
13: oi?
18: Sí.
13: A banda que és molt real, no simbòlic, perquè ell
18: no,
13: ha perdut,
18: ell sent el pes, de representar
13: clar.
18: D'alguna manera totes aquelles persones que van ser represaliades l'1 d'octubre, perquè sí, efectivament, hi havia el que estàvem fent l'1 d'octubre era exercir drets fonamentals, és igual en relació a qui no cal ser independentista o no, només cal ser demòcrata i ser conscient que era una mobilització social impressionant.
13: Sí, però no cal ser independentista, però era per l'independentisme, que és una causa perfectament
18: evidentment superdefensable,
13: legitimíssima,
18: molt legítima, i que el que s'estava demanant era poder votar. Era un referèndum que a més s'havia decidit que s'anul·lava. Des de la perspectiva legal era absolutament innecessari fer cap altre acte d'intentar que la gent no votés, i el que va fer la policia, en aquest cas Policia Nacional, Guàrdia Civil, no, les forces per part de l'Estat, és arremetre contra les persones que
13: estaven
18: intentant...
13: Contra les persones, contra cossos reals, contra el simbolisme, contra el que simbolitzava... Tot, sí. Efectivament, contra els edificis on se celebren aquests edificis públics, escoles, ateneus, ajuntaments, etc, que jo també jo trobo que és greu, o sigui, tota la càrrega simbòlica que allò tenia també s'arremet contra això, i per tant s'arremetia contra l'ànima d'un poble, diguéssim, diria jo.
18: Efectivament,
13: o
18: aquest era l'objectiu. Nosaltres això ho vam veure des de ben d'hora al matí. Teníem, bueno, com que ja ens ho veiem venir, perquè hi havia 10.000 policies a Barcelona extra, que estaven allà al port, en el barreixell del Piolín, ja vam veure que això acabaria malament. l'Ajuntament, i aleshores el que vam crear és una xarxa d'observació. Teníem a més de 70 persones repartides.
12: Des d'Irídia, eh?
18: Des d'Irídia, sí. La FEDE, NOVAC, diferents organitzacions. Vam crear Som Defensores, li vam dir, i teníem a persones observadores repartides pels col·legis electorals, psicòlogues, advocades, tot preparat, i estaven des de les 5 del matí pendents, diguem-ne, el que sempre li diem, bueno, el centre com de coordinació, sí. Nosaltres també en tenim, no només la policia, i aleshores, doncs, allà el que estàvem fent era rebre la informació que ens enviaven les persones observadores i estar seguint també tot el que passava. I els primers, el primer cas que va sortir ja per les notícies va ser on havia de votar en Carles Puigdemont, que hi havia més de 300 periodistes acreditats internacionals. Per tant, clarament el que volíem fer era enviar un missatge de no aneu a votar, perquè si aneu a votar us passarà això. El que passa que el que no entenen és que quan hi ha una repressió d'aquestes característiques, el que fa la ciutadania, evidentment, és reaccionar i defensar els drets que per això hi són, perquè si no, no.
12: També jo crec que hi ha una cosa, que si tu estàs en un país europeu com és Espanya, a una regió d'un país europeu com és Catalunya, que està exercint un dret de un referèndum, diguéssim, per molta policia, és a dir, jo crec que no tenim capacitat ni les eines neuronals per molts policia que vagis veient que va arribant, perquè a més anaven comptant les policies, els mitjans de comunicació, ara han arribat 5 policies més, no recordeu això? Això
18: sí,
12: que
18: tant,
12: no
18: existeix.
12: Ara el tio limitat, tal. Clar, tu, al fons, creus que no et passarà com a ciutadà europeu? Tu creus que estàs segur?
18: Clar, les persones que estem basades
12: clarament,
18: en la violència policial...
12: Clar, sabíeu, clar, però hi havia molta gent de bé que clar, no tenia aquesta cultura, no? Vull dir que jo és tal qual, i si ho van trobar.
18: Sí.
16: Com heu fet? Com ha estat el procés? Perquè vosaltres esteu denunciant a 4 agents de la Policia Nacional i els seus comandaments, no? Sí. Perquè això no és una qüestió només del policia, sinó de tota la cadena que permet això. Com heu aconseguit saber qui són?
18: Això va ser una tasca espectacular, perquè teníem el moment del tret gravat, perquè hi ha molts periodistes al voltant del Roger, a la seva vorera i la vorera del davant, però ens faltava la identificació perquè la Policia Nacional no va identificada per davant, només per darrere. Per tant, havíem de saber quina agent de policia era. Vam destinar 1.800 hores a analitzar imatges del dret i del revés per aconseguir veure de quina manera podem individualitzar la gent, perquè òbviament, per por que li preguntis al cos nacional de policia qui ha disparat,
16: no t'ho diran.
18: Aleshores, davant d'això, el que vam acabar...
12: Així le passo.
18: Sí, exacte.
12: Perdona, ¿podría identificar? Sí, un momento, le paso.
18: Sí, ahora le paso con el
12: teléfono. Perdone que le pongo en espera.
18: Però l'explico si això després. Doncs el que vam acabar veient, també perquè la sort de tenir un espai és que la gent se t'acosta i diu, ei, un moment, fixa-t'hi, no tots són iguals. Perquè hi ha alguns que porten un guant, hi ha algun que porten dos, hi ha alguns que porten genolleres, hi ha un que li agrada que la gorra pengi de la dreta, d'altre li agrada que pengi de l'esquerra, i aleshores, veient això, comparant les imatges, veient com avançada va el cordó, vam poder individualitzar concretament...
16: Que no són idèntics, que no això també és important que ho sapiguem a l'hora d'anar a manifestacions, que no són idèntics i que ens fixem en aquest tipus
18: i
16: de detalls.
18: I conèixer com funciona, perquè els cordons policials avancen recte, disminueixen recte, bueno, de l'operativa policial, i aleshores vam poder identificar quina gent concret era, després ens faltava, doncs, com un pèrit pogués acabar d'acreditar-ho, el vam trobar, de fet, és difícil, vam presentar aquest informe pericial i després, doncs, el que va fer el jutge és, doncs ara això li envio als Mossos a veure si també m'ho confirmen. I efectivament, els Mossos van seguir, diguem, el nostre procediment amb un informe molt exhaustiu i sí, vam trobar.
16: I això quina relació té, perdona, Esther, amb la llei Mordassa? Perquè el cas del Roger Espanyol, que a més li enviem una abraçada i tot el nostre suport des d'aquí, és, com dèiem abans, no? És una qüestió material que està claríssima, no? Que són les ferides que hi ha patit, que són de per vida, però hi ha tota una dimensió simbòlica que també ens obre una oportunitat d'anar de nou a queixar-nos i a reclamar contra lleis com aquesta, que és la llei Mordassa, no?
18: Clar, o sigui, el tema de la reforma de la llei Mordassa ara té sentit parlar-ne, perquè una de les coses que s'estaven introduint és precisament prohibir aquest tipus d'armes, perquè no pot ser, o sigui, primera, no podem naturalitzar que la policia pugui disparar les persones que s'estan manifestant exercint els seus drets fonamentals, o sigui, aquesta és la primera qüestió. Però és que a més les bales de goma està demostradíssim que són molt lesives, potencialment letals, de fet han causat 24 morts des de que es van començar a aplicar durant l'època franquista, atenció, seguim amb un arma d'aquestes característiques, i a més són pràcticament incontrolables, a no ser que la disparis a la distància que ho va fer el policia, que li va disparar a 14 metres. Per tant, òbviament, a més ho va fer, era el tercer cop que disparava. Per tant,
16: que clarament... Que aquesta és distància letal, em deies abans.
18: O sigui, aquesta distància és perillíssima, evidentment, o sigui, no es pot, està prohibidíssim disparar, no s'hauria, però és que a més aquestes armes s'han de disparar més de 50 metres, en casos molt determinats i molt de risc 25, però mai per sobre sota els 15, bueno, en fi, aquestes armes s'haurien de prohibir. I una de les propostes de la reforma de la llei Mordassa precisament era la prohibició.
12: Bueno, aquesta i quasi totes, diria, no?
18: Sí, sí.
12: Les
18: sí,
12: armes s'haurien de prohibir.
18: Sí, no, exacte.
14: Però tornant a lo d'abans, Anaïs, el Parlament de Catalunya va prohibir l'ús de sí, pilotes de goma. Què ha passat?
18: Bueno, el que ha passat és...
12: Pues que és Espanya, no?, que era un policia nacional i que per tant no devíeu parar la llei de catalana.
14: I tenen prohibit els Mossos.
12: La llei catalana pel cul.
18: Efectivament. I això es va prohibir, recordem-ho, gràcies a tota la mobilització prèvia. Primer d'estop bales de goma, que ja existia abans de l'Ester Quintana, després va passar l'Ester Quintana el 2012.
12: Sí, perquè va costar, perquè ara diem, ui, que bé, els catalans hem prohibit les... Són guapíssims els catalans que hem prohibit les... Però va costar un colló i mig,
18: va costar molt, per això és important que tinguem clar que és gràcies a la mobilització social, a les organitzacions de defensa de drets, als periodistes...
12: Perdona, hem d'acabar. Quina perspectiva té tot plegat? És a dir, perquè és clar, nosaltres estem veient, no sé què...
14: I, perdona, el judici el faran l'1 d'octubre?
18: Sí, és fortíssim.
14: El judici, el Roger Espanyol...
18: Sí, el judici serà el 16, 17, 30 de setembre i 1 d'octubre, que, a més, hem convocat com a forma simbòlica que la ciutadania vagi a donar suport sí, a Roger, no només signant el manifest, sisplau, feu-ho, i també ajudeu-nos, sisplau, amb els fons, perquè aquí arribar aquí estic molt difícil, i necessitem ajuda. No només això, sinó també doncs, a l'escalf de la ciutadania aquell dia. A la clau del judici està en que nosaltres hem aconseguit demostrar que li dispara tres vegades, per tant, hi ha intencionalitat, però el que està en dubte és això, precisament, perquè és la primera vegada, a la història de tots els casos que jo conec, que no es dubta qui va disparar. Això és que ho hem acreditat tant que no, ningú posa en dubte. El tema és, va ser intencionat? Va ser imprudent? O va ser, o hauria de ser justificat pel compliment d'un deure, com diu la Fiscalia?
14: Uf.
18: I si és imprudent, segurament li aplicaran la llei d'amnistia.
12: Perquè, perdona, digues...
14: No, aplicaran la llei d'amnistia.
18: Podrien aplicar-li, tot i que nosaltres també estem acusant per tortura.
12: En Roger Espanyol, quin tipus de persona és? Ho dic ara? Ho dic perquè una de les vies de la Fiscalia podria ser deshumanitzar en Roger Espanyol, dir que el Roger Espanyol era...
14: És saxofonista com ell.
12: Saxofonista, pitjor m'ho poses, un terrorista.
18: Clar, i aquí ve la clau, no? Evidentment hi ha molta, no?, campanya de deslegitimització, de criminalització i tal i qual, i aquí no s'ha d'oblidar una cosa. Una persona quan s'està manifestant, bueno, a més, a part de que allà no va passar, vull dir, es van tirar quatre balles i tal i qual, però més enllà d'això, una persona quan s'està manifestant, fins i tot, encara que no és el cas del Roger, però fins i tot si utilitzés la violència extrema, mai perd el dret a no ser torturat ni tractat de forma indigna. Això és molt important, perquè la tortura no es pot practicar mai enlloc i contra ningú. Aleshores, per tant, si hi ha alguna persona que està fent alguna cosa que no està bé, agafes i la detens en aquella persona, però el que no pots fer és disparar-li, mutilar-la, i en casos com ha passat també, no?, que han arribat a morir per l'impacte d'una bala goma, com va passar amb Íñigo Cavacas el 2012.
12: Vosaltres... Tarajal.
18: 14 persones van morir ofegades.
15: 14 persones ofegades amb
18: pilotes d'home. Totalment al mar. No, va ser
12: perdona,
18: gravíssim.
12: Ja l'estem super fora de temps, però nosaltres sabem com opera la policia? És a dir, quin tipus de cursos se'ls fa? Què se'ls posa al cap als agents d'antiavalots? Abans d'una operació, és a dir, sabem que sabem que l'exèrcit nord-americà o l'exèrcit d'israelià, doncs que els asseuen a banda de, nosaltres tenim les pel·lícules, doncs, jo que sé, la jaqueta metàl·lica que anaven no sé què, i ara venga, compañeros, vamos per arriba, per abajo, i tant, sembla que sempre sigui una cosa física, però sabem que els exèrcits es preparen, les forces de sota de l'estat es preparen en aules i es manipula la ment dels agents moltes vegades perquè vagin molt directes són un tipus, a més són persones molt escollides, diguéssim, no tothom en el càsting, o com es digui això, per ser agent d'aquests de
14: antiavalot,
12: no hi cal un que... a mi, per exemple, em tombarien ràpidament, perquè diria, bueno, a ver, esto... O sigui, no sé si m'explico. Sabem també... Que això també seria un argument de defensa. Mira, jo estic ja, tipus, saps? La típica que sembla tot, saps? Típica...
14: Advocat.
12: No, però ho dic que... Que, clar, millor, hi ha una predisposició...
14: El jubileta, tu ets el jubileta, ja, la
18: vaia... A veure,
12: no acabes
18: de tan lluny, a la Policia Nacional hi ha un manual que és de com han de tractar les manifestacions,
12: mira,
18: o sigui, hi ha un manual
12: el
18: que
12: tens aquí?
18: Ho tinc escrit, tinc una part escrita, perquè és tan bèstia el que hi diu en aquest manual, però ho heu de trobar, val? Que el que ve a dir és...
12: Tranquil·la, perquè nosaltres tenim aquí quatre saxofonistes que tot el que sigui silenci ho omplim amb música. Si vols et poso música mentre ho busques. Mira, posa'm una mica de música, ja veurà. Posa una mica de música, el saxofonista farà una miqueta de música. Tenim avui entre nosaltres el quartet Keviart,
13: que és una cosa increïble.
14: Què s'ha posat a la boca?
13: Que, nena, però això no ho preguntis.
18: Ah,
13: però,
18: bueno,
13: ho
18: has trobat, eh?
13: Ah, ho has trobat. Espera, ho ha trobat. Ho ha trobat, espera.
18: Mireu com ho considera la Policia Nacional que s'ha de tenir, de considerar o, una manifestació.
13: Sí. És a dir, la Policia Nacional els hi passa un manual. Si hi ha una manifestació, heu d'actuar així.
18: Sí. Diuen, una concentración o manifestación es una entidad viva y, como se reconoce sociológicamente, se anula la identidad individual de cada participante para crear una identidad colectiva con tendencia al exceso que carece de controles y equilibrios morales.
13: Vale.
16: Wow. Sí, ¿sabes? Es la policía.
15: Tendencia al exceso.
14: Aquest manual és Policia Nacional.
13: Estan davant d'un...
14: Mossos no.
13: Mossos
15: això no ho sabem.
13: Mossos el reciten per preparar a mossèn Cinto.
14: Pregunto.
13: Mossos d'Esquadra el reciten abans de sortir a la...
14: Bueno,
13: el cantant de
14: Mossos és més modern.
13: No,
14: el cos de Mossos és més modern.
13: No, vol.
14: Més modern que la Policia Nacional.
18: Aquest manual és més modern.
16: El Brian Ríos mort en detenció a Rubí... les pistoles Taser, de totes aquestes
13: coses. Sí, Mossos són finits.
16: Tant de bo el problema fos només de Policia Nacional, sí, sí. Oi? Tant de bo.
13: Exacte. Bueno, escolta una cosa, estarem molt atents a aquest tema, hauràs de tornar.
18: Sí.
13: Recordem que l'Anaïs Franquesa és la directora de Irídia, llavors nosaltres ara repartirem aquí entre el públic una... i en tindrem a... Sí, i en tindrem aquí per qui ho vulgui. Apunteu-vos i informeu-vos sobre això. Després una altra cosa, a veure, nosaltres érem independents, a les que siguin independentistes i les que no també. Nosaltres som demòcrates i, a més, independentistes per separat o junt. De vegades aquest tipus de coses s'aconsegueixen posant una micateta. 5 euros, 10 euros...
16: Els calarons.
13: Saps dir-te una mica? Tipo, escolti, això és una cosa que ens representa a tots, que, a més, ens hi va a tots
16: que
13: la pell.
16: Necessitem tothom,
13: que necessitem tots. Anem a invertir una mica en això. A lloc d'un gin tònic a 8, filla, posa't a Irídia i posa, pues, 10 pavos. No sé com
16: un gin tònic per Irídia i un gin tònic per regularitat. Aquesta és la nostra campanya de l'estiu.
13: 20 euros tens aquí i després ja a vivir, a vivir. Bueno, moltíssimes gràcies.
18: Moltes gràcies.
13: No deixeu d'aplaudir tots vostès, decidim a l'OBD. Anem fatal de temps, però és importantíssim el que has de dir. Però bueno, tranquil·la.
15: Però abans que res, parlant de violència policial, volia que no se'ns oblidi el nom de Cohen Wiley.
13: Molt bé.
15: El nen d'un any que va morir assassinat el diumenge passat, quan la seva mare va ser acusada presumptament a una ciutat de Mississippi de robar una caixa de bolquers. Tot i que la mare tenia el tiquet de compra i no volia atendre a les peticions de senyora Turis, la policia va obrir foc contra el cotxe de la dona i de l'amiga, ferint-les amb elles i assassinant un bebè d'un any. Mare, un bebè negre d'un any.
13: Mare de Déu.
15: Quan parlem de deshumanització i d'abús policial, parlem d'aquestes coses, o sigui, que no se'ns oblidi el nom d'aquest nadó que va perdre la vida perquè la policia va decidir obrir foc contra el cotxe de la seva mare.
13: I això...
18: El 40% dels casos que tenem a Irídia per violència policial tenen un component racista. Aquí.
13: El 40%.
16: Els que es denuncien.
13: Els que es denuncien.
16: També està... Clar.
13: Bueno, escolta, tots vostès decidiré veure-ho.
15: Vinga, som-hi. Ara anem a baixar una miqueta la gravetat del tema amb una curiositat, perquè fa uns dies vaig veure a Instagram...
13: Però...
16: Bueno, tu sempre portes coses lleugeres.
15: Sí, sempre. Per mi això és més lleuger. Fa uns dies vaig veure a Instagram un reel d'un periodista que es diu Dejon Campbell, que a més és líder d'Impacte Social, que explicava una cosa que jo no sabia i que la majoria de gent tampoc en sabrà. El reel de Campbell parlava de la polèmica que s'ha generat ara perquè Quinta Brunson, que no sé si sabeu qui és, que és una dona negra, actriu, comediant, directora, productora, bueno, la tia és una crack, que és creadora i protagonista de la sèrie Abbott Elementary, que podeu veure a Disney Plus,
13: que
15: és molt divertida. Molt divertida.
13: És l'escola...
15: Una escola.
13: Filadèlfia, no.
15: Washington?
13: No, bueno. És una escola, i és la vida d'una escola.
15: Sí.
13: I aquella és una professora afrodescendent.
15: Sí.
13: I els seus col·legues
12: en totes les coses que els passen.
15: Però
12: i és increïble.
15: Fem, molt divertit.
12: No, aquesta, no, perquè deixo Campbell, no sé quan em preguntis
15: no
12: per què.
15: No sabeu dos?
12: Sé tres coses. I una, quan he vist deixo Campbell, dic, mira, ja està aquí. Ai, tenia el cap, o sigui, però no sé més, eh? O sigui, no,
15: És boníssima, jo la recomano molt, són episodis curts, vull dir que la, et vaig confessar
12: una cosa. Deixo Campbell, la tinc al cap i he de fer un tema la setmana vinent de Samuel Beckett, que el Club Editor està editant tota la seva obra, i no m'estic entrant darrere de Samuel Beckett. Llavors, he preguntat a l'editorial si pot donar claves de lectura, perquè el trobo... Jo no sé si... No ho sé, però algun pas a mi em sap molt bé, que en seré jo, clar, és evident. Però clar, llavors, de lo mismo tinc una cosa que t'ho digo l'altra, però deixo en canvi, la tinc molt per la mà.
15: Molt bé. Bueno, llavors, Quinta Brunson vol dirigir i protagonitzar un live action, que sabem que és, no?, una pel·lícula amb persones humanes, sí, d'una pel·lícula anterior d'animació. Vol fer això, un live action, sobre Betty Boop.
12: Betty Boop.
15: Ens en recordem de Betty Boop, no?
14: I tant.
15: Jo utilitzo els memes, encara.
16: Llámame clàssica, llámame vintage, i tu lo sabes, guapa.
12: Sí, home,
16: tu lo sabes que recibí algunes.
12: Tu ets molt Betty Boopista, però espera, espera, que
15: doncs llavors, l'enrenou s'ha generat perquè Quinta Brunson és una dona negra.
12: Hola!
16: Com Helena de Troya.
15: Ja ho tenim, com Helena de Troya, sí.
12: O sigui, una negra fent de Betty Boop.
15: Exacte.
12: És que cada vegada també us passeu les negres, eh? Guapes, us voleu tornar. Bueno, voleu que no us dispari la policia, també voleu fer de Betty Boop, que guapa, jo.
15: Massa.
12: A l'esclava ja va passar.
15: Estem anant massa lluny, com amb el feminisme.
12: Com amb el feminisme. Estem anant massa lluny. Ara Betty Boop, la... Però espera, a veure.
15: Doncs... La qüestió,
12: la qüestió
15: és que el
12: espera,
15: problema és que tota aquesta reacció, no, es basa en no saber d'on ve realment Betty Boop.
12: Cuidao.
16: Gir de guió. Oia, és que estem en la mateixa
12: lògica. Quan aquest paio que has dit fa el vídeo diguin, escolta, la Campbell vol fer de Betty Boop, tothom se li tira a sobre, per descomptat tot el planeta Terra, se li dirà, com una negra ha de fer de Betty Boop, que Betty Boop és blanca.
15: És gris, és gris, és gris.
16: Jo crec que és gris.
12: A veure, ja veuràs.
15: Betty Boop apareix per primer cop l'any 1930 en un curtmetratge d'animació de Fleischer Studios.
16: Vas a donar-me un disgust?
12: No.
16: Em quedarà malament, Betty Boop.
12: No!
15: No, t'encantarà.
12: T'encantarà.
15: Llavors, en els seus primers dissenys, Betty Boop tenia l'aparença d'una flapper del jazz. Ai. Una flapper era una dona jove dels anys 20, associada al jazz, la modernitat, amb una actitud desafiadora envers les normes tradicionals de la feminitat.
12: Estàs parlant de les terres? Estàs parlant de les terres?
15: I aquella primera versió també presentava trets canins, com de gos. Sí. ¿Vale? Amb el temps, el personatge va anar evolucionant fins a convertir-se en la Betty Boop que tothom coneix. Ah. Fins aquí, tot bé.
14: Sí.
15: Però al 1932 passa una cosa molt interessant, que és que Helen Kane, una cantant estadounidenca, blanca, demanda l'estudi a Fleischer Studios per crear Betty Boop per $250,000. Segons ella, el motiu era que l'estudi li havia robat la identitat i el so. Llavors, la
12: o
15: Helen Kane...
12: O sigui, van crear
15: Kane,
12: un dibuix animat a través de la
15: de
12: seva
15: la Helen
12: persona.
15: Kane. I la Helen Kane volia no només una compensació econòmica, sinó que prohibissin Betty Boop com a marca perquè...
12: Ella era Betty Boop.
15: Era ella Betty Boop, exacte. I ara és quan la cosa es posa interessant.
12: Bueno, si això jo, perdona, ho vaig intentar amb Mickey Mouse, perquè clarament Mickey Mouse...
15: Ets tu!
12: Soc jo. Llavors, vull dir, això és una cosa que també s'hauria de parlar. Però,
14: igualet.
15: Doncs, llavors,
16: dilo.
15: Si ve el judici, va deixar clar que Helen Kane tenia raó, que l'estudi havia robat quelcom que
12: va robar l'estudi l'estudi va robar la blanca que feia de Betty Boop.
15: Vale.
12: Abans de...
15: Es va descobrir...
12: Cuidao!
16: Dilo!
15: Que Helen Kane tampoc no era la propietària original dels moviments de ballar que ella deia que li havien robat.
12: Per què? Per què?
15: Llavors, el judici destapa que el 1928 Helen Kane i el seu representant van assistir a un espectacle a Nova York on actuava un artista jove que es deia Baby Esther.
12: No!
15: Que... Baby Esther
14: era...
15: Seu, que necessites seure. Baby Esther va ser una artista amb una gran habilitat interpretativa, que tenia una manera de cantar i d'actuar, que jugava
13: famosa,
15: amb la veu, etc.
13: Sí.
15: En el seu moment ella era molt famosa,
13: molt expressiva de cara,
15: molt jove, molt expressiva, amb aquestes expressions com infantils, amb aquesta barreja de sofisticació i espontaneïtat, i amb aquest dubab-dubab que
13: caracteritzava
15: la que es diu scat.
13: L'escat és quan...
15: Scat, com l'escatman, te'n recordes del scatman?
13: Sí, sí.
15: Això
14: és veritat.
15: Vale?
13: Llavors... Era superclar escatista, no sé com es diu. No escapista, era escatista.
15: Escatista.
13: Sí.
15: Baby
13: I feia
15: Esther...
13: gestets, i feia ull molt gran, cavallet curt...
15: Baby Esther feia escat.
13: Què? Què?
15: Baby Esther era...
13: No!
15: Una dona negra.
13: No!

0: Betty Boop és negra!
1: Com tot, però...
0: Quantes coses us hem robat els blancs als negres?
2: Totes.
0: Totes! El rock és d'origen negre. Què més, digueu?
2: El blues.
0: El blues. Bueno, això per descomptar. El jazz.
2: El jazz.
3: Les rastes.
2: Sí, les dreadlocks. El grunge també.
0: El grunge. Això t'ho portes a explicar un dia, perquè hi ha molta gent que no sap que el grunge també va començar en la comunitat negra. Hip-hop. Vaja fanolis als blancs, que només sabem jugar al parxís. Només hem inventat el parxís. Bueno, ja hauríem de veure.
2: Llavors, la cosa és aquesta, que Helen Kane va tornar d'aquesta actuació, va arribar a l'hotel i es va passar un munt de temps assajant, imitant la Baby Esther per aprendre els moviments. Llavors, al final, digue-li justícia poètica, Helen Kane va perdre el judici, no va cobrar res i aquí es va acabar. El problema és que la Baby Esther tampoc va rebre mai cap royalty ni reconeixement. Per tant, que ara Quinta Brunson vulgui fer aquest live action de la Betty Boop, no és ni woke, ni no sé què, ni no sé quantos. És una correcció.
0: Una correcció. Bravo! Quinta Brunson, sí, exacte. I ara anirà dient el don de l'actriu l'altre. Quinta Brunson. Escolta una cosa, bueno, quina altra cosa han robat els blancs a les persones afrodescendentes negres? El puto saxo. I tenim a quatre blancs, però blancs com el paper, que afortunadament no toquen ja, sinó que toquen aquesta cosa com a barrocada que toqueu, no? Bueno, aquesta cosa,
4: música, clàssica,
0: música,
4: no?
0: música clàssica i de cambra, perquè també, escolta, s'ho han portat al seu terreny. Bé, però deixem que les blanques toquin el saxo després de publicitat. Ja.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Doncs ara, en rigorós directe, ells mateixos es faran la seva pròpia sintonia, que per alguna cosa són músics... Que pràctic, no, això? Seria practiquíssim que tothom es fes la seva pròpia sintonia. Ara, mira, us demanarem la temporada vinent. Amb tots vostès farem una superentrevista i, a més, amb actuació, però abans ells mateixos es fan la seva pròpia sintonia, els membres de Keviart. Són saxos.

0: Carai, home, no et dirà.
1: Summer Time per un tubo, eh? Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa. A veure, mira, aquí és el nou també, ara, gravats. Que viar són el Pere Méndez, el Víctor Serra, el Robert Seara i el Daniel Miguel. I els quatre toqueu el saxo. És un conjunt resident al Palau de la Música Catalana durant dues temporades, que ara m'explicareu això de què va. I la primera pregunta que he de fer és al bollo. Això, entre... Això que vull dir... El saxo per què? O sigui, saps què et vull dir-te o no? El saxo per què l'esculls com a persona? No? Dic, vaig a tocar el saxo, això com ho van rebre a casa vostra i el vostre entorn? I després com trobes a tres tios més que també toquin el saxo i decideixen muntar un quartet de saxos? O sigui, això és que trobo una quantitat de saxos increïble.
2: Però és que saps què passa? Que és que el saxo brilla. I quan tu tens 6 o 7
1: ets garça,
2: anys...
1: Ets garça, ets
2: garça. Dius, això brilla molt, això ho vull tocar, no?
1: Clar, t'entenc, jo t'entenc.
2: Jo crec que va per aquí una mica.
1: A mi em passa amb la purpurina i l'odrac.
3: És com sexy, no? A més, és com sexy la cosa aquesta, no?
1: A tu també et va passar això?
4: Sí, de fet, mira, el Víctor i jo estàvem a la mateixa guarderia i va venir un saxofonista...
3: Au, va!
4: Teníem 2 o 3 anys, va venir un saxofonista a tocar i llavors jo crec que se'ns va quedar aquí la cosa perquè ens vam trobar al cap de 15 anys tocant el saxo.
3: No, això no és veritat, no pot ser.
4: Sí, sí, sí,
3: veritat, en
5: sèrio? Sí, perquè al final preguntaves on es troben 4 persones que toquin el mateix instrument i al final és en els llocs on es forma la gent a les escoles superiors de música, clar, per exemple.
1: Per exemple.
2: Però tenim foto, eh?
1: Sí, sí, tenim foto
6: dels 3 anys,
4: eh?
6: Dels
4: 3 anys, els dos mirant un saxofonista.
3: Així que és allà on hem d'anar, és allà on hem d'anar.
1: Escolta, i el... Vosaltres ja vam entrar... Heu d'estudiar tots a l'SMUC, pot ser?
6: Vam estudiar a l'SMUC i després vam anar a estudiar a Basilea, a Suïssa, vam estar allà 5 anys, vam estar a Berlín...
1: Els 4, sempre?
6: Sí, sempre els 4. Fa 12 anys ja que toquem ara. Fa 12 anys i...
1: És com les espais... Aquí... Heu d'anar més que les Spice Girls, diguéssim.
6: Bueno, totalment.
7: Quina teniu, a prop?
6: Bueno, 30 anys.
1: Ah. Home, no, això no em pregunta tant.
7: És que els veig superjoves i 14
6: anys. Moltes gràcies.
7: Sí, estem molt bé, estem molt bé.
1: Vosaltres entreu ja a l'SMUC sabent que voleu acabar saxofonistes? O...
6: Sí, bueno, vam entrar a l'SMUC i llavors mos vam conèixer i vam descobrir la música de cambra i mos va semblar una disciplina meravellosa i mos vam enamorar personalment i després també de la formació del quartet de saxos i de la professió.
1: Clar, escolta, i Daniel, perdona un moment, jo no sabia que podia haver un quartet de saxos, jo pensava que el saxo sempre anava, pues, jo que sé, amb una banda, no sé què, jo que sé, una patxanga, una banda, un tal. Però resulta que no, i feu música, d'això que en diem música culta, no?
2: Sí.
1: O com en diem d'aquesta música?
2: I a més amb una particularitat, que és que el saxo és un instrument molt màgic perquè és l'únic que combina la canya, que és fusta, amb el cos, que és de metall. És l'únic instrument que fa això. Llavors tens flexibilitat i potència, i des de que va néixer el segle XIX, doncs ja va crear aquesta família de saxos.
6: Exacte.
3: Però va néixer el segle XIX, però toqueu música anterior al XIX, això no es
6: pot
3: fer.
6: Sí,
3: i com feu això? Com
6: fem arranjaments, que però els fem nosaltres mateixos. Sí. Podem tocar tant a la Mozart Boje de Salzburg com al Festival Mixtur de Barcelona, que és de música de nova creació, diguéssim.
3: Això és pràctic, clar.
4: Fem covers de Mozart.
6: Exacte.
3: Feu covers.
1: Covers de Mozart,
3: boníssim.
1: Escolta, i després una altra cosa. Jo el que veig és que tu tens un saxo de plata massissa, que ara l'Ester deia, que no sabia com l'Ester sabia estar...
7: Sí, ara la plata i l'or estan pels núvols.
1: Però com ho veus al diari, l'expansió?
7: No, si teniu arracadetes d'aquestes desemparellades, tu vas a un lloc d'or i t'emportes calarons directes.
3: I de plata, perquè tinc d'or no tinc, però de plata...
7: Plata també, no tant, però plata també. Tinc amigues que...
1: Estan vivint
3: això. I el seu saxo? Estàs parlant del seu saxo?
7: És plata.
1: És plata, tota plata. I els altres, per què n'hi ha un de gran, un de petit? Jo pensava que el saxo sempre era dels pallassos de la tele i no hi havia més.
5: El tamany és igual que la gent que canta. O, bueno, ho comparem més amb els instruments de corda. Com més petit és l'instrument, més agut. Com més gran, més greu.
1: I això és així.
6: Exacte.
1: Però aquest, per exemple, no té cua. No té, no,
6: bueno,
1: no,
6: podria ser curvat, però és més còmode quan és recte.
1: Val.
6: Saps que encara n'hi ha 4 més de saxos? O sigui, Adolf Sax va crear 8 a la
1: perquè
6: família.
1: Perquè Adolf Sax és un senyor...
6: belga.
2: Molt egoista, molt egocèntric, perquè és saxofon.
3: I ah, el saxofon.
1: Ignorants, total. Algú sabia això?
7: Joel, tu sabies això? El Joel sí que ho sabia perquè a casa seva...
1: Sí, bueno, perquè són saxofonistes
7: o músics.
1: Llavors, a veure, anem a la convivència. Vosaltres quatre us porteu bé, diguéssim, perquè, esclar, això és com les espècies que es van acabar la manera, mira, Mercès i 13, vull dir que no, els Beatles, bueno...
3: No, per contar,
1: quin és, diguéssim, el truc per durar en aquesta relació oberta que teniu clarament i que és aquesta comuna hippie que us heu muntat a través dels... Quin és el truc? Quins trucs són?
2: Bueno...
5: Digues, digues.
2: No, jo crec que això és com un matrimoni sense l'obó del matrimoni.
1: Què és, què? Perdona, l'obó del matrimoni.
2: Bueno, em pregunto. La intimitat més propera. El nosaltres...
1: Ah, sí, el sexe al matrimoni? D'acord.
5: Sí, eh? No volen, no volen.
1: No volen, eh?
3: Qui no vol? Ara parlem amb ells. Exacte, qui no volen?
1: Escolta, noi, Daniel, perdona, com que no vols?
5: No, no.
1: Us heu enrotllat algun de vosaltres entre vosaltres?
5: No.
1: No, no. No,
3: potser és aquest, el
1: secret.
5: No carregar-s'ho, és no carregar-s'ho.
1: És que els matrimonis duren si no es folla, perdona, t'ho dic per experiència pròpia. O sigui, tu vols que el teu matrimoni pues folla fora de casa, però dintre de casa...
3: És que és això, el matrimoni es va follar.
1: Es va follar, exacte. Una altra cosa. Vosaltres esteu de conjunt resident del Palau de la... Això què collons és? O sigui, del conjunt resident del Palau de la... Que viviu al Palau de la Música? O que això és una cosa que es va inventar el Millet? Això és que a vegades serà il·legal.
5: Com bueno, és? Bàsicament és una institució que ens ha donat molt de suport des del principi Més de la nostra
1: mal,
5: carrera.
1: Més mal, perquè si en Palau de la Música...
5: I llavors
1: catalana...
5: fem 2-3 concerts per temporada.
1: Val.
5: Enguany, l'any que ve...
1: Exacte. Val. On us podem escoltar així en...
7: Properament. En concerts...
5: Pues mira,
1: perquè, clar, jo veig 3 de juliol a Alemanya, 4 de juliol a Alemanya, acabem ara... Berga! Ah, Berga!
3: Oh, yeah. Ei!
1: Berga, Berga! Sí. Ah, pues penso venir.
5: Bueno, ojalá.
3: Capital de Catalunya, ja us ho dic.
1: Valdegovia, Espanya. Però vaja, i després Ascó el 25 de juliol.
5: Sí, és que, bueno, clar, la temporada de música clàssica és una mica diferent a la de música més mainstream pop, tal, perquè es fan sales de concerts, normalment, no? Llavors, a l'agost, normalment, les sales de concerts estan tancades.
1: Ja t'entenc.
5: Però l'any que ve toquem amb 3 cops a Barcelona, al Palau de la Música, un cop al Gran Teatre del Liceu, al desembre, vull dir que si mireu la web, allí podreu trobar els nostres concerts.
1: Que genial, que genial. No sé si vol... Anem a fer una mica l'actuació, perquè què ens tocareu?
4: Farem un tamborant, que seria com un tambor, la imitació d'un tambor escrita per Jean-Philippe Rameau, un compositor del
1: barroc. Jean-Philippe Rameau, sí, és barroc, això escoltarem. Us poseu una coseta a la boca que ho has...
7: Sí, què
1: és això? Serà droga, eh?
5: Bueno, les canyes s'han de mullar una mica perquè s'assequen i llavors aquí, com que toquem tantes hores, mos posem un paper de fumar entre les dents i els llavis per amortigar una mica el contacte.
4: Com els boxejadors.
1: Que ah, val. I és un paper de fumar, eh?
5: Sí.
1: Sí, i el paper quantes vegades te'l pots reciclar? O és cada vegada un paper?
4: Un parell de dies.
1: Un parell de... Sí o no?
5: Bueno, a mi sembla una guarrada, jo cada dia.
1: Tu aquí ja cal...
7: És el consumidor,
1: segons si tens...
3: L'altre és donar-li la volta al calçotet.
1: Sí. Jo ara m'he posat una mica cachondo, estava... Sí, exacte, dia, ah, me puede, caballero, me puede pasar su papel de fumar que tiene entre los labios?
3: I llavors el saxo és ideal.
1: Sí, allò és que a mi, mira, m'encanta. Tots uns homes aquí agarrats un saxo, fantàstic. És el meu somni fet realitat. A veure, una cosa. Torna a repetir el que cantàveu? Ai, el que tocava.
4: Tamborant de Jean-Philippe Rameau.
1: Jean-Philippe Rameau, tamborant. Per tots vostès, barroc, eh? Barroc, eh? A tope.

0: Carai! Sí que dona de si això, el saxo, tu. Jo estic flipat, eh?
1: Sí, sí, heu vist que semblen ocells que van saltant quan toca? Increïble.
0: Una pregunta, abans de passar per velocitat, bueno, estem impressionats, heu de tornar més, eh?
1: Increïble.
0: La meva pregunta és, quan això, vosaltres que conviviu molt amunt i avall, es pot tenir vida familiar? És a dir, nòvies, nòvios que pugueu tenir, no vull saber la vostra vida particular, però... De sobte, per exemple, un canvi de parella, això pot distorsionar-vos? És que això, fixa't tu, eh? M'entens que et vull dir o no? Ho parleu?
2: Bueno, sí, és que al final afirem tots els aspectes de les nostres vides. A mi, jo personalment no tinc parella ni res. A mi el que em costa, de fet, és no estar amb el quartet. Jo ho passo malament quan no tinc feina, llavors. Soc una mica workaholic i quan estic sol a casa...
0: No dirigeixes una mica,
2: Pere? No, és una cosa molt democràtica, el quartet.
0: Clar, perquè com us dirigiu? Com sabeu? No hi ha un director? O sigui, us aneu mirant?
3: Quan assagem, dividim el temps entre quatre.
0: Què vol dir això?
3: Pues que, si tenim una hora d'assaig, posem un cronòmetre i cada 15 minuts sona perquè tothom pugui parlar i donar les seves idees i tothom les pugui escoltar, perquè quan tothom treballa alhora i tothom parla, al final ningú escolta. Tothom vol dir...
0: Mare de Déu!
1: Acabo d'al·lucinar. Haurem de fer això en aquest programa, tu t'adones? On hem portat aquesta gent? A quin guirigai, a quin niu de...
0: Que barbaritat!
1: Que hem portat aquesta gent tan endreçada?
0: Les nòvies, per exemple, o els nòvios, els heu de presentar, i els nòvios com s'ho prenen? Clar, apareixen quatre tios, el meu somni, que el meu nòvio tingui quatre tios darrere, això és el meu somni. Però fent realitat, però la gent no és tan...
2: Bueno, hem de dir que les nostres parelles són gent que han comprès la nostra forma de vida, que no és molt corrent.
0: No és molt corrent, eh?
2: Llavors, això sí que és molt important.
0: També és pràctic, de sota que tens el teu maromo, se'n va a Alemanya, se'n va a tocar el saxo i estàs tu tranquil·la.
1: Tres mesos, m'entens?
0: Allà, home, fantàstic, eh?
1: Una mica d'intermitència.
0: Keviart. Keviart és amb K, K-E-V-Y-A-R-T, Keviart.
4: Tenen una web,
0: mireu-vos-la.
2: Instagram
0: i tot. Una monada, saxo, aneu al concert, perquè hi ha tant de sonar, acabem totes atronades. Una mica de saxo. Per favor, posa en publicitat un aplaudiment.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
6: a Android Auto
5: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Escolta, ara l'Estiu Romagosa, per acabar la setmana, ens dirà una cosa que és genial.
4: Guapíssima, l'Estiu. Preciosa, una cosa preciosa, us diré. Us agradaria nedar entre centenars de tonyines?
1: Sí, m'encantaria.
4: Roges, enmig.
1: A mi m'encantaria. Què he de fer, Esther? De no, que llegeixi jo, dona.
0: Quantes tonyines?
1: No, que quedem sense temps.
0: No, que va acabar ella, que va acabar ella.
1: Ens quedem sense temps.
0: Que va acabar ella.
1: Que les veus fot en bronca.
0: Ah, mira, tu ets de les
2: tonyines. De la Vella de Mar, no?
0: A veure, i què, ho has fet o no?
2: Jo no.
0: No ho has fet?
4: Això és el que podeu viure.
0: No, ho dic perquè si aquesta mansió truca a la de publicitat i l'hem de pagar nosaltres, la pagaràs tu amb el teu sou, Esther.
1: O sigui,
0: encara farà la secció, la farà super. A veure, què és? Quantes tonyines hi ha?
4: Centenars de tonyines roges.
1: Roges? I pots anar d'entre
0: mig. Roges, però roja perquè són d'esquerres o com
1: són. Escoltareu de multa, doneu-me el paper, que llegeixo.
0: Marxistes, tonyines marxistes.
4: Sí, us agradaria anar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
1: Sí, sí.
4: Això és el que podeu viure a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar, una experiència única.
0: Això és els passats de Barcelona, que no anem a la Sagrada Família, però ara sí, tot havia anat. Però que no vas... Però ja has d'anar.
4: És d'anar perquè és una experiència única que podeu viure fent snorkel

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest diumenge a partir de les 4 a Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem dos partits del Mundial. A les 6, Espanya-Aràbia Saudita, amb Damià López Atlanta, amb la narració d'Albert Ferran i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Bro. I a les 9, Bèlgica-Iran. A més, el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, l'Ultrasports, el play-off final de l'hoquei Lliga Masculina. I per rematar-ho, Tu Diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
2: RAC1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Un minut per sobre de 11:15. Bona nit de divendres, bona nit d'esports. Fins les 2 de la matinada, com a mínim, perquè avui és nit de Mundial aquí a RAC1 amb l'Escòcia-Marroc, que viurem a partir de les 12. Fins llavors, si serem els del Tu diràs, molt centrats ara mateix en el possible ascens del Sabadell a la segona divisió. El Sabadell havia de guanyar el partit contra el Zamora, el partit de tornada de la final del play-off d'ascens. De moment ho està fent per un gol de diferència, resultat que portaria a la pròrroga, aquest 1-0, que si es mantingués al final dels 120 minuts li donaria l'ascens al Sabadell. Si el Sabadell fa un gol més i guanya per més d'un gol de diferència, no caldria anar a la pròrroga per celebrar l'ascens. Ara bé, si no guanya, un gol ara mateix del Zamora, un empat a un, faria que fossin els castellans qui pugés a la segona divisió. És un partit que us estem oferint en directe a RAC+1. Connectem-hi.
2: Cap a Urri, la conducció cap al carril central, pot fer jugada l'ex de l'Olot, la deixa la frontal. El xut defectuós, impacta en el cos d'un defensor del Zamora, ara hi ha hagut una falta de Quadri, que a més ha endarrerit la posada en marxa de la pilota del Zamora.
1: Bona nit, Albert Ferran.
3: Bona nit, Oriol Jové.
1: Seguint aquest Sabadell-Zamora, de moment amb aquesta victòria per la mínima que ens portaria a la pròrroga.
3: Sí, de fet el partit ha començat molt bé, amb un gol prou matiner del Sabadell, i a partir d'aquí, doncs, molta igualtat. És cert que el Zamora, la segona part, doncs sí que busca més porteria rival. Ja ha gastat els dos challenge, l'entrenador del Zamora, els ha perdut tots dos, per tant això és una bona notícia. Però Pau Bonastre, la sensació és que queden 20 minuts i que encara haurà de remar molt el Sabadell, perquè primer, si no hi ha gols, anem a la pròrroga.
2: Sí, ha fet una gran primera part al conjunt arlequinat, amb gol inclòs. El Zamora, jo crec que ha fet un pas endavant en aquesta segona part, però no n'ha tingut prou de moment per empatar el partit. Ara fa un doble canvi. Ferran Costa és la segona finestra que gasta el tècnic de Castelldefels. Entra en el terreny de joc dos extrems, Ton Ripoll i Xavi Moreno. En marxen Javi López Pinto. Quin golaç, Javi López Pinto, en aquesta nit màgica. La nova Creu Alta també marxa un altre ídol de l'afició, el xino David Estals.
1: Sí, sí, ha estat un golaç el de López Pinto a la primera part, marca de la casa, però un golaç el que ara mateix portaria aquest partit a la pròrroga. Al costat del Pau Bonastre, el Gerard Guardi, molt nerviós, Guardi.
4: Estic nerviós, he començat el partit molt confiat, però és que ara s'ha igualat molt el partit, ho dèiem. Jo crec que estem en aquest compàs de minuts, amb interrupcions, amb canvis per arribar al tram final, i com deia, ara mateix aniríem a la pròrroga, i de veritat que no em ve gens de gust viure una pròrroga. Per tant, espero que el Sabadell, ara amb jugadors molt elèctrics i molt hàbils, pugui fer el segon i celebrar que ho mereixem pels carrers de la ciutat d'aquest ascens.
2: 17 minuts per arribar al 90, amb l'1-0 al marcador. Possessió pel Zamora.
3: També està vibrant.

0: i nerviós el Jaume Molló, que és cert que potser hem viscut més tranquils a la primera part, Molló.
1: Sí,
0: i aquesta segona, a veure, és el que ha de passar, no? Que el Zamora busqui el gol.
1: Ha d'arriscar i a veure si en aquest tram final cada vegada haurà d'arriscar més. És veritat que pot esperar fins a la pròrroga per arriscar del tot, però home, el rellotge ara mateix corre en contra del Zamora i a favor del Sabadell.
0: Queden 17 pel final, tot i que amb els dos challenge, amb alguna lesió de la segona part, tindrem un afegit generós. I també estem pendents,
2: sí.
0: Evidentment, la nostra prioritat és a la nova Creu Alta, però també tenim partit del Mundial, Jové.
2: Com el tenim? Aquest Estats Units-Austràlia, que estàvem seguint amb la Clara Rodergas.
3: Sí, amb victòria dels Estats Units 2-0 contra Austràlia, queden 20 pel final més afegit, ara és moment de pausa d'hidratació a Seattle. Amb aquest 2-0 s'havia avançat amb un gol de Burgess en pròpia porteria i després Freeman ha fet el 2-0 tot just abans del descans. Bona primera part de l'equip de Pochettino, la segona una mica més igual.
2: Això classificaria matemàticament els Estats Units pels setzents de final,
3: sí,
2: per tant,
3: sí, sí.
2: Les dues classificades serien dues anfitriones, sí, ara mateix.
0: Sí,
2: Mèxic i Estats Units.
0: Molt ben encarrilat la primera posició, encara l'hauria de resoldre i certificar-la l'última jornada, però bé, podria ser perfectament Estats Units com a primer de grup i tenir una eliminatòria de setzents, bé, relativament còmoda.
2: Sí. Ens quedem a la nova Creu Alta, vinga.
4: 74 i mig de partit, guanyant el Sabadell per la mínima, un resultat que li valdria per forçar la pròrroga a un gol de l'ascens. Ara en aquests moments l'equip Arlequinat atacant per la dreta, la centrada bombada a la frontal, l'acaba rebutjant el Zamora, la rep Urri, jugant en curt cap a Quadri, l'obertura a la dreta cap a Sergi Segura, posa la centrada, això serà servei de banda fora pel Sabadell, en una posició molt propera al banderí de corna. Nervis a flor de pell en aquesta nova Creu Alta plena, com ja ho va estar en la nit màgica de la tornada de semifinals contra el Madrid-Castilla, amb aquella remuntada esplèndida 3-0 contra el filial blanc. Prepara un altre canvi al Zamora, ara l'explicarem, però abans hi ha aquest servei de banda perillós fora pel Sabadell, penja directament la pilota a l'olla, que va rebutjant la defensa lleonesa, vol sortir el contracop, bona recuperació del Sabadell en zona de construcció del Zamora, l'obertura cap a la dreta de Xavi Moreno, el xut fora! El xut de Xavi Moreno des del vèrtex dret de l'àrea, l'acció individual ha vist opció per al xut i amb cam esquerra ha buscat el pallar de la porteria de Fermín, surt un pam a la dreta de la porteria del Zamora, l'ha tingut el Sabadell, era aquesta, un quart d'hora pel final, una mica menys Sabadell 1, Zamora 0 a la nova Creu Alta.
5: Molt endollat Xavi Moreno, l'ex del Valladolid, que és un partit, és un perfil similar amb cam esquerra al de Javi López Pinto, li agrada aquestes diagonals i ara s'ha pogut desfer de la seva marca, que ja ha estat a punt de fer pujar el segon a la nova Creu Alta.
0: Bona rosca, bona rosca, buscant la base del pal, si va entre els tres pals, complicat pel porter. El nou Jeep Compass ja és aquí, perquè sí, alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: A Sabadell ja corre pel Zamora. Una passada a l'espai, ha provat la centrada Quique Márquez. Ha enviat la pilota corna, la defensa arlequinada, ja va cap a la posició de llançament el capità, jugador de la ciutat de Zamora, Carlos Ramos, l'únic jugador que ha nascut a la mateixa ciutat. A veure, la penjarà Carlos Ramos al punt de penal, la rematada al pal. Mare de Déu, senyor, la rematada del Zamora Castavella en el pal. Ara ho explicarem, perquè vol sortir el contracop al Sabadell. Pot ser bona aquesta jugada per l'esquerra, no hi pot arribar Joel Priego finalment. Però déu-n'hi-do, la rematada seca de Quique Márquez del Sansa a la defensa arlequinada, esperant-la entre el punt de penal i el primer pal, estavella la pilota a la fusta. Déu-n'hi-do, l'ocasió més clara del Zamora.
5: És el principal perill de l'equip d'Òscar Cano, aquesta pilota aturada, jugades d'estratègia. El partit ara mateix arriba a l'hora de veritat, està obert, està totalment trencat, i el Zamora, dolauradament, sembla que arriba un pèl més sencer, trepitjant més àrea rival.
0: Sí, la situació és perillosa, ja del partit, perquè segurament ja el resultat més just seria, com a mínim, un empat pels visitants. La sensació també que la nova Creu Alta està... també està espantada. Guardi.
5: Home. No, no, hi ha molts nervis per això, perquè la primera meitat del Sabadell ha estat molt superior, ha controlat el partit, però amb els canvis, doncs l'equip d'Òscar Cano ha anat creixent, s'ha sent més còmode, i aquests últims minuts ha de tornar a despertar aquests 11.908 espectadors a la nova Creu Alta per empènyer l'equip, perquè és quan només ho necessita en aquests moments de dificultat.
1: Clar, és que a mesura que avança el partit, ara un accident et deixa molt poc temps per evitar el desastre.
4: A veure, passa de l'espai, ataca de nou el Zamora, ha d'estar atent aquí al Sabadell, se li escapa el control, diria que era a Jaime Sancho, marxa per línia de fons aquesta pilota, tots tranquils, quan Ferran Costa prepara l'últim canvi, com a mínim, dins dels 90 minuts, entrarà al terreny de joc Rodrigo Escudero, que va ser titular a Zamora, avui suplent, tindrà aquests 10 minuts últims, i si ha prorroga també, veurem si entra en el lloc d'Agustín Coixa, si és un canvi natural.
5: Imagino que serà un canvi natural, esgotat, Agust Coixa. Avui no ha trobat el gol, però sí que ha estat un d'aquests jugadors importants, per això tornava i ha recuperat la confiança després de la sanció que li va impedir jugar al Ruta de la Plata.
0: El jugador que remata sol.
6: Sí, sí.
0: Si no el persegueix ningú.
2: Sí, sí, s'haurà empipat Ferran Costa amb aquesta acció.
4: Servei de banda fora pel Zamora. Anava a dir que avui Agustín Coixa, malgrat que no ha marcat, se l'ha vist molt més que no pas Escudero la setmana passada.
5: Va agradar molt
4: a l'anada al Ruta de la Plata. Ara farà el canvi, efectivament, marxa el davanter argentí del Sabadell, Coixia, entra en el seu lloc un exjugador del Zamora, com és Escudero, també hi havia jugat a Zamora, a Agustín Coixia. Per tant, canvi natural, davanter per davanter, tindrà 10 minuts, una mica més, Escudero, i si ha prorrogat, doncs també a la guerra. Amb l'1-0 al marcador, tot obert a la nova Creu Alta.
5: La tribuna dempeus també per agrair aquest esforç d'Agustín Coixa, que tornava avui fresc, i ara és el torn d'Escudero també per apretar amb aquest Ferran Costa que busca la pressió des de la primera línia, també amb cames fresques per apretar la sortida de pilota del Zamora.
4: Servint en curt aquí al Zamora, entre centrals, la pilota de Fermín sobre en el porter, desplaçament en llarg, guanya aquesta esfèrica Eneko Aguilar amb el cap, la deixava cap a el que acaba d'entrar, Escudero, que ha entrat intens, propiciant aquesta recuperació. Compte que pot ser bona aquesta passada a l'espai cap a Xavi Moreno, vol esmunyir-se de la defensa. L'acció per banda esquerra, posa en la centrada del primer pal, la pilota que es passeja per dins l'àrea, captura Fermín Sobrón. Hi ha hagut una caiguda, diria que era de Escudero, però la pilota l'ha capturat el porter del Zamora.
5: Pesen les cames i es multipliquen aquestes imprecisions també que poden aprofitar un dels dos equips.
4: Passada llarga perquè corri Mario García, un futbolista migcampista, però molt desplegament, és a tot arreu aquest futbolista del Zamora. Ha de retrocedir jugant enrere cap a Miqui Codina, aquest més a l'esquerra. A veure, la centrada que posa el Zamora al punt de penal, pilota morta, l'ha de treure el Sabadell com sigui, ho aconsegueix en primera instància Eneko Aguilar, li cedeix a Sergi Segura per l'esquerra, sortint molt bé el Sabadell de la pressió, pot tenir una bona opció aquí per atacar el conjunt arlequinat. L'entrega de Quadri no ha estat bona, les cames pesen, ara ho deia Gerard Guardi, no ha estat bona l'entrega cap a Escudero.
5: Com se sol dir popularment, estem amb el ganxo, eh? Els jugadors arriben fosos, crec que pels dos equips, però es nota una mica més el Sabadell amb aquest físic, amb aquestes... No hem estat habituats a aquesta temporada amb la pulcritud de les passades. Avui ara el Sabadell, aquest contraatac era una passada molt fàcil per un futbolista com Quadri, no ha pogut connectar amb Escudero, però ara queden 8 i mig per arribar al 90 i, vaja, en qualsevol acció es pot decantar aquest partit, aquesta final.
2: És simptomàtic perquè si un jugador, ostres, va sobrat de talent Esquadri i, evidentment, fallar aquestes passades, doncs ja és simptomàtic, com dic, de que s'està fent llarga aquesta eliminatòria i més que se'n pot fer perquè ara mateix, insisteixo, aniríem a la pròrroga.
4: Sí. A més, per cert, ha vist targeta groga Urri, la segona que veu un jugador del Sabadell, abans l'ha vist Genar, tots dos al terreny de joc en aquests moments.
0: Sí que al final el Zamora és qui ha de buscar el gol, està obligat a buscar-lo, i el Sabadell, amb la temptació d'haver d'esperar al darrere, doncs si a més et fallen l'energia i les forces, doncs esperes al darrere, i això, com deies, Oriol, amb una pròrroga per jugar-se és perillós.
2: Sí, ara, és això, eh? El Zamora, si vol pujar, ha de marcar un gol. Sí. Sigui ara o en els 30 minuts posteriors. El Sabadell pot no haver-ne de fer cap més. Que això també, doncs, és el factor aquest que condiciona les eliminatòries de play-off, que, doncs, no tenen tanta de penals.
0: A Seattle... Clara...
5: Perdona, digues, digues.
0: No, i que més ensupida la segona part, no?
3: Sí, molt, molt més ensupida. Estats Units no té res a veure amb el que hem vist a la primera part. S'està acostant més a l'àrea rival, de fet, a Austràlia, amb els canvis que ha fet en aquests segons 45 minuts, però tampoc sense acabar de mossegar ni ser un equip que inquieti la porteria de Fris. 2-0, 79 de partit a Seattle.
0: Potser perquè ja saben que l'equilibri perfecte existeix i s'estan prenent amb tranquil·litat, perquè amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
4: 6 i mig pel final, ha fet el tercer canvi el Zamora, ha entrat al terreny de joc Sergi López en el lloc de Diego Moreno. A la centrada del Sabadell, des de l'esquerra pot ser bona aquesta pilota per Urri a la frontal, posava el peu, ha rematat com bonament ha pogut, molt desviada aquesta esfèrica, servirà de porteria a Ferbín Sobron. Dèiem que el Zamora ha gastat ja les tres finestres i totes elles amb un canvi per cada finestra.
5: El que és evident és que avancen els minuts i es redueix el marge d'error, com dèieu. Ara un gol doncs, et deixa amb poca capacitat de reacció amb aquests 6 minuts per arribar al 90. És cert que el temps de descompte doncs, segurament s'allargarà força més que la primera meitat, però el marge d'error cada cop es va escurçant.
4: Ha de treure forces d'on sigui el centre d'esport Sabadell després del llarg camí que ha fet aquesta temporada, molt regular, durant uns quants mesos líder del seu grup de la primera federació. Va acabar caient al final davant d'un Aldenga, vaja, imparable. Però ha arribat també molt bé al play-off. Al centre d'esports hi ha hagut una falta que li han fet a Urri, demanava targeta al biguetà per Mario García.
1: Sí,
4: no ho ha vist l'àrbitre.
1: Per mi ho era aquesta, Anava cap a porteria i l'havia superat.
4: No li ha tret.
5: Temporada llarga, deies, Pau. Avui sí. Publicaven les xifres. Són 55 partits entre pretemporada, Copa del Rei, Copa Catalunya i més de 200 entrenaments per aquest Sabadell de Ferran Costa.
4: A veure aquesta falta, va, que pot ser bona. La penjarà el Sabadell, molt passada cap a ningú. Aquesta pilota de Nico Aguilar servirà de porteria al Zamora. 5 minuts pel 90, 5 minuts per conèixer el que afegeix l'àrbitre Aymar Velasco. Veurem.
2: El Zamora no ha estat mai a segona divisió, no ha estat mai al futbol professional. Pel Sabadell podria ser el retorn 5 anys després i a més encadenant dos ascensos consecutius, perquè fa un any el Sabadell jugava a segona federació, va pujar a primera federació i avui podria encadenar un segon ascens consecutiu que té un mèrit molt, molt i molt gran. Mira, sumem a la retransmissió al Ferran Correas, aquí a la taula de l'estudi. Hola, Ferrana.
6: Hola, què tal? Bona nit.
2: Vibrant també amb aquest Sabadell-Zamora. Aviam si podem explicar un ascens del centre d'esport Sabadell.
4: A veure, el desplaçament al llarg del Zamora buscant a Quique Márquez, que ha estat el que ha tingut la gran oportunitat, l'oportunitat més clara del Zamora fa uns minuts amb una rematada forta, dura, el que s'ha estavellat al pal a la sortida d'un corna. Ara perdó la pilota al Zamora.
5: I l'equip de Ferran Costa és al·lucinant perquè continua aparellant. Ara veiem aquesta jugada, tres atacants del Zamora per tres defensors sense marge d'error. El Sabadell vol el segon abans de la pròrroga.
4: A veure, aquesta pilota dividida la guanya Bonaldo, tot i que l'entrega no ha estat bona, acaba sent l'esfèrica per Quique Márquez. De nou a Bonaldo amb el cap allunyant el perill, també ho fa Eneco. Possessió pel Zamora, juga a la dreta. Era Sergi López, que ha entrat fa uns minuts al terreny de joc pel conjunt de Zamora. Servei de banda una mica més enllà de la banqueta que dirigeix Òscar Cano, l'exarlequinat. A veure, aquesta pilota, la pèrdua de Priego, la paret que provaven Sergi López i Quique Márquez no se n'han sortit, el rebuig en llarg del Sabadell, no l'ha pogut baixar Xavi Moreno. Pilota per Miqui Codina, que vol fer acció d'atac per banda esquerra. Compte que aquest pot conduir de valent. La deixa a l'esquerra. Oportunitat perillosa pel Zamora. Ja són dins l'àrea. I un futbolista sol és Mario García. La frontal al xot. S'estavella en el cos d'un jugador del Sabadell. Mare de Déu, la que ha tingut ara el Zamora. Afortunadament ha espetegat la pilota en el cos d'un defensor. I ara el xot des de la frontal que atura Diego Foli, molt centrat. Però arribava Mario García sol per rematar. Afortunadament La pilota s'ha estrellat en el cos d'un defensor del Sabadell.
5: I ara és el moment de la nova creu alta. Ho reclamava Ferran Costa amb aquella imatge tan típica del Xolo Simeone. És el moment quan les cames no responen. Ha de respondre a l'afició, que ets pràcticament 12.000 espectadors, una ciutat volcada al seu equip, i ara s'ha de notar aquest factor camp. Ara em sembla que el delegat parlava amb el cos tècnic, no sé, feia un número 8 de temps afegit, que en 2 minuts per això, per arribar al 90.
1: Sí, a mi me'n sortien això 7, 8 em sembla molts, eh? Però és veritat que hi ha hagut molta interrupció per assistències mèdiques també, no?
0: Era molt clara, eh? La centrada, i era gairebé un penal, eh? I sort de, crec que era Urri qui ha posat la cama i ha evitat que la pilota trobés porteria. Però, uf... Aquí, si anem a la pròrroga...
4: Compte la rematada que ha tingut el Sabadell!
6: Gol! Gol! Gol! Gol!
4: Sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. La bogeria arlequinada al 89. Uf. El segon del Sabadell. El gol que ara mateix situa el conjunt arlequinat a la segona divisió. L'ha marcat Eneko Aguilar, Eneko, que ha sortit avui des de la banqueta. La centrada que havia rematat primer al pal. Recull el rebot Eneko Aguilar, esperant amb la canya a punt, amb tot, amb l'ànima, amb el cor. Envia la pilota al fons de la xarxa per fer esclatar la nova creu alta. Aquesta és la bogeria arlequinada. El segon gol que ara mateix situa el Sabadell a la segona divisió. Mare de Déu, senyor, la bogeria arlequinada. El gol d'Eneko Aguilar marca el Sabadell al 89. Sabadell 2, Zamora 0.
5: On no hi arriben les cames, hi arriba el cor, el caràcter i la personalitat, i van absolutament aquests jugadors que ho han demostrat durant tota la temporada. Deliri arlequinat a la graderia. Queden segons per fregar el 90 i el Sabadell que frega aquest somni, aquest ascens, aquest retorn tan esperat al futbol professional.
2: Un dels últims en arribar, Eneko Aguilar, fitxat els últims dies del mercat d'hivern, el navarrès que va sortir del Lleida, va estar molts anys al Lleida en categories inferiors i després al primer equip, i que pot ser l'heroi de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Gol de Murri, aprofitant l'impacte al pal de la pilota, i ara mateix, Pau, arribem al 90.
4: Sí, i amb 7 minuts d'afegit, i el Sabadell que no en té prou. Bé. Aquesta és la gana, és la fam d'aquest equip. La conducció de Xavi Moreno la deixa al segon pal per Reneco. Continua el Sabadellers. Rodri Escudero dins de l'àrea posa la centrada. Ai. Acaba traient en última instància la defensa del Zamora. Aquí estava la sentència, però continua batallant de valent el Centre d'Esport Sabadell, que mira ara, en treu un servei de banda Sergi Segura i va celebrar-ho a la banqueta com si fos el 3-0. Mans a la cara d'alguns jugadors, d'alguns membres del cos tècnic del Sabadell, que no s'ho creuen. Mare de Déu, senyor, quina temporada i quina nit màgica que estem vivint aquí a la nova Creu Alta. Ja el temps afegit. Hem d'anar fins al 97. N'hem consumit un...
0: Jo crec que serà més, de 7.
4: Votant la nova Creu Alta. Crets de convenciment que el Sabadell aconseguirà l'ascens a la segona divisió. Va remuntar a les semifinals. Avui també partia amb desavantatge. Ha pogut igualar l'eliminatòria prou ràpid i ja s'ha posat per davant. I ara, ho ha fet a temps.
5: Sí, cares molt llargues a la banqueta. Òscar Cano ha enfonsat. Els jugadors també del Zamora, que evidentment ho intentaran, però ha fet molt mal. Ha picat aquest gol del Sabadell, que ara mateix és el posseïdor de la pilota, i el crono que ens corre a favor, que es farà llarg, però la nova creu alta té molta vida.
0: Són 2 minuts per la celebració, més o menys. No sí. Tinc molt clar que ui, estigui dins d'aquest set.
1: Ara, ells s'han de jugar al top al tot i hi haurà molts espais per córrer. Eh?
5: Sí.
0: La rematada d'Escuderos, crec que és, el gol, una rematada al cap boníssima. I sí, està a punt de fer gol, al pal. I
4: creua molt bé la pilota.
0: Sí. I en Eco molt l'oportú, doncs. En una segona meitat en què el Sabadell ho ha passat molt malament, que el Zamora fa 10 minuts, un quart d'hora, ha enviat la pilota al pal. Doncs això és saber aprofitar les oportunitats.
4: I ara hi haurà revisió, perquè l'àrbitre s'acosta cap al quart àrbitre. Sí,
5: possible penal, crec que a
4: Escudero. Sí. La caiguda hi és.
5: Sí.
4: Veurem si es deixa caure o no, però en qualsevol cas jo crec que aquí, lògicament, intenta rascar alguna cosa al Sabadell.
1: No m'ho sembla, no.
5: No. Tampoc tinc clar si ens afavoreix.
0: Clar, és que és el que anava a dir. Vull dir, ara mateix ells estan amb el cap avall i ara trencaràs el partit o el farà que s'aturi un o dos minuts i potser ells ho poden aprofitar per refer-se una mica.
1: Sí, home, Òscar Cano farà un temps mort, segur.
2: És el segon penal que es revisa. Abans n'hem tingut una a l'àrea del Sabadell, que clarament no era.
5: Aquest és sí.
4: I Òscar Cano, que ha perdut el Soft Challenge al 60, i Ferran Costa, que gasta el primer ara, el temps afegit. A veure, no hi ha res. Per tant, continuarà el joc sense penal, malgrat les peticions des de la banqueta sabadellenca. Vinga, va, 3 per sobre del 90, mínim 97. Com deia l'Albert, alguna cosa més s'haurà de jugar.
1: Ara amb el challenge encara més.
4: Sí, sí. Ai, a veure, pilotada llarga del Zamora, la vol treure amb el cap Eneko, ho aconsegueix. L'heroi, avui, de moment, arlequinat. La jugada per la dreta, l'acció de Quique Márquez. Compte que vol atacar el Zamora. Posa la centrada Luis Mi, providencial Bonaldo, perquè aquesta pilota es passejava per l'àrea petita. Ha rebutjat la defensa arlequinada, comentant Artur Bonaldo, rebutjant aquesta pilota. La centrada de Luis Mi Luengo, que és central, però que s'ha incorporat a l'atac com un extrem. Ara ja val tot. Ara ja val tot. A veure... Fermín, el porter del Zamora, jugant en curt. Ve a rebre a Miqui Codina. Fa un desplaçament en llarg. La volia pentinar Sergi López. No l'aconsegueix. Guanya el duel aeri el Sabadell. Salta la sorpresa el Sabadell, guanyant l'enèsim duel d'aquest partit. La passada a l'espai d'Escudero. No hi pot arribar mai de la vida aquesta pilota al seu company Xavi Moreno. Servei de banda que efectua Jaime Sancho, donant-la cap a Fermín Sobrón. L'entrega una mica arriscada, però manté la possessió de la pilota al Zamora. Moment tens la recuperació de Quadri. Pot fer el tercer, es quedarà davant del porter. Continua Quadri, la rematada.
5: Gol!
4: Ara sí. El Sabadell fa el tercer. El Sabadell fa el gol de l'ascens. Ara sí, el temps afegit. De nou, la bogeria arlequinada, la invasió de camp a la gespa de la nova Creu Alta quan el partit encara no ha acabat.
5: Compte,
4: és imparable. Aquesta bogeria, el tercer gol, el marca Quadri Liamet, la recuperació al mig del camp, on no hi arriben les cames, hi arriba el cor, hi arriba l'ànima, es planta davant del porter del Zamora, amb l'exterior, la clava per l'escaire, la bogeria, la nova Creu Alta, hauran de desallotjar la gespa de l'estadi.
0: És que queden ben bé 5 minuts.
5: Sí, sí. Els àrbitres han enfilat camí de vestidors, ja no són sobre la gespa.
1: Ostres, és que... No ho entenc.
4: I clar, ara veiem els membres del cos tècnic, jugadors, demanant a la gent que marxi de la gespa.
5: I fins i tot sobre la gespa, perdona, Pau, Lucas Vial, el director esportiu, també enviant cap a la graderia a la gent. No ens podem precipitar, evidentment ara és un avantatge aquest 3-0, però no ens podem precipitar i no podem celebrar d'aquesta forma, evidentment entenent i comprenent el deliri de les graderies.
4: Doncs sí, com sigui, serà nit llarga perquè el partit encara trigarà uns minuts a acabar. Els àrbitres que han marxat, però en qualsevol cas veiem, vaja, els somriures a la banqueta del Sabadell, Lucas Vial, el director esportiu, que es posa les mans a la cara, respirant alleujat, i crits de segona, segona, la nova Creu Alta.
2: El Sabadell que s'enfila cap a segona i s'afegeix a la taula més gent, no? La Marc Marvà.
6: Bona nit.
2: Acariciant la glòria al Sabadell.
6: Sí, venim a celebrar ja directament.
2: Sí, sí. Tu has vingut amb el 2-0.
6: Que bé. Quina passada, golaç de Quadri.
2: Un altre ex-Lleida, per cert. Torno a fer la falqueta, però... Aquestes 3 temporades el van curtir.
1: Marc, va arribar l'hora dels cafès,
7: Sí,
1: sí.
6: Per celebrar.
4: El mèrit de Quadri és que recupera ell la pilota,
2: sí.
4: Tira de potència, es planta davant del porter i defineix a la perfecció.
2: I
4: al minut 90 i pico.
2: Completament fos, que en parlàvem abans, en parlàvem fa uns minuts. I hi ha lesió de l'àrbitre al partit entre Estats Units i Austràlia, aprofitant l'aturada a la nova Creu Alta.
3: Fan unes rampes a Felix Weller, el 3 dels xips que s'han afegit en aquella part, i graciós perquè era un jugador d'Austràlia i li estava ajudant el dorsal 13, O'Neill.
1: Que no surten els
3: metges. Ara ho fa l'assistent.
0: L'assistent, que no està gaire estressat, eh? Vull dir que...
3: No, i ara s'interessa per ell.
0: Em perdó.
3: Veurem si pot seguir Felix Weller.
2: En aquests casos, Molló, el protocol és que l'assistent es converteix en àrbitre principal?
3: No, mira, surt la quarta àrbitre.
2: D'acord.
1: Sí. No, sí.
3: Donarà... Porta una beguda d'aquestes màgiques, no?
0: Una mica de sucre i vinga.
3: A veure.
0: Mira. De cop i vinga.
1: La calor, les 12 del migdia, en el partit no passa, factura.
3: Ja s'aixeca. Podrà seguir, crec, el col·legiat alemany per... Si volgués els últims 3-4 minuts que quedin de partit.
0: El que sí que estic convençut és que ell sap que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no ho dubtis.
1: Mai.
0: Cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic.
2: Es reprèn o no es reprèn el joc a la Creu Alta?
4: No, encara. Els àrbitres han desaparegut. De fet, en aquests moments els cossos de seguretat estan intentant calmar una mica els ànims a la zona de l'afició del Zamora, perquè en el moment de la invasió de terreny de joc també hi ha hagut algun aficionat del Zamora que ha saltat i que se les ha tingut amb algun arlequinat, i per tant jo crec que primer han de posar en aquella zona una mica de pau. Ho saben els cossos de seguretat, entenc que també els àrbitres. De moment hi ha un... Vaja, entre seguretat privada i Mossos d'Esquadra estan formant un perímetre a la zona de vestidors per un cop acabi el partit. Ara veiem el delegat del Sabadell que feia uns gestos d'impaciència i diu, doncs ja vaig jo a buscar els àrbitres a veure si surten d'una vegada i podem acabar la final celebrant-ho ben aviat, però de moment encara sense els àrbitres i per tant no es pot continuar.
1: És que aquí ara pensava, clar, no tinc massa clar el protocol, perquè una invasió de camp a tants minuts per acabar, ostres, és que està molt generalitzada.
2: En faltava 4?
0: Jo, a veure, era el 95,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Clar, és que s'afegien 7, clar. Però hi havia hagut una revisió, sí, hi ha hagut el gol, jo crec que ben bé 5 minuts en quedaven.
5: Sí, mínim 4, 5 queden.
0: I són dos gols. És a dir, amb dos gols hi ha pròrroga. I no és un partit que s'hagi acabat. És cert que és molt complicat que el Zamora marqui dos gols.
4: I ara hi ha ball de bastons a la zona de l'afició del Zamora. Entenem que hi ha algun també aficionat arlequinat. Però vaja, han hagut... Ara han d'arribar reforços. Veiem fins i tot algun jugador del Zamora, també el porter Fermín Sobrón, que intentaran acostar-se a la zona a posar una mica de pau. Però vaja, és una imatge que lògicament no ens agrada, aquesta...
2: Sí,
4: a molts nervis.
2: Sense la invasió, ara ja estaríem explicant segurament l'ascens del Sabadell. Ho dic perquè hi ha precedents,
3: Les
2: Palmes, Còrdoba, Mític, no? Sí. Correas.
6: El Nàstic.
2: Bueno, el Nàstic va... Sí.
4: No hi va haver invasió.
2: No hi va haver invasió, però hi va haver llançament de pilotes. Sí.
6: Ho tenia, el Nàstic ho tenia fet, sí. I ho va acabar perdent.
3: I les Palmes també ho tenia fet.
2: Màlaga, no?
3: També va acabar perdent les Palmes en aquell cas, però el partit es va aturar uns minuts, es va reprendre després.
4: A veure, aquí de moment, vaja, hi ha més Mossos al terreny de joc que jugadors en aquests moments.
2: El guardi està viu?
4: El guardi, mira...
6: Ha anat a vestidors a buscar l'àrbitre.
4: S'està canviant la samarreta. Ell portava una samarreta de carrer professional, etc. I ara s'acaba de posar una samarreta del centre d'esports.
2: Preparat per saltar, no, també?
4: De fet, ve també amb una bufanda. Vull dir que un cop xiuli al final, jo, Oriol, et recomano que acomiadi ràpid a guardi, perquè el perdrem de vista.
2: I si no l'acomiada, marxarà també.
0: Ha d'aguantar com un professional.
2: Guardi,
5: professional,
2: d'en Peus. Escolta, fins a 11:45, aquí no pot marxar ningú, eh? Vull dir...
5: Ni se t'acudeixi... M'haurà de retenir pa unes.
2: Ni se t'acudeixi tocar el dos.
6: Però ho fan del cap o no, guardi? Ho fan del cap o el coll?
5: Comença samarreta.
6: Samarreta, no.
4: Però la bufanda a la porta. Sí, ai, la bufanda a la bandera, perdó. Una bandera, és increïble.
6: Els jugadors del Sabadell estan celebrant l'ascens i en canvi encara queden 5 minuts. Vés a saber quan es juga.
4: Clar, en 5 minuts en què el Zamora hauria de marcar dos gols per forçar la pròrroga.
0: Però clar, és que el partit no està tancat. És a dir, són 5 minuts, són dos gols. És improbable, però tu imagina que la primera acció hi ha gol.
2: Sí.
0: Vull dir que no és que falti un o dos minuts i que ja pugui celebrar-ho, no? Els jugadors del Sabadell han d'estar centrats Que això s'ha d'acabar de rematar.
2: Sí, veig algun jugador del Zamora sobre la gespa que...
4: Sí, no, no, estan que no completament ganes, abatuts no. I, de fet, el contrasta completament amb les cares que veiem a la banqueta del Sabadell, que estan celebrant literalment l'ascens, votant ara amb els crits de Sabadell, Sabadell.
2: La zona de l'afició del Zamora més tranquil·la?
4: Sí, però sí. Continua havent-hi, vaja, molta gent allà de seguretat, pitralls de tot tipus, Mossos d'Esquadra amb casc, pel que pugui ser, però sí, sí, ara com a mínim, primer cop d'ull des de la distància, es veu una mica més de calma.
5: La situació, una sensació estranya, que l'oblidarem ara quan xiuli sí. L'àrbitre, però aquesta sensació ara que s'ha apagat una mica aquesta flama, la gent una mica... doncs mantenir la compostura abans que es tornin a saltar sobre la gespa la tripleta arbitral.
2: Mentrestant, Clara, s'ha acabat el partit a Seattle.
3: Sí, a Estats Units classificada ja pels 700 de final després de guanyar 2-0 contra Austràlia amb dos gols de la primera part, una en pròpia porteria de Burgess i una altra de Freeman just abans del descans. Per tant, l'equip de Pochettino que ja pot respirar tranquil a falta d'una jornada.
0: I mira, com que encara no arrenca la nova Creu Alta, votarem el millor del partit.
1: Sí, home, i tant.
7: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: La jutgessa única de competició, Clara Rodergas, qui és el millor del partit?
3: Balogun.
0: Ui.
1: Balogun?
2: S'ha quedat sense gol.
3: El primer gol.
0: Assistit, no?
3: Sí.
1: Doncs Balogun.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
9: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
8: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Sí, els jugadors tenim... estan marxant, no?
4: Sí.
1: És que ara
4: sí.
1: Us anava a explicar el protocol. Que
4: 15 estat, minuts, no?
1: He estat mirant.
4: Sí.
1: Sí, han de marxar jugadors, en cas d'invasió de camp, jugadors i... i els àrbitres. I llavors s'ha d'avaluar els riscos de seguretat. Si l'àrbitre considera que està tot ok, que no hi ha cap mena de risc, el partit es reprèn. I si no, passem a la suspensió i clar, s'hauria de reprendre el partit. No sabíem quan i en quines condicions. Podria ser sense públic.
2: Veig Bonaldo parlant amb algun dels àrbitres damunt la gespa.
4: Sí, ha estat l'últim a abandonar el terreny de joc, l'últim jugador del Sabadell, també del Zamora, encara en queda algun, però ja tots van abandonant la gespa, tots cap a vestidors, entrenadors, cos tècnic, jugadors, i sí, ara ens ha vingut l'editor habitual del Tu Diràs, l'Eix Pariser, que ha vingut corrents a dir-nos ara un quart d'hora parats fins que per protocol ha vingut a notificar-nos-ho que efectivament, mira, Ferran Costa que fa un gest de calma, ha sortit ara a la gespa, es dirigeix a l'afició amb gestos de calma cap als aficionats arlequinats.
2: Aleix París ha vingut, per tant,
4: sí.
2: A la nova Creu Alta.
4: Mira, el tinc per aquí si vols.
2: Mira,
4: Oriol.
2: Aleix.
4: A veure. Ara li passem els auriculars. Aleix, bona nit.
10: Hola, què tal, companys? Bona nit.
2: Què diu l'Aleix?
10: Com esteu?
2: Has cridat, una mica?
10: Sí, tinc la veu fotuda amb els tres gols, hem cridat, sí. Mira, avui m'he pogut escapar una mica i he pogut venir per primer cop aquesta temporada a la nova Creu Alta, que pensava que surti bé, sisplau, perquè si no encara seré el mufa, no?
2: No. Ets dels que ha saltat el camp o no?
10: No, jo...
2: Sempre compostura.
10: No, i m'he indignat una mica perquè, hòstia, és que no, quedaven 3 minuts, per tant... I és més, la gent no ha de saltar el camp, ja sé que fa il·lusió, feia molts anys que no es vivia una cosa així, però hòstia, ens hem de saber contenir i celebrar-ho l'agradaria, perquè això li pot provocar molts problemes al Sabadell, més enllà d'un tancament parcial o total de l'estadi, en l'any que ve a segona, en alguna multa econòmica, sens dubte. I a veure què passa ara, perquè com deies, Molló, el protocol són 15 minuts, tot i que alguns jugadors estan sortint, ja.
1: Sí, jo el tema dels 15 minuts amb llançament d'objectes sí que ho tinc entès com tu. En el protocol que estàvem mirant per invasió de camp, no els veig aquests 15 minuts, sinó que simplement l'àrbitre amb els capitans, els delegats i el director de seguretat del partit han de decidir si hi ha les garanties per continuar o no.
10: Ja ho hauran fet perquè, insisteixo, estan sortint els jugadors dels dos equips i, per tant, no, els del Zamora han dit, venga, va, vamos a quitarnos esto de encima ya,
1: sí.
10: Perquè ells saben que han perdut el playoff, no? Increïble, excepte aquesta anècdota, és una de les millors nits que jo recordo aquí a la Nova Creu Alta i a la ciutat, perquè veies gent amb samarretes per tot arreu, vull dir, l'ambient és espectacular, jo no havia vist mai res semblant, i mira que el Sabadell ha pujat a segona divisió, però sempre fora de casa ha estat l'ascens, no?
2: Per sí, tant, Porua, no? Múrcia l'any passat, Primera Federació, a més són dos ascensos consecutius, que ara en parlarem, però té un mèrit brutal.
10: Sí, sí, perquè aquestes categories és molt complicat, i a més, estan primer tot l'any, i després haver-te de jugar el play-off, havem perdut l'anada 2-0 a Valdebebas, hòstia, no era fàcil el camí del Sabadell, que ha perdut les dues anades, i ho ha aixecat aquí a casa amb l'afició, que insisteixo, ha renascut, i estem veient un nou sentiment arlequinat a la ciutat, i espero que sigui per molts anys, perquè feia molts anys que feia certa pena la Nova Creu Alta, només hi havia els fidels.
2: Apareixen els àrbitres.
4: Sí. Doncs és a punt de reprendre's el joc. El Sabadell que demana a la gent que no tornés al del terreny de joc, perquè en cas d'una nova invasió amb el partit en joc, el partit se suspendrà definitivament. I per tant, demanen sobretot que ningú salti a la gespa. Servirà el Zamora, recordem, ho havíem deixat amb el tercer gol de Quadri. Un altre golaç de la nit d'avui per sentenciar l'eliminatòria. Clar, ara fa 13 minuts aproximadament, 14 minuts que ha marcat Quadri, no sabem ben bé quan queda perquè xiuli l'àrbitre, en qualsevol cas posarà en joc la pilota al Zamora, ho fa ja ràpidament servint després del 3-0 guanyant el Sabadell el temps afegit de... vaja, llarguíssim, perquè el duel s'ha aturat per la invasió de camp després del golaç de Quadri, el 3-0, el gol que porta el Sabadell cap a segona divisió. Haurà de defensar aquest resultat el conjunt arlequinat. La posava Carlos Ramos cap a la zona d'atac. El cop de cap de Bonaldo, allunyant de nou el perill. Altra vegada Carlos Ramos. Compte que es fa un embolic aquí. La pèrdua és el Sabadell. La rematada i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Xavi Moreno, l'errada monumental de la defensa del Zamora. Es queda sol Xavi Moreno davant de Fermín Sobrón. Remata la pilota ajustada al 4-0. La festa continua a la Nova Creu Alta. El partit s'allarga, però la festa continua al 4-0. Quina golejada, quina nit, una altra nit màgica. Sabadell, Sabadell 4, Zamora 0.
5: I aficionats plorant a les graderies veient aquest 4-0 a l'electrònic. Festa grossa, sí. Festa grossa, deliri a les graderies. I ara sí, tots expectants perquè l'àrbitre del partit xiuli i poder abraçar a família. Aquest ascens, aquest retorn a segona divisió, que a diferència d'últim precedent serà en públic i la gent també ho podrà celebrar i gaudir des de les graderies.
4: Servirà el Zamora, crits de segona, segona, unànims la Nova Creu Alta. I ara sí, s'ha acabat el partit. Per fi, el Sabadell pot confirmar, pot anunciar al món del futbol que 5 anys després d'haver-ne marxat, torna a la segona divisió espanyola amb una altra nit màgica a la Nova Creu Alta. Altre cop a venda remada valent després del partit d'anada, però aquest equip ja ha demostrat de manera sobrada que l'han de matar 1.000 cops per matar-lo del tot. Ningú ho ha pogut fer. L'ascens directe no va ser possible. Sí que ho ha estat via play-off. I quin play-off, mare de Déu senyor. I quina final. I quina nit màgica a la Nova Creu Alta. El Sabadell, que amb aquesta victòria 4-0 contra el Zamora, torna a la segona divisió i aconsegueix una gesta històrica. 2 ascensos seguits. Focs artificials al cel de Sabadell. La gent ho celebra. La invasió de càmera sí és total per anunciar al món del futbol que el Sabadell torna a segona divisió i que 6 anys després de la nit màgica de Marbella amb el Covid per mig, després de molts anys d'aquella final màgica també a Ipurua, aquests dies que construeixen les llegendes, els relats del club, avui el Sabadell pot tenir un moment per la seva història, un ascens a casa. Quina nit, el Sabadell torna a segona. Sabadell 4, Zamora 0. l'any que ve tindrem un altre català a la segona divisió.
2: Festa amics. Grossa i nit històrica, guardi a Sabadell.
5: Que maco és ser del Sabadell, quin ens hauria dit fa dues temporades quan vam tocar fons a segona federació que encadenaríem aquests dos ascensos, que tornaríem al futbol professional i que ho faríem per la via llarga, per la via més complicada del play-off, però que ens ha permès gaudir-ho a la nova Creu Alta. Feia 32 anys que no celebràvem un ascens aquí en el darrer partit de Lliga, en aquest cas en el partit del play-off. Ara sona la Niña Pastori, que és una mica la banda sonora d'aquesta família, d'aquests jugadors, i com deia, unit llarga a Sabadell, per tota la família arlequinada, que ens ho mereixem i que tornarem al futbol professional, tornar a viure la nova Creu Alta, la segona divisió.
2: Cinc anys després de l'última presència, la temporada 2020-2021, ho explicava el Pau, amb l'ascens a Marbella. Va ser una temporada només, segona divisió, va ser pujar i tornar a baixar. Tant de bo, doncs, aquesta vegada, cinc anys després, el Sabadell es pugui consolidar al futbol professional. No són tant els 5 anys com el fet que, insistim, fa un any el Sabadell estava a segona federació, per tant, té molt, molt, molt mèrit i, vaja, nit absolutament històrica pel Sabadell, aquest ascens, aquest retorn, i a més, que ha acabat amb un 4-0, però si tu mires els minuts dels gols, és que al minut 89 el Sabadell guanyava només 1-0 i s'encaminava a la pròrroga.
6: Estàvem aquí pensant que no hi havia, tu diràs,
2: bueno, tu diràs. Ara tampoc hi haurà, però...
6: Que no hi havia tertúlia perquè això, tu ja estaves dient, uf, això encara empalmarà amb el partit del Mundial, i mira.
2: I ho farem.
6: De l'1-0 al 4-0.
2: Ho farem igualment. La gespa de la nova Creu Alta, vaja, ja no s'hi veu res de verd,
4: no,
2: Pau?
4: Moltíssima gent, de fet hi ha més gent a la gespa que a la graderia, hi ha moltíssimes ganes de celebrar aquesta gesta històrica, dos ascensos consecutius, només a l'abast de molt pocs. Veiem aficionats, no veiem els jugadors, no veiem Ferran Costa, per mi, segurament per molta gent, el gran artífex, sí, i el gran responsable que avui Sabadell celebri un ascens a la segona divisió, perquè és un projecte liderat per ell de primera mà, un equip fet a la seva mida i que ha construït des del dia 1, mica en mica, setmana a setmana, portant-lo fins a la categoria de plata, amb jugadors que l'any passat militaven a la segona federació, sí, sí, sí, jugadors que en els seus clubs no havien rendit d'aquesta manera, però és que Ferran Costa ha aconseguit treure el rendiment de la gran majoria de futbolistes, i això que estiguem molt contents aquest ascens al Sabadell a segona.
11: Jo crec que el Sabadell ha renascut com a club des del descens. O sigui, el Sabadell va baixar,
2: va tocar fons,
11: va arribar a segona federació, i a la segona federació va retrobar-se amb la seva gent. A partir de ser a la segona federació, a partir de fer un nou projecte competitiu amb un nou propietari, amb nova gent a darrere, ja no només han sigut èxits esportius, sinó crec que han sigut èxits socials. Crec que les nits del Real Madrid-Castilla, el 3-0, la d'avui, el 4-0, encara ho demostren més, amb tantíssima gent a la nova Creu Alta que no s'havien viscut ni fa 5-6 anys quan estava l'equip a segona divisió, i és mirar enrere 2-3 anys i veure les coses bones que s'han fet a partir d'un descens. O sigui, que a vegades el futbol t'ensenya que de les derrotes també es pot guanyar, i jo crec que el Sabadell, a partir de baixar a la segona federació, ha construït un nou club, ha construït una massa social que ha tornat a casa, i ara mateix et diria que és un dels clubs catalans amb més massa social a la segona divisió. Hi haurà un Sabadell-Girona, qui ens ho hauria dit fa dos anys, quan el Sabadell estava a segona federació i el Girona a la Champions.
2: Sí, la temporada passada.
11: Per això, el Sabadell estava a segona federació i el Girona a la Champions. L'any que hi haurà un Sabadell-Girona amb una massa social al Sabadell més viva, sí, o molt viva, com fa molts anys que no ho recordava.
1: I amb quatre equips catalans al futbol professional, jo diria que encara no, eh? Però ens comencem a acostar al mínim exigible, que no sé si ha de ser entre primera i segona, dic, de 5 o 6 equips catalans, perquè, ostres, tenint en compte el número de llicències i el potencial dels nostres clubs, ja és hora que en un play-off surti cara, perquè és que és dificilíssim que els equips catalans pugin amb aquest tipus d'eliminatòries, i a veure si a poc a poc en el futur doncs es va incrementant aquesta nòmina.
5: I com per mi el millor, perdona, Albert, sí, és el que deia el Marvà, aquestes bases que s'han consolidat i és un futur prometedor a nivell de context social. La ciutat està més viva que mai al costat de l'equip, context institucional molt estable i també context econòmic, evidentment condicionat pel límit salarial del futbol professional de segona divisió, però crec que aquestes bases no hi eren en els dos últims ascens i ara el Sabadell, el futur, evidentment, segona divisió, ja en parlarem, però és molt i molt exigent, però crec que la base és forta per tornar al futbol professional.
0: Sí, en aquest sentit, només volia afegir que, com tots els vencedors de play-off, 19 de juny, una feinada de por al secretari tècnic, al director sí, esportiu, perquè, clar, és que és el que deies, tornar al futbol professional, és de fer un equip. Vaja, és que hi ha molts jugadors, el que dèiem, que van jugar a segona federació, vull dir que has de donar un salt de qualitat, un salt endavant, i a 19 de juny segur que alguna cosa has mirat, però clar, és que no, els jugadors amb què potser estaves negociant no els podies donar la garantia de l'ascens. Llavors, a partir de demà al matí segurament, doncs una feina a popa als despatxos.
2: Hi ha jugadors com Bonaldo, no? Com Urri, Ton Ripoll, no? que venen de segona federació i que doncs, no ho sé si se'ls farà confiança per segona divisió, però el que
11: i d'altres com Fuoli que hauràs de retenir-lo, per exemple.
2: Que hi ha molts exemples i ho hem vist també amb l'Europa, que no ha pujat però s'ha classificat pel play-off, que a vegades, és a dir, la diferència entre categories no sí, pesa tant com el venir amb una dinàmica positiva i amb un grup guanyador.
12: Jo crec que la diferència entre categories, entre el que és segona FEF i primera FEF, no és tanta, o tercera FEF fins i tot i primera FEF, però jo crec que entre la segona, primera FEF i la segona divisió A, aquí sí que hi ha un salt important, és futbol professional. L'altre sí però no, i en canvi la segona divisió A és professional i hi ha un salt important. Et trobaràs molts equips que seran històrics, són històrics de primera divisió. La segona divisió A està plena d'equips
2: sí.
12: històrics de primera divisió que un any rere any intenten pujar i no poden. Per tant, sí. M'imagino que és evident que té una plantilla al Sabadell, tenia una plantilla amb jugadors molts jugadors de segona FEF però jugadors de primera, però normalment quan fas aquestes coses, desgraciadament pels que han pujat, la meitat es queden fora. Sí.
2: 11 i 20 minuts, deixarem que el Pau Bonastre baixi cap a baix, vinga, aviam si pot parlar amb algú.
11: Busca'ns a Ferran.
2: Sí, Ferran Costa, a veure si el podem saludar, aquí el tu diràs, i parlàvem fa 15 dies, felicitant-lo per la remuntada contra el Madrid-Castilla, justament per plantar-se en aquesta final. Li vam dir que si el Sabadell acabava segona divisió el volíem saludar 15 dies després i certament ens faria molta il·lusió. Deixarem baixar també el Gerard Guardi, que vaja, que tu estàs fent a sobre, Guardi, va. Tira.
5: M'estan retenint,
2: tira.
5: Però sí.
11: Fot-li gas, serà fot-li gas, Guardi.
5: Exacte, full gas, avui serà nit llarga i com deia, ens ho mereixem. Ara mantejant l'afició, Ferran Costa, evidentment que són imatges que quedaran per record i una nit molt, molt màgica i aquest 4-0 que recordarem per sempre.
2: Doncs 11 i 21, una pausa i de seguida protagonistes després de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Ara tornem.
13: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 11:26, l'himne del Centre d'Esport Sabadell, per celebrar també aquí a RAC1 l'ascens del Sabadell a la segona divisió, el retorn al futbol professional 5 anys després. Tenim el Pau Bonastre als budells de la Nova Creu Alta a l'espera de protagonistes. El Sabadell, que ha guanyat 4-0 el Zamora, havia de guanyar com a mínim d'un gol per forçar la pròrroga, una pròrroga que al final doncs també li hagués donat l'ascens per haver-se classificat en millor posició a la Lliga regular, però en un tram final de partit absolutament boig, doncs ha aconseguit 3 gols més al 89 i després 2 més al temps afegit, un temps afegit que s'ha hagut d'aturar, que s'ha hagut d'interrompre per invasió de camp, justament en el gol que ha suposat el 3-0, com diem, a l'espera de protagonistes des de Sabadell i a mitja hora per que arrenqui un partit del Mundial que viurem aquí a RAC1, com és l'Escòcia-Marroc, amb la narració del Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
1: Bona nit, Oriol Jové i Font.
0: Ara de seguida m'expliques l'11 de l'Escòcia-Marroc, però segona divisió amb el Girona i també amb el Sabadell, dos catalans a la segona divisió. Sumem un rival més pel Girona a la propera temporada.
1: El que em costa tant de pair això de la segona divisió, és una cosa que la ferida aquesta no cicatritza, i m'alegra pel Sabadell, perquè és un club que, abans ho heu comentat, té molt seguiment i molt arrelament al nostre país, és una afició molt fidel, però ostres, imaginar-te, abans ho deia en Marbà, que fa dues temporades jugaves la Champions i que ara jugaràs contra el Sabadell, és dur, però no perquè juguis contra el Sabadell, perquè al final té una història també molt potent, sinó per veure't en aquestes circumstàncies. En tot cas, sí, hi haurà derbi. Felicitats al Centre d'Esport Sabadell, que en dos partits de promoció a casa ha guanyat per 7-0 en global contra el Castilla, i avui, clar, això en una promoció, 7-0 entre una anada i una tornada, és una mostra d'autoritat increïble. Jo no ho recordo.
0: I del factor Nova Creu Alta, que ja ha insistit molt Ferran Costa en aquest tram final de temporada, no, Marbà, de la importància que tenia doncs jugar com a local, perquè la superioritat que destaca l'agut al marcador en aquest play-off doncs ha estat abassegadora, que després tu mires el partit avui i dius, ostres, no és que li hagi passat per sobre el Sabadell al Zamora, ni molt menys, perquè de fet justament el tram final potser arribava millor el Zamora que no pas el Sabadell, però el balanç de 7-0 en pocs play-offs s'hauran vist.
2: Ferran ha reivindicat la Nova Creu Alta des del dia de la seva presentació. Ell va dir, quan va arribar, va dir, el meu únic objectiu, pujar o no pujar, és omplir la Nova Creu Alta. Us recordo que va dir el primer dia. I vaja, ho ha aconseguit, perquè al final de temporada, no sé si han sigut 3 o 4 partits els que el Sabadell s'estava jugant a finalment entrar en el play-off, quan es va jugar a la primera posició. I sí, és que jo crec que la remuntada contra el Castilla, recordem que abans del partit contra el Zamora, a l'anada de la semifinal, el Sabadell va perdre 3-0 contra el Madrid-Castilla. Era gairebé una proesa. I l'aconseguir allò, jo crec que va ser un esclat.
0: 2-0.
2: 2-0 l'anada. Exacte, llavors aconsegueix el 3-0 la tornada.
0: Però que no va necessitar ni la pròrroga.
2: Exacte.
0: Que tu penses, dius, ostres, es col·loca, 2-0, sí, com a mínim fes-ne 2.
1: No, i en aquell partit, i en el d'avui, va fer el gol de la classificació.
2: En el 92 o 93.
1: Al final de tot, vull dir, que saps patir i al final resisteixes i fas el gol. O sigui que estàs viu dins de l'eliminatòria des del primer fins a l'últim moment.
3: És que, a més, avui, a partir del minut 70-75, semblava que estava més a prop un gol del Zamora que del Sabadell, perquè estaven millors, estaven més frescos. Canvi en mercat i després, clar, és cert que quan ha fet el segon, el Zamora s'ha enfonsat. O sigui, ha baixat la persiana i ha dit fins aquí hem arribat, per això han arribat al tercer, al quart, i podria haver, si segueix, marquen més.
0: Doncs tindrem duel català, com dèiem, la propera temporada a primera, amb el Barça i l'Espanyol, i també a segona, amb el Girona i el Sabadell. De seguida, el Pau Bonastre amb protagonistes. Mentrestant, Agut, ja amb mentalitat Escòcia-Marroc, amb mentalitat mundial. De seguida tornem a la Nova Creu Alta. Quin 11 presenta la selecció escocesa i quin 11 presenta el Marroc pel partit que arrencarà d'aquí a mitja hora?
1: La selecció escocesa es protegeix una mica més. Hi ha 3 canvis en comparació amb l'11 de la jornada inaugural, i a més juga amb 3 centrals i 2 carrilers. No juga amb 4 defenses com va jugar en el partit contra Haití, mentre que la selecció marroquina fa exactament el mateix 11 que va jugar contra la selecció brasilera i que tan bon paper va fer, sobretot a la primera primera part i el tram final del partit. Un Marroc que juga amb Bounou a la porteria, Agraf al lateral dret, Marraoui a l'esquerra, Issa Diop i Shadi Riad de centrals, amb El Ainaoui i Bouadi com a migcampistes, el futbolista que està sent segurament la sensació del Mundial fins ara, Brahim a la dreta, El Hanous a l'esquerra, Unahi, el gironí a la mitja punta, i el terrassenc Saibari, autor del gol del Marroc en el partit contra el Brasil, com a futbolista més avançat. Torna a esperar-se a la banqueta a Maimouni, el biguetà que juga a l'Eintracht de Frankfurt. Hi ha dos catalans a la convocatòria del Marroc, com ja hem comentat. I d'altra banda, la selecció escocesa juga amb Angus Gunn a la porteria, tres centrals, Hanley, Hendry i Tierney, el jugador del Celtic que havia jugat a la Reial Societat, sí, per exemple, Patterson de carriler per la dreta, Robertson per l'esquerra, McTominay, Ferguson, McGinn i Christie al mig del camp, i a dalt Che Adams. És l'equip escocès que presenta Steve Clark per aquest partit que començarà a Boston a la mitjanit hora catalana, les 6 de la tarda, hora dels Estats Units, amb una temperatura prevista de 26 graus.
0: Què us crida l'atenció d'aquests 11 del partit? Correa, Esmerbà...
3: A mi, que Escòcia sap del potencial del Marroc, i com deia l'Agut, doncs es protegeix més, i al Marroc és normal que continuï amb el mateix 11, perquè no he vist tots els partits, evidentment, de la primera jornada de la primera fase, perquè hi ha certs horaris que no fan possible
1: no
3: que
1: es puguin veure
3: els partits, no? No, i no només els horaris, sinó que alguns enfrontaments tampoc són atractius. Però sí que és cert que dels que he vist, a mi Anglaterra em va agradar molt, però possiblement la que més m'ha agradat és Marroc. És cert que Alemanya va jugar molt bé, però clar, era contra Curaçao. Anglaterra sí que em va agradar molt, i sobretot el Marroc.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Què tal? Bona nit.
2: Com esteu? Bona nit.
1: Bé, enhorabona.
3: Bona, Toni.
1: Enhorabona, enhorabona.
2: Gràcies.
1: On ets ara mateix?
2: Bueno, m'he tancat una cabina perquè ara mateix la nova Creuvolta estem una mica a la zona hermètica, quan teníem discoteques, i hi ha imatges gairebé orgiàstiques. Llavors m'he tancat una cabina per tenir un àudio, perquè si no, no hauria pogut parlar amb vosaltres.
1: Què? Com ho has viscut, això? Escolta'm, 4-0 al final, sobrats.
2: No, però s'ha patit molt, Oriol, s'ha patit molt. L'hem patit, al pal del Zamora hem patit molt. Però bé, és el que som, no? Som un club d'una ciutat treballadora, som un club patidor, aquí mai ens regalen res, però aquest club té màgia. Aquest club té màgia, sempre torna, és increïble, ens foten cops i sempre ens aixequem. I a més, tenim alguna cosa que fa que els play-offs els guanyem, no? Que ara que sembla que els clubs catalans sempre que arriba el play-off patim i nosaltres sempre els guanyem. Si fa 2 anys vam baixar a segona federació i alguns ens posaven la creu i ens tancaven al cementiri, i 2 anys després estem de tornar al nostre lloc, que és el futbol professional.
1: És el que et volia dir, que si fa 2 anys et diuen que estaries celebrant un ascens a segona, quan hi va haver la patacada a Lugo, que haguessis pensat, perquè és que és molt gros encadenar 2 ascensos directes. Repassava, i el Sabadell això ho va fer als anys 60, pujant de tercera a primera de manera consecutiva, però és molt bèstia.
2: És molt bèstia. No sé, nosaltres sabíem que tard o d'hora tornaríem pel que et deia, perquè crec que forma part de la nostra personalitat, però crec que trigaríem bastants més anys. De fet, ara estem celebrant aquí amb colla, amb amics, amb família, i els 4 que vam ser a Lugo en aquell dia ens hem fet una fotografia per tancar el cercle, no? Perquè a Lugo ens vam fer una fotografia com dient, tornarem. I hem tornat amb un entrenador increïble, el Ferran Costa, amb una plantilla que connecta, que emociona. Jo t'ho dic de veritat, que és l'any que he gaudit més com a aficionat. Aquest equip té estrella, té màgia. Hi ha molt bona gent que ha aixecat el club, i a nivell social, més enllà de la rada que ha saltat en veir la gespa, hi ha tanta gent jove amb la requinada, és una cosa fantàstica. Estem molt contents, i sobretot l'afició s'ho mereix, perquè cal recordar que el darrer sense segona va ser en pandèmia, i vam estar un any a segona que la gent no va poder anar al camp. Sí, llavors sí. És com si d'alguna forma tanquem aquella ferida, i l'any vinent sí que podrem, si l'agradaria, gaudir amb aquest equip, que tant de bo es quedi la meitat de la plantilla, perquè ara mateix els estimo molt.
1: Molt bé. Com ho celebraràs? Mira, si alguna cosa bona de tenir jugar el partit el divendres a la nit és que la cosa es pot allargar, no?
2: Sí. Anirem al centre de la ciutat, suposo, i estarem pel centre, per la Rambla, fent festa grossa. Demà hi ha rua. Hi ha rua que sortirà a la Creu Alta a les 7, que arribarà a l'Ajuntament sobre les 9. I crec que serà un estiu de moltes celebracions, a passar-ho bé. Potser si ho celebrarem amb els amics, amb la família. Però bé, ens haurem de comportar, que també hi ha Mundial de Futbol i toca treballar, i no és pla d'estar fent comentaris dels partits amb aquesta veu de fonia que ja tinc.
1: Molt bé, doncs, Toni, a gaudir-ho, i enhorabona de nou.
2: Mercès, amics, una abraçada.
3: Abraçada, Padilla.
1: Abraçada cap al Toni Padilla, evidentment una de les persones més felices després d'aquest retorn del Sabadell al futbol professional. De seguida el Pau Bonastre amb protagonistes. Us havia deixat amb la paraula a la boca sobre Boadi, sobre aquest Escòcia-Marroc. Marc, va.
3: Sí, el Ferran parlava de Boadi, però jo crec que el Marroc, a banda de les bones sensacions que també et va deixar Anglaterra, o que pot haver deixat avui després dels Estats Units amb els 2 primers partits, és que t'entra pels ulls, i aleshores futbolísticament hi ha poques seleccions que siguin tan atractives, i fins i tot amb el projecte parlàvem de l'entrenador, és el seleccionador, no?, que havia ha sigut campió sub-20.
4: Sí, campió del món, no només d'Àfrica, sinó del món.
3: Sí, campió del món sub-20, vull dir que això t'explica que darrere de la selecció del Marroc de futbol hi ha un projecte i hi ha una estructura amb la que amb aquest jugador jove com és Boadi té un seleccionador darrere que el deu conèixer molt perquè ja l'ha tingut com a campió del món, i per tant és per mi és el més atractiu del futbol, que veure com juga aquesta selecció i a sobre a través del com li arriben els resultats.
5: Jo crec que és una selecció que evidentment quan hi ha moltes seleccions o federacions que quan organitzen un mundial, i Marroc, tot i que serà amb Espanya i Portugal, organitza el següent, sí. Comencen a preparar-se molt abans.
4: I ve d'organitzar la Copa d'Àfrica.
5: Sí, exacte.
4: Que ha anat com ha anat, però l'ha organitzat
5: ells. La mateixa selecció de Qatar va començar a organitzar, després va rendir el que va rendir, però comencen a treballar amb el seu mundial perquè és on volen...
3: Eh,

0: lluir-se i arribar al més lluny possible fa molts anys abans. Però és que el Marroc no només és aquest Mundial que arriba com arriba, és que el Mundial anterior ja va ser semifinalista, ja va eliminar la selecció espanyola. És cert que amb un altre futbol, era un futbol més pedra.
1: Era regragui, el seleccionador marcava el que era l'equip.
0: Era més pedra, però ja en aquell moment hi havia jugadors, per exemple, Unagi, en aquell Mundial, que Luis Enrique...
1: El 8
0: és muy bueno. Ja hi havia jugadors que van destacar.
1: Clar, però és que amb l'altre seleccionador jugava amb Rabat al mig del camp, com dèiem abans amb en Ferran, però jugava en Nesiri a dalt, i en Nesiri l'ha descartat aquest seleccionador. I juga amb altres futbolistes, com per exemple el terrassenc Saibari, com a davanter quan ell és més extrem. I vaig molt ràpid amb Boadi, que suposo que...
0: I els hi falta Abde.
1: Sí, els falta Abde i Aguer com a central, perquè són les baixes que han tingut per lesió abans del Mundial.
0: Que Abde arribava en un estat de forma brutal.
1: Brutal. Suposo que li hauríem de dir Boadi, suposo, com a francòfon, però vaja, això a banda... Clar, al Madrid li falta aquest jugador, al Barça té Bernal i suposo que no és tant un perfil que li faci falta, per molt que sigui un molt bon jugador, i si anés al Paris Saint-Germain, tu imagina't que Joao, Vitinha i Boadí rondant per allà, i aquell mig del camp és una cosa...
2: Ara en seguim parlant. Podeu anar trucant al 902-477-100, que sortejarem el pack Wonder Goal, però mentre doncs truqueu, anirem cap a la Nova Creu Alta, que tenim el Pau Bonastre en protagonista. Pau.
3: Doncs sí, Oriol, mira, amb Diego Fuoli, un dels herois d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, un dels millors porters de la categoria. Diego, quina bogeria, vaya locura.
4: Epa!
3: Ara ens aturen, ens interrumpen per la celebració.
4: Pues sí, la verdad, lleva siendo una locura de año. Lo hemos disfrutado desde que empezamos en pretemporada currando como animales, hemos disfrutado de cada gota de sudor y la verdad que es la guinda perfecta, ¿no? Para el pastel, el final perfecto del cuento de esta temporada, que a todos ya, aunque no hubiese terminado así como ha terminado, se nos iba a quedar grabada para siempre, pero... Con este final ya ni te cuento. Yo hasta el día que me muera voy a recordar este año.
3: Y vaya manera de hacerlo con este playoff. Remontada en las semifinales, también remontada en la final. Y vaya locura en el final.
4: Sí, pues es que este equipo ha estado todo el año haciendo cosas que se salen de lo normal. No hemos... Nuestra primera victoria fue en Algeciras a las 4 de la tarde a 40 grados, terminando con 9 jugadores. Hace un mes ganamos en Marbella a 98 minutos jugando con 10 y metimos en el último minuto. La verdad que ha sido una temporada de mucho disfrute, como te digo, de hacer cosas fuera de lo normal, de tener tramos de jugar muy bien, y en los que no hemos estado tan bien con balón, pues lo hemos solventado con lo que somos, con nuestra esencia, currar, morir por cada balón, morir por el compañero de al lado y llevarnos por delante todo lo que se ponga en nuestro camino.
3: A nivel social, lo que ha crecido este año el club, desde el día 1 hasta el último, hoy todo lleno, toda la gente celebrándolo.
4: Pues sí, es una locura. Desde el primer día, la verdad que no sé si fue récord de abonados en el siglo XXI esta temporada. Y bueno, se ha llenado el.
2: Doncs hem perdut la connexió amb la Nova Creu Alta, hem perdut la connexió amb el Pau Bonastre, que estava conversant amb Diego Fuoli. De seguida intentem recuperar el Pau. Mentrestant, Gut, no sé què volies afegir respecte a la selecció marroquina,
1: no,
2: que estàvem comentant.
1: Bàsicament, ja havia anat per feina per resumir-ho, però que Boadí és un jugador que tu el veus jugar, i com diu en Ferran, a mi també em recorda Sergio Busquets, perquè quan li arriba la pilota, ell ja ha girat el coll, ja sap qui li ve per un costat, qui li per l'altre, qui té darrere, com l'ha de tocar, sap, li agrada molt fer fintes, per exemple, i treure la pilota jugada, té una noció de l'espai que és bàsica en aquesta posició, i té només 18 anys, que no ho podem perdre de vista, i debutava en un Mundial contra la selecció de Brasil l'altre dia, però buscant escenaris en els quals, de grans clubs europeus, en els quals pugui jugar, clar, el Madrid és un jugador que tots sabem que li fa falta, perquè Bernardo Silva és un migcampista de molta qualitat, però que juga més avançat i que tampoc no marca tant el joc de l'equip, mentre que en el cas del Barça, havent-hi Bernal i Frenkie de Jong i altres jugadors en aquesta posició, i el Barça tenint objectius clars identificats al mercat, no sé fins a quin punt és un jugador que pugui anar a buscar, per dir-ho així, no? I per tant, per això...
0: No anirà.
1: Clar, no l'incloc a l'equació, per molt que ens enlluerni en aquest Mundial, i per tant, perquè no vagi al Madrid, segurament la gran opció és que Luis Enrique vagi a buscar-lo
0: i reforci el mig del camp. També havia sentit el Bayern de Múnich.
1: Sí, però que no, no sé fins a quin punt. Aquest jugador que ens deia el Blaia en el partit anterior, que és estudiant de matemàtiques i de física.
0: Sí, sí, sí. Sí. I que... és un coco.
1: No, no, i ho demostra el camp.
2: Sí, sí, hi ha posicions que justament dius, m'encaixa el que m'estàs explicant amb la posició que ocupa el camp i amb la, sí, i amb la seva manera de jugar. Com us deia, els capibares que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol, arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful amb 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box i t'apassiona l'emoció del futbol. I els capibares molt atents al llarg d'aquest Mundial amb Wonder Goal, aquest pack de Mr. Wonderful que regalem cada dia aquí al Tu Diràs a un oient que truca al telèfon habitual del programa. Hola, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit.
2: Com et dius?
5: Francesc.
2: Francesc, des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
2: Ja coneixes la mecànica, ens has de dir qui es mereix aquest pack Wonder Goal i qui no se'l mereix. Comencem per qui se'l mereix, va.
5: Pues el Messi, evidentment.
2: Després d'aquesta setmaneta, sí, evidentment s'ho mereix tot, Lionel Messi. Qui no es mereix el pack Wonder Goal, Francesc?
5: Pues el Cucurella, m'ha deixat molt decebut. És l'últim que m'esperava que anés al Madrid, no m'ho imaginava.
2: Doncs li apuntem el vot. Mira, Gavi tampoc, ahir ens ho deia el Tu Diràs, que s'ho tenia molt callat, això,
6: sí, eh?
2: Cucurella.
6: I no feia bona cara, Gavi, quan deia les declaracions. O sigui, el vaig sentir i quan el vaig veure, sí, després,
2: jo
6: feia veia, cara seriosa.
2: Em va semblar veure el motivat, però bé, veurem Cucurella, que, com ahir dèiem, doncs serà l'encarregat d'intentar frenar la minya mal. Francesc, per tu aquest pack Wonder Goal. Gràcies per trucar i per sentir-nos.
5: Estupendo. Gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
1: Pau, ara que el Francesc parlava de Messi, amb la primera jornada del Mundial m'ha fet pensar molt en Messi Cristiano, perquè Messi tots són elogis i en el cas de Cristiano... fins i tot el seu país ja estava en una onada de crítiques.
6: Bueno, hi ha un incendi en Joao Neves.
0: Això et demostra que a Madrid, sobretot, han venut una burra durant molts anys.
1: Clar,
0: de Cristiano, no? Cristiano era igual que Messi. És que no, o sigui, és que no. O sigui, Cristiano és un excel·lent futbolista.
1: Molt bo.
0: Però és que Messi està no sé quantes passes per sobre seu.
1: No, però i en aquesta primera jornada, ara potser la segona, Cristiano fa 4 gols i Messi falla un penal. Però vull dir, aquesta primera jornada te'n deixa un a dalt de tot i l'altre al metro, o sigui, sota terra.
6: Bueno, ja ho va dir Maradona, que no deia potser per aquí, però la pelota no se manxa. O sigui, per tant, Messi ha posat el lloc amb el futbol, el que tothom ha anat parlant durant anys i anys i anys.
2: Mira, que ens demana pas el Pau amb un altre protagonista des dels budells de la Nova Creu Alta. Pau.
3: Amb Artur Bonaldo, Pilar del Centre d'Esports Sabadell. Uri, després d'aquesta victòria, aquesta final, noche mágica aquí en la Nova Creu Alta. ¿Eh?
7: Sí, la verdad que una noche mágica. Una noche para recordar, para toda la vida, para contar a mis hijos, a mis nietos. La verdad que una emoción inexplicable.
3: Las caras de felicidad, mira la gente llorando, sonriendo. Lo que habéis hecho disfrutar a esta gente no tiene nombre, ¿eh?
7: Sí. La verdad que decíamos antes de empezar el partido que no podía terminar esta temporada de otra forma, porque lo hemos disfrutado tanto cada día. Vemos que la afición está con nosotros y la verdad que mucha gratitud a Dios y a todo lo que hay que pasar.
3: ¿Y cómo se cierra la temporada con este playoff espectacular? Primero las semis contra el Madrid, vaya locura, y luego esta final... 1-0 hasta el 89, luego, claro, pensaba antes el gol de Cuadri, que es como la imagen de este equipo, que un jugador que ha estado todo el partido corriendo sin parar, que roba el balón, con potencia tira, la cola por las cuadras, o sea...
7: Este equipo no es un equipo de un jugador o de dos, es un equipo de tanta gente, es difícil explicarlo, la verdad que... Yo solo tengo que levantar la mano al cielo, agradecer a Dios. Estoy diciendo a todos que me están preguntando. Hace un año estaba a punto de dejar el fútbol, operarme la rodilla, desanimado, queriendo volver a Brasil. Y busqué a Dios, a Jesús, porque estaba pasando, que quería de mi vida. Y me contestó que esté tranquilo, hijo, que los próximos años de su vida van a ser los mejores. Y yo solo tengo que agradecer. Lo he contado esta historia antes en la rueda de prensa. Contra el Castilla,

0: Entonces yo creía en todo momento que Dios iba a hacer algo mágico y lo ha hecho. Solo tengo que levantar la mano y agradecer a Jesús porque su palabra él siempre lo cumple.
1: La última, Bonaldo, ¿cuál es la clave de este éxito? No sé si Ferran es uno de los argumentos principales.
0: Fe, fe, la clave es fe.
1: Gracias.
2: Doncs Bonaldo, Artur Bonaldo, al micròfon del Pau Bonastre. 10 minuts per la mitjanit, fem una pausa i de seguida tornem. 10 minuts perquè arrenqui aquest Escòcia-Marroc del Mundial, però avui és nit de celebració a Sabadell després de l'ascens, del retorn del Centre d'Esport Sabadell al futbol professional. 2 minuts i som aquí.
3: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play football.
4: La rematada Messi, gol!
3: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
5: Compte França centrada, gol!
3: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
6: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
3: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
7: Final! Història de la Copa del Món!
3: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
8: RAC1.
3: Aquest dissabte, a partir de les 6, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem el segon partit del play-off final de la Lliga ACB, des del Roig Arena, València-Barça, amb Dani Aguilar, Albert Pedrol i Jordi Colomer. Viurem dos partits del Mundial de Futbol. A les 7, Països Baixos-Suècia. Després de l'empat de la primera jornada, l'equip de De Jong no pot tornar a ensopegar si vol ser el primer de grup. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori. El partit de tornada de la final per pujar a primera divisió, Almeria-Màlaga. El Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, la volta ciclista a Catalunya femenina. I per rematar-ho, Tu Diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
8: RAC1. Tots som un milió.
9: Ha començat el partit al Gillette Stadium de Boston, Miquel.
10: Això és correcte. Ha començat el partit amb la centrada inicial de l'equip escocès. Pressió alta del Marroc, que la primera se'n va cap a buscar el rival, provoca la pèrdua de l'equip escocès i, per tant, primera possessió per l'equip africà, que avui, per cert, juga totalment de blanc. Totalment de blau els escocesos, totalment de blanc els marroquins a l'estadi de Boston, on ha començat el partit fa 34 segons entre Escòcia i el Marroc.
9: És un partit important, perquè Escòcia, si puntua, pràcticament tindrà feta la classificació, perquè, vaja, abans ho comentàvem a RAC+1, amb 4 punts tens un 95% de possibilitats de passar com a un dels 8 millors tercers. Per tant, la línia del que deia en Correa, és clar, segurament pot sortir a buscar aquest punt a l'equip escocès, en canvi Marroc ha d'arriscar més. T'esperes això, Marvà?
11: Sí, no, i a més... La gran sorpresa d'Escòcia ja va ser la victòria a la primera jornada, va ser la primera victòria
10: compte
11: en el Mundial.
10: Compte la selecció del Marroc, la rematada, gol!
9: Ostres, gol! Gol! Hirobi!
10: Gol català! Gol català del Marroc, el segon gol català de l'equip marroquí, la passada a l'esquena de la defensa. Juguen amb tres centrals, però els marroquins han sabut trobar els espais. Passada picada a l'esquena de la defensa, posició correcta de moment de Saibari, del futbolista de Terrassa, que entrant a l'àrea per la dreta en diagonal ha deixat anar un cacau que una mica més i decapita el porter, potentíssim. Posició correcta en l'arrencada, control i rematada creuada, impossible per Angus Gunn. És el primer del partit, déu-n'hi-do quina rematada, subtil en el primer partit, contundent en el d'avui, segon gol del Marroc, segon de Saibari, Marroc 1, Escòcia 0.
9: Gol català, no s'ha fet gols lletjos, Saibari.
11: No, i l'assistència crec que és d'Abrahim, que és, l'assistència és boníssima, perquè és d'aquestes assistències a l'esquena entre el lateral i el central, però vaja, he vist el davanter que mira Saibari, mira per la passada, i acaba xutant. Jo crec que això acaba despistant una mica el porter escocès. Però vaja, estaven comentant que si Escòcia faria un es tancaria
9: sí,
11: darrere.
9: S'ha acabat
11: això, perquè si vol sumar alguna cosa s'haurà d'obrir i veurem. És que jo crec que té alguns elements a Escòcia que estan bé. Té a Robertson, que té a McTominay, que l'hem vist amb el Nàpols, té a jugadors que...
12: Ese no es el nombre.
9: Hola, Camacho!
12: Aquí diciendo nombre ni nombre.
11: McGinn, té a McGinn.
12: Si eso es la marca de Ginebra que me pone a mí en mi pueblo, en cierta, joder, que me cobran 5 euros por el McGinn. Y luego está el portero, ¿no? Que se llama Angu. Ese es un entrecop, joder. Y luego el otro, Scott, el del medio del campo. Scott, eso es el perro, el papel de bate. Si es que los escoceses no tienen nombres normales. Mira aquí, bueno, José Antonio, Miquel, Uriol, Mar, Jaume, bueno, estos nombres que tiene aquí.
9: José Antonio Camacho, que també ens acompanya aquesta nit molt pendent d'aquest Mundial, com ja va quedar clar dilluns.
2: Quina nit per
9: al partit d'Espanya.
2: Pel Vallès Occidental.
9: Ah, clar.
2: L'ascens del Sabadell i gol terrassenc, només començar.
12: Ah. Oye, ¿y el Cieza? ¿Sabemos si ha subido o no ha subido?
2: En principi, aquest any no. Aquest any no. Sap greu, Camacho.
9: Pendents de protagonistes de la nova Creu Alta, per cert, amb en Pau Bonastre.
2: Don Pau!
9: espera, que la cobertura, sí, no. José María... És que, saps?
13: Tota la ciutat
9: han canviat els temps, saps?
11: Sí, ara... No hi ha helicòpter, no?
2: No.
9: Bé, tu ja estaries allà, no?
12: Estaría en el vestuario duchándome con los jugadores y preguntándoles por aquí, por pasiva, cómo lo han visto. Doncs, y hoy...
9: Dins mira, del vestidor, la dutxa directament, no?
2: Doncs sí, mira, tenim el Pau amb protagonista. Crec que ha pogut parlar amb Joel Priego. El tenim amb un dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Pau?
14: Mira, sí, Oriol, ens atén Joel Priego, futbolista manresà del Centre d'Esport Sabadell, clau aquesta temporada i en aquest playoff. Joel, enhorabona.
15: Moltes gràcies.
14: Com estàs? Com esteu?
15: En un núvol. Molts mesos, molts anys lluitant per poder ficar-me al futbol professional i fer-ho amb un grup humà com aquest, amb la família que hem creat, encara és més especial.
14: Déu-n'hi-do, quina bogeria de partit. Una mica el signe d'identitat d'aquest equip, segurament.
15: Sí, crec que som un equip que quan anem a imposar partits en els que anem home a home, en els que fem que la gent ho passi malament, hi ha molt pocs equips que ens aguantin el ritme.
14: No sé si el dia que aterres aquí a Sabadell l'estiu passat t'imaginaves un dia com avui.
15: Crec que tu pots imaginar, al final entrenes per aconseguir això, però és que tot el que somis, tot el que creguis, no s'assembla ni un 10% al que estem visquent.
14: A l'anada veu arribar aquí amb un 2-0 en contra, avui un 1-0 en contra. El tema és que en cap moment se us ha vist amb por, sempre buscant el partit, fins i tot amb l'1-0, anat sempre cap endavant.
15: Som un equip que necessitem anar endavant, necessitem que hi hagi ritme, que ells es sentin pressionats, que ens sentin a prop, que la gent estigui connectada i quan aconseguim això som molt fotuts.
14: I Déu-n'hi-do, com ha crescut a nivell social el club aquesta temporada? Això també és responsabilitat vostra?
15: Sí, el que estem visquent, la diferència des de la jornada 1 fins ara és una bogeria, la gent està molt enganxada, si avui arribem a tindre 20.000 entrades crec que segurament ho haguéssim omplert també. I res, esperar que la gent l'any vinent segueixi igual d'enganxada, que segueixi venint i empantant, perquè de veritat que ens suma moltíssim.
14: L'any que ve segona?
15: Sí.
14: Brutal.
15: Espectacular.
14: Escolta, l'última, Ferran Costa, què me n'has de dir? Tu vas coincidir amb ell al Manresa, si no m'equivoco. Sí. Us heu retrobat aquest any i de quina manera?
15: És molt especial, és una persona que aconsegueix treure el millor de cada jugador, en especial a mi, sempre ha aconseguit que rendeixi a un nivell molt alt, que sigui capaç de competir al meu límit i agraït i res, esperar poder estar molts anys amb ell, la veritat.
14: Joel Priego, gràcies, enhorabona.
15: Moltes gràcies.
2: Doncs paraules de...
14: Priego, sí. El tu diràs de RAC1, un dels herois de les semifinals, avui també importantíssim amb el Centre d'Esports Sabadell.
2: I tant, amb aquells dos gols que va fer, crec, en el partit de tornada contra el Madrid-Castilla, Joel Priego, clau, sens dubte també, en aquest ascens del Centre d'Esports Sabadell, guanya el Marroc, amb aquest 0-1.
9: El gol matiner que ha marcat, recordem, el jugador català. 1-0 està guanyant el Marroc contra Escòcia al set de la primera.
2: Pau Bonastre amb el tècnic del Sabadell.
1: Sí, el tenim, Ferran Costa. És l'home més buscat en aquests moments a Sabadell. Abraçades, els jugadors, membres del cos, periodistes, tothom vol a saludar i abraçar-se amb Ferran Costa. Ferran, bona nit, enhorabona.
13: Moltes gràcies. El més buscat no sé, però el més feliç, com a molts són igual de feliços que jo, però més impossible.
1: Quina final, no sé si algun... És a dir, quan tu imaginaves o visualitzaves el partit, no sé si podies imaginar alguna cosa millor. Segurament sentenciar-ho abans, però...
13: No, el que sabia és que aquest equip estaria disposat a fer el que calgués per brindar-li aquesta afició tan collonuda que tenim, doncs, aquest moment de joia. Un equip fet a si mateix, que ens han volgut matar moltes vegades durant la temporada, però sempre hem trobat la manera de seguir respirant, i tremendament orgullós d'aquest grup de jugadors, de tota la gent que forma el Sabadell i d'aquesta afició brutal que tenim.
1: Us hem vist al llarg de la temporada, és un equip amb gana, que sempre va per la victòria. Avui amb l'1-0 en cap moment heu fet un pas enrere. A buscar el segon.
13: No, volíem guanyar el partit. Som així, sempre volem més, no volem especular, volem ser nosaltres qui intenti manar dins dels partits per amb aquest ambient i 12.000 persones empantant. Penso que és la victòria de tots.
1: Veníeu de les semis de fer ja una remuntada espectacular, amb un 3-0. Avui un 4-0, 3 gols al temps afegit, però també donant-li la volta, que parla també de com aquest equip es revela sempre contra les circumstàncies. Una de les teves frases que ara deies és que ens han de matar mil vegades per aconseguir-ho del tot.
13: És que aquest vestidor... Hi ha gent que és una brutalitat. O sigui, m'ho he passat teta aquesta temporada. He recordat perquè em vaig fer entrenador. He tingut el privilegi de compartir amb un cos tècnic acollonantment genial, amb una plantilla entregada, i l'únic que puc fer és donar-li les gràcies.
1: Mira, des de l'estudi et fan una pregunta. Et puc passar els auriculars? Sí. Mira,
2: mira, li preguntarem
1: a Oriol els auriculars amb el Ferran.
2: El Ferran Costa...
1: Mira, Oriol Jovet, t'he ubicat, eh?
2: Heroi d'aquest ascens. Ferran, enhorabona.
13: Oriol, moltes gràcies.
2: El Lleida. Fa 15 dies parlava amb Ferran. Ostres, que tant de bo pugui tornar a parlar, no? Al cap de dues setmanes, per dir que el Sabadell és de segona divisió, i Ferran Costa, per suposat, també.
13: Sí, ens haurem de trucar cada 15 dies, perquè sembla que ha funcionat prou bé, i és un moment molt especial, molt bonic, sobretot per amb qui tinc el privilegi de compartir-ho, perquè tinc un grup de jugadors brutal, i en un lloc on m'han cuidat, m'han respectat, m'han recolzat, i l'únic que puc fer és donar-li les gràcies a tota la gent del club i a una afició que ens ha portat amb volandes. Això és l'hòstia.
2: Sí, perquè apel·laves a la nova Creu Alta durant tota la temporada, però en aquest play-off especialment, perquè els partits de tornada heu hagut de capgirar resultats adversos, i déu-n'hi-do, la nova Creu Alta.
13: Sí, crec que la comunió amb l'afició ha estat total des del primer dia. Crec que hem vist un equip unès, que s'ho deixa tot, que respecta molt aquest escut, que vol fer les coses de la millor manera, i això el que ha fet és que en els moments on han costat més les coses, doncs lluitem junts, i que en un dia com avui, doncs també somriem junts.
2: És el secret, Ferran, per que estiguem parlant que fa un any el Sabadell estava a segona federació i que a partir del mes d'agost, doncs, el tinguem a la segona divisió, dos ascensos consecutius?
13: Jo penso que no hi ha secret, és algo molt simple. Escriure tots a la mateixa pàgina, treballar molt, creure en un mateix, i quan hi ha adversitats, doncs rebel·lar-se i pencar encara més. Si això li sumes fer-ho amb bones persones, doncs passen coses com aquesta.
2: Mira, tenim per aquí a l'estudi de RAC1 algú que també coneixes bé, com el Marc Marvà, que també
11: vol
2: felicitar.
13: Molt mite avui, eh?
11: Què passa, com estàs?
2: Què et penses?
13: Què dius, Marc?
11: Felicitats, eh?
13: Moltes gràcies.
11: Que gran. Ara m'estaven recordant quan fa un any estaves esperant el fitxar, no fitxar, després de tu personalment, el que vas viure també amb l'Andorra. Jo crec que vull felicitar, perquè sé el que havies patit abans, i per la gent que ens escolta, Ferran, que tu has començat entrenant a Benjamins i acabes entrenant a equips professionals, crec que ets un exemple per molta gent que ens escolta, i et volia felicitar també, ja saps, per tot el que parlo.
16: No.
13: Moltes gràcies, Marc. Valoro molt les teves paraules i sí, en el món del futbol hi ha moments on costa més, on pateixes, on... però jo crec que això és com tota la vida, de creure en un mateix, inclús quan menys gent ho fa, pencar molt, i si després tens la sort d'aparèixer al lloc adequat, amb la gent adequada i amb grans persones, doncs amb treball a vegades els somnis es fan realitat.
9: Felicitats, Ferran.
13: Moltes gràcies.
16: Sí, jo puc dir una cosa?
1: El president, Pau Morilla Gené.
16: Home! Gràcies a tots, vull dir una cosa, vull saludar a tothom i vull dir una cosa. Mireu, aquest senyor que acaba de parlar, té uns collons arlequinats enormes,
1: ojo,
16: treballa com un boig. La vida, a vegades, funciona de manera justa, i el futbol i aquesta ciutat li té molt que agrair. Li vull agrair, i li he dit abans personalment, però que ens escolti tota Catalunya, que tenim un entrenador de putíssima mare, que afortunadament el tindrem per molts anys, i que això només és el principi, amb la qual la resta dels equips ja poden començar a currar, perquè nosaltres aquesta nit ja ens hi posem.
1: Doncs mira, les paraules del president del Sabadell.
2: Pau Morilla Giné, també, un dels més feliços. És que el tàndem realment del Sabadell, president-entrenador, és d'aquests que...
1: President-entrenador i Lucas Viale, director esportiu, diguem-ne, cadascú a la seva parcel·la, una feina excel·lent.
2: Tens el Ferran encara per aquí, que l'Agut li volia fer una pregunta.
17: Sí, no, aquesta nit...
1: Pregunta de Miquel Agut, un moment.
17: No, serà curta, tranquil.
2: Bueno, ja se'l trobarà durant la temporada a les rodes de premsa dels partits contra el Girona.
17: Això és correcte. I a més, això, que aquesta nit ens hi posem, que diu el president, home, ja vol dir que de festa s'hi posaran, però vaja. No, jo li vull preguntar al Ferran. Hola, Ferran, felicitats i bona nit.
13: Hola, Miquel, moltes gràcies.
17: Clar, abans ho parlàvem, és una temporada en què heu estat lluitant fins l'últim moment per pujar directes, i al final amb l'Aldenc perdeu aquesta opció, acabeu entrant en la promoció.
1: Ara li han fet una abraçada en aquests moments, ara... De seguida per la prova.
2: L'Agut no és de preguntes breus. No, ja clar, pot passar.
17: El president m'ha interromput, és que no pot ser. No, falta
2: gran irrupció de Pau Morilla Giné.
17: Això és correcte. Bé, no, Ferran, com es fa perquè un equip que ha tingut a tocar l'ascens directe a la promoció l'aconsegueixi, i a més amb 7-0 en els dos partits de casa?
13: Doncs primer, com a bons competidors, acceptant que hi ha un equip que en la lliga regular ho va fer un punt millor que nosaltres, felicitar entenent que això ens indica doncs, que hem de seguir millorant, confiança en el que fem, en... i aprofitant cada situació per revelar-nos i treure el millor de nosaltres.
12: Don Ferran, aquí José María García. Lo primero, enhorabuena, querido.
13: Muchas gracias.
12: Me imagino que esta noche os comeréis al niño Jesús por un pie y os beberéis hasta el agua de los floreros.
9: ¿On estás tú?
2: Hombre, la festa de s'allarga.
13: Posiblemente.
12: Lo que quiere saber Cataluña, ¿habrá despeinamiento de cotorra?
13: Gràcies, Ferran. De tengo que ir a rueda de premsa.
12: Ai, que
2: gràcies, moltes gràcies, enhorabona.
1: Per les paraules de Ferran, que marxa directe cap a la roda de premsa. Han passat jugadors, suposo que han sentit crits.
9: Sí.
12: Estàs en el vestuario?
1: David Estals,
12: en la dutxa,
1: molt eufòric, amb una bandera amb la seva cara, i anava cantant Hansi Flick, crec que cantava...
9: Ho sentia, o Hansi Flick, sí.
1: Per què?
18: Perquè Hansi Flick és el mejor entrenador, me cago en la puta.
12: Bé. O com se diga, l'eufòria,
2: En moderació. I tant, home, la felicitat, evidentment, a Sabadell és... elevar la festa ben amunt.
1: Ara els jugadors, bona part d'ells, que han tornat cap a la gespa per fer-se fotografies, perquè, clar, hi ha hagut un moment... Mira, un moment, David Estals. No miris amb aquesta cara, que ets un dels herois del play-off. David Estals, enhorabona.
19: Muchas gracias.
1: Com és això de pujar a segona amb l'equip de la teva ciutat?
19: Pues lo mejor que le puede pasar a alguien.
1: Estàs content, eh?
19: Mucho, muchísimo.
1: I viure-ho en un estadi absolutament ple, invasió de camp.
19: La verdad es que sí, siempre se había ascendido fuera de casa, y vivirlo en casa con 12.000 personas y tu gente es lo mejor.
1: I no ha sigut fàcil, venint de l'1-0 de l'anada, avui tocava remada valent, però l'equip ho ha tingut clar des del principi.
19: A este equipo para matarlo necesitan muchas más cosas de lo que han hecho todos estos equipos.
1: Li cantaves ara a Ferran, Hansi Flick?
19: Sí, es una broma que tenemos, yo el Priego y yo, que se piensa que es Hansi Flick, pero es Ferran Costa.
1: És l'entrenador de l'ascens.
19: Ah, déjalo, que tiene mucha película.
1: Gràcies. David està als altres de RAC1, tiene mucha película Ferran Costa. Hi ha bon rotllo, entre els jugadors i l'entrenador, una de les claus per les quals s'ha aconseguit l'ascens.
2: I que Ferran és un entrenador jove, que això doncs, també facilita, no? Suposa una mica aquesta relació, diguéssim, més de col·legues amb els jugadors. I que no, potser no sempre és fàcil de portar, però...
11: Sí, sí, però quan sentia el president també, no oblidem que el Sabadell puja l'any passat amb Movilla i el club decideix fer fora l'entrenador amb el que puja i llavors aposta per Ferran Costa, perquè jo crec que l'any passat el Sabadell puja per la qualitat també dels seus jugadors, però aquesta relació entre vestidor i banqueta no es dona, de fet acaba com el Rosari de l'Aurora, bàsicament acaben pujant tot i això, i en canvi ara hi ha una comunió brutal que l'ha aconseguit Ferran Costa. Vull dir que jo crec que això també s'ha de destacar, que en el seu moment el president, quan pugen, decideixen canviar l'entrenador, i aquest projecte ara amb Ferran Costa sí que és impossible, com va passar l'any passat, que no tingui continuïtat a segona. Sí, sí.
9: Ah, continua el Marroc, una Escòcia 0, minut 18. Tenim planning de celebracions, Pau? No sé si ho heu comentat.
1: De moment... Demà, a falta de confirmació oficial, a no ser que el Sabadell... Si voleu, li podem preguntar ràpidament al president, que
2: mira,
1: tenim el...
2: Mira,
1: ja que sembla bé...
2: Sabes de parlar?
1: President, ara és que ara està tenint companys...
12: Però met el micro.
1: A veure, que
12: no pida permiso.
11: Un moment. De rua, segur.
20: S'ha interromput i perdoneu.
2: No, que va, només falta... Al contrari, honorats.
1: Ara li passarem els auriculars, Oriol.
2: Sí.
1: President, ara, primer de tot, la celebració, el planning, explica'ns.
12: La zona hermètica...
20: Encara no ho sé. Si em doneu 5 minuts, després t'ho explico.
1: Ah, vale.
20: No sé exactament la moguda, però ara després vinc i t'ho dic. No.
1: Mira,
20: exactament els detalls.
1: Però demà a la tarda...
20: La idea sí.
1: Demà a la tarda, pels carrers de Sabadell...
20: Sabadell, similar a la que vam fer fa un any, però, evidentment, molt més gran.
1: Mira, ara des de l'estudi es parlava del canvi d'entrenador l'any passat. Elogiaves ara a Ferran Costa. No sé si en el moment, l'estiu, feu aquell canvi a la banqueta, malgrat l'ascens... Sí. Visualitzàveu un moment així, ja no el moment, sinó la temporada, tal com s'ha produït?
20: Jo soc molt partidari de manifestar. Manifestar no a nivell d'esperar que les coses surtin bé, sinó de treballar i d'esperar que si treballes molt, a vegades les coses surten bé. Nosaltres no volem ser un club que fa les coses, amb tot el respecte al món, com altres clubs. No és el normal canviar entrenador quan ascendeixes, però és que nosaltres ens guiem molt més per inputs que podem controlar que no pas pels resultats. Jo sabia que la primera ref era una divisió diferent i, evidentment, vam tardar doncs, molt de temps parlant a molta gent i el Ferran... No, prefereixo dir coses ara que no pas quan estava ell present perquè sembla que li estigués durant la píldora, però realment hi ha molt pocs entrenadors com el Ferran. La combinació del treball, l'energia, el coneixement... i les ganes de fer les coses bé no les hem vist, amb la qual cosa, sí, ara seguirem treballant amb moltes ganes i... Déu meu, aquí no ho esteu veient els de la ràdio, però estan els dos jugadors, el porter Fuoli i Estals, que és de Sabadell, buidant els extintors de...
2: Bé. Brutal.
1: Això no ho feu a casa, sobretot.
2: No. Encén el president del Sabadell?
1: Sí, passo els auriculars. Mira, un moment,
11: Que confirmi que
1: s'ha d'esperar en aquests moments. Ens allunyem una mica perquè realment ara, amb diguem-ne...
2: Que no us toqui no?
1: La canalla del centre d'esport Sabadell entre Estals i Fuoli, que déu-n'hi-do quin parell, que ens han ruixat amb l'extintor. A veure, Oriol, ja et sent el president.
2: Ah, té una foto. President, bona nit.
20: Bona nit, Oriol.
2: Bé, ara en parlàvem, d'aquesta aposta que vau fer amb Ferran Costa i de tot el que s'ha viscut al llarg d'aquesta temporada. Ferran Costa continua, la temporada que ve?
20: Ferran Costa el tenim segrestat i fins que no trobin on està el Zulo, el tindrem molts anys aquí.
2: Quina ha estat la clau? Perquè, clar, un recent ascendit que encadena un nou ascens. Ho comentàvem abans amb el Toni Padilla, que el Sabadell havia encadenat dos ascensos per última vegada als anys 60. Però, clar, fer-ho novament és història d'aquest club. Quina ha estat la clau?
20: La clau ha estat una combinació de treball, de creure-hi, d'aixecar-se, de tornar a creure-hi, és que no sembla molt... Sembla molt simple, però molt complicat a vegades. No hi ha el secret, és intentar millorar un 1% cada dia, intentar controlar només el que podem controlar, que és el nostre esforç i la nostra dedicació, i, evidentment, hem de ser també humils. Aquí hi ha un component aleatori que ens agrada molt a futbol, que en aquest moment, o en aquest cas, ha sortit cara. N'estem molt contents, però la combinació d'humilitat per entendre que aquí no som millors que ningú, sinó que hem de treballar més que la resta, i ambició per arribar on podem arribar, doncs m'imagino que és la clau. És una resposta d'enganxina de cita bíblica, però
2: és la realitat.
20: No tinc millor resposta, és la realitat, sí.
0: Presidente!
2: Mira, Enrique Cerezo.
0: Soy Enrique Cerezo. Va. Oye, lo primero, enhorabuena.
2: De presidente a presidente.
0: De presidente a presidente, de piel a piel. ¿No queréis a Julián vosotros también?
21: ¿Pero es Julián Álvarez o Julián Pérez?
0: Julián López.
21: Ah, López. No, oye, yo tengo 150, pero son euros, no millones. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, después de lo del Barcelona, oye, no estaría nada mal, ¿eh?
2: Haurà de fer equilibris també amb el fair play. El...
21: Presidente.
0: I algun jugador que he visto ahí el que ha marcado dos goles, que oye, nos vendría de fábula.
21: Quadri, no, a mí lo que me vendría de fábula es subir a primera para hacer una de esas sobremesas históricas con usted.
0: Ah, cuando quiera nos juntamos, oye, y te pongo películas de Alfredo Landa.
21: Y yo soy más de Pajares y Esteso, ¿eh?
0: También las tenemos.
2: Deixarem continuar amb
0: desde
2: la celebració.
0: Desde que amanece apetece.
2: Sí, senyor Cerezo, gràcies. Deixarem continuar la celebració al president del Sabadell, el Pau Morilla Giné, que li agraem moltíssim. Oye,
22: Porque tenemos algún descarte. No,
0: hombre.
22: No le interesaría algún descarte. Madrid.
21: No, hombre, Florentino.
22: Bueno, tenemos que hacer hueco.
21: Yo le quería saludar, ya le saludé en Valdebebas.
2: Claro, mira, sí, sí, la semifinal.
22: Me acuerdo que estuvimos ahí con los niños.
21: Me decía, ¿quién ese era tan malo? Y era un jugador suyo, el 23 suyo. En serio, la mini Fati. Te prometo que me lo dijo. Mubadí, en directo, ¿eh? Mubadí, pero este es malísimo, tío. Pues si es un jugador teu.
22: Bueno, pues el chico...
23: Barbaridad tertulia, ¿eh?
22: Si el chico se pone la bota, cambia ese pie, pues yo culpa tengo.
23: Sense pues compasió.
21: También es verdad.
22: No queréis a este... ¿Cómo se llama el sevillano este que tenemos en el Real Madrid? Que venía del Betis.
21: Ceballos
22: este, ¿no lo queréis?
21: Hombre, hay mucha gente del Betis en Sabadell, yo creo que encajaría. Lo que pasa, oye, es que ahora mismo...
2: ¿Cuánto nos dais? Competencia.
22: ¿Cuánto nos dais?
21: Yo creo que sería al revés, ¿no? ¿Cuánto nos dais vosotros para daros?
22: Hecho.
21: Yo creo que Ceballos, Courtois, de suplente de Foli.
2: Claro, Courtois de suplente de Foli.
21: Quizá, no sé, Mbappé, pero sobre todo para supervisar los entrenamientos desde una niña.
22: Pues estamos, luego nos pasamos el teléfono butragueño.
2: Que s'entengui amb Lucas Viale, ¿no?
22: Claro, que se presente.
2: Molt bé. Deixarem, com dic, continuar la festa al president del Sabadell, ell, el Pau Morilla Giné. Pau, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquests minutets aquí al programa, i a veure si acabeu de definir el pla de la celebració, eh?
21: I tant. A vosaltres, una abraçada molt fort a la gent de RAC1, sou la canya. Gràcies.
2: Una abraçada. Vinga. I enhorabona.
23: Sí.
2: Gràcies, president. Doncs, continuem amb l'Escòcia-Marroc. Quin moment? M'estic recuperant.
23: Ha estat un moment i fantàstic, històric. Sí, és històric. No va dir històric, mi Ferran, no, és històric.
2: Com ho tenim, això? Perquè, clar, hi hem sortit a l'Equador de la primera part.
23: Tot igual...
17: No juga la mini Fati.
23: No.
17: No juga, amb tu que es diu, clar...
23: Miquel, tot igual.
17: La mini Fati, clar, no m'hi pot agradar, Florentino.
2: Minut de resultat.
17: Tot igual, 27 de partit, pausa directa, gol de Saibari, el minut 1, Marroc 1, Escòcia 0.
23: José María, això a la teva època no passava, i aquí ja quants crits haguessis fotut, eh?
24: Es que vamos a ver, estamos solo por el jijijajá, por el chascarrillo, y no estamos atendiendo a lo que pasa en el campo, que estamos viendo un auténtico partidazo, dos selecciones jugando a tumba abierta, y situamos minuto y resultado, Miquel Acut.
17: Com acabem de dir ara fa 30 segons, minut 25 de partit, Escòcia 0,
24: Mar Barberà, hi ha algun canvi?
3: De moment encara no, minut 27 jo crec que aguanten bé, José.
24: Jaume Mayor, ¿cómo estás viendo el colegiado?
23: Bé, de moment sense complicar... Bé, el veig amb aquesta equipació taronja, que no sé si he vist algun àrbitre d'aquest Mundial. Reconec que els partits de matinada no els he vist tots, però...
3: L'objectiu és que no tingui rampes com el de l'Austràlia...
23: Sí. Que ha acabat...
21: S'ha recuperat o no?
23: Sí, ha acabat el partit, sí. Per cert, felicitar en Pau Bonastre per la feinada que, sí, està, sí, que està fent més enllà de cantar l'ascens del Sabadell. Amb ell quedem pendents encara del planning.
21: Sí.
23: Només per tancar si ens falta
21: podem,
23: això, no?
21: Podem explicar sí, en els propers minuts...
23: Tu vas tenir temps.
21: Que torni el president, si vol.
3: Més amb no pot deixar Pau Bonastre.
23: No. Realment
17: ha estat... Jo faria el Brasil a Haití de 2:45 i que el president vingui aquí.
24: Tenemos alineaciones?
1: Jo crec que energia en té. Ara els jugadors estan fent-se la fotografia de l'ascens perquè no se l'han pogut fer abans, amb un rètol en castellà que diu enhorabona per l'ascens, i els jugadors amb una samarreta commemorativa d'aquesta fita que diu som de segona i a sota full gas, que és el lema que ha fet fortuna de Ferran Costa aquesta temporada en les xerrades prepartit, i que el club... I ara càntics de d'on està el de la COPE, que diuen els de jugadors del Sabadell, perquè se les han tingut aquesta setmana, ho explicava per la transmissió
21: De la federació, eh?
1: De fet, ho podem confirmar que hi ha hagut molta incidència en la, diguem-ne, l'estona prèvia al partit, de manera gràfica, perquè els jugadors recordessin la informació que havia publicat un mitjà de Zamora aquesta setmana, en què insinuaven que hi podria haver males praxis per suposats vincles entre el Sabadell i la federació. Això ja ho hem explicat, que no ha agradat gens aquí a Sabadell, que ho han rebut amb molta molèstia, molta ràbia, i internament se n'ha parlat molt avui a la prèvia.
21: Mira, ho comentàveu també a la retransmissió a RAC+1, l'Albert Ferran crec que ho deia, que, ostres, no, el Gerard Guardi, que coneixent una mica Ferran Costa era un element que podia utilitzar per motivar més els seus jugadors, si hi havia algun dubte, evidentment,
24: ¿Tenemos al presidente?
1: No,
24: la federación. Lausanne.
17: Però tenim molt poca vista.
1: No l'hem vist, sí que hi havia el president de la Federació Catalana, que a més és de Sabadell, d'aquí venia la història, justament. Perquè hi ha un expresident del Sabadell, que ara actualment és, no ara, ja des de fa uns quants anys, fins i tot quan el Sabadell va baixar de tant de segona a primera federació com de primera a segona federació, també hi havia Soteres de president de la Federació Catalana.
21: I vicepresident de l'Espanyola, no sé si serveix això, José María.
24: Lo tenemos por línea 3.
23: Sí, per la 4, José María.
24: Hay que cruzarlos, que hablen entre ellos y solucionen el problema.
23: A punt de marcar el segon.
24: Como hice en su día con los operadores Iberia.
23: Home, ho feies amb molta gent, és veritat. A punt de fer el segon al Marroc, eh?
17: Bé, de fet, ja fa estona que està tenint ocasions i l'únic que li està faltant és un punt més d'eficàcia, perquè Saibari, a passada d'Unagi, Agraf, anticipant-se a l'acció del porter i del central i a punt d'aprofitar-se'n de la pilota solta a l'àrea, i ara un xut d'Abrahim des de l'interior de la gran, són ocasions prou clares com per haver fet el segon. Està sent molt superior la selecció marroquina a l'escocesa, que tot i que es vulgui tancar, està veient com els marroquins troben fuites per tot arreu i podrien estar guanyant el partit, per exemple, per 2-0. De moment, 31 de partit, Marroc 1, Escòcia 0, el gol de Saibari, el terrassenc, al minut i mig de partit.
3: I Brahim MVP, eh? Brahim
23: t'està agradant, eh?
3: És el millor del partit, per mi sí.
23: No, li anem a preguntar en Pau una altra curiositat que tinc, perquè sí, l'afició del Sabadell està reunida en algun lloc ara, la celebració?
1: Mira, atenció a la informació que tenim en aquests moments, és que aquesta nit... festa Maloa Club. Jo no sóc de Sabadell, per tant, ho desconec on cau això.
23: Però de l'equip.
1: Però, atenció, no. Bueno, de tot públic, no? De cara als aficionats. Socis, entrada 12 euros.
21: Ara li pregunto a l'Aleix.
1: No socis, entrada 15 euros. Amb la compra de l'entrada entra la consumició d'una beguda. Per tant, el club, diguem-ne, està dient a la gent que vagi cap a aquest Maloa Club aquesta nit, i diu el Sabadell en una publicació a les xarxes, que la nit sigui llarga a la ciutat. Demà, la celebració...
23: És la festa oficial d'aquesta nit, per entendre'ns.
3: A les xarxes. Festa de
1: l'ascens. Correcte. I demà, a les 7 de la tarda, arrencarà la celebració de... potser ja una mica més formal, no nocturna, a partir de les 7 de la tarda. si no ha canviat la previsió, la idea és que hi hagi doncs, una rua des de la nova Creu Alta fins a la plaça de l'Ajuntament. Ara ho acabarem de confirmar, però sí que ens confirmen que arrencarà aquesta celebració a les 7 de la tarda.
23: Està bé, no?, aquesta iniciativa de fer-ho així com oficial a un lloc.
24: Sí, sí, totalment. Sí, sí,
4: tenemos
24: sí, sí.
4: a Aleix Parixé en la puerta del meló.
23: No ho descartis.
24: Ell
23: no,
24: segur que el que sap... bueno, perquè
3: mira, carrer Bernat Metge 52, de Sabadell. Vull dir, la gent que ja pot posar al Google Maps i anar tirant.
23: Informació de servei, no?
3: Ah, clar, sí, sí. Carrer Bernat Metge 52 i anar tirant cap allà.
24: Per cert que Ferran Costa, després de passar pel Tu diràs, se n'ha anat cap a la sala de premsa i ha acabat, evidentment, remullat com una mala cosa.
17: No, però està bé que tu convoquis la gent a la celebració sí, sí. de l'equip, no? Perquè normalment la celebració de l'equip és una cosa, va per una banda... I aquí convoques l'afició al mateix lloc.
24: Amb els jugadors.
17: Clar, no sé fins a quin punt podran conviure, diguem-ne, que al mateix espai o si estaran en un reservat, diguéssim, els jugadors. Però vaja, en tot cas, tu tens els teus herois allà i estaràs de
24: festa. I que ja pot ser gran, perquè vull dir...
23: Sí, no, hi anirà força gent,
24: Hi havia molta gent engorilada.
23: Sí. Clarament. Perquè l'estadi d'afició ja no en queda, entenc.
1: Sí, hi ha...
23: Sí, encara?
1: No, volia dir, ja no en queda, efectivament. Hi ha gent que intueixo jo que són majoritàriament familiars i amics dels jugadors, potser queda algun aficionat que va per lliure, però principalment són familiars i amics de jugadors, perquè els jugadors continuen fent-se fotografies, fent càntics sobre la gespa. Jo crec que estan esperant, diria que falta Ferran per fer-se la foto. Mentrestant, doncs van esperant, van fent càntics entre jugadors, etcètera. Per exemple, Rubén Martínez, el capità de l'equip que ha sigut molt aclamat ara fa uns minuts, però lògicament hi ha eufòria aquí a la gespa de la nova Creu Alta, que també la gespa quedarà maca.
24: Sí, jo crec que de tota manera és l'última de les preocupacions ara mateix la gespa per
1: l'esport
24: Sabadell.
1: Clar, sap greu.
24: Que avui celebren el retorn a la segona divisió després de 5 anys. Pau, qualsevol...
1: I, Oriol, sí, anava a dir que confirmem aquest extrem que ara apuntàvem, que la celebració serà amb sortida de la nova Creu Alta i l'equip es dirigirà cap a l'Ajuntament de Sabadell, on entenem que allà doncs, el rebrà la plana major de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Marta Farrés al capdavant. I, per tant, aquesta serà la celebració. Primer, celebració nocturna, aquesta nit al Maloa Club, i després, demà a partir de les 7 de la tarda.
24: I amb tot el cap de setmana per endavant, Vull dir que mira, parlàvem de les coses negatives de jugar un divendres a la nit, però si jugues a casa i puges a segona, la cosa es transforma de cop i volta, Vull dir, només pot anar cap a millor la cosa. Pau, qualsevol cosa, línies obertes, però t'anirem acomiadant ja des de la nova Creu Alta. Hem sentit tres jugadors, hem sentit l'entrenador i hem sentit el president. Magnífica feina del Pau Bonastre sobre el terreny, com sempre.
23: També l'esperen a la discoteca.
24: Cap allà, no?
1: Sí, el que passa és que jo també he tingut un dia llarg a nivell particular, llavors...
17: No, home, no! Cap al Maló!
24: No, Pau Bonastre estava amb Jordi Basté fa unes quantes hores,
1: Correcte.
23: És cert. Llavors, ara és un extrem que no recordava.
24: Podem donar la volta al marcador, segons com.
1: Per la tranquil·litat dels oients i també pels de casa meva...
23: Ha fet migdiada, no?
1: He fet migdiada, sí.
24: De quina durada? Tinc curiositat ara mateix.
1: Una hora i vint, no?
24: Com pijama i antifaz?
1: Pijama sí, antifaz no.
23: Pijama.
1: Sí, clar.
24: Té mèrit. A 19 de juny, pijama segons com.
4: Un poco más y se despierta en su entierro.
23: Fins ara, Pau.
1: Vinga, bona nit.
23: Doncs res, qualsevol novetat en Pau ens la farà saber, però fins aquí, diguéssim, la informació i els protagonistes d'aquest ascens del Sabadell a segona divisió A. Centrats ara en aquest Escòcia 0, Marroc 1, al minut 36 de la primera part del partit. Hem de buscar una mica de màgia, Montfort. La màgia de Panini, ja ho sabeu, eh? Mira, que he obert el sobre, a veure quins cromos tinc per aquí. Tenim, per exemple, Ivan Bàssic, de Bòsnia-Herzegovina. Tenim Kayembe, de la República Democràtica del Congo, que va empatar en Portugal,
17: Sí que Kayembe, sí.
23: L'11 de l'Aràbia Saudita, el rival de la selecció espanyola, la fotografia d'equip de cara... De cara a diumenge. El posem a la nevera, no, aquest? José María. José Antonio.
4: A ver si juega Raúl. Va a jugar a Yarzaba, con esa cara que tiene. Raúl.
23: Ostigar, de Noruega. Jahan Bax, una cosa així, de l'Iran. o... Calli. O Màger, de Croàcia. És la màgia de Panini,
3: fàcil, eh?
23: Són, sí, sí, són tots, tots els...
2: Gran sobre, gran sobre.
23: Tots els cromos s'han de tenir, eh? Vaja, que s'han sí, sí, d'anar sí, sí, llestint ja la col·lecció, que estem ja a la segona jornada de la fase de grups.
2: La comencem a tenir plena, eh? Aquí hi ha l'àlbum sí, de RAC1.
23: L'única oficial de la competició, ja ho sabeu, cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinicius, tots, tots els creats en un àlbum espectacular per gaudir el Mundial 2026 amb Panini. Uf, uf, uf, màgia, màgia a la gespa, Miquel.
17: Màgia d'Abrahim, quins canvis de peu, està a punt de marejar el central, està atacant el Marroc, que es mareja el segon i el tercer, però que guanya només 1-0. La centrada xut d'Abrahim, la volia aprofitar Raf en posició de davant de centre.
22: ¿Dónde juega el chico ese, bajito, que estaba caracoreando? Porque es interesante.
23: Juga el teu equip, president, sí.
17: El té vist?
22: No, no l'he conegut.
17: Doncs sí, sí.
23: Li haurà de dir el pròxim entrenador que jugui, no?
2: Ui, un jugador del Marroc amb sang a la boca.
23: Ui.
17: Sí, està jugant amb sang a la boca l'Ainui perquè abans ha recuperat una pilota, ha caigut a terra i el rival li ha caigut a terra quan ell tenia la cara tocant a la gespa, de manera que hi ha hagut un impacte per la caiguda del rival sobre el marroquí de la cara amb la gespa. No sé si té totes les dents a lloc, però de moment està jugant amb una mena de mocador a la boca per absorbir la sang i continua sobre el camp.
24: Així que ara no s'aguanta, no? Un poc de sangre i le ponen ahí una gacha. ¡Joder! ¡Venga! ¡Déjate de tontería!
23: Tranquil, José Antonio, tranquil.
17: Com diries tu, el Ainaui...
24: No sé, com se llama, eh? Es que también esto, joder, los nombres más raros... No sé, me llamarse por eso, José Antonio, Pedro...
17: Mira, Pedro Sánchez, de l'altra tele.
23: Falta contra la falta.
17: D'Escòcia, que penjarà Robertson a l'àrea, contra la pilota, el segon pal, no la treu la defensa, evita que surti fora Hendry, un dels centrals que s'havia incorporat a l'atac, i al final la jugada acaba amb... Corna o porta? No? Porta, ¿no? Servei de porteria per l'equip marroquí. Jo crec que...
24: ¿Esto en el bidón que llevan agua o whisky?
23: No, va.
3: Aigua.
23: Aigua.
24: Porque, joder, no dan dos pases seguidos. No, ¿qué haces esto?
17: De moment, jo tinc la sensació que estic veient els 39 minuts més rodons d'un equip fins ara en aquest Mundial. Amb els Estats Units, el primer partit contra el Paraguai, també la vaig tenir, la primera part, aquesta sensació... Però vaja, del que he vist, entre el partit de l'altre dia avui, la selecció marroquina és de les que ve més de gust de veure.
5: Que cabe duda, ¿no? Que el fútbol africano pues está siendo la sensación, ¿no?, del Mundial.
23: Pues estás aquí, ¿eh?
5: Sí, qué lástima que Ceuta y Melilla pues no se hayan clasificado.
23: Por favor. Sergio, controlis.
5: Bueno, y al final, pues bueno... Sabemos que juega luego Túnez, no también con Japón.
23: Sí.
5: El domingo, ¿no? Y Haití, que también, pues bueno, son selecciones africanas, ¿no? Que juegan este mundial y están
2: no, Haití africana no es.
5: No. Bueno, Sergio. Es tu opinión, ¿no? Pero al final. Son nombres, ¿no?
23: Sí.
2: Això segur.
23: Sí. Però els partits de matinada també els veus?
5: Bueno, depende de la pili, ¿no? Mm. Si se despierta, pues a veces, pues. Pues bueno, nos ponemos ahí a ver los partidos, ¿no? Y a ver lo que pasa.
23: Ya me imagino.
2: Està vibrant amb el Mundial.
3: No, a Marroc són los leones del Atlas,
23: Sí, és veritat.
17: Els diuen els brasilers de l'Àfrica.
3: Els brasilers de l'Àfrica,
17: també. Ho va explicar
3: també.
17: Rafa abans del primer partit, abans de jugar contra el Brasil. ¿Sabés això, Sergio?
5: És la tu opinió. Respetable com la gente que va en chanclas por la calle con calcetines, però bueno.
23: Sí, cada cop se'n veuen més. Està semblant tan rodona com a Miquel Marvà, la primera part del Marroc.
3: És que jo crec que en el moment en què Escòcia ha plantejat un partit tancat i a esperar els atacs del Marroc per sortir a la contra i rep un gol al minut 1, jo crec que la sensació del jugador és seguim així tancats, però ara no tenim cap tipus de premi. I després jo crec que, ho deia abans, sobretot amb Brahim, està trobant al Marroc molta continuïtat. Brahim li està donant la continuïtat per tenir pilota quan ha volgut tenir pilota i quan està encara anant l'1 contra 1, Brahim avui està sent, no sé, el millor. Igual que l'altre dia va destacar més Boadi, per mi avui està sent Brahim.
23: Des d'aquí, per cert, jo almenys demano que aquesta equipació arbitral, aquest color de samarreta, vaja, s'implanti a la Champions i si cal a la Lliga Espanyola també. Hosti, m'agrada molt aquesta samarreta, la trobo molt xula per l'àrbitre.
17: Si féssim a mi aquí invisible, aquí a la ràdio, Ja tindria un regal. Mira, aquest, sí, aquest passa davant de portes avui.
23: Sí, sí, sí, ja té una retirada. Per cert, parlant de tema físic, ja que ara el partit ens permet un instant, Pochettino, l'aspecte de Pochettino, se n'ha parlat força
6: entremi,
23: xarxes.
6: Entremi.
23: Sí, perquè hi ha diverses línies d'investigació, com per exemple una, la d'en Naveira, que deia que li recorda a Arturito, de la Casa de Papel.
6: Sí.
17: Sí.
23: De fet, la fotografia que ha penjat Naveira, jo, vaja...
6: Ha penjat, fotografia.
23: No, Edu, abans l'has vist i la compres bastant, no? Bueno,
7: sí, he vist aquesta i una altra que m'ha fet també molta gràcia, que era Russell Crowe fa poc.
23: Sí, també. I llavors jo el veig una mica al Rambo de l'última pel·lícula de Rambo, diguéssim, saps? Allò ja molt, com molt gros, no? Ja. No sé.
6: Però és a dir, l'altre dia es parlava també aquí a la Transmi a RAC1, sí. tema és
23: parlem de coses...
6: Obro la porta a tot el que és tema de cabell i estils de cabell. Sí. Es va parlar del mullet, me'n recordo.
23: Sí, mai tant.
6: Del tipus mullet. Avui hi ha un escocès que va així amb el mullet, crec que és Adams, i crec que aquest pentinat que porta Pochettino ara es diu el librito, una mica que és, sí. Saps? Que és deixar-te'l una mica llarg i com si fos un llibre obert, saps?
7: Amb la ratlla al mig.
6: Amb la ratlla al mig, llavors. Però què ha passat? Crec que Pochettino...
17: Librito és un llibret on parli el formatge.
6: Un llibret.
7: Bueno, això és un jacobo, no?
17: És un jacobo, no?
6: Llavors... Però crec que el librito se li ha passat de llargada.
7: Que no veia com que mal que s'ho
23: digui, no? I ha quedat massa llarg. Sí. Com va la falta?
17: Aviam, pilota penjada a l'àrea del Marroc. Atacant l'equip escocès. De moment...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Del partit d'avui, mira, 5. 5 minuts de propina a la primera part del partit que acaben de començar a comptar. 5 minuts que queden per veure si algun dels dos equips fa algun altre golet. Si el Marroc ho aconseguís, arrodoniria molt més una primera part, jo crec, de notable.
2: Al descans, per cert, tindrem...
1: joc musical?
2: Tindrem dosi de cançons que van triomfar l'any de Mundial. El concurs que sempre que ens ho permet el temps ho fem en
3: Rodergues
2: partits de Mundial.
3: Rodergues implacable, eh?
2: Sí, no, Rodergues... Sí, de fet, Rodergues no és a la transmissió i vol entrar... Mira-la, ja treu el cap.
3: Ah, mira.
2: Vol entrar, però ja Montfort té l'ordre de tallar-li el micro. Sí, està fora de concurs.
3: És increïble,
2: Rodergues. Sí. A més, o et quedes tota la transmissió fins a la
4: fora,
2: o no pots...
4: Ara,
3: la mitja part a treure el cap.
2: Edu, tema musical, què? Allò...
5: Bueno... alguna cosa.
1: La Turcocia, les entrades de l'esquerra i McGinn al segon pal ha rematat la primera arribada amb cara i ulls de la Tartan Army, com els diuen els escocesos. Ha rematat McGinn amb el peu dret, no és el més hàbil, al segon pal després d'una centrada de Robertson des de l'esquerra. La posició de rematada a l'interior de la petita era perillosa, però és veritat que la centrada venia molt forta i una mica massa alta. Ell, que és un especialista en col·locar l'interior per engaltar bé les pilotes i assegurar l'impacte, no l'ha tocada bé i l'ha enviada fora dins del temps afegit. Primera ocasió d'Escòcia en tot el partit.
4: Jo convidaria Joaquín Sabina, al concurs de la mitja part.
6: Buenas noches. La verdad que hoy está jugando mi selección favorita.
2: Ah, sí? ¿A qui animas?
6: Escocia.
2: Per què?
6: Home, por el wiki.
2: Ah! Clar, quines preguntes de fer, jo també.
4: Sí.
2: Quines preguntes de fer.
6: El McCallum de 40.
2: Mira, que ataquen, eh?
1: Ui. Clar que ataquen perquè estan a punt de trencar-li la cama a un migcampista del Marroc.
2: Però no t'emprenyis, Miquel.
1: Home, clar que m'emprenyo perquè aquest home que està fent aquest de la samarreta que t'agrada de tant, però què fa aquest home? Té, ja veuràs tu. Home, li ha faltat un piano.
3: Mira, és la mateixa falta que no li van xiular en contra el Barça en aquell gol del Girona. És la mateixa.
2: O sigui, ah,
3: la de Koundé.
2: La de Koundé,
1: saps? Ja de venir a tocar el Bonaviu.
3: T'enfades tant, ha sigut
1: la
3: mateixa.
1: Ja de venir a tocar el Bonaviu, ja està. Aquella no era falta.
3: Per això ho dic.
1: Total, pel que ens va servir.
3: Sí, malauradament, pel Girona.
1: No és que t'hi digui, he fet el que hagués volgut. Aviam, que serveix davant d'Escòcia, traient aigua de la barca l'equip marroquí, que ha estat superior durant 45 minuts i que acaba el temps afegit i ara ve penjat del travesser.
3: El grup C amb qui s'emparella, perquè jo estic... O sigui, ja faig les meves càbales en les que...
5: Amb l'Atlètic
3: Lleida.
5: No, aquests no juguen al Mundial, em sembla.
3: Es trobarà l'Atlètic Lleida.
2: Espera, que vaig al...
5: Fulanos.
2: El bracket màgic que tinc per aquí.
3: Veient Marroc, crec que Marroc guanyarà Escòcia i guanyarà Haití. I a veure què fa Brasil. I, per tant, un Marroc primer, Brasil segon, a veure què passa.
7: Tenem una gran selecció, no passa nada. Oi, Joaquín Benetxo, Andrec tindrà que esperar.
4: Haití, aquesta matinada.
7: Sí.
2: Estàs pensant l'11 encara, Carleto, i el tens a CD?
7: Tenem alguna duda, ma estoy con los chicles mascando y pensando que ponemos. Si Rafinha, Neymar, Benetxo... Andric o Buquino.
2: Neymar, sí?
7: No sé.
2: No, encara ja estàs acabant de donar voltes,
4: Quan entrenava al Madrid, a aquesta hora...
1: No, això anava a mirar.
4: Ja hi havia 11, vull dir...
2: Sí, és veritat.
4: Falten menys de 2 hores pel partit.
2: En Brasil et controles més, no?
7: No, ma, tenem dudes, però en seguida estarem.
2: Molt bé, doncs de seguida que tinguem els 11 els cantarem.
4: Que el canti ell quan el tingui, no?
2: Sí, home.
4: Vens un moment i l'expliques.
2: L'últim minut de la primera part, Escòcia 0, Marroc 1, Boston.
1: Sí, senyor.
2: Està acabant una mica millor Escòcia.
1: Està acabant una mica millor Escòcia perquè Marroc li ha donat vida desaprofitant diverses oportunitats i fa estona, per exemple, ara que lluita per la pilota al mig del camp, que no veiem Unagi i jugadors d'aquesta zona de l'equip marroquí, estem veient més la defensa en aquest temps afegit. Per fi, l'equip africà controla la pilota i sembla que s'instal·la camp contrari i a partir de la possessió suposo que l'administrarà fins a arribar al 5 de temps afegit. Ara mateix queden 15 segons per arribar al 5 de temps extra i em fa l'efecte

0: El que estan buscant els jugadors del Marroc és anar-se passant la pilota i que l'àrbitre indiqui al final de la primera part. No volen ni atacar. Passades curtes, l'una darrere de l'altra. 3, 2, 1, 5 de temps afegit. Final de la primera part.
1: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play
2: football. La rematada, Messi! Gol!
1: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
2: Compte França centrada, gol!
1: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
3: És dins l'àrea, James, el seu gol, gol, gol!
1: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
2: Final! Història de la Copa del Món!
1: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1.
4: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
1: Els dissabtes i els diumenges...
5: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals.
6: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
1: De 7 del matí a 2 del migdia...
7: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
1: Via lliure, amb Xavi Bundó.
8: S'ha torçat el peu, eh?
9: N'he torçat el peu.
8: Venint aquí.
10: És sí. Que l'edat no perdona.
8: L'edat castiga.
9: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
1: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. El Mundial 2026 es juga a RAC 1, amb Jaume Molló.
11: El descans del partit que suposa l'inici de la segona jornada al grup C, Escòcia 0, Marroc 1. Ah, també fan un compte enrere, veig, a l'inici de la segona part. Eh? Mira, mira que els agrada tota aquesta parafernàlia als nord-americans. Eh? En tot cas, gràcies per esperar-nos. El gol català, per cert, de Saibari, recordo, el gol que ha marcat la selecció marroquina. Ara parlarem d'aquest jugador i el seu futur, perquè... Fabrizio Romano ha fet de les seves durant la primera part d'aquest partit. Ha començat això amb o sense canvis, Miquel, la segona part.
0: Doncs sense canvis en cap dels dos equips, i el que no canvia tampoc és que quan es fa la centrada inicial cada vegada més hi ha més seleccions.
12: Sí. Escòcia també, eh? Ho
0: sí,
12: anava a comentar.
0: Ho acaba de fer ara, que envien la pilota gairebé al corna, però perquè el rival des de la defensa serveixi de banda. O sigui, si Luis Enrique ho hagués patentat...
12: Home.
0: Vaja, ja tindria...
13: Mira, no tenéis ni idea... de por qué hacemos eso, así que lo que digan los periodistas me lo paso por el arco del triunfo.
12: ¿Per qué ho feu, Luis?
13: ¿Eh?
12: ¿Per qué ho feu?
13: Mira, no te lo voy a explicar porque no lo entenderíais, no tenéis conceptos futbolísticos, así que venga, a coger peras a Lleida,
11: favor,
13: no tenéis ni idea, va.
11: Respecte, respecte, Luis Enrique. Però escolta'm, avui està jugant aquell jugador que et va agradar tant al Mundial de Qatar.
13: ¿Quién?
11: El 8.
13: ¿El 8?
11: Sí.
13: ¿Quién es?
11: El teu amic.
14: Unagi.
13: Unagi. Va, si no sabéis ni dónde juega, porque pongo en la pizarra las piezas y los periodistas se vuelven locos porque no sabéis dónde juegan los futbolistas.
11: Va, gracias, gracias, Luis, gracias. El 8,
13: el 8 era el bueno, el 8.
11: Sí, sí, sí, sí. Quina gran frase aquella de Luis Enrique, eh?
14: Sí, sí,
11: no sé si Michel està pendent també del partit de Unagi.
15: Bé, m'estoy esperant a mañana.
11: Demà.
15: A les 7, que juga Holanda contra Suez.
11: Ah, clar.
15: I bé, pues peinarem los holandesos a veure si algun de l'Ajax, que no sé si hi ha algun de l'Ajax.
11: Sí, algun hi ha segur, sí.
15: Pues los veuré, a veure, perquè no conec a ningú.
11: Encara no...
15: De moment.
11: Sí, i l'idioma també farà... Bueno, és com el català, que vols...
15: Bueno, podràs. Estic ja fincat en Amsterdam, he anat al barri Roig, m'he comprat una bici i m'he comit un brownie.
8: Menjat.
15: M'he menjat un brownie de verdecito.
11: Per favor.
8: Llavors tot anirà bé.
15: Tot anirà bé. Així que res, ànims.
8: Molta sort a Mitchell en aquesta etapa a l'Ajax d'Amsterdam. Compte que Escòcia la penjarà.
0: Serà Tírnic i servirà de banda i serà com un corn amb les mans, que agafa embranzida, col·loca la pilota a la frontal de l'àrea petita.
13: Eso es futbol, tanta mariconada de tocar el balón. Venga, va a l'àrea, un centro de toda la vida.
8: Camacho, que, no, per la selecció escocesa, que has estat un entrenador, no?
14: Ostres, ideal.
13: Sí, tu en Xina, però clar, com no sabes si te mira, no sospechan, pues claro, estaba ahí que no sé, que no escucha,
8: clar, que així has hagut d'aprendre anglès, però això és complicat, no?
13: Y el traductor, pero claro, decía, abre.
8: Compte.
0: La pèrdua de pilota d'Abraïm al mig del camp. M'ha semblat falta de Maguín, però l'àrbitre no xiula res. S'han passat el xiulet durant tot el partit.
8: Ui,
0: l'atac de Maguín cap a terra podria ser penal i l'àrbitre diu que de moment és fora. O sigui, jo crec que aquest home té un pal ull. Potser tanta càmera aquí al clatell, potser tanta càmera se li fot davant de l'ull i no veu res. Perquè a mi al principi em sembla que hi ha falta sobre Abraïm en la recuperació de Maguín.
8: I després...
0: No.
8: Sí, ostres, m'ha enganyat, eh?
0: No, per... sí. En la topada amb Elainaui.
8: Amb el...
0: Ara de comptar amb
14: el maluc. No toca, com amb el maluc, però...
12: Cuixa, trepitjada, no.
0: Trepitjada, no. A mi et ve McGinn mirant amb aquesta cara i també t'acolloneixes, eh?
8: Bé, s'ho està mirant al bar, a veure si li diuen alguna cosa.
0: S'ho està mirant el senyor Villarreal.
8: Res, eh? No. El bar entra molt poc, en aquest mundial.
14: No, jo crec perquè a baix no el trepitja.
8: Sí, és... Hi ha un mínim contacte i el VAR considera que no... Ah, no, espera. Ah, està comptant pel servei de porteria.
0: Wait, no? Li està dient? S'ha allunyat molt? Ara. Vaja, jo realment avui no sé què fa aquest home, però en tot cas, no ha xiulat penal, 4 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1, i a la segona part el Marroc li està costant, eh?
8: Mm, sí, sí. Bé, ha de reaccionar a Escòcia, que l'empat li canvia molt la vida en aquest Mundial. Escòcia... Perquè l'última jornada és en Brasil, clar.
14: Sí, Escòcia ha canviat, potser al minut 40 o així, ha començat a pressionar més alt, ara la segona part ho segueix fent, i aleshores està perdent alguna pilota al Marroc que li permet a Escòcia tenir aquestes transicions.
0: Compte el Janús per l'esquerra, la defensa de Mario! Travessé la rematada de Saibari, la passada profunda per la cursa del Janús per l'esquerra, línia de fons, passada endarrere, remata Saibari, toca la pilota en el cos d'un dels centrals d'Escòcia, que és Hendry, que ha salvat el gol perquè la pilota ha anat al travesser. Si no arriba a tocar-la, el central probablement hauria acabat a dins. Doncs per bé que havia començat Escòcia la segona part, a punt d'encarrilar encara més la victòria al Marroc amb la jugada per l'esquerra i la rematada de Saibari. El corner el pica Brahim des de l'esquerra, jugada assajada, en curt l'equip marroquí. Brahim centra, se l'empassa Handley, surt la pilota fora i serà corner per l'altra banda o servei de porteria? Corner per l'altra banda, em fa l'efecte.
14: Sí. I l'ocasió, ara que hem vist que arriba el Janús a línia de fons, si Escòcia comença a pressionar, patirà, perquè també a les esquenes amb el Janús, Saibari també si rep pilotes a l'espai, vull dir que...
13: Janús!
14: Sí.
13: Hombre.
14: No te'n convenç, no?
13: És un jabón, el Janús.
8: Per favor.
0: Les neveres aquelles que patrocinava el Madrid, el Janús sí.
13: Janús sí. Esto sí que era nevera, no lo de ahora, que hacen hielo.
0: Corna favorable al Marroc des de la dreta. Pilota centrada per al Raf. Primer pal al cop de cap. Jo també l'he vist a dins, el cop de cap.
11: Domingo Balmaña, yo lo hemos visto dentro.
0: No, Domingo Balmaña no veu res, però el cop de cap del Janús, el primer pal, ha salvat el gol entrant amb una gran aturada. Clar, si hagués entrat, li hauria vibrat el rellotge a l'àrbitre.
8: Sí, sí.
0: Ah, no. Ara el partit no pot continuar perquè el Inoui...
12: Ui, li han estripat la samarreta.
0: Té la samarreta estripada.
13: Sí, que ara té una camiseta de papel.
14: Estic Llorente, eh? Això li va passar a Fernando Llorente, us en recordeu?
12: Però molt estripada.
14: En el Mundial de 2010.
12: Mira, com l'estiren.
16: Bueno, verdad, que nos sacamos a la segunda parte, verdad, y le dijimos al chico, pues bueno, bajar pelotas, verdad. Y bueno, vamos a ver.
11: Realment, la samarreta, jo no entenc com aquesta...
12: Ha quedat per fer draps, eh?
11: No?
0: Amb un dit.
11: Amb aquestes trabades, sí. Vaja, o és un superhome el jugador escocès, o aquesta samarreta realment tenia raó José Antonio, que no...
14: Potser tenia les ungles llargues.
11: Sí,
0: sí. A veure, Saibari, no? Per la pilota.
17: Mira la final de la Champions com a Salah, no? Le hice una doble llave de...
11: Sí, sí.
17: De judo, y
14: lo
17: bueno.
14: Lo cargaste rápido, eh?
17: Y la camiseta intacta, no?
11: Sí.
0: I la rodilla rota, no? La camiseta intacta i la rodilla rota. Doncs res, tu, 7 minuts i mig a la segona part, i havia començat millor a Escòcia, però minut i mig, dues ocasions de gol claríssimes.
17: Bueno, yo si fuera Marruecos impugnaría el partido. ¿Por qué? No, porque Escocia no puede jugar al Mundial porque no es un país.
11: Ah, no?
17: Pertenece a Inglaterra, y no sé qué es lo que hacen ahí.
11: Ja.
12: No, però pertany al Regne Unit. Anglaterra, no, Anglaterra...
17: Bueno, esa es tu opinión, no, pero... La Pili lo acaba de mirar en Google Maps y está todo enganchado, ¿no? No hay mar de por medio.
11: Ja.
14: Estan tots pegados.
11: No sé. Aquella casa, de veritat, que entre dos no en fan un, eh? Vull dir...
12: Algun dia la podríem convidar.
14: Sí, no, el documental és insuperable. El documental de Ramos.
11: Sí.
17: 8 capítulos, ¿no?
14: Sí, té detallitos.
11: ¿Se'n va fer curt, Sergio?
17: No, la verdad que estábamos encantados, ¿no? No como otros documentalistas, ¿no?, que hacen una hora y media y ya está. Se van a un restaurante a cenar y hacen documentales.
14: ¿De quién hablas?
17: Y encima a mitad del documental se lo hace Edgar Fornón, ¿no? Así que...
12: Yo creo que te enveja ahora mateix a Sergio Ramos.
14: Home, de no estar en aquell sopar, ¿eh?
11: Sí. 8 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1, i ataca l'equip escocès.
0: Amb la pilota al mig del camp, que va rebenant l'equip de Steve Clark, però ara mateix sense profunditat, 4-4-2 clar, defensant-se l'equip marroquí i atacant Patterson per la banda.
17: Por cierto, dreta. Hablando de documentales, tú que trabajas con el Pitu Abril,
14: sí.
17: ¿Por qué le llaman el Pitu?
14: La Josep, ella es Josep.
17: Bueno, esa es tu opinión.
14: Vale.
11: Ja sé per on va, Sergio.
14: Sí. Partida de les 12, tots
11: sí,
14: els temes
11: sí, sí,
14: de Sergio
11: sí.
14: Arriben cap a ell i la Pili.
11: Sí. A partir de la mitjanit.
0: Abans de les 12...
11: De sí, en principi sí.
17: Sí. No, i del Bosque de era el marquès del Nabo, perquè li gustaven les hortalisses, no?
11: Però a veure, no, que això va ser un error meu, que no... Sí, no, que li van donar el Nabo d'oro, no és que sigui el marquès del Nabo.
17: Bueno, perquè no l'has vist a la dutxa.
11: No, afortunadament no.
12: Clar, tu sí,
11: pel
12: no?
11: Diuen,
12: a Sud-àfrica. A Sud-àfrica 2010.
17: Iba con su hermano pequeño.
11: Sí. Bé, Poli Rincón ho va deixar un testimoni un dia a la Copa, sí.
14: Així ho va explicar,
11: sí, no? Sí, així. Jo crec que l'expressió va ser més o menys aquesta. No sé si va dir un fill petit o un hermano pequeño, però sí. En fi. Sí.
14: Nivell.
11: Sí.
14: Ai.
11: Bé, i aquell dia segur que no era més enllà de la mitjanit, eh?
14: Ja.
11: Però... Sí. Per cert, ara que veig... De...
17: Poli.
11: Sí, vaig gran... Home, aquella entrevista que li vas fer després de lesionar-se, eh, Poli Rincón, José María.
18: Sí, efectivament, ahí estaba el chaval gritando como una hiena salvaje porque se iba a perder el Mundial. Y yo diciéndole, tranquilo, Poli, que vas a estar con la selección, no te preocupes.
11: I l'altre plorant com si fos un nen. No, ara que havíem repetit la rematada de Saibari, anava a dir, Fabrizio Romano ha publicat a les xarxes que els pròxims dies el Bayern de Múnich anunciarà el seu fitxatge. Per tant, ja sabem que quan ho diu ell, doncs, va a missa. Per
14: Here
11: tant,
14: we go.
11: Reforç pel Bayern, d'aquells reforços bastant de Mundial,
14: sí, no?
11: D'aquells que Monchi diu que no s'han de fer, en l'entrevista que li van fer aquí el Tutiràs,
12: sí.
11: I en canvi el Bayern, vaja, jo almenys fins a aquest Mundial no hagués dit que Saibari podia estar en el radar d'un equip gran, no, Marvà?
14: A veure, jo crec que òbviament serà el suplent de Harry Kane, no... Bueno, vull veure, si acabaran jugant dos junts.
0: També?
14: Sí, pot jugar a l'esquerra, també. Si acabaran jugant
11: Luis
14: junts.
11: Díaz.
14: Però exacte, no va dir, si no és el suplent de Kane, serà el suplent de Luis Díaz, però... O sigui, el primer que m'ha vingut al cap a mi és, estaria llavors el Bayern obert a traspassar Kane? El primer que m'ha vingut al cap, tot i que Saibari no està... no el podem valorar ni comparar amb Harry Kane, no, però ha fet una bona temporada amb el PSV Eindhoven, i sí que és un estil de jugador que el Bayern aposta a vegades per fitxatges, això, eh? De, a vegades ha fitxat jugadors de l'Anderlecht, recordo, jugadors també de la Lliga holandesa, vull dir que si no és per ser un gran titular, també m'encaixa amb fitxatges d'estil del Bayern.
0: Brahim dins l'àrea, el control, el xut, que peta en Hendry, un dels centrals. S'ha esvaït una nova aproximació de perill de l'equip marroquí. Saibari el va fitxar al PSV per 4 euros, molt pocs calés, i la temporada passada va estar molt bé, té 25 anys, ha fet una gran temporada a la Lliga dels Països Baixos i en la competició europea del PSV, i és un jugador que jo crec que per sumar-lo a la rotació ofensiva, suposant que es quedin tots els que tenen, Olise, Kane, Luis Díaz, és un jugador que et pot donar molts minuts de qualitat i que veu portaria amb facilitat.
11: Clar, perquè Jackson el tenien cedit.
0: Sí.
11: Entenc que
0: sí.
11: Jackson no continuarà, clar, una mica també...
14: Clar, aquí sí que mica...
16: potser és més... Si no, aquí el Barcelona, este jugador, perquè si no, no lo fichamos.
11: Sí, ara mateix és qualsevol que vulgui el Barça, Florentino?
16: Bueno, cualquier descarte de Deco, pues nos podría interesar, mi usted.
11: El PSV, aquests quatre duros que diu... Espera.
14: 15 gols, Saibari, estava
18: mirant. Si vale 4 duros, que lo fiche el Barcelona.
11: Va pagar 200.000 euros, va pagar. Realment 4 duros.
0: I el vendrà per 50, potser? O una cosa de...
11: Mira, el seu valor a Transfer Market és de 40 milions.
12: Pot ser revaloritzat després del Mundial.
14: Sí, sí.
0: Vull dir, és que al final, clar, és un jugador que el PSV a nivell domèstic li ha donat rendiment, sí, molt sí. rendiment, i el va fitxar per 200.000 euros, i si el ven per 50...
11: Imagina't.
0: Gairebé és que...
14: Sí. Són 15 gols en Lliga i 3 a l'Europa League, que estava mirant ara, de Saibari aquesta temporada.
11: Compte, Tierney, que em sembla que no pot seguir, eh?
0: No, Tierney em sembla que
16: ja
0: està...
16: Que un tio que es llama Tierney... Sí.
11: No pots esperar res de bo, no, José Antonio?
16: Què? Qualque cosilla...
12: Tendre, com diu el seu nom, no?
16: Tierney, un jugador Tierney.
0: Home, hi havia...
16: Tenia que llamar Duri.
0: Tierney Barry. El davanter que hi havia el Villarreal que està a l'Everton, també, sí, sí. Se'n va Tierney del terreny de joc, entra Ganondouk, que és un migcampista ofensiu que juga per la dreta. Per tant, haurem de veure si Steve Clark desfà els tres centrals, no? O aviam com es posiciona, perquè el partit contra Haití, a l'inaugural d'Escòcia, Ganondouk va jugar a la banda dreta i era un jugador profund.
14: Sí, potser Robertson també pot fer d'aquesta funció. Que...
16: Ese es el del Liverpool.
14: Correcto.
16: El moreno ese, blancuzo, gomorba.
0: Bueno, moreno, blancuzo, sí, sí. Una mica...
14: Aquest és Robertson, un dels millors escocesos, vaja.
16: Sí. Y hay otro que también me está gustando, que tiene cara así como de enfermero ambulatorio, joder, que no sé, que...
14: McTominay, bueno, yo creo.
16: Que juega ahí en el Nápoles.
14: McTominay, correcto.
11: Quan ho ha dit, l'he reconegut.
16: McTominay.
11: Sí.
16: Te cuesta más ponerte el nombre de la camiseta que la camiseta, joder.
11: Bé, li podies dir Scott, si el tinguessis al seu equip és més fàcil, no?
16: Es que tots sí. tienen nombre de marca de whisky.
11: Sí, sí, també és veritat.
16: Aquí tenim un whisky, pues le ponemos Dick, y ya está.
11: Sí, però... O W, no? O W.
16: Ja està, no, nombre ahí.
14: McTominay confirma una mica el drama en el Manchester United, sí, sí, de com els jugadors, doncs allà no flueix, no brillen, els entrenadors els baixen per mi de les seves capacitats, perquè després al Nàpols McTominay ha fet una temporada extraordinària.
16: Te lo llevarías al Sant Cugat?
14: Bueno, al Sant Cugat, i claro que me lo llevaría. Fitxadíssim. Estaria.
12: I el vindria la Lleida? Ara mateix no estem massa per fitxar, eh? Però bé, tant de bo. Tant de bo, ja que és Lleida la temporada que ve i pugui venir Scott McTominay.
0: El que hi ha falta, el que hi ha ara mateix és falta. Fa falta al Marroc des de l'esquerra, forçada per Masraoui. No hi està d'acord Ganondouk, que és el jugador que ha d'entrar al camp. A mi em sembla que té raó l'escocès, perquè Masraoui s'ha gravat una mica per davant i ha un contactet d'arreu.
11: Sí, falteta.
0: La buscada molt clarament. No, deia Ganondouk. I a Steve Clark tampoc no li ha semblat falta. I compte, perquè aquesta falta lateral a la perllongació imaginària de la frontal de la gran a l'esquerra de l'atac de l'equip marroquí pot ser perillosa. Centrarà la pilota a Graf. A veure, a la frontal de la petita hi havia tres candidats a la rematada. La centrada ha estat curta, el refús de la defensa, lluita per la possessió, la frontal, cops de cap van, cops de cap venen, a la pilota, evidentment, no entre ells, obertura a la banda esquerra, pilota controlada, l'intent de rematar de porta creuada, directament a fora, acabant la jugada de l'equip marroquí per impedir una transició llarga de l'equip escocès. El xut de Graf, segurament el millor lateral dret del món, pilota directament a fora, hem superat el quart d'hora de la segona part i es manté el resultat amb el qual arribàvem al descans i que ha establert Saibari al minut i mig de partit. Marroc 1, Escòcia 0.
11: Partit que dèiem arrenca, o si suposa l'inici de la segona jornada del grup C, el grup de Brasil, que continuarà d'aquí a poc més d'una hora amb el partit Brasil-Haití. Compte que ja tenim les alineacions.
18: Vamos con los 11. Miquel Agut.
0: Vamos con la Escalasau. La Escalasau.
18: Haití.
0: D'Haití ja està.
18: Com que són los haitilianos?
0: Haitilianos, africans, no? Són africans, no, els haitilians, segons tu?
18: No sabemos bien bien dónde está Haití, pero ojo, porque está en el Mundial.
0: Juga.
18: Y se nos conoce por nuestra credibilidad. Vamos a ver.
0: Placid, Johnny Placid, a la porteria. Sí. Arcus, de carriler per la dreta. Experience, de carriler per l'esquerra. Ade, no.
18: Casimir,
0: direcció d'empreses.
11: Aquest és de números.
0: Dubert i del Joa, de centrals, a l'esquerra del mig del camp. Providons.
11: Sí.
0: A la dreta, Casimir. Jean-Jacques. Sí, Jean-Jacques i Belgar, al la mitja punta.
18: I arriba
0: Pierrot.
18: Ahí está Pierrot.
11: I compta l'11 de Brasil, l'11 de Carlo Ancelotti. Abans, compta, expliquem, Miquel, mirant a la pantalla un moment, que l'oportunitat que ha tingut Escòcia.
0: Sí, la millor oportunitat que ha tingut amb un xut des de la frontal de Ryan Christie, el jugador del Bournemouth, amb la dreta, ell és esquerrà.
11: Era bona.
0: I la pilota ha sortit per damunt del travesser. Avui arriba als 70 partits amb la selecció escocesa Ryan Christie. Si hagués pogut xutar amb l'esquerra, potser hauria pogut fer una mica més de mal.
11: I ens falta l'11 de Brasil.
18: Alisson en portería, lateral derecho Danilo, centrales Marquinho y Gabriel, en la izquierda Douglas Santos, medio del campo con Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá, marcando zona, y arriba Vinicius, Cunha y Rafinha.
11: Dos cambios al lateral dret, han dit, Danilo.
0: Sí, entra Danilo i entra el
11: Cunha
0: en el lloc d'Igor Thiago, Thiago, que va ser el davanter del partit inaugural en què el Brasil va empatar amb el Marroc a un.
11: Són els dos...
18: Cunha! Que bé, Cunha!
11: Algú l'havia de fer. Són els... Els dos canvis que fa Carlo Ancelotti. Carlo, per què fas aquests dos canvis pel partit d'aquesta nit?
19: Queremos atacar el espacio, buscar la espalda.
11: M'ha encantat ara com a futbolista.
19: Jugar entre líneas, la chica despacio, bueno, a ver cómo sale.
11: O sigui, que més o menys com jugaves amb el Madrid, no?
19: Esperaremos también que el árbitro pues eche una mano.
11: Sí. El teu fill ha influït molt en aquests dos canvis o no? Cada vegada te l'escoltes menys.
19: Yo no hubiese hecho cambio por rutina, pero...
18: Ya.
19: Bueno, sabemos quién arbitra. El árbitro.
11: Ah, l'àrbitre, Miquel. El no, ja t'ho miro.
0: Hernández al quadrat. Hernández.
11: Home, àrbitre de la Lliga Espanyola.
0: És el primer partit de Javi Hain en aquest Mundial. Mira.
12: Li protestarà gaire, Vini, a Hernández.
19: Hemos bebido sete, no, Vinicius, le hemos metido un poco de tranquimacine en el agua para que se tranquilo se dedique solo a jugar.
11: Doncs a Brasil, Haití, a 2:45 de matinada.
12: Tranquimacine.
11: Bé, per sort per Ancelotti el partit allà és a una hora normal.
14: Una hora de set, no?
11: Sí.
14: A les 2 del matí. Podria jugar Ronaldinho, si fos aquesta hora.
11: Sí, home, i tant.
14: Sempre dic que el seu millor partit...
0: El gazpacho.
14: És el del gazpacho, perquè va ser a les 12 de... O sigui, s'ha retirat i ha sigut capaç d'acceptar això, que el seu millor partit amb el Barça
11: va
14: ser a les 12 de la nit, el primer, perquè va ser en aquest horari.
11: Home, jo crec que Romario també, no? Jo crec que també t'hagués firmat aquesta
14: frase. Faries Romario.
12: Una bona selecció, de jugadors...
11: Sí.
14: De matinada, no?
12: De matinada.
14: Jugadors de matinada.
11: Home, sí.
14: Sí, sí, sí.
12: Avui
14: sí.
12: Ja competim amb el Sabadell.
14: L'hauríem
11: de fer... Nilsson, també, parlant de brasilers, no?
14: Hauríem de fer un 11, de matiners.
11: Sí. De Nilsson era...
14: S'ha fet poc, crec, sí, aquest 11.
11: Sí. De Nilsson era el que feien la festa d'aniversari a casa seva, era Benjamín.
14: Benjamín era el de la festa.
11: Però de Nilsson estava per la mig, no?
0: Bueno, suposo era el mateix equip del Betis, no?
11: Sí, per això, per això. Sí, sí.
14: El que ha sortit últimament també, el vaig sentir en un podcast, era Maxi López.
11: Home,
14: la Gaixina. Explica en el podcast que va venir aquí de River amb una parella i que un dia el truca Ronaldinho a casa,
11: bé.
14: I li diu vinga, va, anem a prendre alguna cosa així i tal.
11: Allò...
14: I diu que...
11: Una bona influència.
14: Sí, i diu, me miré a mi pareja i dije, o ella o Ronaldinho. I llavors li preguntant, i què hiciste? I diu, obvio, Ronaldinho. I res, i van durar poc, es veu.
0: Sí, home, però clar,
14: ho explica.
12: Això és perquè no era la Pili.
17: Home, cap duda, no?
0: La Gaixina havia estat amb Wanda Nara, no? També,
11: sí,
0: que era la parella d'Icardi,
11: sí,
0: no?
11: Sí, sí, estava enmig de l'afer Icardi, sí, sí.
0: Sí, sí, va acabar com el Rosari de l'Aurora, allò.
11: Uf.
0: A veure l'atac de l'equip marroquí, ara torno al que ens interessa, que és el safareig, però la passada interior de Brahim, bueno, la treu la defensa escocesa.
17: Cuando llegas a esos niveles, yo recomiendo plastificarse el pene.
11: No, home, per favor.
12: Què diu?
14: Ahí está. Sí, sí, no.
11: Mira, pausa d'hidratació.
0: Mira, podem seguir amb el tema.
11: No.
0: 23 minuts de la segona part, 1-0.
11: L'enfermero. De jugadors, abans que parlàvem d'aquest fitxatge del Bayern, una mica allò... jugador que ha destacat al Mundial, tot i que ha fet una bona temporada, com dèiem, Saibari al PSV Eindhoven. Qui t'ha cridat l'atenció fins ara d'allò jugadors no molt coneguts en aquests primers partits, primers dies del Mundial, Marvà?
14: Igual que parlàvem de Saibari o del migcentre, no?
11: De Boadi.
14: Boadi, a veure... estic intentant... No per partits, eh? Per exemple, a Anglaterra, a banda de... No? A banda de Kane, a la dreta, abans de que sortís a la segona part Saka, qui vam tenir... Que...
0: Madueke?
14: Madueke, exacte. Mm. Madueke, per exemple, em va agradar molt, que va deixar bastant eclipsat a Gordon, que tot es va atacar per la dreta. I...
11: Però entenc que era una...
14: Era una manera,
11: era una consigna, no?
14: Sí,
11: perquè...
14: era una consigna. Madueke estaria més elevat del nivell que Saibari, ja. Vull dir, jo crec que és un futbolista més destacat, però aquest em va sorprendre molt. Jo et diria... És que estic intentant...
0: Mira, mentre en Marva ens pensa...
14: Sí.
0: Olise, crec que
14: la
0: segona part del partit de França contra el Senegal marca les diferències d'una manera brutal.
14: Estava buscant algun jugador més en underdog d'aquests. No és ni Madueke, no és ni Olise, però ara deixa'm rescatar els partits que he fet.
0: Algun dels Estats Units, també.
14: Sí, Estats Units,
0: probablement.
14: Ostres.
11: I llavors, ara no em surt el nom, aquest nano jove de Canadà. De Canadà, no? Que ha entrat a la segona part avui.
14: Que ha fet els dos gols,
11: sí,
14: no?
11: Sí, exacte.
0: I a Suïssa...
11: Ha tingut una
14: incidència
11: gran
0: en el partit. El migcampista ofensiu del Friburg, que ara no em surt
11: aquest,
0: el nom...
11: Aquest.
0: Perquè l'he descobert en aquesta Europa League, Mozambi, que es diu alguna cosa per l'estil, el jugador del Friburg, que ha entrat al camp en el partit de Suïssa, ha fet
11: de
0: dos
11: Suïssa,
0: gols...
11: De Suïssa, això, jo deia Canadà, de Suïssa, això.
0: I és un jugador que... a l'Europa League ha fet, que és on jo l'he descobert aquesta temporada, ha fet una competició extraordinària.
11: Johan Manzambi, sí.
14: Manzambi, això. Sí. Que fa els dos gols amb... Sí, sí, deies amb Canadà, però era...
11: Era amb Suïssa, sí. Suïssa,
0: de vermell.
14: Correcte.
11: Sí. Sabia que havien jugat la nit passada.
20: Vinga, compañeros, paramos el programa, paramos la transmisión.
11: Què ha passat?
20: Apagamos las teles.
11: També?
20: Cuidado. Desde el chiringuito queremos informar a todos los culés que...
11: Sí.
20: El Real Madrid no ha fichado a nadie hoy.
11: Avui no, ¿eh?
20: Tranquilos, ¿eh? Podéis ir a dormir tranquilos hasta el lunes.
12: Home, demà juga a Països Baixos, pot ser oficialitzant Dumfries.
11: Ah,
20: però este ya se sabía.
12: Que ho han... sí, clar, però...
20: Florentino ya lo había dicho.
12: Con la teta més se sabía.
20: Cuidado, ¿eh? Hablamos del crack de 150 millones. Ojo, ¿eh? Y lo digo yo que soy culé, pero...
11: Ya.
20: Estamos intranquilos. Pero desde aquí mandamos calma.
11: Los primeros días de Florentino...
20: Mañana que la gente coja las neveras, la tortilla de patata y se vaya a la playa de Vilassar, Premià, Ocata, Castelldefels, o incluso Viladecans. Y que pasen el día tranquilos en familia, porque Florentino no sacará la chequera.
3: Tic-tac.
20: Tic-tac.
3: Tic-tac.
20: Tic-tac.
11: Però l'acabarà traient, la chequera.
20: Sí. Y ojo, porque tiene puesta la vista en un entrenador del Sant Cugat. Si Mourinho no funciona.
11: Ja.
20: Tic-tac.
14: Estàs renovat, eh?
11: Vull dir, estàs renovat?
14: Que sàpigues, eh?
20: Que sàpigues, ha renovat Mourinho i... Mira.
0: La clàusula, pagat 15 milions per Mourinho. Jo,
12: ha de fer un cara a cara Pedrerol de Florentino Pérez i Pau Morilla Giné, eh?
14: El... Sí, seria bona.
11: Però escolta'm, si seria bona, Mourinho truqués, mai aniries, no? Fos l'equip que fos.
14: Amb Mourinho, eh?
11: Sí.
14: Ostres.
11: Oh, sí. Sí, el Madrid, òbviament, bueno, no sé què diries, però no posaria...
20: Pregunta-li a Cucurella. Pregunta-li a Cucurella.
14: Jo crec que seria increïble. No,
11: sí, no, eh? Diries...
14: Un staff de qualsevol... Mourinho qualsevol, et diria. El primer equip.
11: O sigui, sense cap mena de...
14: Mira, ja,
11: No hi hauria cap línia vermella, eh?
14: No, no. De qualsevol entrenador. Mira, hi ha un... Hi ha un entrenador del primer equip. Hi ha un entrenador del primer equip.
12: No es pot posar vermell perquè ja és molt moreno. Sí,
14: no,
12: però...
14: sí. No, no, però... Si et truca un entrenador del primer equip de la lliga, no sé, holandesa, també vas, no? A veure què fan. Hi ha un entrenador... De...
11: què fan?
14: Home, a veure com ho fan.
11: Sí,
14: no?
11: Sí,
14: a veure
11: sí,
14: com...
11: sí.
14: L'altre dia, entrenadora d'un primer equip, Natàlia Arroyo,
11: sí, de l'Aston Villa.
14: De l'Aston Villa.
11: Femení, sí, sí.
14: Sí, m'explicava que va estar amb Pedro Dólera. Fem sí, pràctiques a...
11: Ui, compta la topada.
0: La topada entre Bonú i el davanter d'Escòcia, que pujava per la dreta, Gandouk, això... que se l'han portat per davant. Una topada contundent, molta velocitat.
21: Nada. No estamos viendo ningún hueso salido, ningún tendón en el suelo, no hay sangre.
11: No, ha anat de poc, eh?
21: Ah, sigan. Sigan, papá, sigan.
0: No sé què s'emporta...
12: El nas, eh?
0: No sé què s'emporta pitjor trompada. Sigan un Doug, que és el jugador escocès que
21: respira,
0: busca la llarga, el Bonú.
21: Le palpita el corazón.
11: Sí.
21: Pues puede seguir jugando, nada. No es falta, por favor.
11: 29 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1.
21: Són escoceses.
14: Jugadors aquí pillant, eh?
11: Ara que estàvem parlant, sí, sí, amb Arbà, de la teva carrera com a entrenador.
14: Ara.
11: El carnet, en quin estem? Estem en
14: UFC.
11: En UFC.
14: Seria com el primer
11: grau. I en quin
14: grau
11: moment
14: segon
11: estem del curs, diguéssim, o del carnet?
14: En el moment d'examinar-me, ja.
11: Aviat?
14: Sí, és a dir, fas una part de pràctiques,
11: sí,
14: ja les he acabat.
11: Llavors... I saps el resultat, ja...
14: Sí, ja està,
11: o sigui, estan ja
14: superades.
11: Està tot
14: aprovat, superades, exacte. I aleshores s'ha de fer l'examen.
11: Sí, primer hi ha el pràctic i després el teòric.
14: Hi ha la part pràctica, hi ha la part teòrica d'haver fet exàmens, que aquesta també està 80% superada.
11: Bé.
14: Classes, llavors has de fer un examen final, que has de posar tot en pràctica, no? És un dia que et citen a un camp de futbol i llavors hi ha uns examinadors i has de fer pràctiques allà in situ d'exercicis amb jugadors i tot. I estem en aquestes. Confies en el que aprovaré o què?
12: Home, i tant.
14: Em mira amb una cara.
11: A veure, no. Coi. No, però has superat...
14: Sí, he superat ja els primers 9 mesos, estan superats.
12: El Doné Txeferin, el tipus UFC.
11: No. Com les medalles,
12: clar,
11: no? Té un tio darrere i va repartir títols.
14: Són bons, crec que...
21: Les puedo dar yo los títulos.
0: Som un gremlin, quan parles.
21: Eso, si llegáis al 1-1.
14: Crec que érem uns 300, que ens hem...
11: 300?
14: T'ho juro, que ens havíem presentat en... O sigui, que vam començar al setembre.
11: I saps més o menys quants en queden, allò aproximadament?
12: Això a Catalunya.
14: Sí.
11: A Catalunya 300.
14: Bueno, perquè els exàmens són ara...
11: No hi ha tants equips, no?
14: I... Sí, clar, futbol base...
11: Clar.
14: No,
11: però fa passada. Falta menys per futbol base,
14: sí,
11: o no?
14: Sí, hi ha un per sota, que per poder entrenar al futbol, només diguéssim en el futbol base.
0: Per cert, parlant d'entrenadors, abans hem vist Pep Guardiola a l'estadi, veient el partit in situ, acompanyat de Pere Guardiola, del seu germà.
11: Home.
0: Els hem vist tots dos en una llotja a Boston, veient el partit.
11: Home, Pep, sí. Què hi fas a Boston?
22: Bona nit,
11: Pep.
22: Bon dia.
2: Res, ara que sóc assessor del City, sí. Doncs estem aquí mirant jugadors.
0: Espera't, mira, Brahim, que pot fer el segon. Oh, que gana ha estat.
12: Oh.
0: Després ho expliquem, Pep, endavant, sisplau.
2: Ens havien dit que Escòcia tenia un lateral que era un punyal per la banda i...
8: I què?
2: I bé, no sabem ben bé quin és el lateral aquest que ens deien, si el dret a l'esquerra o algun dels que està tirant la perpendicular per la justa posició del vèrtex exterior dret del qui puja i després baixa. Però bé, estem aquí amb la llibreta.
8: Veig que estàs desconnectant, de futbol.
2: Bueno, estem una miqueta mirant a veure quin és el jugador important.
14: És molt de Brahim, Guardiola, per cert. Li agrada molt Brahim.
2: Vaig tenir el City,
8: sí.
2: Però bueno, va decidir el Madrid. I bé, no som ningú per retenir jugadors.
8: No.
2: Perdó, que hem dinat gazpacho i se me repeteix.
8: El típic gazpacho de Boston, no?
12: Sí, sí. Fresquet.
8: Clar, avui deus haver aixecat ben d'hora, no? Per poder,
2: d'hora,
8: no?
2: Sí, estem aquí molt bé. Has
8: fet molt teu lema, no?
2: Bé, a veure què passa.
8: Compte el punyal escocès.
0: Aviam, ja no em dou que a la dreta, a la centrada, hi ha un rebot, continua la pilota en peus del futbolista escocès que intenta arribar a l'àrea petita, surt Bonu i atrapa la pilota a 13 pel final. Guanya el Marroc 1-0 encara, però ho fa des del minut i mig de partit, podria haver sentenciat, ha desaprofitat oportunitats i ara el partit està molt espès i pot passar qualsevol cosa.
8: Dues coses, pocs canvis, no? De moment, molt pocs canvis, uns i altres.
0: Sí, de fet, la selecció escocesa ha entrat McLean en el lloc de Christie, Dykes en el lloc de Chadams, això és el migcampista ofensiu per l'esquerra i el davanter centre, i abans havia entrat Ganondouk en el lloc de Tierney, quan s'ha lesionat l'exfutbolista de la Real Societat, i ha desfet els tres centrals a Escòcia, entrant Ganondouk a la banda dreta de l'atac i fent un sistema més comparable del partit inicial contra Haití, mentre que ho tornaré a repassar, però diria que no ha fet cap canvi.
8: Cap!
0: La selecció marroquina.
8: Ostres.
14: No, ara de memòria.
8: Doncs...
0: No.
8: I l'altra consideració que volia fer, espera que ara atacarà Escòcia per fer-me quedar malament.
0: A veure, Ganondouk, una altra vegada, la banda dreta, molt participatiu des que ha entrat al camp, prova una centrada, peta en el cos de Marrau i arriba molt bé en l'ajuda Buadi,
8: mira.
0: Arrenca des del darrere el matemàtic, el físic, el catedràtic, per l'esquerra fa la passada cap a Saibari, que arrenca l'empaiten, no el poden frenar, Saibari, que no ha trobat cap company amb qui combinar i ha entregat malament la pilota a McGinn.
8: Home, podria fer entrar l'altre jugador català.
0: Maimuni, el bigatà.
8: L'altre dia els vam arribar a tenir el mateix.
12: Sí, perquè crec que Saibari va jugar tot el partit.
0: No tot el partit, el va canviar, però va uns arribar minuts, a coincidir amb Maimuni. I Maimuni va estar a punt de fer un gol en aquell partit contra el Brasil al tram final, i haurien estat dos gols catalans per la selecció marroquina, un Terrassenc i un bigatà.
8: Sí.
0: Que aquesta és una altra. A banda, també de fer la selecció catalana, si és que jugués en un Mundial, quins futbolistes podria tenir? Abans que veia en el descans imatges de Lamine Yamal avui a Televisió Espanyola fent declaracions, que hi havia una entrevista, si tots els jugadors marroquins juguessin amb el Marroc, si ja tenen bona selecció, amb alguns futbolistes que han optat per França o per Espanya, per exemple, seria una selecció candidata a tot. Tot.
8: I tant que sí.
4: Deja de tontería de selección de Cataluña. ¿Qué? España, joder, España.
8: Antonio, tranquilo.
4: Y el domingo, porque juegue Raúl y Hierro, joder, que es lo que hace falta.
0: Ameña y chaminada, ¿no?
4: España.
8: 10 minuts pel final i això encara... Jo no ho veig tancat, però gens tancat ara mateix. No em facis dir per què, perquè a més, abans em va dir que fa estona que Escòcia no crea perill. De fet, a la segona període, que hi ha una jugada de perill d'Escòcia.
0: Sí,
8: però és que ara últimament estan vorejant l'àrea, com a mínim.
0: Sí, com a mínim no veus la selecció marroquina tan còmoda sobre el terreny de joc, no, Marc? Potser a la primera part hi ha hagut estones... Vaja, gairebé 40... Mira, ara sí que farà un canvi. Entrarà Raimi, que és el davanter centre que hi ha a la banqueta. No rigues, José Antonio, entrarà Raimi.
4: Raimi de Uba.
0: Uba, sí senyor.
4: Raimi.
0: I Talbi. Talbi també entrarà a la banda dreta del Marroc.
14: Jo crec que, el Marroc, la sensació que Escòcia pot marcar és perquè el Marroc insisteix en treure la pilota. Escòcia pressionar i al Marroc li agrada treure la pilota, insisteix, i aleshores hi ha aquest risc existeix, però en el 90% de jugades està sabent sortir, està sabent combinar, i en algunes sí que si Escòcia roba, doncs clar, Marroc està obert, però a mi m'agrada que s'exposi, que segueixi sent atrevit, tot i anar 0-1 al minut 80. Si això fos Regragui, Bonu, la pilota directa a la cantonada, o sigui, en el córner contrari i ben tancada. És clar, ara, per exemple, ha perdut pilota i està obert.
0: Mira, Robertson a la frontal, la passada va per terra a l'interior de l'àrea del Marroc. Diu l'àrbitre que no passa res. McTominay, que ha caigut a l'interior de l'àrea, es queixa d'una falta que l'àrbitre no ha xiulat. Evidentment, si fos falta, seria penal. Sí, sí, sí. I la rèplica de l'equip marroquí arriba per la banda esquerra amb una jugada a 8 minuts pel final i encara amb la victòria per la mínima dels africans. El Hanous prova la centrada amb el pit, intervé amb encert en defensa Ferguson, fa arribar la pilota al porter Angus Gunn, el del Nottingham Forest. 1,96 la criatura, gairebé amb el cap pica amb el travesser, si salta una mica, i els jugadors escocesos gesticulaven dient-li a l'àrbitre si havien revisat el VAR el que consideraven que era la jugada precedent, un penal al seu favor per falta a McTominay dins de l'àrea del Marroc. Sembla que si s'ha revisat, aquí ningú no té res a dir d'aquella jugada.
11: No, no. La veritat és que no hem vist repetició, tampoc, no?
0: No.
11: Però en directe no ha semblat res, res clar, ni de bon tros.
0: No, mira, entrarà Maimouni, també.
12: Home, canvi.
11: Ara.
0: Sí, sí, sí. Farà, quan s'aturi el joc, farà canvis al Marroc. Ataca McTominay, passada cap a la dreta per Dykes, és dins l'àrea, es fa l'autopassada, ben col·locat al darrere, ben col·locat en defensa l'equip marroquí. Està el Shadi Riad, que ha col·locat el cos entre el rival i la pilota, servei de porteria favorable al Marroc. Ara veiem la repetició de la caiguda de McTominay a l'interior de l'àrea després de la intervenció defensiva de l'Ainoui.
11: No, pilota no toca, eh?
0: Jo crec que no toca pilota. Estet, eh? Jo crec que no toca res.
11: És un contacte molt lleuger, sí, no? Al final de tot. Sí, quan posa la cama no impacta directament, no?
14: Seria estrany que... Seria el primer VAR que jo veig d'aquest Mundial molt justet, perquè no toca ni pilota ni...
0: Mira, Saibari és un dels substituïts.
11: No coincidiran, doncs.
0: Entra Raimi, entra Talbi per el Hanous i se'n va Brahim i entra en el seu lloc a Maimouni. Són els canvis que fa l'equip marroquí a 6 minuts i mig pel final, més el temps afegit.
12: A Maimouni i l'altre a Maimouni.
14: Hi ha xiulets, eh?
11: Hi ha xiulets.
14: Mira, abans em preguntaves per jugadors.
11: Sí.
14: I he anat repassant els partits que he vist, així, fer una mica quins m'han vingut al cap, i he apuntat dos davanters, a un dels Estats Units que parlàvem, que és Balogun.
11: Sí.
14: Darín Balogun, que és del Mónaco.
11: Sí, que la Clara avui l'ha triat el millor.
14: Avui l'ha triat el millor.
11: En els Estats Units 2, Austràlia 0.
14: Sí, i avui no ha marcat, per exemple, però ha fet un bon partit. L'altre dia contra Paraguai en va fer dos, i és un jugador interessant, ara que el Barça busca nous, no? O sigui, també he anat pensant en perfils així, que poguessin ser interessants, o podien caçar amb una idea, per exemple, d'un equip com el Barça. Balogun dels Estats Units i Jonathan David amb el Canadà. La veritat és un davanter, estarà a la Juve. No són jugadors poc coneguts, però sí que amb seleccions menys.
0: Espera, Barbac, ataca Escòcia, el xut fora! La rematada de l'infermer que ha tocat a la xarxa, però per fora. De fet, una posició de xut semblant a la de Saibari en el gol del Marroc, i jo crec que és corna, perquè Shadi Riad ha desviat el xut, però és una de les millors ocasions d'Escòcia en tot el partit, i McTominay, que és un jugador que és golejador perquè és un migcampista amb molta arribada, ha estat a punt de fer l'empat. Picarà corna, Escòcia des de la dreta, frontal de la Petit, el cop de cap fora! Estava sol ell amb els seus tatuatges d'Aix a l'interior de l'àrea, no s'ha tatuat les parpelles perquè no ha tingut temps, el cop de cap ha sortit fora, darrere tenia McTominay.
14: Sí. No, l'ha molestat McTominay, jo crec.
11: Sí,
14: no?
0: Però potser fins i tot, Marvans, si no remata Dykes i McTominay, que ve la cara
14: més sol,
0: i sent un especialista, jo crec que potser té més bona inèrcia, no? I més bona visibilitat de la porteria McTominay que Dykes.
11: Abans d'abocar-nos al final del partit, recordo, 40 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1, Deixeu-me anar fins a la concentració dels Països Baixos, perquè allà hi tenim un il·lustre jugador del Barça que demà té partit. Hola,
5: bueno,
11: Frenkie.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
11: Hombre, ¿cómo estás tú?
5: ¿Dónde está Poquí y toda esta gente que dice que... Fernando Pollo...
11: No, Polo.
5: Toda esta gente que critica a Frenkie de Mar. Mañana Holanda-Suecia.
11: Sí, veréis fem el Superesports de RAC1.
5: Duelo de rubios, de ojos azules. Ya veréis cómo Frenkie sale vencedor, cómo caracoleo, aguanto balón. Ya visteis el otro día con Japón.
11: Home,
5: que...
11: Japó.
5: No puedo con todo. Los jugadores se van arriba y esto final...
11: Es culpa dels davanters, ¿no?
5: Sí, toda la gente. Ya veréis mañana qué lección de fútbol doy.
11: Compte.
5: ¡Ojo, Escocia!
0: A punt de decapitar Marraui, perquè la centrada de McGinn per l'esquerra era molt passada i McTominay i Gannon Doak, que havia entrat a la rematada, han saltat i jo no sé com no han decapitat Marraui, que entre tots dos ha tocat la pilota amb el cap. Acrobàtic el salt de McTominay, sobretot, que potser que va arronsant la cama, perquè si no s'emportava el defensa visitant, el defensa marroquí. Passada profunda, no hi arriba. A Maimuni per la dreta, pilota per Escòcia, que està acabant millor el partit i que està acostant-se amb relatiu perill a la porteria de Bonu. De moment, 1-0 guanya el Marroc, un partit en què a la primera part podria haver sentenciat el resultat i en què a la segona, amb un joc més espès, s'està trobant més resistència de l'equip escocès.
6: Ja va passar una mica amb el partit contra el Brasil, no? Vull dir que Marroc va començar allò destapant el cava i després van aplanant i va acabar cedint l'empat. Avui potser guanya, però demanat de més a menys.
11: Sí, sí. Fa aquesta sensació que, no sé si és per físic o per quin motiu, però de moment els dos partits ha passat el mateix.
0: Aviam, compte, pilota dins l'àrea per Escòcia, la rematada a la mitja volta de McTominay, que és gairebé el tercer davanter de la selecció escocesa. Acaba les mans de Bonu, que ara s'estira la gespa i es toca la part del darrere de la cuixa esquerra.
6: Quins isquiotibials més llargs.
14: Isquiotibial del minut 87, és aquest.
0: Com si hagués hagut d'aturar punxada, no ho sé, espero que no sigui res, perquè a més, ja ho dèiem l'altre dia, tampoc no és que tingui a nivell de porteria uns grans substituts la selecció del Marroc, perquè hi ha Tanyuti i hi ha Munir, aquell porter que hi havia el Numancia de l'any de la Picó, que ja s'acosta més als 40, però...
14: I que li fa mal perquè és el minut 87 i Escòcia està atacant.
0: Sí. No, suposo que sí.
14: Si no, no li faria mal.
11: No, perquè a mi
5: era la pregunta d'examen.
11: No ha fet cap gest així estrany.
0: Mira com ha ronçat la cama McTominay en la jugada anterior amb Marraui, com saltava també Gannon Doak.
6: Tots per terra.
0: Sí.
11: Si aquest cop de Doak a terra ens el fem qualsevol de nosaltres...
6: No, ho expliquem.
11: No ens aixequem en tres dies. Bé, Marmà potser sí, però...
14: No, ja no. Fa un any que no jugo, ja.
11: Ja no, eh? Això és més ràpid, no?
14: Sí, tant.
11: Mira, canvis. Deien que no n'estava fent.
0: Entra Ralston en el lloc de Patterson i entra el Moravet. Que en Ramon, ja ho vam dir l'altre dia, al mig del camp. No, encara no entra.
6: Bon castell allà, també.
0: Sí. No és el tripartit que van a fer allà un...
11: Sí.
0: Allà al castell del Moravet, van anar allà.
11: Era un estatut? Que van, allà van arribar a un acord o van...
14: Ostres,
0: no hi ha ningú d'informatius que pugui entrar.
5: Jordi Claret.
6: La Júlia Banero.
0: Aviam, se'n va un aji i entra el Moravet.
11: El poble de l'Estatut, sí.
0: Veus? No ha servit de res.
6: Bé, un amb el dubte no es pot quedar.
0: No.
11: De fet, és a Turisme Miravet, que en
6: sí,
11: parlen
6: eh?
11: Del tema. Ah. Vull dir que, vaja, és una cosa que tenen...
0: No.
14: Que destaquen, no?
11: Sí.
6: Clar, quants pobles ho poden dir, això?
11: No, clar.
0: Mira, el Miravet, primera pilota que toca.
11: Ai.
5: Ataca Marruecos.
0: Obertura a l'esquerra d'en Ramon. La jugada atacant de Talbi, vèrtex de l'àrea. Se'n va a la frontal, prova el xut. Toquen el cap de Hanley. Vaja, aquí l'únic que aguantaria aquest impacte en el cap sóc jo, perquè qualsevol de vosaltres fa això...
6: Ni s'ha mogut, eh?
0: No, una mica més i punxa la pilota.
11: Bé, l'apartat sobre el tema, Turisme Miravet, el sí. Poble de l'Estatut. A l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 també se l'anomena com l'Estatut de Miravet, ja que va ser aquí on es van reunir parlamentaris catalans de tots els partits per tal de tirar-lo endavant en una fase inicial. Els representants de Convergència i Unió i el tripartit Saura Garot de Madre, Mas Piqué i Pasqual Maragall es van reunir al Molí Vell, el poble antic de Miravet, a la vora del riu. No obstant això, la fotografia i l'acte públic es va fer al castell.
6: Veus, aquesta bonastra l'hagués sabut.
0: No, segur.
14: Segur.
12: Si no estigués de festa amb la plantilla del Sabadell.
14: Sí, sí. Clar, clar, el tenim allà. Deu estar al segon son, ja, a Bonastre.
0: No, 9-0-2, ja, 4-7-7-7.
14: Quan s'afegeix?
0: 6 minuts. Se n'han de jugar 5. Som a la recta final del partit. Continua resistint la selecció marroquina, més amb el cor que amb el cap, la selecció escocesa. Al final, diguéssim que hi ha una part per cada equip, tot i que per mi, pel meu gust, ha estat molt més superior al Marroc a la primera part que Escòcia a la segona.
14: Per cert, si Brasil guanya el Marroc, que és el més normal...
0: No, Brasil guanya Haití.
14: Ah, Haití, vull dir. Haití, Brasil guanya, sí. Haití, sí. Brasil i Marroc, ara sí, quedaran empatats a 4 punts i llavors haurem de mirar la diferència de gols. Per tant, haurem d'esperar si Brasil guanya per un gol o per més gols de diferència, com sembla, com la lògica sembla indicar, el seu partit a Haití. El més normal, vaja, és que Brasil sigui líder del grup i Marroc segon amb 4 punts. I que l'última jornada, recordo, això és la nit de Sant Joan, no la revetlla, o sigui, la nit del 24, sí. A la mitjanit, es resol aquest grup C amb el Marroc-Haití i el Brasil-Escòcia. I, de fet, un empat de Brasil i del Marroc ja els classifica. En aquests,
7: com a segons,
14: en aquests,
7: no?
14: Partits es classifica...
7: Sí, primer i segon, vaja.
14: Sí, primer i segon. Sí, sí. I
10: es creuarien amb el tercer del grup A...
14: Sí, Oriol?
12: Aviam.
10: No, sí. Amb el Perú...
0: Espera't, no, un moment, Perú, que Ramon, no. Mirabert demana la pilota dins l'àrea, el xut! Talvi, que surt fora per damunt del travesser.
14: Tens la classificació dels 8 millors tercers, Oriol, o encara ho estàs treballant?
10: Estic passant dades a l'ordinador de l'esquerra.
14: Val, perfecte.
7: La dada no la tenim encara, eh?
0: Quants ordinadors tens, el de l'esquerra?
12: Ah, que contesti, que contesti.
14: Jové, Jové, per tancar la transmissió pràcticament.
0: Nit de Sant Joan no és una cançó del Cisa? Acaba...
14: Per cert, el fem a RAC1, que no sé si ho he dit. Aquesta resolució 24, del, no? Grup C la fem a RAC1. De fet, aquell dia hi haurà programació esportiva, passi el que passi. Encara no sabem si hi haurà bàsquet, perquè pot haver-hi el quart partit de la final de la Lliga CB, Barça-València.
12: Seria una gran notícia que no n'hi hagués, perquè sí. Voldria dir que...
14: Que el Barça ha quedat amb 3 victòries. No? Sí, sí. Però si no hi... O sigui, si hi ha bàsquet, farem bàsquet i mundial.
7: Pinta que hi haurà bàsquet.
14: Amb la resolució d'un altre grup. Ara mateix no em feu dir quin. Però si no hi ha bàsquet, hi haurà mundial, sessió contínua des de 8:45 fins a les 2 de la matinada. O sigui que la nit del 24, allò... descansant després de la revetlla a casa.
0: Sí. Nit de Sant Joan és de 6, eh? Sí.
14: L'altre està amb 6, eh?
7: El seu tema.
0: Ara.
14: Mira. És d'any de Mundial o no?
0: No ho sé, no, mira. Puja'm un far, puja'm.

0: Van, sí, sí. S'ha acabat ratllat o...? Ara, ara, ara. Molt bé. Agut, quan vas de festa t'agrada aquesta, no? Per tancar?
1: Les brases.
2: Molt bé, molt bé.
3: És del 81.
0: Endavant.
1: El 81.
0: Per cert, la nit del 24, primer, en el primer torn, hi ha la resolució del grup B, que és el de Canadà, Suïssa, Bòsnia i Qatar.
2: A veure, un minut i mig pel final. Atacant Escòcia amb empentes i rodolons, perd la pilota. Veurem si surt a la contra amb espais al Marroc o si intenta tenir la pilota. Doncs surten al contraatac. Puja a Taubi per l'esquerra. En atac en 3 i en defensa en 3. Si ho fan mig bé, poden fer la sentència. Pilota a la banda dreta. El control de Maimoun. El futbolista Big Attack es xuta. Fora! En Molló no li agrada la jugada, ja ho heu vist. Però Maimoun ha estat a punt de fer el segon.
0: Ja em fa callar.
2: Ell, que és esquerrà, no ha xutat amb la dreta. Ha fet el retall, se l'ha orientada per xutar en diagonal, creuat amb l'esquerra, ha sortit a un pam del pal dret de la porteria escocesa, a punt de fer el segon a Maimoun una altra vegada, a punt de tenir doblet català pel Marroc, sí, però sí, faltant sí. Molt poquet.
3: És d'aquestes accions que es nota que no és la teva cama bona.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè la tenia per xutar millor amb la dreta que amb l'esquerra.
2: Compta ara amb l'atac de l'equip escocès, la rematada de Dykes, com se'n fa deixar d'irriat, perquè, esclar, és una pilota llarga.
0: Bona esbroncada, eh?
2: Sí, sí, és una pilota llarga que penja des del darrere Ralston, i després la despenja Nadal i és, no és Dykes qui xuta, sinó Xavi Riad que es creua i l'envia a córner.
0: Sí, sí, compta el córner, que és l'última.
2: És l'última i els aficionats escocesos que encara no han caigut a terra de tanta cervesa animen el seu equip per intentar fer el gol de l'empat, que seria celebrat de manera sísmica si aconseguís cristal·litzar. A veure, el corna que picarà l'equip escocès, al primer pal, refús defensiu, la pilota ronda la frontal de l'àrea, qui se la queda?
0: Ui.
2: Doncs en la segona jugada els marroquins, falta claríssima, molt clara, de Ralston, que hauria de ser groga, l'àrbitre de moment crec que ni l'altrarà perquè s'acabarà el partit. No sé què protesta Robertson.
0: Demana penal.
2: Vaja, l'àrbitre crec que està esperant que li diguin si hi ha alguna cosa punible o no des del VAR. Efectivament, parla amb el VAR, li diu el senyor Villarreal, que és qui hi havia davant de la pantalla, que no és el senyor Roig, el senyor Villarreal, li diu que no ha passat res i, per tant, s'acaba el partit. I ara, romànticament, parlen els dos seleccionadors, Love is in the air a Boston, la conversa entre Clark i Wahbi, ha guanyat el Marroc 1-0, un partit que s'ha decidit al minut i mig.
0: Sí, sí. No diré que han sobrat els altres 88, hi ha hagut cosetes, però realment ha anat de més a menys, com el primer partit del Marroc. Sí. Ja ho comentàvem, però segurament, ho deia Miquel, els punts Marvà just vencedor, l'equip de marroquí, no?
1: Sí, sobretot perquè la primera part ha sigut molt, molt, molt superior. I a la segona, Escòcia ho ha intentat, però Escòcia va amb pistoles d'aigua davant. Dykes...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Sí. Potser fins i tot, diria potser més avui que contra el Brasil, però sí. Era potser una de les figures del Marroc que potser ens cridaven més l'atenció abans de començar el Mundial i certament doncs, no està apareixent. I ara, clar, m'estava mirant una mica el grup. El Marroc amb 4 punts, evidentment ho té molt bé perquè a més juga l'última jornada contra Haití. Brasil, si guanya, doncs 3 quarts del mateix. I Escòcia, clar, amb 3 punts...
2: I jugant contra Brasil a l'última jornada.
1: Per això.
2: Vull dir que, vaja, el més normal és que perdi.
3: Sí.
2: Veurem, perquè s'ha de veure. Però si perd, ha de perdre pels mínims gols possibles. Perquè si no, amb 3 punts...
3: Com a millor tercer. O sigui, clar. De les 8 de 12, a veure...
2: Sí. Jo crec que hi haurà seleccions que en 3 punts passaran.
3: En 3 punts passarà, però sí. Dependrà dels gols que...
1: Anirà d'un gol, això.
2: Sí. Sí.
4: Clar, és que guanyar una selecció com Haití per només un gol és un problema, perquè al final sí són 3 punts, però després et toquen Marroc i Brasil.
2: Hem de votar el millor jugador d'aquest Escòcia 0, Marroc 1.
5: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Barba.
3: Doncs Brahim Díaz.
2: Brahim Díaz. Miquel?
4: Sí, diré, mira, Brahim ja m'està bé perquè tampoc... Jo crec que hi ha hagut uns quants jugadors a bon nivell, però si en Marvà diu Brahim...
2: Edu o companyia?
6: Sibari, no?
4: Sibari, eh?
2: Ah!
1: Me l'ha pres, jo volia dir Sibari per discrepar una mica amb Brahim. Vot de qualitat.
2: Ara em toca desempatar. Sí. Per què m'he esperat a votar l'últim? Ja.
4: Si dius Sibari, tu digues Granier.
2: No. Quin tio, de veritat. Va, sí, per ben nascut a Terrassa, Saibari.
1: Ara,
2: el millor de partit.
4: Bravo.
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
8: És el Selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
7: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Ja anirem marxant, que ja toca, que pels que ens heu acompanyat amb la transmissió del primer partit del Mundial i el del Sabadell, ens hi hem posat a 9:15 i són les 2:03 de la matinada, en una nit molt intensa, amb l'ascens del Sabadell a segona divisió A, amb aquest Estats Units 2, Austràlia 0, i ara, per rematar-ho, amb aquest Escòcia 0, Marroc 1. Amb l'Edu Mutante, Edu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Per haver-nos fet passar grans moments, com sempre. El pròxim, ho deies dir ahir, però per qui no et va escoltar ahir, on et veurem pròximament?
6: El 12 de juliol al Teatre Muntaner.
2: Doncs mira, ens ho apuntem, ja ho sabeu. Fins la propera, Edu.
6: Gràcies.
2: Vagi bé.
6: Adéu.
2: Adéu, Marmà. Fins la propera.
3: La Mini Fati, recordem, eh?
2: La Mini Fati,
1: el titular de la nit.
3: Sí. Pau Morilla, president del Sabadell. Li va dir Florentino Pérez, este quien es muy malo, i era la Mini Fati, el seu jugador del Madrid Castilla.
2: Sí.
3: Vull dir, això no podem deixar.
2: Li ha quedat gravat, Marc. Realment és una gran
1: declaració d'impacte.
2: Bones vacances, hagut, eh?
4: Gràcies.
2: Gaudeix-les.
4: Escolta...
2: Te les has guanyat.
4: Bé, no ho sé. Queden 25 minuts pel Brasil, eh? Molló, només.
2: Sí, però si un
1: cas... No el temptis.
2: No. Que demà...
4: Que l'àrbitre va de taronja, també, eh?
2: Que demà hi ha més. No. Adéu, Miquel.
4: Adéu, Jaime Hain.
2: Oriol, demà més.
1: Apa, fins demà.
2: Que vagi bé. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Gràcies també a l'Oriol Monfort, recordo, eh? Pròximes transmissions del Mundial durant el cap de setmana al Superesports amb en Xavi Puig, demà a les 7, aquest el seguiment del Suècia Països Baixos, coincidint amb el segon partit de la final de la CB València-Barça. A les 10, Alemanya Costa d'Ivori, demà a les 10 de la nit. No us ho perdeu, hi ha un convidat molt especial. I diumenge, a les 6, Espanya-Aràbia Saudita, des de mitja hora abans. I a les 9, Bèlgica i Iran. Les pròximes cites amb el Mundial a RAC1 aquest cap de setmana. Gràcies per ser-hi, que vagi bé, bona nit.
5: Viu el Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic a RAC1.

0: 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Say what?
1: Cada vegada hi ha més obsessió per la longevitat, per la immortalitat i per tenir un cos perfecte. Avui en volem parlar amb l'Anabel Fernández, ella és cap de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
2: Bon dia, Noemi.
1: I és veritat, és que volem tenir controlat tant el nostre cos que a vegades perdem una mica l'oremus, no? Uh-huh. És el que es diu ara, a veure si ho dic bé, health maxing o el biohacking.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Exactament què és?
2: Bueno, el biohacking seria una manera de controlar o començar a fer canvis i millores, fer proves per millorar determinants aspectes de la salut. I el health maxim seria molt similar, però portat a l'extrem, que seria millorar tots els teus aspectes de la teva salut per portar la teva longevitat al màxim nivell, controlar el teu cos per ser el més saludable i viure els més anys possibles. Val? Mm-hmm. Llavors, bueno...
1: Això té les seves pros i les seves contres, però que estem parlant ara ja una mica d'obsessions, per tant ja sona a una mica malaltís.
2: Clar, primer hem de plantejar-nos per què s'està posant això de moda, no?
1: Mm-hmm.
2: Jo crec que, per una banda, s'està posant de moda perquè cada cop vivim més anys i llavors volem veure millor, no? Mm. Perquè al final hem de diferenciar una miqueta en el que es diu el lifespan, que vol dir que s'extén la nostra vida, els anys de vida, i el que seria el health span, que és que s'extén la salut, que seria l'ideal, no? Al final
1: és el que tots volem, viure molts anys, però amb una salut impecable.
2: Sí, com moltes vegades diem, no?, el Fito i jo, de morir jove el més tard possible, no?
1: Ah, exacte, seria la idea, que ens agrada sempre molt aquesta frase, exacte. Morir jove el més tard possible.
2: Exacte, que això seria nostre. La idea, que està molt bé. Mm-hmm. Per altra banda, també és veritat que ara la tecnologia ens permet controlar molt més tots aquests paràmetres. Mm-hmm. Abans, fa uns anys, doncs no podies mesurar quines coses, o potser ho podies mesurar si estaves a l'hospital. Però ara hi ha un munt de wearables, no?, que es diu, doncs, sí, que si els rellotges, que coses intel·ligents que ens acaben mesurat moltes vegades.
1: I anirà més. Anirà més amb la intel·ligència artificial.
2: Clar,
1: cada vegada podrem controlar-nos molt més.
2: Exacte.
1: I això té un perill.
2: Clar, això per una banda és positiu perquè si algú necessita pot controlar-se, però per l'altra banda podem entrar a l'altre aspecte, que és entrar amb l'obsessió. I també és veritat que des de Silicon Valley i alguns milionaris estan posant com molt de moda això de la longevitat, i al final el que estem veient és que es gasten milions i milions en fer-se analítiques, en suplements, en fer-se proves, en fer-se teràpies que...
1: Amb diagnòstics
2: que realment són diagnòstics de res, perquè no estan malalts. El que estan és intentant portar a l'extrem un paràmetre determinat del seu cos. Llavors, moltes vegades, tot això, tots aquests milions invertits, estan fets per dir, al final, dorm millor, menja més sa, fes esport de força, si pot ser, i gestiona el teu estrès, no consumeixis alcohol ni fumis. És a dir, hem descobert Amèrica. Gràcies. T'has gastat molts milions per dir el que diem tots els dies, no? Aquí, a Coa, podeu venir, cobrem menys que els que et vinguin. Llavors, què passa? Que això té coses positives, no? Perquè fa la gent més conscient de que potser aquestes coses tenen
1: una repercussió
2: sí, en la teva salut. Evidentment, si tu et cuides la teva alimentació, si dones millor, si cuides el teu, si fas esport, de fet, una de les millors coses per la longevitat és el múscul. El múscul és igual a longevitat. Quan més mantinguem la massa muscular, millor qualitat de vida tindrem a llarg plaç. Mm. L'exercici, perfecte.
1: I els exercicis de força, que també sempre ho diem aquí, no?
2: Exacte, tot l'exercici de força, que moltes vegades ens costa una miqueta més, pues està estupendo mantenir-ho. Tot això és positiu, pues, la gestió de les emocions, tot això està estupendo. Jo t'ho compro, a biohacking, health maxim, t'ho compro això. Vale? Però, clar, després veiem, per altra banda, persones que estan hiperobsessionades amb que el seu cos no pugi la glucosa i la mantingui estable tot el dia.
1: Mm-hmm.
2: I llavors, clar, hem de pensar que potser si tu menges una mica d'arròs, encara sigui integral, amb verdures, pujarà la teva glucosa, però perquè és lo natural. O sigui, si no pugés, tindries un problema. O sigui, seria que el teu cos no està assimilant aquesta glucosa. O sigui, menges fruita, que és molt saludable, sí, pujarà la glucosa. O sigui, al final tenim persones preocupades per si la fruita se l'han de menjar en quin moment del dia o si l'han de combinar amb quins aliments perquè no els hi pugi la glucosa...
1: I acaben per no menjar-ne, que és molt pitjor.
2: Exacte, i acaben per no menjar-ne perquè li tenen por quan diem el que has de fer és menjar fruites i verdures. Llavors, hem de posar la salut en un ordre o els hàbits en un ordre de prioritats. Mm-hmm. Jo sempre ho dic. O sigui, al final, el més important són aquests hàbits bàsics que hem dit, menjar bé, fer esport, gestionar emocions, dormir bé, tot això és el que té més evidència per la teva salut. Amb un barem que és tan gran comparat amb les coses mínimes que tiren suplements, teràpies, que moltes vegades no tenen ni evidència científica o tenen una evidència mínima d'un impacte que és ridícul. Llavors, preocupar-se per prendre 20.000 suplements, que moltes vegades ni tenen evidència i moltes vegades no estan estudiats en conjunt, que això és una altra cosa, perquè potser tu dius, ah, jo pren magnesi, ah, vale, i prenem també vitamina D, i prenem també pues, una miqueta d'omega 3, i prenc també la xaguanda, i prenc perquè si comencem a xarxar, ens morim.
0: Sí, no s'acaba això.
2: Llavors, vale, potser tenen poca evidència, però és que quins estudis hi ha de barrejar 10 suplements?
0: Un còctel de suplements?
2: Clar, no sé, quina seguretat té això en el teu cos? Mm-hmm. No ho sabem, perquè, clar, ens estem tornant bojos una mica amb aquesta suplementació. Llavors, jo el que diria és, quedem-nos en la part bona del biohacking i del health maxing, que bàsicament és preocupat per la teva salut i tingues un bons hàbits, bàsicament, i deixem de banda una miqueta aquest control excessiu. No cal que estiguis controlant la teva glucosa tot el dia, ni que estiguis mirant la freqüència cardíaca, ni que estiguis mirant analítiques contínues. T'has de fer els teus controls puntuals, has de veure que estàs bé i t'has
0: d'escoltar. Has d'escoltar el cos, també. Sí. Sí. Em trobo malament, doncs potser sí que hi ha alguna cosa, però em trobo bé i tinc una vida normal, doncs potser no cal estressar-nos tant.
2: Exacte.
0: I, de fet, no, acaben sent tot problemes del primer món.
2: Problemes del primer món i que a vegades pensem, o sigui, a vegades això de viure més, potser estem convertint en viure pitjor.
0: Exacte,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Que potser no és la idea, no? Jo crec que al final una part de la salut, que no ho hem dit aquí, però que ja ho diem perquè quan s'estudien les poblacions que més viuen, és la part social. Llavors, moltes vegades aquesta gent no pot tenir una part social, perquè com sortiràs a menjar amb els amics si no pots ni relaxar-te per si et puja la glucosa o t'alteres o no estàs dormint segons els ritmes circadians? O sigui, evidentment, estupendo tenint-lo en compte, però una miqueta de calma, de tranquil·litat i al final no només viure més, sinó viure millor.
0: I la part psicològica estarà també molt més relaxada.
2: Molt més relaxada.
0: Menys cortisol, també.
2: Exacte.
0: Ara, Albert, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Noemi. La primera pedra.

0: Aquest tema tan, tan, tan bonic, aquesta veu que sentim ara, és la Lídia Pujol cantant aquest poema, L'arbre no sap, d'Enric Gispert. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ens serveix, com sempre, per fer una reflexió amb aquest poema tan simple, aparent, no?, que diu coses tan simples com l'arbre no sap, clar, però en canvi parla de futur.
1: Sí, no sap... hem fet una petita extracte del poema sencer, que és l'arbre no sap d'on li ve l'esperança, ni a qui donarà la seva primavera. Entre dos infinits, és a dir, l'arrel i la copa, entre dos infinits el tronc escolta aquest corrent estrany. L'arbre no sap, però l'arrel es clava neguitosa mentre algun brot ja és dolç del fruit futur. Jo crec que aquí ens posa en relació amb paraules importantíssimes com aquest no saber, nosaltres, dintre d'aquest misteri que formem part, que és el de la vida, però aquest no saber, doncs, l'arbre tampoc sap. I hi ha una frase de la Simone Weil que deia: l'ésser humà és com si fóssim una planta que hagués de decidir si exposar-se a la llum o no. Tenim una llibertat personal que a cada conflicte, a cada situació de gravetat difícil, doncs podem anar una mica més enllà de la reacció vers això o diferenciar-nos i dir, hòstia, què puc fer respecte a això? Llavors exposar-nos cap a una simbòlica llum, cap a una possibilitat d'amor, a través d'aquesta llibertat essencial o aquesta subjectivitat nostra, no? Ens posa en relació amb aquesta paraula, esperança, tan ara mateix, sí, tan
0: que
1: necessària.
0: L'hem perduda tant, no?
1: Bueno, doncs, l'arbre, tot i no saber, forma part d'aquest misteri, sent aquest corrent estrany, però tot i així, l'arrel es clava neguitosa i en l'extrem d'aquest arbre hi ha un fruit que va més enllà d'aquest saber o no saber.
0: Mm-hmm. Parlar de futur. Aquest és el tema que interpretaràs i que, de fet, és el fil argumental una mica d'aquest concert que fareu el 17 de juliol, no?
1: Sí, el 17 de juliol hi ha un concert que celebra el 50 aniversari del Grec i el centenari de Gaudí a la Sagrada Família, que és entrada oberta a tota la ciutadania, i és el poema que d'alguna manera orienta el guió intern de tot l'espectacle. És un concert que faig amb la Maria Arnal i amb el Cor Cererols. Hi ha una proposta del Josep Barcons i bueno...
0: Una proposta que ja promet moltíssim, eh? Tenim moltes ganes de saber, de sentir,
1: sí,
0: de compartir amb vosaltres aquest espai, aquest clima, amb aquest poema, justament,
1: sí,
0: que no està triat a l'atzar.
1: No, és un poema que és d'aquest gran autor i d'aquesta persona meravellosa que va ser l'Enric Gispert, del qual aquest any celebrem també el centenari, i era el director del grup Ars Music, que era un grup de música antiga d'on sortia el Savall o la Montserrat Figueres o la Victòria dels Àngels o tants i tants músics que ara mateix són el fonament de les noves generacions, com pot ser el Dani Espasa o el Juan de la Rubia, és a dir, grans músics que ara mateix les noves generacions han aprofitat aquest fonament d'una gent que va lluitar per preservar, per guardar-nos i preservar-nos una cultura catalana que en aquell moment havia estat esquarterada per la dictadura i que doncs van lluitar per salvar-nos els mots, com diria Espriu, no? I per mi és importantíssim, doncs, això, posar aquesta identitat, aquestes arrels, en relació a la possibilitat infinita, sigui quina sigui, allò on ens hagi tocat néixer i les particularitats de gènere, de color, d'estaments, o sigui, això... estem tots convidats a estimar i a ser estimats, que és el que necessitem i desitgem profundament.
0: Que al final és el fruit, no?, una mica.
1: Exacte. Aquest és el fruit. Aquest és el fruit. Estimar i mirar de vincular-nos de manera qualitativa per de sobre de la quantitat, que això és la frase que sempre repeteixo i que va en contra del neoliberalisme que està portant la nostra espècie a un lloc, crec que letal, doncs crec que ens convida a tots a preservar o a posar en el centre allò que veritablement ens humanitza, que és l'amor. I què és amor? I què és això de cuidar-nos els uns als altres i de tenir cura per allò que veritablement dona sentit a la nostra vida?
0: Doncs sí, senyor, i ho hem fet tot a través d'aquest poema que està interpretat per la Lídia Pujol, que ella mateixa s'identifica en la paraula juglar. Juglar,
1: sí, jo crec que sóc una juglar dels grans trobadors poètics i musicals i m'agrada posar al servei la meva veu a aquells missatges que ens conviden al millor de nosaltres mateixos.
0: Doncs això és el que fem amb ella, recollir justament aquests missatges que estan ja empaquetats amb aquests poemes tan bonics que ella sap rescatar també. Lídia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: A l'estiu ens ve de gust també fer recorreguts que siguin propers i que, a més, ens refresquin una mica. Avui, jo crec que estic segura que ens refrescarem. Ho fem amb la Virgin Guindos, és representant de la part turística del sud de França. Virgin, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui ens anem als Pirineus, sí. Que ve molt de gust a l'estiu. Fer una mica de muntanya, perquè a vegades acabem saturats de platja i la tenim ben a prop.
1: Efectivament.
0: Aquesta muntanya és molt nostra.
1: Marxem als Pirineus Orientals. És la primera província que trobes després de la frontera. La capital és Perpinyó, que la coneixeu molt bé, però jo estic convençuda que us descobriré coses que no coneixeu.
0: Segur. Per això t'hem dit, vine i explica'ns. Perquè, a veure, quin recorregut farem?
1: Farem dos recorreguts. Un, a les muntanyes de les Pirineus Orientals a l'estiu, i després, evidentment, descobrir les petites perles d'un luxe simple però autèntic dels Pirineus Orientals, al mar.
0: Doncs perfecte. A veure, comencem per la muntanya.
1: Vinga, a la muntanya. Bona temperatura, activitats de muntanya, per tots els nivells, perquè, evidentment, hi ha persones que només volen fer una petita excursió i tal, però tenim uns allotjaments fantàstics, com, per exemple, l'Hermitage, a Font-Romeu. Podem fer activitats com la Montgolfière. Clar, hem d'anar a l'altra banda, però els Pirineus és la columna vertebral d'un mateix país, que anem d'una banda a l'altra, de la Cerdanya, és el mateix i podem disfrutar. Doncs, per què no fer una miqueta de Montgolfière, disfrutar del museu de la Cerdanya, degustar la carn típica d'aquesta zona i, evidentment, hi ha esports molt més divertits com el hidrospeed, lo de baixar pels rius o fer bicicleta de muntanya, gravel, excursions...
0: Hi ha rutes perfectament dibuixades.
1: I tant.
0: El més fàcil és arribar a un lloc on hi hagi una oficina de turisme per demanar aquestes rutes esportives. Excursions també.
1: Excursions, les que vulguis, i sobretot aquesta bona temperatura que tenim a les muntanyes dels Pirineus Orientals.
0: Sí. I ara tu estaves apuntant gastronomia.
1: Ai, la gastronomia, la carn és deliciosa, els formatges són deliciosos, les
0: frites... Si parlem
1: frites...
0: de França, jo diria que sí. Sempre acabem parlant de formatges, no?, i degustant-los. Sí,
1: sí, però de canvi a les muntanyes passen per Ceret, fan la festa de les cerises, de les cireres.
0: És veritat.
1: Tenim les abricots, els albercocs,
0: es
1: diu?
0: Sí, albercocs. Sí,
1: els albercocs, que són boníssims en denominació d'orígens, i els vins. Tenim uns vins dolços als Pirineus Orientals, com los Rivesaltes o los Mourí, que són vins negres o rosats, naturalment dolços, que mariden amb formatges, amb postres, inclús amb plats. I pots allotjar-te en hotels.
0: L'allotjament.
1: Fantàstic.
0: Aptes per totes les butxaques,
1: sí,
0: també. Perquè
1: sí.
0: A vegades parlem de luxe, però tu ara deies luxe simple. És a dir, que a vegades pensem que el luxe ha de ser car i no té per què, moltes vegades, no?
1: Bueno,
0: normalment sí, però sí. Algunes vegades no.
1: Evidentment, hi ha propostes per totes les butxaques.
0: En aquest cas, el luxe és la natura, que és gratuïta fins ara.
1: Sí, i
0: el paisatge.
1: I el contacte amb els artesans directes, amb els productors directes, amb tenir aquell moment de llibertat, de silenci, d'introspecció. És un luxe que no és bling-bling, és un luxe, per això dic, luxe simple però autèntic. El sentir-se...
0: M'agrada molt això de no és bling-bling,
1: ja,
0: és el soroll de la moneda. No, aquest és el que ens interessa a nosaltres.
1: Sí, és una expressió molt francesa. No és bling-bling.
0: No és bling-bling. I has dit que també en Mediterrani, també.
1: Evidentment. Tenim llocs com Banyuls-sur-Mer, per exemple, un hotel que es diu Via Camille, just al davant del mar, preciós. Podem visitar el Museu Mayol, fer una miqueta de cultura. Podem dinar al Poisson Rouge, quasi amb els dits dels peus mullats
0: a l'aigua.
1: Ens podem fer un tractament de talassoteràpia a Cotet
0: de la Sud. Hi ha moltes zones, sí, hi ha molta zona de talassoteràpia.
1: I tots els beneficis de l'aigua del mar, ho pots fer de forma lúdica o medicinal. Però, bueno, i després fer un menú degustació a Le Fanal, un restaurant del xef Borrell, que és deliciós, i la seva dona, que és la Maître, et fa, al final de l'àpat, una proposta d'un carrito de formatges. I això és un luxe.
0: Una degustació de formatges que segur que, a més, molts d'ells també fets a la zona i que, per tant, seran formatges quilòmetre zero.
1: Sí, i tant. Totes les propostes, els àpats, els vins... És una zona que té tendència i ho fa molt bé de proposar sempre productes regionals de la zona, per exemple, descobrir com es fa el vinagre d'una forma natural, anar a Cospron, que és a prop de Poli, que és una zona al costat del mar, és una productora de vinagre, està ja sola, i t'explica com ho fa, per què ho fa i a qui ho ven, i et quedes meravellada. És que té una passió, i des de llavors a mi m'encanta, i sempre que hi vaig li compro les perlites de vinagre per posar sobre de les ostres, que exploten el sabor quan menges una ostra, per exemple. Això no és un luxe?
0: No, i tant. I a més, si saps qui ho fa i la història que hi ha al darrere, jo crec que fins i tot potencia el gust d'allò
1: que estàs menjant. És quan tornes a casa i expliques les vivències que has tingut, això sí que és un luxe.
0: Exacte, i et portes aquesta ampolleta de vinagre, per què no, per fer-ne, per recordar a través del gust i dels sabors que haurem provat en aquesta zona. Doncs ens ha vingut molt de gust, a més que tenim aquí al costat, és el Pirineu francès, i l'hem volgut fer aquest recorregut, aquest estiu. Luxe simple, ens ha encantat la idea.
1: Oi que sí? Doncs sou tots benvinguts.
0: Doncs allà anirem. Moltíssimes gràcies, Brigint.
1: A vosaltres.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui us convido a la meva ciutat, Rubí, on d'aquí una setmana viurem una d'aquelles activitats que tantes vegades destaquem. Participativa, oberta, identitària i multitudinària. El Ball de Gitanes de Rubí. El reconegut coreògraf rubinenc Albert Sans, que recentment ens ha deixat, va treballar la dansa original vallesana i l'any 1970 la va convertir en una peça artísticament preciosa, conservant-ne tota la seva essència. A més, des de fa un grapat d'anys, aquest ball ha sortit al carrer. Joan Camps, president de l'Esbart Dansaire de Rubí, els organitzadors, ens ho explica.
3: El Ball de Gitanes de Rubí, amb la seva versió Gitanes al carrer, és un gran llegat de l'Albert Sans. Agafa una dansa que era popular, que es veia pel Carnestoltes, el Ball de Gitanes, la transforma en el Ball de Gitanes de Rubí, dalt de l'escenari, i aquesta dansa, al cap dels anys, és tan transcendent que torna un altre cop al carrer i la ballen colles de Rubí que no tenen cap mena de vinculació artística o dansaire, sinó volen fer-ho perquè se senten a gust, perquè tenen aquest orgull rubinenc i rubinenca de voler ballar el Ball de Gitanes.

0: A més de vídeos a les xarxes, monitors de l'Esbart de Rubí es desplacen a escoles i associacions de tota mena per formar les colles que desfilaran pels carrers i, finalment, confluiran a la zona de l'Escardívol per dansar conjuntament el ball complet. Joan Camps.
1: Aquest orgull rubinenc, aquestes ganes que té la gent, gent jove, eh? Bueno, gent, perdona, és molt transversal. Gent jove és el que més em sorprèn, perquè hi ha gent de moltíssimes edats. Però això, no? Vull dir, colles que tenen de vinculació, diguem-ne com vol dir, amb la dansa o amb les barres de Rubí, porten practicant des del mes d'abril els dilluns allà, finalment, cada dilluns venen a fer assajos per preparar la coreografia i, evidentment, el dissabte 27 de juny, dintre dels actes de Festa Major, un dels actes més multitudinaris i amb més tradició i amb més transcendència són les gitanes al carrer, que ballaran això, unes 44 colles vinculades a la ciutat de Rubí i de fora, perquè també venen els bars de fora a fer aquest tribut, aquest homenatge, per dir d'alguna manera, al ball de gitanes que va coreografiar l'Albert Sanz fa 57 anys. 57 anys de la coreografia del ball de gitanes de Rubí i encara avui continua transcendent.
0: Emociona veure i viure com marrecs, joves, adults i avis ballen plegats aquesta mostra d'identitat, cultura i tradició de la ballada popular de les gitanes de Rubí. Centenars i centenars de persones, us hi convidem.

0: I avui us proposem anar a Tiana. Per què? Doncs perquè allà hi ha un d'aquests petits grans festivals absolutament originals. És la quarta edició, aquest dissabte 27 de juny, Can Reon acull la quarta edició del Can Reon Festival sota el lema Vine per la música, queda't per allò inesperat. I com que nosaltres volem saber què és allò inesperat, en parlem amb en Pep Mula, que ell és coordinador del projecte. Pep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Estem parlant d'això, de venir a Can Reon a visitar el que anomenem festival, però que dintre d'aquestes sigles tan genèriques com és festival s'hi amaguen moltes coses, moltes petites grans coses. De fet, d'entrada podem dir que el projecte de Can Reon és un espai relativament petit si comparem amb els grans festivals. És la quarta edició. Explica'ns una mica l'essència d'aquest festival.
1: Sí, doncs com bé dius, és un festival, però podríem dir que és un festival de petit format, que amb un aforament reduït realment, o sigui que hi ha un ambient molt relaxat, i aquest festival neix amb la intenció doncs, de ser un punt de trobada de diferents expressions d'art contemporani, que poden incloure doncs, la música, que té un paper important, però també les arts visuals i les arts escèniques.
0: Comencem, per exemple, amb el pianista Marco Mezquida, que és un dels que visitarà per tercera vegada ella a Can Reon, no?
1: Sí, realment al final hem establert una relació amb el Marco propera, diguem-ne. És un fantàstic pianista de casa nostra i aquesta vegada vindrà acompanyat de la Lina, una cantant portuguesa, que plegats faran un repertori que es centra en el fado portuguès, però jo penso que ells li donen la volta i una mica aquest és el fil conductor, no? Porten el fado doncs, al moment actual, al nostre temps, no?
0: També hi haurà Matthew Herbert i Momoko Hill, que presentaran aquest Clay, no? Que és un disc de soul elàstic, és a dir, una música també amb un punt original, no?
1: Sí, totalment. Jo crec que s'ha de destacar, no, qui són el Matthew Herbert i la Momoko. El Matthew Herbert és un artista amb una llarga trajectòria dintre del món de l'electrònica, però també ha fet incursions en el món del jazz. I la Momoko, jo penso que és una representant de l'escena actual de l'electrònica i també del jazz contemporani que hi ha a Londres. I plegats han fet aquest nou disc, que es diu Clay, que una mica doncs, expressen el seu univers musical, que està doncs, centrat, òbviament, amb l'electrònica, però també amb aquesta veu càlida de la Momoko, que descriu doncs, diferents paratges.
0: Ara estàvem dient, no vine per la música, però queda't per allò inesperat. Entrem ara a lo inesperat, que podríem parlar d'obra escultòrica, però també d'art visual, de moltes altres formes de creació.
1: Exacte. El festival, a part de la música, com us deia abans, doncs, vol ser un punt de reunió doncs, de les arts contemporànies i en aquesta edició doncs, també comptarem amb diferents peces de videoart que estaran al recinte. També comptarem amb una instal·lació que és la Bionic and the Wires, que és un sistema que fa que les plantes d'alguna manera puguin fer música a través d'instruments robòtics, per exemple, perquè us feu la idea. Una mica, i després també tindrem una actuació que barreja dansa amb tècnica de percur del Matt Cray i el Charles August, que vindran també a fer-nos aquest espectacle. Com veus, una mica, doncs tenim una mica de tot i el que es tracta és de, segurament, poder pots venir perquè coneixes algun artista o tens curiositat per conèixer algun artista, però al final quedes sorprès per totes diferents expressions artístiques que estan en el recinte. També vull donar-hi èmfasi a l'espai, no? És un espai envoltat de vinyes, a Can Reon també és un celler, doncs també tenim les vinyes i també d'una oferta gastronòmica interessant que ens portaran els amics de Can Ginjoler amb la cuinera Carme Piques.
0: Que de fet és arribar a les 6 de la tarda i anar a deixar que passin coses, no? És a dir, passar tota una tarda llarga que acaba sent nit també.
1: Exacte. Acabarem a la nit també amb un grup que es diu Cou, que formen els productors i músics el Mau Boada, el Joan Pons i el Jordi Matas, que fan doncs, un viatge experimental a la música entre la psicodèlia, el rock, el jazz, poder. I amb les imatges del cineastre Alexander Cabeza Tic, que posarà imatges a aquesta actuació. I deixa'm dir també dir-vos que tindrem l'Anna Lua Gallano, una artista portuguesa emergent que recupera el folclore portuguès, però el fusiona amb electrònica i sintetitzadors.
0: Ara estàvem parlant de Can Reón i l'ànima d'aquest centre cultural és la Reni i el Leon Remakers, que ells són una parella d'origen neerlandès amb una trajectòria internacional justament ja destacada en aquests àmbits, no? En l'àmbit del disseny i de la música. Ho han portat cap aquí, cap a Tiana, no?
1: Ah, exacte, són els nostres veïns d'aquí, Tiana, i un cop van arribar doncs, han decidit engegar aquest projecte, que és Can Reón, que és una mica doncs, el resum de les seves experiències al llarg de la seva trajectòria. Com bé deies, doncs, la Reni s'ha dedicat al món del disseny, el Leon s'ha dedicat al món de la producció musical, d'avents, i una mica han volgut doncs, en aquesta finca, que és Can Reón, que s'ha recuperat, doncs, començar aquest projecte que vol barrejar, per una part, la recuperació de l'espai i la vinya i la producció de vi, però també l'altra doncs, poder ser un centre cultural on passin coses com aquest Festival Can Reón.
0: Exacte, doncs avui us volíem proposar justament això, aquest petit secret que hi ha a Tiana, concretament en aquesta vinya, en aquest entorn natural d'una finca vinícola, com és Can Reón, i n'hem volgut parlar amb el Pep Mula, que ell és coordinador del projecte. Pep, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Noemí.

0: la nostra economia domèstica és fonamental, per això tenim amb nosaltres un bon assessor, com és l'Edo Conti. Edo, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Que ell és assessor de finances personals i que avui hem dit, escolta'm, quan no hi ha cap urgència, potser és el millor moment per pensar una mica amb sensatesa i volem posar ordre a l'economia. Com es fa?
1: Mira, avui, sí, avui he vingut a parlar d'una paradoxa que veig molt sovint a la meva feina. La gent que millor podria gestionar la seva economia és precisament la que menys ho fa. Mm. Val? I no és per mandra ni per ignorància, és perquè creu que si no té cap problema molt evident, no cal que faci res. Això passa en molts àmbits, eh?
0: Sí. Però, també però... en la salut. Sí,
1: sí. Sí, és, bueno, o al gimnàs, no? O sigui, no cal estar notar que el metge t'ho prescrigui o que et digui, ostres, t'hi jugues la salut, vés al gimnàs, no cal. Vull dir, si tu pots estar normal, sense cap dolència, cap motiu, i dir... jo vaig al gimnàs perquè sé que això és bo per la meva salut, no? O alimentar-te millor, etc. Doncs cuidar l'economia
0: també ho has de fer. Sí, sí, sí. I normalment no ho fem.
1: No. Mira, pensa una cosa. Pensa, seguint amb el tema, de per què algunes persones no creuen necessari. Doncs anem a pensar en algú que es guanya la vida bé o normal, vull dir que té prou recursos, que paga la hipoteca, que té uns estalvis, que fins i tot té alguns diners invertits. Diguéssim que tot funciona, val? Però no sap exactament, per exemple, el rendiment dels seus productes financers. Això és supertípic. Gent que té inversions, fons d'inversió, plans de pensions, PIES, etcètera, no? Productes d'aquests que et venen als bancs, no? Tampoc saben quines són les comissions que els hi cobra el banc. I, a més, tenen moltes vegades una quantitat important en un compte corrent rendint zero. Perquè els diners, si els tens simplement al compte corrent, doncs allà no treballen. Clar, en una situació com la que t'estic descrivint, que és molt habitual, no hi ha cap incendi visible, però hi ha diners que no treballen. Hi han decisions aplaçades i oportunitats que passen. I com que no hi ha cap urgència molt clara, no passa res, i van passant els anys i els anys.
0: Mm-hmm. Però si funciona, per quin motiu hauria de canviar res?
1: Mira, perquè funcionar i estar ben organitzat no sempre és el mateix, val? Mira, és com la revisió mèdica. Tu no vas al metge només quan tens febre o t'has trencat un braç o una cama. De tant en tant fas una revisió, simplement. Mm-hmm. O et fas una analítica regularment, no? Que et mirin. No perquè estiguis malalt, sinó per saber com estàs realment. Amb l'economia és exactament el mateix. Igual que la revisió mèdica serveix per detectar coses que no notes però que convé saber... la revisió econòmica, o una revisió econòmica, sovint revela situacions que la gent no esperava trobar o que, per la falta de coneixement o d'experiència, simplement no les veu, no? Però hi són, encara que no les vegi.
0: I quines situacions, per exemple?
1: Mira, abans t'he parlat dels productes financers, no? Aquest és un tema molt habitual. N'hem parlat aquí a la secció, també hem parlat de banca, del que ens venen els bancs, etc. Tu pots tenir un pla de pensions, un fons d'inversió... com et deia abans, un PIES, que vas contractar al teu banc, potser fa 10 anys, potser fa 15 anys o més, i no has tornat a mirar. Tu simplement va haver un moment que vas anar al banc, vas dir, escolta, tinc uns diners extres que no estan treballant, què em recomanes? I el banc et recomana una sèrie de productes, et fa unes preguntes, et fa un perfil de risc i et diu, mira, jo et recomano que contractis això. Llavors, en aquell moment, tu poses uns diners o fins i tot no només poses diners, sinó que estàs tots aquests anys que et dic, 5, 10, 15 anys, fent aportacions periòdiques. Clar, què passa? Que quan fas això, clar, tu estàs pagant cada any un 1, 1,5, 2% de comissió al banc, val? Per un producte que potser rendeix per sota de la inflació. Pensa que estem en un moment, n'hem parlat molt a la secció,
0: desgraciadament,
1: que els preus estan pujant molt. Últims 5 anys, un 25%. No hi ha gaires productes al mercat d'inversió que hagin rendit els últims 5 anys per damunt del 25%, sense prendre algun risc. Si tu ets un inversor conservador, que és el típic perfil d'inversor al nostre país, et puc assegurar que en el 99% dels casos has perdut poder adquisitiu simplement perquè la inflació el que està fent és menjar-se, diguéssim, figuradament, els teus diners, no? Clar, el que passa és que si tu tens uns diners que no rendeixen bé, que a més pagues comissions, què passa? Al cap de 15 a 10 anys, la diferència entre haver contractat uns productes financers o uns altres pot representar, clar, desenes de milers d'euros, depèn de quin sigui l'import inversió i de les aportacions que has anat fent. No és una catàstrofe, no estem parlant. Clar, una catàstrofe econòmica financera són altres coses, però sí que és una pèrdua real, és una pèrdua silenciosa, i ningú no t'ho dirà si no te'n preocupes tu, si no ho preguntes tu. No et trucaran des del banc.
0: No,
1: dient,
0: això t'ha de dir, el banc tampoc t'ho dirà.
1: El banc, generalment, no vull dir sempre, però generalment no t'ho dirà. No, i per això, clar, per això de tant en tant val la pena fer un pas enrere i mirar el conjunt de la teva economia. No per decidir només quins productes contractar o revisar si són els que s'adapten a el que tu necessites, sinó per entendre si el que tens té sentit amb els teus objectius reals. Això és el que sovint ningú fa. Simplement els contracta en un moment de la seva vida, que igual és molt diferent que l'actual, els contracta i se n'oblida.
0: I quan és millor fer aquesta revisió?
1: Qualsevol moment és bo, eh? Aquesta és la idea principal, la que vull que la gent es quedi, és que qualsevol moment és bo i és necessari anar fent, abans parlàvem de la salut, no? Doncs fer també xequejos de salut financera. Anar-te'ls fent no perquè et trobis malament o pensis que estàs en una situació financerament crítica, sinó simplement perquè va bé fer-ho, no? Saber com estem. Però hi ha alguns casos en els que ja no és una opció, sinó que és... Jo escombro cap a casa, no? Jo crec que és imprescindible en alguns casos. Quins són? Mira, quan hi ha un canvi vital, canvis de feina, variacions d'ingressos cap amunt o cap avall, compra o venda d'habitatge, una separació, la mort d'un progenitor o d'un familiar molt proper. Qualsevol d'aquests moments transforma l'economia familiar enormement, o almenys té el potencial de fer-ho. I és el millor moment per replantejar com estàs organitzat. Potser has de fer revisions, inclús, en alguns casos, molt importants. No? Després, hi ha un segon cas en el que també penso que és molt important. No? La dècada que va simplificant una mica, dels 45 als 55 anys. Aquesta és una època de la vida important, com, diguéssim, com l'època central, perquè és quan, en alguns casos, comences a tenir un patrimoni real, en alguns casos també ja fa temps que portes pagant una hipoteca, potser ja falta menys perquè s'acabi, en alguns casos també tens fills que ja no són tan petits. També és la franja d'edat en la que veus que la jubilació ja no està tan lluny, no? Mm-hmm. O sigui, però alhora, que no està tan lluny, està prou lluny per poder actuar amb calma. Si esperes a tenir 60-65 anys per planificar la jubilació, en aquí sí que les opcions es redueixen bastant. Llavors no és el mateix començar a pensar-hi als 45 que als 60.
0: Clar, I quan reps una herència també seria...
1: Uf, aquest és un tema... Clar, vaja, aquest és un tema molt important. Hi ha molta gent, de fet, que rep un patrimoni que pot ser més o menys important, però el que fa és prendre decisions ràpides sota pressió o simplement no prendre'n cap. Jo a vegades em truca gent, em ve a veure i em diuen, nosaltres vam rebre aquesta herència fa 3 anys i durant aquests 3 anys no hem fet res perquè també hem passat una mica el dol i tal, com si que s'entén, també. Però vull dir que el dol hi ha un moment que també impregna els diners, no? L'economia. Llavors tot allò que tu has heredat material, ja siguin diners, un immoble, etc., requereix també un temps de dol que jo observo, no?, en la gent. Llavors es queden com les coses una mica parades i necessiten un temps per pair o per assumir que han rebut aquest patrimoni i llavors començar a fer coses.
0: Però també hi ha una barrera psicològica, és a dir, aquella sensació de que jo no sóc d'aquells que necessita ajuda amb els diners, no? És com un tema tabú a vegades.
1: Sí, és, això també passa una mica amb la psicologia, no? La gent que no va al psicòleg perquè diu, home, jo no...
0: No tinc problemes.
1: No tinc problemes, no? Què t'has pensat, no? I això és molt real. Pot haver-hi una certa vergonya, jo crec. Potser vergonya sona molt fort, però sí que a mi a vegades alguns clients m'ho han dit, no? Un cert pudor, no?, associat a demanar ajuda amb les finances. Com si reconèixer que no ho tens tot controlat amb els diners fos un fracàs. Però clar, en realitat és tot el contrari. Les persones que em venen a veure no venen sempre amb problemes greus. En la majoria de casos, Venen amb la sensació de que haurien de tenir això més clar. Haurien de tenir les coses més clares, que haurien de tenir un major control. Això sí que ho diuen. Ostres, no en sabem prou, vaig molt en pilota automàtica, remolc, no acabo de prendre decisions ni saber per què faig les coses amb els diners que estic fent, no? I quan posem els números sobre la taula, sempre, sempre, sempre apareix marge de millora, Vull subratllar el tema de sempre. No és allò que... No hi ha cap vegada que et posis a mirar l'economia d'una persona, d'una família, i diguis... un 10, impecable, no hi ha res a fer. Sempre hi ha alguna cosa, alguna...
0: Per millorar.
1: Alguna amb la que pots millorar, no? I això, evidentment, clar, que puguis millorar no vol dir en cap cas que ho estiguis fent malament. De fet, jo moltes vegades felicito a la gent lo bé que ho ha fet tots aquests anys, no? Perquè sempre hi ha molts aspectes positius que són fruit de l'esforç, de la perseverància, del treball, de la constància, no? Però, clar, jo crec que és important també mirar, tenir aquesta visió global, no? I tenir aquesta perspectiva.
0: I com comença? És a dir, per qui s'hi reconeix, com ha de començar?
1: El primer pas, simplement una conversa, eh? O sigui, seure't amb algú, que si pot ser algú que en sàpiga, però també la comunicació en l'àmbit de la família recomano, eh? Moltes vegades, no cal que sigui necessàriament amb un expert, eh? Però veure on estem, no? No cal arribar tampoc amb tots els papers ni amb un problema concret, eh? És important posar damunt de la taula els números. Com està la nostra economia? Quants diners entren? Com gastem? Què tenim de patrimoni? A partir d'aquí, què aconsegueixes fer? Aconsegueixes fer un diagnòstic. I aquí es veu on hi ha marge. Jo sempre dic el mateix. Si surts d'aquella primera conversa i resulta que ho tens tot perfectament, benvingut sigui. Almenys ho saps, ara ho saps amb criteri. No amb una sensació. I si surten coses per millorar, doncs millor saber-ho avui que saber-ho d'aquí 5, 10, 15 anys i dir, ostres, jo intuïa que aquí es podia fer alguna cosa millor, m'he esperat massa.
0: Doncs, com sempre, moltes gràcies. I si voleu seguir a l'Edu Conti, el trobareu a conteconomia.com. Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.

0: Josep Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem... Què, en sèrio o cinema? On
1: ens portes? M'han agradat bastant les dues.
0: Sí?
1: Per tant, et deixo triar.
0: Doncs comencem per cinema. Ah, no sabia.
1: És que és l'ordre que té el
0: doncs,
1: Dani.
0: Vinga, doncs vinga, farem primera sèrie. Sí,
1: però és
0: sí.
1: Com si ho haguessis...
0: És com si ho hagués triat, jo.
1: D'acord. Doncs és una sèrie molt curta, britànica,
0: sí?
1: De 4 capítols, una sola temporada, que bàsicament el que ens explica és la persecució d'un policia amb el seu gran, gran, gran amic.
2: You live for the hunt. That's you.
3: That's us.
1: Que aquí tenim el Poli, que s'està acomiadant dels seus companys de feina perquè és el dia de la seva jubilació i a partir d'aquí hauria de començar, diguem-ne, que saps allò, portar una vida tranquil·la, amb una casa, a les afores de la ciutat. La seva dona també està molt contenta perquè deixarà ja de tenir tota aquesta pressió del dia a dia de la policia, però resulta que tenen un nou veí, que arriba a la casa d'un veí que s'ha mort i això, diguem-ne, que és l'excusa perfecta perquè vagi a viure allà. Resulta que aquest nou veí li diu una cosa, una frase, que a l'altre li remou els records. Val? I a partir d'aquí comença a investigar, tot i que està jubilat i intenta amagar-ho de la seva dona, que està investigant, el nou veí, perquè creu que és un assetjador al qual mai va poder atrapar. I a partir d'aquí anem veient aquest joc del rat i del gat i de la rata sobre com ens anem perseguint, tot això, sobretot saps, els moments en què tots us estan cara a cara i com es va veient aquesta tensió. La veritat és que està molt bé. El Robson Green, que és el que fa d'aquest presumpte assetjador, i el Jason Watkins, que és el policia, ho fan bastant bé el seu paper. I sobretot és això, que és aquestes sèries britàniques curtetes de només 4 capítols, que els ha funcionat bastant, bastant bé. I és una de les que ens va dosificant Filmin de tant en tant. I és això, una temporada de només 4 capítols.
0: Està molt bé.
1: I la peli és una de les grans esperades que ha tingut molt debat sobre si val la pena, si no val la pena, si s'esperava que recaptés més diners, menys dels que fos. No és un dels grans èxits que segurament es podrà apuntar al seu director en el currículum, però t'haig de dir que jo m'ho vaig passar bé veient-la. Què et sembla?
0: Doncs que a veure quina és.
1: Disclosure Day.
2: I can see you.
1: Aquí han estat jugant molt amb els trailers durant aquestes últimes setmanes sobre l'avançament. Veiem una meteoròloga que, mentre està fent la predicció del temps, imagina't que estàs veient la Mònica, no? Explicant la previsió i que aleshores comença a fer uns sons que no s'entenen de cap de les maneres. Aquí... A veure, tenim...
0: Es fa difícil explicar, eh?
1: No, jo diria que la pel·lícula té com... És a dir, em va semblar que tenia com així tres parts... És dues hores i mitja, gairebé, eh? La primera part és allò, una pel·li conspirativa d'un robatori d'unes dades que són ultrasecretes que tenen en un centre, en una mena d'espai d'investigació que hi ha als Estats Units, al capdamunt del qual hi ha el dolent de la pel·lícula, que és el Colin Firth. S'escapa amb aquestes dades el Josh O'Connor i a partir d'aquí comença una investigació. Després hi ha com una mena de mitja part en què, diguem-ne que a distància, és com aquella pel·li de Hitchcock, North by Northwest, en què hi ha una investigació i una persecució molt bèstia, també, de a veure si aconseguim tenir aquestes dades. I hi ha una altra part també que ens recorda bàsicament el que ve a ser l'essència, que és una pel·lícula d'extraterrestres, una mica com ET. El que tenim és això, és a dir, si ara aquí tens dades que han estat amagades durant molts anys, que és un secret que ningú vol que se sàpiga, si s'ha d'explicar o no a la gent. Diguem-ne que vindria a ser això. Jo et dic, jo m'ho vaig... Potser l'hagués retallat una mica, és a dir, no sé si cal que
0: llarga,
1: duri dues hores i mitja, sí. Però em va agradar.
0: Tot
1: i que la majoria de les opinions és que no. És a dir, saps que no cal anar-te agradar.
0: És que Steven Spielberg tenia el llistó molt alt.
1: Sí, clar, ell mateix...
0: I suposo que les expectatives eren molt
1: elevades. Exacte, de què és el que ens portaran aquí, hi havia, no? És a dir, per les imatges que estàvem veient d'aquesta mena de connexió amb aquesta meteoròloga, d'aquests sons que treu, què és el que estan dient, no? És a dir, anem a descobrir-los, totes aquestes connexions, i ha sigut bastant decebedora. De fet, ha recaptat més calés dels que es pensaven, tot i que són menys dels que costa la peli. Per tant, és allò que èxit no és la paraula que s'ha començat a posar en aquesta peli. El que passa que queden uns quants dies encara de recorregut per la cartellera. Però si ja no comences molt bé el primer cap de setmana, ja, si no aleshores és una mica difícil.
0: No.
1: Però jo et diria que... jo la vaig ser entretinguda i m'ho vaig passar bé.
0: Home, és l'última de Spielberg i no deixa de portar el seu segell, per tant, si voleu passar una estona...
1: Sí, el que passa que és això, no? Que, com que el seu segell és molt personal i és molt bo... Però vaja, escolta'm,
0: ai,
1: no
0: ho sé. Doncs
1: el
0: criteri de la nostra audiència...
1: Jo et diria que sí.
0: Doncs ja està, que sí. Molt bé, molt bé. Doncs ja tenim sèrie i pel·lícula.
1: Sí.
0: Doncs mira, molt bé, la setmana que ve més, no?
1: Sí, que passi la revetlla i mirem més sèries i més pel·lis, què et sembla?
0: Que passis la revetlla, la Marta, bé.
1: Tu també?
0: I tant. Això procurarem.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, adéu.

0: Jordi Ramos, em sap greu interrompre la cançó perquè veig cantant, que te la saps, estupendíssima.
1: Home, és que és boníssima aquesta.
0: Sí.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ja me l'ha vist, Sandra Kim, guanyadora d'Eurovisió 1986 per Bèlgica. Aquesta noia tenia només 13 anys quan va fer.
0: Es nota, una veu així una mica com a... de nena.
1: A partir d'aquí, una mica la cosa es va començar a veure que hi havia el perill de que Eurovisió es convertís en un festival massa infantil per treure vots, i es va decidir eliminar les criatures i separar-ho i fer un Eurovisió Júnior.
0: Totes les cançons tenen la seva història i el Jordi Ramos se la sap totes.
1: Sí, però, i de fet tens raó, perquè no veníem
0: a parlar d'això.
1: No veníem
0: a parlar d'això.
1: Te l'he posat perquè aquest matí he decidit fer una mena de pseudojoc.
0: Ah, val?
1: Sí, perquè tu ja saps lo futbolero que sóc jo.
0: Molt.
1: I com ja en el tema aquest del Mundial, que tothom en parla,
0: sí,
1: doncs he pensat, què passaria si cada any que hi ha hagut el Mundial... Sí. Barregéssim els resultats del Mundial amb els d'Eurovisió, quina cançó guanyaria?
0: A veure...
1: I mira, precisament, si mirem 40 anys enrere, 1986, es va fer el Mundial a Mèxic, Bèlgica, precisament, seria la guanyadora, perquè van quedar quarts al Mundial, primers a Eurovisió.
0: Veus? És que tot, al final tot acaba a Eurovisió.
1: Home, això sempre. Però, bueno, aquí és una mica patillero, no? Però, mira, jo trobo que té certa gràcia.
0: Va, doncs,
1: això, 1986, 1990, el Mundial era a Itàlia, i qui guanyaria? Sempre più liberi. La mateixa Itàlia.
0: La mateixa Itàlia, evidentment.
1: Sí, va quedar tercera al Mundial, va guanyar el Festival d'Eurovisió a Iugoslàvia, aquesta Toto Cotugno, la cançó es deia Insieme 1992. Mm-hmm. Una cosa molt política, per cert.
0: Ja. Yeah.
1: Tant que diuen ara allò, aquesta, evidentment, està parlant de la Unió Europea.
0: Doncs ja està.
1: Vull dir que és una cosa més positiva que en un genocidi, no ens enganyarem, però és política, després no em vagis dient...
0: És que la política està tot arreu.
1: Tu ho has dit. 1994, Mundial dels Estats Units, Eurovisió a Irlanda, i la guanyadora és Alemanya. Sí, que és incapaç de dir el títol d'aquesta cançó,
0: A més a més, és que jo no la recordo per
1: res. Gavin Party. Bueno, va quedar tercera a Eurovisió. Alemanya, aquell any va quedar quarts de final. Si féssim la combinació, doncs seria la millor situada de totes.
0: Molt bé.
1: 1998, aquí tenim un empat, perquè ho podríem mirar de dues maneres. En primer lloc, al Mundial podríem veure que hi ha un país que va quedar tercer al Mundial, cinquè a Eurovisió. En aquest cas seria Croàcia.
0: Aquests anys em sembla que jo no vaig seguir-la massa a Eurovisió, perquè no sé.
1: Però escolta, hi ha cançons molt maques, eh?
0: Sí,
1: que han quedat una mica
0: a
1: l'oblit, no ens
0: enganyem. I tant, segur.
1: Cal no ser guanyadores ni ser espanyoles.
0: Clar.
1: Doncs una mica s'han
0: no
1: quedat
0: no
1: allò en una nebulosa... que de tant en tant té gràcia de recuperar. Aquesta noia es diu Daniela, la cançó Ne camines vane, no em preguntis què vol dir, però sí que, com et deia, va quedar a Eurovisió cinquena i el seu país, el Mundial, va quedar tercer. Però també podríem mirar que hi ha un altre país que a Eurovisió va quedar quart i el Mundial va quedar quart. Clar, en fons seria una mica la mateix, no? Llavors faríem un ex-equo, 1998, els guanyadors d'aquesta combinació mundial a Eurovisió serien Croàcia, que estem sentint, i Països Baixos.

0: Que tampoc em sona gens.
1: I que també està bé.
0: Sí.
1: Gemel en Arde, Etzilia Romli. Bueno, és aquesta rotllo, un any 98, bueno, aquesta música dels anys finals dels 90, principis dels 2000, no? Molt comercialeta, xula, no sé. Bueno, és que també, clar, cadascú té una edat i a mi em fa gràcia. 2002, Mundial de Corea i Japó. Aquell any el Festival d'Eurovisió es feia a Estònia, a Tallinn. Molta gent se'n recordarà perquè va ser l'any de Rosa. Però Espanya no seria el país que millor quedaria en aquesta combinació, sinó que seria el Regne Unit.

0: maca.
1: Com bé.
2: Sí, Jessica Garlick va quedar tercera al Festival d'Estònia i al Mundial Anglaterra no va arribar fins a... Bueno, va quedar-se a quarts de final. Mm-hmm. Molt bé. 2006.
0: A veure,
2: ja estem 10 anys enrere. Això és molt ràpid perquè anem de 4
0: sí,
2: en 4.
0: Sí, sí, sí, està bé.
2: En aquest cas, Mundial d'Alemanya. Eurovisió es va fer a Grècia. Si combinem, guanyadora, Ucraïna.

0: Tina Carroll, sí. Show Me Your Love.
1: Molt bé.
0: Segur que tots els jugadors de la selecció estaven pensant en aquell moment a veure si elevem la posició de la cançó d'Eurovisió.
1: Ja, segur.
0: Per aquest rànquing.
1: Segur, segur, tots els jugadors de futbol.
0: Bé, 2010, llavors, Mundial de Sud-àfrica, el que va guanyar la selecció espanyola, per cert. A Eurovisió guanyava un altre país que quedava tercer al campionat de futbol. Ni més ni menys que Alemanya.

0: Te la saps, eh? És que te la saps totes, Jordi.
1: No, totes no, però aquesta home. Sí, home. És guanyadora 2010, no, Alemanya. Clar. Aquesta cançó va ser una cançó en el seu moment molt diferent. Mm-hmm. I va aconseguir... Bueno, Alemanya és un país que tradicionalment li va fatal al Festival d'Eurovisió. Però justament aquesta van saber tocar la tecla per situar-se al capdamunt i... I és d'aquells anys que tu vas veure aquella, tu veies aquella actuació i deies, guanya.
0: Guanya.
1: I endavant. S'ho va endur.
0: Sí, senyor.
1: 2010, com et deia, 2014,

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Cansa!

0: Que tampoc no la recordo especialment, aquesta cançó, jo.
1: Tampoc era de les meves preferides. Bé, llavors que va quedar 13. Sí que tenia molt una història, mira, precisament política, perquè era una cançó que feia referència al tema dels rescats dels immigrants al Mediterrani, les víctimes que hi havia, campanyes com les d'Open Arms, denúncia dels camps de refugiats,
0: etc. Al final tot és política, com diem.
1: Bàsicament, però bé, en aquest cas així va anar. I anem a l'últim festival, a l'últim mundial, perdó, sí, que tenim, que és el del 2022, a falta de saber encara què passa aquest any. A veure si, quan tinguem resultat d'aquest any, farem la combinació d'aquest any. Per a veure què passa. Què passa? Recordem una vegada més, hem estat mirant tots els resultats d'Eurovisió, creuant-los amb els del Mundial, veient cada any de Mundial quina hagués estat la cançó que, entre els resultats i els altres, quedava més amunt i ho feia millor. Doncs el 2022, Mundial de Qatar, va quedar als quarts de final, Eurovisió a Itàlia va ser el segon, i aquesta també va ser molt celebrada. El tema del Regne Unit.

0: Sí, sí, t'he de dir que aquesta m'agrada molt.
1: Sam Ryder.
0: Sí, sí.
1: Aquest noi feia unes versions... Bueno, té una baguarra. Sí, i l'any següent va aconseguir que el Festival d'Eurovisió es fes a Liverpool. Te'n recordes?
0: I tant.
1: Ja passa el temps, eh?
0: Va molt ràpid. Però mira, avui la secció avui ens ha permès conèixer aquesta passió que té el Jordi Ramos pel Mundial i el futbol.
1: Eh que sí?
0: Que no coneixíem, veus? Doncs mira, ja l'hem trobada. I amb quina relació? Amb Eurovisió, casualment, casualment.
1: Bé, bueno, és que aquestes coses es porten a la sang.
0: Exacte. Doncs ens quedem amb aquest tema que ens agrada molt, Jordi, que vagi bé.
1: Bon dia.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 20 de juny de 2026. Va, que fa gairebé una hora que ja ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins passat 9:45 de la nit al Canal, a l'altra punta de Catalunya. Pràcticament 15 hores i mitja de sol en el dia

0: d'avui fregant el màxim de l'any, ara que estem a tocar de Sant Joan, que com sabeu sempre es diu que és la nit més curta de l'any. Doncs bé, avui 15 hores i mitja de sol. De seguida la previsió del temps amb l'Abel Caral d'un cap de setmana molt i molt calorós. A les portes ja, en principi serà demà, de la primera onada de calor de la temporada. Avui amb temperatures que fregaran els 40 graus a la plana de Lleida i si no arribem als 40 avui serà segur demà. És la porta entrada a l'estiu, tècnicament arriba demà, per tant, totes les precaucions habituals en aquestes situacions i circumstàncies, i especialment el risc d'incendi, perquè avui els agents rurals adverteixen que hi ha una setantena de municipis, sobretot a les comarques de Ponent, amb risc màxim. Per tant, precaució que també ho ha de ser al mateix nivell. Cal dir que tot plegat arriba, a més, en un moment delicat a les portes de Sant Joan, en plena temporada de sega, que és quan precisament els camps estan més secs, i per tant qualsevol precaució serà poca. En parlarem en un dia que una ciutat catalana com és Sabadell s'ha llevat amb eufòria esportiva, amb nit de festa, després que aquesta nit passada al centre d'esports l'històric equip de futbol ha tornat a la segona divisió estatal. Per tant, el futbol professional, la gesta final d'una temporada immaculada dels arlequinats, que s'ha resolt amb un 4-0 final contra el Zamora, que en realitat no recull la tensió fins al final que es va viure el partit a Sabadell, perquè fins al minut 88 el Sabadell només guanyava 1-0, que era un resultat que ja el permetia pujar a la segona divisió, però molt just. Al final, ascens a segona, el Sabadell s'hi trobarà amb el Girona, seran, per tant, dos equips catalans a la segona divisió estatal. En parlarem de tot plegat en un dia que de seguida farem la tertúlia de patates, els execrables, els pantalleros, amb l'estrena de Toy Story 5, avui que ens visitarà Jorge Drexler, i farem moltes coses més des d'ara fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps amb el Jordi Claret, l'Aurora Rodríguez, la Mariona Martínez, el Bernat Balboa i l'Abel Caral. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El centre d'esports de Sabadell, com dèiem, ja és equip de segona divisió. Els arlequinats que tornen al futbol professional després d'haver culminat aquesta nit passada una remuntada que queda pel record. Feia 32 anys que no es vivia un ascens a l'estadi, a la nova Creu Alta, i de fet en fa només dos, quan l'equip competia a segona federació, aquest objectiu semblava certament lluny. Ara, però, el Sabadell recupera el lloc que havia perdut després d'un camí ple d'entrebancs. L'eliminatòria contra el Zamora es decidia ahir davant de gairebé 12.000 espectadors en un desenllaç frenètic. Després de la derrota 1-0 al partit d'anada, els de Ferran Costa necessitaven capgirar el marcador i ho van aconseguir amb un 4-0 final amb invasió de camp inclosa després del tercer gol i amb una eufòria desfermada quan l'ascens va quedar sentenciat.
2: L'equip de Ferran Costa havia de guanyar per assegurar-se l'ascens i va acabar golejant el Zamora. López Pinto va iniciar la victòria amb un golaç al minut 18, tal com va passar contra el Madrid-Castilla, quan semblava que el partit anava a la pròrroga, va arribar el gol al darrer minut, obra de Neco Aguilar. Ja en l'afegit, Quadri va fer el tercer i va provocar una llarga invasió de camp. Un cop es va reprendre el joc després de 13 minuts, Xavi Moreno va fer el quart i definitiu. Ferran Costa es mostrava molt orgullós de l'equip i dels aficionats en declaracions al Tu Diràs.
3: El que sabia és que aquest equip estaria disposat a fer el que calgués per brindar-li a aquesta afició tan collonuda que tenim, doncs, aquest moment de joia. Un equip fet a si mateix, que ens han volgut matar moltes vegades durant la temporada, però sempre hem trobat la manera de seguir respirant, i tremendament orgullós d'aquest grup de jugadors, de tota la gent que forma el Sabadell i d'aquesta afició brutal que tenim.
2: Equip i afició han celebrat l'ascens aquesta matinada i aquesta tarda hi haurà una rua per la ciutat que sortirà a les 7 des de la nova Creu Alta i acabarà l'Ajuntament.
0: Doncs àmplia celebració a Sabadell pel retorn a la segona divisió i, per tant, al futbol professional. Evidentment, també ho seguirem també a l'antena de RAC1. Un cap de setmana aquest, el del Pont Llarg, qui tingui la fortuna de fer-lo, de Sant Joan, arriba ja la primera onada de calor de l'any. Les temperatures són molt altes, però ho seran més a partir de demà, coincidint amb el primer dia d'estiu. Els termòmetres seran disparadíssims. La calorada es notarà arreu, però especialment a les terres de Ponent, on fins i tot es poden superar els 40 graus per primer cop aquest 2026. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina és la previsió del dia d'avui a l'espera d'aquesta arribada oficial de l'estiu, que és demà a 11:15 del matí?
4: Sí, la previsió és que avui ja faci una mica més de calor que els últims dies, que ja n'ha fet molta. Per tant, partim ja de temperatures molt altes i el que ens espera. De moment avui, qüestió de moment d'aprofitar la mica de fresca que tenim, sobretot en comarques interiors, perquè ràpidament al llarg de matí la temperatura pujarà i les màximes es veuran entre els 33 i els 36 graus a l'interior del país, arribant als 37, 38, 39, creiem que encara 40 no, a la plana de Lleida i a la zona més interior de la vall de l'Ebre. També en algun sector del Priorat es poden acostar els 37, 38 graus. A la costa, màximes entorn dels 30 graus després d'una nit que ha sigut de mal dormir en molts casos i tot plegat en domini del sol i en espera d'això. Doncs que demà pugem un grau o més, que s'iniciï l'estiu i que s'iniciï aquesta primera onada de calor que ens portarà temperatures que molts anys no tenim, ni en plena canícula. I sembla que dilluns, dimarts, com dèiem, serà el moment àlgid de cara a Sant Joan. Baixarà una mica les temperatures, però continuarem amb valors clarament per sobre del que toca.
0: Serà el comentari del cap de setmana. Quina calorada, efectivament, perquè fregarem i, si no, superarem els 40 graus. I atenció, perquè davant d'aquesta primera onada de calor, el govern també ha demanat extremar precaucions i reduir l'activitat a les hores centrals del dia, en especial pels més vulnerables, però també hi preocupa i molt el risc d'incendi. Més encara tenint en compte que aquesta onada de calor coincideix amb la revetlla de Sant Joan i amb l'època de sega als camps.
5: Avui el perill d'incendi puja a tot el país. Hi ha 74 municipis en nivell de risc molt alt, la majoria a les comarques de la Noguera, la Segarra, l'Anoia, l'Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Terra Alta. Ahir ja hi va haver diversos focs petits que van mobilitzar els bombers a Forallac, al Baix Empordà, a Parlavà, també a l'Empordà, i a Puiggròs, a les Garrigues. Davant això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana avisar de seguida davant qualsevol sospita de foc.
6: Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació el abans possible.
5: tot i aquest risc de Protecció Civil, no preveu per ara restringir l'accés als accessos als parcs naturals.
0: Protecció Civil, que també demana precaució amb els banys a les platges, que serà una de les dinàmiques d'aquest cap de setmana, sobretot després de la tragèdia d'ahir, on un menor va morir ofegat a la tarda en una zona de roques de la platja de la Rabassada a Tarragona. Dos més que l'acompanyaven van ser rescatats en estat crític. És el primer cas d'un mort ofegat a Catalunya des de l'inici de la temporada de bany que va arrencar dilluns.
1: Els menors d'entre 12 i 13 anys estaven banyant amb un grup de 6 joves a prop de la Cova del Gos, una zona que queda fora de la visió dels socorristes. A la platja onejava la bandera groga per mar arrissada. Dels 6 menors, 3 van poder sortir nedant pel seu compte, però els altres no podien fer front a la força de l'aigua. Una de les víctimes la va rescatar una embarcació, una altra va ser rescatat per un helicòpter d'emergències i un tercer banyista pels socorristes de la Creu Roja.
0: Aquest que és un cap de setmana on s'espera, com deia, molta mobilitat a les carreteres pel final del curs escolar, per l'inici de l'estiu i per les sortides precisament de la Revetlla de Sant Joan. Ahir ja van sortir de l'àrea metropolitana vora 300.000 dels 610.000 cotxes previstos per trànsit. Per tant, l'altra meitat ho faran aquest matí fins les 3 de la tarda.
5: Les hores més complicades poden ser entre les 12 del migdia i les 2. Per mirar de facilitar la mobilitat a partir de les 10 del matí, els camions estan obligats a circular per la dreta en el tram de l'AP7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. A diferència d'altres caps de setmana, l'operació tornada de demà s'espera menys complicada. Trànsit calcula que només tornaran a l'àrea metropolitana 290.000 vehicles perquè la resta faran pont llarg per Sant Joan. Tot i això, demà s'habilitaran carrils addicionals a la P7 i a la C32 al Maresme.
0: 7 i 9 minuts, i pel que fa a la política, el protagonista continua sent, evidentment, Pedro Sánchez, que descarta del tot avançar les eleccions a Espanya, tot i la pressió política i judicial. El president espanyol pretén guanyar temps amb els pressupostos i ha marcat un calendari sense urnes fins al 2027. Això tot i la desconfiança dels seus socis pels casos de corrupció que esquitxen a la Moncloa.
1: Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i continua confiant en la seva innocència. Compra el relat de l'expresident sobre les famoses joies que la policia va trobar al seu despatx i assenyala que potser fins i tot no n'era ni conscient que les tenia.
7: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así.
1: Sánchez es veu ferm per continuar proposant uns pressupostos primer i fixant les eleccions per l'any que ve sense coincidir amb les municipals. Des de l'oposició, el PP ha portat al Congrés una votació simbòlica que demana un avançament electoral. Això mentre el jutge que investiga la dona de Sánchez ha obert ara una peça separada centrada en els contractes de l'empresari que hi hauria al mig de la trama. Una nova pota de la investigació que de moment exclou Begoña Gómez.
0: Amb tot aquest enrenou, el debat sobre la qüestió de confiança que centra avui l'atenció dels articles d'opinió als diaris. Víctor Vives.
8: És contundent el director adjunt del periòdico, Ferran Bo, quan escriu: hi ha qüestions de confiança que es perden per no tenir el coratge d'afrontar-les. El veto de la mesa del Congrés delata la por de deixar en evidència que la Moncloa no té una majoria capaç de sostenir la legislatura. Sánchez afegeix: governa menys del que resisteix. L'ABC pressiona els socis, llegim junts, i el PNB fa temps que reclamen eleccions anticipades. Doncs ara és l'hora que es retratin. I a la contra de la raó, Paco Maruenda assegura que ni la petició d'una qüestió de confiança ni la derrota dels pressupostos animaran Sánchez a dissoldre les Corts. De fet, hauria de ser molt ruc, diu, per convocar eleccions en el pitjor moment de la legislatura.
0: I mentrestant, en plana internacional, a l'Orient Mitjà, Israel i Hezbollah van arribar a un acord d'alto el foc al Líban, pressionat pels Estats Units. Ara bé, la treva va durar poc. Només unes hores després, les forces hebrees van tornar a bombardejar al sud del Líban. Això mentre l'Iran i els Estats Units van anul·lar ahir la trobada a Suïssa per negociar l'aplicació del memoràndum d'entesa signat dimecres. I encara en un punt internacional, Cuba ha fet un canvi de rumb sense precedents. Enmig de la crisi econòmica, el règim ha anunciat que acabarà amb la intervenció total del mercat i que permetrà, per tant, l'entrada del sector privat. El govern cubà ho justifica amb el pretext de garantir la supervivència del model socialista. En plana cultural, ha mort a l'edat de 85 anys l'històric director de sitcoms James Burrows, considerat un dels noms més influents de la indústria de la televisió. Va dirigir sèries mítiques com Friends, Big Bang Theory, Cheers i Will and Grace. I fa només uns minuts ha acabat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet la segona jornada del Sonar, que ha tingut com a grans protagonistes la nord-americana Kellys i la icona del rap britànic Skepta. Aquesta nit també ha destacat la DJ belga Charlotte De Witt, un dels noms més destacats del techno actual. Avui el festival tanca amb un altre DJ belga de prestigi, Amelie Lenz, i a més de la banda de culte dels 90, The Prodigy. Pel que fa a la resta dels esports, primera alarma en clau Barça al Mundial. Rafinha, ha acabat lesionat aquesta matinada en la golejada del Brasil 3-0 davant d'Haití. El davanter blaugrana que ha hagut de retirar-se amb molèsties i ara cal esperar les proves mèdiques per conèixer l'abast de la lesió.
2: Després d'una temporada complicada marcada per diverses baixes, Rafinha torna a caure amb el Brasil, tot i la victòria gràcies al doblet de Mateus Cunha i el gol de Vinícius Júnior. Els de Carlo Ancelotti són primers de grup, empatats a punts amb el Marroc, que ha superat Escòcia per 1-0. I fa tots uns instants ha acabat el Turquia 0, Paraguai 1, amb expulsió inclosa del paraguaià Miguel Almirón per tapar-se la boca en un intercanvi de paraules amb un rival. Els Estats Units, per la seva banda, s'afegeixen a Mèxic com a classificats per als 700 de final després de derrotar Austràlia per 2-0. I la selecció espanyola s'enfronta a l'Aràbia Saudí demà a la tarda, i tot i que Lamine Yamal apunta titular després de jugar 25 minuts contra Cap Verd en el debut, el de Rocafonda va confirmar ahir que encara no està en plena forma per disputar tot el partit. Encara en futbol, a les 9 de la nit, Almeria i Màlaga es disputen l'última plaça d'ascens a primera. En bàsquet, el Barça busca avui la segona victòria a la final de l'ACB al Roig Arena contra el València. Un triomf deixaria els blaugrana a tan sols una victòria del títol de Lliga. En motor, aquest matí es disputarà la classificació del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, amb l'atenció posada en Àlex Márquez, que a priori hauria de poder continuar competint. I també es disputarà la segona etapa de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, amb 130 quilòmetres de recorregut entre Sant Vincent de Castellet i La Molina.
0: Una mica més d'un menys d'un minut i arribarem a un quart de vuit.
9: La senyora de Rapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
10: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
14: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet.
15: Benvinguda!
14: Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
16: Heu follat.
14: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
16: Tens tota la vida per davant.
14: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
17: La vida de la sorpresa, sorpresa.
18: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
19: Ella era una xica plàstica.
20: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
18: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
21: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
22: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
23: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
24: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
25: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
26: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
27: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
26: Amb gent pionera.
28: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
26: I que vol canviar el món.
29: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
30: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
31: Change the world, or the world will change you.
30: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
32: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
2: 44.557 44557.
32: Sèrie
2: 116. 116.
32: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: Tots Sants.
3: Ruth Caral, bon dia.
4: Bon dia, Xavi.
3: Ja sabeu que els dissabtes i els diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, ens dediquem a felicitar a les persones que és el seu sant i també felicitem persones que tenen noms singulars, curiosos o en creixement, però que no formen part del santoral i, per tant, no se'l sol felicitar. Avui és dissabte, dia 20 de juny. Aquí toca felicitar.
4: Avui és Santa Florentina. Mm-hmm. És la santa patrona de la diòcesi de Cartagena, ciutat on es calcula que va néixer l'any 542. Va ser una religiosa visigoda coneguda per fundar diversos monestirs femenins. Florentina ve del llatí, simbolitza la renovació i el creixement, i vol dir florin o en flor.
3: Carai, i hi ha gaires florentines o no a Catalunya?
4: Actualment n'hi ha 1.150 arreu de Catalunya. Sí, sí, la majoria viuen a Barcelona, en punts de les comarques centrals i de l'àrea metropolitana, i van néixer entre el 1940 i el 1960. Un diminutiu del nom és Flor, que encara que sembla un nom més comú, n'hi ha menys. Només 91 a Catalunya. Uh-huh. Un altre diminutiu és Tina i n'hi ha 190.
3: Doncs bé, des d'aquí felicitats a les florentines, a les tines, a les flors, també que avui és el seu sant. Va, hi ha algun nom avui que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
4: Esta setmana hem vist jugar l'Argentina al Mundial, sí. I precisament avui se celebra el Dia de la Bandera d'Argentina. A Catalunya, Argentina també és nom de dona,
3: ah, sí?
4: I prové del llatí argentum, significa plata.
3: Hi ha alguna dona que sigui argentina a Catalunya, llavors?
4: Sí, sí.
3: Quantes?
4: 140.
3: Carai.
4: És curiós que no hi ha cap dona amb aquest nom de nacionalitat argentina. La majoria són de nacionalitat espanyola. Mm. Sembla que l'època daurada de Messi al Barça no va influir en aquest aspecte, perquè els anys en què es va posar més aquest nom va ser entre l'any 40 i el 49. Mm. Del 2000 en endavant, només hi ha 4 persones que es diuen argentina.
3: Doncs encara és un nom que es pot reflotar. Bé, doncs encara que no sigui el santoral, evidentment felicitats a les 140 argentines de Catalunya i, evidentment, també felicitats a les florentines, a les tines, a les flors, que avui és el seu sant. Gràcies, Ruth.
4: Fins ara.
3: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels pobles i de les ciutats, al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
5: Bon dia, Bundó.
3: Avui anem fins on?
5: A la Pobla de Lillet, al Berguedà, amb la llegenda de la Guerra de la Farina.
3: Doncs cap al Berguedà, cap a la Pobla de Lillet, amb aquesta guerra de la farina, veurem què implica, què significa, però sobretot què la va provocar, si va ser una guerra.
5: Mira, segons la llegenda, fa segles vivia la vila un moliner trampós que, per augmentar els beneficis, el que feia era adulterar la farina. Els veïns li portaven blat per moltre i ell hi barrejava cendra. D'aquesta manera li sortien més sacs. Aviat, però, se li va veure el llautó perquè la gent va començar a posar-se malalta i com que tot el que cuinaven amb farina tenia un gust estrany, doncs no els va costar lligar caps. Una vegada comprovat l'engany, les dones del poble es van conxorxar per venjar-se del moliner, es van disfressar de velletes inofensives, ell les va rebre sense sospitar res i quan menys s'ho esperava el van moldre a garrotades. Després d'això, les dones van obrir els sacs de farina i cendra i van començar a llançar-lo a tort i a dret fins a deixar la plaça del poble tota blanca. Des d'aleshores, des d'aquell dia, la guerra de la farina de la Pobla de Lillet recorda que mai més se'ls tornarà a prendre el pèl, almenys amb la farina.
3: O sigui, llavors vol dir que la festa realment és com dèiem, que es llença amb farina. No?
5: Exacte.
3: Com, com els holis hindús, però de color blanc.
5: Com uns fantasmes.
3: I per tant es continua celebrant això així.
5: Mira, cada dimarts de Carnestoltes es fa una representació de la història a la plaça de l'Ajuntament, després a la plaça del Molí s'executa el Ball del Moliner i per fi ve la guerra de la farina que culmina amb un sopar col·lectiu.
3: Doncs llavors ha de dutxar-se abans d'anar a sopar, perquè, clar, tots enfarinats. Bé, si ens voleu explicar llegendes dels vostres pobles, de les vostres ciutats, com aquesta de la guerra de la farina de la Pobla de Lillet, ens les podeu enviar a través del correu electrònic vialliure@rac1.net. Vinguem amb els acudits de l'Eugenio, ara que ha fet 25 anys de la seva mort, aquest 2026. Hola, Blai Morell, bon dia.
6: Bon dia, Xavi.
3: El recordem sempre escollint alguns dels seus millors acudits. Avui quin?
6: Avui anirem cap al sastre.
7: Dice que és un tio que va al sastre, diu, oiga, diu, venia a recoger el traje que l'encargué, i sale el sastre con una túnica lila. Diu, però que ha hecho usted aquí? Digo, oiga, digo, usted me dijo que lo quería para San José, ¿no?
3: Tremendo. Com sempre. Gràcies, Blai.
6: A tu, Xavi.
3: Clara Molins, bon dia.
4: Bon dia, Xavi.
3: Avui és dissabte, dia 20 de juny. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 20 de juny?
4: Doncs anem fins al 20 de juny de 1966, ara fa 60 anys.

0: Mítica, aquesta Paint It Black del Rolling Stones. Avui fa 60 anys de què?
1: De la publicació als Estats Units del disc Aftermath, el quart àlbum d'estudi dels Rolling Stones. Va ser un punt d'inflexió per la banda britànica perquè va ser el primer àlbum on tot eren cançons originals compostes per Mick Jagger i Keith Richards. I va ser també un gran èxit comercial. El disc inclou cançons tan memorables com la que sentim de fons, Paint It Black. De fet, aquest clàssic del rock no formava part de l'àlbum original que es va publicar al Regne Unit uns mesos abans, sinó que es va afegir posteriorment a la versió que es va publicar als Estats Units.

0: RAC 1.
1: Aquest dissabte, a partir de les 6, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el segon partit del play-off final de la Lliga ACB, des del Roig Arena, València-Barça, amb Dani Aguilar, Albert Pedrol i Jordi Colomer. Viurem dos partits del Mundial de Futbol. A les 7, Països Baixos-Suècia. Després de l'empat de la primera jornada, l'equip de De Jong no pot tornar a ensopegar si vol ser el primer de grup. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori. El partit de tornada de la final per pujar a primera divisió, Almeria-Màlaga. El Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La volta ciclista a Catalunya femenina. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un. Dia lliure amb Xavi Bundó. Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Tertúlia de patates.
2: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Joan Lluís García. Què tal, Joan Lluís? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia. Com esteu?
2: Hola, Clara Molins, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Eva Jou, com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
2: Edu de Batlle, bon dia.
6: Bon dia.
2: L'última tertúlia de patates de la primavera! Oh! Demà arriba l'estiu, senyores i senyors.
5: Sí,
2: si no ho heu notat.
5: No ho havíem notat.
3: Sí, sí.
6: Adéu, primavera.
2: I l'última tertúlia de patates abans del Sant Joan. Que això sí, és una cosa que ja sé que no us agrada tant.
3: Agrada
2: no,
3: molt.
2: Perquè vaig sentir que divendres l'Edu de Batlle dient que no suportava Sant Joan.
3: Okay. Ui, aquí acabarem...
2: Oi?
6: De fet, em van preguntar i em vaig limitar a dir no. No m'agrada. En canvi, no, altres van desenvolupar les seves fòbies.
2: Bueno, perquè Basté ja se la sabem. Que,
6: a mi m'ha agradat
2: sí, tot... No
3: el... Obrim el debat, obrim el debat.
6: A mi m'ha agradat tot el Sant Joan, excepte els petards, que és una part important
2: Home,
6: del Sant Joan.
2: Home,
6: per tant,
2: és significativa.
6: No, no, però el fet que fem sopar... que
2: la coca, calor,
6: que fins i tot et puguis banyar a la platja de nit, tot, que ens posem contentets...
3: La nit més curta.
6: Amb calmes gustosos...
2: Però no, una cosa, o sigui, el que no podem...
6: Però
2: és
6: no tirem petards, sisplau.
2: No, però no, el que no podem comprar és una part, només. La part pel tot.
3: Ara.
2: Aquest petard és una miqueta... Ara.
3: Aquest.
6: Això són les falles, eh?
3: Jo t'he de dir que sóc... O sigui, a mi els petards em fan por, em molesta el so quan me'l rebenten allà al costat, que mataria els nens que me'l tiren allà.
2: Sí.
3: Però crec que és... indispensable.
2: Ara.
3: I, sí. O sigui, és imprescindible tirar petards per Sant Joan. Que entenc que l'altre dia pensava... no em vull, no vull aquí ara començar-me a barallar amb companys de tertúlia de patates, l'últim que vull. Però, perquè he sentit molt l'argument de les mascotes. Ara aquí em tiraré tothom a sobre.
5: Però, que sí. Condicionin, no?
3: Escolta...
2: Cuidado amb les mascotes, que la gent està molt sensible.
3: No, em caurà per totes bandes. Em caurà per totes bandes.
2: No, cuidado.
6: Compte amb la gossofòbia,
3: Em caurà per totes bandes. Ja ho sé, ja ho dic ara, em caurà per totes
2: bandes. No es poden tapar les orelles, els gossos, eh?
3: És una
5: Pobrets.
3: Nit. És una nit?
2: Ai, bueno,
3: és una nit.
5: No, mentida.
3: És una nit.
5: Mentida podrida.
3: Un moment.
5: No, dura molt més.
3: No, dura molt
5: més. Però hi ha la prèvia, i el que si després
3: molt poc.
2: La prèvia és...
3: És una nit. Ara bé. Ara bé. El gos del meu veí...
5: Què?
3: Són 365 dies l'any que m'almenja.
2: 64, perquè aquell no diu res.
3: Aquell dia està callat, però els altres dies, a les 6 i mitja, 7 del matí, jo me'l menjo. Per tant, que un dia ells, pobres, ho passen una catamana, que em sap greu que ho passem malament, eh? Però, noi...
6: A més,
3: però...
6: perdona, vosaltres us passava també que per Sant Joan, sempre, quan era adolescent, i preadolescent, en el meu cas, adolescent, les primeres borratxeres grans van ser per Sant Joan. De no saber mesurar...
5: Sí.
6: De no saber mesurar encara...
2: A veure, no deixa...
5: Acabes el curs.
2: Clar, és que no deixa de ser, i això està ben analitzat ja, un ritual de pas.
3: Sí, sí.
2: No, per Sant Joan.
3: Ves, Manel Delgado. Sí. Sempre porta Manel Delgado.
2: Delgadismo, ja va venir, ara, pobre. Ja. A més, en aquests 12 anys d'aquest programa, no sé si li han fet fer 8 o 10 vegades ja l'anàlisi de Sant Joan, que és una de les coses que més li agrada. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
3: Aquesta setmana... un moment, que m'estàs...
6: T'ha marxat el cap.
3: Ja està. Perdó, és que estava ara amb buit de Sant Joan.
2: Sí.
3: No, que aquesta setmana, l'altra setmana vaig anar a comprar... vaig fer... Bueno, allò que renoves una miqueta l'armari, de cara a l'estiu, no? Temporada d'estiu.
2: I... Però vol dir que vas anar a comprar, eh?
3: Sí, sí, bueno, vaig a mirar. Però això és una qüestió que em passa cada any, que m'hi trobo i és una qüestió que no entenc. Vaig a comprar unes bermudes, uns pantalons curts, perquè fa calor i és pertinent, i me n'adono i m'he trobat que és més cara la bermuda que els pantalons, que els texans llargs.
2: Ah, És una gran reflexió.
5: Quan hi ha menys
3: cada
5: tela.
3: Em passa el mateix, quan hi ha menys tela.
2: Ara.
5: Però tècnicament hi ha menys
6: estem parlant de la mateixa
5: despesa.
6: Botiga.
3: Mateixa
6: sempre,
3: botiga.
6: Comparant preus de la mateixa botiga.
3: No direm noms, però la mateixa botiga. I és una cosa que és una qüestió que no entenc. Tinc la sensació que m'estan estafant cada any. És a dir, arribo a comprar les Bermudes i dius, home, però si em costen, què sé, 10, 15 euros més
6: cares. De fet, haurien de ser molt més barates per una qüestió lògica, que és que es poden dur molt menys temps.
3: Sí, senyor.
6: Els pantalons llargs els pots dur tot l'any.
3: A no ser
6: que visquis a l'infern.
3: O que siguis a Belcaral, que llavors això...
6: A l'infern, o a Catalunya, que cada vegada amb el temps que tenim s'assembla
3: més. Sí,
6: també,
3: és veritat que ho estem allargant.
2: A Belcaral està duent-se tots els estocs de fora de temporada.
3: A còpio, clarament.
2: La gent el busca. No, compta amb això, perquè em sembla que la reflexió és pertinent. La idea de fer servir menys material i, per tant, que sigui més barata la peça de roba en qüestió. Però aquí llavors entrarem en la fase en què els que som mals...
3: Sí?
2: Vull dir, aquest mateix silogisme l'allargues una miqueta més i diries, jo que faig una S, vull pagar menys que el de la L o l'XL.
3: No hi ha dret que a Eva Jou li facin pagar els pantalons.
5: Ah, oh, és una injustícia!
3: El mateix preu que...
2: Quantitat de material,
3: ja no hi ha pensat,
2: quantitat de material és així. O sigui,
3: no
2: és, un,
5: és veritat que has de crear una plataforma.
3: T'estan robant.
5: Però a vegades també pots anar a botigues infantils.
3: Correcte.
2: Oh!
3: És veritat.
5: Segurament per això no he creat la plataforma.
4: Compte que la roba infantil moltes vegades és molt més cara, també.
5: No. Sí que hi ha una rebaixa de preu.
3: Sí, perquè...
2: Clar, però un 36 de peu petites... es paga el mateix que un 48. M'explico?
5: Sí, no, clar,
2: i la sabata, sí. És evident que amb
5: el
2: material esmerçant...
3: En el fons, t'estem pagant a tu.
2: Ah, sí. M'esteu subvencionant.
3: Estem subvencionant. Yeah. És increïble, això no havia pensat.
5: La declaració de la renda hauria de...
3: Home, això, una casella per desgravar alguna cosa, això.
2: Escolta, ja paguem masses coses, els que
3: som
2: mals.
3: Home, per favor.
2: Creieu que és bon moment o no?
3: Sí.
2: Xocolata, xocolata! Oh! Ja me n'havia
6: cuidat. Xolonga. Tu creus, perdona, tu creus que ara hi ha algú que estigui conduint i que hagi fet un cop de volant?
2: Pot ser. Espero que no sigui així, però pot ser. No, ho dic perquè ara hem interioritzat, ja ho vam decidir fa un parell de setmanes, que la xocolata i xolonga apareixeran quan apareguin.
6: Sí.
5: No,
2: al l'inici.
4: Però pot ser que un dia surtin al final, per
2: exemple. I tant. I llavors, vinga, a córrer a fer retuits. Perquè ja ho sabeu, si és dissabte, això vol dir que hi ha la tertúlia de patates i la xocolata Geolong. Els oients que hi participeu us podeu endur un lot exclusiu, extraordinari, de xocolata Geolong, que inclou xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més per portar. Quedareu molt bé. La nit de Sant Joan, aquella cosa. Jo què porto? Doncs jo porto xocolates Geolong.
6: A més, un tall de coca, ara, acompanyat de...
2: Perfecte. Què heu de fer? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar mateix a les xarxes socials del Via Lliure i... I cada cop xiuleu pitjor, de veritat us ho dic. I podeu endur-vos aquest lot cap a casa. Xocolata, Geolong!
7: Geolong, Geolong!
3: A veure, a mi m'agrada molt aquesta manera disruptiva que tens de fer ràdio i de canviar els nostres amics de Geolong de lloc. Però t'he de dir que em sento una miqueta com menys tingut.
2: Per?
3: Perquè és com si el meu tema no hagués importat. És a dir, com si ara comencés de bo la tertúlia de patates. Bueno, sí, és com, bueno, ja ens ho hem tret de sobre ràpid, i ara anem, ara que ve Geolong, ara ve...
5: Però pensa que tu t'has fet servir per enganxar l'audiència.
2: Ara!
3: Sí, senyor.
2: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Eva Jou.
5: Aquesta setmana m'ha sorprès la vocal esbarabàtica.
2: Ah!
5: Que és això que acabo de fer.
2: Com es diu?
5: Vocal esbarabàtica.
2: Esbarabàtica.
5: És que ja el nom fa la cosa, no trobeu?
3: Sí.
2: No.
5: No, és aquest fenomen lingüístic
2: que... acaba de fer, això que m'assura
4: això
2: pres...
4: Això que fan alguns cantants.
5: Correcte.
4: Com el Guillem Gisbert de Manel. Crec que Lluís Llach, també.
2: Has captat quan he dit sura pres?
3: Perquè es posa una vocal després d'una consonant que no ve com.
5: Entre consonants.
2: Guillem Gisbert de Manel ho feia tota l'estona, en les cançons.
5: Sí. I Joan Manel Serrat, cantant l'himne del Barça, fa Barassa.
2: Sí,
3: és veritat, el Serrat...
6: Barassa,
2: en realitat, si hagués... O sigui, la IA traduint-ho, posaria Barassa.
6: Barassa. Barassa, el Barassa.
2: Ara hauríem de buscar alguna cançó de Manel.
3: Bueno, espereu-vos.
5: Ho podrem sentir.
2: Com ho has dit que es diu, això,
5: vocal
2: tècnicament?
5: Vocal esbarabàtica.
2: Esbarabàtica.
5: Perquè això, el llibre Garlanda, de la Maria Rovira, cita Màrius Serra.
3: Però,
5: ella...
3: Un moment, però es diu Garlanda, no, el llibre?
5: El llibre es diu Garlanda. Ara ja parlarem així tota l'estona.
3: D'acord.
5: I a la Maria Rovira s'ho va preguntar, llavors li va enviar un missatge a Màrius Serra, preguntant-li com es deia aquesta vocal... Que a veure, en principi és perquè et fa més fàcil la parla. No sé si... Jo no ho considero. És a dir, es veu que aquesta vocal la posa entre consonants perquè et fa més fàcil dir la paraula. Jo trobo que és una prolongació mica...
2: Però deu haver-hi paraules que s'han allargat...
5: Arran d'això.
2: Arran d'això, no? I que s'ha quedat la vocal esbarabàtica, no?
3: Vocal esbarabàtica.
5: Esbarabàtica. És que a mi m'agrada perquè, així com per exemple la paraula xifonier, en cap cas, home, jo tinc al cap un xifonier, quan em diuen esbarabàtic, sí que penso, baressa.
4: Esbarabàtica, l'esbarabàtica la paraula.
3: És en B baixa? Sí, no?
5: Primera B alta, segona B baixa. Sí.
2: El gran dictat.
3: Esbarabàtica.
2: Primera B alta, segona.
4: Ui.
2: M'encanta el concepte. Ara hauríem de... Clar, després escoltarem alguna cançó de Manel, doncs.
3: Sí.
2: A veure si podem enganxar...
5: El que sí que m'he sentit de gent parlant amb vocal esbarabàtica. O sigui, cantant sí que potser és per un tema de quadrar, no? Però parlant amb vocal esbarabàtica no he sentit ningú que pareli així. Sí, teniu gent. Ho relaciono una mica potser amb l'edat avançada. No? Que tot... No ho sé. O...
4: No és una llicència artística, potser, més aviat. No?
5: Sí, jo en aquest sentit ho entenc més.
4: Jo crec que
5: en canvi, algú en una conversa...
4: En conversa, ara.
5: No,
3: ara,
5: no
3: fa
5: ho tinc
3: sentit. Fa molta gràcia que em continguis un dubte lingüístic a la cara.
2: Garàcia.
3: Garàcia. Que tu truquis a Mariru Serrera. Saps? Que truquis a Mariru Serrera com a...
5: Aquí trucaries.
3: Ja, no, és veritat. M'encanta.
2: Per
3: la... Però clar, però no pot ser que a Catalunya només hi hagi una persona que el truqui tothom per quan tens un dubte lingüístic.
5: Ja, jo crec que està desbordat, eh?
3: Pobre Màrius.
2: O sigui, parelà, tota l'estona. Així pot ser terrible.
5: Taratúlia de patates.
2: Taratúlia de patates.
4: És una llengua clau.
3: Jo continuo sense entendre. Però què dius?
2: No. S'afegeix una vocal en algun lloc on no hauria
6: d'anar. Hi havia un joc, era això? Hi havia un joc, era això. Afegir a cada síl·laba una vocal entremig. Ara no sé dir-ho.
4: Mira, hi ha una paraula que no és esbarabàtica, però que potser és esbarabàtica per si, que és barana. Tu dius barana.
5: Potser és el que preguntaves abans d'aquella paraula.
4: Però barana,
2: potser originalment,
4: que s'escriu barana, però tu pronuncies brana.
2: Però vés a saber si la paraula...
4: Brana. I brana. Curses.
2: Bueno, ara, però clar, això
6: és
2: al revés.
6: Brana també.
2: Això és al revés.
4: Brana. Clar, seria al revés el que passa, que seria esbarabàtica.
2: Però que pot ser que no sabem el trajecte que ha fet aquesta paraula. Potser originalment era brana i algú li va afegir un barana.
4: Algú que es va equivocar.
2: I llavors van dir barana i barana.
4: Ui, quin embolic.
3: Originalment era brna.
2: Brna. Nom de gos, eh? Brna.
6: Com d'un petard.
2: Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
6: He decidit dir prou. Estic fart. Estic fart, ja. Val? I què?
2: Parou?
6: Parou. He dit parou. Estic farat. Val? Allà bontes. El tema és... Soc una persona que ja avança sense control cap a la cinquantena, val? Encara em falten 5 anys, però bé, sí. És igual. I crec parlar en nom de tota una generació quan. Jo, en el meu cas, ja no fumo. Vaig fumar quan era jove. Sí, val? Ja, com que surto poc, ja no bec. L'alcohol social a mi amb àpats normals a mi no m'agrada. El dolç estic intentant deixar-ho al marge, però ara ja tenim una saturació de... es diu endocrinos en català?
2: Endocrins,
6: perdó. D'endocrins i de nutricionistes que apareixen a les xarxes socials dient... Ara és que ja m'han tocat el potet, que és... No es pot menjar fruita a la nit.
3: Ah, sí.
6: És que on anem a parar? No em traieu això? És que és... Hem de muntar una revolució dels pobres homes, val?
3: Increïble, sí.
6: Que és, sisplau. Sí. No, és que l'altre dia em diuen, no, és que no pots menjar fruita. Després de sopar no mengis fruita. Perquè es veu que acumula sucre que no cremes a la nit, val? I jo he decidit que avui... No cremar les coses a la nit, val? Si em vull llevar amb un panxot d'aquí 20 anys per culpa de menjar fruita a la nit als 45 anys, deixeu-me fer-ho. És que, si us plau, és que no pot ser. És que els nostres pares i els nostres avis...
3: Home, imagina't.
6: Clar, què pensarien ara els nostres avis? A dir, hòstia, això no es pot menjar, ara no es pot menjar fruita a la nit. És lamentable.
3: És que jo crec que estem tocant os, és a dir, que vol... és que no estem parlant de substàncies estupefaents, no estem parlant d'alcohol, estem parlant de fruita. I està prohibit, però...
2: Però llavors, quan s'ha de menjar?
3: És que, clar, perquè el sucre que té...
6: Fins a mitja tarda.
3: Sucre que té.
2: Fins a mitja tarda.
5: I a vegades diuen abans dels àpats, no de postres, sinó abans.
2: Abans.
5: T'ho juro, això ho he sentit.
6: Però ho cremem als carrers, sisplau.
3: No ens queda res. No, és que és molt greu. Si tu vols fer una dieta com demana...
2: Faríeu una barricada per la fruita a la nit, eh?
6: Sí.
3: O aquell préstec. A més, ara que ve la temporada bona...
6: No, és que a més és un cercle viciós perquè et diuen... No, a la nit no sopis gaire. perquè no és bo sopar. Ja. Llavors, iogurtet, què passa? Són les... Ai, sopa d'hora. Mal, sopa d'hora. Sí. Llavors, ens trobem. La situació és 9 de la nit, ja has sopat, molt poc, t'estàs fotent de gana, no mengis fruita!
8: Exacte.
6: Però què m'he de menjar al sofà?
2: Però què t'has de menjar, representada dit, llavors?
6: No ho sé.
2: Ah.
5: Verdura. No hi ha fruites més convenients que d'altres per menjar a la nit? Vull dir, alguna
6: tradició? Segur que sí, però és que...
3: Però moment, no és que estem al nivell de mirar quina fruita ens estem menjant a la nit. Bé, estem per tot el nord.
4: I sobretot molt anticipadament, no? És a dir, quan tinguis 50 anys, d'aquí 5 anys... Ara ja ho has d'estar patint, això?
5: Però és que d'aquí 5 anys canviarà i d'aquí 5 anys és una altra cosa.
4: Exacte.
2: És una forma de violència, ja està.
3: No, sí,
6: estructural. És matar-te en vida amb 45 anys, perquè...
4: Sí, és anticipar-se massa.
3: És la merda de l'acollit aquell de no viure més anys, però se li farà més llarg, no? Vull dir que ja és
6: això. Que fa 15 anys... Sí. Fa 15 anys arribàvem a casa a les 7 del matí després d'haver cremat la nit absolutament.
3: O tampoc fa 15 anys.
6: Després, on som?
3: Fa 15 anys, Edu, eh? Vull dir, tampoc fa tant. Vull dir,
6: menys. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, alguns heu allargat potser l'etapa, però bueno. Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
4: A veure, anunciar... Per exemple, estàs en un context laboral, no? Estàs a la feina, i anuncies que vols anar al lavabo. Estem a favor d'anunciar que necessites anar imminentment al lavabo?
5: No, afavoríssim.
4: Per què no? Vull dir, és un debat. És a dir, no sé, o sigui, és una rèmora de quan érem nens, que us en recordeu, a la primària, no? Que aixecaves el braç i demanaves poder anar al lavabo. Això ens ha quedat aquí enquistat i no ens en desprenem i per això
3: ho comuniquem. Què s'anuncia?
4: Vaig un moment al lavabo, com vulguem dir.
5: La necessitat en si també s'ha anunciat.
3: Per què s'ha anunciat?
5: S'anuncia la ràpida.
2: No, el contingut no.
5: S'anuncia la necessitat ràpida.
4: No, és una justificació de la teva absència. És a dir, tu marxes, llavors dius, escolteu, vaig un moment al lavabo, el Xavi mirant.
2: Però per què està justificat res?
4: Home, doncs perquè te'n vas un moment...
5: Perquè si quedes tancat i no troben, que sàpiguen on
2: trobar-te. Ah, és una advertència en cas de necessitat.
4: Que sapigueu que ara marxo, doncs que vaig al lavabo, allà em trobareu.
6: Que no m'aixeco perquè sí.
4: Perquè soc tan necessària en aquest món.
3: Hi ha graus i graus, perquè jo he sentit i he anunciat molta gent que vull dir que molta gent ha anunciat dient vaig a fer un pipi.
2: També,
3: jo també. Hi ha graus. No he sentit, afortunadament, a la ràdio el següent pas.
6: Vaig a fer popo, no ho he sentit.
3: Bueno, vaig a... Vinga, saps?
5: Només amb gent de molta confiança.
3: Amb els amics. Amb els amics sí que...
5: Amics de la feina.
3: No.
2: Aquest toca...
3: Amb els amics de fora de la feina, fora de l'àmbit laboral...
5: Es pot dir.
3: Es pot dir.
5: Aquest conflicte
3: tot,
5: no existeix fora.
3: Amb la porta oberta, fins i tot. És aquella confiança. Saps allò que fa fàstic amb la turista tota la vida? Però que aquí agraïm que no s'obrin les portes.
4: No hem de dir. Simplement estem allà a la taula, treballant, a l'oficina, i en un moment donat desapareixem.
5: Però si vaig a la cuina a omplir l'aigua, bé que ho diré, perquè
4: som prou adults, no?
6: Jo, en un context d'àpat, en una taula... Sí. Jo estic molt a favor d'anunciar que vas al lavabo. No cal dir que vas a fer el lavabo, però és que si no, feu la prova inversa. Intenteu marxar de la taula a mig sopar dient, ara vinc. I la gent ho verbalitzarà o no.
4: Això és
6: però
4: molt
6: tothom,
4: inquietant.
6: Almenys marxarà.
2: No estic d'acord. Jo crec que en una taula, si dius ara vinc, és evident que vas al lavabo.
5: No, jo m'imagino que fa més ara vinc.
3: Igual pensen que l'Edu se'n va d'amagat a menjar fruita, saps?
2: No, però sobre el tema aquest de la feina, jo és que, clar, és arribar a un límit... O sigui, tu pots anunciar el teu company al costat perquè em fa il·lusió dir-li. Però fer-ho públicament a tot el teu grup de treball com si allò fos una relació de la primera meitat del segle XIX, de la revolució industrial, d'una... Sense tu, aquella línia de feina, es trenca o alguna cosa.
5: En un programa en directe, és la SEAT.
2: O sigui, és una relació d'esclavatge amb el teu capatàs, perquè has de demanar, per favor, si puc anar a l'abú.
5: Ets una figura esclava en l'engranatge total. Justament en un programa en directe,
4: Què?
5: Cal avisar que ets a lavabo. Imagina't que has d'anar a buscar algú que li toca entrar a l'estudi a parlar.
3: Si estàs fent la producció al directe, per exemple.
5: A mi m'interessa saber que la gent és a
2: lavabo.
4: I també hi ha certa gent que té una impaciència urinària més que d'altra. Llavors, no sé, hi ha gent que...
2: Però què té a veure això amb anunciar?
4: Doncs que a vegades pots desaparèixer perquè vas més al lavabo, no?
6: Jo, perdoneu, jo crec que podríem delimitar que l'anunci va en funció de la interacció que estem tenint amb els companys de feina. És a dir, en una oficina en què cadascú està amb el seu ordinador, jo no necessito saber on va si s'aixeca el meu company del costat. Però, en canvi, si estem fent una reunió...
4: Ah, això és la clau, reunió.
2: Sí. Home, clar.
4: No, si desapareixes una reunió...
3: Hem de remarcar que aquí tenim la sort que es treballa amb un to, que, és a dir, abraçades, petons, crits... Sí. El nom,
4: vull dir,
3: que canta, vull dir, és com...
2: Algun tambor que apareix alguna vegada.
3: Aquí ha passat, a la redacció de RAC1 ha passat, i a més ara a la 3, que estem tots allà juntets, que estem tots ben juntets, ens veiem tots, passar de tot. Vull dir que algú digui que va fer pipi, que és el més light que he sentit en aquesta secció.
5: Però dir la paraula pipi és diferent que dir vaig al lavabo, eh? És que dir pipi o pipi ja...
4: De fet, és
5: una manera
4: més barruera, si no vaig a pixar.
3: Vaig a pixar, és veritat. Escolta, vaig a pixar, ara vinc. Sí, sí, això és... És així, és així, és així, és així, és així.
2: Va, anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Edu de Batlle, va.
6: A veure, s'ha acabat el curs. Aquesta setmana s'ha acabat el curs. I jo... Hi ha una cançó que sempre em fa pensar en aquests finals de curs. Més, quan tenim més edat, no estem parlant de nens de primària, sinó que estem parlant ja d'una edat adolescent. I sempre m'ha vingut al cap aquesta cançó, que és un clàssic.

0: És aquella cançó, Pau Vallvé, Bugambílies, un clàssic ja de la música catalana, que a mi em fa pensar en... Serem amics o serem antics alumnes? Saps? Acaba el curs i en què es convertirà la nostra amistat, especialment quan canvies de cicle, saps? Que perdràs de vista els teus companys. Llavors, jo crec que molts joves i moltes joves estan aquests dies en aquesta situació de dir... Hòstia, el que ara a l'escola ha estat el meu millor amic, sí, ho continuarà sent d'aquí molts anys, o què?
1: Ha sigut un amic contextual, no?, pel lligam, sí, que teníem només,
0: sí, o serà per sempre.
1: Serà de debò.
2: Això aplica també als companys de feina que se'n van. Sí,
0: sí. També.
2: Perquè ara,
0: també,
2: per exemple, aquesta setmana hem acomiadat una companya històrica d'aquesta, sí, casa, sí, ja, com la Georgina Colom, 20 anys, i hi ha gent que deu pensar, pues, igual ara ja no ens veurem més, o potser ens veurem més sovint, o no ho sabem.
3: Hòstia.
1: Jo crec que en el context d'institut no t'ho preguntes. Dones per fet que serà per sempre i que quan ets més gran, de cop, escoltes aquesta cançó i dius, ai, és veritat, aquella persona que jo em pensava que seria per sempre, doncs després d'aquell estiu ja no n'he sabut res més.
2: Oita. Inquietant, sempre molt bonica la cançó, sí, Pau Vallvé.
0: Sí, parla d'en Henry, que és un gat, no? En Henry o el gos, o no ho sé. O sigui, clar, al final ve a dir... serem prou amics com perquè vegis si se t'estan florint les bugambílies. És molt bo, molt bo.
2: Va, anem amb la cançó de la Molins, vinga.
1: Ah, doncs, no sé si us en recordeu d'un grup que va ser mític a l'època dels 2010, més o menys, que es deia Neutral Milk Hotel.

0: Doncs sona molt bé, eh?
1: Sí. Em fa pensar una mica en aquest estat emocional de final de curs, també, com ara la cançó aquesta de...
0: S'assemblen, eh? Tenen
1: sí, tenen una retirada. Doncs és aquesta banda que a l'època em va agradar molt i que no sé per què l'altre dia la vaig recuperar i vaig dir, mira, és que és, no sé, encaixa perfectament amb aquest context.
2: I la guitarra convida clarament, sí, que a tots ens ha passat a ballar lateralment.
3: Sí.
2: A moure el cos lateralment.
1: Sí.
2: Com si estiguis en una barca.
1: Sí, una mica, una mica.
3: Molt de campaments, aquesta cançó,
0: sí,
3: també.
0: Sí, ritme. També.
1: El punt nostàlgic, també.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
3: sí, sí,
0: els campaments sempre acabaven amb la mateixa cançó, no?
3: La de l'adeus,
0: una mica, sí, aquella rotllana.
3: Ah, sí, sí.
0: Va, anem amb la cançó del Joan Lluís.
3: És que, bueno, abans ho hem dit, era Manel, però és que ja les tinc aquí.
4: A casa hi tinc formigues.
1: Totalment.
4: Vaig trobar-les un matí.
3: Duríssim.
1: Molt bèstia.
4: L'arbre de la cuina.
3: És que exactament el que explica...
1: Cap producte.
3: Cap. El mateix m'està passant.
2: No els hi donguis fruit a la nit, eh?
3: Increïble.
0: Moretal.
1: Mortal per aquí,
3: sí. A veure.

0: Sí, sí, però res.
1: Entendre-ho tot desconcertades dins un remolí. En quedàvem solitàries i era quasi divertit.
2: De quin disc, divertit?
0: L'últim. És Per la bona gent.
2: No, per la bona gent, era.
0: Sí, per la bona gent, el 2019. Aquest octubre farà 7 anys, ja, d'aquest disc. Ja vaig sentir l'Arnau Vallvé l'altre dia, em va tranquil·litzar una miqueta, si us plau.
2: Bueno, però no és immediat, això.
0: Ja ho sé, ja ho sé, però bueno, almenys...
2: Veient que Arnau Vallvé el que ha fet traient... és publicar un single per publicar un disc l'any que ve, vol dir això.
0: Sí, ja, però almenys no és
2: allò... 2-3 anys,
0: bueno, algun dia ens tornarem a veure. Però és que és exactament això, és a dir, a casa tinc formigues, van aparèixer al matí, el marbre de la cuina és on me'l vaig trobar. Estan allà passejant tranquil·lament. He tirat productes de tot i no hi ha manera. Si algú vol donar un consell...
2: Estem en aquesta fase.
3: No sé, estic igual que tu,
0: sí, no?
3: Estic desesperada.
0: Igual, no?
3: Tinc uns forats al lavabo de...
0: Petitetes,
3: de llum,
0: molt petitetes.
3: Una esquerda, que per allà es fan uns nius.
0: Increïble.
3: Tinc una invasió de formigues. No sé si és aquest any que n'hi ha més que mai.
0: Jo l'any passat no em vaig tenir a casa. I aquest any sí.
3: Tampoc ho recordo.
2: Tu, la cançó es deia
0: les formigues.
2: Les formigues.
0: Sí, les formigues.
4: Però que
0: al final és
3: una... Foramigues. És una metàfora, com es diu? No sabia fer les bares... Una metàfora. No, intentava fer l'esveràstica de la metàfora.
5: I a la porta incorporada.
0: Una metàfora de què?
3: De coses, d'una invasió de coses que t'inquieten.
0: Ah, doncs jo soc bastant simplot, eh? Jo pensava...
2: Literal.
0: Jo pensava, a casa tinc formigues, van aparèixer un matí.
3: Exacte, això mateix.
0: I no hi ha manera. Però que quasi moro jo i tot.
2: Va, anem amb la cançó de la Jou, vinga.
5: No sé si serà la cançó de l'estiu, però com a mínim sí que serà la cançó d'aquest Sant Joan.

0: són fantàstics.
1: És perfecte, no? Vull dir, es diu Sant Joan, no és cap casualitat que l'hagin tret aquesta setmana.
2: Hosti, són tios amb el tema marketing el dominen, eh?
1: Sí, sí.
0: És que són una part, però són mallorquins o menorquins?
1: Mallorquins, sí.
3: Bé, n'hi ha un, no, només, que és mallorquins.
1: Dos mallorquins, un català, que es van conèixer estudiant filologia catalana a la UIP, o sigui, a la Universitat de les Balears.
0: Les Illes Balears.
1: Exacte, és en col·laboració amb Triquell.
0: Ah,
1: sí, sí, que hem sentit Fades, però és col·laboració amb Triquell.
0: Es diuen Fades, és veritat que no ho hem dit, però són els Fades.
1: Els Fades.
0: No, que dubtava si a Mallorca se celebra de la mateixa intensitat que a Menorca, el Sant Joan, saps? Tinc el dubte.
1: Anava a dir ara, seria agosarada, però ostres, juraria
0: el dibuix,
1: que sí.
0: El dibuix que fan del Sant Joan és molt semblant al d'aquí, no? La foguera i tal.
2: Crema coses. És fer soroll.
0: Va, doncs, per a parar-nos per al Sant Joan d'aquest any, sigui en petards o sense, deixarem aquí la tertúlia patates. Senyors, senyores, que vagi bé,
3: Perdona, vaig al lavabo.
0: Sí, vés-hi. Que vagi bé, bona entrada a l'Esteu!
4: Adéu!

0: catalans.
1: A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata. Xocolata.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
2: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
3: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
4: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
3: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
4: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
3: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
1: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
7: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, Xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
6: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 16, 27, 37, 42, 45 i els sols, el 5 i el 12.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Bon dia a tothom, són les 8.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 20 de juny de l'any 2026. Va que fa pràcticament dues hores que ha sortit el sol, poc després de les 6 del matí a l'Empordà, en un dia que s'ha de pondre fins passat... no s'ha de pondre fins passat 2:15 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Per tant, seran 15 hores i mitja de sol avui, per tant, fregant el dia més llarg de l'any a tocar de Sant Joan. De fet, demà, oficialment, entrarem a l'estiu i ho farem amb un festival de temperatures altes impressionant. Avui, ja us adverteixo, segueixen pujant les temperatures, fregarem els 40 graus a Ponent, si no hi arribem, i demà segur que hi arribem, en el que serà l'inici de la primera onada de calor d'aquest 2026. Avui a Ponent 38-39 graus, a l'interior 35-36, a la costa 30 cap amunt, calcem-nos. Per això les recomanacions generals de Protecció Civil en un moment delicat de l'any, per una banda precaució, com és habitual, als més vulnerables per l'altíssima calor, però per altra banda pel risc d'incendis. Hi ha una setantena de pobles i de ciutats, sobretot de Ponent, que avui estan en risc molt alt d'incendi. De fet, ahir ja vam tenir tres localitats, dues a l'Empordà i una a les Garrigues, que sortosament

0: no van anar més, però que van patir els primers focs. Però la combinació certament és perillosa. Alta calor, altíssima, cap de setmana de molta, moltíssima mobilitat, 600.000 cotxes han de sortir de Barcelona, proximitat de Sant Joan i els camps de conreu sequíssims, perquè és l'època de sega. Factors, tots ells, combinats, que no són especialment tranquil·litzadors en uns dies que tota Europa està, de fet, sota aquest mantell de xafogó altíssima. De seguida en parlarem. En un dia que ens llevarem també sota els efectes de l'eufòria, vaja, de la revetlla gairebé anticipada futbolística que ens arriba des del Vallès, des de Sabadell. Aquesta nit passada, gairebé matinada, el Centre d'Esport Sabadell pujava a la segona divisió del futbol estatal. Per tant, torna el Sabadell al futbol professional mitja dècada després. Feia més de 30 anys, de fet, que no s'hi vivia una cosa semblant, un ascens d'aquestes dimensions des de la nova Creu Alta, l'estadi del Sabadell, que ahir estava a rebentar per veure l'equip arlequinat que aquesta temporada ha connectat d'una forma molt i molt especial amb els veïns de la ciutat de Sabadell. És un club, per cert, i de fet una ciutat que històricament és una plaça molt forta en general amb l'esport, però amb el futbol en particular. És un club que va camí dels 125 anys d'història, que a nivell estadístic és, sens dubte, el tercer equip català de forma tradicional, 14 temporades a primera divisió, una quarantena a segona, i ara fa unes dècades masses barallant-se en aquest puja i baixa clàssic de les divisions inferiors. Per això, ahir els sabadellencs els emocionava veure de nou l'estadi ple, aquesta eufòria gent reprimida. De fet, hi va haver invasió de camp fins a dues vegades, una abans d'acabar el partit, que va provocar una aturada del joc que veurem quines conseqüències té, perquè en tindrà, i un altre amb el xiulet final. 4-0 contra el Zamora. És un resultat que no reflecteix gens el patiment del partit, perquè el Sabadell havia de remuntar un 1-0 de l'anada i fins al 88 anaven així, 1-0. Tres gols als minuts finals van desfermar-ho tot. Avui, com dèiem, el Sabadell, que torna a treure el cap entre els grans del futbol a Catalunya, jugarà segona amb el Girona i mirarà de recuperar un estatus que durant massa temps ha estat en discussió. Avui parlarem amb ells, avui ho celebrarem. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: quarts del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de l'arribada de la primera onada de calor de l'any a Catalunya. Els termòmetres es dispararan a partir de demà, coincidint amb el primer dia d'estiu, i l'episodi s'allargarà fins a Sant Joan. Les temperatures poden superar els 40 graus, sobretot a Ponent. Protecció Civil demana reduir l'activitat a les hores centrals del dia. També preocupa el risc d'incendi a 74 municipis amb un nivell de perill molt alt.
0: I mentrestant, a Tarragona, commoció per la mort d'un nen de 12 anys ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els serveis d'emergències van rescatar dos menors més que l'acompanyaven i estaven en estat crític. Formaven, de fet, part d'un grup de 6 nens d'aquesta edat, 12-13 anys, que es banyaven en una zona de roques fora de la visió dels socorristes mentre onejava la bandera groga. Tres d'ells van poder, això sí, sortir nedant pel seu compte.
1: I dia també d'estar pendents del trànsit, coincidint amb el final del curs escolar i les sortides per la Revetlla. Ahir ja van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona 300.000 cotxes. S'espera que en surtin 300.000 més durant aquest matí i fins a les 3 de la tarda. La meitat dels vehicles tornaran demà, però es preveu que la resta ho facin durant el pont llarg de Sant Joan.
0: I en plana política, Pedro Sánchez aclareix la confusió sobre un possible avançament electoral si no aconsegueix aprovar els pressupostos. El president espanyol va dir ahir des de Brussel·les que sí que hi haurà comptes aquest any i que les eleccions no seran fins al 2027, sense condicionar les municipals ni les autonòmiques. Sánchez tancava ahir files amb José Luis Rodríguez Zapatero, tot i la seva imputació per delictes greus.
1: I avui tanca el Sónar amb la DJ de prestigi Emily Lenz i la banda de culte dels 90 de Prodigy. Ahir va ser el torn de la icona del rap britànic Skepta i de la nord-americana Kellys, que van protagonitzar la segona jornada del festival, que aquest any ha encetat una nova etapa.
2: I pel que fa als esports, ho comentàvem abans, el Sabadell ja és equip de segona divisió 5 anys després. Els arlequinats van certificar l'ascens després de golejar el Zamora per 4-0 a la nova Creu Alta. En clau Barça al Mundial, Rafinha va acabar lesionat en el partit del Brasil per 3-0 contra l'Haití i està pendent de fer proves mèdiques, mentre que fa una estona el Turquia 0, Paraguai 1, el paraguaià Almirón fa història en ser el primer exfutbolista expulsat mentre parlava amb un rival i es tapava la boca. Demà la selecció espanyola juga contra l'Aràbia Saudí en el segon partit de la fase de grups amb un Lamine Yamal que apunta a titular. I avui, bàsquet de màxim nivell, segon partit de la final de l'ACB entre el Barça i el València amb els blaugrana buscant posar-se a un pas del títol.
0: Ara són les 8 i gairebé 7 minuts. I com us dèiem, la primera onada de calor arriba aquest cap de setmana coincidint amb l'inici de l'estiu.

0: perquè si no és avui, serà demà, però aquest cap de setmana arribarem, sembla, als 40 graus per primer cop aquest 2026, com l'any passat. Llavors va ser el dia 21 de juny, es registraran les primeres temperatures extremes de l'any a tocar de l'inici de l'estiu. Aquesta primera onada de calor s'allargarà com a mínim fins dimarts, el dia de la Revetlla de Sant Joan. S'esperen valors del tot disparats que seguirien més amunt del que és habitual en aquesta època. La calorada es notarà a tot el país, però especialment serà intensa a les Terres de Ponent, on, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins i tot es poden superar aquestes xifres dels 40 graus.
1: Sí, de moment, a veure, de moment avui, temperatures que creiem que no arribaran als 40, però aquests últims dies ja estan arribant als 36, 37, dimecres 38 en alguns sectors de Ponent o de la zona més interior de la Vall de l'Ebre. Avui podem arribar als 38, 39, això, la plana a Lleida, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, en general màximes de 33 a 36 graus. És qüestió d'aprofitar la mica de fresca que encara es manté en algunes zones interiors. El sol ja aquesta època de l'any, estem en un moment de l'any que va més alt, doncs ja això, no són ni un quart de 9 del matí i el sol ja està bastant alt i ràpidament pujarà la temperatura, el que dèiem, 33, 36 en general a l'interior del país i entorn dels 30 a la costa. Compte amb les marinades a la tarda, amb aquest tema del risc d'incendi, perquè la tarda reforça la marinada en moltes comarques, no de la costa només, sinó també de l'interior, amb cops que poden rondar els 40 km per hora, cops de vent, i de cara a demà, si avui pugem un graó respecte a ahir, demà en pugem un altre. I demà sí que creiem, coincidint demà, com dèiem, amb l'arribada de l'estiu, a les 10 i 24 hores del matí, entrarem oficialment a l'estiu i pot ser que, com l'any passat, sigui el primer dia que arribem als 40 graus i màximes de 34 a 38 en conjunt a l'interior del país. I atenció, Vallès Occidental, sobretot, però també el Baix Llobregat Nord, el Bages, a Osona, la Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà, ens podem acostar als 37-38. D'aquests 40, que creiem que demà sí que cauran, doncs cap a la plana a Lleida.
0: Això són 3 dies en principi, perquè les onades de calor han de ser mínim 3 dies, amb aquestes temperatures desbocades, que arrenquen en principi demà i que s'han d'allargar fins dimarts. D'aquests 3 dies, tots seran similars o realment n'hi haurà algun que sigui específicament dur?
1: Dilluns i dimarts seran bastant semblants. Farà més calor que demà. Demà és el dia que s'inicia aquesta onada de calor, i el primer dia que arribarem als 40 graus, i entre dilluns i dimarts podem arribar als, ja no només als 40, sinó segurament 41, 42, potser 43 graus, sobretot a Ponent, zona més interior de la Vall de l'Ebre. En alguns sectors del Bages ens podem acostar als rivals o passar dels 40 graus. Hi ha alguna zona del Bages també que acostuma a tenir temperatures molt altes en aquests episodis, o també àrees del Priorat. Dilluns, dimarts, calor desbocada. Sempre a la costa, temperatures més frenades, però poden arribar als 34-35, i al litoral també podem tenir les primeres nits tòrrides, que és mínimes per sobre dels 25 graus, i nits tropicals, com ja ha passat aquesta nit passada, també molts sectors de l'interior del
0: per
1: país.
0: Per tant, tot això considera el punt àlgid amb la Revetlla de Sant Joan, que és dimarts a la nit. Per tant, des d'aquest punt de vista, hi ha una preocupació certa del govern, ara ho repassarem, al voltant dels riscos d'incendis. Perill d'incendi realment alt en alguns d'aquests punts, a veure.
1: Sí, perquè estem en època de sega, ho comentàvem, de fet, ja fa un parell o tres setmanes, que estem en aquesta època doncs, de sega i que, per tant, les guspires que poden desprendre a vegades de les màquines de fer la collita doncs, poden provocar incendis agrícoles, com n'hem tingut darrerament, però, clar, evidentment, Revetlla de Sant Joan, aquestes temperatures tan altes i que, a més, doncs, ja fa dies que en arrosseguera, temperatures altes, els boscos molt secs i, per tant, un risc d'incendi que es dispara. A partir de dimecres, dia de Sant Joan, afluixa la calor, però en continuarà fent molta. Partim de molt amunt avui, anirem molt més amunt, i dimecres, tot i que afluixi la calor, i la segona meitat de la setmana, continuarem amb una persistència de temperatures clarament més altes del que toca.
0: Gràcies, Abel.
1: De res.
0: 8 i 11 del matí, doncs bé, aquesta situació... cert que preocupa el govern, sobretot tenint en compte que cau, com deia l'Abel, en plena Revetlla de Sant Joan, també en l'època de sega. Protecció Civil recomanava ahir mateix reduir tant com es pugui l'activitat a les hores de més intensitat de calor, sobretot pel que fa als més vulnerables. Ho deia la subdirectora Imma Soler.
2: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor, anar molt en compte amb això.
0: aquest augment de temperatura, per tant, que coincideix també en un cap de setmana que hi ha molts municipis que miren d'obrir o piscines municipals o espais precisament de refugi climàtic. Aquest augment de temperatura, per tant, té dos vessants diferents. Un, la situació de les persones vulnerables, l'altre, el risc d'incendis. Si mireu avui el mapa Alfa, el pla Alfa dels agents rurals, tenyeix de vermell 74 municipis. Això indica un risc molt alt d'incendi. La majoria, una seixantena, són en poblacions més a ponent, a la Noguera, a la Segarra, també a l'Anoia, l'Urgell, les Garrigues, el Segrià o la Terra Alta. També hi ha una dotzena de municipis en aquesta situació a les comarques de l'Alt Urgell, el Solsonès, la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre. Això després que ahir ja hi va haver diversos ensurts, diversos incendis, que van obligar a activar els bombers tant a les comarques de Girona com a Ponent. Un incendi forestal va cremar Forallac, al Baix Empordà. També va haver-hi diversos focs en zona agrícola, per Lavà, també a l'Empordà, o a Puiggròs, a les Garrigues, on va cremar el marge de la carretera L200. Un quart foc va afectar l'exterior també d'una deixalleria a Granyanella, a la Segarra. Els bombers, en aquest cas, van poder-los estabilitzar tots durant el vespre d'ahir. Per tot plegat, des de Protecció Civil també demanen estar especialment atents i avisar davant de qualsevol sospita de foc.
2: Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: 112, per tant, al cap amb la situació de veure fumeres o veure incendis a la distància. Tot i aquest risc, Protecció Civil no preveu per ara restringir l'accés als parcs naturals. És una onada de calor, però, que no només afecta a casa nostra, sinó que és general, alerta en alerta pràcticament tot el continent europeu. Hi ha activats avisos també per calor extrema a Alemanya, a Suïssa, a Àustria, Bèlgica, Anglaterra. L'epicentre, però, és França, on s'han hagut d'imposar, en aquest cas sí, restriccions a algunes activitats. Per exemple, els centres educatius han suspès classes, activitats de final de curs, han ajornat els exàmens, però no només això, també s'ha hagut de suspendre la circulació d'alguns trens perquè la dilatació de les vies per la calor augmenta el risc de descarrilament. Segons Meteo France, les temperatures allà podrien superar les de l'onada de calor de 2003, històrica, on van morir gairebé 15.000 persones en molt pocs dies. A veure, és una onada de calor a Europa, no sé si sense precedents, però vaja, molt, molt extrema.
1: Si més no, el precedent més clar és aquesta onada del 2003, històrica, però és que hem de pensar que de cara a principis de la setmana que ve hi haurà 60 dels 95 departaments de la França continental i també Còrsega, 60 dels 95 departaments que estaran en alerta taronja. De fet, ja aquest cap de setmana i les temperatures poden ser més extremes a principis de la setmana que ve. De fet, Meteo France avisa que els primers dies de la setmana entrant podrien ser dels més calorosos registrats mai. Hi haurà un terç aproximadament del país a principis de la setmana que ve, de França estem parlant, que tindran temperatures de 42 a 44 graus. I dimarts, dimecres, al centre i oest de França es pot arribar als 45. Això sí, parlem de França, però és que a Anglaterra, de cara a dimarts, a Londres, és sobretot al sud d'Anglaterra, on hi haurà la temperatura més alta, a Londres es pot arribar als 35 graus i dimecres als 38. Són temperatures altíssimes a ple estiu, encara més, evidentment, els primers dies d'estiu. És el que ens passa aquí a Catalunya. Són temperatures les que tindrem els pròxims dies que molts anys, en plena canícula, no s'hi arriba i sembla que hi arribarem els primers dies de l'estiu. Una cosa realment preocupant.
0: Gràcies, Abel. A disposar. Un quart de nou del matí i Protecció Civil, que també aquests dies demana extremar la precaució a les platges, especialment després de la tragèdia ahir que es va viure a la Rabassada, a la platja de la Rabassada de Tarragona, on un nen va morir ofegat, precisament una criatura de 12 anys. Dos infants més van haver de ser rescatats en estat crític, tenien entre 12 i 13 anys. S'estaven banyant, de fet, amb un grup una mica més gran, 6 joves, a prop de la Cova del Gos, amb bandera groga per mar arrissada. És el cas del primer banyista mort ofegat a Catalunya des de l'inici de la temporada de dilluns passat. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia, Xavi. Sí, ahir a la tarda onejava la platja de la Rabassada, la bandera groga, per mare arrissada. El grup de menors, d'edats compreses entre 12 i 13 anys, es banyaven sols després de saltar des d'una zona de roques al mar. És l'espai conegut com la Cova del Gos. Està entre la platja de la Rabassada i la del Miracle, la més urbana de Tarragona, i queda fora de la visió dels socorristes. Dels 6 banyistes, 3 van poder sortir nedant pel seu compte. Un d'ells va poder demanar ajuda, mentre que els altres 3 menors, amics seus, no podien vèncer la força de la corrent de l'aigua per tornar a terra. Una de les víctimes víctimes va poder ser rescatada per una embarcació, una altra per un helicòpter d'emergències i un tercer banyista va ser tret de l'aigua pels socorristes de la Creu Roja. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, consternat al conèixer la notícia de l'ofegament.
4: Vull expressar el meu condol més sincer a la família, als amics del menor que mor aquesta tarda en aquest tràgic succés.
3: Malauradament, no és el primer cop que moren persones ofegades a les zones de roques, a les platges de Tarragona. Hi ha grups d'adolescents que tenen el mal costum de saltar a l'aigua. Ahir, després de l'ofegament dels menors a la Rabassada, es va canviar la bandera groga per la bandera vermella.
0: Passen ara 2 minuts d'un quart de nou del matí, en el dia que avui, ja hem parlat de la calor, hem parlat dels efectes i del risc d'incendis, en el dia que coincideix precisament que avui es viurà la segona part d'una de les operacions sortida més importants de l'any, amb aquesta coincidència del final del curs escolar, que va acabar ahir, l'inici de l'estiu, i també la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, que fa que els pròxims dies s'esperi moltíssima mobilitat a les carreteres. Ahir, de fet, ja van sortir de l'àrea metropolitana, ahir divendres, uns 300.000 vehicles, dels 610.000 que Trànsit preveia que sortissin de l'entorn de la capital entre ahir i avui. L'altra meitat, per tant, es preveu que ho facin avui fins a les 3 de la tarda. Trànsit calcula que les hores més complicades poden ser entre 12 i 2, i per mirar de facilitar la mobilitat, entre 10 del matí i 2 del migdia, els camions tornen a tenir obligació de circular per la dreta al tram de l'AP7 entre Sant Celoni i Vilafranca. En canvi, a diferència d'altres caps de setmana, l'operació tornada, en aquest cas, serà més tranquil·la. Trànsit calcula que demà diumenge tornaran una part d'aquests vehicles, 290.000, però la resta faran aquest pont llarg aprofitant la festivitat de Sant Joan, que és dimecres. Tot i això, a diferència de l'operació sortida, diumenge sí que s'habiliten carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 al Maresme. Un altre dels moments complicats de mobilitat dels pròxims dies és dimarts, que s'espera que en poques hores 490.000 vehicles tornin a sortir de l'àrea metropolitana per anar a passar la Revetlla fora. Trànsit recorda, a més, que aquesta elevada mobilitat coincideix amb aquesta onada de calor. El director de Trànsit, Ramon Lamil, demanava tenir-ho molt present, sobretot en cas, més que els cotxes, dels ciclistes i dels motoristes.
5: No s'arrisquin els ciclistes a circular en llocs on la insolació sigui massa contundent. També les motos. Quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Per tant, ull amb l'onada de calor, especialment els vehicles de dues rodes.
0: I com sempre, el govern recomana informar-se de l'estat del trànsit abans de sortir de casa i si es pot adaptar-se als desplaçaments a les hores de menys calor. Les 8 i 20 minuts.
6: I ara sí, s'ha acabat el partit! Per fi, el Sabadell pot confirmar, pot anunciar al món del futbol que 5 anys després d'haver-ne marxat, torna a la segona divisió espanyola amb una altra nit màgica a la nova Creu Alta. Altre cop a vent derramar de valent després del partit.
0: Així ho explicava Pau Bonastre, l'eufòria gens continguda dels sabadellencs per haver pujat a la segona divisió aquesta nit passada en un partit èpic del Centre d'Esports Sabadell a la nova Creu Alta. Així ho narrava RAC1 i així ho narrava també Ràdio Sabadell.
7: S'ha acabat, Adri! Som equip del futbol professional! Ara sí, el Sabadell! Per la porta gran! Pel camí difícil! Per on ningú no ens esperava, però hem arribat! Ha guanyat! Ha sentenciat! I som, escolteu bé, equip de segona! Som equip de futbol professional!
0: Així sonava la nova Creu Alta, amb una invasió de camp molt contundent. El Sabadell, que per tant torna al futbol professional després d'una remuntada ahir que quedarà pel record dels sabadellencs. És que torna a la segona divisió, un dels clubs, diguem-ne, més tradició del futbol català i estatal, fundat l'any 1903, per tant, camí dels 125 anys d'història. Els arrecaïnans han disputat 14 temporades a primera i 44 a segona divisió. Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia. I feia 32 anys que la nova Creu Alta no vivia un ascens. De fet, en fa només dos, quan l'equip competia a segona federació, aquest objectiu semblava molt llunyà. Ara, però, el Sabadell recupera el lloc que havia perdut després d'un camí ple d'entrebancs.
0: La història dels arlequinats la va seguir ahir a la nit, com sentíem, el Pau Bonastre. Pau, bon dia.
9: Bon dia. El 19 de juny de 2026 passa a tenir una pàgina d'or reservada al llibre d'història del Sabadell. Una nit que quedarà per sempre. Ascens a segona amb la nova Creu Alta plena i amb un final boig, amb 3 gols per sentenciar una eliminatòria que havia calgut batallar de valent. El golaç de López Pinto a la primera part havia aplanat el camí, però fins al 89 no va arribar la sentència. Primer gol de Neco, després de Quadri, i finalment de Xavi Moreno. Nit rodona. Ferran Costa, el tu diràs de RAC1.
10: El que sabia és que aquest equip estaria disposat a fer el que calgués per brindar-li aquesta afició tan collonuda que tenim, doncs, aquest moment de joia. Un equip fet a si mateix, que ens han volgut matar moltes vegades durant la temporada, però sempre hem trobat la manera de seguir respirant, i tremendament orgullós d'aquest grup de jugadors, de tota la gent que forma el Sabadell i d'aquesta afició brutal que tenim.
9: Ferran és l'artífex d'aquest èxit i ahir va ser el més buscat i aclamat per jugadors i afició. La gesta del Sabadell encara agafa més magnitud perquè és el segon ascens consecutiu del Club Vallèsà.
0: Gràcies, Pau. Efectivament, dos ascensos consecutius des de la que es podria considerar la tercera divisió del futbol estatal a segona B, que és on jugàvem actualment, on jugava el Sabadell actualment, que és aquesta primera federació, fins a la lliga ara anomenada Hypermotion, que serà la segona divisió estatal. En tot cas, després de certificar l'ascens, la festa, Bernat, va continuar més enllà de la gespa.
8: Sí, el president del Sabadell, Pau Morilla Giné, es va passar pels micròfons de RAC1 i es va deixar anar en una de les converses més disteses de la nit.
11: Presidente.
1: Mira, Enrique Cerezo.
11: Soy Enrique Cerezo. Oye, lo primero, enhorabuena.
1: De president a president.
11: De president a presidente, de piel a piel. ¿No queréis a Julián vosotros también?
12: ¿Pero es Julián Álvarez o Julián Pérez?
11: Julián López.
12: Ah, López. Monovista. No, oye, oye, yo tengo 150, pero son euros, no millones. ¿Cómo lo ves?
11: Mira.
8: Amb Enrique Cerezo, però també amb Florentino Pérez.
13: Jo le quería saludar, ya le saludé en Valdebebas.
1: Clar, mira, sí, sí, a la semifinal, home.
14: Me acuerdo que estuvimos ahí con los niños.
13: Me decía, ¿quién ese era tan malo y era un jugador suyo, el 23 suyo? En serio, la mini Fati. Te prometo que me lo dijo. M'ho va dir, en directe, eh?
0: Increïble, la conversa del president del Sabadell, Pau Morilla Giné, amb l'Edu Mutante i els seus personatges, en aquest cas amb el Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, i amb Florentino Pérez. La celebració, per cert, Bernat, que no ha acabat encara, eh?
8: No, tot i que els futbolistes ja han començat la festa, lògicament, durant aquesta nit, també aquesta tarda hi haurà una rua per Sabadell que sortirà a les 7 des de la nova Creu Alta i acabarà l'Ajuntament.
0: Mentrestant, 6 minuts i rebrem a 8:45 del matí, encara parlant de futbol, el Mundial, que no s'atura. De fet, aquesta matinada s'han jugat diversos partits, potser és una de les més àmplies de partits a la vegada, amb una gran sorpresa, que és que s'ha estrenat oficialment en el Mundial de Futbol dels Estats Units la nova norma coneguda popularment com la llei Vinícius. És una mesura que neix, recordeu, de la polèmica entre el brasiler i el jugador del Benfica, Cristiani, quan l'argentí el van sancionar per haver insultat el madridista, però va haver-hi molta polèmica perquè en l'insult es va tapar la boca i algú va venir a dir, doncs vaja, si no es pot saber què va dir, no se'l pot sancionar. Doncs bé, des d'aquest Mundial, qui es posi la mala boca per parlar pot ser expulsat. Això ha passat aquesta nit en el Turquia-Paraguai. L'àrbitre ha expulsat el paraguaià Miguel Almirón per haver-se tapat la boca en una discussió amb un rival.
15: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Això és que ara també els àrbitres ho anuncien amb un micròfon des del centre del camp. Van a mirar el VAR, va veure que el jugador s'havia tapat la boca mentre estava discutint amb un rival i expulsat. Pel que fa al marcador, més enllà d'aquesta imatge, el partit ha acabat amb victòria 0-1 a favor de Paraguai, però atenció, perquè entre els partits d'aquesta nit passada ha saltat ja la primera alarma en clau Barça. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada en la golejada del Brasil 3-0 contra Haití. El davanter blaugrana, que ha demanat el canvi per molèsties, i ara caldrà esperar les proves mèdiques per saber quin tipus de lesió té. Des de Filadèlfia, Javier de la Sotilla, bon dia.
16: Bon dia. Davant un Haití dèbil que participa per segona vegada a la Copa del Món, el Brasil, l'Ancelotti, ha guanyat còmodament i ha començat a recuperar sensacions després de l'empat contra el Marroc. La titularitat de Mateus Cunha a la davantera, que ha assegut a Igor Thiago i ha marcat dos gols, i la verticalitat de Vinícius, autor del tercer, han estat les dues claus de la victòria de la Canarinha. Però la selecció amarela torna a casa amb un sabor agradolç per la lesió de Rafinha. L'extrem culer s'ha notat molèsties a la cama al minut 40 de la primera part i s'ha deixat caure al terra tot sol. Encara és aviat per saber l'abast de la lesió, però el brasileny ha marxat del camp amb cara de pomes agres. No ha estat la seva millor temporada en aquest sentit. Rafinha ja es va perdre partits clau del tram final amb el Barça després d'una lesió precisament a l'abductor durant un amistós amb el Brasil. Tot sembla indicar que es perdrà almenys el proper partit contra Escòcia, on és probable que la diferència de gols decideixi si el Brasil passa primer de grup.
0: Gràcies, Javier. Ara mateix, disputant-se per aquesta posició Brasil i Marroc, estan empatats a 4 punts al grup C, perquè els marroquins també han guanyat la seva partida. Aquesta matinada han derrotat Escòcia per 1-0.
8: Sí, pel que fa a la resta dels resultats, els Estats Units s'afegeixen a Mèxic com a classificats per als setzens de final, després de derrotar Austràlia per 2-0, els dos gols a la primera part. Els nord-americans lideren el grup D amb 6 punts per davant d'Austràlia i el Paraguai, que en tenen 3. El tanca Turquia amb 0. I els dos partits d'avui seran el Suècia, Països Baixos a les 7 i l'Alemanya, Costa d'Ivori a les 10.
0: Demà torna també la selecció espanyola amb les mirades posades sobre la Lamine Yamal. Torna a competir contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas, d'aquí una estona en parlem. Gràcies, Bernat. Fins ara.
8: Fins ara.
0: 3 minuts i seran 8:45 del matí. Ahir, com sabeu, es va acabar el curs escolar, els nens ja estan de vacances i ara arriben aquelles setmanes clàssiques de reorganització familiar amb activitats com colònies o casals d'estiu per mirar de salvar aquest decalatge que hi ha entre les vacances a l'escola i les laborals, que normalment comencen més tard. De fet, en aquest context, el govern ha fet una aposta pel teletreball i ha recomanat a les empreses que apliquin la mesura del teletreball durant els períodes de vacances escolars com aquestes d'estiu o el Nadal. El govern ho ha inclòs en una guia que va presentar ahir, impulsada per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, amb l'objectiu que es tingui en compte a l'hora de negociar els convenis col·lectius per afavorir aquesta conciliació. Per tant, proposta del govern: fer teletreball en les èpoques de vacances escolars. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, avisava que el mercat laboral s'està transformant i veu necessari aplicar canvis per flexibilitzar les hores de feina i fins i tot comença a plantejar la possibilitat que es comenci a valorar la setmana laboral de 4 dies.
17: Que hi ha països que hi han fet proves pilot, per exemple, de jornades de setmanes amb 4 dies de feina, Regne Unit, que no estan anant malament, s'està acreditant que la productivitat no és sinònim de vegada de les hores dedicades, sinó del percentatge d'aprofitament de les hores que hi treballes.
0: La patronal i els sindicats desconfien d'aquesta recomanació del govern, tot i que d'entrada no ho descarten. Li retreuen que no se'ls hagi consultat abans amb el sector i que se n'hagin assabentat per la premsa. També assenyalaven que la contradicció que la Generalitat llença aquesta guia just quan està negociant incentius amb els funcionaris per reduir precisament el teletreball. Per tant, les escoles que ja estan de vacances des d'ahir i s'ha tancat així un dels cursos més conflictius laboralment parlant dels últims anys. De fet, encara queda per veure si les vagues tornen al setembre. Justament avui, sindicats i docents es reuneixen de nou al barri del Clot, a Barcelona, en l'Assemblea Educativa de Catalunya, amb l'objectiu de començar a dibuixar el full de ruta de les protestes a partir del setembre. I amb el final de les classes comença també, com dèiem, aquesta època de colònies i casals. Ahir a la tarda i aquest matí ja han sortit els primers grups d'infants. Els organitzadors diuen que de moment no noten els efectes del boicot dels mestres o dels docents a les sortides escolars previstes pel curs que ve. Eudald Martínez.
18: Només entre Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés preveuen que més de 150.000 infants participin en alguna de les colònies, casals i altres activitats d'estiu que organitzen. Ahir la tarda ja va sortir de Barcelona el primer autocar de Fundesplai cap a la Casa de Colònies de la Cinglera, Vilanova de Sau. I aquest matí han començat les colònies del Centre d'Esplai Trencaclosques de Barcelona, de la Pere Tarrés. Les dues organitzacions expliquen que aquest estiu encara no han notat cap canvi important en la demanda, tot i les amenaces de no fer sortides escolars de cara al curs que ve. N'han parlat a RAC1 Albert Riu, de la Pere Tarrés, i Xavier Florida, de Fundesplai.
19: Aquest efecte de la meva escola no m'ha proveït colònies escolars és una situació que encara no s'ha donat, no? I, per tant, diria encara no s'ha notat.
20: Sí que és cert que hi ha un lleuger creixement anual. A cada any intentem arribar a més activitats amb més infants, però està dintre del normal. No hi ha hagut cap afectació extraordinària en volum d'inscripció.
18: En el cas de la Pere Tarrés, admeten que ara mateix tenen un 30% de reserves menys de cara al curs que ve del que era habitual en aquesta època de l'any.
0: Gràcies, Eudald. Precisament, l'altra qüestió, Eudald, precisament d'aquest curs escolar, ha estat la prohibició total dels mòbils a escoles i instituts. Després d'aquest primer any amb restricció a l'ESO, el Departament d'Educació defensa que la mesura s'ha notat molt positivament i ara el govern vol fer un estudi per analitzar l'impacte que està tenint a les aules haver retirat els mòbils. El coordinarà l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, l'Ivàlua, i la previsió, Eudald, és que es faci durant el curs que ve.
18: La conselleria farà aquest estudi per recollir dades sobre com s'està notant la regulació dels mòbils. De fet, just abans d'aplicar la prohibició, ja va fer una enquesta que mostrava un suport majoritari dels docents a la mesura i indicava també que només un de cada tres professors feia servir els telèfons a classe per usos pedagògics. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que la regulació ha estat tot un encert. Són declaracions a RAC1.
2: Els centres ens diuen que han millorat aspectes com ara la convivència i sobretot també l'atenció dels alumnes, que hi ha menys interrupcions a classe, que hi ha menys conflictes també lligats a les xarxes socials, que el clima en general és més serè.
18: Jiménez també destaca que la mesura ha servit per conscienciar algunes famílies de la importància de limitar l'ús de la tecnologia també fora de l'àmbit educatiu.
0: En plana política, Pedro Sánchez desfà el malentès sobre un possible avançament electoral a Espanya en cas que li tombin els pressupostos. Si dijous semblava que hi obria la porta, ahir es va afanyar a tancar-la davant la insistència de la premsa en el marc del Consell Europeu de Brussel·les.
21: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Porque, claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. I ja no puc dir-les més.
0: 15 segons, 3 missatges clau. Primer, la intenció que la manté de presentar pressupostos generals de l'Estat, difícil d'aprovació, això sí. De fet, ja hi ha qui apunta, com llegim a l'Ara, que Sánchez podria plantejar grans inversions socials de manera que si el Congrés les tomba li servirien de promesa electoral. Segon, que està decidit a exaurir la legislatura, malgrat les sospites de corrupció al seu entorn i la debilitat dels suports que té el Congrés, que ara mateix són, en fi, impedeixen qualsevol acció parlamentària. I tercer, que no hi haurà un superdiumenge electoral. Que això s'havia plantejat coincidint amb les municipals i les autonòmiques, això li reclamava, de fet, el PNB, i en aquest sentit van llegir la pena un cop més el que explica Carlos Cuel País. Diu que hi ha barons i alcaldes socialistes preocupats per la data de convocatòria electoral del 2027, que li reclamen que les generals siguin abans de les municipals i les autonòmiques, perquè així no haurien de pagar ells els plats trencats del malestar ciutadà amb la Moncloa. És una opció probable, Sánchez encara no ho descarta, diu Carlos Cue, però tampoc no descarta el contrari. El que sí que va fer explícit Sánchez és el suport, un cop més, a José Luis Rodríguez Zapatero, després de la declaració del qui va ser president espanyol a l'Audiència Nacional.
21: Y yo, como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y, sobre todo, pues proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado de la presunción de inocencia.
0: I sobre l'escàndol de les joies milionàries, Sánchez va subratllar que per la seva experiència, quan un dirigent viatja a l'estranger, rep regals dels quals no té constància fins que torna cap a casa seva. Però va reivindicar que Zapatero precisament va ser el primer president que va començar a posar límits als regals dels presidents. En el front judicial, el magistrat Juan Carlos Peinado insisteix a ampliar la investigació que esquitxa la dona de Sánchez, Begoña Gómez. El jutge ha obert una peça separada per aclarir si hi ha delictes en els contractes públics de l'empresari que hi ha al punt de mira. De moment, però, no deixa fora Begoña Gómez i no la implica tampoc directament. Els detalls els té l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
22: Bon dia. Peinado intensifica l'ofensiva judicial, però ho fa mitges. De moment, no investiga formalment Begoña Gómez en aquesta peça separada. La situa indirectament en l'ull de l'huracà, però formalment la desvincula. El jutge sospita que Barrabés, aquest empresari clau de tota la trama, podria haver comès dos nous delictes en un dels contractes d'adjudicació públiques: prevaricació i frau en els interessos de la Unió Europea. Ell és l'enllaç entre la dona de Pedro Sánchez i la presumpta trama corrupta. De fet, a ella se l'acusa d'un possible tràfic d'influències en la càtedra universitària de la Complutense de Madrid. A hores d'ara, per cert, Peinado manté un parell d'incògnites que teòricament havia de resoldre aquesta setmana. No ha confirmat l'obertura de judici a Begoña Gómez ni ha decidit quines cautelars li aplica.
0: I un altre cas, gràcies a Arnau, que empastifa el PSOE, és el de la lampista del partit, l'Aire Díaz, l'exmilitant que presumptament volia torpedinar les investigacions judicials contra irregularitats dels socialistes. Ahir en va parlar la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, a la Comissió de Justícia del Senat. Peramato va rebutjar amb contundència les acusacions del PP d'haver posat la fiscalia al servei de Sánchez, però va evitar donar explicacions sobre les reunions de l'Aire Díaz amb el número 2 de la fiscalia durant el mandat d'Álvaro García Ortiz. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
23: Bon dia, sí. Teresa Peramato diu que ja ha informat el jutge i que no pot parlar d'investigacions en curs.
24: Me da igual que sea el procedimiento plus ultra, el procedimiento de Leire o cualquier otro procedimiento. Son procedimientos que están en trámite, por lo tanto, no puedo hacer ningún tipo de observación.
23: La fiscal general no explica res sobre les reunions de Leire a la fiscalia, però nega les acusacions del Partit Popular i Vox d'emparar les clavegueres del PSOE.
24: Se ha insinuado que la fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento.
23: Perquè la senadora popular María José Pardo l'acusa de posar la fiscalía al servei de Pedro Sánchez.
3: ¿Por orden de quién se recibió a Leire Díez en la Fiscalía General? Por orden de Pedro Sánchez, convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
23: Els atacs de PP i Vox no afecten Pere Mato, que recorda als senadors que la Fiscalia no està sotmesa al control polític de les Corts.
0: 8:37, i mentrestant encara parlant de política, aquest cap de setmana és important en el cas de Junts per Catalunya perquè la militància del partit, en aquest cas de Junts a Barcelona, tria el seu alcaldable per les eleccions de l'any que ve. Les votacions són telemàtiques, comencen aquest matí a les 10 i estaran obertes fins demà a les 7 de la tarda. Just després es coneixeran els resultats. Recordeu que els militants de Junts han de triar entre quatre opcions: l'actual líder del grup municipal de Barcelona, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, la diputada del Parlament i secretària de la Mesa, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, Laia Colomer.
4: La tossuderia de Jordi Martí a presentar-se pètic i pètic ha abocat la direcció de Junts a fer unes primàries que volien evitar. De fet, Martí treu pit dels 15 anys que porta de regidor a l'Ajuntament i de ser el relleu més natural de Xavier Trias. En canvi, Glòria Freixa defensa la feina feta al Parlament i reivindica ser una cara nova. N'han parlat a RAC1.
5: Conèixer molt, de manera molt detallada, quina és la situació de la ciutat. Això ens dona una fortalesa que segurament altres companys no tenen. No.
6: He fet lleis per resoldre les coses i crec que no t'ha de ser difícil. El que has de tenir és un lideratge fort que arrossegui tot el teu equip.
4: Pilar Calvo defuig de l'etiqueta de la candidata de Puigdemont, però la recolza tot el seu entorn, i Jaume Alonso Cuevillas ofereix a Calvo i Freixa anar a la seva llista si ell demà guanya les primàries. També RAC1.
7: Jo el que vull ser, per entendre'ns, és la candidata de tothom. I el que segur que no sóc és la candidata contra ningú.
25: El número 2 i 4 meu han de ser dones, i per tant tenim dos precandidates excel·lents. Crec que una de les coses bones d'aquestes primàries és que junts hem fet una exhibició de talent.
4: Això sí, tots comparteixen les mateixes receptes: construir més habitatge i endurir la lluita contra el narcotràfic.
0: Gràcies, Laia. I mentrestant, mentre Junts tria el seu candidat a Barcelona o candidata, qui ja té candidat a Barcelona és Aliança Catalana. És Jordi Aragonès, l'ideòleg del partit i cosí, per cert, de l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Sílvia Orriols l'ha posat al capdavant de la candidatura després d'haver trucat diverses portes i de rebre carbasses d'alguns dels perfils més mediàtics. Aliança el presentava ahir en un acte al Born, centre cultural, que va intensificar el discurs contra la immigració a la capital, Sergi Giró.
26: Sí, un acte amb menys de 200 persones i un fil conductor supremacista amb referències constants als catalans de veritat i amb discursos racistes i xenòfobs que es van traduir en fer responsable a la immigració de tots els mals, en boca de Jordi Aragonès, des de la seguretat a l'habitatge.
27: Nosaltres no venim a solucionar els problemes de l'habitatge a tot el tercer món que vulgui venir a Barcelona. Nosaltres no venim a solucionar els problemes de l'habitatge als centenars de milers d'immigrants que arribin a la ciutat. Venim a solucionar els problemes de l'habitatge. Aquells catalans que s'ho mereixen.
26: I la líder del partit, Sílvia Orriols, va admetre haver trucat diverses portes per trobar un candidat mediàtic, però hi treia ferro.
28: Estic convençuda que d'aquí 4 dies serà molt més mediàtic que qualsevol de les figures a qui hauríem pogut consultar.
26: L'acte va acabar amb una roda de premsa amb els periodistes exposats enmig de la militància, que va xiular algunes preguntes.
0: Cinc minuts i seran 8:45 del matí, i mentrestant, ara que parlàvem de Barcelona, la Rambla es prepara ja per encarar el tram final de les seves obres. La previsió és que a la tardor els cotxes ja puguin circular amunt i avall per la Rambla. Un cop reoberts els dos sentits, els treballs es concentraran al tronc central del passeig per acabar les obres al febrer, el 2027. A banda de la Rambla, també s'avança per enllestir l'Avinguda Meridiana, tot plegat en un estiu que serà certament molt complicat per la mobilitat a Barcelona. Recordeu que estem en l'últim any abans de les eleccions, això es nota. Durant els pròxims mesos s'executen 24 obres a la ciutat que posaran, evidentment, a prova la paciència dels barcelonins. Alba Carnicer.
29: A la Rambla es pavimentarà un tram pendent del costat gòtic a tocar del monument a Colom, ara obert en sentit ascendent. Les obres obligaran a desviar el trànsit per l'avinguda Drassanes i el portal de Santa Madrona i s'allargaran del 3 al 16 d'agost. Aquest estiu també s'enllestirà al costat Raval en sentit descendent, ara tancat. La previsió és obrir-lo al setembre. Fons de l'Ajuntament, però, preveuen més complicacions a l'avinguda Meridiana. Les obres de pavimentació es faran del 27 de juliol al 14 d'agost entre Felip II i Fabra i Puig. Durant aquest temps només hi haurà un carril d'entrada i lluny de sortir del govern municipal és conscient de les afectacions, però recorden que a l'estiu la mobilitat baixa, en parla la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
1: És cert que a l'estiu baixa les necessitats de mobilitat, però segueixen havent-hi persones que s'han de moure per la ciutat i, per tant, som molt conscients de les molèsties que generen, però realment és quan podem reduir les molèsties, reduir les afectacions. En definitiva, són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
29: A més, també es fa un pas endavant en la cobertura de la Ronda de Dalt. Del 19 de juliol fins al 6 d'agost hi haurà talls nocturns i afectacions a la calçada lateral a l'avinguda de Vallcarca.
0: Abans que les obres, gràcies, Alba, acabin del tot, un dels canvis més importants ja és visible i és la desaparició del característic terra en forma d'onada, ondulat, que s'està substituint a la Rambla per un paviment diferent. Els veïns admeten que els costarà acomiadar-se'n, que és, de fet, un dels elements icònics de la Rambla, però també admeten que calia un canvi per motius pràctics i que s'ha consensuat amb l'Ajuntament, Josep Moragues.
8: La substitució del terra de la Rambla ja es fa notar. S'està desballestant l'antic paviment que tenia forma d'onada i que simbolitzava un riu cap al mar. Ara això es perdrà per sempre i donarà pas a un terra gris uniforme. Els veïns lamenten aquesta pèrdua d'identitat de la Rambla, però asseguren que calia canviar-ho perquè el paviment es trencava sovint. Ho ha dit a RAC1 el portaveu d'Amics de la Rambla, Xavier Massip.
9: En general era un paviment que no era massa pràctic perquè el ser ceràmic, bueno, respon a un moment determinat i era un paviment que s'escardava moltíssim, que es trencava molt i era un paviment que es degradava constantment. Requeria una reposició molt gran que cap dels ajuntaments que hem tingut feia perquè, a més, era econòmicament era inviable.
8: La substitució de les rajoles és un dels aspectes que es van debatre durant el procés participatiu previ a la reforma. Segons l'entitat, els arquitectes responsables del projecte van defensar que calia un material més resistent, especialment perquè el nou disseny unifica el paviment de les voreres i de la calçada.
0: I parlant, gràcies, Moragues, de pèrdua de patrimoni a Barcelona, en les últimes hores, potser ho heu vist, hi ha un dels establiments emblemàtics de la Barceloneta, la bodega Fermín, que ha hagut de retirar o ha anunciat que haurà de retirar el seu rètol històric, que hi és des de l'any 73. És un cartell mític, tipografia molt de l'època, de bodega, de barri, que per ells representa la pèrdua d'un símbol de la identitat de la Barceloneta. Després de rebre la denúncia d'un particular, l'Ajuntament obliga a retirar-lo perquè diu que vulnera l'ordenança dels usos de paisatge urbà que limita la tipologia i el volum d'aquests rètols en determinades zones de la ciutat. Aurora Rodríguez.
10: La xarxa ibèrica en defensa del patrimoni gràfic ha lamentat la desaparició, diuen, d'emblemes del barri i que no es respecti el patrimoni comercial a pesar de les normatives. La bodega Fermín no és un cas aïllat. La bodega Carol, al districte de Sant Martí, es troba en una situació similar. També se'ls va posar una denúncia el 2024 i ara estan en procés de recórrer-la per la via judicial. Mentrestant, a més, ja han rebut vàries multes per incompliment de la normativa. El propietari de la bodega Carol també, i també advocat, Alberto García Moyano, lamenta els moviments de l'Ajuntament i creu que pinten bastos si volen conservar el rètol.
11: Carai, l'Ajuntament, que ens està venent, que estem al costat dels comerços petits i aquestes històries, doncs com a mínim no cal anar-nos escanyant cada X mesos amb multes de 800 pavos. No pot ser, és intolerable, la veritat. Estem venuts i creiem que és possible que la sentència que arribi ens tombi i ens veiem en les mateixes que el Fermín.
10: Els locals afectats exigeixen a l'Ajuntament que desenvolupin mesures específiques per protegir el patrimoni gràfic històric.
0: Si no l'heu vist, són aquests rètols típics de bodega històrics dels anys 70 i dels anys 80 i que, en fi, estan rebent les multes de l'Ajuntament. Des de l'oposició, la candidata republicana, secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha explicat, de fet, que ahir, davant d'això, van registrar una petició per aturar el procediment de forma immediata i que els rètols es declarin petit paisatge urbà. També recorda que els republicans fa temps que demanen un cens d'establiments singulars de la ciutat per evitar situacions com aquesta que diu fan perdre la identitat als barris.
12: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
13: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
14: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
16: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. A
2: sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
16: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
17: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
16: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
17: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
16: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
18: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
21: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
22: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
24: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
30: Et demanarem ben mateix!
31: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
32: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
31: Amb gent pionera.
33: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
31: I que vol canviar el món.
34: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
35: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
36: Change the world, or the world will change you.
37: RAC1 Podcast.
35: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Passant ara 3 minuts a 3 quarts de 9 del matí i en plena onada de tirotejos als carrers, aquesta lògica sensació de perill que s'està establert a Catalunya, el Departament d'Interior diu que viure a Catalunya és més segur ara que fa 2 anys. En una entrevista ahir al Món a RAC1, la consellera Núria Parlon va parlar d'una reducció global de delictes. Els que més han baixat, remarca, són els que fins fa poc preocupaven més, furts i robatoris.
38: De gener a maig, la disminució global dels delictes a Catalunya és del 10,7%. Això vol dir que tenim una disminució sostinguda molt bona dels delictes contra el patrimoni. Per exemple, Barcelona, una disminució del 18,7%. Badalona, un 11%. L'Hospitalet, un 11,4%. Alertes. Els litigis amb violència.
0: Tot i així es compromet a aplicar millores i recursos per investigar el crim organitzat, que és la porta d'entrada de les armes de foc a Catalunya i que estan preocupant tant en les últimes setmanes. Parlon, que reconeix que endurir les penes per tinença d'armes, però no frenarà els professionals que disparen a la via pública, com va passar al carrer Balmes, però creu que pot dissuadir petits delinqüents o grups que utilitzen les armes per controlar territoris.
38: Serà la solució en el cas concret del que va cometre el tiroteig i es va carregar el tio enmig de la via pública? Pues potser no, però per exemple, amb delinqüència comú, delinqüència de baix perfil, que faci una exhibició de l'arma de foc, que faci tiros intimidatoris, pot ser dissuasori? Sí.
0: La consellera també va voler defensar els Mossos que investiguen la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. La defensa, recordem, va acusar-los d'inventar-se proves. Doncs sobre aquest cas llegim al periòdico que la jutgessa ha demanat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per comprovar si efectivament, com diu la defensa, tenia artrosi, com argumenta precisament la defensa. La jutgessa ha encarregat també un nou informe per reconstruir què va passar a Montserrat, que és el lloc on Isaac Andic va caure al buit. Segons l'atestat inicial, el fundador de Mango no s'hauria distret amb el mòbil perquè el tenia a la butxaca, era un dels arguments que va fer servir la defensa, o en aquest cas de les primeres declaracions de Jonathan Andic, del seu fill, que va dir que el seu pare s'havia distret fent fotografies amb el mòbil. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Nova polèmica per les restriccions de la pesta porcina a Collserola. Els veïns de Sant Cugat del Vallès estan indignats per l'autorització del rodatge d'una pel·lícula a la muntanya en plena zona zero. És The Last Druid, el nou llargmetratge protagonitzat per Russell Crowe. Mariona Martínez.
1: Els veïns de la zona es fan creus que el Departament d'Agricultura hagi donat llum verd al rodatge mentre prohibeix el pas al veïnat per les mesures de restricció que ja fa gairebé 7 mesos que duren. Ara bé, els prop de 300 professionals que hi treballen han de seguir certes mesures de precaució. No poden caminar per les zones de bosc, han de menjar les àrees habilitades i han d'avisar seguretat en cas de trobar un senglar, sigui viu o mort. A més, s'han de desinfectar tots els vehicles que entren i surten del recinte.
0: I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran podrien mirar de reactivar avui converses de pau a Suïssa. És una informació d'última hora que avancen la CNN i Axios després que ahir les dues parts suspenguessin la reunió prevista per començar a desplegar el memoràndum d'entesa que van signar dimecres. Segons la CNN, l'enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viatja avui cap al País Alpí per reprendre els contactes. També hi podria anar Jared Kushner, gendre de Trump. I per la banda iraniana, Axios cita fons de negociacions que diuen que serà el ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi, qui es desplaçarà avui a Suïssa, tot i que el viatge encara no està confirmat i podria cancel·lar-se també precisament depenent de la situació al Líban.
4: El memoràndum dona a Washington i Teheran 60 dies de marge per negociar un acord definitiu. Aquesta matinada Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran amb nous atacs si no aconsegueixen acostar posicions abans que s'esgoti el termini.
5: I ara tenim un acord que ens dona 60 dies per fer un tracte. Si no hi arribem, haurem de fer coses que no els agradarà gens. Tot i que no crec que haguem d'arribar a aquest punt. Si hem d'actuar, el petroli deixarà de sortir tan ràpid de l'estret. I és que, clar, a ningú que té vaixells que costen milions de dòlars li agrada tenir míssils volant a tort i a dret.
0: El Líban és peça clau d'aquestes negociacions. Hi va haver una treva amb Israel i Hezbollah, un alto al foc amb mediació nord-americana, però va durar molt poc. Unes hores després, l'exèrcit israelià tornava a bombardejar al sud del Líban. De fet, aquest matí de dissabte, en nous atacs, haurien mort 5 persones. I encara en plana internacional, Cuba ha fet un canvi de rumb sense precedents i s'obre ara al capitalisme. Enmig de la crisi econòmica severa, aguditzada per l'aïllament nord-americà, el règim ha anunciat que posarà fi a la intervenció total del mercat i que permetrà l'entrada del sector privat. Les mesures les ha anunciat el govern cubà amb el pretext de garantir la supervivència del seu model.
1: Entre els canvis més destacats hi haurà l'obertura del sistema bancari a inversors privats o posar fi al descompte fix de tots els subministraments bàsics. A partir d'ara caldrà pagar-los i només tindran ajuts públics els ciutadans reconeguts com a vulnerables econòmicament. El govern cubà també devaluarà la moneda, eliminarà els salaris fixos a totes les empreses i deixarà que es negociïn amb els treballadors en funció de la capacitat financera de cada entitat. Amb el mateix pretext es podran acomiadar treballadors per motius econòmics o estructurals amb una indemnització de 3 a 6 mesos de salari. El president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha resumit les mesures amb una màxima. Per mantenir la justícia social a Cuba, el primer que cal fer és produir.
0: I encara un apunt en plana internacional. Una última hora, Bolívia decreta l'estat d'excepció després de 50 dies de protestes i bloquejos al país. Ho anunciava fa poca estona el president Rodrigo Paz, que assegura que han pres la decisió després d'esgotar les vies de diàleg amb els sectors que estan mobilitzats i diu que l'objectiu és restablir la normalitat. El president de Bolívia considera la situació com un intent de cop d'estat des del narcoterrorisme contra un govern escollit democràticament. I Espanya i França s'han quedat soles en rebutjant els centres de deportació d'immigrants que la Unió Europea vol construir a tercers països. Estats com Itàlia o Dinamarca ho defensen en la cimera de caps d'estat i de govern a Brussel·les i han acusat Pedro Sánchez de perjudicar tota la Unió amb la regularització de migrants. El govern danès, paradoxalment governat per socialistes, no només ha reivindicat posar en marxa aquests centres de deportació massius, sinó que lidera un grup de 19 països que demanen a la Comissió Europea que financiï amb diners europeus la construcció d'aquestes instal·lacions. Des de Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
6: Bon dia. És ben sabut que el debat migratori és el més tòxic sempre entre les 27 capitals. Ara bé, no és tan habitual que es filtrin discussions pujades de to dins d'una cimera europea, aquelles que normalment es queden a porta tancada. A Pedro Sánchez se li va acabar la paciència en escoltar una primera ministra danesa socialista demanant que amb diners europeus es financin uns centres de deportació que en principi hauria de pagar cada país. En la discussió, Giorgia Meloni es va liar amb Mette Frederiksen per demanar-li a Sánchez un debat estratègic lògica en immigració i discutir mesures, diu, com la regularització que ha impulsat la Moncloa i que afecten el resta d'Europa. Només Emmanuel Macron en roda de premsa va donar suport a Sánchez, criticant així la petició de Dinamarca i 18 països més.
2: I doncs ça relève des politiques nationales.
3: És una política nacional. En qualsevol cas, jo m'oposaré a que s'utilitzin diners europeus per construir aquests centres de deportació. No estic segur que això sigui la nostra Europa. No estic segur que aquests siguin els valors sobre els quals vam construir Europa.
6: Tots aquests 19 països estarien buscant ja socis a l'Àfrica, l'Àsia Central i els Balcans per construir aquests centres. Un xoc de trens que evidencia que en el tema migratori el vent a Europa bufa molt cap a la dreta.
0: I un darrer punt en plana internacional, al Regne Unit, dies claus per la continuïtat de Keir Starmer. Diversos mitjans britànics diuen que membres destacats del seu govern li han donat de marge fins dilluns perquè decideixi com i quan deixarà el càrrec. Starmer, però, continua descartant la seva dimissió.
4: La pressió s'ha disparat després de la victòria d'Andy Burnham, l'alcalde de Manchester, en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra. Burnham, conegut com el King of the North, el rei del nord, és una de les figures amb més pes dins el laborisme. El resultat li obre les portes a la Cambra dels Comuns i alimenta les especulacions sobre un possible relleu al cap

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls, amb Castells a RAC 1.
8: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
7: El dimecres 24 de juny, a 11:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC 1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermuti d'Aguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Les 9 i un minut, més coses. El centre de Barcelona, que durant la Guerra Civil va ser el blanc de l'aviació italiana, avui veurà un bombardeig de poemes. Serà 8:45 del vespre als voltants de la catedral per commemorar d'una forma diferent el que va passar el març de l'any 38, on va morir més d'un miler de barcelonins en menys de 48 hores sota l'aviació, el foc de l'aviació italiana. Doncs bé, ara se llançaran des d'un helicòpter 100.000 poemes sobre la llibertat. És una acció que s'emmarca en la campanya dels 50 anys de la mort del dictador i l'inici de la transició. En parlava ahir el cap del Departament de Drets Humans de l'Ajuntament, Jaume Muñoz.
10: Que en el marc de la commemoració del cinquantenari de la mort de Franco, com guarir les ferides d'una guerra a través de l'art. Hi hem incorporat una quantitat molt important d'autors en llengua catalana.
9: És una acció que s'ha presentat ja en 9 ciutats que, com Barcelona, van ser víctimes dels bombardejos, entre els quals Guernica, Londres o Dubrovnik. L'origen, però, va ser a Xile, on es van viure els atacs de la dictadura de Pinochet. Allà el col·lectiu Casa Grande va idear aquesta performance de llançar poemes des del mateix cel on han caigut bombes i que ara això representarà a Barcelona. N'han parlat a RAC1 dels seus membres, Joaquín Prieto i Julio Carrasco.
11: El cielo es parte de la ciudad. Cuando uno recuerda esos hechos traumáticos, también recuerda aviones cruzando el cielo. Y entonces esta es una manera de recuperar el cielo.
12: Siempre hemos estado abiertos a ser en lugares que han sido bombardeados en el pasado.
9: A partir de la 1 del migdia farem una passejada pels escenaris de la Barcelona bombardejada amb una de les persones que més en sap, l'historiador Joan Villarroya, i després conversarem amb la comissionada per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat, Carmina Gustran. I en plana cultural obrim amb la mort del director nord-americà James Burroughs als 85 anys. Ha estat durant més de 5 dècades un dels directors de sitcom televisives més influents de Hollywood. Va dirigir, per exemple, Friends...

0: però també de Big Bang Theory. O una altra de les quals va ser co-creador, Cheers. Ha estat un dels directors més reconeguts de la història de la televisió, James Burrows, i ha deixat una gran empremta en el gènere de la comèdia. De fet, va revolucionar com es gravaven les sitcoms, introduint una quarta càmera, trencant amb l'esquema tradicional de tres càmeres i contribuint a definir el format tal com el coneixem avui. Al llarg de la trajectòria, James Burrows va guanyar 11 premis Emmy com a director de sèries. I encara parlant de televisió, el concurs Passapalabra ja ha estrenat la nova prova que substitueix el famós rosco, la rodona aquella al voltant de la cara del concursant. Es diu A la Z.
1: Les explico com funciona A la Z. Les daremos una sèrie de definicions que empiezan o incluyen...
0: Així ho estrenaven ahir, és la prova més emblemàtica del programa que durant més de dues dècades ha durat i ha estat molt popular i que s'ha hagut de reinventar després que el Tribunal Suprem obligués Antena 3 a deixar d'utilitzar aquest rosco, aquesta forma, perquè ara té els drets una productora neerlandesa. La prova ha passat de ser un panell circular a una estructura lineal, però el funcionament s'assembla molt. La principal novetat és que un concursant ha d'endevinar les paraules de l'A a la Z i l'altre en sentit contrari. De fet, aquesta també és una adaptació d'un format, en aquest cas europeu, suís, d'A a la Z de la televisió pública RSI. I atenció amb aquest descobriment, ara que parlem de música, relacionat amb Mozart. Perquè un conservador de la Biblioteca Nacional Francesa, a París, ha trobat un quadern de composició de Mozart inèdit amb 7 peces per arpa i flauta. És un manuscrit de 44 pàgines escrit a l'any 1778, quan Mozart tenia 22 anys i feia de professor a París. El passat mes de febrer, un conservador de la biblioteca va descobrir el quadern, que és inèdit, que estava pendent de catalogar a la Biblioteca Nacional de França, on hi ha més de 4.000 documents. L'hipòtesi més probable sobre com ha acabat en aquest equipament és que el quadern formés part de les confiscacions que es van fer durant la Revolució Francesa. Segons els experts, és una de les troballes més importants a nivell musical de les últimes dècades. I ara que parlem de música, el Festival Sónar posa punt final avui a l'edició 33, la primera que ha fusionat dia i nit en un mateix espai, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet. Entre les actuacions destacades d'avui hi ha la banda de culte dels 90, The Prodigy. Però també la DJ turca Carlita. O la DJ belga Amélie Lenz. Ahir, a la segona jornada del Sónar, hi va haver-hi sobretot dos protagonistes. La icona del rap britànic Skepta. I també la cantant nord-americana Kellys. La música del Sónar va començar a sonar a les 5 de la tarda i ja no va parar fins a la matinada, quan va pujar a l'escenari la DJ belga Charlotte David. Va seguir la jornada del Sónar la Bàrbara Padilla.
2: La tarda va començar més tranquil·la que la jornada inaugural, tot i que amb la mateixa calor que el dia anterior i amb el públic buscant l'ombra. Fira Gran Via va començar a omplir-se més tard, cap al vespre, quan va pujar a l'escenari d'Estrella Damm la cantant nord-americana de rhythm and blues, Kellys. Ja a la nit va arribar el moment d'un dels caps de cartell, la icona del rap britànic Skepta, que va aparèixer a l'escenari amb el cap i la cara tapades amb una caputxa negra. I a la matinada, un tercer nom, la DJ belga Charlotte DeWitt. El públic es veia ahir més confiat amb l'espai, després d'un primer dia en què els va costar situar-se entre tant pavelló i 6 escenaris en total. Recordem que aquest any, per primer cop, ha desaparegut Fira Montjuïc i tota la programació dia i nit es concentra a Fira Gran Via. Ahir molta gent aprofitava per carregar piles estirats a la gespa artificial de l'escenari d'Estrella Damm per donar-ho tot a la nit i la matinada. Avui, últim dia del Sónar, amb la banda de culte dels 90, els britànics de Prodigy, com a cap de cartell.
0: Més enllà del Sónar, l'agenda de concerts ja va escalfant motors per la Revetlla de Sant Joan, avui amb la Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra Sola.
1: Són una de les bandes de moda de l'escena catalana, no només per aquest èxit viral del Xavier de les últimes setmanes. Avui actuen a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, en el Sant Joan del Festival Ítaca. I a l'Ítaca Sant Joan també hi ha altres grups destacats, com per exemple La Moda. Banda de Burgos, que acaben de presentar el seu últim disc. Completen el cartell de la nit avui l'Estartit, Carlos Ares, de Molotovs i Junini. Marxem ara cap a Reus, on els catarres hi toquen a Barraques. Ei, jo sóc el mèrit del món. També és un dels grans noms de la música festiva avui al país. Actuen dins la festa major de Sant Pere de Reus, al Parc de la Festa, acompanyats també de Dan Peralbo i el Comboi, Greta i Partiperes. Mentrestant, a Lleida, Love of Lesbian posen el colofó al Magnífic Fest. Amb la Seu Vella de fons, avui actuen al festival la banda de Santi Balmes, immersa en la gira de celebració de 25 anys. I a Barcelona avui és nit d'havaneres. M'agraden els teus ulls verds. El Blau Marí Music, el nou festival d'aquest estiu que fa el Port Vell, organitza una nit d'havaneres a Marjau, acompanyats de Mariona Escoda i els mariners de Riera amb Linda Mirabal. I del port a la muntanya de Montjuïc a Moïneta. Perquè el seu univers de pop i electrònica es barreja amb l'obra de Joan Miró. És un concert que farà avui al Terrat de la Fundació Miró, que celebra el 50 aniversari. I acabem amb nom internacional, Mika Pekinson. And I saw you. El músic de Texas, que va aconseguir l'èxit internacional a principis del 2000, serà avui a la Sala Apollo de Barcelona. Les 9 i 8 minuts, anem tardíssim. Anem amb la resta dels esports, encara en clau mundial. Hola, Bernat Balbó, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Comentàvem abans la lesió de Rafinha, doncs hi ha comunicat oficial de la Confederació Brasilera de Futbol que diu que el Blaugrana ja ha començat el tractament i que serà reavaluat en les pròximes setmanes, després d'haver abandonat el terreny de joc de matinada en el Brasil-Haití, quan ha notat un dolor, diu, al múscul posterior de la cuixa dreta. Veurem què és el que passa en les pròximes hores. Mentrestant, pendents també de la selecció espanyola, de Lamine Yamal, juga demà l'equip de Luis de la Fuente contra l'Aràbia Saudita, partit pel qual el de Rocafonda encara no està en plena forma, ho va reconèixer ell mateix, per disputar els 90 minuts des d'Atlanta. Damià López, bon dia.
3: Bon dia. La selecció espanyola ja és a Atlanta, on ha viatjat per segona vegada en aquest Mundial, després d'haver-hi jugat ja en el debut contra Cap Verd. Avui els internacionals s'entrenen a la Kenesaw State. Més tard a la nit escoltarem Luis de la Fuente. I demà el partit Espanya-Aràbia, amb molt en joc, ja que Espanya, Aràbia i també Uruguai i Cap Verd tenen un punt. Lamine Yamal serà titular i hi haurà més canvis. Dani Olmo té moltes opcions d'entrar a l'11. Pau Cubarsí ha parlat les últimes hores. El central blaugrana explica com està vivint la seva primera experiència mundialista.
4: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que estiguem còmodes tots. Jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
3: Cubarsí és un dels titulars fixes per De La Fuente. Ja va sortir d'inici en el debut d'Espanya davant de Cap Verd i repetirà demà diumenge contra Aràbia.
1: Gràcies, Damià. Encara en futbol a les 9 es disputa l'última plaça d'ascens a primera entre Almeria i Màlaga amb l'empat a 0 de l'anada. I en bàsquet aquest vespre a les 8 el Barça busca la segona victòria a la final de l'ACB contra el València al Roig Arena. Els de Xavi Pasqual, que provaran de sorprendre de nou l'equip taronja i que la sèrie viatgi cap a Barcelona amb un 0-2, resultat que deixaria a només una victòria al títol de la Lliga ACB. Enviat especial de RAC1 a València, Dani Aguilar.
5: Amb optimisme, però amb serenitat i conscient que, de moment, només s'ha esgarrapat un triomf. Així afronta l'equip de Xavi Pasqual al segon assalt al Roig Arena després de meravellar en el primer, combatent de tu a tu a l'atractiva i arriscada aposta valenciana. De fet, Juan i Marcos ha assegurat a les últimes hores que cal d'alguna forma modificar el guió de partit. Recordo que els blaugrana van guanyar la pròrroga 112-113.
6: Ese es el planteo que tenemos que hacer. Tenemos un plan en el que tenemos que cambiar un poco algunas cosas, corregir. Pero de cara a eso yo creo que es un ritmo en el que tenemos que tratar de imponer nosotros nuestro juego para tratar de resistir a esos arreones que tienen en contraataque, a esos triples en transición, que son cosas que nos hacen mucho daño.
5: Pendents de l'estat físic de Tomas Satoranski, el capità va iniciar ahir la sessió amb els companys, recordo, va ser baixar el primer partit per molèsties lumbars. Els de Pedro Martínez, de la seva banda, també atents a les situacions físiques de Puerto y Roivers. S'espera un ambientàs a l'imponent pavelló valencià perquè el seu equip no marxi contra les cordes al Palau Blaugrana.
1: Veurem si és capaç el Barça d'endur-se aquest 0-2 de València, inesperat per altra banda pel nivell de l'equip valencià. Ens queda alguna altra cosa per saber en els esports, Bernat?
2: Doncs que Àlex Márquez rep el vistiplau dels doctors per continuar competint i podrà participar al Gran Premi de la República Txeca després de la greu caiguda de Montmeló. Després del segon entrenament d'aquest matí se'l tornaran a mirar abans d'afrontar la classificació que arrenca quan faltin 10 minuts per les 11. A les 3 serà la cursa sprint. I l'Igualada força el quart partit contra el Liceu en la final pel títol de l'Hockey Lliga en superar els gallecs a les Comes per 5-2. Mentrestant, a la Volta a Catalunya femenina, avui arrenca amb el domini de Nienke Veenhoven del Bisma. La catalana Paula Blasi pot ser protagonista en l'etapa de muntanya d'avui amb un recorregut de 130 quilòmetres entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina.
1: Gràcies, Bernat. Fins ara.
2: Fins ara.
1: 3 minuts i un quart de 10.

0: recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé.
1: Se lo voy a decir muy claramente, a ver, porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
2: En països que han fet proves pilot, per exemple, de jornades de setmanes amb 4 dies de feina, Regne Unit, que no estan anant malament, s'està acreditant que la productivitat no és sinònim de vegada de les hores dedicades, sinó del percentatge d'aprofitament de les hores que hi treballes.
3: I ara sí, ara sí, s'ha acabat el partit! Per fi, el Sabadell pot confirmar, pot anunciar al món del futbol que 5 anys després d'haver-ne marxat, torna a la segona divisió espanyola amb una altra nit màgica.
4: Oita, oita, oita. L'himne del Sabadell sonarà a RAC1, mira.
5: Vinga.
4: Mira, que no el coneixes, Baños, mira. No aplaudeixis, home, que no se sent bé.
5: Cada palmes.
6: La copa què?
4: Ben alta.
6: La copa de...
4: No, la copa de campions, home.
7: Ah. Que sigui. Ha de, Gondó ha de cantar i demostrar que coneix la lletra de les seves terres.
4: Jo no cantaria mai, encara que hagués de demostrar segons què. Hola, Antonio Baños, bon
6: dia.
4: Hola,
6: però ets... Sí, ets de Sabadell, ho sabem. Perquè ho posa la Wikipedia.
4: No em facis preguntes equivocades, Baños.
6: No,
4: si però... Si la pregunta equivocada que ve a continuació.
6: No, que si tens molt tracte encara en la ciutat, vas i vens i això.
4: Home, sí.
6: Només volia saber.
4: Sí, sí. Però a banda d'això, hola, Manel Benjón, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Carla Turró, com estàs?
9: Què tal, bon dia.
4: I també el Joan Canyada, com estàs, Joan?
10: Molt bé.
4: Abel Caral, bon dia.
10: I bona hora.
4: No, està bé reivindicar que, i això tu també ho has fet moltes vegades, Antonio, que és que, més enllà del... I és molt important que existeixin clubs com el Barça, només faltaria el Barça i l'Espanyol, o el Girona, hi ha altres clubs a Catalunya, no? Tu has fet com el Sant Andreu...
6: Bueno, i el Sabadell ha estat la primera... I el
4: 14 temporades a primera divisió.
6: Això que no és... Sí, sí, sí.
4: I llavors ahir va ser maco veure-ho, perquè hi ha èpoques en què hi va menys gent al camp, diguem-ne, i ahir es va veure un estadi Nova Creu Alta extraordinari, un ambient brutal i una victòria que porta el Sabadell a la segona divisió, que sempre és futbol professional.
6: Podries valorar la baixada del Girona i la pujada del Sabadell? En termes, diguéssim,
4: en quins termes?
6: Ètnics?
4: Ètnics? A veure...
6: Sí, que per una persona de Barcelona que va ser a Girona, tampoc li hauria de fer molta pena, no?
4: Bueno, depèn de la... Bueno, jo crec que el Girona es va guanyar unes simpaties molt importants durant les temporades que ha estat a la primera divisió, més enllà de les comarques de Girona. En el cas de Sabadell, mira, doncs ara mateix no t'ho sabria dir. Però vaja, sí. Mira, honor al Sabadell, diu.
8: Bueno, jo crec que és bastant important el tema del Sabadell. Perquè el Girona et pot agradar, però forma part d'un grup molt potent, que és el City. Sí. Llavors, forma part d'aquesta globalització on hi ha equips enormes que tenen com filials, no? I el Girona pots dir que és un filial del grup City, no? En canvi, el Sabadell és el Sabadell, representa la ciutat.
4: No, no, i que és molt important aquestes... A vegades, en aquest món del futbol, com dèiem abans, en què les grans marques s'ho mengen tot... es perd aquesta cosa de, que en el futbol anglès ha estat tan tradicional, no? La idea de que cada ciutat té un equip i no cal que siguis de l'equip més bo de la Lliga, sinó del teu barri, diguem-ne.
6: Sí.
4: I això, tant a Catalunya com a l'Estat, s'ha perdut bastant. I vaja, mentre ja es pugui reivindicar d'aquesta manera, doncs està molt bé. Va, un minut, després els trucarem, a Ràdio Sabadell, a veure si l'alcaldessa està desperta o no, perquè estaran contents. Un minut per damunt, dos minuts, per damunt d'un quart de 10 del matí. Tinc l'Abel Caral pendent de les temperatures.
10: Sí, mira, ara està buscant la temperatura a Sabadell.
4: Ha pujat aquesta nit, ha pujat.
10: 23 graus, tampoc és gaire alta, però bé, és el que dèiem, és un quart de 10 tocats del matí.
9: La temperatura a l'estudi 1 de RAC1?
10: 3 graus.
4: Ha baixat, no?
6: 3
4: ha
6: baixat graus.
4: Aquí. A veure, no, si voleu, tenim un debat sobre la temperatura de l'estudi RAC1, però és que no hi ha terme mig. O sigui, o hi ha suada o hi ha...
9: Bueno,
4: hi ha
9: encostipats.
6: Perdoneu, l'estudi RAC1 era la planta 15. Això és, diguéssim...
4: No comencis, Baños.
6: Vale.
10: Continua.
4: No, prou. Doncs 20 i què, a Sabadell?
10: 23.
4: I a la resta de Catalunya,
10: però, què? Mira, a Tàrrega, ja arribem als 28,
4: Déu-n'hi-do.
10: El Pantà de Siurana, el Priorat, també 28 graus. Espolla, l'Alt Empordà, 28, 27,9. A Falset, també passem dels 27. Van pujar les temperatures. Ja fa unes 3 horetes que ha sortit el sol. Estem al moment de l'any que el sol va més alt. I, doncs, a aquesta hora ja crema. I, per tant, coincideix. són tres coses que coincideixen. L'arribada de l'estiu, demà a les 10 i 24 del matí, l'arribada de la primera onada de calor, que a més arriba en el moment de l'any que el sol va més alt. Per tant, el sol, atenció, que pica de valent. Aquells que aneu a la platja, que aneu a la muntanya, molt ben protegits pel sol, hidratar-vos i crema protectora, perquè és això, el sol ara mateix és el moment de l'any doncs, que té més radiació. Molt de calor. Ja avui, aquests últims dies, aquesta setmana, ja m'han anat arribant els 36, 37, 38 cap a Ponent, uns sectors de la Vall de l'Ebre. Per tant, ja partim de temperatures bastant altes i pugem un grau o més. Avui creiem que encara no els primers 40. L'any passat va...
4: Els fregarem.
10: Però... Recordem que a finals de maig ja vam arribar a 39 i mig a Vinebre. Mm-hmm. Vull dir, ja vam estar a punt de... No oficialment no vam arribar als 40, però segur que a algun punt de Catalunya, a finals de maig, encara que no tinguem la dada empírica, als 40 hi vam arribar. L'any passat, la primera dada, el primer dia que vam arribar als 40 graus va ser justament el 21 de juny, el dia del solstici. Sembla que aquest any serà també el 22 de juny. Perquè avui, insistim, ens hi podem acostar, 38-39 a Ponent, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, però creiem que no hi arribarem. El 2024, el 19 de juliol, fa dos anys, no vam arribar als 40 graus, fins al 19 de juliol. El 2023, el 25 de juny. El 2022, fa quatre anys, va ser el 15 de juny que vam arribar per primer cop als 40, que encara era a la primavera, per tant, tècnicament, no? Per tant, aquests 40 graus que sembla que cada cop són més aviat. I, de fet, tenim dades també doncs, que ens diuen que els últims anys, sobretot des de 2022, tenim més dies que arribem als 40 graus. El 2016 n'hi va haver només un de dia que vam arribar als 40 graus. El 2018 n'hi va haver 5. El 2021 també 5. Però és que el 2022, 14 dies, vam arribar als 40 graus a algun punt o altre a Catalunya. El 2023, 12 dies. El 24, 9 dies. I l'any passat, malgrat un juliol, recordem-ho, en què la calor no va ser tampoc protagonista i fins i tot a finals de mes vam tenir tempestes fortes en algunes comarques, a l'agost vam tenir una onada de calor molt important i vam tenir 16 dies l'any passat en què vam arribar als 40 graus, insistim, el primer el 22 de juny, que sembla que és el que passarà aquest any. Demà arriba l'estiu i arriba la primera onada de calor que s'allargarà fins dimecres, fins al dia de Sant Joan. Mm-hmm. Després afluixa, però continuarem tota la setmana entrant igualment amb moltíssima calor.
4: Aprofito perquè tinc el Sergio Delgado, el subdirector de Planificació de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: A partir de demà, primera onada de calor, podem arribar a aquests 40 graus o superar-los, i a més, risc d'incendi disparat, la proximitat de Sant Joan, molta mobilitat als carrers, còctel complicat, eh?
11: Sí, des de Protecció Civil valorem que és un episodi de risc important, significatiu, precisament per tota aquesta combinació de factors, però també especialment per la intensitat i la persistència del fenomen de temperatures elevades, tant de dia com també de nit, important aquesta combinació perquè és el que més afecta, diguem-ne, la salut. Per tant, sí, valorem aquesta situació de risc. De fet, ahir ja ens vam reunir tot el comitè tècnic de crisi per fer una primera valoració, seguim en contacte i amb valoració, i per tant un primer missatge cap a la ciutadania és estar molt atents a totes les recomanacions o indicacions que es puguin anar donant al llarg dels propers dies, i tenir en compte també això, no? És un episodi persistent i per tant els efectes negatius, les afectacions sobre la salut de les persones, sobre la situació dels boscos, risc d'incendi, serà acumulativa a mesura que anem avançant, sobretot malauradament cap a principis de setmana, coincidint amb Sant Joan, doncs ja és quan més risc hi haurà i, per tant, doncs quan més prudència serà necessària.
4: Mm-hmm. I, a més, en època de sega, ja fa una setmana parlàvem amb el govern, que ens deia, home, sí, s'ha de tenir en compte, i, efectivament, el diumenge passat ja vam tenir un incendi en una zona de conreus, ahir vam tenir 3-4 ensurts, també, en algunes zones de camp. Difícil.
11: Sí, aquí hem de fer un toc d'atenció important cap a tota la ciutadania, doncs, com deia la subdirectora i s'està recollint, esteu recollint avui, doncs, aquesta trucada al 112 en el moment doncs, que vegin una columna de fum o qualsevol element que pugui fer pensar que hi ha un incendi. Fins i tot incendis que comencin en zona de matolls que pugui semblar que no és important. Trucada al 112 perquè els bombers puguin fer aquesta intervenció i tota la seva tasca. En aquest sentit, l'episodi de calor no és un només una situació de risc d'incendi, com deia abans, té tres derivades importants. Risc d'incendi, com comentem, màxima prevenció, evitar sobretot activitats que puguin generar un incendi a prop de zona forestal, tota la franja de 500 metres, molta atenció en urbanitzacions, molta cura amb l'ús de pirotècnia, està prohibit el llançament de pirotècnia a prop de zona forestal, per tant, això hem de recordar i és més important que mai en aquest Sant Joan. L'altra derivada és tots els efectes sobre la salut de les persones, especialment la gent vulnerable, persones amb malalties, sobretot cardiopaties, problemes respiratoris, gent gran i, evidentment, també els nadons. Aquests són els col·lectius més vulnerables sobre els que hem de posar el focus. Quines són les mesures? Evitar, doncs, la insolació. Són mesures de sentit comú, però s'han de recordar perquè moltes vegades la gent no aplica aquestes mesures, per tant, no està a l'exterior a les hores centrals del dia on fa més calor, evidentment no fent activitat física intensa amb aquesta situació de calor, i hidratar-se molt, perquè sobretot la gent gran se n'oblida d'aquesta hidratació. La tercera derivada és tota la qüestió de l'afluència a les zones de bany. A platja, sobretot, que és on més gent tenim, també piscines, lògicament, i aigües interiors. Quins són els missatges a la població importants que s'han de tenir en compte? Primer, només banyar-nos en zones habilitades. Si no estem segurs, no ens banyem en aquesta zona. Segon, buscar a les platges vigilades si ens volen banyar, on hi hagi socorrista, un professional que ens podrà advertir de si hi ha riscos o fer una primera intervenció per ajudar-nos. I l'altra qüestió important, banyar-nos acompanyats per si tenim un problema. I recordar que aquesta calor, si estem moltes hores sotmesos a aquestes temperatures elevades, tot i que estiguem doncs, tapats, sota un parasol, sota un element que ens pugui protegir, incrementa el risc de que una vegada que entrem a l'aigua, per aquesta diferència de temperatura, per diferents factors, puguem tenir un problema a l'aigua. Per tant, entrar a poc i recordar bandera vermella, bany prohibit, bandera groga, no endinsar-nos més enllà de la primera línia de l'aigua, sobretot intentar fer peu sempre perquè això vol dir que hi ha corrents o que hi ha un atge que pot ser perillós.
4: Clar, quan parla de la qüestió del bany, ahir vam tenir una notícia que és tràgica absolutament, que és la mort d'un nen a la platja de Tarragona, un nen, ho podem dir així, és un menor d'edat, però tenia 12 anys, acompanyat d'un grup de 5 nanos més que tenien entre 12 i 13 anys i que estaven precisament en una zona, crec, on la vigilància no hi arriba, és a dir, no es veu, no hi ha visibilitat.
11: Bé, aquí primer traslladar des de Protecció Civil el condol a la família, a tots els afectats i tot el seu entorn familiar i social. Són menors d'edat i és una situació doncs, que colpidora per tots. Posar en valor també aquest treball dels serveis de socorrisme que posen els municipis, perquè és important, i en aquest sentit doncs, insistir en aquesta qüestió. No vull valorar les circumstàncies ahir perquè és molt prematur, però sí que recordar que una bandera groga vol dir tenir cura perquè hi ha un risc d'un atge de corrents que de vegades no són molt perceptibles, però que el professional, el socorrista, sí que vol, per tant, fer cas, no arriscar-nos. I sobretot aquests dies, no? Insisteixo, de molta calor, que pot coincidir amb una mica de la mar alterada, ens agrada l'onatge, ens agrada, no? És divertit, diguem-ne, per dir-ho així, però té els seus riscos, per tant, hem de gaudir a la primera línia de mar i recordar que les zones rocoses són zones complicades en el sentit de que hi ha riscos de caigudes, de relliscades, de cops, i que l'accessibilitat dels serveis de socorrisme doncs, és complicada en general. Per tant, són zones que en general, sense valorar les circumstàncies, ahir insisteixo perquè és prematur i no tenim tota la informació, però en general les zones rocoses són zones complicades que hauríem d'evitar el bany en la mesura que sigui possible i sobretot si hi ha circumstàncies de mala mar.
4: Ahir va haver aquest menor, aquest nen mort a la platja de Tarragona, a la Rabassada, també hi va haver i dos dels menors que l'acompanyaven que van quedar ferits crítics, crec que era així, i que van ser hospitalitzats. No sé si sap com es troben aquests dos menors.
11: Bé, estem fent el seguiment a través de Salut, i en aquest sentit doncs, les informacions que es facilitin o que es puguin facilitar seran des de Salut. Nosaltres insistim en aquest condol cap a les famílies. Sabem que són menors, que era un grup, que hi havia una comunitat doncs, familiars, amistats, etc., a l'entorn, i que...
4: Ah, hi havia la família, tothom...
11: No. Vull dir que som conscients de l'impacte que té el conjunt de la família i de la societat de Tarragona, del propi municipi, pel fet de que era un grup de menors. Però
4: anaven sols, senyor Delgado, o no ho sabem del tot, això?
11: Doncs és que, insisteixo, que és molt prematur, no fa ni 24 hores, i nosaltres preferiríem entrar en detalls en aquests moments.
4: D'acord. Sobre el tema de la color, dos qüestions més. Una, hi ha vaga de biblioteques. Les biblioteques són, per norma, espai de refugi climàtic. No sé si això els preocupa també perquè no es puguin utilitzar amb la mateixa normalitat en què altres estius s'havien utilitzat.
11: Clar, són elements importants, com bé dieu, des del punt de vista del refugi climàtic i especialment, lògicament, aquests dies que fa calor, que és quan més les necessitem. És veritat que formen part d'una xarxa, per tant, doncs, els municipis doncs, ja tenen aquestes indicacions d'anar buscant alternatives quan tenen alguna problemàtica amb algun dels centres. Parlem més que de refugis climàtics, d'una xarxa de refugis climàtics, doncs, per tant, sí que tindrà un impacte en persones que puguin tenir la biblioteca com de referència més propera, però tindran alternatives perquè ens consta que els municipis doncs, estan en tota aquesta gestió des del punt de vista d'una xarxa. Insistir que si posem el focus només en les biblioteques semblaria que té un impacte més alt que si el posem en una visió de conjunt com a xarxa. En tot cas, és bo que sobretot les persones que dèiem abans, gent gran, persones amb algunes malalties de tipus cardiopaties o similars, si no tenen aquests sistemes de climatització a casa, busquin espais de referència d'aquesta xarxa de refugis a les hores centrals del dia especialment o en algun moment doncs, per tenir un cert confort tèrmic unes hores que baixi aquest estrès tèrmic que produeix en el cos la calor de dia i la calor de nit, que és important, i com deia abans, sobretot a mesura que passin els dies, perquè els efectes són acumulatius.
4: Acabo amb dues preguntes més. Una, és una onada de calor que ja no és només a Catalunya, que s'està produint a tota Europa i especialment a França. Ara ens deien també companys des d'allà que s'ha hagut d'aturar la circulació d'alguns trens per la dilatació de vies. Això podria ser que ens acabés passant aquí, en algun moment, amb temperatures molt altes?
11: Bé, això és un debat que hem tingut fa molts anys i una qüestió tècnica que s'ha valorat durant molts anys, correspon als administradors d'infraestructures ferroviàries, a l'ADIF i al cas de Catalunya a Ferrocarrils de la Generalitat, però hem de tenir en compte que les condicions de temperatura mitjana a l'estiu al nostre territori, a Catalunya, són més elevades que les que puguin ser de mitjana a França. Per tant, en principi, no s'haurien de produir aquests efectes d'una forma tan directa, però tant Ferrocarrils com ADIF doncs, tenen dins de les seves funcions de prevenció l'auscultació d'aquestes vies i determinar si pot haver-hi aquests elements de risc. En tot cas, com deia, ja hi està estaven dins del comitè tècnic i és una qüestió que ells estan sempre valorant de forma contínua quan els advertim d'aquests episodis de calor.
4: I acabo. S'ha fet servir les alert, el sistema d'emergències als telèfons mòbils, sobretot s'ha fet servir tant en episodis de pluges o també en incendis, ahir es feia servir, no?, per avisar a la població que havia de ser confinada. En onades de calor extrema, podria arribar-se a fer servir també les alert o no, senyor Delgado?
11: Bé, pensem que és un episodi que l'estem anunciant amb força temps, que ens esteu ajudant molt tots els mitjans doncs, que arribi a tota la població. Per tant, entenem que en aquests moments la informació està arribant. Valoraríem si en algun moment és necessari doncs, fer-ne ús per advertir d'alguna instrucció o alguna mesura molt, molt determinada que sigui necessari reforçar que arribi a la població, sobretot si es fa, diguem-ne, amb un marge de temps més o menys curt, per entendre'ns així. En tot cas, com deia al principi de l'entrevista, que tothom estigui molt atent als avisos, a les mesures, a les recomanacions i a les possibles instruccions que es donin i especialment la Revetlla de Sant Joan, que tothom extremi al màxim la precaució en l'ús de pirotècnia. Com sempre, per evitar accidents personals, per dar una bona manipulació, però també aquest any més que mai, doncs de cara a evitar incendis. Fer ús d'aquesta pirotècnia en llocs només que estiguem segurs que no poden provocar un incendi per petit que sigui, perquè aquest incendi, com ens diu bombers, pot evolucionar de forma molt ràpida i complicar-se. Per tant, buscar places, llocs asfaltats, estar segurs que no hi ha vegetació a prop, i sabem que els municipis estan habilitant, com sempre, espais específicament per fer ús de la pirotècnia, perquè consideren que tenen una bona configuració, doncs intentar buscar també aquests espais com a llocs de referència.
4: Gràcies, senyor Delgado. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil. Que tingui molt bon dia.
11: Igualment, bon dia, moltes gràcies.
4: 9:32, vols afegir alguna cosa, Abel?
10: Només una cosa, en el sentit que ens comentava des de Protecció Civil, el tema del mar. No tenim un cap de setmana temporal de mar, però tampoc tenim un cap de setmana d'una mar totalment plana, com hem tingut dies enrere. Estem parlant que avui, per exemple, onades entre mig metre i un metre a tot el litoral, sobretot al sud de la costa central, Costa Daurada, i molt de compte amb el tema de les banderes, o estar molt atents a les banderes, perquè una bandera groga, com es comentava el senyor Delgado, doncs ja significa bany amb precaució, tu pots tenir la sensació que no hi ha perill, però hi ha els corrents que hi ha, que sembla ser que és el que va passar amb aquests nanos de Tarragona, que el corrent se'ls enduia cap endins. Per tant, tu pots veure una mar més o menys tranquil·la, unes onetes que no hi ha perill, i després hi ha les particularitats de cada platja, que també doncs, la gent que es dedica doncs, a posar les banderes doncs, ja també té en compte aquestes particularitats. Per tant, molta precaució en aquest sentit. I comentar que les temperatures que tindrem els propers dies són temperatures que molts anys no les tenim ni en plena canícula. Per tant, també és l'excepcionalitat d'aquesta onada de calor és que és molt primerenca, com ja va ser la de finals de juny del 2019, amb temperatures que van ser rècord en aquell moment, tot i que es van superar el juliol del 2023. Per tant, un indicador més d'aquest canvi climàtic, d'aquestes onades de calor cada cop més freqüents, cada cop més intenses i cada cop més primerenques.
4: I que tenen cada cop efectes més diversos. Ara parlàvem de França, que estan veient com han de prendre decisions al voltant dels trens. El senyor Delgado deia, bueno, això ho monitoritzem. En principi aquí tenim temperatures més altes, però vaja, no és descartable que arribi un moment en què certes coses que no estàvem acostumats que passessin,
10: que puguin
4: passar, perquè les dades eren demolidores, les que apuntaves de la quantitat de dies per damunt dels 40 graus que hem viscut en els últims anys.
10: Sí, sí, sí.
4: Perquè són en augment. Sí, va en augment exponencial.
10: Clarament des del 2022. I un últim apunt, el tema de la calor nocturna. Mm-hmm. Deixar clar que en el cas de Barcelona i tota la façana litoral, en general, no s'han de disparar tant les temperatures com va passar el juny del 2019, perquè el vent serà en conjunt de mar cap a terra, per tant, aporta una mica de fresca del mar. Per tant, de dia a la façana litoral no pujaran tant les temperatures. Això sí, la sensació de ser en fogó serà marcada, però què passa? Que tindrem ja nits tòrrides de més de 25 graus. I és aquest el problema a la costa, més que la calor de dia, que també el no poder dormir, el no poder descansar bé a causa d'aquestes nits xafogoses que se'ns preparen, doncs, intenses.
4: Gràcies, Abel.
10: A disposar.
4: 9:34, un moment.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 9:37 minuts. Bé, doncs una de les notícies del dia, sens dubte, perquè serà aquella, en fi, aquelles converses de bar, d'oi, quina calor que fot. Doncs mira, avui, sí. demà passat, l'altre, i anar fent fins a Sant Joan. Per cert, ara tocaré de nou el tema del Sabadell, un momentet, però no sé si ho heu vist, que aquesta matinada s'ha aplicat ja al Mundial per primer cop aquesta norma, que l'anomenen la llei Vinícius, que és allò de que et poden expulsar si et tapes la boca parlant amb un rival. Bueno, parlant. Que es veu que t'estàs discutint, et tapes la boca. I tot això ve d'aquell famós partit de Champions en què Vinícius va dir que li havien dit mono i no es va poder comprovar, tot i que el jugador, en fi, va rebre sanció, Cristiani. Doncs van decidir que el Mundial seria així i avui ho han fet amb un jugador de Paraguai que s'ha tapat la boca, mira, expulsat cap a casa, amb els àrbitres que ara fan això, denunciar-ho a tot el públic, amb un micro, que és una cosa estranyíssima.
2: Dictadura woke. No.
1: Dictadura
2: woke. S'està convertint el futbol, volen que sigui com el futbol americà.
3: Ja, sembla molt.
2: I fotran una pausa de 2 hores al mig perquè surti...
1: Bueno, ja estan fent pauses.
2: Perquè surti el barabany aquest a cantar.
3: De deshidratació, que es beurà aigua.
2: Ah, sí, pausa. No? Sí.
1: Tens el tall de quan ho anuncia el...
2: Pausa d'hidratació.
1: Veure, mira.
3: És una vergonya.
1: Mira.
3: És
1: una vergonya.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Molt motivat, l'àrbitre. Quan anuncia que expulsa el jugador de Paraguai.
2: Us agrada el rugby a vosaltres?
3: El rugby encara,
2: doncs,
3: sí.
2: No, el rugby, com les moltes sancions estan fetes sota tios de 100 quilos, l'àrbit ho explica, i ho explica a l'estadi. Però el to és absolutament britànic, encara que no siguin britànics, no? Explica vostè, a més de vostè, i el jugador, o el capità, només el capità pot parlar amb ell.
1: D'acord.
2: Clar, vull dir, està bé que s'expliqui, perquè si no veus alguna cosa, ara, una cosa és fer un circo, no?
5: Mm. Bueno, això depèn, vull dir que aquest senyor ho podria haver explicat diferent, Vull dir que bueno, hi ha un to que li posa...
2: Bueno, tindran instruccions...
1: També no has de ser fàcil fer servir un micro al mig del camp amb el ressò que hi ha,
2: Bueno. Teleevangelista,
6: I també hi ha una sensació de que has de cridar molt perquè t'escolti
1: tothom. Clar.
2: Sí.
1: No, però
2: això la gent ho fa al telèfon, també.
1: Però recordeu aquelles celebracions del Barça que sortien els jugadors i llavors els ressonava i quedaven en ridícul perquè parlaven malament? Bueno, has de vigilar. Per cert, tinc... ostres, ara m'ha deixat sorpresa això. Salvador Illa ha fet un tuit fa uns instants que diu que molta tristesa ha sabut de la notícia de la mort d'un segon menor de l'accident ahir a la platja de la Rabassada de Tarragona. Per tant, vaja, ho publica el president de la Generalitat, evidentment no hi ha dubte. Dues víctimes mortals de dos nens, vaja, que tenien entre 12 i 13 anys, n'eren 6 que estaven en grup banyant-se a la Rabassada, a 19 de juny, i en fi, no... Van tenir tots problemes, 3 d'ells van poder sortir nedant, però 3 d'ells els van haver de rescatar, un ja no van poder fer res, i els altres dos crítics. Doncs bé, un dels dos també ha mort aquesta nit passada, o vaja, en les últimes hores. Ho publica el president de la Generalitat. Realment és una tragèdia d'altíssimes dimensions. Bé, 5 minuts i seran 9:45 del matí. Deixeu-me canviar radicalment de to, perquè, com dèiem, és una de les notícies també del dia. L'ascens del Sabadell a la segona divisió.
7: I ara sí, s'ha acabat el partit. Per fi, el Sabadell pot confirmar, pot anunciar al món del futbol que 5 anys després d'haver-ne marxat, torna a la segona divisió espanyola.
1: Així ho anunciava o narrava el Pau Nastre per RAC1, amb la victòria del Sabadell 4-0 contra el Zamora i que passa a la segona divisió del futbol. A Ràdio Sabadell, la ràdio municipal de la ciutat, la notícia també la celebraven així.
8: S'ha acabat, Adri! Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell! Per la porta gran! Pel camí difícil! Per on ningú no ens esperava, però hem arribat! Ha guanyat! Ha sentenciat! I som, escolteu bé, equip de segona! Som equip de futbol professional!
1: És la veu històrica del Sergi Garcés, el cap d'esports de... Vaja, el que durant molts anys ha estat la veu i continua sent la veu de les narracions del Sabadell a Ràdio Sabadell, i que no sé si en veu o sense, però el tinc en línia a aquesta hora del matí. Hola, Garcés!
9: Bon dia, Xavi, com estàs?
1: Ui.
9: Perdoneu,
1: S'ha ensorrat en la misèria, pobra.
9: Molt millor el Pau, bastant més mesurat que un servidor.
1: Déu meu senyor, Bueno, això jo me'n recordo, quan jo estava a Ràdio Sabadell, que tenim una relació molt especial amb el Sergi, perquè és la persona que m'hi va obrir les portes en aquella època, ja li passava això, que ho donava tots els partits i l'endemà no hi havia manera. És així o no,
9: sí,
1: Sergi?
9: a més, aquesta vegada, diguem-ne que la nit no va acabar només amb l'ascens i se'ns ha fet una mica més tard. No som Joan Laporta, però hem estat a l'alçada per l'edat que comencem a tenir.
1: Escolta, Sergi, com ha estat això? Perquè, clar, feia moltíssim temps que no es vivia a Sabadell un ascens a la nova Creu Alta amb aquest, en fi, amb aquesta... amb aquest ambient, amb aquesta alegria, amb aquesta eufòria col·lectiva d'una temporada més a més, que això no sempre passa, però que l'equip ha connectat molt bé amb la ciutat, no?
9: Sí, bé, gairebé tot el que has explicat anava en la mateixa línia. És a dir, el Sabadell, perquè us feu una idea, Ràdio Sabadell, l'actual Ràdio Sabadell, té gairebé 25 anys d'història, mai no havíem explicat un ascens a casa. Tots els ascensos, que ja són uns quants, afortunadament, també amb els seus descensos corresponents, sempre havia tocat explicar-ho des de la distància, des de lluny, explicant a la gent d'aquí com ho estaven vivint allà, a Mieres, a Eibar, a Múrcia l'any passat, per exemple, però mai ho havien viscut a casa. Clar, feia més de 30 anys que el Sabadell no gaudia d'un ascens davant de la seva gent, i jo crec que tots plegats ho teníem aquí guardat. Els que feia 30 anys que no ho havien viscut, i les moltes generacions de pel mig que tampoc no havien tingut aquesta oportunitat i que gairebé ningú sabíem com ho havíem de fer. Jo crec que ahir tot va sortir rodó, el partit, el resultat, l'emoció, i com dius, amb aquest equip que aquest any, si ha fet alguna cosa possible, és que ha connectat, omplint el camp, no només els dos dies de playoff, no fa 15 dies contra el Castilla o ahir, sinó durant les tres últimes, quatre últimes jornades a casa, fent allò de tot exaurit, tot venut, camp ple per un estadi com el Sabadell històric, amb gairebé 12.000 aficionats. Clar, sí, ara algú em dirà allò de sou una ciutat gran, però és que el Sabadell durant molts anys, i tu, Xavi, ho saps bé, ha estat molt desconnectat, o la ciutat ha estat molt desconnectada del futbol.
1: Totalment.
9: I, en canvi, aquest any s'ha aconseguit allò que per molts semblava un impossible. A tothom sempre dèiem, home, 5.000, 6.000, estaria molt bé algun dia. Clar, veure-ho ja un altre cop al camp ple, l'alegria, la felicitat, bé... del Castilla, i aquest, impossibles d'oblidar.
1: Hem de dir que el Sabadell, per la gent que no hi està tan avasada, i a més, com diu el Sergi, també ha passat uns anys i fins i tot diria unes dècades de pujar baixa clàssic d'aquestes divisions, que és molt complicat, molt complicat. Però veig, és un dels equips històrics. Si tu mires estadísticament, després de Barça i Espanyol, és l'equip que ha estat més vegades a primera divisió a Catalunya, és l'equip que ha estat més vegades a segona divisió, més temporades, són 14 temporades a primera, 44 o 45 a segona, és un equip que ha jugat a Europa. Clar, hi ha generacions que això sí que ho han vist, moltes d'altres que no ho han vist i que s'ha, vaja, aquest, durant moments ha semblat que es trencava aquesta relació històrica del futbol català que representa el Sabadell amb la de la seva afició, no? I clar, això sempre ho fa molt difícil, Sergi, si tu estàs actualment, no sé com es diu, primera federació, no? La segona B o la tercera, ostres, això ho complica. A segona és una altra història, eh?
9: Sí, sobretot perquè aquestes dècades fosques, resultats en mà, em refereixo, a més han coincidit amb èpoques molt grans, per exemple, del Futbol Club Barcelona.
1: Clar,
9: no?
1: Clar.
9: I això encara fa que unes generacions pel mig de gent jove, que evidentment tots volem guanyar, no? en això de la vida, es fa molt difícil fer-te del que no guanya. Encara ha costat més. Llavors, som una ciutat, com moltes altres, on segurament trobarem més socis del Barça, o gairebé tants socis del Barça aquí a Sabadell, com socis del propi centre d'esports, no?
1: Ah.
9: I això costa. I aquest any hem aconseguit, o s'ha aconseguit, o l'equip, evidentment, ha aconseguit revertir que molta gent que fins fa 4 dies s'ho mirava de molt lluny, això del Sabadell, i sempre feia fins i tot la foteta, no?, de riure'ns, ara, doncs, s'ha enganxat, i, evidentment, tot suma, eh? La categoria suma, el futbol, l'espectacle, que a vegades, per no dir gairebé sempre, en aquestes categories no és fàcil de veure'l,
1: sí.
9: I més quan el compares amb com dic, Barces, Madrids, Mundial, com ara s'està jugant, costa de comparar. Ara la veritat és que ha estat un any rodó i ha acabat tan bé que clar, tot el que podem explicar aquest any suma a favor.
1: Sergi, com creus que deu tenir la veu l'alcaldessa?
9: Home, ahir la veritat és que ens vam separar una hora molt prudencial, per no dir que l'última vegada que ens vam veure érem a la gespa els dos, ja celebrant i nosaltres encara, evidentment, treballant,
1: sí.
9: I anava molt bé, anava molt bé, molt eufòrica com tots. Suposo que aquestes hores, si ha fet bondat, estarà bastant millor que allò.
1: A veure, alcaldessa Marta Farrés, molt bon dia.
10: Molt bon dia, com esteu?
1: Impecable. Veu impecable, alcaldessa?
10: Bueno, una mica millor que el Sergi, però tampoc et pensis, eh?
1: S'ha dormit poc a Sabadell o no?
10: Jo crec que aquesta nit s'ha dormit poc, però el poc que s'ha dormit molt bé.
1: Sí, eh?
10: Sí, no, molt contents, la veritat, és que molt contents.
1: Com va ser això ahir?
10: Home, jo crec que, com deia el Sergi, va ser un moment històric, no?, per la ciutat. Veníem també d'estar molt connectats, no?, amb el Centre d'Esports Sabadell, que de vegades no passa, jo crec que hi va ser molt màgic, i va ser una alegria immensa, no? De fet, des de... jo hi vaig estar a Sabadell tot el dia, i de fet ja des del matí, primera hora, es veia gent amb les camisetes pel carrer, es veia gent amb bufanda, gent dient, ei, vinga, avui hem de fer-ho, no? Vull dir que realment es va contagiar d'una alegria molt bonica i molt sana, que crec que també és la màgia de l'esport i la màgia del futbol.
1: Això que diu l'alcaldessa em sembla tan important, Sergi, perquè en un moment en què, i abans ho comentàvem en tertúlia, però en un moment en què sembla que el futbol, clar, s'ha convertit en una cosa molt poc romàntica, però molt connectada bàsicament amb el negoci, no?, amb els grans clubs, amb les grans marques, no?, amb el diner que ve de tot arreu, els diners que venen del petroli, els diners que venen de les grans fortunes, etc, etc. De cop que una ciutat important com Sabadell s'hi vegin les samarretes de l'equip local i no les d'altres equips, diguem-ne, més internacionals, no?, posa-hi Barça, posa-hi Madrid, o posa-hi Paris Saint-Germain, o posa-hi qui vulguis, té una cosa de romàntic, d'un retorn a una època diferent que és molt agradable, em sembla.
9: Sí, per fer-ho en dues tongades molt ràpides. La primera, jo crec que és una línia que s'està aconseguint en el futbol català en general. Hem parlat molt d'Europa, Sant Andreu, sí, que han aconseguit fer aquest arrelament amb la vila, amb el poble, per ser educats amb ells. Dos barris de Barcelona, en aquest sentit, que han fet aquesta marca, i crec que Sabadell s'hi ha agafat a temps de recuperar aquesta part, com dius, sentimental, emocional, de tocar de la pell. I per altra banda, fallits perquè hi és l'alcaldessa ara a l'altre costat, però també que la part institucional, que la part de ciutat també ho entengui, no sempre ha estat així. Clar. I per tant també des del club s'hi ha agraït molt, i crec que és de reconèixer-ho tots plegats, que aquest ajuntament, en aquest cas aquest govern en concret, hi ha cregut, amb les diferències que pot haver i que poden sorgir, perquè és evident, perquè al final, com dius, Xavi, són empreses, el Sabadell també ho és, sí. Fa temps que va deixar de ser un club dels seus socis, sí, per ser també una SAE, una societat anònima esportiva, i en aquest cas amb una propietat que majoritàriament és nord-americana, però tot i així, aquest punt d'arrelament i de creure-hi, l'Ajuntament s'ho ha cregut, o com dic, aquest govern o aquesta alcaldessa s'ho ha cregut i han anat de la mà, i van de la mà. I això jo crec que també és important, perquè la resta de la ciutat, la no tan futbolera, sempre diem que hi ha un primer anell molt, molt fidel a Sabadell, i després un segon anell que ho sent però que necessita alguna cosa més. Quan veu que això va tot a una i tothom va en la mateixa direcció, també és més fàcil sumar-te quan a sobre tot va bé, eh? Evidentment. No vull ara, quan els resultats, com deia abans, acompanyen, tot és molt més fàcil.
1: Mm-hmm. Alcaldessa.
10: Què tal?
1: No,
10: és veritat que hi ha aquest punt, no? Nosaltres, sobretot, entenem que al final el Centre d'Esports Sabadell és una marca molt potent per la nostra ciutat, també. De fet, jo encara ara vaig a llocs d'Espanya on em diuen, hombre, vosaltres havíeu tingut un equip a primera, no? I coneix molta gent la nostra ciutat pel futbol.
1: I aquesta samarreta, que és molt especial.
10: Sí, la retinada,
1: no?
10: És molt especial. Jo crec que això és important, i és important sumar-nos-hi. Jo vull recordar el que diu el Sergi, és cert, també hi hem sigut en èpoques més dolentes, i la passada temporada no va anar tan malament, i nosaltres vam aguantar també com a ciutat i vam confiar, doncs, en el club, i dir, ens sembla que això és una bona aposta també per Sabadell, perquè la gent crec que també és important que s'identifiquin coses de la seva ciutat, no? I no en tenim tantes. Nosaltres tenim el Centre d'Esport Sabadell, tenim el Waterpolo, que també sabeu que és un altre element que estem molt ben posicionats com a ciutat,
1: sí,
10: i després diem, escolta, sí, el Club Natació, i per tant diem, escolta, sumem-nos-hi en aquesta onada, no? I quan les coses surten bé, no? Ara també ho deia el Sergi, no? Quan les coses surten bé, després ja és meravellós, no? Però jo crec que aquest sentiment de ciutat, aquesta implicació de la gent, doncs, en un club proper, no? Que això també s'ha d'agrair a la gent del club, doncs, que han sigut gent molt propera, gent que també també s'ha volgut connectar a la ciutat. També és veritat que moltes vegades, Sergi, ho saps, que ha vingut gent doncs, que tampoc ha tingut més interès en connectar-se amb la ciutat. Exacte. Jo crec que el Pau i el seu equip doncs, han volgut, i a més han fet, crec, leitmotiv de dir, nosaltres estem aquí, volem formar part de Sabadell amb tota la seva extensió, i per tant crec que això també és d'agrair. Per tant, quan tot això passa, doncs la ciutat el que ha d'estar és a l'alçada, no? I per tant, dir, nosaltres també sumem. I s'hi ha sumat la ciutat, ja et dic, s'hi ha sumat a nivell doncs, de que ahir, jo crec que, ahir els hi feia la broma amb ells, dic, perquè mai a la meva vida m'havia contactat tanta gent per saber si tenia entrades per poder entrar en el camp, no? Perquè tothom volia entrar al camp. Ah, i dic, oi, dic, això ja no dona per més, no? Però moltíssima, moltíssima gent doncs, que evidentment tenia ganes d'entrar i que tenia ganes de viure-ho i que tenia ganes de donar suport en aquest club. No? I quan passa és el que us deia, és màgia i per una ciutat, doncs, evidentment, és un regal magnífic.
1: I avui aquesta rua, no, alcaldessa?
10: Avui aquesta rua, a les 7 de la tarda, surt del Centre d'Esport Sabadell, arribarà a l'Ajuntament, no sé el que trigarà, pot trigar una hora, pot trigar dues, això ja sabeu com van això de...
1: Pot haver-hi molta gent al carrer, avui.
10: Pot haver molta gent al carrer. De fet, ahir moltíssima gent ens ho preguntava, jo crec que hi ha moltíssimes ganes a la ciutat de celebrar-ho, ahir hi havia moltes ganes, ja ho veu, era en algun cas una mica excessives al camp de celebrar-ho, també, sí, no, però... Sí, ens vam passar una mica, però sí que és veritat que hi ha moltes ganes de celebrar-ho i, per tant, doncs, crec que la ciutat ha d'estar a l'alçada i ho teníem pensat. T'he de dir que quan ho estàvem muntant, clar, es munta bastant antelació, això dèiem, ostres, com després no pugem, t'imagina't, però teníem moltes ganes i ho hem fet amb molta il·lusió. El club també, per tant, també crec que vol celebrar-ho amb la ciutat i, per tant, doncs, avui a les 7 de la tarda des de l'estadi, després acabarem a l'Ajuntament amb la imatge doncs, dels jugadors i de tot l'estaf tècnic doncs, sortint al balcó perquè crec que s'ho mereixen i també perquè ho puguin doncs, disfrutar i celebrar amb tota la ciutat.
1: Alcaldessa, gràcies.
10: A vosaltres, una abraçada ben forta.
1: Bon dia. Sergi, ara apuntava Marta Ferrés, l'alcaldessa de Sabadell, que havia fins i tot massa ganes de celebrar, perquè hem de dir que va haver-hi doble invasió del camp. Va saltar gent abans de que acabés el partit, al minut 95, em sembla, quan hi ha el 2-1 o el 3-1. El 2-0 o el 3-0. I això no sé si us preocupa, o preocupa el Sabadell, que hi hagin sancions o alguna cosa vinculada a això.
9: Bé, segurament alguna cosa passarà, perquè evidentment això es va fer constar a l'acte, entre altres coses, perquè per protocol el partit va estar aturat ben bé 10-15 minuts, sí, sí. Perquè els àrbitres, com és lògic, van marxar cap a bastidors. Bé, va ser potser l'única, si li haguéssim de posar un pero, no? Allò, una taqueta negra que no enfosqueix, ni molt menys, però que sí que és per reflexionar-hi també, perquè això no pot passar, va ser aquesta invasió en el moment del 3-0. És el que diem, al final, com no estem acostumats, i no vull excusar-ho, ni molt menys, va ser tal l'eufòria que amb el 3-0, que era l'afegit, que era llavors sí, aquell deixar-te anar perquè sabies que allò estava sentenciat, es va cometre aquest error, i és veritat, i les imatges hi són, i per tant, no, ja et dic, no cal posar-hi més història. Però sí, suposo que, com dic, l'acte arbitral es va fer constar que el partit va haver de ser aturat, que es va haver de reprendre després, i encara va tenir temps el Sabadell de fer un quart gol en el temps d'aquest d'extra que quedava, amb tot ja sentenciat, com dic, i amb l'equip del Zamora doncs, que va aixecar el peu de l'accelerador, fruit de la pròpia doncs, decepció. Però sí que és evident que el Sabadell alguna sanció, suposo, espero, desitjo que només sigui econòmica perquè no tingui cap conseqüència, perquè seria trist ara que els primers partits del retorn al futbol professional o s'haguessin de jugar a porta tancada o amb un sector de l'estadi tancat, perquè a més va ser massiu i de totes bandes, no va ser un grup en concret o un sector en concret, sinó van saltar gent de les quatre graderies. Esperem que això no tingui cap conseqüència de cara a aquest retorn, com dic, a la Hypermotion, que li diuen ara, no? A la segona de tota la vida, pels que som uns clàssics.
1: Ara en diuen així, Hypermotion, en diuen Baños. Sí, sí.
2: Hòstia, in the ocean.
1: Eh?
2: Hypermotion in the ocean.
1: In the ocean, sí, sí. Vale. In the ocean acabarem tots plegats. Sergi, a descansar, eh?
9: Sí, però bé, com deia de l'alcaldessa, si podem, i la família i la canalla ho deixa, farem una becaïneta llarga, perquè aquesta tarda tornem a posar-nos. O sigui que res, ara tot és felicitat, per tant, el cos aguanta el que li tiris.
1: Una abraçada, Sergi.
9: Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
1: 4 minuts i les 10 del matí. La felicitat a Sabadell, òbvia. Deixeu-me uns instants per anar a la publicitat i de seguida, vaja, ens hem quedat tan glaçats amb aquesta notícia que explicava el president de la Generalitat d'un segon mort. Deixeu-me passar d'aquí uns instants, mirarem a veure si podem connectar amb l'Esteve Giral a Tarragona perquè ens expliqui els detalls, perquè ens ha deixat clavats. Segona víctima mortal segon nen mort aquesta, arran del, de l'ofegament que hi hauria ahir a la platja de Tarragona.
0: Via Lliure amb Xavi Bundó.
11: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Info

0: Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
1: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
0: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
1: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
0: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar.
4: És la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
6: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
7: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
6: Amb gent pionera.
8: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
6: I que vol canviar el món.
9: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
11: Change the world, or the world will change you.
12: RAC1 Podcast.
10: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
13: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
14: 10 del matí, avui acompanyats del Joan Canyada, del Manel Manchón, de la Carla Torró i de l'Antonio Baños. I tinc en línia l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
14: Per dir alguna cosa des de Tarragona, perquè ens ha deixat glaçats. Ahir ja era una tragèdia, però el tuit del president de la Generalitat fa uns instants dient que hi ha una segona víctima mortal de l'ofegament d'ahir ho fa tot encara pitjor, eh?
15: Sí, sí, encara el drama creix. La veritat és que, malauradament, a més, hi ha un tercer dels nanos que va ofegar-se ahir i que el van poder rescatar, doncs que segueix en estat molt complicat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. No tenim informació i detalls de la seva evolució, perquè en el cas de persones menors, doncs l'hospital guarda doncs, la màxima privacitat, i també és lògic, per tant, no sabrem exactament la seva evolució, i esperem i desitgem que, lògicament, que es pugui recuperar. Mm. Però per altres experiències que hem tingut, i no volem cridar mal temps, aquest tipus d'ofegaments, de persones que són tretes de l'aigua, quan ja feia temps o estona que estaven lluitant, no?, contra les onades, empassant aigua i patint problemes de respiració, doncs són casos molt, molt delicats. Mm. De fet, aquesta nit es confirmava aquest segon nano, malauradament mort, que ha perdut la vida aquesta nit a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ho confirmava el president de la Generalitat, ens ho confirmaven també des de fonts hospitalàries. Doncs, vaja, no cal dir que hi ha una consternació enorme. A les 11 del matí hi ha un acte al Club Deportiu de la Floresta, un club de futbol, perquè un dels nanos, la primera víctima mortal, el noi que perdia la vida ahir, doncs era d'aquest club de futbol. És anecdòtic i lògicament no té més transcendència, però es veu que era un nano que apuntava moltes maneres com a futur futbolista, fins i tot professional. Ho explicava de fet, ho explica avui al diari de Tarragona el Vicente Izquierdo, el company del diari, doncs, que és un nano doncs, que el seguia en diversos equips i que la notícia, no us ho podeu imaginar, òbviament, doncs, ha generat un dolor, està generant un dolor molt gran.
14: Sobre això, no sé si se sap alguna cosa de les circumstàncies, perquè entenem que eren un grup de 6, no sé si estaven sols, estem parlant d'edats entre 12 a 13 anys, per tant, nanos molt, molt just adolescents, o sigui, la branca, o sigui, just el límit en què els nanos es converteixen en adolescents, no sé si anaven en un grup més gran, si hi havia familiars o hi havia monitors d'algun tipus a l'entorn, no sé si tenim algun detall d'això, Esteve.
15: Clar, és una pregunta que ens estem fent des d'ahir la tarda. Clar. La veritat és que no ho podem confirmar i, per tant, serem molt prudents amb això, Xavi, perquè era un grup de 6 nois. Sí que sabem que un dels nanos d'aquests 3, és a dir, era un grup de 6, hi ha 3 que poden sortir de l'aigua, sí, pel seu propi peu i

0: hi ha un d'ells que pot demanar auxili, que pot demanar ajuda. Si hi havia més adults, si estaven acompanyats o no, estem mirant d'esbrinar-ho. No ho podem confirmar, la presència d'adults. A mi no em consta, però tampoc puc descartar que hi hagués algun adult que els acompanyés, algun major d'edat, no sé si familiar directe o amic o company. Sí que és veritat que és una zona que és complicadota, que és una zona de roques.
1: Això t'anava a preguntar, no? Perquè això que apuntaves del fet de que un d'ells va demanar ajuda vol dir que realment no els estava veient ningú. No sé si és una zona que està tancada en si mateixa o no hi arriba la visibilitat dels socorristes o d'altres banyistes, no ho sé.
0: Sí, és una zona molt complicada, perquè queda entre la platja de la Rabassada i la platja del Miracle. La platja del Miracle és una platja molt urbana, és la platja on tots els nanos i la gent que no té possibilitat de vehicle propi o que no vol agafar l'autobús, doncs és fàcil anar-hi perquè forma part, diguéssim, de l'entramat del nucli urbà de Tarragona. La platja de la Rabassada queda just al costat, doncs aquests nois s'estaven banyant en una zona de roques, coneguda com la Cova del Gos, que queda entre les dues platges. Per tant, és una zona on és difícil veure què hi passa, perquè és com una mica un raconet una mica més amagat o més discret de la línia tant de la platja de la Rabassada com de la platja del Miracle, on allà sí que estàs perfectament a la vista dels socorristes, d'un servei que és generós en aquest tram en aquests trams de platges, perquè són platges molt urbanes, amb molt banyista, però clar, aquest espai és un espai molt més, podríem dir, un punt recòndit o més amagadet, on s'hi accedeix des de les roques, on, malauradament, jo diria, malauradament, ja estès aquesta pràctica de llançar-se a les roques, que quan és un dia de bona mar, de bandera verda i de dia plàcid, doncs el risc és que sàpigues que és una zona prou profunda com per llançar-te, no? Jo, no, lògicament, no ho recomanaria mai a ningú, no?, que et llencis des de zona de roques, però és una pràctica que es fa. Ahir hi havia bandera groga, hi havia mar arrissada. És una zona aquesta entre la platja de la Rabassada i el Miracle, sobretot el Miracle, ja hem tingut notícies, malauradament, d'altres ofegaments, perquè quan hi ha mala mar o quan hi ha una mica de mala mar és una zona de corrents, d'un punt de ressaca, on si tens la mala sort de trobar-te en una d'aquestes corrents, i ho he pogut experimentar, no és fàcil tornar a agafar terra, no és gens senzill. I si no tens peu, com era en aquesta zona, que és una zona de roques, doncs, clar, has de nedar i intentar tornar a terra. Vèncer la corrent és molt difícil, pràcticament impossible, i el que has d'intentar fer, que és allò de tenir la sang freda i que tantes vegades ens ho han explicat, o que ho mostren moltes vegades també els cartells informatius, és deixar-te emportar per la corrent, no és el que expliquen sempre els equips de salvament i de socorristes, deixar que la corrent et tregui de l'aigua i després tornar a terra per la dreta o per l'esquerra, perquè ens entenguem. Clar, això vol dir nedar estona, tenir la sang freda. Eren nanos molt joves, que segur que es van veure sorpresos per aquestes corrents i per una situació que no preveien. I això, doncs, segurament explica l'origen d'aquest drama, d'aquesta autèntica desgràcia que, malauradament, ja hem viscut altres vegades aquí a les platges de Tarragona i a tantes altres platges del litoral. Estem en plena onada de calor, no podem fer altra cosa que demanar allò un punt de prudència. Ahir a la tarda vespre es va acabar posant la bandera vermella en aquesta zona de platges. És també lògic, després del drama de que tres nanos s'ofeguessin, un d'ells perdés la vida, doncs és molt, no, molt comprensible que els equips d'emergències decidissin passar de la bandera groga a la bandera vermella.
1: Esteve, qualsevol novetat o qualsevol cosa ens ho fa saber.
0: Així ho farem.
1: Una abraçada, gràcies. Les 10 i 7 minuts, doncs. Aquesta commoció absoluta a Tarragona per la mort de dos nens ahir a la platja de la Rabassada, en una zona de poca visibilitat, que d'altres circumstàncies doncs no té cap mena de perill, però ahir en tenia. Bé, 10 i 7 minuts. Em permeteu un minutet i de seguida parlem de política i de l'escenari que se li dibuixa avui, que en les últimes hores hem sentit a Pedro Sánchez, que es va fer una mica un embolic, va venir a dir, apuntava a obrir la porta d'un avançament electoral, després va dir que no, que presentarà els pressupostos el 2026 i que 2027 eleccions, que la pregunta és quan. Això ja ho veurem.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 10:10. Ara em dèieu durant la publicitat que no veieu... vaja, que hi hagués hagut un dubte real en el que deia Pedro Sánchez, però sí que explica això, que es va generar un cert dubte, perquè ara no recordo la literalitat del que va dir dimecres o dijous Sánchez, però va semblar que potser obria la porta a fer eleccions, i en tot cas s'hi va llançar molta gent al damunt, com dient, ah, doncs mira, potser sí que hi va. Hi ha moltes ganes que... que Sánchez va dir eleccions.
2: Ja no hi ha manera, a Madrid ja no poden esperar més.
3: És veritat que ell va dir, simplement, si van fer la típica pregunta que li hem fet 80 vegades, i la meva sensació és que la resposta va ser, no, veurem el que passa, no sé què, i quan es confirmin determinades hipòtesis, tomaremos decisiones. Però vull dir que no em va semblar en cap cas...
2: A mi tampoc. Ara sí que hi ha una notícia, realment, que hi havia la possibilitat que fes coincidir generals amb municipals, i ell diu molt clarament que no hi haurà aquest superdomingo, com diuen, no?
1: Per això ho volia el PNB, bàsicament.
2: Perquè el PNB li... i els propis alcaldes socialistes, també.
1: No, els alcaldes socialistes el que volen és que hi vagi Sánchez primer, que es cremi,
2: Llavors, ningú volia que diguéssim, que primer fossin les municipals i després les generals. El que hi ha és un avançament... No hi ha un avançament propi, estrictament, jo crec, perquè si són al març... Jo sempre he pensat, i li ho vam dir la passada setmana, que serien... Jo crec que seran ara cap al març.
3: Jo crec que una cosa que sí que podem dir és que almenys es van aclarint determinats escenaris, en el sentit de que efectivament el govern sempre ha dit que vol esgotar la legislatura, i no sé si esgotar-la, diguéssim, per arribar a juliol això serà així, però que el que sí que passarà és que les eleccions seran el 2027. Crec que està molt clara l'estratègia del govern, que és presentar uns pressupostos. De fet, ara hem sabut, no?, que abans de l'agost el govern ja vol tirar endavant amb una cosa fonamental, que és presentar la senda d'estabilitat al Congrés, i a partir d'aquí, no?, després presentar els pressupostos. I jo crec que el que passarà no és cap sorpresa per ningú, aquests pressupostos no s'aprovaran, però en tot cas el govern li servirà per dir mireu tota la despesa social que jo estava posant sobre la taula, no? Mireu quants diners, mireu quantes escoles, mireu quants instituts, mireu quants hospitals.
4: Sabent que no les faràs, és molt fàcil.
3: Bueno, sabent que no t'ho aprovaran, i aleshores jo crec que aquí hi ha dues opcions. Una, aquesta, a pressupostos que no s'aprovin, i aleshores dir ara sí eleccions, després que no vagin a aprovar totes aquestes mesures socials boníssimes, o que decideixin deixar-ho per després de les municipals o les autonòmiques. És veritat que aquí el seu propi partit li demana que ho faci abans. Una opció seria deixar-ho després si entenen que serà el moment en què s'estaran negociant tots els pactes PP-Vox, i que això els pot anar bé per fer coincidir la campanya de les generals amb això, de dir, mireu tots aquests pactes que estan passant, mireu el que passa aquesta autonomia, aquesta altra, tal, voteu-nos, tot i que...
2: Es va aprovar ja el 2023, no sé si... Ara, no?
3: Justament és el que diuen fons socialistes, sí, que és el que és el que van aprovar el 2023,
5: clar.
3: Sí.
5: Però jo no estic gaire convençut de que això desgasti massa el PP, ja ara, Ja tothom té descomptat aquesta situació de pacte, i per tant... aquest discurs d'escolta'm, és que ells pacten amb l'extrema dreta i nosaltres som l'alternativa. Tothom, les cartes del joc estan sobre la taula de forma molt clara, ja. Per tant, jo veig més les eleccions abans, però no sé.
4: Jo... Ah, digues.
1: No, el que anava a dir, que el que va generar una certa confusió, vaig a buscar exactament la textualitat de Sánchez. Va dir des de Brussel·les, sí? Diu, parlant dels pressupostos, negociarem amb els partits, i si s'han de prendre decisions, doncs les prendrem quan es produeixin aquestes hipòtesis. Venint a dir quan no s'aprovin els pressupostos. Però vaja, és que els timings són els que són. Mm. Vull dir, si ara, en comptes de presentar-les ara, els pressupostos els presentes, doncs, no sé, la tardor, hi haurà un període de debat, de no sé què, de posar-ho al públic, això se te'n va al gener del 27, i ja està allà. Vull dir, convocar-les al març, l'abril, al maig o al juny, o pues ja és més o menys el mateix.
2: No
1: és un avançament tècnicament, com es podria dir, avançament electoral.
2: Convoques al gener, 60 dies perceptius, per tant, te'n vas al març. Jo crec que no hi ha més història en aquest moment, em sembla a mi.
4: Sí, el que sí que veig... és que, primer, cada vegada, això ho comentem molt sovint, cada vegada l'atenció del públic és més curta. És a dir, hi ha una guerra d'Iran, el primer dia estem molt, ja ens cansem, no? Pues imagina't un programa electoral, no? I imagina't un pressupost que no deixa de ser una cosa molt abstracta i que no es pot, que a més no s'aplicarà, no hi haurà. Amb la qual cosa...
1: O sigui, l'estratègia...
4: Bueno, hem de mesurar
1: que,
4: molt...
1: És, que és veritat que l'anàlisi aquest, perdona, que et talli, Antonio, no, no, però home, que s'ha fet, i fins i tot el periodisme... Que burro. El periodisme ho fa molt, aquesta idea de... No, però si presenten els pressupostos, això que deies, no, Carla? I fan unes mesures socials, llavors això li pots llançar la cara a l'oposició, però si és que és igual. A una setmana vista, d'una setmana a una altra, o tres dies abans d'un dia a l'altre, passa una cosa i canvia les eleccions. Imagina't una cosa que passa un mes o dos abans. L'estat d'opinió canvia una velocitat brutal.
4: Estàs a tres dies i es retira Bad Bunny, per exemple, i has llapat perquè tothom... Estarà, que no, és igual. No,
1: el focus canvia de posició.
4: A part d'això, més en la realitat més tangible, allò del signe negre, del Taleb, no? Ha resultat que tots són negres. Vull dir, si veus un blanc, hi ha un signe blanc. Sí. És a dir, tot són moltes incerteses, perquè queda l'operació Rufián. És a dir, que també té molt a veure amb el PSOE. És a dir, quina, si ho fa o no ho fa, si agafa tot l'empediment de Sumar i surt en bloque contra la dreta, llavors seria un PSOE plus, i després els ritmes, jo no dic judicials, ritmes policials, perquè si és cert que la UDEF o la UCO, qui sigui, tenen molta informació, la dosificació d'aquesta informació en una societat que es guia pel dia, o sigui, les joies de Zapatero ara ja les tenim descomptades. És a dir, ja no ens... Però durant una setmana allò va ser molt determinant.
1: Encara ho és, eh?
4: Sí, sí, sí, encara ho és, però bueno, dona-li una setmana
5: sí,
4: més.
5: Sí, però sí, d'aquí 15 dies ja...
4: D'aquí 15 dies ens donarà igual. Llavors, jo crec que hi ha tantes incerteses en el calendari intern, també. Ja no dic de Catalunya, que també, Déu-n'hi-do, qui es presentarà, qui no, com... No,
2: hi ha calendari internacional que pot...
4: Mira, volia acabar això, que sí. Hi ha moltes coses pendents, pot haver una pujada de la inflació, sí, pot haver una recessió petita o gran, pot haver la guerra, es pot tancar Hormuz en sèrio... O sigui, poden passar moltes petites coses que facin que tot el plan aquest de, bueno, convocarem i passarà...
1: Deixa'm tornar-hi aquí, però aprofito que hi ha el Cañada, que és expert, advocat i penalista en aquest sentit. Tot el cas Zapatero, tu què et sembla?
4: Ah, sí, això.
1: Des d'un punt de vista de gestió de la situació, I tècnic.
5: Bueno, tècnicament, la declaració Zapatero no dona masses explicacions als indicis que, d'alguna manera, no, l'atestat policial ha posat sobre la taula i el jutge ha determinat que creen sospites sobre determinades situacions. No, és lògic que la Constitució permet que l'acusat no declari o que només declari allò que vulgui o fins i tot que menteixi, tot i que no s'explica d'aquesta manera, el propi acusat té dret a mentir. Dit això, està clar que allò que no dius no es pot utilitzar en contra teva, però allò que no dius... No, de vegades no dona explicacions o sortides a alliberar dubtes que continuen sent dubtes i, per tant, indicis que continuen sent indicis.
1: No? Tu el més significatiu d'això, el que creus que està més collat Zapatero, què et sembla? Perquè s'ha parlat molt de les joies, però les joies és una part petit, bueno, no sé com ho veieu vosaltres, és una part molt simbòlica, molt forta, sí. Però des d'un punt de vista econòmic té el seu pes, 1,3 milions d'euros, però clar, això versus... rebre diners per haver aconseguit, suposadament, que un govern rescati una aerolínia...
5: Sí, el que passa és que segurament és més difícil demostrar a nivell de prova el tema de que la consultoria és un engany per amagar unes comissions indirectes que no pas... un fet objectiu, que és que tu tens unes joies i has d'explicar d'on venen, perquè si no Hisenda... Escolta'm, has incomplert alguns aspectes que depèn de quina quantia representin, tenen una conseqüència penal.
1: O sigui, tu dius que la part més greu de l'acusació, que seria tu has estat president del govern d'Espanya, per tant tens una capacitat d'influència sobre el govern actual, tu la fas servir per aconseguir que una aerolínia sigui rescatada i a tu et paguin des d'aquesta aerolínia a través d'empreses pantalla, això és molt difícil de provar, seria el més greu de tot, però el que és menys greu, però és molt fàcil de que
5: és més fàcil
1: de que hi caiguis, perquè és difícil d'explicar.
5: Perquè has de donar una explicació.
1: D'acord.
4: I també hi ha el que dèiem de les coses que poden sortir. Hi ha una investigació en marxa sobre aquest afer als Estats Units, que qualsevol dia també poden o no poden donar informació, i després tot està vinculat a Venezuela, que està passant una transició cap a no sabem què, que en algun moment algú pot sortir a explicar el que es feia abans, o no. És a dir, que per això et deia que les pinces estan per tot arreu.
2: De
4: perquè,
2: tota manera, hi ha una tendència, no? Jo crec que hi ha una tendència molt, molt de fons, que encara que pugui variar, el que tenim és que encara que hi hagi una recuperació o un vot semblant al que va passar el 2023, això ho farà el Partit Socialista en contra, diguéssim, de la seva esquerra, no? O dit d'una altra manera, que es pot concentrar el vot en Pedro Sánchez i en el PSOE, però això no dona per un canvi de la tendència, i la tendència és bastant clara. És un augment significatiu del Partit Popular, i encara que no augmenti massa, però la força de Vox possibilitarà una coalició de centre-dreta a dreta extrema. I canviar aquesta tendència de fons, quan hem vist de forma reiterada els resultats a les autonòmiques recents, de Castella i Lleó, d'Andalusia, d'Aragó, d'Extremadura, no, jo no veig aquí una possibilitat massa evident de canvi, perquè no, el juliol del 23 es va produir una concentració, encara que hi havia també aquest marge per l'esquerra de Sumar, que difícilment jo veig ara que es pugui repetir.
4: En qualsevol cas, el problema serà que la coalició Frankenstein o progressista o el que li vulgueu dir no ha pogut governar, perquè no té prous vots, sobretot en temes generals, model productiu, relacions exteriors, relacions amb la Unió Europea, immigració en el sentit geopolític també, no? Fronteres, tot això no es pot fer res, o reforma de la Constitució, reforma de lleis estructurals de l'Estat per modernitzar-les, tot això no es pot fer perquè no hi ha una prou majoria. Si la tendència és que guanya PP i Vox, però en una situació semblant a com ha governat Sumar i PSOE, seran 4 anys més sense que es pugui reformar res ni tocar res més enllà.
2: No, el que marca és que tindrà una majoria absoluta, eh?
4: Ah, bueno, vale, ja veurem.
3: El tema de Sánchez ara és que no teníem...
2: No, ja veurem. És evident que tot està per fer d'alguna forma.
4: Però ja veurem si la perifèria en bloc vota una altra cosa... Bueno, no ho sé. Però que majoria absoluta... jo no ho veig.
2: Són 170, eh? Sí. 68.
3: Veurem, no sé, el 23 també 168. Es deia... El 23 es donava per fet que hi hauria també una victòria del, no, en aquest cas del Partit Popular i Vox, i no va passar. És veritat que ara ho donem per fet i no sabem què pot passar. Jo no sé si comparteix... O sigui, sí que estic d'acord amb el que dieu, que tot va tan ràpid i tot canvia tant, que és igual les coses que passin. No? El que passa que sí que tinc la sensació que el que és important és el relat o les idees que queden de fons. I algunes sí que se'ls van instal·lant i que, a més, quan s'instal·len, és molt difícil donar-li la volta al relat, no? I en aquest sentit, jo crec que el que estem veient i el problema pel Partit Socialista és, un, que la dreta està mobilitzada, que els votants de la dreta, aquí hi ha un tema importantíssim, que és qui està mobilitzat i qui no està mobilitzat, i dos, que justament les notícies que apareixen desmobilitzen molt a les seves pròpies bases, no? El que passa que les notícies que apareixen, i en espais com aquests d'anàlisi també penso, bueno, com podem intentar ser fins en el sentit de que parlem de coses que són molt diferents. O sigui, el cas del germà de Pedro Sánchez o de Begoña Gómez no té res a veure amb el cas Zapatero, i el cas Zapatero tampoc no crec que sigui similar al que veiem en el cas Cerdán. És a dir...
1: O Leire.
3: Exacte. Que sí. Per mi aquest... És a dir, el cas Leire Díaz, diguéssim, és un cas... que jo crec que de fons és molt perjudici, és el que té més potencial de perill.
1: Bueno, és el que t'enganxa de ple dins el partit.
3: Exacte,
1: diguem, no?
3: El que pot enganxar el partit, i en canvi el cas Zapatero a mi em genera alguns dubtes de fins a quin punt les proves acabaran sent sòlides perquè hi pugui haver, no?, o es pugui tirar endavant. És a dir, és veritat que hi ha moltes coses que oloren molt malament, però que després la prova del tràfic d'influències, diguéssim, em sembla que és molt més complexa.
2: L'has de provar.
1: Però de totes maneres,
2: no és tan fàcil,
1: el que crec que està clar...
3: Ja queda tacada. És a dir, que...
1: O sigui, Zapatero no aixecarà el relat sobre la seva persona, diria mai més. I llavors, això el que fa, sobretot, i com apuntaves, Carla, és desmobilitzar un sector, el de les esquerres, que normalment tendeix a dir, quan hi ha un escàndol amb els meus, em quedo a casa.
5: Home, ah, perquè però... Zapatero era l'Star System evident. Del sí, sí, sí. PSOE en plenes eleccions.
2: I de fet, en el 23 va fer una campanya, molta es gent que... es va...
1: Oi tant.
4: Que consideren que Zapatero va mobilitzar...
1: La primera meitat de la campanya la guanya Zapatero. La primera setmana, la recordo perfectament, que va haver un moment que semblava, efectivament, que per al Partit Socialista era una hecatombe, la primera meitat de la campanya, i a més un Sánchez, que crec recordar, no me'n vull oblidar, però fa un cara a cara amb Feijó que no li acaba de sortir bé, i comença a aixecar el vol, gràcies a Zapatero, que comença a fer entrevistes, i la gent diu, hosti, aquest tio és boníssim, i repartir bufetades a tort i a dret.
2: Que el problema, diguéssim, pel PSOE i pel president Sánchez, és que tu pots mobilitzar, pots concentrar vot, pots exhibir, jo crec que les dades econòmiques, malgrat que es digui que no tot és el PIB, és evident, però l'augment del salari mínim, home, et porta a ser un país més decent que fa 8 anys. A qualsevol país que passés, tothom ho diria. És a dir, que pot exhibir coses per tenir vot, però és que... que podem ara establir o dir que el PSOE pot arribar als 150 diputats? Molt, molt complicat. I si arriba, i si arribés, és perquè no té res a la seva esquerra, perquè s'ho ha menjat tot. Mm. Llavors, molt difícilment pot conservar el govern. Ara, sí que crec que estan en una situació de dir intentem tenir el millor resultat possible perquè després quedi el PSOE en una posició més o menys important com a gran partit de l'oposició. I jo crec que van per aquí, estan pensant en aquesta... Perquè el que dic, que si tu tens un bon resultat, és que si la teva esquerra no hi ha res, i veiem que no hi ha res, ho estem veient, ni Sumar, ni Podemos... O sigui,
1: però deixa'm apuntar-me una coseta.
2: Difícilment pots governar.
1: I ara li passo a la Carla, però no sé si teniu la mateixa sensació, però la idea aquesta, una mica de segle XX, no? de les campanyes felipistes, de vamos a crear no sé quantos puestos de trabajo, no? Aquesta idea de que quan l'economia va bé et vendrem que baixem els impostos, tal. Cada cop, des d'un punt de vista de la percepció, ara, com quan parlem de la seguretat, una cosa són les dades, l'altra és la percepció de la seguretat. Perquè... una cosa és les dades econòmiques, l'altra és la percepció general de certes coses, no? I cada cop la sensació que jo tinc, almenys, però això no sé si és la mateixa que compartim amb vosaltres, que aquests estats d'ànim d'opinió cada cop estan més desenganxats de realitats tangibles i tenen a veure més amb altres qüestions.
4: Igual que està abolit el passat, que no dura res el passat, el futur està totalment abolit ja des del no future. És a dir, tu, ara mateix, però no dic...
1: Ah, no, perquè vols fer un plantejament de dir en els pròxims 3 anys però, crearem no sé què.
4: És que no només els joves, eh? Sí. Jo crec que nosaltres, que vivim d'aquest rotllo, tu dius, d'aquí els 50.000 pisos d'Illa, i penses, no. O sigui, no veus que pugui ser que en 4... i no l'Illa o qui sigui, no perquè sigui... És a dir, aquestes promeses de 4 anys i grans xifres les hem desestimat del nostre cap tots.
2: Però ja no les promeses, Antonio. És a dir, tu dius 660 euros salari mínim, 1.221 euros avui en cosa de 8 anys. Això és una cosa molt tangible, eh?
5: Sí, no. però
2: dius,
5: per contra...
2: hi ha hagut inflació, sí, però la inflació no s'ha menjat...
4: I tots som autònoms, vull dir que també...
2: D'acord.
4: Hi ha una cosa que... Però, qui guanya? Els funcionaris de l'Estat, sobretot, però, els pensionistes, vale.
2: Però
4: la societat, diguéssim, el mercat real...
2: Que hi ha emocions, que no té és racionalitat, això és claríssim...
4: Ah, no, bueno, també això
2: però,
4: sí.
2: Però, home, però amb un cert sentit d'estudiar el que ha passat, de quines són les opcions...
4: Però
2: que
4: és
2: difícil...
4: Hi ha una
2: realitat que el Partit Socialista en aquest moment pot oferir.
4: Sí, però com és del passat...
2: Que queda anul·lat.
4: No, però com és del passat costa explicar-la i si promets alguna cosa també costa que ens ho creiem. Mm. Però, insisteixo, els mitjans també, eh? Vull dir, quan qualsevol govern de qualsevol lloc diu farem no sé què o la política serà, potser perquè n'hem complert tant totes les polítiques a nivell europeu i nacional i tot... que no és una campanya tradicional del segle XX, com deia el Bundó. Vull dir, tu no pots dir, farem no sé què, perquè crec que això ja no toca. No? El problema, clar, és que has de fer llavors uns TikToks amb bicicleta i coses raríssimes
2: però insisteixo,
4: que et
2: votis, no? No farem, hem fet.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, però...
2: Vull dir que ells...
4: sí, però si...
1: L'obra de govern, eh?
4: Sí, però si puges el salari mínim...
1: No et sona, no et sona antic.
2: Pujol, del llibre telefònic...
4: Antic.
2: Antic,
1: aquesta cosa de la política del segle XXI, que és comunicació ràpida d'última hora. L'obra de govern...
2: I emocions, sí.
1: Emocions. L'obra de govern, ara mateix, la sensació és que no ven res.
4: No, no, no.
1: És gros, eh? El que sentim, però...
2: És gros, jo crec que és gros.
1: És gros, però ven molt poc.
4: A la contra, segurament, Rodalies, que és un desgast tremendo per quan qualsevol govern del segle XX, avui, bueno, no van els trens, continuen sense anar els trens. Segurament no castiga en proporció al que castigava abans una cosa d'aquestes. Vull dir, per lo bo i per lo dolent, eh? L'obra feta i l'obra no feta.
2: O l'obra que estàs fent,
4: o
2: perquè a Rodalies, des de fa... s'estan fent...
4: No vull centrar el PSC en el PSOE.
2: No, però dic que...
4: Tranquil.
2: Que crec...
4: Dic que sí, qualsevol govern.
2: Sí, és igual, si aquí la discussió és... Per què no valorem a totes les opinions públiques, tots els electorats, no a Espanya, a França, a Itàlia, al Regne Unit, el que es fa, el que fan els governs? Clar, perquè contrastes amb el que podrien haver fet i no han fet, segurament. Clar. I amb les emocions de tot tipus, on hi ha, ara hi ha un reflux...
4: L'emoció.
2: Hi ha un reflux enorme que passa per la dreta.
4: El de les emocions és un drama, ho hem de treure ja de la política.
3: Jo no crec que sigui un tema d'emocions, perquè les emocions han existit...
2: Jo crec que sí, a mi no m'interessen les emocions, ja t'ho dic.
3: Han existit tota la vida i són importants.
4: Sí, però estan domesticades per la política.
3: En política i, evidentment, en el que ens passa a la vida. Jo crec que el tema fonamental és que el PSOE tenia una base, o tradicionalment un partit com el seu tenia una base, que és els treballadors, i avui els treballadors no se senten interpel·lats pel discurs que fa el PSOE, i això em sembla central. I quan dic el PSOE, dic totes les esquerres europees. I aquesta segurament és la pregunta que s'ha de fer bona part de l'esquerra, no? I tenim, en canvi, una extrema dreta que diu que representa els treballadors. Aquí què estan passant? Bueno, aquí estan passant diverses coses. Tu no connectes amb el discurs, entre d'altres coses, perquè bona part dels treballadors no es deuen sentir interpel·lats pel teu discurs de bonança. I és molt important que s'hagi pujat el salari mínim, fonamental.
4: Has portat a 3 milions de persones que no tenen cap interpel·lació, però treballen cada dia. Vull dir, aquesta vinguda massiva al mercat laboral espanyol també distorsiona la percepció de qui està treballant.
3: No sé, bueno, i perquè, a més, per moltes qüestions, el teu dia a dia s'ha complicat. I hi ha un problema molt important, que és l'habitatge. És un problema fonamental per bona part de la població.
4: Sí,
3: si no són capaços de resoldre que la gent pugui pagar-se una casa, clar, després és molt difícil que se sentin interpel·lats per un discurs de bonança.
2: Llavors, Carna,
3: moment, jo no dic que sigui menor que es pugi el salari, només faltaria... És més, el seu repetirà i ho repeteix i en farà bandera. Però el que ens diuen les dades és que anem cap a una societat, i això té transcendències polítiques, que és que quan puges el salari mínim puges per baix bona part de la població, però després tens un forat al mig i gent que viu molt bé.
4: Ara,
3: no pots pretendre que això no tingui una translació política.
5: Jo estic amb la Carla que les emocions han existit sempre i històricament la gent també ha votat amb el cor en lloc d'amb el cap, etc. Però ara... crec que sí que hi ha un element nou que abans no hi era, que és que es creen de forma molt potent estats d'opinió. I la gent no surt de l'estat d'opinió on se'l fica.
1: De nínxol.
5: Sí. Un nínxol, i li arriben aquelles informacions que ha estat disposat a rebre i ja no n'escolta cap altre.
2: Sí, no vol escoltar.
5: Crec que això... és determinant, ara.
2: Estic d'acord. Perquè fixa't una cosa, clar, deies, els partits que han representat els treballadors. Trump va guanyar així, als Estats Units.
3: Sí, sí.
2: I després fa una reforma fiscal que és al·lucinant, que només premia les rentes, no altes, molt altes.
3: Altíssimes.
2: I en el cas de Vox, igual, no hi ha cap missatge de Vox on que estigui parlant d'una fiscalitat més progressista, o no, al contrari, està parlant de baixar impostos. Llavors, home, l'elector, la persona, l'oient, el que s'informa, el que no s'informa, hi ha molt tipus molt diferents de persones, no? Però, home, això és una contradicció molt clara, no? Mm. Estàs parlant d'ajudar els treballadors i, ja està, i en canvi tens una fiscalitat, un missatge sobre la fiscalitat que dius, no, baixaré impostos.
4: Sí,
2: en què quedem?
1: Però, perdona,
2: perquè les dues coses són contradictòries.
1: El tema de baixar impostos...
2: Aquí i a la Xina popular.
1: També hem dit que ha aconseguit filtrar-se a unes capes de població que, aparentment, si fa servir la lògica, no els hauria de filtrar. O sigui, que algú celebri la baixada d'impostos quan la seva renta va per sota de la mitjana és absurd.
4: És suïcida.
1: Perquè aquesta persona és la més beneficiada pels impostos que hi ha.
2: Doncs aquí està.
1: No, però el discurs hi és, En els barris més populars està ple de gent que diu els impostos estan disparats i els impostos... Vull dir que...
2: S'ha de pensar una mica, hem d'exigir una mica a tothom el que fa i com actua.
3: Jo estic d'acord que quan dic que les emocions són importants no em refereixo a que no se li hagi d'exigir a la gent que tinguem capacitat de fer un debat racional i analitzant les coses. Però allò des de l'economia, estúpid, doncs és el que deia l'època Clinton, és que és l'economia. I aquí hi ha un tema que és que hi ha un model productiu que ara es posa en crisi però que no s'ha impugnat durant molts anys, ni a la dreta ni a l'esquerra, diguéssim.
2: I que genera unes... L'esquerra té molt de culpa.
3: Genera unes dinàmiques que després fan que una part de la classe treballadora se senti expulsada. Clar, sobre això s'ha de reflexionar. Clar que la dreta no ve impugnar aquest model. No la ve impugnar cap de les extremes dretes. Si llegeixes els programes, també aquí a Espanya venen a defensar tots els models que generen les desigualtats i els llocs de treball que avui tenim. Però d'alguna manera l'esquerra que ha governat tants anys ha estat capaç de generar una idea d'esperança com una alternativa prou sòlida. Tinc dubtes veient el seu propi electorat.
4: Des del 2008 l'esquerra no... Què diu? Què vol dir?
3: És que volia dir una cosa...
1: No ens estan veient a casa.
4: No, però està fent gestos.
1: Doncs acaba la frase, Banyos, per favor.
4: Vale. No, el paradigma aquest rufiant de més TikTok, més biblioteques i tal, manipulant-lo, clar, més TikTok, molt bé, el TikTok és jove, és dinàmic, no sé què, és la nostra canal, però clar, l'amo del TikTok és Larry Ellison, que és un trumpista ultradretà, ultrasionista. És a dir, hi ha una contradicció ja del canal mateix. És a dir, tu apostes per les virtuts d'un canal que és en si mateix manipulable i manipulat. No? Llavors, quan dius... volem emocions, volem immediatesa, volem connectar, ho dèiem abans d'entrar, no? Que el polític connecti. Connecta a través d'uns interlocutors que estan mediats, que són les xarxes, que són les televisions i tal. I jo crec que altres interlocutors que existien al segle XX, sindicats, acadèmia, mitjans de comunicació, diguéssim, no vinculats a l'actualitat, no tant a l'actualitat mediàtica, un ciutadà podia anar al seu sindicat, li deien una cosa... els experts, no?, sortien i deien una tercera...
2: Els intermediaris...
4: Hi havia més intermediaris sobre la realitat. Ara, com només hi ha un tub, i a més, el model, el missatge, la forma és el missatge, és a dir, tot ha de ser com TikTok diu que ha de ser, per dir alguna cosa, es perd la capacitat d'interlocutar amb altres realitats, i llavors, quedem amb això, amb emoció pura, emoció pura, emoció pura. I aquí, en emoció, guanya, evidentment, tots els partits que són emotius. Sí, però això...
3: No, perdona, Benes, és que deia...
1: Afegiré aquí. Ara us està passant que cada cop que algú fa un gesto... A veure, que no porteu 300 anys fent ràdio i tots plegats.
4: Sí, no.
1: Fa un gesto a algú, l'altre calla perquè no sé què li passa.
4: No, perquè ella seguiu, home, ha començat a fer el gest de... Deixa'm parlar, i jo dic, parla...
3: No té broma amb això que dius, que estic d'acord amb tot el que dius de les xarxes, però que una cosa que també pensava aquests dies i que crec que ens obliga a fer-nos preguntes és... Estem parlant molt del desgast del PSOE i del que passa amb Zapatero, etcètera, etcètera. Ahir mateix sortia un informe d'Hisenda, no?, que apuntava que el nòvio d'Ayuso, a diferència del que ella havia estat dient, sí que ha guanyat contractes mentre ella estava a la presidència.
2: Mesos després de començar a sortir.
3: Llavors,
2: 4 milions i mig.
3: Exacte.
2: És una veritat.
3: Llavors,
4: això és l'amor, triomfo de l'amor.
5: No entendeu, enamorada, no entendeu el negoci de la consultoria.
3: Sí, ara tindrem aquest problema. L'opinió, vull dir que també amb això, saps, les coses que es decideixen elevar a portada i no, també condicionen l'opinió pública i també ens obliga a fer-nos preguntes.
1: 10 i 38 minuts, ho deixarem aquí. Joan Canyada, Manel Manchón, Carla Turró, Antonio Baños, que vagi molt bé,
2: Molt bé.
1: Apa, adéu-siau.
4: Bon dia. Visca Sabadell lliure.
1: Visca Sabadell lliure. Aquesta és bona. Igual algú la canta des del balcó. 10 i 38. Mentrestant, farem actualització del que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Sandra Sotillo, bon dia.
6: Bon dia.
1: Hola, Mariona Martínez, bon dia.
6: Bon dia.
1: I comencem per aquesta última hora tràgica que arriba des de Tarragona. Ha mort un segon menor, un segon nen, del grup d'adolescents que ahir va quedar atrapat pel corrent a la zona de roques de la platja de la Rabassada.
6: Sí, ho ha anunciat fa uns minuts el president Salvador Illa en un missatge de condol a les xarxes socials. Era un dels dos menors que els serveis d'emergència havien rescatat en estat crític i formava part d'aquest grup de 6 adolescents d'entre 12 i 13 anys que s'estaven banyant a prop de la cova del Gos, on en aquell moment hi havia bandera groga per mar arrissada. Ahir, en aquest mateix accident, ja va morir un altre nen de 12 anys i un tercer menor continua ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: Per tot plegat, Protecció Civil demana màxima prudència a les platges i zones de bany, sobretot a partir de demà, que ha d'arribar la primera onada de calor del 2026, una calorada que serà intensa i persistent i que, de fet, ha de durar fins a Sant Joan. Per això els serveis d'emergència han fet una crida a extremar les precaucions.
6: La previsió és que les temperatures es mantinguin ben amunt tant de dia com de nit i això fa que augmenti el risc per la salut dia rere dia. Ho ha explicat al Via Lliure el subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado.
7: És un episodi persistent i, per tant, els efectes negatius, les afectacions sobre la salut de les persones, sobre la situació dels boscos, risc d'incendi, serà acumulativa a mesura que anem avançant, sobretot valoradament cap a principis de setmana, coincidint amb Sant Joan, és quan més risc hi haurà i, per tant, doncs, quan més prudència serà necessària.
6: Delgado ha insistit que cal evitar el sol a les hores de més calor i beure molta aigua, especialment les persones vulnerables. Des de Protecció Civil també avisen que la calor fa pujar el risc d'incendi. La situació els preocupa sobretot de cara a la revetlla de Sant Joan i fan una crida a la prudència per evitar qualsevol foc.
1: Aquesta onada de calor que arrenca demà, però avui, Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ja fregarem els 40.
8: Sí, i les temperatures ja es disparen, eh? A les 10 del matí ja teníem algunes temperatures de 30 graus i ara s'arriba ja als 31 al Canós, a la Segarra, a Targa, a Vallfogona, a Balaguer, a la Noguera. Temperatures que van guanyant posicions i és justament cap a les comarques de Ponent. Plana de Lleida, sobretot, on podrem arribar als 38-39 graus. Creiem que 40 encara no, però sí a partir de demà. I atenció, dilluns, dimarts, en aquesta zona de l'oest del país, també a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, es pot arribar als 41-42, puntualment 43 graus. En general, avui màximes que faci vent rondaran els 33-35-36 graus a l'interior, més frenades a la costa, però això sí, amb xafogó i mig xafogós és el que ens esperen els pròxims dies, sobretot arran de mar. I pel que fa al mar, justament, doncs, precaució, sempre en casa les banderes, bandera groga ja vol dir bany amb precaució, i hem de pensar que avui tenim onades de mig metre a un metre a bona part del litoral, a una mica més alta de la mar, on les mars seran una mica més importants, justament a la costa, al litoral tarragoní i al sud de la costa central.
1: Avui que pot ser, per cert, també dia complicat a les carreteres per la segona part de l'operació sortida de cap de setmana, que coincideix amb el final del curs escolar i la revetlla de Sant Joan. Fins a les 3 de la tarda han de sortir de l'àrea de Barcelona 300.000 cotxes i a aquesta hora ja hi ha problemes.
6: Sí, la via més afectada és l'AP7. Hi ha 8 quilòmetres i mig de cues de Granollers cap a Girona i en sentit sud hi ha 7 quilòmetres de congestió acumulats a diversos trams a Castellbisbal i Gelida. També hi ha 7 quilòmetres de retencions a la C32 a Argentona cap al nord. A banda, un accident també ha obligat a tallar la C55 a Esparreguera cap a Manresa per netejar la via. Trànsit calcula que les hores més complicades poden ser entre les 12 i les 2 del migdia i per mirar de facilitar la mobilitat els camions estan obligats a circular per la dreta al tram de la P7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès.
1: I pel que fa als esports, Bernat Balboa, bon dia.
9: Bon dia.
1: Ho hem anat explicant. El Centre d'Esport Sabadell, un dels clubs històrics del futbol a Catalunya, torna a la segona divisió estatal 5 anys després del seu descens. Ho ha fet després de golejar 4-0 el Zamora a la Nova Creu Alta i, per tant, culminar un ascens que semblava impensable fa dues temporades, quan l'equip Arlequinat competia a la segona federació.
9: Feia 32 anys que l'estadi Arlequinat no celebrava un ascens de categoria. Ara, però, el Sabadell recupera la plaça al futbol professional després de completar una eliminatòria memorable. Ahir, davant de gairebé 12.000 espectadors, va capgirar l'eliminatòria i va segellar l'ascens amb un desenllaç frenètic, una doble invasió de camp i una eufòria desfermada quan l'ascens va quedar definitivament sentenciat. Tot plegat, tal com ha destacat aquest matí l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, al Via Lliure, ha estat una victòria que transcendeix l'àmbit esportiu i que ha unit tota la ciutat.
10: S'hi ha sumat la ciutat, ja et dic, s'hi ha sumat a nivell, doncs, de que ahir, jo crec que ahir els feia la broma amb ells, dic, perquè mai a la meva vida m'havia contactat tanta gent per saber si tenia entrades per poder entrar al camp, no? Perquè tothom volia entrar al camp i dic, no, dic, això ja no dona per més, no? Però moltíssima, moltíssima gent, doncs, que evidentment tenia ganes d'entrar i que tenia ganes de viure-ho i que tenia ganes de donar suport en aquest club. No? I quan passa és el que us deia, és màgia i per una ciutat, doncs, evidentment, és un regal magnífic.
9: La celebració va començar ahir a la nit i continuarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de Sabadell. L'equip sortirà a les 7 des de la Nova Creu Alta i recorrerà la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament, on es preveu una gran rebuda per part de l'afició. I en motor, estem pendents de l'evolució d'Àlex Márquez. El pilot català espera rebre el vistiplau definitiu dels metges per continuar competint i participar en la classificació del Gran Premi de la República Txeca, després de la dura caiguda que va patir amb un mal. Ara que ja ha acabat el tercer entrenament lliure, els doctors el tornaran a examinar abans de decidir si pot afrontar la qualificació, que començarà d'aquí uns minuts, quan faltin 10 minuts per les 11, i la cursa sprint, que serà a les 3.
1: Un minut i tres quarts d'onze del matí. Gràcies, Bernat, Abel, Sandra, Mariona, fins ara.
8: Fins ara. Fins ara.
1: Uns instants i de seguida els exagrables.
11: Via Lliure amb Xavi Bundó.
12: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
14: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
15: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
14: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
15: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
14: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
16: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
17: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
18: Este verano la gran pregunta es...
19: ¿Híbrido o eléctrico?
18: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
20: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
21: Maria, els tens?
22: Oh, fa un any que els preparo.
21: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
22: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
21: O sigui, ja bufo.
22: Bufa! Bufa!
23: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Aquest estiu fes la millor jugada.
26: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
27: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
28: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
29: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
30: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
29: Amb gent pionera.
30: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
29: I que vol canviar el món.
31: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
11: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
32: Change the world, or the world will change you.
11: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1. 4 anys després, ha arribat el moment.
33: Let's play football.
34: La rematada, Messi! Gol!
11: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
35: Contra França centrada, gol!
11: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
36: És dins l'àrea, James, el xut, gol, gol, gol!
11: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
37: Final! Història de la Copa del Món!
11: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
0: a RAC 1.
1: Què passa, què passa?
0: Via lliure amb
2: Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier
0: Bundó.
3: Diu que de petit era callat i cruel.
0: Només dissabtes i diumenges.
1: De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui.
0: 4 minuts per damunt de 3 quarts d'11.
4: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
0: Santi Jiménez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Carai, no, quina energia. Malcom Otero, bon dia.
6: Bon dia.
0: Què, com esteu?
6: Bé.
5: Bé.
0: A les portes de Sant
6: Content.
0: Joan.
6: S'acaben algunes competicions, algunes rivalitats. Quines? Per exemple, Cristiano Ronaldo... Messi s'ha acabat.
0: Esteu seguint el Mundial.
5: Això és molt llarg.
6: No, vull dir, jo crec que ja...
5: La pretemporada del Mundial.
0: Ja, és veritat, això és com la mera de...
5: És una mica... Sí,
0: el torneu de la galleta.
5: Hi ha hagut 3 partits o 4.
0: No, algun està bé.
5: Algun ha estat bé.
6: L'Anglaterra...
0: Bueno, molts. N'hi ha hagut uns quants, però vaja, sí que és veritat que...
5: Sí.
0: Teresa Herrera, en alguns casos,
5: Bueno, com a mica Liga Hypermotion, Però molt bé, si el porter aquest de Cabo Verde...
0: Sí. Bueno, quan juga Espanya? Una altra vegada, demà, no? Demà diumenge...
5: Demà a les 6.
0: A les 6.
5: Contra...
0: Aràbia Saudita.
5: Contra Aràbia Saudita.
0: Contra Ben Salman.
5: Que no els hi regalin joies a Luis de la Fuente. I que
0: sobretot no les guardin.
5: No aparegui Ben Salman i els digui: aquí tenéis unos collares de zafiros hechos de Zambia que me...
0: Perillosíssim,
5: Perillosíssim.
0: Sabem del potencial d'Aràbia Saudita?
5: Home, no és mal equip.
0: No és mal equip.
6: Va guanyar Argentina en el Mundial anterior, primer partit.
5: Et dic que és bastant millor equip que Cap Verd.
6: Ja. Yeah.
5: Però bueno,
0: doncs ja està.
5: Però Espanya no va per a vegades. La culpa és dels jugadors del Barça, clar.
0: Sí, com sempre.
5: Ja està.
0: Bueno, què hem de fer avui?
5: Bueno, parlarem d'un personatge d'aquests que indubtablement era un il·lustre dels grans,
0: Sí,
6: Sí, sí.
0: Dels que tothom admirava i tot això,
5: Sí, però especialment a França. A França capità general, mariscal de tot. O sigui, a França
0: tots
5: és...
0: Tots els títols que podria. Sí,
6: porter, davanter, defensa, tot.
5: Tot. Té estàtues, té carrers, té places...
0: Però aeroport?
6: No, aeroport no.
0: Ah.
5: Aeroport no té.
6: Perquè Charles de Gaulle li va treure.
5: Sí,
0: però... Home, n'hi ha uns quants més, també li podríem posar.
6: Però... El d'Orly, què és Orly? Fora Orly, no?
0: Exacte, Orly. No, Orly, què vol dir? Pues Orly,
5: és un dels grans homes de França. Però resulta que fa menys d'un mes el poble francès el va assenyalar com a execrable.
0: Ah, sí?
6: Ells, no
0: nosaltres.
5: Sí.
0: D'un dia per l'altre ja va ser com...
5: Sí, sí, fa un mes, eh?
0: Hosti!
5: I nosaltres seguim el poble.
0: Ara,
5: si el poble diu que és execrable,
0: ara.
5: Nosaltres també seguim que és execrable.
0: Això se'n diu populistes.
5: I què som?
0: El que digui el poble.
5: I què som? Populistes.
0: Populistes.
5: Va, exacte. Motius per ser il·lustre no li falten, realment, Un dels ministres principals del rei de França, Lluís XIV, ministre d'Hisenda, secretari d'Estat i secretari de la Marina. Sens dubte era l'eminència grisa del regne.
0: Grisa?
6: Grisa més aviat negra, però sí.
5: Sí, la que exercia el poder darrere del tron.
0: Això sempre ens agraden, aquests personatges.
5: Sí, Anas Laclari, Alejandro Echevarría, aquesta gent que estan allà exercint el poder... Però que...
0: Que no se'ls veuen habitualment.
5: El rei fa el que diuen el que està darrere, no? Un Rasputín de la vida, no? Però amb més classe.
6: I menys.
5: Ell es veu que treballava moltíssim. Des de les 5 de la matinada està... Menys rabo.
0: Va, prou! Treballant... Però és que hi ha gent que no ho sap, això, però diuen, no ho diuen, es va conservar en formol, no? El penis
5: ho vam explicar, podeu recuperar
0: de Rasputín. Diuen que està allà, no?, en un museu a Rússia?
5: No és a Rússia, crec que havia estat a Copenhague...
0: Sí, el van moure,
5: Es movia molt, amb un tràiler, però es movia molt, així, amb motoristes. Amb motoristes davant i el anaven movent.
0: Va!
5: Era... Ell és realment famós, el nostre home d'avui, per les seves idees econòmiques, que es diu el colbertisme.
0: Colbertisme.
5: Perquè es deia Colbert. Basades en una política econòmica que després tindrà molt èxit al llarg dels segles, intervencionista, mercantilista, que es basava en el desenvolupament del comerç i la indústria mitjançant la creació de monopolis i fàbriques estatals. És a dir, que treballés a l'Estat creés la seva pròpia riquesa. Aquestes polítiques es convertirien en una seriosa amenaça, per exemple, un tema dolent, per exemple, aquest, per les exportacions de la incipient indústria catalana de l'època.
0: Ah, van a contra els catalans?
5: Això va fer mal
0: econòmicament.
5: Sí. Aquí, el textil i els alcohols que es destilaven, allò de Reus, París, Londres,
0: sí,
5: es destilaven als mercats anglès i neerlandès i a les seves colònies, i justificarien en gran manera, això es va quedar molt perjudicat, i justificarien en gran manera la posició catalana a la guerra de successió.
0: Ah, d'acord.
5: Que és allò de dir, els francesos ni veure'ls perquè se'ns follen el mercat. Ell tenia un caràcter tallant, poc eloquent, no gaudia de massa simpaties personals entre els seus coneguts.
6: Qui no el voldria tenir com a amic?
5: No. Perpètuament vestit de negre,
0: carai,
5: un dia com avui ho passaria malament, auster de costums, distant, poc loquaç i dotat d'un enorme esperit crític i no es privava de criticar la frivolitat dels cortesans. Ah, t'ho imagina't un tio vestit tot de negre a la corte de Versalles,
0: clar,
5: que tots eren unes locazes allò...
0: I tots amb coloraines.
5: Tots amb coloraines, sí. Perruques...
0: Ui.
5: I el tio era com un monjo, eh? Sí, sí. Era un tio que tenia l'estat al cap.
6: Sí, és una xafaguitarra, saqueta. En anglès es diu Killjoy. És un Killjoy.
5: La seva obra i el seu epistolari, especialment, resulten imprescindibles a l'hora de conèixer els secrets polítics de la cort de Versalles. Fins aquí un home admirable.
0: Però... Vaja.
5: Va ser també qui va idear el que es diu Codi Noir, el Codi Negre, relacionat amb l'administració de l'esclavisme a les colònies franceses. A ell li deien... Mira, imagina't si el tio manava,
0: sí,
5: que li deien el Nord.
0: El Nord?
5: Perquè era el que s'havia de seguir sempre.
0: Hosti, que fort.
5: O sigui, quan... El mal nom que tenia era el Nord.
0: Heu parlat amb el Nord?
5: El Nord.
0: I ell era el Nord.
5: Perquè era el que s'havia de seguir. Es deia Jean-Baptiste Colbert Colby.
0: Però li dieu vosaltres, Colby.
5: Si no tenien collons ningú, des de dir-li. I nosaltres segurament...
0: Colby! No,
5: home, aquí no, Els Colby, grans sèrie.
0: Gran sí, senyor, gran sí, senyor.
6: No, el nostre Colby venia, com no podia ser d'una altra manera, de bona família.
0: Ah, sí, eh?
6: Sí.
0: Ja d'inici ja tenia...
6: Ja tenia panoja.
0: D'acord.
6: Era el primogènit de Nicolas Colbert i de Marie Prussot, que era la filla d'un conseller d'Estat i membre del Consell Reial de Finances. Vull dir que la seva família ja venia de... eren riques. Que es dedicaven a la banca a la regió de Xampany. És veritat que la seva família afirmava descendir de nobles escocesos, però no hi ha cap prova que ho demostri. I la invenció d'avantpassats nobles era una pràctica molt habitual entre els plebeus.
0: Ah, o sigui, dir que la gent que no tenia gaires coses diu, bueno, però jo...
6: Però Escòcia...
0: La meva família, tres generacions enrere, sí que en tenia.
5: Ells eren rics.
0: Ja.
5: El que passa és que no tenien el pedigrí.
0: Correcte.
5: I aleshores diuen... Va haver-hi un tiet d'avi escocès...
0: Per intentar justificar que en realitat tenen sang blava, no?
5: Exacte, però bàsicament el que tenien era pasta.
0: D'acord.
6: Clar, el que sí li van fer, li van fer senyor de Bandiers, perquè a més de banquer era conseller d'Estat. Ja li van donar un minitítol, però que no era...
0: Aquí.
6: No era el pare.
0: El seu pare.
6: Sí, és probable que estudiés els jesuïtes. El 1600...
5: Vist com vestia i les coses que feia, jo diria que segur que va estudiar els jesuïtes.
6: El 1634 va treballar amb un banquer de Lió i després amb un notari de París. Amb 21 anys, el seu pare va emprar les seves relacions i la seva fortuna per comprar-li el càrrec de comissari ordinari de guerra, la qual cosa li va donar certa notorietat. Era un endollat, però el nano va saber aprofitar-ho i comença una carrera imparable.
5: Sí, l'endollen, però no...
0: Però demostra després.
5: Però tio, un cocazo. Amb 30 anys va aconseguir que el nomenessin conseller del regne. Poc abans s'havia casat amb Marie Chagon, filla d'un membre del Consell Real, el tio també sabia...
0: Sí,
5: no? Que va portar al matrimoni una dot de 100.000 lliures, que és una salvatjada. A l'edat on ara la gent encara viu amb els seus pares i no fan res i tal, ell ja era ric i estava col·locat. I connectat, sobretot connectat. El seu cunyat li va presentar a la persona més important del regne de França en aquella època, per darrere el rei, òbviament, que era el cardenal Mazarino, que li va confiar la gestió de la seva fortuna.
0: Què dius ara?
5: Sí.
0: Perquè Mazarino li diu, tu que en saps? Porta-m'ho tu, això.
5: Porta-m'ho tu. I el cardenal, que diguem-ne, que era ric... Patar, perquè ho havia robat tot, era una de les fortunes més importants de França.
0: El cardenal?
5: El cardenal.
0: T'ho imagina't, però no, que no tenen vots d'allò.
6: No et posis així.
5: O sigui,
0: era un dels tios més rics del regne, el cardenal.
5: Sí.
6: I d'Europa.
5: Sí. I d'Europa, segurament. I li diu, saps què? Tu ara seràs el meu criptobro.
0: Inverteix.
5: I la pasta me la mous tu.
6: De gestionar les finances del principal conseller del rei, va passar a supervisar la gestió de les finances de l'Estat. I no va perdre el temps. Va redactar, l'octubre del any 1659, un memoràndum sobre les malversacions del superintendent, ja sé que sona a la tia, de finances, que es deia Nicolas Fouquet, que era el seu cap.

0: amigo.
1: Allò, el Nadal que ve ja no em veureu, ui, ja no sé què, ui, no veuré acabat el Palau de Versalles. Realment, Mazarino s'estava morint. I abans de morir, Mazarino suggereix al rei de França que, quan jo em mori, sí, agafa Colbert en el meu lloc.
0: Aquest és el bo.
1: Aquest és el bo. I el rei li fa casa. El 5 de setembre de 1661, Colbert va aconseguir, finalment, que Fouquet, que era l'altre que aspirava a agafar el lloc de Mazarino, caigués absolutament en desgràcia. I què va fer? El va denunciar i el propi D'Artagnan el va detenir a Fouquet a Nantes.
0: Ah, D'Artagnan és qui el deté.
1: D'Artagnan, sí, sí, el personatge rival. Real de
2: D'Artagnan. D'Artagnan,
1: El deté...
0: Bueno, és a... que cal recordar tota aquella generació que es va pensar finalment que D'Artagnan en realitat es deia D'Artagnan, doncs es deia D'Artagnan, eh? Que va ser un joc de paraules perquè tots... De fet, tots els mosqueters tenien nom com Dogos, no?
1: Sí, sí,
2: Dogos.
0: Dogos, ja no me'n recordo com es deia.
1: Dogos era Portos.
0: Portos, suposo, sí, ja no me'n recordo com es deia. Sí, sí.
1: Bueno, no sé, els altres eren Bobis i Tobis.
0: Ja està. Richelieu, no sé si també tenia nom
1: de gos. Tenia un gos així com molt lleig, molt amb cara dolent. Però bueno, aconsegueix que Fouquet caigui en desgràcia, el D'Artagnan el deté, i Colbert el succeeix al cap davant de l'administració de finances com a supervisor general. La seva política va consistir a donar independència econòmica i financera a França. Va acabar amb la depredació i va liquidar el deute de l'Estat.
0: Carai.
1: O sigui, era l'estrella del govern. Era el Miguel Boyer de la França, aquella època.
2: També va afavorir.
1: Després van veure com va acabar tot i com el Solchaga, eh? El país on és més fàcil hacerse millonario.
2: També va afavorir el comerç, va protegir les ciències, les lletres i les arts. Va fundar, de fet, l'Acadèmia de les Arts i Belles Lletres, l'Acadèmia de Ciències. També va ser triat membre de l'Acadèmia Francesa.
1: Aquest era un crac.
2: Va unir el Mediterrani i l'Atlàntic per mitjà del canal de Llenguadoc, que ara es diu Canal de Migdia, va pavimentar i va il·luminar París. Ja sabeu que París és la Cité de la Lumière, sí, però sempre plou, és per la il·luminació, la que va posar aquest senyor, eh? Va envellir la ciutat amb molts places públiques, portes triomfals...
0: Bueno, la va fer bonica, doncs,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
1: No, ara, quan aneu allà... Penseu en Colbert.
0: Tot era Colbert.
1: Va ordenar que... I després Haussmann. Però bueno, primer bueno. Colbert.
2: Va ordenar que es fes la columnata del Louvre i el Jardí de les Tulleries. També va dirigir la producció artística destinada a la reforma dels palaus reials, entre els quals va destacar el Palau de Versalles, tot luxe. Una cosa estranya en un home esquerp que anava sempre, com hem dit, vestit de negre, i quan arribem al negre tenim
1: aquí
2: un problema.
1: Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors black. On Le Noir. Le Noir, parlem...
0: Que gran Johnny Cage, eh?
1: Que gran és.
0: També sempre vestit de negre, efectivament.
1: Sí, un altre execrable que hem fet. També
0: sí.
1: Aquí surtem tots. Parlem del Codi Noir.
0: Què és el Codi Noir, el Codi Negre?
1: El Codi Negre era un decret que va idear Colbert, que va ser aprovat finalment pel rei de França 2 anys després de la mort de Colbert, que va ser implantat...
0: Ah, o sigui, ja ho va deixar com a herència.
1: Ell ho va deixar fet, no va arribar a veure'l vigent, però... Tota la redacció del que se diu, a més així, Codi Negre, mm-hmm, és seva. I aleshores ell, com hem parlat del nepotisme, li va deixar els trastos al seu fill, el marquès de Saint-Gelais, que va ser el que el va aplicar finalment quan el seu pare va morir. A veure, el Codi Negre definia les condicions d'esclavitud a l'imperi colonial francès. Restringia les activitats dels negres lliures, pocs, i es va vendre com un document molt avançat a la seva època.
0: Ah, era com molt modern,
1: que,
0: molt...
1: Que bo és Colbert...
0: Molt demòcrata.
1: I com que bons són els francesos que bé tracten els esclaus, si es pot dir això. Durant molts anys es va vendre com un avançament social. A veure, és veritat que gràcies al Codi Negre, més negres esclaus sí. van aconseguir ser persones lliures que en el sistema britànic, per exemple. El 13,2% dels negres esclaus que estaven a Louisiana sota jurisdicció francesa van acabar sent alliberats. Mm-hmm. Per exemple, els anglesos, que estaven a Mississippi, 0,8%.
0: Hosti, sí que hi ha diferència.
1: Sí. Sí, sí. I a més, ell el que va intentar fer va ser posar fi al tràfic il·legal d'esclaus.
0: D'acord.
1: O sigui, els esclaus havien de ser legals.
0: D'acord.
1: Anem a regular-los.
0: Sí, sí, sí. Regularització.
1: Però no deixa l'esclavitud, company.
2: Sí. Clar, la veritable raó del codi no era, com podeu imaginar, i ja veurem, humanitària. A veure, en aquell moment, al Carib, els jueus eren... principalment actius a les colònies holandeses, per la qual cosa la seva presència va ser vista com una influència holandesa desagradable en la vida colonial francesa. A més, la majoria de la població en les colònies franceses eren esclaus que sovint es revoltaven.
1: Hòstia, quina jeta, tio. A sobre que els...
2: A sobre que...
1: I a sobre es revolta.

0: Les plantacions estaven a càrrec de patrons, perquè els amos de les plantacions estaven absents i les dirigien des d'Europa.
1: Sí, és que les dirigien, sí, deixaven allà a un salvatge amb un fuet i els esclaus a treballar. Anem a veure les excel·lències d'aquest codi, que suposadament era una gran millora per la vida dels esclaus. Evidentment, comencem amb la legislació sobre religió. D'entrada deia, els jueus no poden residir a les colònies franceses, perquè ens revolten els esclaus. Els esclaus tots han de ser batejats a l'Església Catòlica, que seràs un esclau, sí, però aleshores ets catòlic.
2: Però ets catòlic.
1: Per tant, aniràs al cel. L'exercici públic de qualsevol religió que no sigui el catolicisme està prohibida. Els amos que permetin o tolerin altres religions pels seus esclaus podrien ser castigats. Només es reconeixeran matrimonis catòlics entre els esclaus. I parlant de matrimonis, ara parlarem de sexe i de matrimoni.
2: Numeral, hombre! Viva la numeración que ha visto matrimonio sin correr a dones. Numeral, viva la numeración que... Ara farà allò de... Ah, pavo real? Ja sabem què vol dir després de tants anys aquesta cançó, no? Numeral, numeral, viva la numeració, pavo real, u.
1: Crec que puc follar-me tot el que vull dir.
2: Val, vol dir això, eh? D'acord, d'acord.
1: Mentre portis el compte...
0: No, perquè, clar, ja, aquesta cançó del Puma ve al perd per les normes que va imaginar Colbert. A veure, la cosa és complicada. Els fills entre una esclava i un home lliure,
2: sí.
0: Si el pare no estigués casat, només si no estigués casat...
2: A veure, torna-hi, torna-hi. El pare, l'home... O sigui, ara imaginem, esclava, home lliure i esclava.
0: I esclava.
2: Tenen un fill.
0: Clar, si el pare...
1: És a dir, la viola. No és allò que quedin, surtin, vagin al cinema i tal. No. L'agafa una plantació i la viola.
0: Si el violador no estigués casat...
2: No estigués casat, sí.
0: Si fos solter, hauria de casar-se amb la concubina esclava i... l'alliberaria a ella i les seves criatures de l'esclavitud.
1: Això no està malament.
2: Val. O sigui, tu ets solter.
0: Sí, ets solter, sí.
2: I tens relacions amb aquesta esclava, t'hi hauràs de casar i els fills i ella seran lliures.
1: Només si ets solter.
0: Només si ets solter.
2: I si no ets solter?
0: Ja veurem.
1: Ara,
0: ja
1: arribarem.
0: En cas contrari...
1: Perquè no anirem contra el matrimoni catòlic, no?
2: Clar, clar.
0: Sí, en cas contrari, si no alliberes a l'esclava, el càstig seria una multa tant pel pare, o sigui, com el violador, com per l'amo de l'esclava. La multa seria... de 2.000 lliures de sucre.
1: És a dir...
2: 2.000 lliures de sucre?
1: Sí. És que, clar...
0: És una mesura...
1: Hi ha canyes de sucre.
2: Una multeta i cap a casa.
1: És a dir, tu et podies casar, sí. Però si eres ric, t'alliberaves d'això.
2: Clar.
1: I el fill i la dona seguien sent esclaus.
0: Sí. Si el violador fos al temps l'amo de l'esclava...
2: Ah, clar, perquè llavors hauria de caure doble multa, potser.
0: Ella i les criatures resultants serien retirats de la seva propietat, però no alliberats.
2: Ah...
0: O sigui, ja no seria propietat seva, seria propietat...
1: A l'amo de la plantació.
2: Sí.
1: Viola a una esclava...
2: La treuen d'allà, però continua sent esclava.
1: L'envien a un altre lloc perquè la violi una altra.
0: Les bodes entre esclaus requereixen estrictament el permís dels amos, però també, això està bé, requereixen el consentiment dels esclaus.
2: Dels dos que es volen casar?
0: Sí.
2: Home, és bastant obvi, això, no? Sí.
0: Bueno, no tan obvi, perquè els esclaus que li donen aquest dret en aquell moment no era habitual.
2: Ah, d'acord, d'acord.
0: Els nens nascuts entre esclaus casats, òbviament, serien també esclaus.
2: Ja.
0: Els fills d'un esclau i una dona lliure eren lliures, però això no passava sovint, no passava mai.
2: O sigui, una dona lliure, per tant, algú amb privilegis...
1: Es punxa un esclau.
2: Ho fa amb un esclau, el fill
0: seria...
2: és lliure.
0: Sí.
2: Vale.
0: En canvi, els fills entre una esclava i un home lliure...
1: A casat.
2: Casat.
0: Eren esclaus.
2: Clar, és sí. Això que hem dit abans.
1: Sí, les violacions.
0: Vull dir, però aquest codi tan humà, com veiem, tenia també... altres aspectes, veiem.
1: Sí. Sabeu allò de no se me amontonen, circulen, que
2: sí.
1: Tres són multitud?
2: Sí, sí.
1: Els esclaus pertanyents a diferents amos no podien reunir...
2: Però és que es pot tenir... Que pertany a diversos amos a la vegada?
1: Poden estar treballant en una plantació...
2: A una i a l'altra, i ara sí, te la cedo, sí. I ara no sé quantos.
1: No, però clar, que diferents amos no podien reunir-se en cap moment per parlar.
2: Ah, clar.
1: Perquè no fos que muntessin...
2: Ah, vols dir, perdona, ara ho he entès,
1: sí.
2: Que un esclau d'un amo i l'esclau d'un altre amo no es poden trobar a xerrar.
1: No es poden trobar a xerrar.
2: Perquè clar, igual s'expliquen coses.
0: Igual revoltes.
2: Vale.
1: Els esclaus no poden vendre canya de sucre ni que tinguin el permís dels seus amos.
2: Vaja.
1: Vale. Els esclaus no poden vendre cap altra mercaderia sense el permís dels seus amos.
2: D'acord.
1: Els amos, això sí, mira que bo és el codi negre, han de donar de menjar quantitats especificades, no ens passem, i roba als seus esclaus fins i tot aquells que estaven malalts o vells.
2: Però un moment, això del fins i tot...
1: Sí.
2: T'explica molt bé lo de l'època, eh?
1: Diu.
2: Perquè ja devien donar per fet que si eren vells o malalts ja fem bolleria, que es mori sol.
1: Sí, sí. També seria executat un esclau que colpegés el seu amo, l'esposa de l'amo,
3: sí,
1: l'amant de l'amo o els fills de l'amo. Aquí està bé, perquè
3: l'amant... És molt bo que l'amant té el mateix estatus.
1: L'amant entra en l'estatus. El marit i una esposa esclaus, una parella esclaus, i els seus fills, sempre que siguessin prepúbers, sota el mateix amo...
3: Sí.
1: Mira, això és una cosa que teníem bona, conciliació familiar. No es vendrien mai per separat.
3: Mare de Déu, senyor.
1: Veus?
3: O sigui, van amb el pack.
1: Però espera, que no hem parlat dels càstigs encara, eh?
3: Ah.
0: Sí. Els esclaus fugitius absents durant un mes han de tenir les orelles tallades i ser marcats. O sigui, si un mes...
3: A la que tornen, els hi talles les orelles.
1: Exacte, agafen,
3: els
1: marcs... no, tornar no tornen.
3: Bueno, sí, clar.
1: Si es troben, clar.
3: D'acord.
0: Si durant un altre mes, aleshores se'ls hi tallarien els isquiotibials i se'ls tornaria a marcar.
3: Però si això si ho fan una segona vegada o si una... estan dos mesos
1: no,
3: fora?
1: No, si estan dos... la segona vegada.
0: Si ho fan una tercera vegada...
1: Si et trigues una segona vegada o en lloc d'agafar-te el primer mes, t'agafen el segon.
3: Ja.
1: Si és el segon, ja, isquiotibials de fora.
0: I si ho fas una tercera vegada, ja ets executat. Els amos poden encadenar...
1: Aquesta és molt bona. A veure.
0: Poden encadenar i, alerta, colpejar els esclaus,
3: sí,
0: però no poden torturar-los. Vull dir, què vol dir? Que els pots colpejar, però no pots torturar-los.
3: Però això és el que deia el Codi Negre, sí, de Colbert.
0: No, sí, pots torturar-los.
3: O sigui, permetia encadenar i colpejar els esclaus, però no la tortura.
0: La tortura no, no. Ni la mutilació.
3: Pagar-los mentre estan encadenats no és tortura.
0: No, tortura si li fas pessigolles o alguna cosa, però... no sabem exactament.
1: Ara ve una altra norma que és de que molt a favor dels esclaus.
0: Els amos que matin els seus esclaus,
3: sí,
0: seran castigats.
3: Els castigaran.
0: Però no especifiquen quin serà el càstig.
3: El codi no deia com.
0: Pissarra. No mataré el meu esclau. No mataré el meu esclau. No mataré el meu esclau.
3: Preveu un càstig, però no diu quin.
0: No. Això sí, regulava que els esclaus alliberats tenien els mateixos drets que els subjectes colonials francesos.
1: Que no tenien masses, que no eren ciutadans francesos.
0: Però tot i així, els negres es segueixen queixant. És que mai, Bundó, mai estan contents.
1: Vale. Potser motius no els hi faltaven per queixar-se, perquè a veure si saps quan es va derogar aquesta llei...
3: La llei Colbert,
1: el Codi Negre.
3: El Codi Negre.
1: Mira, jo te dono pista. L'abolició de l'esclavitud va ser el 1848.
3: I Colbert de quina època és?
1: Del 1659.
3: O sigui, aquesta llei del Codi Negre, com a mínim, està 200 anys en marxa, gairebé. Bé,
1: el Codi Indígena,
3: sí,
1: que regulava totes les colònies en general, es va derogar a França el 1947.
3: Sí.
1: Quan diries que es va derogar...
3: El Codi Negre? Home, doncs entre el segle XIX i segle XX, no? Entre l'abolició de l'esclavitud i aquest Codi Indígena que deies.
1: El Codi Negre no va ser derogat a França fins al 28 de maig de 2026. És a dir...
3: Però això és aquest any?
1: Fa un mes.
3: Fa un mes?
1: Fa un mes.
3: El Codi Negre estava encara vigent?
1: Vigent, sí. No s'aplicava, però
3: no.
1: Estava vigent.
3: No.
1: Es van donar compte el 28...
3: Algú va dir, heu vist això?
1: El 28 de maig del 2026...
3: No m'ho crec.
1: Fa un mes va ser derogat el Codi Negre. Per tant, no és, no és estrany, per això dèiem-ho del poble que ens ha guiat, que el dies després de que s'abolís, a finals de maig i principis de juny, d'aquest mes de juny, l'estàtua de Jean-Baptiste Colbert, que està situada, impressionant, enfront de l'Assemblea Nacional Francesa a París, va ser coberta en part amb pintura vermella i la inscripció Negrofòbia d'Estat. Un vídeo publicat a Twitter per la brigada Antinegrofòbia mostra l'autor de la pintada sent arrestat per la policia i justificant-se. El que deia el que va fer la pintada, deia, el que està prohibit és el racisme. Aquest home, es refereix a Colbert, és un apologista de la negrofòbia.
3: Que bèstia.
0: Sí, aquesta acció ha obert, de veritat, un gran debat a França. Diversos responsables polítics, sobretot de la dreta...
1: No es podia saber.
0: No es podia saber, van condemnar l'acte contra Colbert. El president de l'Assemblea, Richard Ferrand, de la República en Marxa, el partit de Macron, va considerar absurd revisitar la història i censurar d'aquesta manera comportaments del passat.
1: Mira, com Díaz Ayuso amb Hernán Cortés.
3: Bueno, això és molt habitual, eh? No cal que removeu el passat, que és una cosa que no cal. Ja.
0: En termes semblants, es va pronunciar la líder d'ultradreta de reagrupament nacional, Marine Le Pen. Segons ella, si se segueix per aquest camí, caldria tirar les estàtues de De Gaulle i de Napoleó.
3: Efectivament.
0: Potser sí.
3: Probablement.
0: Però fa uns dies...
3: És que al final no quedarà ningú. Ja, és que...
1: Oh, però potser s'hauria d'explicar, no? Per això estem nosaltres aquí.
0: Fa uns dies, en un discurs televisat, Macron va dir que França ha d'assumir tot el seu passat amb autocrítica, però sense llevar estàtues.
1: Sense un paper terra.
0: potser no estaria més fer una estàtua als esclaus.
3: També
0: podria. I si heu d'admirar a Colbert, que sigui a Steve Colbert.
3: Sí, noi, Units, sí, noi. Espero que no li trobem res a Steve Colbert, tampoc.
0: Encara, bueno. Encara és viu.
3: Sí, sí, això sí. No se li pot fer aquesta feina. Bé, avui Jean-Baptiste Colbert, un dels homes importants d'aquella França del segle XVII, que ha estat il·lustre durant dècades i segles, doncs des de fa molt poquet l'han reconegut.
1: Menys un mes.
3: L'han reconegut com a exagrable, finalment. Per tant, a tots els seus títols i tota la seva fortuna se li ha de sumar també el d'exagrabilitat. Malcom Otero, Santi Jiménez, que vagi bé, eh?
0: Vinga, adéu, adéu, adéu.
3: Adéu.
4: Sauf les aveugles, bien entendu.
5: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
6: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
11: ostres,
10: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
11: No.
10: I a més, es posa a diluviar.
11: No t'ho creus.
10: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
13: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
14: Este verano la gran pregunta es...
15: ¿Híbrido o eléctrico?
14: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
16: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
17: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
18: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
19: Guala!
17: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
20: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
21: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
20: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
21: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
20: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
21: RAC1
20: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. El cap de setmana, quan passen coses...
3: Deixa'm connectar amb Nulles, a veure què estan fent a RAC més ara mateix.
22: És que són molt passats. Mira'l!
3: Una pregunta, el Basté què hi fot aquí? Perquè clar, ell... No, perdó, però...
0: S'ha colat, s'ha
3: colat. No ha pujat un castell a la seva vida.
22: Espera't un moment.
23: Ens està venint la moto que li comença a agradar.
22: Mira, l'enxaneta de la jove de ball. No te jodis.
3: Parla bé, Basté, home.
22: Home, és que esclar, és que aquí he tocat la pera, la diva.
23: Acabo de tenir la imatge de Bundó d'enxaneta pujant per sobre de persones que no s'ho mereixen.
3: Persones que suen.
23: Per què vull fer castells jo?
22: Jo us diria que cap dels dos serveix, eh?
3: No, ja se'ns ha passat l'arròs, no passa res. Sí.
20: Via lliure, territori, cap de setmana.
3: Ara, que el Toni García... Hola, Toni.
24: Numeral, numeral.
25: Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin recibir amonestación?
24: Pavo real, pavo real.
3: Estàvem, això no pot anar
26: així. No, perquè estem assajant.
3: Us he dit bon dia.
26: Estem assajant.
3: Us he dit bon dia i ja feu el
26: ruc. Estem assajant.
24: Bon dia.
3: No cal que assajeu res.
24: Bon dia,
3: no cal que assajeu res.
24: Què tal?
3: Pavo Real 1. Pavo Real 1.
1: I et dic una cosa, ens està sortint bastant... I això que,
3: molt!
1: I això que portem ni 5 segons intentant coordinar-nos en la cançó. Ja ha sortit?
3: No, sí, la coordinació no seria un dels elements que us defineix.
2: Però quan es té talent... No cal,
3: sí,
2: no,
3: sí.
1: El talent surt sol. Sí, brolla, brolla.
3: Us anava a preguntar si sí, brolla. Hòstia, de veritat, no em feu parlar. O sigui, no m'estireu de la llengua perquè és que avui no tinc el dia.
2: Quina, què passa amb aquesta?
3: No tinc el dia.
2: Què passa amb
3: sort que vindrà.
2: Amb aquesta llengua,
3: sort que una estona ve el Jorge Drexler i m'ho arreglarà, això.
1: Ah, hòstia, sí, molt bé. Que bé. Clar, clar. Ens home, poses a un nivell molt baix ara mateix.
3: És que, a veure, home, il·lusió em fa.
2: Comences molt a baix.
1: Gràcies, Xavi.
2: Puges una miqueta, patrilleros, i ja normal, Drexler.
3: Bueno, escolta, ara parlem de seguida de cinema, de Toy Story 300, que és l'última pel·lícula de Toy Story.
2: Estic molt deprimit.
3: Bueno, prou, ara parlem. Ara parlarem, eh? Però una cosa, bro, que aprofito que estàs per aquí, perquè omnis. Abans hem parlat a l'informatiu d'una qüestió que és... crec que coneixes la bodega Fermín.
1: Sí, i tant.
3: De la Barceloneta.
1: Sí, sí, sí.
3: Com altres bodegues històriques de Barcelona que porten, no sé, 40 o 50 anys funcionant a la ciutat. No? Hi ha hagut aquest afer dels rètols, de la retolació, que és una retolació de l'any 73. Sembla... Que, home, no diria que segurament és, diguem, patrimoni de la humanitat, no? Un rètol... Però és un rètol d'aquests...
2: Patrimoni de Barcelona.
3: Clàssics...
1: De la ciutat ho és.
2: Clàssics de Barcelona, segur.
3: Clàssics de bodega. O sigui, allò que ho veus i et sents a casa, dius, bodega de Barcelona.
1: I
3: l'Ajuntament, perquè hi ha una regulació al voltant de l'ús de la façana, els ha demanat que... Bueno, no els ha demanat. Els ha denunciat perquè no estan en regla, diguem-ne, dins de les normes. Ells s'hi han mirat d'oposar i finalment em diuen que ja l'estaven retirant, aquest cartell, de la bodega Fermín.
1: Ja l'estan retirant.
3: Ja l'estaven retirant.
2: Però quin és el guany exactament que té la ciutat de Barcelona retirant un cartell d'una bodega?
1: Jo deixa'm dir una cosa, Xavi. Si jo ara surto a fer un passeig per Barcelona, em trobo 300, 400 cartells horrorosos que estan atacant les façanes d'incomptables edificis de la ciutat que mereixerien ser trets. Aquest cartell, que és històric, és a dir, que és un cartell històric i que és preciós, m'és igual la regulació, perquè moltes vegades s'ha fet la vista grossa en moltes coses perquè tenen un valor, i aquest valor de patrimoni de la ciutat jo crec que s'ha d'avantposar a qualsevol regulació absurda que s'apliqui. Ho dic de debò. I en aquests casos, que es faci alguna llei que protegeixi aquests cartells, que es faci alguna cosa per part de l'administració, però no podem permetre que aquests cartells es treguin de les façanes de Barcelona.
2: No ho podem permetre.
3: Perquè per la gent que no hagi vist el cartell, a veure, és un cartell molt, molt clàssic.
2: I que no envaeix la via pública.
3: Són aquests una mica gruixuts, no? Ara es porten molt més plans, no? Això sí, que és molt gairebé una fullola, no? I aquests són molt més gruixuts, que deuen fer, que sé, 5-10 centímetres de gruix,
2: molesta
3: que sobresorten una mica de la façana. I són unes lletres, vaja, molt, molt normals, que diuen bodega Fermín licoreria. I llavors hi ha una que hi ha al córner, o sigui, a la cantonada just, que sobresurt, aquesta sí sobresurt, que diu també bodega Fermín licoreria. No té més, eh? O sigui, el que sí que és una tipografia que et recorda, com altres bodegues. Sé que la bodega Carol que hi ha a l'Eixample, per exemple, els hi està passant el mateix. Segur que ens deu estar escoltant gent que té bodegues que els hi està passant el mateix, o locals d'aquest tipus, que exactament la normativa no la deu complir, normativa moderna, de cartells que són dels 70 o dels 80.
1: Que són de fa no sé quants anys.
3: Que són de fa 40-50 anys, no?
2: I probablement anteriors a la normativa.
3: No, molt anteriors a la normativa. No probablement. La normativa potser és del 2010 o 2011 i els cartells són dels anys 70-80. I el que hi ha hagut, suposo, és una denúncia prèvia d'algun particular, que no sabem ni qui és.
1: Que és el que acostuma a passar en aquests casos.
3: I que els porta fins a aquest punt. Doncs em diuen que la bodega Fermín ja els estaven retirant ahir, no sé si l'hauran acabat de retirar. Hem vist uns certs moviments per part d'alguns regidors de l'Ajuntament. Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, demanava que s'aturés això i que s'ha registrat una petició per aturar-ho i que els rètols de bodega Fermín o d'altres es declarin petit paisatge urbà.
1: Sí, però ara això s'hauria de fer abans. És a dir, ara si ja estan retirant el cartell, ja m'ha arribat tard. És a dir, no s'hauria d'haver retirat
2: jo
1: mai. Si és que l'estan retirant, si és que aquesta notícia és veritat.
3: Vale, això és el que s'està dient.
1: Derrota, o sigui, i no hauria de ser així. És a dir, hem arribat tard una altra vegada.
2: Estic a favor.
3: Si algú ens ho pot confirmar de la gent de la Barceloneta que ens estigui escoltant, si els estaven retirant, perquè efectivament això és el que ens diu un conegut directe de la bodega Fermín. Que sembla que sí, que ahir els estaven començant el procés de la retirada. I he de dir que hem rebut, a veure si... Val, sí, puc dir-ho, que ens estaven escoltant aquest matí, que estàvem explicant la notícia des de l'Ajuntament de Barcelona, i ens han enviat una resposta. És una resposta per escrit. que també m'agradaria que no fos només per escrit, però bueno, passar-li, que diu, cito textualment, perquè ja és una nota de premsa pràcticament, que diu, el govern municipal és conscient de la rellevància cultural i emocional d'aquest establiment, per aquest motiu es compromet a buscar les solucions tècniques i estètiques adients perquè la nova retolació, per tant donant per fet que es retirarà l'antiga, sigui plenament compatible amb la normativa municipal, preservant la memòria històrica i l'estil de disseny que caracteritzen la imatge de la bodega Fermín. Així doncs, els tècnics municipals treballaran amb els arquitectes encarregats de la rehabilitació per determinar la millor manera de conservar els rètols, garantint alhora el compliment de la normativa vigent. Si puc entendre això, perquè entenc que és això, és traurem uns cartells antics i llavors en col·locarem uns que s'assemblin als antics.
1: Jo entenc això. O els antics els adequarem a la nova normativa i potser els haurem de modificar.
2: Però de veritat...
1: Ja no és el mateix.
2: Jo us ho dic de veritat.
1: Ho dic de veritat, perquè ens compliquem la vida. No, no,
3: però t'afegeixo una cosa, que és fer un esforç perquè el cartell que compleixi la normativa, que suposo que és el gruix de la sortida de façana, però sigui igual a la vista.
1: És una solució dels germans Marx, de veritat.
3: És una feinada per tothom.
2: Jo només volia preguntar una cosa. Diu alguna cosa aquesta nota de la Casa de les Carcasses?
3: No, no ens diuen res de la Casa de les...
1: Perquè els cartells també i...
2: No,
3: no deuen sobresortir.
2: I dels restaurants amb menús que porten fotos? Diu alguna cosa?
3: Això no diu res.
2: No hi ha una normativa, no, contra això?
3: Però
2: perquè a mi em molesta bastant més qualsevol cartell de bodega antiga. I no s'està fent res. Tu, per exemple, Xavi Bundó.
3: Jo no estic fent res.
2: No, però si vingués l'Urbani i t'agafés... Em sabria menys greu que el d'aquests cartells.
3: Ja.
1: A més, això té lloc a un barri que està pràcticament devorat pels pisos turístics, per una mena, un turisme de dubtosa qualitat, que té molts problemes i que ara les energies se senten en un cartell que té...
2: Vingui un senyor, que et vingui un prou. Senyor... Al,
1: de veritat.
2: Un senyor al teu bar, que et mates perquè segueixi obert, a dir-te que el cartell sobresurt 5 centímetres.
1: És que et posa de mala llet, ho dic de debò.
2: Miri, he escrit una denúncia anònima d'un senyor que diu que passa cada dia, passa per sota i veu aquells 5 centímetres i té un toc.
3: Perquè la gent s'hi faci una idea, perquè ara ens estan escoltant i potser no saben ben bé. Veient-lo, és un cartell, insisteixo, d'aquests rectangulars metàl·lics que sobresurten.
2: És zero molest, 5 o 10,
3: i que ocupa el tros de façana que ocupa el bar. Llavors, hi ha un altre que surt sobresurt de la façana, com aquests que hem vist moltes vegades en molts llocs, que estan penjats cap a l'exterior, que sobresurten.
2: Perdona un moment, Xavi, si hem d'aplicar, ara sense conyes, si hem d'aplicar aquesta mesura a tota Barcelona...
3: Va, deu ser això, no?
2: Però com ho faran?
1: Es tornaran bojos.
2: Perquè és que hi ha milers de llocs nous que tenen cartells absolutament ridículs que envaeixen la via urbana i que molesten molt més que aquests, i de colorins.
1: I és que un dia, Xavi...
2: Puc dir, mira...
3: Però és que els colors no crec que determinin...
2: Si algun...
3: He de mirar la normativa, no sé quina és.
2: Si algun inspector que ens estigui escoltant, que es faci per Enric Granados, saps? O per Rambla Catalunya, i que m'expliqui després.
1: Però un dia, Xavi, hauries de convidar a propietaris de bodegues perquè t'expliquin les penúries que passen amb l'administració. Que, en teoria, l'administració els hauria de donar tot el suport, i no és així. No vull equivocar-me, però crec que fins i tot algú li ha caigut alguna multa pel rètol.
3: Jo el que no veig, l'única reflexió que deixo caure és que, efectivament, a vegades, ja no parlo d'aquest ajuntament, sinó en general el discurs polític passa per, i crec que és l'encertat, dir que les ciutats estan perdent personalitat, que una ciutat com Barcelona específicament, però moltes altres, estan perdent la batalla contra un turisme massiu que porta un tipus de comerç, un tipus de local, que està molt allunyat de la història i la tradició barcelonina, i que aquests estan connectats directament amb la tradició barcelonina. I que, vaja... fer modificar o fer caure i un esforç i una multa i un esforç econòmic un cartell per acabar posant un cartell que s'hi assembli...
1: S'esperpenti,
3: de veritat. Vaja, no ho sé.
1: No ho sé. No, jo, de veritat, tant de bo... Bueno, tant
3: que
1: de bo...
3: Les normatives existeixen per alguna cosa, també. Bueno, vull dir que clar. Les dues coses són complicades. Sí,
2: però potser que apliquéssim primer les més urgents, que jo diria
3: per exemple,
2: que ara mateix a Barcelona la més urgent no seria aquesta, i després ja anem a les específiques. Home, el que no pots és que comencis per les absurdes.
1: És que no té sentit.
4: Com aquest passatge al gòtic, que està ocupat per taules, que és un passatge molt curt, molt petit i molt estret, i que està ocupat per taules d'una terrassa.
1: Blai, és que si comencem, no acabem.
4: Que no pots ni passar
2: per allà. Escolta, però després vés a la boqueria. Però tu després vés a la boqueria, i demana permís per qualsevol cosa.
3: 11 i 28 minuts. Bueno, doncs ja ens sentirem a parlar.
1: Escolta,
3: ja
1: tant de bo, si l'han retirat, el puguin tornar a recol·locar com estava abans.
23: Sí, el mateix.
1: És el desig que tinc, de veritat.
23: El mateix, amb 2 centímetres més que sobresortim.
3: 11 i 28. Parlant de bodegues, tinc una miqueta de... Ara, de seguida, començarem a les pantalles que estan... En fi, que ens han portat aquí patates.
23: Suposo que aquesta secció de gastronòmica política es cobra part.
3: I tant, no tinguis cap dubte. Cap dubte. L'administració t'ho pagarà.
1: 50 euros
3: una mica de patates per veure una mica de futbol, una mica de mundial, i també olives espanyoles. Amb les olives espanyoles hi ha varietat per tots els gustos. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de saïtó, les noves de Gilda, les noves farcides d'anxova de l'Escala. I ara que hi ha el Mundial, toca compartir els partits amb la família, els amics, amb patates, amb olives espanyoles i amb el que sigui. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
1: Les olives, les olives, pel que estic veient, se les ha menjat Eva Jou.
4: Estan al seu rebost.
3: Un moment.

0: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 11 i 32 minuts.
2: Patates Sant Tomàs us ofereix aquest espai.
1: Que bones són.
3: Les millors patates que he tastat en la meva vida, tal qual ho dic.
4: He dit que he agafat les de pebre negre i m'està picant una miqueta a la boca, eh?
3: Home, ja et va bé, ja va bé, però ja et desperta.
1: Què volies, que es diguéssim de pebre negre i fossin de rosa mosqueta?
4: M'està picant bastant la boca, eh?
3: No ha llegit, no ha llegit.
1: Per això són importants els cartells, perquè has de llegir-los.
4: Clàssic sabotatge. No, perquè l'havia tapat amb un pòstit, l'Eva Jou.
3: Ah, Eva Jou té la culpa ara.
4: Clàssic sabotatge d'Eva Jou.
1: Blai Morell, bon dia.
5: Bon dia, Xavi.
1: Òscar Broc, bon dia.
3: Bon dia.
1: Toni García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
3: No he fet el genoll i, per tant, ell hauria d'haver fet el bon dia allargat.
1: No, perquè, ens hem posat...
4: No, perquè falta una persona.
3: És que sempre hi ha una excusa.
4: No, clar, tio, és que hi ha una litúrgia. És que l'has de seguir.
3: D'acord, d'acord.
4: Si vols, fes deu de la Noé i faig el bon dia.
1: On està la Noé?
4: Currant, tio. Està currant.
1: Ah, vale, vale.
3: Estic fent fotos.
1: Ah, vale.
4: Està fent fotos.
3: Això és... Estic fent fotos.
1: Estàs posant-li la veu de la Noé.
3: Sí.
1: Això és una imitació de la Noé.
3: Estic fent fotos, Xavi.
5: És un gran imitador.
1: Em sembla terrible.
3: És Coming of an Age, movie. Coming of an Age.
1: Prou.
5: El nou Oriol Cruz.
4: Sí. Quin mal... Quin mal tot.
1: Mira, m'està enviant un missatge a Toni Clapés. Qui és aquest imitador tan bo que teniu? El vull ara. Però ara, m'està enviant un missatge, eh?
3: Tinc moltes ofertes,
4: eh? Digue-li mitjà, Miguel Bosé.
1: No.
4: Ves Miguel Bosé.
1: No.
3: Va. Xavi!
1: No, prou. Va, anem amb les estrenes de sales. Evidentment, el cap de setmana... Però és la més vista o no?
5: Sí.
4: De llarg.
5: Des de dimecres.
1: La pel·lícula més taquillera del cap de setmana, però vaja, tenint en compte que va des de dimecres ja, és un cap de setmana llarg. S'ha acabat el curs, per tant, és la decisió perfecta, el moment ideal per llançar-la, que és... Toy Story 5.
6: Forky, acceptes la Karen Beverly Forky com a legítima esposa?
7: Yeah! Hola, amic Oscar Brock!
3: Una boda.
7: Sí, està claro.
3: Hi ha una boda. Eh?
7: Soc l'amic de Forky, Oscar Brock.
1: A veure...
7: La cullera, Oscar Brock.
1: Partiré d'una premissa que ja sé per on aniran els trets. Què és? Vinga. A veure, Toy Story ens l'estimem tots, sí?
3: I tant.
1: Una nissaga
5: molt
1: brutal. Important per la història del cinema...
5: De les millors, Xavi, diria.
1: De les millors trilogies de la història del cinema. La tríada original, aquelles tres pel·lícules, de les millors de la història del cinema, no d'animació, no. Del cinema en general.
5: Sí.
1: Del cinema en general. Estem d'acord. La quarta pel·lícula és una molt bona pel·lícula. El que passa és que s'afegeix a una trilogia que és gairebé perfecta.
4: Ja té els seus problemes.
3: És una bona pel·li, però potser innecessària.
1: Val.
4: Irrellevant.
1: Ja m'anticipo a que m'imagino que direu que és tan innecessària com aquesta cinquena.
4: No.
3: Menys,
4: no,
3: potser. No.
1: La cinquena
5: és més innecessària.
1: Molt innecessària. Val.
4: Molt més innecessària.
1: Si apartem aquest concepte, que m'agradarà que el comenteu igualment, és mala pel·lícula o és una pel·lícula que està bé?
3: És una pel·lícula que, si vas amb nens, els nens jo crec que la podran gaudir.
1: S'ho passaran bé.
5: Sí.
3: No sé si s'ho passaran tan bé com amb altres pel·lícules. Penso en Inside Out, per exemple, molt més intel·ligents, molt més complexes, però jo crec que van al mateix públic, bàsicament. Però com a pel·lícula d'aventures, pel·lícula de sentiments, pel·lícula Pixar, amb moda conservador, a més, jo crec que és una de les més conservadores de tota la saga, amb diferència. Jo crec que als nens els agradarà, però el factor d'agradar als adults, jo crec que aquí ja s'ha perdut per complet, almenys, per la meva opinió. Aquí hi ha una rutina...
1: No t'ha interessat el més mínim.
3: No, hi ha una rutina, hi ha aquest loop temàtic constant, que és la joguina amenaçada per una altra joguina nova, la por a perdre la rellevància, la importància...
4: Pensant en això,
3: va de perdre la rellevància i tinc la sensació que Toy Story ja l'ha perdut, aquesta rellevància.
1: Que bona, aquesta.
3: Ho dic de veritat. I és aquesta sensació, estava veient una cosa, doncs, amb un punt de... inèrcia, de tristesa, de rutina, de... Mira, és una altra pel·li de Toy Story, però ja no és el Toy Story que jo recordo de les tres primeres parts. Recordeu que Tarantino va dir...
1: Però és molt bo això que acabes de dir. Mira, ara t'ho dic...
3: Gràcies, Xavi.
1: T'ho agraeixo, perquè no és igual.
4: A veure, Bundó, estàs equivocant.
1: No, perdona, però que...
4: Estàs donant aliment al goril·la del zoo.
1: Que Toy Story està...
4: Està bo de trencar la gamba i sortir.
1: Que Toy Story, a través de la seva pròpia història, que és... Sempre hi ha una joguina millor, i, per tant, la pèrdua d'interès que genera la joguina antiga és un drama... I ho està vivint en les cares pròpies. Sempre hi ha una cosa millor i ja, pues, retirem-ho.
4: Sí, però hi ha un problema aquí. Saps quin és?
1: Quin?
4: Que
1: funciona molt bé.
4: No, que aquesta saga segurament serà la més taquillera.
1: Claro.
3: Ja, aquí està
4: la
3: gran contradicció.
4: La cinquena part serà la més taquillera, però de llarg. El tracking, o sigui, la predicció parlava de 180 milions de dòlars. Seria, de moment, la pel·lícula més taquillera de 2026. El dijous, la pel·li va fer el 51% del total de la taquilla a Espanya. I a tot arreu on ha anat, a Itàlia és la més taquillera de totes, a Alemanya és la més taquillera de totes, a Japó és la més taquillera. O sigui, és una pel·li que farà tants calés, segurament serà la pel·li de Disney que farà més calés de totes. De totes. Què vol dir això? Que tindrem Toy Story 6, Toy Story 7... Això demostra, una vegada més, que els crítics i el públic van per llocs diferents, cosa que sempre ha passat i no... Resulta sorprenent.
1: Tampoc no passa res, perquè vagi
4: no,
1: diferent.
4: No, no passa absolutament res. I en segon lloc, que òbviament Pixar té un problema. I això és... I això crec que és el més rellevant de tot.
1: Només deixa'm fer un apunt sobre això que deies de la crítica i el públic van diferents. A veure... Jo he fet aquest punt previ, també. La pel·lícula no és un desastre, la pel·lícula.
8: No.
1: La pel·lícula és una bona pel·lícula d'animació i de diversió i arriba al moment ideal amb uns personatges molt consolidats i, per tant, a un determinat públic l'interessarà segur. Una altra cosa és que, efectivament, vosaltres, que teniu un referent cinematogràfic històric, digueu, això no cal.
4: Ja està.
5: Uns personatges
1: i ens fa mal.
4: Saps aquest refrany rus que diu a mi el futur no em preocupa, el que preocupa és el passat? El gran problema que té Toy Story 5 és que hi ha Toy Story 1, Toy Story 2 i Toy Story 3. És a dir, si tu veiessis aquesta pel·li de nou, diries, hòstia, quina pel·li més original.
8: Està bé.
4: Però gràcies, hòstia.
8: Les joguines.
4: Les joguines, tio, està de puta mana. Però és que el 95 et van portar una obra mestra que recordo que van haver de refer sencera perquè no funcionava. Sí, la pel·lícula es va passar a Steve Jobs i a John Lasseter. No funcionava i es va haver de refer amb un temps rècord a més de principi a fi. És una obra mestra, la segona és una altra obra mestra, la tercera és una altra obra mestra. Què em passa a mi amb Toy Story 5? Amb Toy Story 5 em passa que és com si estimes una persona durant 30 anys i un dia t'asseus, la mires i penses... Ja no estic enamorat d'aquesta persona. I és més, m'està començant a fer una mica de ràbia. Saps?
1: És molt dolorós.
4: I és un sentiment de dolor profund, gairebé de depressió, perquè jo, Toy Story forma part de la meva vida. Si jo era Toy Story, quan tenia 20 anys, hòstia, em sembla...
1: Pues tenia raó, crec que el citaves, Quentin Tarantino, que va dir no veuré cap altra pel·lícula de Toy Story després de la 3.
8: De fet, ell va dir que li era igual si la quarta era una obra mestra, que per ell s'havia acabat a la tercera i que no volia saber res més d'aquesta història. I suposo que molta gent es sent com ell, però clar, a quina generació pertany Tarantino? La nostra, no?
4: La nostra.
1: Blai.
5: I això que deies de personatges consolidats, sí, apareixen aquests personatges consolidats, però els protagonistes no són posar allí a Eric Woody.
1: Ah, no, eh?
5: No. Aquí la protagonista és la Jessie, que és la cowboy, que em sembla que sortia el primer cop que surt és a la segona part.
8: Segona part.
5: I que aquí es converteix ella protagonista, i després les dues nenes humanes, hi ha dues nenes que també són protagonistes de la història, més que no pas a les joguines.
8: Que, curiosament, a la saga els nens no són... Passen com molt desapercebuts, i aquí tenen molt protagonisme.
5: Exacte, i aquí tenen molt protagonisme, cosa que abans no passava.
1: Perquè la història quina és?
5: La història és...
4: No creus tu que hi ha molta història?
5: Aquí, el que deia el Broc, l'amenaça no és una altra joguina, però no és una joguina normal, és una joguina electrònica.
8: Les pantalles.
5: Les pantalles. Clar. Aquí l'enemic són les pantalles.
8: Perdona, una pel·li que molts pares posaran a les pantalles petites dels seus sí, fills quan vagin a dinar perquè estiguin tranquils.
4: És
8: una d'aquestes contradiccions estranyes.
5: Però a més, Xavi, és que està tot plantejat, tota la història, d'una manera tan innocent i tan esquemàtica i tan matussera que dius, tios... No us ho podíeu haver treballat una miqueta més? Sí que és cert que hi ha algun moment emocionant. Recordo un moment que hi ha un personatge que està en un arbre que recull una foto.
8: Molt
5: que és
8: bo,
5: un moment que dius,
8: sí,
5: està bé.
4: Està bé.
8: Sí.
5: Hi ha algun moment allà. Algun personatge afortunat, per exemple, l'aparició dels Buzz Lightyears.
8: Ah, sí, que n'hi ha molts.
5: Que també està bé. Però ja et dic, jo crec que no és una pel·li dolenta, però estic venint d'on venim.
4: Mira, el problema és que estem parlant probablement d'un dels estudis més brillants de la història del cinema.
5: I tant.
4: Que fa molt de temps que no fa res que sigui realment trencador, quan ells van inventar el terme trencador. És a dir, hem vist tantes pel·lícules bones, obres mestres de Pixar, que ara costa, a mi costa una mica digerir això. I a més, això que deia l'Òscar, que és probablement la pel·li més conservadora de la història de Pixar.
1: En quin sentit?
4: Hòstia, és... Pel·li que
8: no vol fer mal a ningú.
4: S'adreix als valors tradicionals, no hi ha cap sortida de tot.
8: Hi ha una boda allà que dius, què és aquesta boda?
4: Hi ha coses una mica estranyes per ser una pel·li de Pixar, que sempre s'havia caracteritzat per ser un estudi modern, no?
8: Sí.
4: De gent, en fi, que està... Pues, que no té ningú problema amb res, en principi, no? Liberals americans, que no d'aquest país, que són diferents. Però haig de recordar que Pete Docter, que és ara el capó de Pixar... ja fa uns mesos, va fer un discurs a Pixar que va causar moltes baixes en la seva plantilla i molt emprenyament a molta gent, que és que Pixar s'havia d'adequar als temps que corrien i s'havien de fer pel·lícules més normatives, que és una cosa que a mi em fa molta por.
8: Amb l'ombra del trumpisme per sobre, eh?
4: Per què?
8: Eh?
4: Perquè clar, si recordeu, a Buzz Lightyear hi havia, a la pel·li, hi havia un petó, no?
5: Sí.
4: Entre senyors. I això va fer que la pel·lícula fos censurada a Rússia, li va causar problemes a Xina, etcètera, etcètera. Llavors, clar, al final, tots aquests... O sigui, quan el vent bufa d'un cantó, el teu arbre sempre es doblega en una direcció. Però quan el vent bufi de l'altra direcció, no estic segur que l'arbre es torni a doblegar, m'explico. Llavors hem tingut un estudi que era brillantíssim en la seva concepció.
8: Supermodern, avançat.
4: I com feien les coses, no? I l'execució. I aquesta, per mi, és la prova...
8: És rància.
4: ...de que l'estudi té un problema. Però és que crec que ho vaig dir la setmana passada. Aquest problema també el té Star Wars, aquest problema el tenia Indiana Jones, és a dir... Hi ha una sèrie de coses que en el seu moment ens van semblar meravelloses perquè ho eren i que ara no es poden repetir. O sigui, has d'agafar i tornar a zero. I mira, l'única franquícia que crec que està sent intel·ligent en aquest sentit és James Bond. James Bond diuen que potser no tenen pel·lícula fins entre 5 anys. Saps què passarà quan estrenen el James Bond? Que serà un taquillasso.
8: Tothom es morirà de gana.
4: Perquè la gent tindrà ganes de veure James Bond. Fom. Si ara tu esperes 10 anys a fer un Star Wars, ja sé que 10 anys per un estudi és impossible perquè tu has de rentabilitzar el que pagues, d'acord? Però si ho fas entre 10 anys, hòstia, la gent tindrà ganes de veure Star Wars.
1: No 4 cops l'any.
4: Jo tindré 85 anys, però jo aniré al meu caminador a veure Star Wars.
1: Una cosa sobre això. Només volia afegir que en aquest Toy Story heu dit que hi ha una cosa que a mi em sembla que estaria molt ben jugat, que és l'aparició de les pantalles. O sigui, el debat sobre els nens actuals versus els nens anteriors té tot el sentit atacar-lo. Diguem-ne, la por de les pantalles, la por de la pèrdua d'una certa innocència que significaven les antigues joguines. Però no està ben executat.
5: El problema és com ho fa.
8: Et diré que fins i tot la crítica a les noves tecnologies és tíbia, per no dir benèvola.
4: Molt tèbia.
8: Per no dir benèvola. Perquè ells saben que a les petites pantalles també es veu Toy Story.
5: Clar.
8: Ells saben que hi ha videojocs de Pixar. És a dir, ells saben que hi ha una contradicció aquí i no la volen extremar, però jo crec que potser la Pixar, que tu deies de fa més anys, hauria estat més verinosa amb l'assumpte.
4: És que no ens hem d'oblidar que és una empresa tecnològica, Pixar, que està a 100 quilòmetres a Silicon Valley. Sí, clar, no és només que la crítica sigui tèbia, és que el guió és tan simple...
8: Esquemàtic,
4: realitat,
8: sí.
4: El que nosaltres havíem dit, el que ens agradava tant de Toy Story, i això que sempre diem de la doble lectura, més enllà d'això, és que hi havia una puteria a tots els guions.
8: Ara, exacte.
4: Saps? O sigui, tu, quan veies la pel·li, penses, hòstia, que intel·ligents que són aquesta gent.
8: Totalment.
4: Ja fa temps que tu veus les pel·lícules de Pixar i no penses que intel·ligents... Penses que bons que són tècnicament, que intel·ligents que són...
5: Però...
4: Hòstia, els hi falta aquesta...
1: Ànima.
4: Aquest, no, sí, una mica més...
8: Frescor, o sigui, frescor.
4: Pixar va tenir un moment fins i tot de perversió.
5: Mala llet.
4: No, de mala... Feia pel·lícules amb mala hòstia. No? Hòstia, fins i tot Up, no? El procés d'envellir. Hòstia, els primers 5 minuts d'Up... Li donen sopes con onda molt del cine que hem vist nosaltres els últims 20 anys. Però fins i tot les pel·lis de superheroi, com hem fet Los Increíbles, Inside Out, és a dir, Coco, sobre la memòria.
8: Uau, boníssim,
4: hòstia, clar. Hi ha hagut coses increïbles. Però quants anys fa que no ens sorprèn una pel·li de Pixar? Ja fa uns quants anys.
1: Molts. 3:15. Doncs aquesta és l'anàlisi de Toy Story 5.
4: Ja podem plegar, no?
8: Però que aneu-hi amb els nens, eh?
4: Entre les olives, se vegeu.
8: No us foteu ni cas.
1: Va, un momentet, ara de seguida la resta.
9: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
10: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
12: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
13: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Ah, per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
14: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
16: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
15: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: 4 minuts per damunt de 3:15 del matí. I han parlat de Toy Story 5. Què?
4: No, que estem tristots.
1: Sí, esteu tristots.
8: És que, espera, la setmana passada Spielberg, ara això.
1: Sí, sí.
8: La que ve que ens...
1: Bueno, l'Aix sí que li va agradar Spielberg. O sigui, sí, sí, sí. Va, anem amb la
4: ja
1: segona...
4: Ja recordo que li va dir en el Broc, sortiràs emocionat.
5: Sí, sí, ah, jo pensava que...
8: Me li plogaràs.
4: Te'n recordes, Broc?
8: Bueno, vas plorar del mal que em va fer.
1: Va, anem. Segona pel·lícula. Pel·lícula catalana, premiada a Canes. Demà la tindrem per aquí, a l'Aina Clotet. Ha fet una pel·lícula que és el seu debut de directora al cinema, que es diu Viva.
17: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
18: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionat.
1: Què, qui m'explica Viva?
8: Pues, bueno, és la història d'una noia, una dona, que ha superat un càncer. Crec que està a la porta dels 40, o ja els ha superat, està el que es podria dir una crisi dels 40, entre cometes, i que té una crisi existencial greu. És una persona que té problemes d'ansietat constants i que per escapar a tot aquest infern s'allibera completament amb una relació amb un nen, amb un noi de 26 anys o sí, 25 anys. Crec que ella pràcticament no li dobla l'edat, però pràcticament li dobla l'edat. Curiós, perquè la setmana passada parlàvem d'Alice i Steve, que és una història semblant d'un senyor de 50 amb una de 20 i pico. No? És una barreja de gèneres de vegades caòtica, imprevisible, però jo crec que molt adequada pel to de la peli i pel personatge principal, perquè és un personatge que està en una constant muntanya russa emocional. Ansietat, altibaixos, alegria extrema, depressió, tot això ho va barrejant com si fos una centrifugadora, i la peli en aquest sentit és molt centrifugadora, no? Té moments de drama acarnissat i té moments de comèdia divertidíssims, no? Crec que aquesta combinació està molt ben feta. És una pel·li que jo crec que està feta, tot i que sigui molt explícita en moltes imatges, amb una elegància i una delicadesa especial, i com a debut de directora em sembla un debut molt, molt prometedor. Jo crec que és una pel·li molt interessant.
1: Bueno, fa dies que hem descobert que l'Aina Clotet té un perfil increïble.
8: Increïble.
1: O sigui, ja des de Suècia...
5: Viva Suècia, no?
1: No, Viva Suècia no, era... Això no és Suècia.
8: Això no és Suècia. Viva Suècia és un grup.
5: Això és un grup, no? Vale, vale.
4: Viva Suècia és una altra cosa.
1: No, has barrejat les dues coses. Viva, la pel·lícula d'ara...
4: Segur que vas a Japó o vas a Xina.
1: Suècia... Això no és Suècia, era una sèrie que havia dirigit ella, que crec que havia escrit ella, que protagonitzava ella, i això és molt difícil, tu. I aquí crec que són tres coses del mateix, no? És directora, guionista i protagonista.
8: I protagonista absolut, amb un paper molt exigent. O sigui, jo crec que ho dona tot, de veritat. Dona gust veure una actriu donant-ho tot. No sé si ho haurà passat bé, malament, però realment els resultats a pantalla són increïbles. Per mi és una pel·li que s'ha d'anar a veure, Xavi, de veritat. Està molt, molt bé.
5: I mira que té un punt de partida que, hosti, que sembla que vagi... Els primers minuts de la pel·lícula dius, ostres, serà un melodrama, un drama...
8: Per això dic que és imprevisible.
5: Que, hosti, que ve marcada per la malaltia, l'amenaça de la mort... Però ben aviat, jo crec que vol jugar, o juga a ser una altra cosa, aquest caos, a més, un caos buscat.
8: Sí, tant,
5: no és un caos... Però, si no, és un caos
8: la bogeria,
5: buscat.
8: No?
5: Però està tan ben fet i tan ben muntat Jo, si potser li has de posar alguna pega a la pel·li, jo crec
4: té certs clixés.
5: Sí, certs clixés, alguns desequilibris en la trama.
4: El triangle amorós aquest.
5: Exacte.
4: Però, per mi, té una escena, no diré quina escena és, que em sembla valentíssima i que jo, com a mínim, no havia vist en... No en el cinema espanyol, sinó en el cinema europeu, el cinema global.
8: Crec que ja sé a quina et refereixes. Bueno, és que té algunes escenes molt... És que és una pel·li molt, molt valenta.
4: Una escena molt bèstia, molt valenta, que per rodar-la s'ha de tenir coratge, sí. Perquè és una cosa que no veia normalment, i a mi la història m'interessa molt. I em sembla que és, en fi, una pel·li de 4 estrelles.
5: I ojo, atenció, a dos dels actors que apareixen a la pel·lícula,
4: ojo.
5: Que em van sorprendre molt.
4: Guillermo Toledo fent tot en català.
5: Aquest és un, i l'altre és la Lloll Beltrán, a la que
1: home,
5: no...
1: La Lloll.
5: Que no estem acostumats molt a veure-la en cinema...
8: Per mi està de premi, tio.
5: I està fantàstica la pel·lícula.
8: Està de premi.
5: És interpreta el personatge de la mare del personatge
4: increïble.
5: De l'Anna Clostè.
4: Està increïble.
8: Un personatge tan bo, o sigui, tan divertit i a la vegada tan tremendo, no, està molt aconseguit.
5: I això fa reflexionar de, hosti, molts actors ja. Que podrien fer cinema, actors veterans i actrius veterans, que podrien recuperar i que estan absolutament desaprofitats.
4: Lloll Beltrán la tenim present com a actriu de comèdia magnífica. Exacte. I tal, i ens hem oblidat que és una actriu magnífica. Uah, no una actriu de comèdia magnífica, una actriu magnífica.
1: Bueno, no li hem deixat fer-ho.
4: I aquí, no, per això, ens hem oblidat. I jo diria que aquí fa un... O sigui, fa una exhibició que dius, la mare que em va parir.
8: Bueno, escolta, i també el debut del Xavi Daura de
1: Benjamín. Sí, hi ha molta gent, no? Xavi Daura, he vist el Wish Problema, que és aquest noi que és una estrella de xarxes.
5: És l'amic del noi que té un afer amb el personatge de l'Anna Clotet.
8: Sí, Xavi Daura està bé, també. Vull dir, hòstia, està...
1: Però, perdona, és molt interessant el repartiment.
8: És interessant. No, no.
1: Està ben jugat, diguem-ne.
8: Però és que, a més, no és cap extravagància, perquè crec que tots estan bé. O sigui, tots fan el paper molt bé.
1: Doncs bravo des d'aquí, viva. Demà li direm ja a la Clotet, veig que us agrada a tu.
4: Va, anem amb la següent. Mira que dius una merda, demà què li dius?
8: Hòstia, imagina't, eh? Imagina't.
1: Tanquem el capítol d'estrenes sales amb dues pel·lícules franceses. La primera és una comèdia.
4: Que han vist?
1: 200 milions de francesos.
4: 250 milions de francesos.
1: Es diu El placer és mío.
19: Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais eu...
20: Oui, c'est moi.
19: Si vous voulez jouir, va falloir bosser.
1: Ça marche. A veure, què li passa al Placer és mío?
5: Doncs mira,
1: el clàssic, la clàssica...
5: Està basada en una història real.
4: Blai, el director és... Què sap? Perquè ja fa temps que no parlem d'ell. Què sabem de Montse Toronxó?
1: Toronxó.
8: L'altre dia pensava en ell.
5: No, no és el director.
4: No, però dic que fa temps que no sabíem d'ell. A veure si té alguna pel·lícula en cartera.
8: Toronxó t'està ocupat. Sempre està ocupat.
5: Buscarem.
8: El senyor Toronxó. Té treball les 24 hores del dia.
4: Tot el dia de pan forat.
5: Està basada en una història real que va passar a Alemanya, on un home va crear un aparell per aconseguir que la seva dona tingués orgasmes. Un aparell que es deia el Womanizer.
1: Bueno, un vibrador, o què?
5: Bueno, sí, un Satisfyer. Que deien Womanizer. I el que han fet aquí és traslladar la història a França.
4: La cara de Xavi Bundó, que estava pensant ara mateix igual en comprar 4 Pink Ladies, el Casey,
5: i de
4: sobte...
1: I què?
8: Explica'ns, Blai Saxola, què?
5: És una comèdia francesa.
4: Va, endavant, Blai, endavant. El Womanizer, eh?
5: Sí, que basa la seva eficàcia, sobretot en la parella protagonista, que són el
4: François l'aparell Cluzet, protagonista? Es diu el l'aparella?
5: L'aparella protagonista.
1: François Cluzet.
5: Alguns gags que trobo que estan aconseguits, també hi ha l'altres de facilons, i aquesta reivindicació del plaer femení. Una pel·lícula 3 estrelles.
4: La pel·lícula és...
5: Bueno!
4: És la pel·lícula...
5: Toni,
4: la pel·lícula és...
1: La típica francesa.
4: La pel·lícula és molt fluixeta. Vale. És veritat que té un parell que se funcionen, però és clàssica pel·lícula 3 estrelles, Blai Morell, una estrella de persona normal.
1: Pour le plaisir, es diu en francès. Va, i l'altre és un thriller dramàtic, també basat en una història real, que es diu Caso 137.
4: Ara.
1: En francès, Dossier 137, sí. Però... bueno, no, 137 no sé
4: com
1: dir-ho.
4: Oui, c'est moi,
1: 137. No, Brock, tu has arribat aquí dient crec que la pel·lícula que més m'ha agradat al cap de setmana és Caso 137.
8: Juntament amb Viva, però és que clar, són dos formats absolutament les antípodes, no? Aquí estem parlant d'una història, ens porta la investigació d'un abús policial durant els disturbis de les armilles grogues a França, recordeu? Que va haver-hi unes manifestacions molt violentes, un merder bestial. El govern tenia molta por i va deixar anar a la policia gairebé a que fes el que volgués.
4: Via lliure.
8: Via lliure, això que es diu via lliure.
4: El que fa Xavi Bundó.
8: Exacte.
4: Cada setmana amb nosaltres, que ens colpegin, que ens facin mal, però a França.
8: Doncs aquest és el cas d'un manifestant que rep una bala d'aquestes de goma al cap, sí, i li obren el crani, i gairebé el maten.
4: Això a Catalunya en sabríeu una mica,
8: Sí, us sona
4: teníem
8: aquesta història?
4: Teníem alguns casos,
8: Gairebé el maten, i la pel·lícula se centra en la investigadora d'assumptes interns que s'encarrega d'aquests casos d'abús policial. És una pel·lícula freda, i ho dic com un elogi, perquè és com ha de ser. És una pel·lícula quirúrgica on en cap moment veus el director signant l'autoria de cada escena, és a dir, és un director que avantposa la història i la denúncia que està fent al seu ego, i això la pel·lícula la beneficia moltíssim. I m'encanta com la peli exposa amb una valentia increïble les traves que posa el sistema quan estàs investigant un cas d'abús policial. Les traves, els problemes... És una investigació molt complicada, i al final és una pel·li profundament pessimista, crec jo.
5: És una pel·li que, a més, jo crec que fa servir els elements propis del documental, jo crec, tant visual com narrativament, el sap fer servir molt bé, i a més construeix un entramat psicològic
4: i
5: dramàtic
4: americà,
5: que funciona molt bé. Sí, és molt Sidney Lumet, la pel·lícula.
4: L'Anjot Apàcula...
5: Una pel·li molt sòbria, molt rigorosa... Hosti, molt bé, fantàstica.
4: A mi també, és la que més m'ha agradat. Em sembla un pel·liculot molt important. Una pel·li que segurament aquí ens hauria costat més de fer i que allà no s'ha tallat ni un pèl, perquè és una pel·li...
5: I la protagonista està fantàstica.
4: És una pel·li crítica, és una pel·li bèstia, és una pel·li valenta, que s'enfronta als poders fàctics de cara. I, hòsties, està molt ben feta.
8: I t'enamores del personatge protagonista. És un personatge que està entre dues terres, no? O sigui...
5: Que a més era la protagonista de Custòdia Compartida, que era aquella...
8: Brutal.
4: Lia Drucker, acollonant.
1: Dos minuts i les 12. A Caso, 137, el cinema. Dos minutets i de seguida la sèrie.
4: Dos minutets per què?
20: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
21: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
22: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
23: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
24: Amb poques elaborades amb passió per les nostres

0: El Camp amb el 15% de descompte en tots els televisors TCL. Vàlid als hipermercats i Carrefour.es. Només del 19 al 22 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
4: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, Xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
3: El dimecres 24 de juny, a 11:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Va, 12 i 1, anem amb les sèries, amb els pantalleros. Va, Apple TV, molt ràpidament m'heu d'explicar aquesta, eh? Sugar.
6: Los Angeles.
5: Això que és una altra temporada, no?
7: La segona temporada.
5: Segona temporada.
7: Recordem, Sugar era un detectiu.
8: És una sèrie amb codis de gènere negre d'un detectiu que busca algú. D'acord? El que tenia la primera temporada de Sugar era un plot twist, que és probablement el més salvatge de que has vist en una sèrie de tele la teva vida. Pel meu gust, no sobreviu aquest plot twist. És a dir, el següent que ve és, és completament substancial a partir d'aquí.
9: A mi sí, a mi em funciona la segona temporada, tot i el plot twist que diu el Toni. Crec que la segona temporada estan preparant un altre plot twist. Ho dic de debò, eh? Per els indicis que veig... El cas que està investigant ell, crec que estan preparant també un altre plot twist per la segona temporada que sigui comparable al de la primera, perquè si no, la cosa... Jo crec que és que no els hi queda un altre, i crec que ho faran, ja veuràs. A mi, de moment, m'agrada. És una sèrie de cinema negre clàssic, que a més té aquesta virtut d'intercalar imatges de pel·lis clàssiques, autèntiques, que encaixen amb la trama, no?
8: Sigue soñando a Canal Plus, que també ho
7: veiem. La sèrie no s'ha modificat massa, tot i que incorpora aquesta sorpresa narrativa que hi havia la primera temporada, i que jo crec que continua funcionant la sèrie.
5: La sèrie es diu Sugar, la trobareu a Disney Plus, és la segona temporada.
7: Apple TV?
5: Apple TV, sí. Ah, perdoneu, Apple TV. Sí, doncs anem per la següent, que és una sèrie que he vist que ja comença a haver una mica de soroll al voltant, que té a veure amb el futbol, però una part molt diferent del futbol, que és la zona del fenomen dels ultras, el món del futbol, que es diu a HBO Max Ultras, Passión y Muerte.
10: Yo llego a casa y veo aquello.
11: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
12: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo unos minutos.
5: A veure, la temàtica, a mi em sembla apassionant, ara no sé què tal està executada, però la història i la sociologia i gairebé l'antropologia del fenomen dels ultras a Espanya, sigui al Barça, sigui al Madrid, sigui a l'Atleti de Madrid, sigui en fi, a l'Espanyol, etcètera, és interessant.
8: Tenen quatre pessetes, volen fer un true crime que està basat bàsicament en tres casos amb víctimes mortals. Frederic Roquí a Barcelona.
5: Aquest era un seguidor de l'Espanyol.
9: Que
5: va ser assassinat per un jugador... va ser assassinat per un... aparentment per uns seguidors del Barça.
8: Aitor Zabaleta, que és aquest seguidor de la Real Sociedad, que ni tan sols era ultra ni res, que van matar seguidors del Frente Atlético de Bastión, no? Que és com una sessió del Frente Atlético més violenta, i el Jimmy, que és aquest xaval que van tirar al riu els del Frente Atlético, amb una baralla... Començarem al final. Cada capítol està basat en una d'aquestes morts, no? I a partir d'aquí desenvolupen. No tenen testimonis. Els testimonis són patètics. Surten periodistes esportius, amb tot el meu carinyo, algun que conegui tot, parlant d'ultres, que no tenen ni idea d'ultres, no saben res. Llavors parlen de futbol i afegeixen alguna nota. I el documental, en realitat, va d'ultres. O sigui, clar, el problema és que els productors no han aconseguit que surti ningú ultra. Només surt un. El Chaita, que és el líder mític dels ultrasur, que és un senyor que no destaca per la seva articulació a l'hora de parlar. Llavors diu, no, yo lo máximo que he hecho pues ha sido dejarle a alguien, pero atrás creo que no mataba a nadie. Aquest és el nivell, saps què vull dir? I com que no hi ha res nou, periodísticament no aporten absolutament res, doncs, escolta, jo he començat pel final. L'últim capítol va del Jimmy, no? I és aquesta baralla que va haver-hi a Madrid-Rio, a diversos quilòmetres del Metropolitano i de més, O sigui, les afores. Madrid-Rio està

0: Ah, el Quinto Coñón és al centre de Madrid, on a les 8 del matí es donen dosis 300 tios. I no expliquen com és possible que a les 8 del matí es donin dosis 300 tios que s'han trobat allà per casualitat. No, això s'explica, això ja s'ha explicat. La visita del Riazor Blues, que són els ultras del Deportivo de la Coruña, a Madrid es va filtrar. I llavors algú del Frente Atlético va saber i els van esperar. Doncs això no s'explica, que és una cosa tan senzilla. Tu no entens per què hi ha 300 tios barallant-se a les 8 del matí,
1: vols
0: en un pàrquing.
1: S'ha fet més el titular del que explicarien, no, que no pas el contingut.
0: S'ha buscat el rotllo del true crime, saps? Ja. Posar musiquetes, hi ha els testimonis d'un tio sentat en un sofà, hi ha una caseta, no?, on hi ha tots els testimonis, i a la caseta, els quadros de la caseta varien segons qui parli. Llavors a mi m'ha fet una mica fins i tot de pena. Si voleu saber coses d'ultres, i voleu saber cap on va tot això, teniu dos llibres collonuts. Un és Entre los Vándalos, de Bill Buford, que és quan va estar infiltrat amb els hooligans del Manchester United durant, crec que, 5 anys. I l'altre és La tribu vertical, de Borja Bauzá, que és un llibre recent, que parla, explica molt bé tot el fenomen ultra Espanya. Aquest documental és completament prescindible.
2: Sí, és una oportunitat absolutament perduda per retratar aquest món.
1: Ultras, Passión y Muerte, HBO Max. Va, i molt ràpidament estrenes cap a Movistar Plus La otra hermana Bennett.
0: No parlarem d'Oasis?
3: Si voleu que el vostre cervell es pudreixi, veieu Oasis. És una podrimenta ràpida, eh? S'us podreixen en qüestió de 10 minuts.
0: Nova producció de la gent de La Casa de Papel, d'acord? Que té, com sempre, una veu en off insuportable d'un, no l'actor, el personatge, imbècil, a l'actor no el conec, dient unes tonteries. O sigui, jo no entenc com aquesta fórmula els funciona, però els funciona, segur que es posarà.
2: És una de les coses més dolentes que he vist.
0: És horrorosa. Oh,
3: el pitjor és que vol ser el White Lotus espanyol, quan el White Lotus ja està de capa caiguda. Sí,
1: això t'anava a dir, que el joc que sigui un resort hoteler...
0: Sí. Bueno, és White Lotus, vale. però és que...
2: Però amb adolescents...
0: Fins i tot les amigues... No, perdona, a White Lotus, a la primera temporada, les grans protagonistes són dos adolescents.
2: Sí, però aquí són molts adolescents. Però... són adolescents.
0: Tenen fins i tot aquesta parella d'adolescents radicals que fumen porros.
3: Sí, els volen tots. Els volen
0: sí,
3: tots.
0: Sí. Es banyen amb tanga
3: tots són tòpics,
0: a la platja. Coses que no has vist mai.
3: Tots
0: no
3: ho has
0: mai a la sèrie. Vamos a bailar desnudos en la... Sí, nus gratuïts.
3: Una miqueta de droga.
0: Una miqueta
3: sí.
0: de droga. Una miqueta,
3: sempre,
0: una miqueta de cotxe
3: sí.
0: ràpid, una miqueta de moto. Bundó, una miqueta de vida. Una miqueta de vida, m'entens o no?
3: Anem a algun resort, Bundó?
1: No,
3: què?
1: No, gràcies. No,
0: White Bundó. Ni
1: a la cantonada. Oasis, per tant,
2: No.
1: I l'altra, el Manaveret, al Blai li ha agradat.
2: A mi m'ha agradat. Sí, sí. És una sèrie d'aquestes.
1: Movistar.
0: Això us ha de fer sonar les alarmes.
2: No, m'ha agradat. És un producte molt clàssic de la BBC. No és el Bridgerton, perquè la gent potser s'espera una cosa...
0: Menys mal.
2: I està inspirada en la novel·la Orgull i Prejudici de Jane Austen. El que hem fet és agafar un dels personatges d'aquesta història, que és la germana menys coneguda, Bennett, i l'han situat, doncs, això, amb un...
0: Només els filtres de la sèrie m'han posat tan nerviós.
1: El filtre de què? De la color?
0: Sí, és filtre de pel·lícula porno lèsbica dels anys 70.
2: A mi m'ha sorprès. Jo no m'esperava res i m'ha sorprès.
3: Mira, jo vaig aguantar 15 minuts del primer capítol i després vaig passar al món de la inconsciència.
0: Jo vaig aguantar uns 20.
1: Bueno, doncs ho deixarem aquí. Per tant, el resum seria que si heu d'anar al cine, els que teniu família, que crios petits, doncs Toy Story està bé, però que ja sabem el què.
0: Si voleu veure cinema, bona pel·lícula, valent. Viva.
1: Zelda 137.
2: Caso 137.
0: Si voleu la millor pel·li en cartellera.
2: Compte, perquè és una pel·lícula que està a pocs cinemes, o sigui, haureu de rebuscar una miqueta,
1: Doncs allà, que podeu anar. Bueno, escolta, que tingueu bon Sant Joan, eh?
3: Igualment.
0: Avui, només volia dir que avui l'Aia ens havia promès coca amb pinyons i crema.
3: Sí, coca de Sant Joan. Però saps quan la tindran? Demà.
1: Ja, és que...
3: Perquè el diumenge... Això un dia ho hem de parlar.
1: No, ja està parlat.
3: Aquí hi ha classes. Els del diumenge estan per sobre de nosaltres.
1: No, el dissabte teniu fruita i el diumenge tenen...
0: 20 segons només.
1: Pastes.
0: Per aquesta reivindicació. Podria ser, sisplau, que el gremi de pastissers canviés un dia al mes, no demanem més, un dia al mes canviés ja per diumenge.
1: Un dia al mes no demanem més vol dir un de cada quatre.
0: Sí.
1: No ho crec.
3: No, Xavi, no li va bé.
0: Ara també ets el gremi de pastissers, tu?
1: No ho crec.
0: No, ara resulta que Xavi Bundó també és el jefe del gremi de pastissers.
1: No crec que sigui factible, em sap greu.
0: Gremi de pastissers, si m'estàs escoltant...
1: Però tinc una bona...
0: Si us plau, ens podies escoltar...
1: No és una persona física, el gremi. No es diu gremi, de nom.
0: Perdona, el gremi ens està escoltant, segur. I algú pot dir... Bundó.
1: Has fet en singular. Estàs,
0: Bundó.
1: Com si fos algú
0: Senyor
1: que digui gremi. No, és que tinc una solució molt més còmoda, molt més fàcil.
3: Mira.
1: Molt més fàcil, molt més còmoda.
0: Escolta,
1: i que us arreglarà
0: compte,
1: tot.
0: Compte, perquè tinc el micro agafat pel bat,
1: Escolta.
3: Vinga.
1: Hi ha desenes i desenes i desenes de pastisseries del gremi. Escolta, entres per la porta, posa'm aquest tortell, posa'm aquest croissant, posa'm aquesta coca.
0: Però s'ha de pagar.
1: Escolta, apa, adéu!
0: Acollonant, eh? Els de diumenge aquí tot el dia, que si el croissantet, que si la coca de pinyon, que si el
4: Uau, avui estàs de pel·lícula.
5: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
4: No.
5: Per les meves ulleres noves?
4: No.
5: Per què m'he posat un piercing?
4: No.
5: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
4: No, ho deia pel que portes a la mà.
5: El què?
4: Això que amagues.
5: I no te'n donaré cap.
6: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
1: 12 i 11. Va, hora d'actualitzar la informació. Mariano Martínez, bon dia. Bernat Balboa, bon dia. L'AP7 acumula ja 17 quilòmetres de retencions en l'operació sortida del cap de setmana de Sant Joan.

Un minut per damunt d'un quart d'una. Gràcies, Mariona. Gràcies, Bernat. Fins ara. Va, de seguida, Jorge Drexler a l'entrada del Via Lliure, però abans. Si teniu nens petits a casa que necessiten ulleres o lents de contacte, això us interessa, el Pla BEO, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per menors de 17 anys sense distinció de renda, de barri, procedència o gènere, perquè no corregir un problema de visió a la infància pot afectar l'aprenentatge, l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. Consulteu tota la informació a beo.sanitat.gov.es.

0: A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 4 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia.

0: Aquesta que estem sentint és la Meritxell Neddermann.
1: Meritxell Neddermann.
0: Una de les múltiples germanes Neddermann, que totes talentoses elles.
1: Maravillosa Meritxell i maravillosa família, no?
0: Sí.
1: Què les daven sus padres, no?
0: Increïble, increïble.
1: Bueno, ella, si
0: Judit és maravillosa. També. És col·laboradora d'este programa i, de hecho, te tengo que decir que tiene una sección que hace versiones de canciones. Ajá. Y hace un tiempo agarró una tuya, que era esta. Sí.

0: Ara us he d'explicar que el Jorge Drexler s'ha emocionat molt, s'ha posat a plorar, inesperadament, des del meu punt de vista.
1: A mí del mío, también, no me lo esperaba.
0: ¿Qué ha pasado, Jorge? No, no, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo tú.
1: Es que no sé qué decirte, la verdad. Es como, es que es tan increíblemente bonito como canta la Judith, que la canción es como un reflejo de búsqueda. Perdón.
0: No, es
1: búsqueda, es un reflejo de búsqueda. Soy un catador de auroras, soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. Es como una declaración de intenciones propio. Y escucharla cantada así, por supuesto que echa por piso todas mis versiones previas.
0: Digo, hombre,
1: estaré llorando de tristeza porque nunca voy a cantarla así. No, mentira, esto porque el contacto con la belleza es una reafirmación de este milagro que es la vida, que es este desafío. No me lo esperaba, perdón.
0: No.
1: Es un desafío somos unos billones de átomos puestos de acuerdo durante 80 años para desafiar la ley más poderosa del universo, que es la ley de la entropía. O sea, todo va camino al caos y durante 80 años creamos una cosa que se llama Jorge, Mark, Judith, ¿sabes? O sea, y vencemos esa entropía y encima de vivir y de estar caminando por el planeta, se nos ocurre de repente escribir canciones,
0: hacer cosas bonitas,
1: tejer jerseys, ¿viste? Y es como, y cuando eso está cantado, yo es una canción que quiero mucho, la canción está bien, es una canción que quiero, es buena, está bien escrita, pero cuando está cantada así, es como que de golpe, es como si tomaras un alucinógeno y entraras en contacto con la sensación instantánea de unicidad con el cosmos, ¿sabes? Como que te sientes uno, tiene sentido la vida, tiene sentido lo que haces, tiene sentido lo que escribes, tiene sentido una mañana que estás haciendo una entrevista atrás de la otra y de repente y a veces te distraes de qué es lo que te tiene realmente atado a esto, ¿sabes? Y de golpe lo recuerdas, y cuando recuerdas por qué estás en este trabajo es tan bonito. Vaya este beso para mi admirada Judith. Estábamos hablando de la Marichel, pero que
0: no, sí, bueno, porque tienen tanto talento ahí.
1: He llorado con Marichel también, ¿eh?
0: Sí, claro. En Vilassá tienen algo que no sé qué les dieron, pero vamos, están cerca del mar.
1: La Marichel también me ha hecho llorar muchísimas veces en el escenario. He tenido uno de los momentos más bonitos de la gira anterior. Era una canción que cantábamos a distancia con la Marichel, dedicada a mi madre, que era un momento donde yo me emocionaba mucho. La familia esa me toca el alma.
0: Tenemos la suerte desde hace muchos años que Judith Nederman hace este tipo de maravillas con nosotros, por lo menos una vez al mes. El deixarem descansar al pobre Jorge perquè li ha fumut una castanya forta, això.
1: No, al contrari, esto es una renovació d'energia.
0: Taracà és el nou disc del Jorge Drexler, és una petita joia, una petita meravella d'un senyor que ja porta... que va ser metge, va exercir, ejerciste como médico.
1: Solo 3 anys, però me sirvió.
0: Està ahí i que ha dedicat la resta de la seva vida a fer música que ens emociona i que alegra la vida de tanta gent. Taracà és el nou disc, el 31 d'octubre serà a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Jorge, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
1: El mío también, la verdad es que ha sido muy bonita esta experiencia, gracias.
0: Gracias.
2: Amar y ser amado y poco nada más.
3: Día Lliure amb Xavi Bundó.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Els passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
7: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
8: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
9: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
10: Detersolin Pearls.
9: Què?
10: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
9: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
8: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
11: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
12: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
13: Si vols ser la compra bé a
14: aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
13: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
15: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
16: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
15: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
16: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
15: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
17: RAC1 Podcast.
15: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. A RAC1, Via Lliure.
18: Ich bin Berliner.
0: Ich bin Berliner.
18: Què et sembla? En Via Lliure.
15: Via Lliure. Només els caps de setmana. Amb Xavi Bundó.
0: Són 3 els minuts per damunt de 3 quarts d'una del migdia. Però ara necessitarem que ens digueu si us passa o no us passa una cosa que explicarem ara amb diverses persones que sí que els hi passa. Coses que els hi passa als cervells de la gent. Fa unes setmanes al Via Lliure vam parlar d'una cosa que es diu afantasia, que és una condició neurològica que impedeix recrear imatges mentals, és a dir, imaginar físicament, amb imatges. Em va parlar amb una persona que li passa, que és el professor Josep Sala i Cullell, i perquè ho entenguem ens ho deia, o ens ho explicava així.
19: Com tu velles?
0: A tu t'ho havien dit de petit, suposo,
19: sí.
0: No?
19: Clar, jo tota la vida m'havia pensat que això era una metàfora de comptar. Bueno, compta, un, dos, tres. Jo que m'havia d'imaginar, que realment tu veus... O sigui, tu pots imaginar unes ovelles
0: quan
19: saltant.
0: Quan et diuen compta ovelles, és perquè en el teu cap vegis una ovella que salta per damunt d'un allò i comença a passar per davant teu.
19: Jo pensava, no, clar, no. Clar, passes per la vida pensant-te que això que et passa a tu és la normalitat.
0: Pensava que era una metàfora. Per ell és absolutament impossible imaginar una ovella. Una ovella, però de fet qualsevol altra cosa. Fins i tot li deia que li costava recordar una cara si no és d'una persona molt, molt extremadament propera. En Josep Sala i Cullell és una de les poques persones amb fantasia, o almenys que ho sàpiga, però arran de l'entrevista ens vam trobar que més d'un oient ens va dir doncs això també em passa i no me n'havia donat. Doncs bé, com que he vist que això del funcionament del cervell ens agrada i funciona, les formes de percebre la realitat donen per bastant. Avui al Via Lliure ens n'hem anat en un cas que no sé si és el contrari, però sí que és molt diferent. Avui volem parlar de sinestèsia. Ara hi haurà gent a casa que se li han aixecat les orelles com el Pato Lucas i ara diu, ep, això em passa a mi. Segons aquesta condició neurològica, hi ha persones, un 4% de la població només, 4, que pot imaginar-se, per exemple, els dies de la setmana, de colors, que poden percebre una imatge concreta quan senten un so, sense que aquella imatge o el so tinguin a veure entre elles, s'entén. O que poden atribuir gustos als noms de les persones, o fins i tot a persones concretes. I això només en són exemples perquè n'hi ha a patades. El fenomen de la sinestèsia es produeix perquè aquest cervell perceben un sol estímul a través de més d'un sentit a la vegada d'una manera absolutament involuntària. Hola, Eva Jou, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Tu tens sinestèsia?
20: Jo, les ovelles de colors, gustos... totes les...
0: On anaves a dormir, veies ovelles psicotròpiques.
20: Multiformes, sí.
0: Val,
20: sí.
0: Està bé. És companya del Via Lliure, com sabeu. Elisenda Pineda, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia.
0: Bon dia, sinestèsica.
21: Epa!
0: Ets sinestèsica, tu també.
21: Ho soc, sí.
0: Ara preguntaré de quina forma, eh?
21: D'acord.
0: Ja la coneixeu, és periodista, comunicadora, la coneixeu de sobres. I la Iris Dicassi, què tal, Iris? Bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Cantant i professora de música, sinestèsica.
22: També
0: de professió.
22: Sí.
0: A veure... Jou, què et passa a tu?
22: Mira, jo, per exemple, cada color té un número.
0: Cada color té un número.
22: Perdó, cada número té un color. Perdó, eh? Cada lletra té un color.
0: Els números estan colorejats.
22: Exacte.
0: Val.
22: L'1
0: si
22: és
0: dic,
22: blau.
0: Si jo et dic 8.
22: És taronja.
0: 9.
22: És marró.
0: 123.
22: Clar, aquí. És diferent. O sigui, sí que és veritat que el 100 el veig blanc.
0: Sí.
22: Llavors veig un blanc al principi.
0: Sí.
22: Un taronja perquè el 2 és taronja.
0: Sí.
22: I un 3 perquè el 3 és verd.
0: Val.
22: Sí. Llavors, això també em passa amb les lletres, que cadascuna té un color i això fa que les paraules també en tinguin un de concret.
0: Val.
22: Per exemple, Xavi.
0: No.
22: És color gris.
0: És que és molt fort. A mi em va dir... Sí,
22: no li sembla massa bé.
0: S'ha passejat per la redacció i va dient: ah, tu ets blau, tu ets turquesa, tu ets rosa, tu ets taronja. I a mi em va dir: tu ets gris. I dic, ah, sí. Gràcies.
22: Va, com va.
0: Però és el nom,
22: no,
0: eh?
22: El trio, el
0: tots
22: nom,
0: els Xavis tots els són Xavis, grisos per tu.
22: Sí. Amb Xavier passa una cosa curiosa, que és que com que la E és groga, hi ha un deix groc al final.
0: Ah, val.
22: Perquè la R no sona. Llavors
0: és
22: no...
0: grisot, però hi ha un...
1: Com un degradat.
22: No, degradat no, o sigui, de cop fa una punta així.
1: Hi ha el puntet,
22: groga.
1: El puntet.
22: Sí, sí.
1: Un punt de color d'alegria.
22: Exacte, potser millor dir-te Xavier que Xavi. Mm.
0: I també vincules les paraules amb gustos?
22: Amb gustos, exacte, sí. En el teu cas no té gust, que això també em sap greu.
0: Oh! No, és una cosa increïble.
1: Sí. Però que trist,
0: és un
1: Xavi.
0: Insult increïble, em perquè em va dir:
1: gros.
0: Ets gris i sense gust. I...
1: Mare,
0: pues gràcies.
1: Com l'aigua, exacte,
0: sí, sí,
1: això.
0: Re,
22: quin compliment,
0: re.
22: Eh?
0: Sí. Imprescindible, per altra banda, l'actosa.
22: Mira, però... la paraula imprescindible és, són aquelles galetes amb xocolata al mig. La paraula imprescindible és d'aquest gust.
0: Veus?
1: Però totes les paraules, clar, totes les paraules tenen gust.
22: Paraula és llet amb cacau en pols.
1: Clar, és molt complicat perquè hi ha com...
0: Mira, tot és molt infantil, eh? Esteu veient els gustos.
22: No, la paraula de pen és pera.
0: Ah, una pera.
22: Sí, Elisenda, ensaladilla russa.
1: Ah, sí, eh? Sí. Al meu home li encanta l'ensaladilla russa,
22: mira,
1: deu ser per això.
22: Perfecte.
1: Oh, que bé!
0: A veure si la gent ens està entenent. O sigui, això no ho està dient a l'atzar.
22: No, no.
0: Si d'aquí a dos dies li dic a Elisenda, dirà ensaladilla russa.
22: Sí, sí, correcte.
0: Val, i, però... dirà, i Xavi dirà que és gris i insípid.
22: A veure, no sé si... per entendre'ns, és una percepció mental. És a dir, passa de manera involuntària, automàtica, o sigui, no ho penso, no tinc temps. Bé, suposo que també us passa així.
1: Sí, sí.
22: I ja està, és que no és raonable.
0: Pineda, què et passa a tu?
1: Jo veig, com la Jou, veig els números que són de colors,
0: sí?
1: Però en el meu cas...
0: Però no són els mateixos colors vosaltres dos, no? Cadascú és particular.
22: Bueno, algun podríem coincidir, potser, però...
0: Sí. A veure, 5.
22: Vermell.
1: No, jo en el meu cas és com un verdós. Mm. Però és que la meva gamma de colors és... No treballo tota la paleta, jo.
0: Ah.
1: No te la treballo tota. És a dir, jo et vaig d'uns grocs, ocres, verds, herba, una miqueta més pujats, després me'n vaig a un blau marí, però el blau cel no el toco.
0: Ah, no hi ha res que sigui blau cel.
1: No acostuma.
0: Xavi, què és?
1: No, per mi veus els noms, no. Jo veig les persones de colors.
0: Ah, tu em veus de color, a mi?
1: Absolutament, i a més tinc combinacions de colors. Puc veure una persona d'un sol color o de dos colors, de tres ja no.
0: Jo sóc?
1: Blau marí i verd.
0: Blau marí i verd. I la Jou?
1: Tu tens combinació. La Jou, com que ja fa estona que me l'estic mirant, grugueja bastant.
0: Grugueja?
1: Sí, que grugueja bastant. Mm. Sí, sí, sí, sí, sí.
17: I a les persones
1: sí, sí.
17: que no coneixes tant, també?
1: No.
0: Els hi has de donar un caràcter.
1: Totalment.
0: Els
1: he de conèixer, he de veure com parlen, he de... Jo crec que és més... Saps els joves que ara diuen això? Quina aura que té aquest tio, saps?
17: Sí, sí.
1: Jo crec que va més per aquí la història, en el meu cas, de definir les persones. I no acostuma a canviar el color, però sí, jo crec que és més una cosa de caràcter. Per exemple, jo hi ha algú que no conec gaire i de cop i volta m'està donant una cosa, una vibra estranya, dic, oh, que taronja.
17: És com que et va afegint matisos al color que tu li havies...
1: Aquí està.
0: I Iris, a tu què et passa?
17: A mi em passa que quan escolto música,
0: sí?
17: Veig colors.
0: Ah.
17: Per tant, clar, la meva gamma cromàtica, per sort, no hi ha 100 notes. Si no, imagina't. Clar, clar. Has preguntat al 123, dic, per sort, jo tinc del do al do, que són 12 notes al final, perquè ja va molt i sostinguts, però...
1: A mi amb les notes també em passa, però
0: si
1: però
0: sents
1: no
0: la
1: veig,
0: música,
1: eh?
17: Ah, sí,
0: o
17: clar.
0: Escrit.
17: No, si sento la música, el que passa és que si em
0: tu hi sents
17: una...
0: en colors, ja.
17: Sí.
0: És que clar.
17: I si em poses...
22: Això és divertidíssim.
17: I si em poses una partitura a la mani, també la vaig llegint, per dins també vaig veient el color.
0: Mm-hmm. Com veus... Una pregunta, com veus saber que us passava tot això?
22: Jo...
0: I que la resta no, sí. Clar, perquè clar...
1: A mi em va passar de casualitat, estàvem amb una amiga fent un exercici de matemàtiques, i hi havia molts quatres, i vaig dir, quin exercici més rosa, perquè per mi el quatre és rosa. I llavors em va dir, què dius? I dic, tia, no ho veus? Dic, tu de quin color el veus? I em diu, de cap color, són números. I dic, a veure, no veus colors amb els números? I em diu, no. I dic, pues que rara que ets. Saps? En aquell moment em va sortir i dic, quina tia més rara, quina poca imaginació. O que trista la seva vida, inclús, vaig pensar. Quina vida més trista.
0: És com si tu tinguessis una quarta dimensió.
1: Exacte, clar, saps?
17: I aleshores, però et vas adonar en aquell moment.
1: Em vaig adonar que ella no estava bé.
17: Exacte. Ah,
1: saps? Clar, ella...
17: No tinguessis un problema.
1: Clar, clar, clar,
17: clar.
1: I aleshores, amb el pas del temps, sí que descobreixo que hi ha una cosa que es diu sinestèsia i que ens passa a molt poca gent, i és que veiem les coses o veiem el món d'aquesta manera. I aleshores vaig pensar, ostres, li deia a la Jo, no, com parlàvem l'altre dia, per mi la sinestèsia és com esternudar cap endins.
17: Sí.
1: És una sensació de... Perquè jo no només em passa això amb números, amb notes, sinó que jo projecto imatges que em creen sensacions. Per exemple, l'altre dia que vaig veure un camí amb uns arbres i tal, mentre pujava cap a Girona, de cop i volta vaig tenir la sensació d'una parella jove amb un nadó als anys 80.
0: Però vas veure el camí
1: I de cop i volta vaig tenir la sensació... No vaig veure una parella jove en el meu cap. Vaig tenir una sensació de parella jove amb un nadó als anys 80.
17: És com que se't genera, o sigui, jo... Sí. No, però és que això,
0: bàsicament vol dir que connecteu conceptes d'una cosa, de llocs que
1: no tenen res a veure.
0: Res a veure. Entre elles.
1: Sí.
17: Bueno, a mi
1: sí.
17: M'ha passat ara, quan deies que el Xavi era gris, sí. O que veies el nom de Xavi de color gris, nom, sí. Jo he pensat, doncs és fa menor, perquè per mi el fa menor és gris.
0: Oh, vale, de veritat, si us barregeu juntes...
20: Podria fer una pseudosinestèsia que ja...
1: I de color blau i verd, clar, exacte. És mar i muntanya per mi.
0: I els aliments també? Clar, no. Si tenen un gust, llavors no, igual tenen una nota.
17: Per mi no.
0: Llimona. Llimona automàticament és groc, per tant?
17: Clar, seria un sol.
0: Un sol.
17: Clar.
0: Ah, clar, sol.
17: Sí, té sentit.
1: Clar, té sentit.
17: És que el sol no és el groc tan groc, és un ocre.
1: Ah sí, eh? Sí. Uau, és la meva cosina, aleshores, el sol. Quina gràcia.
0: I alguna de vosaltres té algun altre sentit implicat? És a dir, tu m'has dit el gust... Bueno, però no és un gust, és un concepte més aviat més que un gust, no? Les galetes de no sé què i tal, tenen un gust,
20: sí, però
0: és...
20: Jo noto...
0: Notes el gust.
20: A veure, noto el gust. És el que parlàvem també ara fora. No ho noto a la llengua.
0: Val.
20: Ho noto mentalment, aquí, però és
1: exacte.
20: Un gust, no és una olor.
1: Clar, és la sensació.
20: No és olor de galeta príncipe, perdona.
0: Val, clar.
20: De galeta amb
17: xocolata. No és que escolti fa menor i de cop se'm torni tota una escala de grisos. No, és que en el meu cap es genera aquest gris. Mm-hmm. És que no...
0: L'olor intervé alguna de vosaltres? De cop un...
1: A mi em passa amb els ex. Jo tinc una olor associada
0: als
1: exnòvios. Però amb ningú més, eh? Em passa amb els exnòvios.
0: O sigui, tots els teus exnòvios tenen una olor?
1: Sí, però és de exnòvio.
0: Vale.
1: Si no, o sigui, a mi el meu...
0: Però un rotllo ja serveix?
1: No.
0: Ah.
1: Hi ha d'haver hagut una relació...
20: De quant temps?
17: És real, l'olor? Sí. O és una olor de, per exemple, doncs, de iogurt? M'ho invento.
1: Sí, bueno, per exemple, l'Amadeu, que és el primer, és llessamí, per mi.
0: Llessamí?
1: Sí.
0: Però té sentit perquè va passar alguna cosa amb el llessamí o no? O si
1: no.
0: Ha afegit la capa posteriori?
1: Jo crec... No sé per què ho és.
17: Ostres,
1: potser sí, que un dia em va fer un petó amb un camp de gessamí i vaig quedar totalment... Saps? No en tinc ni idea, però em va quedar impregnat.
17: També. Amb el meu marit. El meu marit per mi és mandarina.
1: Veus? Fixa't.
0: Mare de Déu, senyor, de veritat, sí. estic catabalant-me, eh? Sí. Dir. O sigui, clar, sou multidimensionals.
1: Sí.
0: És una cosa...
20: Que tot ha de tenir alguna connexió real amb alguna experiència que haguem tingut o que haguem viscut.
17: Segur.
20: Jo, per exemple, m'imagino que res em farà pensar en un gust que jo no he tastat o que a la llarga he pogut tastar un gust nou i de cop tindré noves descobertes.
0: Clar. Si no ho has experimentat és molt difícil, clar, entenc que això s'executi.
20: Ha de tenir una base.
0: Clar. Mira, tinc una persona en línia, que a veure si m'ajuda una miqueta, perquè clar, jo estic aquí superat per les sinestèsiques, que seria un grup de música, sou les sinestèsiques. L'Aiva Jou, la Elisenda Peneda i la Iris Dicassi, que evidentment els oients, si us passa, també ens ho podeu dir. Però deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al cap del grup de recerca dels sistemes sensorials de l'IDI Vell i de la Universitat de Barcelona, Jordi Llorenç. Doctor Llorenç, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com està? A veure, primer, la sinestèsia, què és exactament? O sigui, és una condició neurològica, és una patologia?
2: No, és una patologia. És una...
0: Jo fa una estona que ho estava pensant, que potser sí que ho era, però no, veig que no.
2: No és una patologia, és una percepció diferent de la normal, de l'estàndard, no? Diguéssim... S'ha d'entendre una mica com què vol dir la percepció. Clar, quan nosaltres veiem una cosa i la reconeixem, vol dir que hi ha unes determinades neurones que s'activen. Llavors, clar, normalment, si tu sents un so, per exemple, els

0: tenen una condició diferent, és hereditari, potser els seus pares ja ho tenien, això?
1: Bueno, d'alguna manera, el seu cervell està processant la informació sensorial d'una manera una mica diferent de l'estàndard. Llavors, de fet, a veure, no hi ha dues persones que la processin exactament igual, és a dir, la percepció de cadascú és estrictament pròpia, però sí que hi ha una norma general, no? Diguem, una manera més o menys normal de fer les coses, i això seria una petita desviació d'aquesta norma estàndard, no?
2: No ens ho hem de fer mirar, no és... per això, eh?
0: Sou desviades.
2: Ai, ai. Sí, sí.
0: Ho esteu veient.
2: Jo estic per anar allà al metge, que s'ha de agafar.
0: Però ara estava pensant en una màquina, no? El cervell no deixa de ser una mena de màquina, no? Que està funcionant i per fer determinades funcions. Clar, elles estan gastant energia per una cosa que, en principi, útil no és gaire.
2: Bueno, tu...
1: A veure, és com... Ara que fas l'analogia amb una màquina, no? És com si amb un cotxe tu prems l'accelerador i a part d'accelerar, doncs s'encengués
0: els intermitents.
1: La marxa enrere, no!
0: O els vidres, no? Que es netegin els vidres quan acceleres, no?
1: Sí, exacte. No? Vull dir que és que, bueno, hi ha una activació que no és estàndard, però, bueno, no, en principi...
0: I fa gràcia perquè... A veure, mal no em fa, no?
2: No, però vas per la vida. No,
3: però de vegades són molts estímuls, eh?
4: Jo crec que hi perdem per altres bandes, segur.
3: Sí, sí, sí. És molt complicat, de vegades, de gestionar.
1: A veure, clar, el que passa... Exacte, és a dir, que el que passa és que, clar, està generant un estímul que en principi no correspon estrictament a la realitat. Llavors, clar, és a dir, si tu acceleres el cotxe i se't comença a netejar el vidre i no està plovent, doncs, clar, allò et fa més nosa que tot. Cosa, no? Però, bueno, vull dir que en general les persones sinestèsiques d'aquest tipus, que és de desenvolupament, que ho han tingut tota la vida, bueno, doncs, senzillament, és una manera de ser...
0: De viure.
1: Que, a vegades... Exacte, vull dir que elles ja han après a viure amb això
2: i a vegades
1: ajuda, a vegades molesta poder.
0: Deixa'm preguntar-ho. Us ha ajudat en alguna cosa alguna vegada a la vida, creieu? Miri, sí. Feies que sí amb el cap.
3: A mi sí.
2: Clar, amb elles sí.
0: Per la feina.
3: Moltíssim, sí. Jo al final... jo tinc una escola de cant que es diu Sinestèsia Vocal Studio.
0: Ah, l'has agafat com a...
3: Sí, és que per
0: com a
3: mi
0: nom.
3: Tan part
4: de la meva marca personal.
0: Sí. Clar, com es diu, dius?
3: Sinestèsia Vocal Studio.
0: Vocal Studio. Sí. I llavors creus que t'ha beneficiat, diguem-ne, a l'hora de la part creativa,
3: potser? A mi m'ha ajudat moltíssim. Ja perquè ho he agafat també com part de la meva identitat. Jo vaig descobrir-ho als 15 anys amb un reading d'anglès que parlava sobre la sinestèsia i vaig dir, ostres, però si això em passa a mi.
0: És el que em passa.
3: Mm. I tenia la meva millor amiga al costat i em va dir, però com t'ha de passar això? I jo, sí, però no, a tu no. Clar, és que la pregunta era, a tu no.
0: Hi ha alguna cosa que us molesti? La sinestèsia, de cop, que hi hagi alguna cosa que...
4: No, jo només que quan menjo a vegades, si penso en alguna paraula que és molt contrària al gust que estic experimentant en aquell moment, tinc una mini percepció com un calfred, molt lleu.
2: Ah, sí, eh?
4: Molt lleu. No m'arriba a molestar.
0: Clar.
4: Del tot. Del tot.
0: Perquè és una mica, com ha dit el doctor, que apretes l'accelerador i fa marxar enrere. Llavors és un moment. Jo no volia fer això ara.
4: Vull dir, no puc estar menjant i parlant tan tranquil·la. He de tenir com un micropensament que tingui connexió amb el que estic menjant. Res, molt en un segon, tercer pla, vull dir.
0: Però un exemple seria, per exemple, que tu estiguis menjant...
4: Mira, me'n recordo perfectament, un dia estava bevent aigua.
0: Sí.
4: Que l'aigua té un gust molt neutre. I estava pensant en una amiga meva d'aleshores que es deia Coral. Que Coral per mi és una piruleta, allò, no sé, un gust així com de maduixa molt estrident. I, ostres, l'aigua de cop em va generar una sensació estranya. Per exemple, ja tinc aquest record.
3: Wow. Ara escoltant el mi menor. De fet, per mi el mi menor no té color.
0: No té color.
3: Llavors
0: és un problema...
3: Em genera una cosa molt estranya. Mm,
2: doncs jo, en el meu cas, quan m'apreto l'accelerador, no tiro mai enrere, sempre engeu la botzina. Sempre em genera alegria.
0: Les llargues, el no sé què.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doctor, una cosa, això es pot entrenar?
1: Hi ha algun... Entrenar no, eh? Vull dir que hi ha treballs de recerca en els quals s'intenten crear situacions a les quals la gent que no és sinestèsica pugui experimentar alguna cosa similar, però en general no. O que sí, per exemple, hi ha drogues, hi ha fàrmacs al·lucinògens, i clar, vull dir, no deixa de ser una mica parent aquest fenomen del que s'experimenta amb drogues que alteren la percepció.
0: Clar, és una al·lucinació, una petita al·lucinació, això.
4: Tot natural, eh?

0: que bé.
1: Sí.
0: Manera, sí.
1: No, en el meu cas puc dir que això ho tinc d'abans, eh?
2: Clar,
1: de la droga, vull dir.
3: Després canvia i...
1: Sí.
0: No, vull dir que realment la major part de persones sinestèsiques ho han sigut tota la vida, vull dir, recorden des de sempre, no? I això ho integren d'una manera... com integrem tots el que ens toca, no?
3: Doctor...
0: Jordi
3: Llorenç és investigador de l'IDVELL i de la UB, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Gràcies. Una i sis minuts, escolta, per anar acabant, només un parell de qüestions. Clar, és que jo tinc l'obsessió que la gent que teniu alguna habilitat així, que aparentment no és útil... Bueno, però és una habilitat.
1: Gràcies.
3: És una evidència,
1: sí
3: que és una habilitat.
1: Sí,
3: en el teu cas sí que és útil, perquè clar, et dediques al tema de la música. Però ha de ser-hi, l'hem de trobar.
1: Sí, o sigui, clar. A veure,
3: no sé si hi ha gent que li passa... Que això li podríem demanar a la gent que ens escrigui, si té coses, que ell és molt bo amb una cosa que no serveix per res.
1: És fantàstic, això.
3: Això m'encanta.
1: Per exemple, liar cigarretes. I hi ha gent que li surten unes cigarretes que són perfectíssimes i dius, bueno, podries fer-ne caixes, d'això.
3: Que si hagués competició mundial, guanyaria.
1: No, vols dir que no existeix? Hi ha una competició mundial d'això? Sí, fem-la. Estem perdent quartos, sí.
3: Però ha de servir per alguna cosa, això que teniu.
2: Jo crec que tenim bastanta memòria arran de la sinestèsia.
3: Ah,
2: jo crec que hi ha un emmagatzematge més ben preparat. Creus que menys?
4: No, jo penso que és al revés, que la memòria és la que ens genera.
2: També es podria ser, no ho havia pensat així.
4: Doncs en el fons, l'oïda absoluta, que és el que em passa a mi també.
3: Tu tens oïda absoluta, clar.
4: Clar, a mi em passa això, que per exemple, un re... per mi, que és blau elèctric, només la nota re, però si veig l'acord de re, que és verd gespa, clar, per mi, en el fons, és memòria. O sigui, tu com descrius un color? Com es descriu el color vermell?
3: No pots.
1: Bueno,
3: no
1: pots. Amb temperatura, potser.
3: No? Tampoc. No? O sigui, imaginem de descriure-li una persona que no ha vist mai un color.
1: Clar,
4: descriu la freqüència de re.
1: L'has de fer, complicadíssim, no? Evidentment.
4: Llavors jo penso que d'alguna manera és memòria. Jo he memoritzat la freqüència del re i l'associo al verd gespa.
3: Per potser tant, sou més creativa, però també potser sou més creatius, no? Teniu camins una mica més...
1: Sí, clar, potser sí. Jo tota la gent que conec sinestèsica sí, que fan coses creatives, no ho sé.
2: Perquè inevitablement et passes el dia connectant coses que no tenen res a veure. Llavors, a veure, vull pensar que d'alguna manera quan la idea ha de ser útil també connectem.
4: Estem més despertes a nivell sensorial.
2: Sí, m'agradaria pensar.
1: Sí, exacte. No és
2: que
1: el cotxe...
2: Si no, ja què ens queda? Si no,
1: però també jo ho visc amb molta alegria, vull dir, i penso quina llàstima la gent que no ho té.
4: Ja, perquè...
3: Quin avorriment de vida, no?
1: Quin avorriment.
3: No? Això és així.
2: Clar, que com passeu el temps.
1: Sí. Exacte.
2: Vull dir...
3: Hi ha moltes coses que es poden fer per passar el temps, eh? I no està pensant en Pere i Pomba a la vegada. No, una cosa. La Mireia ens està enviant un missatge i diu, mira, jo sempre he posat lletres als mals.
1: I ara, dic, veure, com?
3: Per exemple, dolor a l'estómac quan tens gana és mal d'erra. La migranya és ella. L-L. La lumbàlgia és una E. Quan era petita em miraven estranyats com si estigués boja.
2: No, Mireia.
4: No ho estàs.
1: No, Reina.
4: Mireia, estem amb tu.
1: És fantàstic
4: estem
1: això que et
4: tu,
1: passa.
4: Mireia.
3: Feu sinestèsiques anònimes, de veritat us ho dic.
2: És veritat, hauríem de crear alguna cosa.
3: L'associació. Club de Sinestèsiques de Catalunya. Jo crec que, vaja, em sembla fascinant. Escolteu, jo convido la gent, de veritat, que si teniu habilitats inesperades que creieu que no serveixen per res i potser estan vinculades amb la sinestèsia, ens ho comuniqueu i ja mirarem a veure com ho podem canalitzar, això. En fi, Elisenda Pineda, ha estat un gust, moltíssimes gràcies.
1: Igualment, quan vulguis, bondó.
3: Iris de Cassi, moltíssimes gràcies també.
2: A tu, moltes gràcies.
3: Eva Jou, bueno, et segueixo tenint
2: sí,
3: per aquí,
2: home,
3: fins a les 2 del migdia. Va, actualitzem la informació i després tornem. Va, 1:10. Una i deu. A vegades falla, saps? És com els ordinadors, la NASA, saps què et vull dir?
1: I tant.
3: Que a vegades es bloqueja. I llavors, per desbloquejar, hi ha diversos sistemes. Un és fotre un crit, no? I a veure si la màquina funciona.
1: Sí, o pica.
3: O un altre és agafar i dius, tens la tele aquí, saps que no es veu, no? Agafes i fas. Agafes i fas. 1, 2, 3.
1: Opa!
3: Veus? Llavors la màquina funciona. Mariona Martínez, bon dia. Bernat Balboa, bon dia. Nou ofegament mortal aquest matí a la platja a Barcelona.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Veig, què veus?
2: Veig, que per fi veig.
3: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
4: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
5: Si você la compra, ve a Tanacarre.
6: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
5: Si você la compra, ve a Tanacarre.
7: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
8: Heu follat.
7: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
9: Tens tota la vida per davant.
7: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
10: Este verano la gran pregunta es...
11: ¿Híbrido o eléctrico?
10: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
12: Aquest estiu fes la millor jugada.
13: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
12: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
13: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
14: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
15: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
14: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
16: Va, que de seguida ens n'anirem fins al centre de la ciutat de Barcelona, la catedral, allà al barri del centre de Barcelona, fins i tot la plaça Sant Felip Neri, que és un dels grans símbols del que va ser una de les destrosses més importants que va viure la capital de Catalunya ara fa... doncs bé, ara que fa gairebé 90 anys. Va ser el bombardeig de l'any 38, que, en fi, va acabar amb la mort de vora més d'un miler de persones durant 48 hores amb l'aviació feixista alemanya bombardejant la ciutat de Barcelona. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, aquest vespre, hi haurà un acte simbòlic molt potent, precisament allà a la catedral, quan, en fi, plouran del cel des d'un helicòpter milers i milers i milers de poemes. Serà un bombardeig de poesia del mateix cel on van caure bombes i va caure la mort, doncs caurà l'art i caurà la vida. Això serà a partir de quarts de vuit del vespre, d'avui, o quarts de nou, i d'aquí una estona parlarem amb la comissionada encarregada d'aquesta performance, que és la Carmina Gustran, comissionada per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat, i, com deia, de seguida ens anem fins a la catedral per fer una mica de repàs, un petit trajecte per el que va ser un dels epicentres d'aquell bombardeig tan terrible. Però abans de fer-ho... També us hem d'explicar que ja queda menys perquè el Bars Festival arribi al poble espanyol. Aquest estiu Barcelona es converteix en epicentre de la música amb el millor rock, el pop i un munt de gèneres musicals amb concerts com el de l'Axe Busto, però també Joan Dausà...
17: Ho tenim tot.
16: El ZZ Top...
18: Well, yeah,
16: M Clan, Shinova,
19: si te vuelvo a ver, espero que sea...
16: o God Save the Queen. i molts altres. També trobareu una oferta gastronòmica per tots els gustos, un entorn acollidor i concerts íntims amb les vistes exclusives a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.

0: RAC1 Dia Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 1:22, per cert, abans de que arrenquem sobre aquesta qüestió, anem, insisteixo, hem passat aquesta setmana per la Catedral de Barcelona, per l'entorn del centre, per fer una mica de recorregut pel que va ser aquell bombardeig. Però sapigueu que, amb una informació que acaba de publicar tant La Vanguardia com EFE, una qüestió que marca, evidentment, l'agenda de la política espanyola, el jutge Peinado ha decidit retirar el passaport de Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici, i li obre judici oral, això un dissabte al matí. El jutge Peinado ha pres aquesta decisió, sabeu que estava, evidentment, la dona de Pedro Sánchez, sota aquest debat judicial, i la mesura que ha pres el jutge Peinado és retirar-li el passaport i obrir-li judici oral a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. És la notícia d'última hora, que evidentment demà tindrem tot el temps del món per poder debatre. 1:23.

0: Doncs a aquesta hora del matí ens hem traslladat fins a la catedral de Barcelona, a un dels centres neuràlgics de la ciutat, que a aquesta hora, òbviament, està envoltada de turistes, és cap de setmana i, per tant, i en aquesta època de l'any especialment. Però a 8:45 de la nit canviarà el panorama de forma important, perquè s'hi llançaran des d'un helicòpter 100.000 poemes al voltant de la llibertat. És una acció simbòlica per rememorar els 50 anys de la mort de Franco i quan en fa gairebé 90 dels bombardejos aeris de la Guerra Civil a la ciutat de Barcelona. Acció que impulsen el Ministeri de Política Territorial i el col·lectiu Casa Grande, dins del marc de la campanya Espanya en Llibertat 50 anys. Doncs bé, aquesta pluja, aquest bombardeig de poesia, ens interpel·la sobre uns fets que van passar farà gairebé 90 anys, que gairebé ningú ja pot recordar de forma directa, de vivència, si de cas només a partir de la memòria de la generació dels pares o dels avis. I, evidentment, com hem anat veient en el temps, a mesura que van passant els anys, aquesta memòria es va desfent mica en mica. Ara bé, qui ens acompanya avui davant de la catedral és una de les persones que més ha investigat i que més ha lluitat precisament per mantenir la memòria sobre aquests atacs aeris, aquests bombardejos a Catalunya i a Barcelona en particular. N'ha publicat, de fet, diversos llibres, entre els quals fa un parell d'anys un que es titulava precisament Mussolini contra Barcelona, de l'editorial Rosa dels Vents. És el professor d'Història de la Universitat de Barcelona, Joan Villarroya. Senyor Villarroya, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos davant de la catedral, que diríem, ara que ens l'estem mirant així, clar, és un edifici que si hagués caigut sota les bombes hagués quedat completament anorreat, no?, i amb dificultats de reconstrucció.
1: No, només n'hi va caure una.
0: N'hi va caure una,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, n'hi va caure una el 19 de juliol del 38.
0: Sí.
1: I, va, i clar, l'edifici és immens i el ser una bomba, el que és la cúpula de Santa Eulàlia,
0: sí,
1: doncs la bomba va fer una sèrie de destrosses que ho recullen els informes de defensa passiva. I si no recordo malament, la Vanguardia va publicar fotografies amb totes les destrosses. Però, esclar, pensa que va ser una bomba. Mm. L'any 30... A vegades la imatge dels bombardejos és la de la Segona Guerra Mundial.
0: Sí.
1: I per sort, sempre dic, no era així. Els avions encara eren molt pocs i les bombes no tenien la capacitat de destrucció ni quantitat de 3 o 4 anys després. Precisament, aquí davant, aquí tenim la plaça Nova,
0: sí,
1: i al costat de la Vila de la Catedral, l'any 38, el gener sobretot,
0: sí,
1: el carrer de la Corríbia, tots els edificis van quedar molt malmesos i es va aprofitar per tirar-los a terra a l'acabar la guerra, i per això existeix la plaça Nova...
0: I aquesta avinguda de la catedral, eh? Aquest buidatge, aquí hi havia cases,
1: sí,
0: que van quedar absolutament,
1: sí, sí,
0: malmesos.
1: Sí, van quedar
0: clar,
1: malmesos.
0: Anirem caminant una miqueta per aquesta zona, perquè ens acostarem a algunes de les imatges més de postal de la ciutat de Barcelona, de fet, però que alguns dels símbols dels bombardejos de la ciutat d'ara fa gairebé 90 anys. Però li anava a dir, quan parlava... Ei, no és la Segona Guerra Mundial ben bé, és l'avançala de la Segona Guerra Mundial, segur que hi ha proves, com va passar una mica amb Guernica, no?, que es diu que va, sí, ser un laboratori. Mm. No sé si Barcelona ho va ser, també.
1: Sí, això de les proves són de moltes maneres. Per exemple, Guernica va ser una barreja, un atac simultani, bombes incendiàries, bombes explosives, amb un efecte d'incendiar la ciutat, que a més era un poble petit, Guernica, recordem-ho, que a més era de fusta. En canvi, Barcelona, la prova més forta que va patir la ciutat és... Hi havia la idea de que amb l'aviació,
0: sí,
1: es podia aterroritzar la població. Aleshores, el març del 38, per ordre, per això el llibre que deies abans es deia Mussolini contra Barcelona, perquè va donar l'ordre personal, uh-huh, de bombardejar Barcelona. Per unes,
0: per Mussolini? Fets,
1: Mussolini, sí.
0: Per
1: I
0: què?
1: Aleshores, per fer... Per, aquells dies, a Europa, els alemanys, aquell 12 de març, ocupen Àustria. Llavors, Mussolini, segons el gendre i altres documents, amb un atac de banyes, parlant així clar, va dir, escolta, nosaltres som alguna cosa en aquest món, ara ho demostrarem. I la manera de demostrar és...
0: Destruir des de...
1: Sí, destruir... O sigui,
0: afectar de forma molt
1: directa. I aleshores, durant 44 hores, doncs, diferents onades d'aviació van bordejar la ciutat. Aquí no és allò... el port, els centres militars... Mm. No, la ciutat. Per què?
0: Però de forma...
1: Indiscriminada.
0: Indiscriminada.
1: I va caure les bombes a molts barris de la ciutat.
0: I en parla de 44 hores, diu?
1: Des de la nit del 16 de març fins al migdia, més o menys les 3 de la tarda, del 18 de març.
0: Però això beneficiava, evidentment, les forces nacionals de Franco,
1: clar,
0: no?
1: Clar, perquè tenia una superioritat aèria, uh-huh, van inqüestionable.
0: Estem passejant per els carrers molt estrets del barri del centre de Barcelona, al costat, uh-huh, de la catedral. Ens acostem a Sant Felip Neri, que passa per ser probablement un dels grans símbols dels bombardejos de fa gairebé 90 anys, de fa 88 anys. I clar, em puc imaginar... No sé quantes bombes van caure en aquells pràcticament dos dies, dia i nit de bombes.
1: El 16-18 de març van ser 44 tones.
0: Però no tenien la capacitat, tampoc vostè diu que és indiscriminat, no van intentar destruir espais militars concretament,
1: no,
0: o al port.
1: Era causar el terror a través de destrucció.
0: Ho haguessin pogut fer, si haguessin volgut? Tenien la capacitat aquells avions de ser molt precisos amb el llançament
1: avions,
0: de bombes?
1: Pensa que un avió vola a 5.000 metres o a 4.000 metres i els aparells de precisió no eren com els que són ara.
0: Sí.
1: Per tant, la idea de que tu podies tocar en un lloc concret era una mica utòpic. Aleshores, què fan? Cada vegada més avions, amb més potents i amb més bombes.
0: Li deia perquè, passejant per aquests carrers tan estrets del centre de la ciutat de Barcelona, clar, ens podem imaginar l'impacte que suposa per aquella població, que no sé si té on anar, però que vagi a les corredisses, al pànic, en un carreró tan petitó, tan estret, no són espais amplis en què puguis pensar que et pots amagar, sinó bé, aquí que li toqui una paret i et puguin caure restes, és una evidència, no?
1: Sí, el que passa que a mesura que aquest, diguem-ne, el perill dels bombardeigs va ser, doncs, cada vegada més evident, es va iniciar el que es diu les tasques de Junta de Defensa Passiva, que vol dir construir refugis. A Barcelona se'n van fer molts, però, clar, això no era el principi, perquè fer un refugi necessites temps i materials, perquè molts refugis a vegades eren de materials no molt consistents, i les bombes, per exemple, aquí, aquesta plaça que estem, hi ha unes fotos, això sota era tot un refugi, però hi ha les fotografies mentre es fa.
0: Aquesta és la plaça del costat de l'avinguda de la Catedral, que és el carrer Montjuïc del Bisbe, que ens porta cap a Sant Felip Neri.
1: I aquest és el monument, em sembla que són els executats de la guerra napoleònica.
0: Sí. Però llavors, doncs, podríem dir que tots aquests barris estan plens de ferides o dels bombardejos o dels intents de la població per mirar d'amagar-se d'aquests bombardejos.
1: Sí, però es van crear, doncs, de seguida en els barris amb ajudes tècniques per crear refugis. Ara, després, això es va institucionalitzar, es van crear juntes de defensa, es van, dins de les possibilitats, pressupostar, i sobretot hi havia gent que coneixia, per exemple, arquitectes, enginyers, encarregats de que aquests refugis fossin segurs. I aleshores, la gent, quan sonaven les alarmes, era un disc, no? Deia, Ciutadans, perill de bombardeig. Acosteu-vos als refugis i tal, la Generalitat vetlla per vosaltres.
0: Crec que era Teodor Garriga, un dels grans noms de la ràdio d'aquell moment.
1: Era la veu,
0: que deia...
1: Teodor Garriga va viure molts anys.
0: Sí. Un dels emblemes de Ràdio Associació de Catalunya.
1: I aleshores era un disc que posaven. Sí, llavors la gent, doncs, acudia als refugis, els que més a la vora tenia. Jo ho sé perquè, clar, tot i que ja soc, ja tinc la meva edat, però jo tots els records que tinc de bombardeig és sobretot de la meva mare, que la meva mare de l'any 30.
0: La seva mare sí que va patir directament el bombardeig,
1: sí,
0: a Barcelona?
1: Sí, la família de la meva mare, perquè el pare no era de Barcelona, de Badalona. I aleshores, doncs, què passa? La gent, en general sí, que procurava anar a un refugi, però hi havia molta gent que no, que es quedava a casa, que es quedava, saps, allò, esperant que no caigués una bomba, no?
0: Clar. Per exemple... Què li deia la seva mare del record?
1: No, que, per exemple, quan hi havia perill de bombardeig, el meu avi, que va morir molt jove, ell no volia... Era la meva mare i la meva tia, a més eren dues germanes, i tal, ell no volia que hi hagués dispersió de la família.
0: Clar. Quanta gent va morir a Barcelona?
1: En el conjunt de la guerra, més o menys, està comptabilitzades unes 2.500 persones.
0: De bombardejos, eh? Sí, en aquelles 48 hores, gairebé.
1: No, en tota la guerra.
0: En tota la guerra?
1: En aquelles 44-48 hores van ser... un miler.
0: Déu-n'hi-do. No li anem a preguntar això de la quantitat de morts, perquè, clar, hi ha diversos llocs, com diu vostè, que els bombardejos són intensos, uns són aquests barris del centre de Barcelona. Em parlava de la Gran Via, no?
1: Sí, el monument que hi ha sobre les víctimes de bombardeig està justament a davant del Cine Coliseu.
0: El Cine Coliseu? Allà és una de les explosions més importants de tot aquest bombardeig.
1: Sí, perquè a més va agafar un camió d'explosius...
0: Què vol dir, que va caure la bomba a sobre d'un camió d'explosius?
1: A sobre del costat i per l'impacte. Llavors això va fer que totes aquelles cases, això hi ha moltes imatges, van quedar absolutament destruïdes. No?
0: Vostè és una de les persones que més ha pres nota de qui va ser i quantes van ser aquelles víctimes, no? La que més, segurament.
1: no sé si la que més o no, i el que passa que allò és la meva tesi de llicenciatura presentada al juny de l'any 78, i publicat a l'any 88. Jo el que vaig fer a través dels documents que vaig poder consultar és refer la llista dels morts que estaven en els llibres del dipòsit judicial.
0: Amb nom i cognoms.
1: Sí, excepte aquells que posa desconegut. O posa nen i nena, aquí que estem a davant de Sant Felip Neri.
0: Sí, ara hi entrarem.
1: I aquí van morir molts de nens i nenes, i és clar, alguns, doncs, pel seu estat o perquè no hi havien familiars que els haguessin pogut reconèixer, estan inscrits amb aquesta expressió. Nen, nena, i després la paraula desaparegut, desapareguda.
0: Des d'aquest punt de vista, vostè va fer aquest recompte i els noms i aquestes xifres i aquest desconegut van anar a parar precisament davant del Cinema Coliseum, no? Allà hi ha un monument dedicat, que hi ha molta gent que passa per la Gran Via i davant del Coliseum,
1: sí,
0: i no sap que això... No? Perquè són com unes barres...
1: Sí, unes barres metàl·liques.
0: Unes barres metàl·liques, que si ara heu de passar per davant del Coliseum, fixeu-vos-hi, perquè allò és, en fi, l'homenatge que li va fer Barcelona a aquells bombardejos, i els noms són a sota.
1: Sí, quan es va fer això... Recordo que em van trucar, jo penso que era la conselleria de Cultura, la regidoria de Cultura, l'Ajuntament, si jo tenia la llista. I vaig dir, no, escrita allà a màquina no, perquè això no. Era l'original que vaig entregar en l'editorial, no? Avui en dia doncs, ho tindria amb un disquet, amb un pen, no? I aleshores sé que la van copiar i em van dir que la van posar aquesta llista amb una urna que està al peu.
0: Sota terra, està enterrada.
1: Sí, està enterrada sota terra.
0: Però aquella llista l'ha actualitzat algú des de l'any 78?
1: Que jo sàpiga no.
0: No?
1: Que jo sàpiga no.
0: I per què?
1: Perquè suposo que ningú... Jo sí que m'hi vaig posar, i llavors va ser un fet que no es coneixia ni se sabia que es podria refer. A partir d'aquí, doncs, suposo que ningú ha pensat que refer tota la feina que hi ha darrere canviaria molt el resultat o el temps de dedicar. Valdria la pena, suposo, eh?
0: Bueno, però això també explica moltes coses sobre la memòria. Que el document més actualitzat de les xifres dels bombardejos de fa 90 anys a Barcelona, sigui de l'any 78, doncs també ens explica que hem estat durant molt de temps sense revisar-ho, això. Sense fixar-nos-hi, sense posar-hi l'ull i sense no intentar oblidar, no? Com també ens passa amb aquesta plaça d'aquí, que és la plaça Sant Felip Neri, que és un dels emblemes de la ciutat i que té grans històries, que no sempre s'expliquen bé, perquè hi ha gent que arriba aquí i diu, no, aquestes parets, si heu anat alguna vegada a la plaça Sant Felip Neri, és un dels racons més bonics que hi ha a la ciutat de Barcelona, dolorosament bonic, probablement, eh? Sí. Perquè entres i en l'edifici, diguem-ne, de l'església, està ple de forats a les parets, no?
1: La metralla.
0: I que molta gent pensava que eren afusellaments a la paret.
1: Afusellaments de religiosos, perquè això, evidentment, el responsable d'aquests bombardejos era el franquisme, l'exèrcit Franco, amb els seus aliats. No? Clar, després de la guerra no van reconèixer mai que havien sigut ells. No? Aleshores, com que això era una marca de destrossa d'art, van fer veure que tots aquests forats, que són de metralla de les bombes d'aviació, que eren dels afusellaments que es feien de religiosos.
0: Què va passar en aquesta plaça, senyor
1: Villarroya? Aquesta plaça, el que va passar, que va agreujar la tragèdia, és que el 30 de gener del 38 l'aviació italiana va bombardejar molt el casc antic de la ciutat.
0: Sí. No?
1: I aleshores algunes de les bombes van caure aquí i a darrere, que està el carrer Pes de la Palla. Aleshores, aquest edifici, a l'interior, s'utilitzava, i el Pes de la Palla també, com a refugi. I aleshores va donar la casualitat que alguns nens, que sembla ser que eren refugiats...
0: D'altres llocs d'Espanya.
1: Sí, que havien vingut, es van amagar pensant que era un refugi sòlid. Què va passar? La bomba va caure just a sobre i aleshores, en vez de ser un punt que es va salvar, va ser una ratonera.
0: I aquí, va caure al damunt.
1: A la llista que hi ha aquí, doncs diu que hi ha 42 nens, no?, que van morir aquí, i aleshores va afectar aquí, i esclar, això va ser fora d'aquests que deia una estona del març del 38, sí. Aquest 30 de gener, si ho féssim allò al rànquing, és el segon dia dolorós per la ciutat, aquest. I aleshores, a més, de la proporció de víctimes, que van ser unes 200, més de la quarta part van ser nens i nenes.
0: Què li genera quan visita Sant Felip Neri, vostè?
1: A veure, generar-me, penses doncs una mica que com més moderns som vol dir més capacitat de destrucció.
0: Senyor Villarroya, vaig acabant, però li volia preguntar que com a historiador El pas del temps sempre és una variable important, perquè a l'any 78, quan vostè fa tot aquest recompte, doncs en realitat han passat 40 anys dels bombardejos. Ara n'han passat gairebé 90, no?
1: 90, sí.
0: El record és prou vívid en l'actualitat com per entendre l'impacte d'aquella destrossa?
1: Hi ha coses que ens les preguntem, com ho preguntes tu, i la resposta és difícil, no?, de mesurar. Jo que m'he dedicat tota la vida a coses de la guerra des d'aquesta perspectiva de víctimes, no?
0: Sí.
1: Doncs jo el que veig és que la generació dels nets, o besnets, si gent ja de 20
0: sí,
1: anys,
0: sí,
1: estan molt interessats en aquests temes.
0: En recuperar-ho.
1: Jo, almenys, des de la meva petita parcel·la a l'universitat i a nivell doncs, de coses locals a Badalona, noto, no d'ara, de fet, jo és curiós, perquè jo, algunes persones que em demanen informació, jo, els que van ser afusellats, no van morir, però sí que he conegut familiars i tal, no? I aleshores ells ara diuen, és que no ens van explicar mai
0: clar.
1: Res.
0: Clar, però, i aquesta és la darrera pregunta que li puc fer, senyor Villarroya, estan davant de Sant Felip Neri. Si hi ha aquest interès dels nets o dels besnets sobre els avis desapareguts, o els avis morts, sí, o els avis implicats en una guerra, sí, com s'explica el gir en la tendència política a favor d'aquells que neguen el que va passar als anys 30 i als anys 40 a Espanya i a Europa?
1: Jo penso que aquestes preguntes, que són les que ens hem de fer per les circumstàncies que vivim, no? Penso que va al marge una mica de la pròpia guerra i això. És un fenomen que se'ns escapa de la nostra... Nosaltres tenim això, però tu imagina't Europa. I tu imagina't Europa i tota la barbària contra els jueus i tal. I aquesta extrema dreta avança a tot arreu. Per què a tot arreu? Jo penso, em puc equivocar, hi ha un punt que Europa, o sigui, una part de la societat europea, ha aconseguit, a nivell global, els estàndards més alts de vida que mai es havien assolit, i a partir d'un cert moment té por de perdre-ho. I aleshores busca un enemic, i l'enemic ens ve de fora.
0: Des de Sant Felip Neri, al costat de la Catedral de Barcelona, en un dels grans símbols del que va ser els bombardejos de fa gairebé 90 anys, avui, sortosament, una cosa que passarà aquest vespre, és que del mateix cel on en van caure bombes exterminadores en cauran poemes, que és una imatge molt simbòlica del que pretenem que sigui avançar, no?, en el segle XXI també. Que del cel en caiguin poesia, cultura, en plogui cultura i no en ploguin bombes, destrucció i matances. Senyor Villarroya, ha estat un plaer, de veritat.
1: Igualment.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. 4 minuts per arribar a 3:15 de 2:00 del migdia.

El primer partit dels més El primer partit dels més intensos que has viscut mai?

Will Clyburn i la seva determinació. Will Clyburn i la seva determinació.

El joc al pal baix del toco en el bàsquet modern. El joc al pal baix del toco en el bàsquet modern.

El primer partit, dels més intensos que has viscut mai? La conjura de les últimes setmanes. Aguantaran les cames? En aquest Barça ningú ha de demostrar res. Will Clyburn i la seva determinació. El joc al pal baix del Toko en el bàsquet modern.

Hola, hola, hola. On s'ha ficat el Luis Taera? A les farmàcies venen massa coses. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar als animals del zoo. Què feia la gent amb les ungles quan no hi havia locals nails a cada cantonada? On s'ha ficat el Luis Taera? A les farmàcies venen massa coses. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar als animals del zoo. Què feia la gent amb les ungles quan no hi havia locals nails a cada cantonada?

A les farmàcies, on s'ha ficat el Luis Taera? On s'ha ficat el Luis Taera? On s'ha ficat? On s'ha... On s'ha ficat el Luis Taera?

A les farmàcies venen massa coses. A les farmàcies venen massa. A les farmàcies. A les farmàcies venen massa coses. Venen massa coses. A la...

Donar galet. Donar galet. Donar galet. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar als animals del zoo. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar als animals del zoo. Donar, donar, donar, donar.

Què feia la gent amb les ungles quan no hi havia locals nails a cada cantonada? Fei, fei, fei, fei, fei.

0: tardes.
1: Bones tardes. Què diu? Com anem?
0: Blasi.
1: Paula.
0: Qui aquí?
2: Qui ha?
3: Rubén, no?
1: Peris. Iris.
0: I on està?
1: Iris. Que no vull a dir. Deu plegar.
0: Ara estarà.
2: No, no, el Rubén ha vingut a la una.
1: Ah.
0: Sí, sí, està a la una.
2: És pel bo que ha marxat. Ha marxat abans de la
3: una. I a l'Albert allà, però que ara s'ha tornat a canviar aquí, potser.
1: Jo em juraria que en Peris estava aquí, però no em facis cas.
0: De fet, t'he obert el butlleri de les 5, eh? Pot ésser.
3: Sí, aquí això... l'Albert ha fet el primer toc aquí, però ara no sé si s'haurà de canviar.
0: El joc de les cadires. Ara xutarem el ripis.
1: Hòstia, 0, Paraguai 1.
3: Ojo, una mica de pitx empat, eh?
1: Sí, és bastant més minigol, no?
0: Tinc el calo.
1: Però què fan a la zona, que això, ara? Amb un piloto, no?
2: S'emporten un pilot a fer una mica d'allà.
1: Per cert, aquella podòloga que és amiga meva, que no sé si d'allò, va atendre en Rins. Alec Rins. Que mai necessita saber alguna cosa d'ell. Però com està la lesió, suposo que li puc preguntar.
2: Bueno,
1: a veure.
2: Sé que està molt tieso.
1: Sí?
2: No sé si està de peu, però es va rebentar un tornell i no...
1: Hem fet unes plantilles que volen posar ella allà.
2: Ja, ja. Pues està l'home...
1: I ha fet com un estudi, però no ho fan.
2: Està l'home que se li cava la trajectòria del MotoGP.
1: Bueno, a veure, aquesta tia ha arreglat algun cas d'aquests així.
2: Ja, però no crec que sigui només el físic de l'Àlex.
1: Ja, ja, ja.
2: No ha fet molt resultat amb Yamaha i... perquè la mostra una merda i ara s'ha trobat que ningú el fitxa i se'l paga. Vam decidir que està Yamaha perquè que pasta la pilota oficial. Però bueno, Mercès, i si t'assabentes d'alguna exclusiva,
1: sí,
2: o me la xives...
1: Bueno, aquesta tia va penjant coses, vull dir...
2: O tu mateix, que ets periodista, la poses a l'antena. Jo no m'enfadaré pas. Allí...
1: Thank you.

0: Creu que l'Esparis de faria de mal, t'ho diràs des de Sabadell.
1: Bueno, ho hagués demanat.
0: Si no estigués de vacances.
1: Difícilment li haguéssim comprat, també t'ho dic.
0: Com va dir ahir, que era el primer partit que anava de tota la temporada.
1: Sí, ho va dir? Hòstia, no ho recordo.
0: Ho va admetre sense cap mena de pudor.
2: Hi ha alguns que diuen que són del Sabadell.
0: Bueno, està bé. Vull dir, és coherent.
3: Boníssima ahir la celebració del Sabadell amb el president.
0: Pau Morilla i Guinea.
3: Hòstia.
0: Quin lloc.
4: Era ben...
0: Quin lloc. Com se va venir a Riga.
3: No, no, però tot ell sol, eh?
0: Sí, brutal. Molt fan.
4: Boníssim.
0: Ah! Hola! Com està?
3: Com estàs?
0: Problem.
1: Fins a gravar, tia.
0: Quants de dies?
3: Al.
2: Sí, feia temps, no?
0: T'he sentit amb un dia. T'hauria de fer fora d'aquí.
5: Vale, sí.
1: Increïble, no, increïble.
5: Sí, sí, sí.
2: Vale, va, molt bé.
0: Sí, clarament no s'ho mereix. Clarament no s'ho mereix.
1: Altra torni amb l'Horta.
0: Què, el bloc? Puja o no puja?
2: Ja t'ha sorprendit.
4: Deu tenir molt, eh?
1: Bé.
0: Ja, estava vinculat d'alguna manera amb el de futbol?
4: Ara crec que són el mateix.
1: Les coses
4: confusionen ara.
0: Comparteixen nom, però... Bueno, no, sí. No, és Club Atlètic Horta. O...
4: Unió Atlètica d'Horta.
0: Això, Unió Atlètica d'Horta.
4: Jo crec que compartien per...
0: Sí, senyor. Quan he vingut, sí que feia... Molt ràndoms els equips que ha entrenat Valdés. I es podria fer un torneig d'ex-equips entrenats per Víctor Valdés. Perquè Horta, Ávila. És un còctel una mica estrany.
1: Du Brasil!

No.

0: Salud.
1: Gracias.
0: Jo sí que t'anava a dir que ho seguissis i que fessis un very best de, jo què sé, si parlem d'algú, d'algun parlament. Crec que... O Ràdio Sabadell ho fa per Twitch, crec, o...
1: Ah, sí, no, ho fa i Ràdio Sabadell, que és una cosa...
0: Sí, sí. Fins i tot a la tele, no sé si feien
2: alguna cosa. Sí, et contava per la tele.
0: Ah, es pot estar més? I segur que al Twitter després del Sabadell veig algun vídeo, vull dir... Si fas un recull de sons... quan tu diràs anirem més que servits. I després que entrarà el Damià. Damià!
2: Sí, sí, per això.
0: No
2: ho he parlat amb l'Espany.
3: Què volen?
2: Sí, la tertúlia.
0: Sí, vindrà l'Àngel i el Javi Muñoz.
2: Vale.
0: A rajar una mica de... Panya, de Rojinha...
2: Vale.
0: I... I quan el Daniel també entrarà en algun moment. Avui palmatòria, no?
2: Jo crec que sí, no?
0: Avui...
2: Apunta que sí.
4: Com fallo un 3-0, són capaços de demanar-li es quedi. Així... H, no?
0: Ai...
4: Sí.
1: La pasta, la pasta.
4: És la veritat. És un xista, diria aquell. Tot és un xista. Tot plegat.

Sì, beh. A voi la volontaria che mi tocca?

0: Vale, merci.
1: Vale,
0: vale. Ara m'ho miro.
2: Ei, Javi. Parla'm en Naveira. T'ho dic perquè en Jaume diumenge, per exemple, fa l'Espanya Aràbia Saudita des d'aquí on... des de la tele, vaja. Des de Mediapro, no? És això? Que ho feu? No sé, perquè ja, al final em perdo. Però juraria que en Jaume em va dir això. Llavors, en principi, no hi ha d'haver... no hi hauria d'haver problema. Vale? T'ho dic perquè els altres dies quan jugui a Espanya, que els dies que em vas dir, difícilment ho podré enquadrar. I mira, com a mínim... Em vas dir el diumenge 28. Ah, diumenge 28. Vale, que... sí, nosaltres farem el partit aquest de 16ens de final. Bueno, fem una cosa. Tu pregunta a la tele si vol parlar amb en Naveira, per això que et dic, i jo, perquè aquesta del diumenge no la porto jo, la del diumenge 28, la porta Puig. Llavors, quan tinguem una mica el croquis fet, li comento a ell, que ho farem, suposo, a principis de setmana, i et dic si millor diumenge o millor divendres des de la tele. Et sembla que quedem així? Merci.

0: Cristiano, Benzema, que no el cap.
1: Joao Félix, Laporte, hosti, n'hi ha molts que sí, hi va anar, no? Però que va tornar, o no? No sé.
0: Sí, sí, va anar, flip.
1: Algun del City no hi va anar, d'aquests. Manet, no?
0: T'ha jugat igual, amb 3-4 exemples ja feia.

0: Ja t'agrada.
1: Sí. Pot ser que aquest túnel Japón sigui a les 6 del matí.
2: Sí,
1: ah,
2: pot ser.
1: Ja, aquest túnel Japón a les 6 del matí.
3: Del cel.
2: Entra bé, eh?
4: Fa bombardó, que
0: és el dia lliure.
1: Bé, fàstel.
3: Bombardó! Volem que pugi el Màlaga, eh?
2: Sí, estic d'acord.
3: Sí?
2: Almeria fa mandra.
1: Vale, això
3: és... Moltes patates, eh?
4: Volem xupe la... la primera. Xupe la rúbia primera.
1: Bé, bé. Això és...
3: Final, l'Horta!
1: Un ballat!
3: Bé, Horta!
4: Ens hem salvat!
0: Ua, Horta!
4: No, es du bé, Horta!
2: Que eso curado, eh?
1: Però no es pot dir, García Vaquero.
4: García Vaquero?
2: Ah, no?
1: No!
0: I com has de dir?
1: El nom.
2: Però posa que s'ha curado a...
1: Pues mira, fes la rima.
2: Yeah.
4: Què tira la Ludwig van?
1: Orni!
0: Perfecte content, puig.
1: És bé Renart, eh? S'estrena aquesta matinada, eh?
5: Premsa hi ha aquí, eh?
1: I tota fresqueta, amb la lesió de Rafinha, eh?
5: Hòstia, Rafinha, eh?
3: Ja està,
1: eh? Ja ens el hem de vendre, no?
3: Sort que tenim l'Antoni.
5: Per burro, home.
1: Massa lesions, no?
3: Sort que tenim l'Antoni.
5: Antoni, ara, ara.
1: Què
5: tal? No, has vist el vídeo de l'Albert Reyes?
3: Diu que el defensa, no? Com el clip seria collonant, eh?
5: Sí, perquè el tio et pica molt l'espai, i després com el Albert Reyes... No ho vaig veure, però...
6: Està punxat RAC+1.

0: es diu Papi, posa-la al disc, i és una cançó que neix de la petició de les seves dues filles, del Joan Dausà, que li van demanar al seu pare una cançó. Però millor que ens ho expliqui el mateix, perquè el tenim aquí. Joan Dausà, bona tarda.
1: Bona tarda. Bueno, val a dir que el Cabró va ser l'hòstia i la gent es va tornar boja. O sigui, la gent connecta molt amb aquesta cançó.
2: La gent és fort perquè en dos dies ja sabia la lletra.
1: Sí. Vull dir, aviam, molt Julieta, top, Julieta, Julieta, eh? Però...
3: Tampoc requereix com una gran... Però bueno, és molt enganxadissa.
1: Sí. Va ser molt guai.
2: Diguéssim que
1: guai.
2: A nivell literari la lletra...
1: Bueno, després Mojito, bé. Sorra, Mar...
0: Bé, sí, bé. Està bé.
1: Està fet amb la IA.
0: El diminutiu és el que té, que arriba fàcil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquesta cosa, aquesta cosa. Sí, sí, sí. No, a veure, heu dit que va ser una petició. Gairebé va ser una exigència per part de les meves filles.
3: M'agrada.
1: Sí, perquè jo tinc dues filles, Valentina i Julieta. A la Valentina li vaig fer una cançó que es deia Pina, perquè ella es feia dir Pina, del disc Ho tenim tot, i era una cançó... És curiós perquè cada cançó ha sortit en la personalitat de les nenes. O sigui, la Valentina és com una... Si fossin pel·lis, la Valentina és una pel·li francesa d'autor.
2: Hòstia, preciosa,
1: m'agrada. I la Julieta és una pel·li mainstream americana, total. Llavors, d'alguna manera, la cançó de Pina és com tendra i tal, i la Julieta és, bueno, una explosió. Llavors van dir, papa, ara has de fer una cançó per la Julieta. I jo, un dia a l'estudi amb el Florent, amb un piano de joguina, vam fer, Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't el sol una estona, inventant-m'ho. I els envio a les nenes, i elles felices tot l'estiu cantant, però un dia em diuen, vale, però papa, això va un disc, això ho tocaràs en concert, no?
0: Clar, això no queda en una broma.
1: Això no cola, o sigui, amb això no n'hi ha prou.
2: No, de germanes.
1: Sí, el cotxe, me'n recordo el cotxe anar a la platja i dir, papa, és xula, però... Això, què traves a un concert? I jo llavors vaig parlar amb el Florent i el Santos i vaig dir, hem de fer que això sigui una cançó digna, i vam estar treballant molt, molt, molt. I vam dir, vale, d'entrada ha de ser una cançó d'estiu, perquè és l'únic lloc on una cançó així pot colar, d'entrada.
2: Sí. La fas Nadal i no,
3: I perquè si a l'hivern la nena es mulla la samarreta i la fots al sol, vindrà serveis socials.
1: Sí, mal pare. L'estiu tot s'hi val.
3: Exacte.
1: Llavors va ser, anem a fotre-li aquesta cachondeito, aquesta broma. Que... Llavors, inclús barrejat amb la veu del Mamaduixa, que és l'hòstia, perquè també fa que no sigui el papa cantant-li la filla, sinó que apareix una altra persona, que d'alguna manera també es fa seva la cançó, que... Molt bo. Jo tinc una nena que es diu Julieta, el Mamaduixa acaba de ser pare d'un nen que es diu Romeu.
0: Ostres! Oh! Això estava predestinat, Joan!
3: No!
1: No havia cregut. Que cadascú cregui el que vulgui creure.
3: Tu saps com acaba tot això, eh?
1: Perquè... Fatal.
2: No, anant a dinar a casa el Mamaduixa al Nadal.
1: Ai.
2: Perquè, escolta, quina edat tenen les teves filles?
1: 7 i 5.
2: Vull dir, clar, que són molt conscients d'apretar-te i dir, volem que us surti el disco.
1: Sí,
2: sí. Que no és un joc per elles.
1: No, això ja... I ara la Valentina comença a dir-me, vale, jo tinc la meva, però era una mica avorrida.
2: Com?
1: Em tocarà fer la versió...
3: A mi m'encanten les teves filles.
1: No s'acaba mai.
3: És el futur que Catalunya necessita.
0: Això vol crear un precedent i que dintre dels membres de la teva família et comencin a demanar el teu cunyat, la teva cosina.
1: Per sort, ara amb la IA es fa molt fàcil. Realment no sabrà si ho he fet
3: jo. O nosaltres, perquè jo de cop també vull una cançó, saps?
1: Clar, mira, ho posarem al xat.
3: T'has mullat el tangueta.
1: No, clar, a veure...
0: I no estàs a la platgeta.
1: T'he de dir una cosa, que treballant la lletra i la música, hi havia un moment que deies, depèn de com ho cantis, és un punt obsès, també.
2: Sí,
1: o sigui,
2: clar.
1: I inclús el vídeo, què fas, com ho fas? Per cert, per sort, veieu el vídeo, si no l'heu vist, perquè és brutal, l'ha fet la Julieta Lasarte, que es diu Julieta. O sigui, una amiga de l'Eli, de la meva dona de tota la vida, que és l'hòstia, i han fet un vídeo divertidíssim, que té l'energia que jo volia, que fos infantil i familiar, si vols, però cachondo i gamberro, si vols.
2: Que bo.
1: És molt guai, perquè estàvem en aquell lloc de t'has mullat la samarreta, una mica delicadet, saps? Però hi penso que ho hem trobat.
2: I treballem amb el Mamaduixa, què tal? Perquè el Mamaduixa és un tio que està patant ara mateix i que ha sigut més perquè ho peta o perquè t'agrada com funciona ell?
1: Mira, primer que som família. Per què?
2: No només perquè... Ah, bueno, clar, ja sé per on vas.
1: Família de l'agència que em porta, també el porta ell, Promoarts, amb el Xavi Pasqual, llavors d'alguna manera com que et vas coincidint i vas dient, algun dia hem de fer alguna cosa junts, i vas pensant. Llavors aquesta cançó realment té aquesta cosa naïf que ell aporta, aquesta cosa com divertida però elegant, no?
2: Sí, sí.
1: I sumat que és un tio de puta mare i que teníem ganes de fer alguna cosa junts, doncs està molt orgànic.
0: Sí, i de qui ha nascut amistat o no? Perquè us veig com molt que podríeu estar sopant, allargant la taula...
1: Bueno, ens hem vist dues vegades a la vida, tres, però sempre hem estat molt bé. Llavors mai saps, aviam què passa amb els nostres fills i a partir d'aquí veure què es dona, no? Vull dir, depèn del Nadal, de com cuinin els galets, vull dir que depèn.
3: Què passa amb els nostres fills?
2: M'agrada que jo ho donem per fet, està molt bé.
1: Exacte.
2: No, però sí que és veritat que la cançó mola molt perquè té molt l'estil Joan Dausà i quan entra el Bruno, el Mamaduixa, és molt Mamaduixa.
1: Sí.
2: Vull dir que trobo que sou una mica pols oposats, però que us heu trobat molt bé.
1: Que lliga perfecte, exacte. Algú deia avui, diu, tinc la sensació de que sou la mateixa persona 10 anys abans o 10 anys després.
0: Està molt ben trobat,
1: I, No està mal.
2: Sí, és heavy,
3: I sou molt estilosos els dos.
1: I ell perquè té la gràcia i jo perquè tinc la meva dona que m'ajuda.
3: Darrere un gran home.
1: Això, però és que...
3: Quina desgràcia que hagi de ser darrere i no davant, però bueno.
1: A més, està al costat, està al costat.
0: He estat buscant detalls de la cançó i quan parleu del Marcel, que és el que sí. acaba mullant la Julieta jugant a la platja, se sent com un crit. Com un crit de... Ai, que m'has mullat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ah, ni ho saps.
1: Ara m'he escoltat jo. Sentir,
0: el tenim. Vinga, va, tornem al principi de la cançó.
2: A veure.
4: Peus a la sorra i al mar.
1: Jo un moment, aguanteu. Sí, la, sí, sí.
4: Mama duixa sonant.
3: Això entre sol.
1: Ara bé,
4: Vens i em toques
1: el Marcel és amic seu.
0: Sí.
4: Ja. Rius tremenda i em dius
0: ara.
4: Que Marcel t'ha mullat.
1: Ah, no, una gavina.
0: És una gavina?
1: Mira, te la faig, sóc jo.
0: Silenci, silenci.
1: Va, vigila, que no... Aviam. Ah! Ah! És una gavina, tio, és evident.
0: Però... Jo pensava que era un crit d'algú espantant...
1: No, és la gavina.
3: Joan, tu saps que hi ha un concurs a Brussel·les
1: d'imitar
3: gavines?
1: Ho vaig sentir.
3: Però per què no hi vas? Mira, què estàs fent perdent el temps?
1: A Fontajau vaig fer la gavina i la Eli em va dir... No ho facis, Joan.
0: No, però això ho fas en directe.
1: Faig així... Faig això. Sí, és brutal, ja.
2: Jo, que, ho trobo meravellós, però ho trobo encara més meravellós que hagis confós un nen cridant amb la gavina de Joan Dausà.
1: Bueno, la reflexió, la moraleja és els nens cridant i les gavines estan molt a prop, no?
2: Sí. Tu en quin moment et vas adonar que sabies fer la gavina?
1: Això, des de petit.
2: Des de petit ja...
3: Sí. És un talent innat, no?
0: Tens altres habilitats vocals fora de la música, com aquesta?
1: Fora de música, no, però per exemple hi ha una altra cançó, que és la de Seria bonic, que ara és una cançó que parla de la mort i tal, que comença... Aia! Aia! Un crit rotllo indígena, que també l'he fet jo.
3: D'on ets?
1: I la jaca, bueno, i la jaca...
0: Un moment que...
1: A veure, clar, s'ha obert aquí un capítol.
0: La jaca de
1: Jonosa. Welcome to my party.
0: Sí.
1: Hi ha un gall, que també faig jo. Aquest no fa
2: això. Però és meravellós.
1: Si t'hi fixes, va... Hi ha algun gall al Welcome to my party. O sigui, aquest disc... Hem jugat molt. Hem fet molt al burro.
0: Ho has passat molt bé, eh?
3: Un disc que sigui només onomatopeies.
1: Quan no sàpiga què fer, ho puc fer.
3: És increïble, això.
1: Jo tinc pensat fer havaneres quan sigui gran.
3: Oh, sisplau.
1: El meu pla de vida és 15-20 anys més d'això fins que el xiclet es pugui estirar.
2: Ah, molt bé.
1: I després havaneres, nen. O sigui, platges, costes de... pobles de mar, un arrosser...
0: Tens alguna descrita d'havanera o no?
1: Em vaig fer una quan vaig... fer de pregoner de l'escala. Llavors vaig fer una avenera per l'escala.
2: Que bo.
1: I és una cosa que em guardo per més disc. Endavant. Sí, que per més endavant, per més
3: serà
1: endavant.
2: Parlaves de Welcome to my party, que sona així de bé, la sentim a Rexensi molt sovint.
4: I no saps com t'he trobat a faltar.
2: Et sé, creu que hem de tallar una mica la música, perquè si no Spotify ens peta els capítols.
1: Sí. Vale, posa al principi. És fàcil posar al principi?
2: No sé si la
1: tenim.
2: Mira, podem buscar a Lujas al principi.
1: El play de la cançó des del principi.
2: Welcome to my party. No, al principi. Aquí hem fet des de la tornada. Hauríem de buscar Welcome to my party.
1: A Lujas.
0: La podem
1: assemblir.
0: No, perquè aquí l'hem tallat des de la tornada.
1: És que no recordo si se sent el gall. Per això era el cachondeito.
3: Anem a una comprovació.
2: L'està buscant a Lujas.
0: L'altre tema és, sinó que ens el pots fer en directe.
1: No, perquè ja l'he
3: fet.
0: No, damunt de la cançó.
1: Bueno, puc fer, puc fer, perquè pel que pagueu puc fer, però...
3: Visibilitat, nen.
0: Jo flipo com t'aguanta la veu després del cabró rock, eh?
2: És molt
0: gràcia. Estàs aquí a tope.
1: Ho vaig donar tot, però vaig dormir molt després d'endemà.
2: T'he de dir que em va flipar molt, hi ha un dels moments que no direm, que això forma part de tota la gira.
1: A la gent li encanta quan faig això.
2: Clar.
1: Li encanta. I també hi ha una part, doncs, que la gent
0: no
1: s'ho espera.
0: Però no feu spoilers, eh?
1: No, per això ens ho guardem, perquè com que és un espectacle que hem preparat...
2: Mira,
0: ara...
1: Clar, una cosa que és molt vostra, això. O sigui, molt així de cachondeito. Diu Welcome to my party perquè vam agafar el Welcome to my party, un poble originari de Nova Zelanda, cantava una haka.
2: Sí?
1: Llavors intentàvem entendre què deia aquella haka. No s'entenia, jo deia, sembla que digui Welcome to my party. Llavors, inclús després hi ha un món que digui, sembla que digui, oh, tu també. Llavors, a la cançó diem Welcome to my party. Sí. Oh, tu també.
3: Ostres! Ens hem d'imaginar un estudi carregat de senyors.
2: Sí. Un estudi que deu costar 20.000 euros.
3: Amb tots els senyors. Oh, tu, què diu? Tu me pari.
0: 20.000 euros només al micro, eh?
3: Increïble.
1: No, de veritat que estem desgranant el disc com a mi m'agrada. Deixa't entrevistes del Basté.
0: És l'entrevista més profunda. El detall del disc,
1: El detall.
0: Això és una mica com passava també amb els L'Exambusto, el Llença't, que no se sabia què deien al principi.
1: Sí, també, exacte.
0: Però aquí tu ara...
1: Bueno, de fet, hi ha una cançó que també acaba amb una ranxera. Vull dir que també... Escolteu el disc, per favor.
2: Immortals, sí, l'heu d'escoltar.
1: També, sí, bueno, clar, exacte, el disc es diu Immortals. No tot és cachondeo, eh? Vull dir que és un disc...
2: Només hem fet cachondeo.
3: I ara el cachondeo hi ha molta serietat.
2: Ara.
3: El cachondeo o es fa seriosament o no es fa?
0: Excepte aquí els talones.
3: Jo vaig a fondo amb el meu cachondeo.
2: Hi ha un tema que a mi em preocupa una miqueta, que és els artistes cada cop actueu menys, això perquè tu també aquest any faràs una gira de només 11 concerts, t'has cansat d'actuar...
1: Bueno, tu vas veure el Cabro Rock, el que va passar, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs allò no ho pots fer moltes vegades, perquè necessites, per fer aquell desplegament que una mica portava el que vam viure al Palau Sant Jordi i al Palau de Vista Alegre, que anem amb realització en directe, pantalles, escenografia, bla, bla, bla, allò, clar, Catalunya és un país petit, llavors no ho pots fer 50 vegades, clar, perquè necessites com concentrar en diferents espais per poder tenir molta gent al públic que faci rentable aquell muntatge.
2: Clar.
1: Llavors, per això vam dir, mira, doncs fem 10-12 concerts, que és el que podem arribar a assumir perquè hi hagi com a mínim 5.000 persones per concert i poder fer, el Cabró, evidentment, són més perquè és un festival multiartista. Però
2: és gros dir això, que moltes vegades, hòstia, menys teníem abans la música en català i parlem amb una facilitat, no, 5.000 persones en un espai, veient música en català, això, està molt bé, està molt
0: I
2: bé.
0: I les produccions que hi ha al darrere.
2: Totalment,
0: No, clar, que no són quatre gira, músics tocant i ja està.
1: En aquesta gira som 15 o 20 per concert d'equip.
3: Wow.
1: Sí, realment és una...
0: Et falta muntar la casita com la del Bad Bunny. Jo voldria fer la caseta del Joan Dausà.
1: Mira,
2: seria la Masia, això.
1: Algú va arribar a qüestionar quan jo feia concerts que feia el Jo Mai Mai al Palau Sant Jordi, jo feia animalades, deia, però això és un concert o és un espectacle? Ara que ho fa la Rosalía i el Bad Bunny...
3: Tu vas caminar perquè ells poguessin córrer.
1: M'agrada que se'm reconegui. I et diré una altra cosa. Mireu el vídeo de Papi Posa del disc. Allò és la societat de veritat.
2: Ara.
1: Cossos de totes les maneres.
0: Tens raó.
1: Persones de dalt, de baix, grossos, grans, petits, alts... Jo què sé, això és la vida, tio. No és la caseta del Bad Bunny, hòstia.
2: Ara.
3: Ara.
2: És la guingueta d'en Joan Dausà.
1: Ah, exacte.
0: La guingueta del Dausà, perdona,
1: Al tanto.
0: Al tanto amb la guingueta.
2: Et demanaré copyright,
1: hòstia, perquè no ho sabia el cabró, que si no ho fotia, eh?
0: Bueno, pels propers potser ets a temps.
1: I si es poguessin fer Regreso al Futuro?
2: Home, t'imagines?
1: I jo ara pogués tornar al cabró.
0: Imagines?
1: Fer la guingueta. Bueno, és que va estar molt bé aquell moment de la guingueta.
2: Va estar molt bé.
1: Ara no sabran si ho hem fet.
2: Ara la gent que no nota Cabro Rock,
0: que et vinguin a veure. Aneu a les teves pàgines oficials.
1: Ah, exacte.
2: Pàgines, no una pàgina.
0: Això s'ha quedat molt de boomer, eh?
3: Les pàgines amarilles.
2: Hi ha moltes pàgines de l'Octon
0: d'Ausà. A l'Instagram.
1: Aclarir que Pia Gogo no és una pàgina meva. És que la penya està pagant una animalada i per entrades que no serveixen, tio.
2: Però això és molt gros.
1: Però no ho heu après ja a dia d'avui, que s'ha d'entrar a la web de l'artista o la web del festival oficial, no? I compres allà, perquè és que si no, és que us fotran el pèl.
3: La gent va molt perduda per internet, encara.
1: Vigileu.
0: Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut als taloners.
1: Ja està.
0: Se t'ha fet curt?
1: Pensava que parlarem d'algú interessant. No sé.
3: Però si t'hem desgranat com una magrana.
0: I ho has jugat molt bé.
2: La millor entrevista del disco que se t'ha fet fins ara.
1: Sens dubte.
4: Ara.
1: Oh, tu també.
4: Com tu, papà. Oh, tu també.
0: Ara parlant seriosament, Joan, quina és la millor entrevista que t'han fet d'aquesta promo?
1: Aquesta, la primera.
0: Vale. La segona.
1: Aquesta.
3: Perquè no pagarem res.
1: I la tercera, la que em farà el Clapés, que encara no hem fet.
0: Doncs segur que t'està escoltant.
3: Mare de Déu, quin tirador de cul! Quin perill!
2: Tu ja vas calenta, no?
3: No, gens! Estic cagada, potser estic embarassada, saps? I ara hem de fer una cançó.
0: Joan Dausà, moltíssimes gràcies per venir als taloners.
1: A vosaltres.
3: Ets
0: un rei.
5: RAC 1 Centrat.

El líder dels Pixies, Black Francis, va compondre aquest tema recordant com feia submarinisme al Carib. Where is my mind? Un clàssic generacional de finals dels 80. Rematem? Voleu que rematem el reconcentrat o què? Vinga, va. Ho farem amb la competència, els Oscars i companyia, repassant alguns temes d'actualitat d'aquesta setmana. Va, que és això i marxem, que ja s'està acabant.

0: us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: De seguida us explicarem quan baixarà el preu de la benzina.
0: No ho pots explicar ara. Mai.
1: Un moment. També explicarem de què va el pacte entre l'Iran i els Estats Units.
0: No ho pots explicar ara. El pacte va de fet a lladro.
1: Un moment.
0: Venga, siguiente.
1: I parlarem de la trobada del G7, també.
0: Home, set països més poderosos del món.
1: Sí, el G7, sí.
0: Alemanya.
1: Sí, Alemanya, sí.
2: Alemanya, sí.
0: Canadà.
1: Sí.
0: Que ja em diràs.
1: Oh, però què és aquest menyspreu?
2: Només hi ha... Home, com a país poderós del món...
0: Canadà?
1: Canadà, home, i tant.
0: Només hi ha renos, eh?
1: Com que ja només hi ha rens? No només hi ha rens, hi ha altres coses.
0: Escolta.
1: Què?
0: Alemanya, Canadà, sí. Estats Units.
1: Mm.
0: Als Estats Units dius, bueno...
1: Què?
0: Ojo, van inventar el cotxe, eh?
1: Van inventar el cotxe. Aquesta és la gran cosa, que quan tu dius Estats Units i el primer que li ve a vostè...
0: Potència mundial.
1: Potència mundial, li ve Henry Ford, no?
0: Henry Ford
1: i...
0: Aquella cadena de muntatge.
1: I Tesla. Cotxes endollats,
0: bueno,
1: a la paret.
0: Tesla ja no és un cotxe.
1: No. Però, per una banda, vostè, el cotxe elèctric el rebutja, però
0: sí, home,
1: Elon Musk...
0: Bueno, Elon Musk, a veure, quan demana taxis...
1: Sí, no, això... Ojo.
0: Aquí em té el cor robat.
1: Bueno,
0: sí.
1: Estàvem parlant del G7, que efectivament són els 7 països més poderosos del planeta,
0: sí.
1: Que són, segons vostè, segons no, és veritat, que hi ha Alemanya...
0: Sí, només va ser Alemanya, Canadà i Estats Units.
1: Sí, hi ha França, també.
0: Sí.
1: Itàlia.
0: Bueno.
1: No, què?
0: Què més?
1: Hi ha el Japó.
0: Ja em diràs.
1: Mm-hmm.
0: Japó.
1: I el Regne Unit.
0: Doncs vaya set.
1: Home, i quins set vol triar? Són els que formen el G7.
0: I no hi ha anat Cabo Verde?
1: No, enguany no.
2: Està pendent d'entrar-hi, eh?
1: Sí, deixem-nos ara del G7, de tota manera, de l'estret d'Hormuz i de la guerra a l'Iran i del Mundial, també, perquè anem al que realment interessa.
0: Ah, sí, atenció, la notícia d'avui. El 3CAT torna a tenir per emetre 200 capítols de Doraemon!
3: Televisió Nacional del meu
0: país. Ja està. Avui farem un programa monogràfic dedicat a Doraemon i ens anirem explicant 300 capítols.
3: Ah, Navita,
0: 200,
3: cosa...
0: perdó.
3: Navita, tinc una cosa a la butxaca. Fica'm la mà a la butxaca.
0: Què fas, en Pol?
3: Tinc foradada. Són una mica pervertits, eh? Bueno, sí, però...
2: És Doraemon desgrava, eh?
3: Sí.
0: Bueno, dibuixos japonesos i pervertits, ho són tots, vull dir que...
3: No és veritat. I aquesta és la notícia més increïble de la història de l'audiovisual i de la història en general. Els 200 capítols recuperats per la televisió nacional de Catalunya...
2: No pots ni parlar, eh?
3: És que fins ara els havíem d'anar a buscar al Mercat Negre.
4: Sí, perquè això es podrà veure al 3CAT Info...
1: No comencem, no.
4: Al 3CAT 33, a quin canal d'ells? El 40 era el 324?
1: Posi-ho a Google i hi ha la redicció...
0: No, això no va a la televisió, això és a la plataforma.
2: Home, però també és a la televisió...
4: Vaya, por Dios, pues ja no podré veure.
2: No, de la mateixa manera...
4: Home, la plataforma, què és la plataforma?
1: La plataforma és aquella...
4: Com he d'entrar jo a la plataforma? Jo poso el Movistar Plus...
1: No.
4: Me posa el Tele3, el tinc el 9.
2: Que complicat.
4: A la 1 tinc la 1.
1: No. A la 1 tinc la 1, l'espanyola.
4: Ara, per trobar el 344 aquell de la informació, ara ja no sé...
2: No funciona.
4: Ara, per trobar el Doraemon, quin canal he de posar?
2: Doncs no funciona com una televisió convencional, sinó
4: com
2: funciona, per exemple, Netflix o HBO
4: Mare
2: o Disney Plus.
4: Senyor.
2: És a dir, vostè té una aplicació que la pot consultar o a través d'un ordinador o a través de qualsevol televisió d'aquestes, Smart TV.
1: Molt complicat.
0: S'està parlant...
2: No és complicat.
0: S'està parlant...
1: Sí, per aquesta gent sí. Perquè aquesta gent, vull dir, per exemple, que va estar per l'Angelina...
2: La gent té Netflix, no? Dic jo.
1: Bueno, no tothom.
0: Netflix? Entres? És una plataforma.
2: Sí, i 3CAT també, eh?
0: Perdona, 3CAT és una web.
1: No!
0: Home... Per favor.
1: Quina diferència trobaríeu? De sobte, vostè és un expert en plataformes i webs...
0: S'està dient tota l'estona. Sí. La plataforma del 3CAT.
1: Sí. No?
0: Tu entres a una web.
1: Sí.
0: És una web i ja està.
2: Però és que no és veritat.
1: Però hi ha uns programes penjats i tu pots accedir.
0: A mi el que més m'agrada quan entro a Netflix és... Sí. Vostè ha vist el capítol número no sé quantos de la sèrie tal.
1: Sí.
0: Per tant, a vostè li agradarà això,
1: allò, a vostè li agrada altre, participar no sé en l'algoritme. A vostè li agrada participar, li agrada donar les dades.
0: Em va coneixent.
1: El
0: meu Netflix me coneix.
1: El que es coneix com
0: una... Diu, aquesta pel·lícula li agradarà, aquesta sèrie li agradarà, aquests dibujos animados li agradarà.
2: Això se'n diu un engrescador.
0: En canvi, el 3CAT...
4: Si això no t'ho fa, eh?
1: No t'engresca.
4: No t'engresca.
2: Et recomana coses, també. Ah, sí? Sí, el que passa que, clar, ha d'entrar amb el seu perfil. És a dir, tres que t'hi pot entrar sense tenir usuari.
4: O ara ja mai de pujar de perfil?
2: No.
4: Què és això? Una roda de reconeixement de la policia?
1: Sí, no, vostè ha d'entrar amb el seu...
2: Amb el seu usuari.
1: Amb el seu usuari. Que gratuït,
4: no he de pujar Morenito 69, he de pujar...
1: Un moment, vostè és
5: Morenito 69.
1: Vostè és Morenito... Perdoni, perdoni. Un moment, parem-vos, no?
4: Què?
1: Vostè, ara em sap greu preguntar, però ho ha dit vostè. Vostè es fa dir Morenito 69?
4: No, Morenito 69.
1: Ah, Morenito...
4: Sí, és, és diferent, eh?
1: O sigui...
4: És amb números.
1: O sigui que...
4: Un 6 i un 9, eh?
1: Sí.
4: Però s'ha de pronunciar bé, eh? Correctament, en castellà. Morenito 69.
1: Sí.
4: Fixa't, no és Morenet.
1: No, ja...
4: Si no podries dir Morenet 69.
1: No, ni Morenet 69, el qual seria
5: gravíssim.
1: Seria... Bueno, de dir, bueno, per una banda la religiositat i per altra la mundanitat.
4: Bueno, escolta'm, si... Que us n'esteu enfotent del meu àlies?
1: Home, és que sona...
4: Escolta,
1: que...
4: perdona.
1: No.
4: Si comencem a repassar els noms d'usuaris... Mira com riuen.
1: No.
4: Levantense uno por uno i fotrem un judici sumarial aquí.
1: No.
4: Home, per favor.
1: No, prou. Doncs això, vostè entrarà aquí a la plataforma i podrà trobar aquests 200 capítols que, per altra banda...
4: No m'interessen les aventures d'un gat que té una butxaca.
1: No, és que...
4: Això no està basat en fets reals. Jo només llegeixo... llibres basats en fets reals,
2: com ara?
4: Penícules, com ara El Mundo Deportivo. Tu, bueno, i això, doncs, coses això, que han passat.
1: Aquests,
4: eh?
1: Són uns dibuixos històrics, bueno, que ja s'havien...
2: La premsa esportiva no, en general...
1: Perdó.
2: La premsa esportiva en general són coses que podrien passar, només que coses que han passat.
1: Però, exacte, o les que voldrien que passessin. Sigui com
4: sigui. Total, Doraemon.
1: Doraemon. És uns capítols que ja s'havien doblat fa 30 anys al català, o 20 anys tant és, i s'havien perdut d'alguna manera perquè no hi teníem accés, no només els nens, sinó els pares no tenien accés. I ara sí, a partir d'ara tornem a tenir accés a tots aquests capítols 200, que no només hi ha...
4: Bé, de fet, hi ha 6 capítols especials.
1: Exacte.
4: Més llargs, hi ha 5 pel·lícules. Buah. De Doraemon.
3: Buah, increïble. Sí. Han pujat a Doraemon i Nobita Holmes?
2: Sí.
3: Sí.
2: Sí.
3: Buah, i Doraemon i la gran aventura de l'Antàrtida?
2: Sí.
3: Buah, increïble.
4: Què estàs? Però no ploris, estàs emocionat.
2: Són algunes de les pel·lícules, bueno, d'aquestes 5 pel·lícules, perdó, de Doraemon, que són com uns especials molt més llargs.
3: És que ja no necessito tenir parella.
4: No, home.
3: No, és que aquesta de la gran aventura de l'Antàrtida és una trama guapíssima. Al començament de la pel·li hi ha una onada de calor molt a l'estiu al Japó.
4: Com cada estiu, sí.
3: Bueno, sí, per tant, basada en fets reals.
4: Sí.
3: I quina és la solució d'en Doraemon?
4: Treure's un aparell d'aire condicionat a la butxaca.
3: Exacte. Els porta a tots a l'Antàrtida. I allà els posen un iceberg i acaben creant un parc d'atraccions, però com que la trama s'esgota al minut 15, es troben un anell que els transporta a fa 100.000 anys, no?
4: I per si això fos... 100.000 anys al futur o 100.000 anys al passat?
3: Correcte.
2: Al passat.
3: I per si això fos poc, quan arriben a una època on representa que no hi havia humans, fa 100.000 anys...
4: Sí.
3: Que potser sí que hi havia humans, però eren més, amb més pèl, doncs troben una ciutat enterrada sota el gel i es fan amics d'una nena i al final salven la humanitat.
4: Però què ens interessa ara l'argument d'una pel·lícula del Doraemon?
3: És que hi ha trames que només se li ocorren a un geni, no? O a un drogadicte.
4: Segurament, sí. Bé, escolta, canviem la música, perquè això sembla...
3: És que això de Doraemon és la notícia més important que ha passat a Catalunya des que Pep Guardiola va fer de model de Toni Miró fa 30 anys en una passarel·la.
4: Ah, sí, va fer de model, sí, jo me'n recordo. Sí, sí, guapo, sí, que estava el Guardiola, li anava tot gran.
2: Bueno,
4: saps aquells homes que es posen americà, que es veus tu, que es posen americana, que no se l'han posada mai?
1: No, però...
4: Això es passa als homes. Els homes que no porteu americana, després teniu una boda, eh? Tenen un casament.
1: I sembla...
4: I veus allà homes amb unes americanes que dius, però on vas amb aquest? Estan tres talles grans, sempre va gran.
2: I unes corbates amb uns nusos que hi podies parar a la taula. Sí,
4: sí, sí, sí. Però on vas així, que sembleu pallassos? És que...
1: Un moment. En tot cas, ara la gent no s'haurà de passar els capítols de Doraemon en català de manera il·legal o alegal per internet, com fins ara.
2: Sí.
3: O pitjor. Veure-ho en castellà. O sigui, veure Doraemon o Bola de Drac en català és com veure... O sigui, en castellà, perdona, és com veure els teus pares fent l'amor. O sigui, saps que és normal... I que tu vens d'allà, però t'incomoda molt.
4: A tu t'ha passat, eh?
3: M'agradaria molt, perquè al final sé dissociar-me i dir, si m'agrada, m'agrada.
1: Bueno, no, prou ja.
4: Calla,
1: hem de parlar d'altres qüestions.
2: Sí, sisplau.
3: Perdoneu una cosa.
4: Digues,
3: trobo que avui encara no heu parlat de futbol. Com és això?
4: Què vols dir?
6: Home, no voleu parlar del Mundial avui? Tot el dia parlant del Mundial, la gran festa del nacionalisme banal de totes les nacions. Ara és l'hora. Endavant, paro l'orella. Va, què va passar al Mundial?
4: Que tampoc no és que en parlem cada dia del Mundial.
6: Que no, tio, Botifler, que no parlem cada dia, eh? Si veniu cada dia a fer el programa amb la bufanda de la selecció espanyola.
4: Què dius,
6: només,
4: ara?
6: Només falta que el programa el faci directament Manolo del Bombo Resucitat, m'entens?
4: No m'estranyaria que el tinguin de col·laborador, el tu diràs, eh?
6: Una cosa, és mort.
4: Sí, per això. D'aquí l'acudit.
6: Vas molt fort.
1: Efectivament, s'han vist coses més estranyes.
4: Home,
1: eh?
4: I tant.
1: El col·laborador de la curva.
4: El col·laborador de la corba, sí.
1: Coneixeu? És un col·laborador...
4: Jo coneixia la noia de la corba. Sí, bueno, coneixia la llegenda, jo no l'he vist mai.
1: La noia de la corba va acabar diversificant el negoci, perquè tu sent noia, què aportes?
4: Això de tota la vida ha sigut una prostituta, no? La noia de la corba.
1: Però això es va acabar perquè...
4: Allà l'autovia de Castelldefels.
1: No, però, bueno, jo no sé per on tirar.
4: Bueno, a veure, estem...
6: Qualsevol cosa m'he de parlar de l'ensorciada de la selecció espanyola.
4: Parla'n tu del Mundial.
6: Que tots sabem, Òscar Botifermao, que tu ahir vas mirar el partit d'aquesta selecció amb la cara pintada amb els colors de l'estanquera d'Espanya. Amb l'excusa de, no, és la senyera, però no tenia prou pintura.
2: Hi ha molts catalans de la selecció espanyola, no?
6: Sí, molts del Barça, eh?
4: Escolta, que a mi no m'agrada el futbol.
6: Sí, mireu-me, sóc l'Òscar Dalmau. Només m'agraden les rajoles, els anys 60 i la roba interior de Núria Feleu. No, home, no.
5: En aquest ordre.
4: Ja és mort, eh?
5: Sí.
6: Però està
5: vivint...
6: Sí, però es viven els nostres cors i afortunadament va fer tota la feina que va fer i que no esteu fent vosaltres.
4: Bueno, Mohamed...
6: Tu t'imagines a la Núria Feliu cantant l'himne d'Espanya, oi que no?
4: Realment no.
6: Doncs sigueu dignes de les persones que us han precedit.
4: Sí, home, sí. Però, Mohamed, què vols? O sigui, la pregunta és què vols?
6: Vull que expliqueu que ahir Espanya va fracassar. Deixeu de fer propaganda. Deixeu de dir que l'encaix de Catalunya i Espanya és possible. Que esteu tots treballant per Felip VI, per Pedro Sánchez i per Pablo Motos. No necessàriament per aquest ordre.
4: Ah, sí? Avui, quina il·lusió veure que si d'aquesta taula surten les formigues.
6: No,
2: és una mica la mateixa taula, ara que penso.
4: Quan surten les formigues?
2: Jo faria una formiga amb la cara d'en Basté i l'altra, per exemple, doncs, amb la cara d'en Clapés. Vull dir, podrien ser...
6: Seria molt divertit.

0: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
1: Da igual donde estés.
2: Da igual cómo lo vivas.
3: Cuando juega la selección,
4: todos estamos en el mismo sitio.
5: En la misma jugada.
6: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
7: Cuando todo eso llega.
6: Entonces sí. Entonces somos uno.
8: Somos uno.
9: Somos un
10: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
13: Ben, ben, ben.
12: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
18: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
19: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
18: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
19: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
13: Ben, ben, ben.
12: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Ben. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
24: RAC 1.
25: CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
26: Bona tarda, són les 6, benvinguts al Superesports. Yeah!

0: Dissabte 20 de juny del 2026, venim d'unes hores de dissabte amb victòria i lideratge a la General per Paula Blasi a la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Demà la volta s'acaba a Barcelona. Venim d'unes hores de dissabte també amb victòria de Peco Bagnaia a la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP per davant d'Ogura. Marc Márquez ha acabat tercer, Jorge Martín cinquè i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut. Márquez és ara a 65 punts de Bezzecchi a la General. I d'unes hores de dissabte en zona mixta de la selecció espanyola de futbol abans de jugar demà contra l'Aràbia Saudita, partit de la segona jornada del Mundial per l'equip de Luis de la Fuente. Anem cap allà, cap al Mundial. Hola, Damià López, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: On pareu, Dami?
1: Ara som a mitja hora d'Atlanta, aquí al costat de la Kennesaw State, on Espanya ja va treballar la setmana passada abans de jugar contra Cap Verd i on avui ha repetit també treball previ abans de jugar demà contra Aràbia Saudita amb la necessitat de guanyar per no ficar-se en problemes en aquesta primera fase.
0: Què diuen els protagonistes, els jugadors de la selecció espanyola que han atès avui la premsa? Sense cap blaugrana, mira que ja és mala llet, mira que n'hi ha, però avui cap blaugrana no ha comparegut, Dami.
1: Ni blaugranes ni catalans. Aquí a la concentració hi ha 8 jugadors del Barça, un terç, però avui han tirat més cap a territori basc, per dir-ho així. Van entre Zubimendi, Aymeric Laporte i també Borja Iglesias. Però bé, ja arribarà el moment. Per exemple, vam poder escoltar Chattanooga a Pau Cubarsí, i també vam poder escoltar Gavi en l'entrevista que vam tenir dijous. Però sí, avui Zubimendi, Borja Iglesias i Aymeric Laporte, doncs bé, saben que, i ho deien, que necessiten una resposta, que necessiten més finor, que ha estat una de les paraules de la setmana, i poder obrir defenses en bloc baix, com la que els va plantejar Cap Verd, i probablement la que demà tindran davant amb Aràbia Saudita, i per poder obrir defenses en bloc baix fa falta 1 contra 1, fa falta desequilibri. Tots estan esperant la presència de Lamine Yamal. Ell ja mateix ho ha dit aquesta setmana en declaracions de Televisió Espanyola, que no està per 90 minuts, però sí per entre 45 i 60. Recordareu que la setmana passada parlàvem d'aquesta finestra de 15-20 minuts. De la Fuente va posar una miqueta més, donada la necessitat. Demà Lamine titular, primera part, i veurem si una miqueta més. Avui n'ha parlat Zubimendi, que parla de Lamine en forma de bala. Diu que és una bala que tenen com a recurs, probablement infal·lible o no, però sí una bala que tenen i un recurs que segur que demà faran servir.
2: Yo lo veo bien, ha entrenado esta semana con normalidad, lo hemos sufrido los compañeros también, cuando está bien es imparable, así que bueno, es una bala que tenemos que es casi única en este Mundial.
3: ¿Físicamente crees que el equipo está bien?
2: Sí, no creo que haya sido nada culpa del físico. Al final llevamos una temporada con muchos partidos, con mucho trote, pero creo que la ilusión puede con todo.
0: Tu el veus titular, demà, Dami, a Lamine Yamal?
1: Sí, jo el veig titular. No vol dir que ho hagi de ser forçosament, eh? També podria jugar els últims 45 minuts, però jo la sensació, la impressió, i també una miqueta per alguna conversa que hem tingut, demà la idea que tindria De La Fuente i la idea que tindria qualsevol equip, no? També a Aràbia li agradaria demà resoldre el partit 3-0, no? Això és la idea que tindria qualsevol equip. Però diguem que el millor escenari possible per a Espanya seria demà deixar resolt el partit al descans i que Lamine ja pogués ser substituït. És a dir, deixar-ho enllestit el més ràpid possible, i si no és així, el partit continua 0-0, 0-0 i s'encalla, doncs aguantar-lo una mica més, i si segueix encallat, canviar-lo. O sigui, no està per 90 minuts, entre 45 i 60... veig jo la forquilla demà, per Lamine.
0: I què diu Borja Iglesias de Lamine Yamal, Dami?
1: Sí, sabem que Borja Iglesias et pot parlar de futbol, però et parla d'altres coses, sempre de més enllà, en els seus pensaments i en les seves inquietuds, i quan tens Borja Iglesias davant d'un micròfon, doncs els seus pensaments

0: fora de camp.
1: Patapam. Doncs Borja Iglesias amb discurs clar i contundent, com és habitual, sense amagar-se de res i dient el que pensa. Doncs tothom s'ha donat per al·ludit, tothom qui s'havia de donar per al·ludit després del que va passar, d'aquells crits absolutament denunciables de l'afició espanyola en el partit que va jugar Espanya contra Egipte amb la Lamine Yamal a sobre del terreny de joc.
2: Sí, sí, perquè el temps passa molt de pressa i sembla que ja ningú se'n vulgui recordar, però han passat només 3 mesos d'aquells fets lamentables i que vam denunciar en el seu moment. I certament, si et diuen qui creus que farà aquestes declaracions 3 mesos després a la concentració d'Espanya, doncs està clar que qualsevol ho pot pensar, però qui ho denunciarà públicament és Borja Iglesias, que ha tingut aquest record per aquells fets nefastos i lamentables que van viure tots plegats amb aquells crits de musulmán que no vote a Cornellà al Prat, i que va bé que sigui Borja Iglesias o qui ho hagi de fer, doncs es vagin recordant perquè no es repeteixi mai més.
1: Més tard parla Luis de la Fuente, Damià.
2: Sí, senyor. A 11:15 de la nit parla Luis de la Fuente, ja a la sala de premsa del Mercedes-Benz Arena d'aquí d'Atlanta, on quan hi entrem, Xavi, doncs tindrem uns 10 graus menys, aproximadament, de la temperatura exterior. Aquesta cosa que tant li agrada a Jaume Molló, que és que la temperatura que tinguem a l'estadi no tingui res a veure amb la de l'exterior. No passa més en 4 o 5 estadis, també Dallas, també San Francisco, per exemple, també Los Angeles, al SoFi Stadium, on jugaria Espanya als 16ens de final sí que era primera classificada, no així Nova York, que és on es juga la final, però bé, Atlanta és un dels estadis que estan tancats, que estan climatitzats, on la temperatura està controlada i on la pausa d'hidratació és una d'aquestes coses absurdes, que sigui quina sigui la temperatura a fora, doncs els jugadors dividiran el partit en 4 parts.
1: Pausa publicitària, que és el que és aquesta pausa d'hidratació en aquest Mundial de Futbol, i que molt em temo que s'acabarà introduint més d'hora que tard en el futbol, com a mínim a nivell Champions i això, jo crec que ens ho trobarem, no ens n'adonarem, i manyac, ja la tindrem allà, aquesta pausa publicitària. Dami, en parlem després. Gràcies, fins ara.
2: Gràcies, fins després.
1: I a partir d'ara, què?

0: Avui, segon partit del playoff final de la Lliga ACB. A les 8, al Roig Arena, València-Barça. Allà hi serem amb el Dani Aguilar, amb l'Albert Pedrol i també amb el Jordi Colomer. Viurem aquest València-Barça. 1-0 pel Barça amb la gran victòria d'ara fa dos dies. El playoff d'ascens a primera divisió. Avui partit de tornada. Avui sabrem quin equip puja primera. A l'estadi Jocs Mediterranis, 9 de la nit, Almeria-Màlaga. L'anada empat a 0 i també tornada de la final per pujar a segona divisió, de l'altra, perquè la que ens interessava ja va passar ahir a la nova Creu Alta amb victòria del Sabadell. A 2:15 avui, Celta Fortuna, Pont-Ferradina. Al Mundial, jugats la matinada passada, Escòcia 0, Marroc 1, Brasil 3, Haití 0, amb la lesió de Rafinha, pendents encara d'un comunicat més extens de la selecció brasilera, que li doni més abast en aquesta lesió muscular de Rafinha, i també Turquia 0, Paraguai 0, que deixa Turquia ja eliminada, igual que també Haití. Avui a les 7, Països Baixos, Suècia, i a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. Els viurem al Superesports, Alemanya, Costa d'Ivori, amb el Carlos Martínez i amb el Rocco Steinhauser, que ens acompanyarà avui a l'estudi de RAC1, i als Països Baixos ens acompanyarà també el Jaume Naveira. En waterpolo, avui s'ha jugat l'últim partit del playoff per la permanència, la Lliga Femenina, i s'ha salvat l'Horta, 13-12, ha guanyat l'Irunya en aquest tercer i últim partit. I en tenis tenim tornejos d'herba, preparatoris per Wimbledon. Molló, que ja ha destacat.
1: Jornada...
0: Espera, que... Hola, Molló, bona
2: Hola,
0: tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda. Jornada de semifinals, per exemple, a Halle, Alemanya, on Alexander Zverev ha perdut contra Taylor Fritz en 3 sets i ara jugarà l'altra semifinal entre l'Alemanya, el Mayer i Tiafoe. A Queens tenim la semifinal ja classificat. Cherundolo, que ha passat a la final després de guanyar Nakashima en 3 sets, i ara jugant-se el partit entre Humbert i Paul. 6-3 per Tommy Paul. El primer set també guanya 3-1. I en dones ha quedat eliminada Sabalenka a les semifinals de Berlín. La jugarà Pegula contra la guanyadora del Noskova Ayala. I també tenim final definida Nottingham, Buscova contra Navarro.
0: I el Tour de Suïssa, qui s'ha emportat la victòria a la penúltima etapa. Albert Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda, era una contrarrellotge i ha guanyat Tadej Pogacar, però per només 31 centèsimes. Van der Poel havia marcat el millor temps, 26 minuts, 38 segons i 30 centèsimes, i per menys de mig segon

0: Doncs Pogacar, al límit, l'ha acabat superant en aquest final tan i tan igualat. Pogacar, que, vaja, des de la primera etapa, que ja va sentenciar el Tour de Suïssa, encara amplia més la diferència respecte als perseguidors. 4 minuts 22 segons de marge sobre Carapaz.
1: A més, el Mundial de Trial i de Lliure, victòria de Tori Bou en les dues curses del primer dia de competició, el Gran Premi d'Itàlia, que es fa a Camerino, m'agrada molt aquesta població italiana, i el US Open de golf, avui, tercera jornada, Mollom.
2: Sí, que encara no ha arrencat. De fet, els favorits fins a 3 quarts de 10 de la nit, no, vaja, els favorits, els primers classificats, no ho faran fins a 3 quarts de 10. Wesley Clark, que és el líder destacat, el estatunidenc, amb 7 cops sota el par del camp, 4 d'avantatge sobre el britànic Fitzpatrick, el coreà Kim, Xander Schauffele i Sam Stevens.
1: I tenim comunicat del Madrid, Albert.
0: Sí, home, la llegeixo, perquè no hi ha una notícia, sinó que vol desmentir algunes informacions. Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre el supuesto interés de nuestro club por Olise, jugador del Bayern, el Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno. El Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad. Continúa el comunicat, però bàsicament continua explicant que les relacions amb el Bayern són excel·lents, perfectes, i que, per tant, vaja, que tot són notícies falses, aquests contactes.
1: Ai, sabeu aquell acudit de l'Eugenio, de tu madre s'ha subido a un árbol? Doncs cada cop veig més Olise vestit de blanc aquesta temporada.
2: Doncs aquesta faria mal, eh?
1: Sí, perquè la mare acaba morta, aquella, eh? Vull dir que van fent avanços, però...
2: Aquest no el recordo, ara.
1: Sí, home, però la mare és morta. Primer es mor el gat, em sembla.
2: Ah, sí, que... sí.
1: I després la mare.
2: Ja.
1: Els telegrames.
2: Doncs
1: això és el primer telegrama de Olise s'ha subido a l'àrbol. I el mes d'agost, Olise debutant al Bernabéu. Podeu anar prenent nota.
3: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
1: Ens actualitzem al llarg de la tarda, nit, amb el Josep Moragas. Hola, Josep, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
4: Que estem pendents de la situació a l'estret d'Hormuz després que l'Iran hagi dit que el torna a tancar. Des de Teheran tanquen amb pany i forrellat el pas per l'estret 2 dies després que l'hagin obert, perquè Israel continua atacant al sud del Líban malgrat l'alto el foc. Des de Washington, però, no s'ho empassen i asseguren que els vaixells hi estan transitant tranquil·lament i que no hi ha indicis d'un bloqueig definitiu. Mentrestant, continuen els preparatius per les negociacions entre nord-americans i iranians a Suïssa per arribar a un acord de pau definitiu. El vicepresident Gidi Benz ha confirmat la seva assistència fa ben poca estona. En una entrevista a la Fox ha dit que negociaran buscant beneficis pels Estats Units.
5: El president Trump està disposat a posar mà ferma per aconseguir els objectius de seguretat dels Estats Units. No està disposat a perdre en aquesta negociació tot el que hem guanyat aquest últim any i mig en el nostre compromís amb l'Iran. S'assegurarà que maximitzem els beneficis pel poble americà. Ara bé, si els iranians estan disposats a canviar el seu comportament, els escoltarem i canviarem la nostra relació amb ells. Of course, we're going to change our
4: relationship with them. Totes dues delegacions negociaran de manera imminent si no hi ha cap canvi. I a Barcelona, el Sonar tanca avui una nova edició amb grans xifres d'assistència. Malgrat el canvi de propietat i d'ubicació, el Festival Barceloní ha arribat als 150.000 espectadors. Adrià García.
6: El Sonar es manté com un dels festivals d'electrònica més importants del continent, tot i la polèmica de l'any passat pel vincle amb el fons d'inversió israelià, el canvi de mans del festival i també el trasllat total a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, el públic continua sent fidel al Sonar. Al llarg de la setmana han passat per les activitats que organitza el festival 150.000 persones, una xifra pràcticament calcada a la de fa dues edicions. S'han programat prop d'un centenar d'artistes, noms tan destacats com els caps de cartell d'avui de Prodigy, que actuen a les 10 a l'escenari principal. Més enllà dels britànics, al llarg de la jornada també passaran pel Sonar la DJ belga Emily Lenz, Carlita o la banda llatina Necromina Club.
1: Doncs ni un, eh? Però ja m'agradaria de conèixer-los, tu sí, no, Moragas?
4: Tots, els conec tots i cadascun d'ells.
1: Sí, sí, eh?
4: Sí. No, realment no els conec, no? Però vaja, era per fer el contrapunt amb tu.
1: Perfecte, no, és fàcil de fer-lo, només que en coneguis un, ja el fas. Gràcies, Josep, fins ara.
4: Fins ara.
1: Un quart de set.
3: Superesports amb Xavi Puig. Stretch what you got. Give me your best and I won't turn you down. 'Cause you're always out.
1: I d'aquí 15 dies comença a Barcelona el Tour de França. Le Grand Départ, 3 dies, o vaja, una setmana, diríem, potser millor, el ciclisme serà molt i molt protagonista a la capital i a tot el país. Una primera etapa, una crono per equips de 19 quilòmetres en final a Montjuïc. Una segona etapa, Tarragona-Barcelona, amb 3 pujades al Castell de Montjuïc i final a l'Estadi Olímpic. I ja la tercera, diumenge, que sortirà de Granollers i acabarà a Les Angles en pas per la Collada de Toses. Amb motiu d'aquesta sortida, la Fosbury, revista de referència de l'esport a casa nostra, ha publicat el número 48, el de l'estiu del 2026, amb el títol El Tour i Catalunya, amb un mallot groc amb les quatre barres en una portada inundada de groc, que ja només per això ja valdria la pena tenir-la, només per la portada, però evidentment per l'interior encara molt més. Avui ens visiten dos dels responsables de la Fosbury, com són el Cugat Comas, que és responsable de tot. Hola, Cugat, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: I un altre bon amic de la casa, també el Roger Castillo, una de les ànimes també de l'etapa reina i també de la Fosbury. Hola, Roger, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavi.
1: Bona tarda. Esteu a tot arreu, Cugat.
7: Bueno, vol dir que som poquets, també. Ens hem d'anar reutilitzant, eh? Allò, a casa del pobre es menja tres cops el mateix cada setmana.
1: Enhorabona, per aquesta Fosbury, per aquest número ben tenyit de groc. Com donar-li significat a un color, eh? Realment és espectacular això del Tour, que gairebé és per una casualitat, com si diguéssim, que el mallot groc és qui identifica el líder del Tour, i quina capacitat de donar-li significat al groc.
7: Sí, sí,
1: i el groc és Tour de França, és mallot groc, i el groc l'associes a això.
7: I a part és una associació d'idees que es projecta fins i tot més enllà del Tour, és a dir, tu veus, no? Veus ciclistes a qualsevol carretera i en veus un home amb mallot groc i penses, aquest deu ser el bo, no? I el veus a qualsevol, fins i tot com a expressió lingüística, per dir-ho així, no? Dius, el que va al capdavant és el mallot groc, no? El Tour ha sabut crear una marca, perquè el Tour és una cosa molt maca, que ho tindrem a Barcelona i que ho disfrutarem molt, i alhora també és una màquina mediàtica, de fer diners, és una multinacional, vull dir que té tots els components i tot embolcallat de groc, doncs queda preciós.
1: Que genera aquesta contradicció, suposo, també un punt, no, Roger, de dir, hosti, que xulo, no?, que el Tour surti de Barcelona, que xulo, entre cometes, que hi hagi aquesta inversió perquè el Tour surti de Barcelona, i alhora aquesta contradicció de dir, bueno, no deixa de ser, com diu el Cugat, doncs una gran empresa amb potes, no?, que evidentment el que busca és rendiment econòmic de tot aquest negoci.
8: Justament això és la reflexió que fem a l'editorial, perquè a nosaltres, com a Fosbury, sempre ens passa el mateix, no? Recelem dels grans esdeveniments, d'aquestes coses de magnitud extrema que superen la normalitat, la quotidianitat, i en canvi, és veritat que ens fa il·lusió, i també ho reconeixem, i llavors és una manera d'intentar parlar d'això que ens fa molta il·lusió, alhora sense perdre la perspectiva de dir, vols dir que cal? O sigui, vols dir que cal fer aquesta inversió pública? Sí, no? I és una cosa que també posem en debat a la revista.
1: Clar, a nivell esportiu, i més en el ciclisme que estem vivint avui dia, hòstia, és magnífic,
8: sí,
1: no?
8: Sí, és
1: que,
8: carmel,
1: que per l'aficionat català tenir tan a prop totes les grans estrelles en aquest moment de ciclisme tan espectacular que estem vivint, on són estrelles mediàtiques, que això no ha passat sempre en la història del ciclisme, que, com diem a vegades, no? que la meva mare sàpiga qui és Pogacar, doncs això passa en comptades ocasions. No sempre el guanyador del Tour el coneix, diríem, el públic en general.
7: Exacte, i jo crec que quan va a Barcelona va començar a barrinar en com acabaria de reunir els diners i les polítiques i tot per tenir la gran sortida, no es podien imaginar que l'any en què passaria seria un any com aquest, en què tenim el Pogacar com a màxim favorit. No m'atreveixo a donar-li percentatges, però jo crec que les cases d'apostes deuen pagar poquíssim que guanya el Tour Tadej Pogacar, però tenim Vingegaard, fins i tot ara s'està vivint la volta femenina i tenim a Paula Blas, és a dir, tenim un moment mediàtic potent del ciclisme a casa nostra que convida a que es visqui. Una de les coses que també hem fet nosaltres a la Fosbury, intentem anar tocant diferents temes, i aquest, no sé, Roger, però ha estat dels més fàcils, de les fàcils, sí, de fer, sí, perquè sí. És un dels punts en comú que tenim a la gent de la redacció, que ens encanta el ciclisme i ens hem pogut abrandar. I jo crec que a Catalunya la gent, molta gent és molt conscient del que passarà, però crec que la magnitud del Tour, de la sortida, de la caravana, del que suposa, també de les afectacions, aquesta gent que viu amb unes rodes a sota el cul, doncs a vegades sempre se'n fan molt amb els talls de circulació, però hi ha moltes...
1: Doncs que es preparin, eh?
7: Sí, exacte, que es preparin, que es calcin, que agafin aigua, no? Allò que recomanen també amb les onades de calor, però més enllà d'això, la magnitud que tindrà la sortida del Tour, jo crec que la congregació, la germació que pot... Si jo, els que venim de fora ja trobem que Barcelona sempre està tot ple, no em vull ni imaginar el que seran els dos dies en final d'etapa aquí a Barcelona. És a dir, jo crec que té una magnitud que sorprendrà i alhora té la capacitat de que és accessible. Els veuràs passar, et passen per davant els ciclistes volant, però aquell moment, la fiblada que... No? El moment que vegis el mallot groc i sobretot si el que vegis a Pogacar, jo crec que allò que genera i el fet de que estiguis sobre una vorera, sobre uns panots a la mar d'habituals i et passi el que et passa per davant és una emoció que crec que... Ja és un molt bon moment pel ciclisme, però quedarà encara més reforçat.
1: I a més, és una crono per equips, que és la que passa per dins de la ciutat, que et permet fixar-te més en qui està passant. És a dir, si et passa una etapa d'aquestes en línia que passen i dius, hosti, bueno, has vist Pogacar? Crec que sí, crec que anava allà pel mig del pilot i crec que l'he arribat a identificar. Aquí, hosti, te'n passen 8 de cop, vull dir que aquí els veuràs a tots els que vulguis veure.
8: Absolutament. Jo crec que és un format molt agraït pel públic, és a dir, més enllà de que esportivament sigui un format que pugui agradar més o menys, pel públic que va a peu de carrer és fantàstic una crono per equips, perquè a més veus el soroll de les pròpies bicicletes treballant per equip quan s'avancen, quan fan aquests relleus, és una velocitat increïble fent corbes al mig de Barcelona en llocs emblemàtics, és a dir, realment és un tret d'inici que hauria d'allunyar-se molt del que va ser la Vuelta a Espanya tret d'inici fa no gaire, que no va anar del tot bé.
1: Ens hi veurem aquí,
8: crec, no? Crec que hauran fet molts d'hores perquè això no passi.
1: Acaba més d'hora.
7: No cal agafar el frontal aquest cop, per veure els ciclistes.
8: Jo crec que vam tenir la part que no sortia bé, ara tenim clar que la part és la que sortirà bé. És a dir, jo crec que això és inevitable que vagi bé i qui vagi més a la part de Montjuïc cap al final, que ja hi ha les pujades, que ja hi ha aquest punt d'un es queda, l'altre també, ja són dos, són tres, és per gaudir-ho, però plenament.
1: També és una crono per equips, abans ho comentava fora de micro amb el Roger, ha canviat el format de la crono per equips, que no és una crono per equips, de fet, encara que s'ho digui, però diríem que és una mica sui generis, aquesta crono per equips, on ara... No han d'arribar 5 de cop, com havia de ser abans, sinó només que n'arribi un ja marca el temps de l'equip, el que creui primer la línia d'arribada d'aquell equip.
8: El més bo de l'equip, el que hagin guardat, el que hagin reservat, el que tingui més habilitat en crono, o el que en aquest cas pugui ser més turbogrimpaire, més de pujada curta del final, perquè si és el primer que arriba, et marca el temps de l'equip i l'equip pot haver guanyat aquella etapa amb un sol ciclista sent un supercrac i que la resta doncs, l'hagin acompanyat uns quants quilòmetres, però no tots. Això és un canvi de xip respecte al que estem acostumats, que això no deien 5, 4, 3, depèn de l'any, però que en tot cas veurem si això dona també joc divertit de veure les grans estrelles, si veiem ja Pogacar, Evenepoel, que és un especialista, en aquest tipus de llocs, de dir, mira, jo ja un quilòmetre el faig sencer al final, encara que sigui en pujada, perquè si no ho faig jo, doncs perdrem temps respecte als altres. No?
1: Això a més et compta aquell temps per la general individual.
8: Sí,
1: no?
8: Sí, absolutament, marca cada temps que fas.
1: Cada ciclista és el que li marcarà la classificació general al final d'aquella primera etapa.
8: Això justament parlant d'Evenepoel, que va, per exemple, amb Lipovic, no sabem si jugaran carta doble i aquell dia voldran anar junts els dos per intentar que un no perdi temps allà el primer dia. Són debats que alguns equips hauran d'assumir molt clar abans del bus què fan i que pot ja ser primer dia de diversió a nivell mediàtic de, ostres, aquells ja hi ha una baralla interna des de Barcelona mateix.
1: Avui no ens centrarem en això, però aquest debat de Evenepoel i Lipovic a mi m'apassiona bastant, sí, perquè crec que això acabarà malament en algun moment.
7: No, que és molt dòcil, l'Evenepoel, sí, segur, no pateixis per ell.
1: Papita acabarà malament. Clar, dona per estirar, vaja, hi ha un munt de fils que estiren aquí a la fòssil, com per exemple a Montjuïc, no? aquesta muntanya que ha marcat, evidentment, la història del ciclisme a Catalunya. Amb l'escalada, que ja malauradament fa anys que va desaparèixer, però vaja, Montjuïc i el ciclisme diríem que estan relacionats des de sempre.
7: Sí, sempre al final de la volta, amb l'escalada, amb un mundial, és a dir, han tingut els millors ciclistes i aquest cop, que també és veritat, tots plegats som els més friquis, no? Podem jugar a ser directors i dir, jo hagués fet passar les etapes per aquí, les etapes per allà. Potser quan es va presentar el Gran Depart vam dir, home, dos dies seguits a Montjuïc, vols dir que val la pena? Però segurament, de tot el que pot propiciar Barcelona com a municipi, no? com a final d'etapa, és allà on té més, un puntet més de duresa, on hi cap més gent, que jo crec que no? com a espectadors és un espai força agraït i té aquesta màgia, té aquest pòsit d'història. Tant de bo serveix el Tour per recuperar l'escalada. No?
8: I de cultura ciclista, perquè al final tu vas a lluir allò que més t'ha funcionat al llarg de la història en diferents proves, i això jo crec que és un encert que s'ha de reconèixer, perquè al final fer-ho amb una crono i final allà i que la segona etapa també tingui un alt al Montjuïc tres vegades, Escolta, a mi particularment ho trobo encert dels grans i veurem si això és la punta de llança d'un retorn possible futur d'un Mundial de Ciclisme a Montjuïc, no? Que és un espai d'aquells que la gent que hi ha el ciclisme ho té tot. O sigui, té tot el que necessites per fer un Mundial potent, dur, si el necessites, no tan dur, depèn de com ho plantegis. Jo crec que això obre portes.
1: És veritat que és una fita que no se n'ha sentit a parlar mai. És a dir, no hi ha hagut allò una intenció clara, com a mínim que hem sentit de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha parlat de Mundials d'Atletisme, s'ha parlat de molts esdeveniments, però el Mundial de Ciclisme és una cosa que haurem d'anar insistint, a veure si també acaba arribant a la ciutat de Barcelona més d'hora que tard. Hi ha molt protagonisme de la Catalunya Nord en aquesta Fosbury, perquè evidentment la Catalunya Nord diríem que ha tingut més protagonisme que la Catalunya Sud en la història del Tour, i el teu estimat Perpinyà, la teva estimada Perpinyà, Cugat, hi apareix a vegades perquè és un punt important de referència del Tour.
7: Exacte, i per tant hem de vigilar tots plegats, perquè sí que intentim associar Catalunya a Principat, però carai, el país és el que és, per tant, quan la gent digui no, el Tour passa per Catalunya per primer cop, no sé quant, no, el Tour per Catalunya, perquè la Catalunya forma part del país, i ha passat moltes vegades, i de fet, durant molt de temps era gairebé una parada obligada, perquè el Tour feia equilibris com podia, i havia de passar per Perpinyà sí o sí, perquè passava cap allà, recorria els Pirineus més endins.
8: Perquè feia l'hexàgon, no? Buscava l'hexàgon del mapa de França i Perpinyà li anava molt bé per fer punt de parada.
7: I aquest cop no hi serà, però home, si nosaltres com a Fosbury, que entre altres coses ens caracteritzem per tenir unes quantes dèries així recurrents i segurament diagnosticables, doncs fèiem una revista sobre el Tour i Catalunya, havíem de parlar de Perpinyà.
1: I parlar de Miquel Poblet, que és... Només hem tingut un mallot groc català en tota la història, eh?
8: Sí, sí. Sí. I és ell.
1: Llavors, d'etapa n'hem tingut més, però allò que hagin portat el mallot groc al Tour, només Miquel Poblet.
8: Sí, i a més, gent que ha pujat al podi al final del Tour. És a dir, hi ha hagut èxits, hi ha hagut gent que ho ha fet molt bé, però mallot groc realment només és ell, i crec que s'ha de reivindicar la seva figura, perquè no només és que sigui Miquel Poblet de casualitat, no? Al contrari, és justament molt lògic que si mires al llarg de la història, el que tenia més números per fer-ho era ell, perquè el Tour sovint havia començat amb etapes a l'esprint, i Miquel Poblet era un dels millors velocistes de la seva època, un dels millors classicòmens, que tenia Milan San Remo, que tenia 20 etapes al Giro d'Itàlia, que tenia voltes a Catalunya generals guanyades. És a dir, és un gran ciclista del seu moment que va haver de fer coses que eren impensables per l'època i que després, quan ja deriva cap a la seva vessant italiana, que allà és un home de fama absoluta, clar, passa a ser un tio popular a nivells que aquí no era. És a dir, a fora el reconeixien més que aquí. Això és una cosa increïble, malgrat que ser punta de llança d'una època que era difícil ser un ciclista que podia despuntar en grans proves com un Tour de França, posar-se líder, guanyar 3 etapes. Jo crec que té molt de mèrit la trajectòria de Miquel Poblet, i aquesta era una excusa. L'únic del mallot groc, doncs escolta, tema de Miquel Poblet dins aquesta revista entra segur.
1: Sí, la sensació que hem menys tingut una mica la figura de Miquel Poblet, perquè no, com diu el Roger, el palmarès és espectacular.
7: Sí, és acollonant, és el millor ciclista català que hi ha hagut, i està bé que hagi estat mallot groc per poder-lo entrar en calçador, no, amb naturalitat en aquesta revista. Jo sempre faig la conya que per mi la revista que fem, la Fosbury, és una revista de bidet, de tenir-la allà i d'anar-la llegint.
1: Això la gent que té bidet, encara.
7: Això és la gent que té bidet. La majoria de gent que té bidet el fa servir com a revistero, i llavors hi poses la Fosbury dins. Però més enllà d'aquesta anècdota, també crec que és una revista en la que hem anat gratant història, en què mirem de parlar de diferents històries, de diferents precedents, de diferents picadetes d'ull, fins i tot per la gent que surti a veure la carrera, que segurament passen minuts, passen hores, quan vas a la muntanya és anar el dia abans i acabes estant moltes hores compartit, doncs també és una revista per llegir-se-la, per interioritzar 4 o 5 cosetes i per passar a ser el més llest de la recta allà on et posis, no? O de la corba, potser ets els 7 ciències o la rata de biblioteca, i hosti, com en sap aquell? Bueno, no en sap tant, sinó que ha llegit la Fosbury.
1: Clar,
7: no?
1: Si compreu la Fosbury, podeu explicar... Sabeu? Saps que Salvador Dalí agradava molt el ciclisme i el Tour de França en especial? Exacte. Doncs si compreu la Fosbury, us podeu explicar per què, us marqueu un punt allà mentre espereu que passi Pogacar. Això no ho podrà dir tothom.
8: Hauríem de fer un lema, eh? La Fosbury per presumir. Això m'agradaria bastant.
1: Si vols presumir, compra la Fosbury. O podran saber també que la selecció catalana de ciclisme va participar en un Tour femení.
8: Això és fort, eh?
1: Sí.
8: Perquè jo crec que la gent no ho té gens al cap. Era un dels temes que tenia més ganes de posar en aquesta revista, perquè jo crec que és una fita, o sigui, és una fita feta irrepetible. Perquè tant el Tour masculí com el Tour femení actualment no permeten que competeixin equips no comercials, que no siguin de certes categories, per tant, ara mateix és impossible i no canviarà. És a dir, això no és una d'aquelles coses que pensis, mira, en 5 anys potser... No, això no canviarà. I, per tant, que participés al seu moment, aprofitant d'aquelles escletxes i esquerdes que es creen quan menys tu esperes, un equip que era de ple de joves talents, ple de gent que tenia il·lusió pel ciclisme, és molt fort. I la selecció catalana va participar al Tour de França, quan el Tour de França femení era, es coneixia com la Gran Boucle, i la Gran Boucle, que era una bestiesa, perquè eren doncs, 14, 15 etapes, etapes llargues, trasllats infernals, els ports de muntanya més durs dels Pirineus i dels Alps. O sigui, era una cosa diferent del que hem vist al ciclisme femení més recentment. I aquella generació, capitanejada per la Marta Vilajosana, però també l'Anna Ramírez, que està competint a la volta encara a dia d'avui, que per tant també, déu-n'hi-do, quina llegenda tenim entre mans, la Sandra Santanyes, que són les tres persones amb què parlem amb elles, i la resta, doncs ens expliquen anècdotes, la vivència, i crec que és un d'aquells temes que val la pena doncs, gaudir llegint, perquè són elles, no? Són elles les que són protagonistes, les que ens ho transmeten, i aquí el que fem és doncs, posar-ho en safata, no? Perquè tothom vulgui llegir, però crec que és molt, molt, molt xula aquesta història de la selecció catalana en un Tour de França. És que dir-ho sona totalment incoherent i, en canvi, és totalment, totalment cert. I, de fet, va lligada que al cap de 2 anys, això era 2001, el 2003 hi ha un equip amb llicència catalana que també participa al Tour de França en categoria femenina, que també és una altra cosa, que aquesta sí que es podria arribar a repetir, òbviament, sembla lluny, però es podria arribar a repetir. Però són dos factors d'aquells històrics que dius, escolta, si parlem del Tour, posem-ho sobre la taula, que jo crec que val la pena reconèixer doncs, aquesta generació que va fer una cosa que ningú més farà.
1: El Tour femení que, com dius, ha estat una mica guadiana, que hem anat que ara sí, que ara no, que ara un format, ara un altre, i ara sembla, per fi, que li hem trobat un format xulo i una certa continuïtat.
8: Tour guadiana em sembla una definició perfecta del que ha estat el Tour de França femení, i és veritat que aquesta continuïtat jo crec que ara ja es nota perquè els calendaris de les ciclistes ja s'estan fent pensant en el Tour de França i no en el Giro, que fins fa 4 dies era així, i sobretot que el Giro, per exemple, aquest any ha canviat de dates per primera vegada, perquè sempre s'havia fet a l'estiu el femení, des de l'any 99 que havia començat, i aquest any és el primer que han tirat ja cap a la primavera, obligant la Vuelta l'any que ve moure's cap a la tardor, a totes intentar fer aquest pack que ha fet el Tour de França, que és primer el masculí, la setmana següent el femení, aquest any doncs, hi ha una setmana de marge, però aquesta idea, no?, d'intentar que el calendari per l'aficionat sigui més o menys equiparable al del masculí, que és el que té potser més al cap. No sé si és el format correcte o no, però en tot cas, això ho ha manat el Tour de França femení, perquè ha dit, jo em poso aquí, i les altres han convertit, doncs el Tour torna a manar, i torna a manar de forma potentíssima respecte a la resta de curses, també en femení.
1: A nivell de premis ho haurem d'anar equiparant de mica en mica, també per la repercussió comercial que tenen, perquè l'altre dia mirava el programa oficial del Tour, i el guanyador del Tour masculí s'emporta 500.000 euros, sí, si no vaig errat, i la guanyadora del Tour femení s'emporta 50.000 euros en aquesta edició del 2026. És a dir, que la diferència, diríem, que és ostensible. Entenc que la repercussió d'un i de l'altre i els beneficis que comporta el Tour masculí respecte al femení no són els mateixos, i jo en això també entenc que el barem ha de ser diferent, però potser la diferència és excessiva, diríem, entre els dos premis.
7: Hi ha molt de camp per córrer, però bueno, siguem positius, és a dir, fa un lustre moltes proves, li negaven fins i tot el propi nom, no?, equiparar el nom de la mateixa competició, moltes clàssiques no tenien la versió femenina, és a dir, abans parlàvem del moment mediàtic, sobretot envers els nois, però també estem vivint una època d'or del ciclisme femení, i segurament amb les seves cames i amb lo clares que van endavant, doncs segur que podrem caminar cap a una equiparació, una aproximació, si més no.
1: Tenim misteri, fins i tot, a la Fosbury, que és saber qui és el primer català que va participar al Tour de França. I m'ha semblat que un és una mica un impostor, un dels dos candidats, un és Jaume Jané i l'altre Pau Pujol, però vaja, ja... I aquesta, no? aquest misteri que encara no està resolt del tot.
8: Jo crec que algú acabarà resolent. Nosaltres no teníem la capacitat per anar a buscar els arxius de tots els Tours de França, desplaçar-nos allà a buscar paperasses, i realment no teníem aquesta capacitat, però sí que teníem la capacitat de posar sobre la taula que Jaume Jané és el nom oficial, 1920, primer Tour de França, que doncs, hi ha un català que participa de forma allò, no arreglada, surt a tots els documents, tothom sap què va fer exactament.
7: No desvestim el mite, el mantenim i el respectem i el venerem.
8: Aquest és així.
1: Però
8: i si un català català hagués participat al principi de tot un tal Pau Pujol, que surt allà amb un arxiu, amb una tapa, apareix aquest cognom fantàstic, que clar, pensem, si és Pujol, hem de tirar cap aquí, no? I res, intentem gratar una mica d'aquesta història, intentant anar amb els familiars del possible Pau Pujol, que era ciclista, a veure doncs, si hi havia doncs, motius del cert per creure-s'ho o no. Els familiars, doncs, la veritat és que tiren més cap a... segurament no, però vaja, és un ciclista que sí que va ser-hi, Pau Pujol, i que al cap de 2 anys, teòricament, de la seva primera participació al Tour, va guanyar coses i va ser un ciclista prou important, però aquests 2 anys previs, clar, costa ara de veure si algú tirant del fil en sap alguna cosa. I llavors això, fins i tot parlar amb la família, costa de veure si podem acabar de tirar o no. Ho plantegem, fem una pregunta i ens quedem aquí.
1: Bueno, està bé, això, com és com allò de d'on era Cristòfol Colom, no? Doncs una mica...
7: De Mataró.
1: De Mataró. No, jo penso que deu prou coses a Mataró, no? Doncs quedeu també l'origen de Colom. Clar, aquest any, en el Tour masculí de catalans... Estem pendents aquí de veure Caja Rural qui s'emporta, no? Sí, sobretot, sí. Sobretot, Roger, o no?
8: Sí, perquè hem tingut que Marc Soler, doncs, per lesió no podrà ser-hi, que era un dels clàssics. De fet, portava 8 tours de França consecutius i ja passava a ser un dels... Bueno, ja és un dels top 3, diguéssim, de la història de catalans que han anat al Tour de França, però ja passava a un nivell encara més gran, però no podrà ser. I llavors és sobretot així, el Caja Rural, que té doncs, un equip amb molts catalans, jo crec que n'hi haurà 2, 3 que sí que hi seran, falta veure si potser 4, és a dir, algun segur per entendre'ns, perquè per exemple el dia de la presentació la fan amb Abel Balderston, doncs que tot apunta que pot ser cap de files de l'equip, però hi ha altres noms molt interessants, Jan Castellón, que ve de fer una Dauphiné, si em permets mantenir el nom de Dauphiné per fer-m'ho fàcil.
1: Sí, doncs, sí. Jo encara dic Copa de la Cerça en l'hoquei, vull dir que...
8: Exacte. Doncs això, no? que ha fet una exhibició de bon nivell en muntanya, tens Àlex Molinar, que té nacionalitat holandesa però que és de la Garrotxa i que doncs, és un català més des de tota la vida, i tens també Joel Nicolau, que per lluitar escapades doncs és un gran nom. O sigui, el planter i la base la tens feta, i per tant és possible que sí, no? I després falta veure si Roger Adrià el confirmen a Movistar o no, que de fet l'estat de forma pot marcar o no, ara de fet està competint, a veure si aquest Tour de Suïssa doncs, ho acaba de fer bé o no. Hi ha opcions obertes, i faltarà veure quants, però realment a dia d'avui és incert.
1: I el Tour femení, i tindrem... segur la Paula Blasi, que avui ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, a final a la Molina, amb aquesta pujada a la Creueta, victòria i lideratge, i demà, si no passa res, guanyarà aquesta Volta a Catalunya. Això deia Blasi a Televisió de Catalunya.
9: Fuà, jo venia molt nerviosa i realment jo diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt al vent, llavors ho he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar.
1: I m'agrada molt aquesta segona reflexió de la Paula Blasi, que demostra que fa molt poc que es dediquen a això del ciclisme, valorant sobretot la victòria d'avui per això.
9: Avui és una de les primeres vegades que realment me n'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment, perquè quan quedaven 10 a meta veia que ningú tirava, se n'ha escapat 2 i tothom donava, ell per la ràdio m'estan dejando la torta a mi, i clar, hi havia un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
1: Paula Blasi ha estat pur, com és ell, que no ho perdi mai, això quan hagi guanyat 5 Tours de França, que continuï sent així la Paula Blasi. T'has pogut esplaiar, Roger, amb Paula Blasi, també, a la Fos.
8: L'havíem de colar com fos, perquè jo crec que és natural pensar doncs, que tenim un fenomen esportiu de primer ordre, i, de fet, tothom l'està considerant així des de la seva victòria a l'Amstel fa molt poc temps, que és aquest mateix any, i fa 2 o 3 mesos. És a dir, ha fet la progressió que potser algú podia preveure doncs, de mica en mica, i potser no fins a aquest nivell, però l'ha fet tan ràpid, tan de cop, tenint en compte que fa 2 anys corria la Volta a Catalunya, que ningú la coneixia, que era debutant, que no sabia encara córrer en pilot realment així, i llavors veus aquesta progressió tan ràpida, aquests resultats que no para de guanyar allà on va, des de l'Amstel, realment, o sigui, ha fet resultats de podi a la Fletxa, 5ª a la Lieja, enfadada perquè va sobreentrenar un dia i creia que si no hagués sobreentrenat potser sí que hagués estat lluitant per la victòria, i després te'n vas a Durango i guanyes, vas al Tour dels Pirineus, la Vuelta, a fent aquelles exhibicions que no va guanyar etapa i llavors està enfadada perquè no havia guanyat etapa tot i havia guanyat la general, és a dir, té aquest punt d'ambició tan gran que és obvi que quan, com a equip, tu tens això al davant, vas canviant els plans de mica en mica, ho pots fer més públic o menys, però acabes pensant, és impossible no portar aquesta persona al Tour de França, independentment que tinguis Longo Borghini o altres noms de primer ordre, perquè és que realment et pot lluitar amb les millors. I això és una cosa que quan t'ho trobes, o si no ho aprofites el primer any, no saps què passarà el segon, no? Per tant, jo crec que s'ha d'aprofitar, i així crec que ho ha entès l'UAE, que per tant... la veurem, sí, la veurem de l'1 al 8 d'agost aquest any a la Paula al Tour de França femení, i crec que la gaudirem molt.
10: Doncs tant de bo.
4: Sí, sí, perquè...
8: Per la manera de córrer, i és que només per això.
10: Aquesta no s'amagarà, vull dir que no descartem una sorpresa de les grosses en aquest tour femení. Demà la tindràs a la teva terra, a Mataró.
7: No, i tant.
10: Cugat, has vist que ja ha curat Mataró, eh?
7: Ben fet, ben
10: sortida
7: fet.
10: Sortida de la tercera etapa, de la volta, demà.
7: Li posarem una fresqueta, perquè demà les de tot el migdia, bueno, a Mataró s'estarà de perles. No caldrà que facis calfament, ja sortirà propulsada. Però crec que és important aprofitar el moment, Blasi. És a dir, això que dèiem, i tot el que generi el tour, que el tour femení vagi rebuf i mai més ben dit, i que la gent n'estigui pendent. És a dir, fins i tot en el tòpic aquell de la migdiada davant del tour, no? Hi ha molta gent que allò, el soroll, com es diu, el soroll de dormir les criatures, mai ser soroll blanc, no? Senten
10: la rentadora, no?
7: Senten el tucu-tucu-tucu de l'helicòpter i ja fan cops cap avall. Doncs aquesta gent, jo diria que també faci la migdiada amb el tour femení, encara que sí que són de fer migdiada davant del tour, però amb el tour femení també a fer la migdiada. És a dir, hem d'aconseguir això, que vagin en la mateixa tet de la cursa, tant Pogacar com Blasi i tota la patuleia.
10: Perquè salvant, evidentment, les distàncies, però té coses de Pogacar. Vull dir, té aquest punt d'inconsciència d'aquests més... més clàssics que li diuen, però on vas ara, no? No cal això, no? Que això Pogacar també s'ho sent a dir de vegades en algunes etapes, i té també aquest punt encara, suposo també fruit de que porta molts pocs anys en el gran grup, de dir, bueno, ningú no m'ha dit que no ho pugui provar aquí, no? Ara per què no ho puc provar?
8: És exactament això, un punt d'incontinència.
10: Sí.
8: Perquè no sap estar-se allà on toca, i això, amb aquestes relacions que sentíem ara de l'etapa d'avui, és una aquesta idea, no? Jo estic allà, tinc ganes, ho provo, què està passant aquí, jo vull guanyar aquesta etapa, vull anar-me'n ja, però has de saber on ets, com corren les altres, quines tàctiques estan jugant, i aquest procés d'aprenentatge que ha fet tan ràpid, doncs això també ho va sumant, però ho aprèn molt ràpid, realment. O sigui, realment... corre bé, o sigui, ja corre molt bé, es posiciona molt bé al davant, i aquesta, si sumes això, bona ciclista, bones cames, i sobretot una mentalitat, això, amb aquesta ambició que costa molt de veure, costa molt de trobar esportistes, ja no ciclistes, sinó esportistes en general, que tinguin aquesta certesa que poden arribar allà on vulguin. I si a sobre doncs, és d'Esplugues de Llobregat i viu a Llívia, doncs perfecte, ho celebrem.
10: I tant.
7: I té una desinvoltura comunicativa, sí, fins sí. I tot, no. Ara ho sentíem. Que és...
10: Això que ningú no la foti de dir, ui, no cal que diguis això de...
8: Ara hi va amb cap de premsa.
10: Ara la porta i no sé què i tal. Tu, no, expressa't així.
7: Exacte, que segueixi projectant la imatge, o sigui, que sigui igual de bona quan va sobre la bici que quan abans i després, perquè això també, crec que això també fa afició. Abans parlàvem de Pogacar i crec que una de les coses que fa encara més gran Pogacar que les heroïcitats que fa sobre la bici és no? La imatge que projecta de després, somrient, sempre a disponibilitat de tothom, no? Vingegaard és boníssim, però amb una arengada,
10: sí,
7: el nano,
10: sí.
7: No? Doncs,
10: Això que diu el jovent de Laura, no? Aquesta, que jo no sé ben bé què vol dir, perquè ja tinc una edat, però és veritat que Pogacar la desprèn i que Paula Blasi també la desprèn, no? Que t'hi enganxes, no saps ben bé per què, però que t'hi acabes enganxant. Doncs sí. Tant de bo que això no ho perdi. En el masculí, tu creus que ens ho passarem bé, Cugat? O que aquest animal d'entrada i Pogacar ens deixarà sense emoció aviat?
7: Clar, jo crec que ens ho passarem... A veure, ens ho passarem bé segur.
10: Vull dir, a nivell de competitivitat.
7: Jo crec que és tan difícil que hi hagi... O sigui, m'ho miro ara, i crec que és tan difícil que hi hagi tura, en el sentit que hi hagi competitivitat, que ens agafarem a qualsevol coseta. Llavors, si es posa en plan dictador, en el sentit esportiu del terme, òbviament, i va a per tot, jo crec que pot arribar a generar una mena de simpatia que qualsevol que faci algun moviment disruptiu es converteixi automàticament en un antiheroi amb més adscripció, no? Per dir-ho així, però ho veig difícil. Jo crec que, a part del Toro, no? Que és el seu escuder, és que probablement sigui favorit, no sé si a quedar segon o a quedar tercer, no? Roger? O sigui
8: respecte, que... un respecte per en Jonas, Jonas Vingegaard, sisplau, màxim respecte.
7: Jo soc vinguegardista.
8: Vista que ha guanyat dues vegades per Pogacar. Hem d'agafar-nos aquí com si ferro rovent.
10: Agafem això, eh?
8: I ens agafem a Pol Seixas.
10: Ja, el que anava a dir, sí. A Pol Seixas. Jo a Pol Seixas és que el planyo, sí, sí. Perquè la pressió que tindrà a sobre, vull dir, tot el país allà pendents d'ell, vaja, ja la seva convocatòria per anar al Tour, diríem que és... fruit, evidentment, dels mèrits que ha fet ell esportius, però també d'aquesta pressió, no?, de tenir per fi un referent francès al Tour de França.
8: I el vídeo com convoquen...
10: El vídeo és xulíssim.
8: El vídeo és xulíssim i ja saben que és això, no? Ja saben que és la referència, que tota la pressió, tots els focus van sobre ell. A mi em sap greu que hagi tingut aquesta caiguda Dauphiné, perquè això, doncs, a nivell esportiu és possible que li passi factura, però a nivell de pensar en ell, amb aquesta pressió i amb aquesta sobrepressió, estic molt content que hagi tingut aquesta caiguda, perquè si les coses li van bé endavant, però si les coses li van malament, que s'agafi allò, que digui que no està fi, que, o sigui, que jugui amb això tant i ho estiri com a mínim un xiclet, com a mínim aquest tour, no? I que això no li permeti, doncs, arribar a casa pensant, oh, estic a 6 anys llum d'aquests, o al revés, no sé, que pugui gaudir-ho i no patir-ho, que és la sensació que qualsevol francès, quan té aquests focus a sobre, quan arriba el tour, doncs fa, no?
10: Sí, la sensació que ens ho passarem bé amb ell durant la pròxima dècada, vull dir que és d'aquests també que, sí, que és rumbero i que també té aquest punt de voler animar les curses cada cop que hi competeix.
7: I que si mai Pogacar agafa i diu, escolta'm, jo agafo el meu farcell i me'n vaig cap a casa, no ens quedem orfes, no només per Seixas, sinó per altres ciclistes de la generació. I, a part, Seixas, que surti al Tour, aquí vingui aquí a Barcelona, benvingut a Catalunya, i sobretot que gaudeixi i miri d'aprendre, i que pensi que mentre està corrent no ha de suportar els gavatxos, la resta de gavatxos, tot i que ell ho és, no? Llavors, tota aquesta cosa de tenir tot el país, tot l'hexàgon a sobre,
10: amb
7: Macron, jo crec que li fa notes de veu cada nit dient que es cuidi, doncs almenys quan estigui a la carretera no haurà de suportar-ho tot això, doncs que es cuidi en Pol, que ens l'estimarem durant molts anys.
10: Doncs a la Fosbury trobareu molt Tour i molt Catalunya, el Tour i Catalunya, que de fet expliqueu de dir per què complicar-nos la vida.
8: És que és un nom molt fàcil,
10: Amb la portada, diu el Tour i Catalunya, a més amb les quatre barres aquí en el mallot groc, realment la portada... És xula i no cal complicar-la, no cal complicar-la més. Fins i tot trobareu una ruta gastronòmica per aquests 3 dies de tour a Catalunya. Per si l'aneu seguint i voleu saber on heu d'anar a fotre un bon àpat, doncs també ho trobareu aquí a la Fosbury, en aquest número 48.
7: Serveis complets.
10: Serveis, sí, no falta de res. La poseu allà al bidet i quan tingueu un moment l'aneu revisant, que us ho passareu molt i molt bé. La Fosbury, compreu-la que us ho passareu de conya. Cugat Comas i Roger Castillo, a gaudir del tour, de la volta, de Mataró i del que faci falta.
7: Igualment.
8: I de Molins, i de Molins.
10: I de Molins, sí, també.
8: Hi ha panzón, hi ha molts actes aquests dies, mare meva.
7: Això, mira, ha après, treure la porta, tio.
10: Sí.
8: Que si no em ratllaran, ara. No,
7: realment, Molins fan una moguda espectacular, auspiciada per l'etapa reina, per tant, si algú no sap on anar el segon dia, que és aquest dia que creua més Catalunya, per dir-ho així, el Tarragona-Barcelona, doncs que vagi Molins. Els ciclistes, reconeguem-ho, els veurà passar durant un segon i mig, però la festassa durarà tot el dia. No?
10: També és les Santes i el Tour d'aquest any, sí, aquest any...
7: Aquest any el Tour acaba quan comencen les Santes, però ja va bé. Sí, els Camps Elisis jo ja, normalment no els acabo veient, no, em diuen...
10: Com ha quedat, no?
7: Em diuen com ha quedat i dic, vale, doncs, perfecte. Vaig amb el mallot a topos, jo, per les Santes.
10: Sí. Millor no saber-ho. Cugat i Roger, gràcies, fins la propera.
7: Vinga, gràcies.
10: 12 minuts i les 7, pausa i tornem.
3: Superesports amb Xavi Puig. 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
11: Da igual donde estés.
12: Da igual cómo lo vivas.
13: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
14: En la misma jugada.
15: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
16: Cuando todo eso llega.
15: Entonces sí. Entonces somos una.
17: Somos una.
18: Somos un
19: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
20: Ocasión Plus.
21: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
22: Ben, ben, ben.
21: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
16: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
17: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
22: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Ocasión Plus.
26: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
27: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Sis minuts i les 7 de la tarda descobreix el nou Omoda de 9S, que és Omoda Geeco M Automoció, un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros amb 7 anys de garantia. Ves a descobrir l'Omoda 9S, que és Omoda Geeco M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona. D'aquí a 5 minuts arrenca el Països Baixos, Suècia, en aquest Mundial. Ara de seguida ens hi posem i cantem les alineacions. Abans, però, Quim Salvador, hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Xavi.
1: Hem de parlar del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, avui amb la cursa sprint que ha guanyat Peco Bagnaia i amb podi per Marc Márquez, que ha acabat tercer.
3: Sí, un podi valuós pel campió cerverí, perquè el líder Marco Bezzecchi ha caigut i això vol dir que els 7 puntets que ha sumat Márquez en aquest sprint són 7 punts retallats a la general. Ara és a 65 punts del lideratge de Bezzecchi al campió. Marc Márquez no ha arrencat bé des de la segona fila de la graella, ha perdut una posició de cinquè a sisè, però de seguida n'ha guanyat dues més, rodava quart, ha caigut Diogo Moreira, que estava davant seu, i ja ha quedat consolidat en posició de podi. Al final ha pogut atrapar Bagnaia i Gura, estaven tots tres junts i semblava que tindríem emoció i avançaments per la victòria, però no hi ha hagut maniobres i, per tant, han acabat amb aquest ordre. Bagnaia, Gura i tercer Marc Márquez, que ho ha explicat així a DAZN.
4: Tenía, por eso he llegado, pero cuando llegas no o tienes mucho más o no adelantas, es imposible. Yo creo que incluso Gura quizá tenía algo más con ese medio al final, pero poquito más que Peco, pero el primero sí va fino y hoy Peco ha pilotado muy bien y defiende bien, prácticamente con este calor era muy difícil adelantar, pero estamos muy contentos por ese primer podio en circuito de derechas, aunque sea una sprint race, en circuito de derechas, que bueno, pasito a pasito.
3: Contempla el podi d'avui, Marc Márquez diu que espera una cursa difícil per demà diumenge.
4: Mañana veremos, tengo que mejorar algún puntito, pero con ese medio trasero creo que será una carrera larga y de poca gestión, que eso no me gusta por una parte, porque cuando hay gestión físicamente pues puedes guardar un poquito más, y aquí el neumático cae poco, así que será a tope de principio a fin.
3: Li han preguntat també si un adhesiu nou que té el box que diu I'm a believer, soc un creient, té a veure amb la situació al Mundial, que avui ha millorat, a 65 punts de Bezzecchi. Marc Márquez fuig d'estudi.
4: Hay que creer en que volveré a pilotar como sé, nada más. Si eso llega, entonces estaré más que contento.
3: Sí que és veritat que, evidentment, les opcions del Mundial passen perquè recuperi la plenitud del pilotatge. No estem veient el Márquez superior de Balaton Park d'Hongria, però sí que estem veient un Marc Márquez competitiu a Brno.
1: Doncs a veure si el Believer hi creu tant com que pot acabar guanyant també aquest Mundial 2026. Aquest podi valuós per Marc Márquez i victòria important per Peco Bagnaia. De fet, és la primera d'enguany.
3: Sí, necessitava un resultat així el pilot torinès, que no guanyava des de l'esprint de Sepang de l'octubre de l'any passat. Déu-n'hi-do, avui ha optat pel pneumàtic tou per sortir a l'atac i distanciar-se a l'inici de Yogura. A més, ha avançat el japonès a l'arrencada i li ha sortit bé. El sentim també a DAZN. Peco Bagnaia.
5: Yo me he encontrado bien. Sabía que con goma blanda tenía que salir perfectamente y las primeras tres vueltas eran cruciales y hemos hecho un buen trabajo. Sabía que ya estaba segundo en primeras vueltas, iba a llegar con la media de atrás. Cuando he llegado a un segundo he dicho que okay, voy a parar un poco, tengo solo que tener un ritmo constante. Es pues una victoria que nos da mucha gana de mañana y solo tenemos que dar un otro paso por delante en la dirección de hoy.
3: Bon dia també de Yogura, que ha estat segon a l'esprint i al matí ha aconseguit la seva primera pole a MotoGP. El quart ha estat Dijan Antonio, cinquè Jorge Martín, que se situa a 15 punts de Bezzecchi al campionat. Per demà, però, Martin-Eitor té doble volta llarga perquè per l'accident que va provocar a Hongria, això el penalitzarà. Maverick Viñales ha caigut, també Pedro Acosta i Alex Rins ha estat 14è. I, malauradament, no veurem més en acció en aquest Gran Premi Àlex Márquez, que tot just reapareixia després de l'accident de Catalunya, no estava desentonant, però després d'aconseguir la 14a posició de sortida o de graella a la Q aquest matí, ha decidit, també consensuant-ho amb els serveis mèdics de MotoGP, no continuar disputant aquest Gran Premi de Txèquia per centrar-la en la recuperació de les lesions que té, fractures de clavícula dreta i una vèrtebra cervical. No està descartat, ni molt menys, que corri la setmana que ve a Assen, el Gran Premi dels Països Baixos.
1: Doncs Àlex Márquez, que no el veurem en aquest Gran Premi, tant de bo que el puguem veure en el següent. Repassem graella per la cursa de demà a les dues del migdia. Quim.
3: La pol de Yogura, acompanyat a la primera fila per Fabio Di Gianantonio segon i Pecco Bagnaia tercer. A la segona hi són el líder Marco Bezzecchi quart, Marc Márquez cinquè i Diogo Moreira sisè. A la tercera Raúl Fernández setè, Pedro Acosta vuitè, Franco Morbidelli novè, Jorge Martín desè, i amb aquesta doble volta llarga de penalització pendent, amb Aldeguer onzè i Mir dotzè, Maverick Viñales tretzè, Alec Rins divuitè. Ha guanyat una posició amb la retirada d'Àlex Márquez.
1: I també definides les graelles per les curses de Moto2 un quart d'una i Moto3 a les 11 per demà.
3: La de Moto3 a les 11 del matí amb el manxec David Almansa a la pol, el malaisi Hakim Dani segon i líder el murcià Máximo Quiles tercer, tancant primera fila. Els catalans no han fet una bona qualificació. Valentín Perrone té la 14a posició, Joel Esteban la 17a i Marco Morelli la 20a. I cursa de Moto2 a un quart d'una del migdia demà amb el colombià David Alonso a la pol, primer a la categoria, Philippe Salac segon i Dani Olgado tercer i el líder Manu González quart.
1: Et sentim, aquesta nit el tu diràs, i demà evidentment els butlletins horaris i per al 14-15 la cursa de MotoGP. Gràcies, Quim. Fins
3: gràcies,
1: ara.
3: Gràcies, bona tarda.
1: 7 en punt de la tarda, arrencat ja aquest Països Baixos Suècia. Haurem de repassar les alineacions d'uns i dels altres.
0: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Albert Ferran, amb quin 11 surt la selecció de Ronald Koeman?
2: Doncs amb Verbruggen a la porteria, amb Dumfries, Van Dijk, Van Hecke i Van de Ven als 4 al darrere, amb un tribot al mig del camp, Gravenberg, Frenkie de Jong i Reinders, i al davant Malen per la dreta, Gakpo per l'esquerra i al davant el davanter del Sunderland, Brian Brobrey.
1: I amb quin 11 surt Suècia?
2: Amb Nordfeldt a la porteria, 3 centrals, Lagerbilke, Hien i Lindelof, als carrils amb Bernardsson per la dreta, Gudmundsson per l'esquerra, completant al mig del camp Karlström, Nygren i Ayari, i al davant segurament la millor línia o la més potent de Suècia, Gyökeres i Isak.
6: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: Primer partit de la tarda del Mundial ja en marxa amb el Jaume Naveira. També, hola Jaume, bona tarda.
7: Què tal, Xavi? Bona tarda.
1: Bona tarda. Arrenca una nova jornada de Mundial, motivat, no? Bon sí, partit per
7: sempre.
1: Arrencar.
7: Sí. Arrenca amb un bon partit. Veurem si avui Koeman doncs, ens deixa una direcció de camp una mica... que ens permeti veure un partit més obert i que sobretot doncs, no li faci a ell mateix perdre punts. I Suècia doncs, ara s'enfronta... diria el seu primer rival seriós del Mundial, perquè Tunísia va estar molt, molt, molt per sota del que havia d'oferir a la jornada inaugural. Suècia no canvia ningú de cara a aquest segon partit. És el mateix 11, amb aquests tres centrals, Carrilés i Isak i Gyökeres a dalt, i Països Baixos doncs, sí que té alguna modificació. Malen, que va ser el nou titular en el primer partit, i Somerville, l'extrem dret, doncs, avui no es disposen de la mateixa manera. Somerville estarà a la banqueta i Malen estarà a la banda dreta amb Brobi com a nou. Veurem si avui també tenim un ritme de partit una mica més alt del que vam veure en el Països Baixos Japó, i alguns jugadors interessants per veure. Yassine Ayari, que va fer dos gols en el partit contra Tunísia, aquest jugador del Brighton, que a veure què ens pot oferir en el dia d'avui.
1: Sí, Països Baixos que no es pot despistar després d'aquest empat a la primera jornada. Avui una altra ensopegada li complicaria les coses, i molt, a l'equip de Ronald Koeman, i el partit d'avui no és fàcil, precisament, i és obert pel que fa a pronòstic, jo crec, aquest Països Baixos Suècia. A punt també de començar la festa de celebració del Centre d'Esports Sabadell, després de l'ascens ahir a segona divisió de l'equip arlequinat, amb la golejada final 4-0 contra el Zamora. Va haver de patir fins al final, però al final es va desencadenar amb aquest 4-0, i ara a punt d'arrencar també la festa pels arlequinats. La pilota i la possessió de moment més per Països Baixos, Albert.
2: Sí, el partit a Houston, per cert, recordem-ho, amb un estadi amb capacitat per 72.000 espectadors, i mirant la graderia, Naveira, molta samarreta de Països Baixos. Cerca darrere de la porteria, cara defensa Nordfeldt, el porter de Suècia, hi ha majoria de samarretes grogues, però... en globalitat hi ha més aficionats dels Països Baixos.
7: És que estem al mateix estadi on Països Baixos doncs, va inaugurar la seva presència al Mundial, no? És l'estadi dels de les Cowboys, el bé, al Cowboy Stadium, i realment doncs, ja els mateixos aficionats doncs, aquí segueixen. No, no, perdó, és a Houston, el partit, que m'havia confós. És a Houston aquest partit i bé, doncs, la seu és la mateixa i vaja, doncs, com dic, més fàcil.
2: Mira, Malen, que ho prova per la dreta, per darrere un jugador suec envia la pilota fora, continuarà la possessió per l'equip de Ronald Koeman. Ja va rebre les primeres crítiques després de l'empat a la jornada inaugural contra el Japó i que avui necessita els 3 punts per assegurar ja la classificació pels 16ens de final. És Gravenberg tocant al mig del camp dels Països Baixos, que en principi ha de tenir més pilota. Recula el conjunt suec i pilota per l'equip de Koeman i els de Potter esperant a sortir a la contra. Clar, amb dos davanters com Isaac i Gyökeres. Sí. Vaja, és que el guió és claríssim.
7: Graham Potter, que té una relació estreta amb Suècia, de fet, fins i tot parla suec, perquè ell, a la seva carrera com a entrenador, doncs, va tenir una etapa important a Suècia, a l'Ostersunds, de fet. Hi va haver un any que va ser rival de l'Atlètic Club a l'Europa League.
2: Com l'ha baixat Brobi, compta Gakpo, posa centrada, remata Brobi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, quina jugada de Països Baixos, col·lectiva, com la baixa Brobi, Brian Brobi, el davanter del Sunderland, tocant de cara la pilota que l'acaba rebent Gakpo a l'esquerra, fa l'un contra un, posa la centrada i Brobi, qui havia

0: Si estigués jugant Suècia amb un sistema amb línia A4 i ell fos titular, jo crec que ell seria més extrem que no lateral. I vaja, doncs ha aprofitat Països Baixos per fer mal per aquella banda i ja ha trobat el primer gol.
1: Ara, com la baixa, millor com la baixa que després el gol, que el gol després és que quan entra a l'àrea entra com un búfal, sí, perquè sí, acaba topant amunt i s'acaba fent l'espai allà. M'ha vingut, se m'ha aparegut Lukaku en un moment d'aquesta acció.
0: Físicament és una mica
2: és un
0: el rotllo,
2: eh? Sí. És corpulent, però amb una bona punta de velocitat. Li ha guanyat l'acció al central i s'ha llançat a terra, vaja, de gol de davanter de nou. I
1: futbol directe.
2: Sí. Sí.
1: Porter, la baixo, obro i centrada i gol.
0: El pas que Brovi és més baixet que Lukaku, perquè Lukaku jo crec que és més d'un 90 i Brovi és un 81, o sigui que realment...
1: Tantic armari, eh?
0: Deu o 15 centímetres menys, però té unes cames, Brovi, i té també un tren superior brutal.
2: Ha arribat la rèplica de Suècia amb un xut de Gyökeres que ha enviat a corna el porter Verbruggen, el corna l'ha picat sense conseqüències, hi havia fora de joc d'Alexander Isak. A Suècia tenim Alexander Isak i Isak Hien.
0: Sí, correcte.
2: Dos Isaks, un de nom i l'altre de cognom.
0: Sí, Isak Hien, el central de l'Atalanta. L'any passat, de fet, es va enfrontar al Barça a la Champions i aquest any doncs, l'Atalanta també ha tingut duels contra equips espanyols. Per exemple, doncs, el que va jugar contra l'Atlètic Club a la fase de Lliga de la Champions.
2: Com ho celebrava Ronald Koeman, aquest primer gol del partit, al minut 5. Necessari per poder jugar amb més tranquil·litat el que queda de partit. El duel, per cert, el xiula un àrbitre europeu, duel entre seleccions europees, i un àrbitre anglès, Michael Oliver, un dels amics de Miquel Agut, amb Jared Gillett al VAR.
0: S'entendrà bé amb molts dels jugadors, dos països on es parla molt d'anglès i on, a més, doncs, també doncs, hi ha molts jugadors Premier en aquest partit. Sobretot, jo crec que Països Baixos és una de les seleccions que més jugadors Premier té fora d'Anglaterra, evidentment.
1: Tenim en joc partit de primera federació per pujar a segona divisió. Celta Fortuna 1, Ponferradina 0. Per tant, ara seria el filial del Celta qui pujaria a segona. 0-0 en el partit d'anada jugat a Ponferrada. Per tant, acompanyaria el Sabadell, que celebra des d'aquesta hora aquesta sense segona a segona divisió.
2: Ara crec que ara estava comptant jugadors i ben bé són 8 jugadors de Premier a la Països Baixos.
0: A l'alineació,
2: Verbruggen, Van Dijk, Van de Ven. Compte que ho prova Països Baixos. La centrada al segon pal la pot reforçar la defensa de Suècia.
0: Sí, Gravenberg, Reinders, que són 6.
2: Gakpo,
0: Brovi, 7. Brovi, 8. I Malen encara és propietat de l'Aston Villa, o sigui que 8 i mig, si vols.
2: Sí, clar.
0: Crec que encara ho és.
2: És un equip Premier,
0: gran temporada amb la Roma. Sí, sí, però és el que dèiem. Jo és que crec que són 15 jugadors de la Premier a la convocatòria de Països Baixos, dels 26.
2: I amb Frenkie de Jong, jugador del Barça, que és qui té ara la possessió.
1: Algú voldria que fos que estigués a la Premier, també.
0: Que fos el nou, no?
2: Sí. De moment, però... Teòricament hauria de jugar al Barça la propera temporada.
1: Hi pots pujar de peu.
2: De moment, però... Suècia ha encaixat el gol, però tampoc... Bé, continua reculant i esperant que Països Baixos avanci, que se situa a camp rival i no té... Vaja, no està pressionant la sortida de pilota.
0: Com sempre, els habituals, sí. Gianni Infantino, està també Van der Sar, Patrick Kluivert,
2: Wenger...
0: I crec que estava Yuri Djorkaeff, no? Que també està fent un percentatge de partits en directe importantíssim.
2: Una vida duríssima,
0: Sí.
2: Doncs, vaja, és que gairebé des de l'inici del partit és un monòleg de possessió del conjunt neerlandès que torna a atacar creuant la línia de mitjos. És Dumfries, el futur jugador del Real Madrid, encara no anunciat oficialment. No. Però que vestirà la samarreta blanca la temporada vinent. Avança Dumfries. Clar, aixeca el cap i gairebé veu una línia de 6-7 jugadors de Suècia al darrere. Ara fa la paret amb Malen, arriba a la línia de fons, posa la centrada al segon pal, rematada amb el cap de Gakpo, sense potència, directament als dominis de Nordfeld, el porter de l'AIK.
0: És un d'aquests partits on, independentment de qui hagués marcat primer, es corria el risc que el partit fos una mica lleig, perquè jo crec que Països Baixos, doncs, Ara és qui s'ha posat per davant, però bé, és veritat que està buscant amb més ganes el segon gol, però ja veieu que Suècia, fins i tot havent encaixat un gol...

0: segueix una mica enrere, sense acabar de sortir, amb un joc
1: mira
0: molt...
1: Mira la central, el segon pal, no ha arribat Gakpo de miracle, perquè per darrere Lagerbil, que acaba d'enviar corna, però la centrada era boníssima, sí, sí. Preparava la canya Gakpo i ha salvat el defensa suec.
0: Era un escàndol la passada, eh? No sí. sé si podia haver-hi fora de joc de Gakpo. Però l'han donat com a bona i serà... Vaja, no han aixecat la bandera i serà córner.
2: És un monòleg dels sí. Països Baixos, aquest inici de partit.
1: El córner, amb mitja dotzena de jugadors neerlandesos a l'àrea, entre l'àrea petita i el punt de penal. I els moviments, Van Dijk va al primer pal, a punt de tocar-la amb el cap, la treu la defensa sueca, serà banda a favor del conjunt de Ronald Koeman, que està guanyant el 12 i mig de la primera. Països Baixos 1, Suècia 0.
2: Compte les alineacions que tenen els seus equips amb l'11 de gala i també l'Espanyola. També l'Espanyola té l'alineació bona amb el número 4, Jalapeño, amb el número 22, Saito, amb el 7, Gildas, i amb el número 9, fitxatge de l'Espanyola que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. 1-0, guanyant Països Baixos, 12 de la primera, segona jornada ja d'aquest grup F del Mundial.
1: Nerviós, Graham Potter?
0: Això sembla, sí.
1: Que, evidentment, després del triomf contundent, golejant a la primera jornada contra Tunísia, ara vist com el minut 5 ja està perdent i, de moment, no existeix el partit. És un monòleg del conjunt neerlandès que torna a recuperar la pilota... que Suècia pràcticament el que fa és pilotada cap als davanters, però de moment guanyant la partida Van Dijk i Van Hecke.
0: Sí, i parlàvem abans de la convocatòria de Suècia, que realment Potter jo crec que ha deixat alguns jugadors que podrien haver entrat perfectament i que li haurien pogut donar més registres o més possibilitats a l'equip. Això, diguem que va generar certa sorpresa a Suècia. En el sentit de que... bé, i es va generar un debat sobre si Potter, doncs, una mica buscant que clarament tingués ja una convocatòria per generar aquest tipus de partits, no? Doncs, segurament de bloc baix, de més defensar, d'intentar assegurar pràcticament sempre doncs, la presència dels dos nous, tant de Jokeres com d'Isaac, doncs, que això ha fet que es deixi altres jugadors talentosos fora, no? El cas de Roni Bardakzi, que és veritat que no ha fet una grandíssima temporada amb el Barça, però que per talent doncs podria haver entrat perfectament. Cas també de Williot Swedberg, el jugador del Celta. Nanasi, que ha fet una molt bona temporada. L'hem vist molt els dijous europeus amb l'Estrasburg i realment doncs, ha sigut un futbolista que ha ofert bon nivell. I també em sorprèn a mi una mica, perquè ja no parlem tant de jugadors d'atac, sinó d'un migcampista que jo crec que li hauria pogut donar una mica més de criteri al mig del camp, com és Hugo Larsson de l'Eintracht de Frankfurt, que tampoc ha estat convocat. O sigui que algunes absències que crien l'atenció.
2: M'agrada aquest plural que fa servir quan l'hem vist molt en els dijous europeus. A veure. Saps que et seguim.
1: Sí, i tant. Recupera Països Baixos, compta entrant dins de l'àrea el xut de Reinders, defectuós directament a fora, però... estem més a prop del segon de Països Baixos que no pas de l'empat de Suècia, arribant al 15 de la primera.
0: Control orientat boníssim, de Reinders. Després la rematada no és tan bona, però almenys acaba forçant el córner. La pilota toca en Lagerbilke, però no l'han vist, no l'han vist. I clar, com que la norma de revisar córners és només per treure els córners incorrectes, doncs aquí no hi ha finalment servei des de la cantonada.
1: Què passa? Ah, la pilota...
0: Sí, problema amb la pilota, sí. Jo crec, sí. Sí,
1: l'hauran de canviar. Michael Oliver, que va buscar la pilota, veu que la pressió no és la correcta, l'envia directament a fora i canvi de pilota.
2: Poca polèmica, el veure amb la pilota, que és un clàssic en qualsevol Mundial o Eurocopa, sí, sí. Es queixen els porters, els jugadors, i en aquesta jo no he sentit com a mínim que ningú se n'hagi queixat obertament.
0: Jo crec que d'aquesta pilota s'ha parlat més doncs, per qüestions tecnològiques,
2: perquè
0: també
2: aquest,
0: porten el xip i en principi doncs, hauria d'ajudar també a determinar ja no només doncs, si la pilota entra o no en situacions de gol fantasma, sinó que també hauria d'ajudar doncs, crec que fins i tot amb la determinació dels fores de joc.
2: Sí, no? Fora de joc, perquè et marca, no? Sí. En teoria ja no cal l'ull humà per marcar quan surt la passada, sinó que t'ho marcarà la pilota.
0: Correcte.
1: La centrada d'Humphries! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: El Lukaku!
1: Brovi, brovi, brovi! Brovi, brovi, brovi! La centrada i una altra vegada va a terra, es llisca per la gespa, toca la pilota i acaba donant la direcció correcta a lluny de l'abast de Nordfeld. Bona centrada d'Humphries i millor rematada de Brovi. Fa el segon al davanter neerlandès. El 17 de la primera, Koeman satisfet, Koeman content. Països Baixos 2, Suècia 0.
0: Doblet de Brovi, que fins avui sabeu quants gols portava amb la selecció de Països Baixos?
2: Zero patatero?
0: Un!
2: Ah, un!
0: El doble, n'ha fet avui ja, respecte als que tenia amb la selecció. Es tira molt bé a la rematada, torna a fer molt de mal Països Baixos per la banda, amb una acció on Malen obre cap a la dreta i juraria que és Dumfries el que acaba traient la centrada i després doncs, es llença amb absolutament tot Brovi per ficar la punteta de la bota i fer el segon gol, i jo crec que ara és un d'aquells moments on Suècia notarà l'absència, sí, però notarà també l'absència de talent que us estàvem dient ara, i que jo crec que pot provocar que Potter, si avui el partit no millora, li reporti moltes crítiques, perquè al final crec que tens una certa manca de futbolistes amb fantasia, amb capacitat de regatejar, amb tenir aquella acció, aquella espurna, no? Que et pugui canviar una mica el partit. No sé, realment crec que és un guió de partit complicat per Suècia, arrencant tan malament, no?, amb aquest llast del 2-0, doncs, en només 18 minuts.
1: Sí, mira, és que què fa Suècia? Doncs com que no... Tot fa unes passades al darrere, veu que no es pot profunditzar, no pot combinar al mig del camp, puntada, i que Gyökeres i Isak, doncs intentin arribar, intentin generar ells la jugada, però els centrals avui del conjunt neerlandès molt segur, recuperen la pilota, torna a jugar des del darrere d'Humphries. De moment són molt bons 18 primers minuts de Països Baixos.
2: I compta per Brovi, que és d'aquells partits que et posa l'aparador.
1: Home,
2: la
1: Veira,
2: que ara tothom diu, compta, aquest tio, a veure on juga el Sunderland, a veure que... Home, doncs no ens aniria malament, potser, tenir un armari així allà a la nostra davantera.
0: Sí, sí. Home, Brian Brovi, si tingués una mica...
2: Un gol, recordem, fins avui, amb els Països Baixos.
0: Sí, sí, ja n'ha fet dos. Un Brovi que si tingués unes xifres una mica millors, doncs no estaria jugant al Sunderland perquè per una qüestió de força i de que jo crec que en moltes coses que fa fora del que és doncs, la simple qüestió de la rematada, doncs a mi em sembla un bon davanter, però és veritat que, clar, és que aquest any ha fet 7 gols amb el Sunderland en tota la temporada, en 32 partits. No són xifres...
2: No és un killer.
0: No, en absolut.
1: Doncs que avui no faci el seu rècord. De moment n'ha fet dos. Ja, amb
2: aquesta segona rematada és...
0: Sí, sí, és bona. De nou pur,
2: Sí, sí.
1: La centrada és bona de Dumfries, també. És cert que toca un defensa i que acaba fins i tot ajudant a la passada. Però mira, Suècia, és que no... És cert que també Països Baixos està pressionant molt amunt i que està dificultant una línia defensiva segurament dotada de poc talent per treure la pilota jugada. I ràpidament la controla Països Baixos, que té un 65% de possessió.
0: Crec que justament, potser Lindelof no tant, però jo crec que Hien i Lagerbil, que són bons centrals amb la pilota, però és veritat que al final això t'ho condiciona molt al pla de partit, no? I jo crec que Potter el que segurament vol és reduir molt la quantitat d'errors a prop de la porteria, i que per això doncs, Suècia acaba recorrent a treure's la bola de sobre, no? En quan veu que no pot sortir, en quan veu que Països Baixos doncs, li roba la pilota en situacions ja properes a l'àrea, doncs bé, aquí és quan Suècia, ja dic, es desentén de la pilota i acaba regalant-la.
1: Ara bona pilota filtrada davant Dijk. Serà falta, no, ha tocat la pilota el jugador suec. I mira, contraatac de Suècia, 3 contra 2, però Gravenberg recupera la pilota. Era Dumfries qui ha lluitat amb el jugador suec. No ha assenyalat falta. Era Nygren. No ha assenyalat falta l'àrbitre, ha deixat continuar. I, per tant, una bona recuperació de Dumfries. Oliver, que conversa amb Frenkie de Jong...
2: Ha assenyalat falta en atac, jo crec. Falta del davanter, i es queixava de Jong que no hagués deixat continuar el joc. Que amb raó. Sí.
1: Mira de Jong, que busca Brovi, Mira com aguanta la pilota Brobi, sí, torna sí. a jugar amb De Jong, falta sobre el davanter del Sunderland.
0: No el tires, eh? I si el tires, al final deixa la pilota bé cap a un altre dels seus companys, eh? O sigui que, de moment, molt bons minuts de Brian Brobi. I en general, diria, de Països Baixos, eh? Jo crec que és just dir-ho perquè veníem d'un partit que va ser una mica infumable contra el Japó, no només per Països Baixos, crec que la selecció asiàtica també va tenir el seu paper, però va ser després de les crítiques, sobretot també doncs, pel famós canvi de Cobb Miners, que el va posar només per perseguir Nakamura, o el central extra que va entrar als últims minuts. Ara crec que l'ambició que està ensenyant l'equip de Koeman està un o dos nivells per sobre del que vam veure en el partit inaugural contra el Japó.
2: Anem a buscar una mica de màgia de Panini, a veure si la trobem. La col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026, l'única oficial de la competició amb cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial i que juntament amb l'àlbum és una guia perfecta per seguir tot el campionat. L'últim cromo mundialista de Messi, l'últim també de Cristiano, el primer cromo mundialista de Lamine Yamal. A veure, aquí tenim per aquí, mira, Reiners.
0: El de Sud-àfrica.
2: El de Sud-àfrica, exacte.
0: No el d'Holanda.
2: Lenormand. Ves, d'aquests cromos també per col·leccionista. Sí, recordem que els cromos es fan amb temps.
0: Incunables.
2: Es fan amb temps. Ara sortirà una remesa amb tots els que no hi són en aquesta primera col·lecció per tenir tots els cromos realment que han anat al Mundial. Qui més tenim aquí? Alomut, jugador...
0: D'Aràbia Saudita, no?
2: D'Aràbia Saudita. I l'escut, també, de... Tunísia, no, de Turquia, perdó. Turquia, mira, aquest està eliminat ja, fora. Ja el podem llançar.
0: Gràcies.
2: Mañan, porter francès, i aquest deu anar buscat. Kylian Mbappé.
0: Home!
2: Bon sobre, eh? De Kylian Mbappé amb la selecció francesa.
0: Us el regalo.
2: És la màgia de Panini.
1: Pausa d'hidratació o de publicitat, com li vulgueu dir.
0: Home, realment, a Houston amb el sostre, amb l'estadi climatitzat allà, jo crec que igual molta pausa d'hidratació no caldria, no? Però bé, de fet, l'altre dia, els que van estar a Dallas, al partit entre Anglaterra i Croàcia, deien que dins de l'estadi feia com 20 graus i que es notava com fresca dins de l'estadi. Està en Dallas a més de 30 graus ara mateix en aquest moment de l'any. O sigui que no em vull ni imaginar la quantitat de diners que es gasta aquesta gent en energia només per climatitzar aquell mastodonte que és l'estadi de Dallas, que té capacitat per 94.000 persones a sobre.
1: És exactament el mateix que explicava el Dami al primer partit de la selecció espanyola, que fora eren 27-28 graus, i a dins de l'estadi estaven a 20 graus, i que fins i tot una màniga llarga no et sobrava. Sí, que, clar, la pausa d'hidratació, fins i tot els jugadors es miraven i deien, però què és això? Sí.
0: Sí.
2: Doncs aprofitant per fer aquest temps mort, ara s'ha convertit això en quatre parts de 22 minuts els partits, o 22 i mig els partits de futbol des d'aquest Mundial, i com diem, ens temem que això ens ho trobarem més d'hora que tard en competicions europees, d'aquí no res.
0: És un canvi radical, perquè al final és que és molt evident els canvis de guió que provoca els partits.
2: Mira, que setmana passa l'Albert Pedrol en protagonista des del Roig Arena a la prèvia d'aquest Barça-València. València-Barça buscant el 2-0 avui, o el 0-2, l'equip de Xavi Pascual en aquest playoff final de la Lliga ACB. Pedrol?
3: Bueno, decisión con cabeza, más que nada, sí.
4: Doncs al costat de l'Iñigo Zorzano, segon entrenador del Barça. Iñigo, primer de tot, què tal, com estàs?
5: Bien, tranquilos, esperando a que empiece el partido.
4: Com estan les cames dels jugadors, sobretot després del gran esforç del primer partit?
5: Te lo diré al final del partido, no tenemos ni idea. Creemos que hemos hecho un buen trabajo de recuperación, como el que hacemos siempre, pero eso al final, cada jugador es diferente, cada uno se adapta diferente, bueno, ya veremos al final.
4: Avui el plantejament és de partit a 100 punts com el del primer, o preferiríeu un partit més a 70?
5: Ah, me encantaría un partido de 60-100, pero como eso no está en nuestras manos, nunca sabes el acierto que puedes tener, el ritmo que se puede tener, si el cansancio se va a notar más por un lado o por el otro, si los nervios van a notarse más por un lado que por el otro. Nunca, eso yo creo que es un poquito de moneda al aire. Sabemos que el ritmo va a ser alto por parte de los dos equipos, pero a partir de ahí el tema de anotación dependerá un poco del acierto.
4: Si ho dic més que res, perquè no sé si és sostenible aguantar-li un segon partit consecutiu al València, que té tant de talent, el Barça també, evidentment, però vulguis o no, són jugadors més joves. No sé si això acaba de ser sostenible.
5: Me decía mi madre que la juventud no se lleva en la en el DNI, sino que en el corazón, ¿no? Pues bueno, vamos a ver quién tiene más corazón aquí también.
4: Íñigo, ¿Tomas Satoransky está para jugar minutos aquesta eliminatoria?
5: Bueno, hoy entrará en el roster, vamos a ver cómo se va adaptando poco a poco. Es, ya sabéis la lesión de la espalda que tiene, que la va arrastrando y le estamos intentando pues manejar lo mejor posible.
4: L'altre dia el Nicola Provítola ens deia que el Toco li havia dit una cosa a la pretemporada, que era a veure quins vol veure a les finals. De dir que el Barça era un equip amb molta experiència i que segurament ningú voldria ballar amb el Barça en unes finals. I estàs d'acord? Això és un valor afegit, la veterania del Barça?
5: Mira, eso son cosas un poco complicadas de explicar, ¿no? Había un jugador que nosotros tuvimos, o que yo tuve hace muchos, muchos años, que se llamaba Charly Larraz, que era un jugador de Le Poro, Le Plata, que consiguió muchísimos títulos, que él decía siempre que para ganar un partido necesitas gente que haya ganado títulos, ¿no? Yo soy un poquito a favor de esta situación, pero también es verdad que Valencia tiene unos jugadores y que están haciendo una temporada increíble, con lo cual ellos están preparados para ganar. Ya lo vimos con la clasificación de la Final Four. O sea, eso es un poco, pues bueno, sí, somos peligrosos porque tenemos experiencia, pero nada más.
4: Deixem fer-te l'última ja, Íñigo. Què us aporta el Nicola Provítola? El primer partit va estar espectacular i en els play-offs també us ajuda moltíssim.
5: Bueno, es que Nico cuando está sano ha sido una pieza fundamental o una de las piezas claves. Sabemos el estilo de juego que nosotros queremos dar y Nico nos lo da. Entonces, claro, cuando un jugador de esta categoría está en plenitud física, pues te da mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora sí que le decíamos lo de la edad, ¿no? Hay muchas batallas en el cuerpo para muchos jugadores y a veces no puedes estar al 100% durante todo el año.
4: Íñigo, moltes gràcies i moltíssima sort.
5: A vosotros.
2: Íñigo Zorzal, al micròfon d'Albert Pedrol en aquests budells del Roig Arena abans de l'inici del segon partit entre el València i el Barça. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
6: Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
2: Ha citat la mare, després l'ha contradit una mica amb això de la Provítola, la seva mare, Íñigo Zorzal, amb això de l'edat, si importa o no importa. Oh, una miqueta sí que importa, però vaja, esperem que això ja és ja res, com a molt en queden quatre. Per tant, és allò acabar de prema l'accelerador com es pugui i després ja tocarà descansar.
6: Mira, vols que et digui una cosa, Puig? És que estic intentant d'una forma un pensament, un sentiment que m'ha envaït des de fa ben bé 24 hores. Pel que hem vist, pel que hem notat, per les declaracions que ens ha fet Toko Şengeli avui al migdia, en què parla que allò que... Hi ha una frase que a mi em deixa frapat, que és que... Vaja, frapat, que per mi em marca molt l'estat anímic d'aquest equip, que és que ells no han de demostrar res. Que m'ha vingut a dir, ha vingut a dir el Toko, no ho ha dit explícitament, però allò, vosaltres creieu que Clyburn, que Kevin Panther, que jo, que hem de demostrar alguna cosa, aquestes alçades, amb vora 30 no sé quants anys? No, ens hem unit per guanyar aquesta lliga. I jo percebo en la mirada, en el gest, en el que t'expliquen de dins del vestidor, una fam diferent. És una fam del que té poc a perdre i molt a guanyar. I això fa que sigui un equip molt perillós ara mateix. Dit això, la física és la física i l'edat és l'edat, de manera que està clar que el que caldrà veure és com aguanten les cames en aquest exigentíssim partit en menys de 48 hores.
2: Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Sent realista, veus més el 0-2 o l'1-1 avui?
1: Diria l'1-1, però tu creus que es poden fer pronòstics amb el Barça aquesta temporada?
2: No.
1: Després de que vam viure contra el Múrcia, aquest primer partit, l'Eurolliga, és la muntanya russa constant, i la lògica, el que diu és que molts cops, quan un equip guanya el primer partit fora de casa, com que es relaxa una mica en el segon, que és un error habitual, amb la veterania i tot que té el Barça, no té per què fer-ho.
2: Sí, és el que diu el Dani, escoltant Şengeli, que permeteu-me l'expressió, però que ara fa pinta que els jugadors estan catxondos, Dani. Vull dir que ara diuen, hòstia, amb la de pals que hem rebut, amb la d'hòsties que ens hem fotut, amb la de lesions que hem tingut aquesta temporada, hòstia, tu, que ara això... Que ara això s'està posant interessant, s'està posant maco, això. Que ara mira tu que em venen ganes de jugar.
6: Tota la grandiloquència que t'he fotut per dir que no sabia definir el que em passava per dins, doncs mira, m'ho acabes de solucionar. Perfecte, estan catxondos, sí, tens tota la raó. Vull dir, per mi és això, és allò de... Ah, que que som vells, no? Que som veterans, que no tenim energia, que perdem, que, hòstia, que un entrenador ha marxat, que no sé què, que no tenim calés, que el Barça tomba, que gira, que... Doncs ara, mira, doncs ara anem calentets. I ara tenim ganes de guanyar i ara espera't que no us cardem l'aigua a casa amb un 0-2. És a dir, jo estic d'acord que amb en Jordi que... sobretot per aquesta perspectiva que tantes vegades hem parlat, que no sé si estareu d'acord, que, i l'hem parlat moltes vegades en play-off, amb un 0-1, a tercer quart, a cavall, a final del tercer quart o les últimes minuts del tercer quart, menys 15, bé, doncs ja n'hem rescat un. Doncs a veure, doncs allò nedar i guardar la roba. Però és el que diu el Colo. És que aquesta gent està bregat amb mil batalles i aquesta gent són molt experimentats i tenen aquesta mirada felina, et diria. Per tant, caldrà veure què és el que passa avui en aquest partit, pel qual, per cert, s'espera un Roig Arena espectacular. Hi ha una banderola per cada seient d'aquests desmils de 15.000 seients, per tant, avui tindrem de nou un ambient espectacular.
2: A les 8, aquest segon partit. Ara tornem de seguida cap al Roig Arena, a Houston, Països Baixos 2, Suècia 0, superada ja la mitja hora de joc d'aquesta primera part. De moment, clarament superior l'equip de Ronald Koeman, Albert.
1: Sí, però comencem a veure alguna coseta de Suècia, com a mínim, diríem que ja ha arribat al partit, ha arribat tard, perquè ja està perdent 2-0, però ja ha tingut un parell o tres d'arribades perilloses, sobretot una acció de contraatac que ha acabat rebent Gyökeres per l'esquerra, ha posat una centrada boníssima buscant a Jari absolutament sol al punt de penal, i la clau és el control. Si fa bé el control, queda davant del porter, però ha fet un control massa llarg amb el pit i Verbruggen ha acabat caçant. Compte que ara torna a trobar Gyökeres. Això era un xut... mig desequilibrat.
0: Ho ha intentat, però... Sí.
1: Fer un retall mentre queia, però la passada d'Isaac era boníssima, el control de Gyökeres per entrar dins de l'àrea, i ara veient la repetició... Sí, semblava que volia xutar.
0: En aquesta millora de Suècia està sent clau Isaac baixant alguns metres a rebre, perquè està jugant bé d'esquenes, està tocant bé de cara, després també quan pot jugar, diguem, doncs, de cara a l'atac i veu el que té per davant, doncs ara hem vist que ha sigut capaç de connectar bé amb Gyökeres, i al final, doncs, el fet que Isaac estigui baixant aquests metres a associar-se amb el mig del camp, doncs és el que està fent que Suècia comenci a trobar una mica més de possibilitat d'enfrontar, no?, aquest mig del camp de Països Baixos, que està conformat amb tres homes, amb Frenkie, amb Grafenberg i amb Reinders, i que puguin generar, doncs, alguna superioritat numèrica que els porti a arribar a l'àrea rival.
2: Híbrid o elèctric, aquesta, Naveira, és la gran qüestió d'aquest estiu, i la resposta, saps qui la té? Nissan, perquè aquest juny et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% TAE i començar a pagar-lo al setembre. Com ho sents, El condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Van Dijk, 34 de la primera, Països Baixos 2, Suècia 0. Passada curta cap a Frenkie de Jong, que ve a buscar la pilota gairebé al cercle central. Torna a peus del futbolista del Barça i tota Suècia per darrere. Compte la passada de Frenkie de Jong, intentava connectar amb Malen, que acrobàticament volia fer el control. No hi ha arribat. Servei de porteria pels suecs, que perden 2-0.
0: Sí, i realment, doncs, el sistema de Suècia també explica, no?, perquè han patit tant defensant per les bandes. Al final, amb aquest 5-3-2, doncs, sempre tens el perill de que els interiors no arribin, no?, a defensar o a ajudar als laterals, i per això, doncs, hem vist pujades molt bones per les dues bandes dels laterals o dels extrems. En el cas de la dreta és Dumfries, que és el lateral, en el cas de l'esquerra, doncs, ha sigut més Gakpo, no?, el que ha generat problemes. I no sé, si Graham Potter, doncs, sabent això i veient que està 2-0 avall, si pot contemplar un canvi de sistema de cara a la segona part. De moment, almenys a l'hora de defensar, es manté el dibuix. Veurem si amb l'evolució del partit i si segueix mínimament viu amb aquest 2-0, si s'atreveix a canviar una mica aquesta estructura, amb la qual ell està molt identificat, perquè abans parlàvem de que va entrenar a Suècia fa alguns anys, que havia jugat l'Europa League amb l'Östersunds, un equip que era molt, molt desconegut en el moment on s'arriben a classificar, i ja el dibuix era aquest.
1: Ho prova Suècia, és Bernardsson per la dreta. Ara qui defensa és Països Baixos. però no troba cap espai, ha de recular la defensa sueca. Clar, és que tu mires els dos equips, nom per nom, i Països Baixos compta abans, però que combina bé Suècia, troben Isaac cap al balcó, el xut de Gyökeres, la primera aturada de mèrit de Verbruggen, encara viva a la dreta, posa la centrada Bernardsson, pot refusar Van Dijk, continua atacant Suècia.
0: I ara el que ha baixat uns metres ha estat Gyökeres, eh? O sigui que els dos davanters estan tenint clar que s'han de moure doncs en zones més properes al mig del camp per generar sorpresa, i bé, doncs aquesta posició del davanter de l'Arsenal ha estat clau per sorprendre a Suècia, generar doncs aquesta fluidesa i tenir aquest esglaó intermig per poder assegurar la possessió i que pogués arribar la pilota a prop de l'àrea, i hi ha hagut aquesta oportunitat.
1: Ha recuperat Països Baixos i ara juga tranquil·lament des del darrere. Volia dir que Països Baixos, veus nom per nom, i potser no té un crack, una gran estrella, però tots són jugadors de primer nivell, gairebé tots. En canvi, veus l'11 de Suècia i són jugadors, alguns que no són ni a les quatre millors lligues europees, i la resta n'hi han, però d'equips com l'Udinese, com l'Atalanta, és a dir, no dels 3-4 primers de les lligues. Mm-hmm. És a dir, que de Gyökeres, Isaac, a la resta hi ha molta diferència.
0: Mm-hmm. Sí, i de fet ara... Bé, compta ara aquesta acció de Països Baixos, jo dic.
1: Gravenberg la ve a buscar, pilota a la dreta amb Malen, el vèrtex té un contra un, posa la centrada buscant el cap de Brobi, la treu Lagerbilke, encara viva pels Països Baixos, però és veritat que ara en Frenkie de Jong aixeca el cap i només veu samarretes blaves, molt enfonsada ara la defensa de Suècia. Gakpo té un contra un, marxa per fora, pot xutar Gakpo, molt centrat, però ha tornat a buscar porteria a l'11 dels Països Baixos, atura Nordfeldt.
0: I sense fer modificacions de jugadors, sí que ara Potter veig que ha canviat el bloc, perquè estic veient que Isaac està tapant la part esquerra del mig del camp, i de fet s'està quedant ja en aquesta banda esquerra, i per tant la defensa ja no són tres centrals, sinó que és una línia de quatre, amb els dos centrals i els dos laterals, quatre per davant amb Isaac caient a la banda esquerra de l'atac, i dos davanters, que un és Gyökeres, que és un nou pur, però l'altre és Nygren, que és més bé un mitja punta, i que acompanya a Gyökeres, doncs, per fer que l'equip tingui una mica més de sentit i una mica més de racionalitat, no?, en l'ocupació dels espais, tot i que la cosa va canviant. Anem a veure si es pot establir aquest canvi.
1: A punt d'entrar els últims 6 minuts de la primera meitat, Països Baixos 2, Suècia 0. Torna a atacar el conjunt de Ronald Koeman, Frenkie de Jong, que és dels jugadors que està tocant més pilota. Gakpo a l'esquerra, té un 1 contra 2, marxa per fora, bona acció de Gakpo, posa la centrada, no hi ha arribat Dumfries, sol, al punt de penal, sol, però la pilota li ha passat per sobre.
0: Sí.
1: Mira, és que Isaac ve a buscar la pilota com si fos un defensa.
0: Acció.
1: Roba Malen, entra a l'àrea, oportunitat claríssima, posa la centrada, xut, fora! Malen, jo diria que centrava, podia haver xutat, però ha acabat centrant, hi havia dos jugadors al segon pal, hi havia Brobi, hi havia Gakpo, però no hi han arribat, la recuperació de Frenkie de Jong sense fer falta, Malen entrant per la dreta, posant aquesta centrada, no sé si potser hauria d'haver xutat, és cert que... Clar, si acaba contactant amb algun dels seus companys, estaríem parlant del 3-0, però una altra oportunitat claríssima dels Països Baixos.
0: Sí, ben pressionat per Frenkie de Jong, a prop de l'àrea rival, és el que li roba la pilota a Yassine Ayari, i després doncs, ve la centrada des del costat dret, on Malen jo crec que fa una cosa que es queda a mig camí de tot, no? Perquè ni acaba de ser una bona centrada ni tampoc xuta a porteria. I el que anava a dir és que l'acció anterior on Dumfries intenta rematar de cap i no colpeja amb la pilota, ha estat una acció una mica que m'ha semblat una mica de la Vince, no? Perquè realment és... O sigui, Dumfries arriba amb molt d'espai, no l'està marcant ningú, i és com que calcula molt malament el salt.
1: Sí.
0: I llavors fa com un gran esforç, però no està ni a prop de tocar la pilota, no?
1: Sí, que és com aquell esforç perquè el públic ho valori. Mira, Suècia, el xut, fora! El xut de Yari... El futbolista del Brighton, i ara Verbruggen, que demana als seus companys més concentració, perquè qui ha controlat ha conduït al balcó i ha acabat xutant. Com a mínim, Suècia acabarà amb una mica més de bona sensació aquesta primera meitat. Està perdent 2-0, però està generant algunes oportunitats interessants en aquest tram final de la primera.
0: Sí, en aquesta Yari, un altre cop el mateix, eh? O sigui, torna a haver-hi un dels dos nous que baixa uns metres a rebre. És Isaac, en aquest cas, el que ve a buscar la pilota a la mitja punta. I amb els Països Baixos, doncs, tirats molt enrere en aquesta jugada, defensant molt a prop de l'àrea, diguem que hi ha hagut una certa passivitat. I acaben trobant a Yassine Ayari, que treu el xut potent amb la cama dreta i li marxa una mica per sobre del travesser. Bé, està acabant prou bé la primera part Suècia. Veurem si li dona aquesta reacció per marcar abans del descans i posar-li picant de veritat al duel sobre Suècia. Dic que, bé, molta gent ja ho sabrà, però recordem que va entrar al Mundial amb a través de la repesca, per la qual es va classificar, tot i haver estat últim en el seu grup a la fase de classificació estàndard pel Mundial, diguem. Estava al mateix grup que Kosovo, estava al mateix grup que Suïssa, si no recordo malament. I el tema és que Suècia va entrar, com dic, a la repesca per classificar-se al Mundial perquè va ser una de les guanyadores del seu grup de la Nations League. Que Suècia està a la tercera divisió de la Nations League. O sigui, Suècia era l'equip 34 de 54 al rànquing de la Nations League, 24-25. I bé, això és el que li va donar dret a entrar a la repesca pel Mundial, perquè, clar, totes les altres seleccions que podien estar per davant doncs ja estaven o classificades pel Mundial o classificades per la repesca. O sigui que per una criba que va anar baixant, doncs va acabar donant aquesta plaça a Suècia, que després l'han aprofitat per anar al Mundial.
1: Això de la Nations...
7: Això sona a tapar el iogurt, eh? Li va sortir premi. Li va sortir premi.
2: La Nations, la importància de la Nations, ja ho diu el Damià, que la Nations té la seva importància, doncs mira.
0: Home, pels equips de segona, de tercera divisió de la Nations, sense cap mena de dubtes, que fixa't el premi inesperat, no?, que s'ha acabat enduent Suècia.
1: Ara demanen un possible penal a la centrada d'Humphries. Hi ha un jugador suec que intenta tallar amb el braç enganxat, però movent-lo cap a la pilota. Aixecava els braços Brovi, però jo crec que l'àrbitre ja, si l'ha revisat, doncs no... No assenyalarà penal. Hi ha falta sobre Gudmundsson, el carriler esquerre, falta clara de Gravenberg amb empenta. És una falta que podria penjar el conjunt suec. Sí, sembla que s'incorporen als centrals i que pot ser una de les darreres oportunitats d'aquesta primera meitat. Països Baixos 2, Suècia 0. Situant la tanca, Verbruggen, el porter del Brighton, el porter de Països Baixos. I serà Nygren, l'encarregat de posar la centrada amb cama esquerra. Aixeca el braç, jugada d'estratègia, posa la centrada al cor de l'àrea. Oh. Petita la rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Suècia. La rematada amb el cap de Lagerwilke. Demanen falta als jugadors de Països Baixos. Jo crec que és mala sortida de Verbruggen.
0: Sí, m'ho semblava també.
1: I s'anticipa el defensa de Suècia, tot i que pot ser que hagi assenyalat falta.
0: Sí, crec que no ha donat el gol, eh?
2: No l'ha donat.
0: Crec que l'àrbitre en directe no l'ha donat. A veure si hi ha fora de joc. Remata Lagerwilke i jo crec que sí que pot estar avançat.
1: Fora de joc, sí. No per falta, perquè arriba abans que el porter. Vaja, és una errada greu de Verbruggen, que surt molt tou.
0: Sí.
1: I sí. Ja fora de joc.
2: Sí que ho sembla. Per poc, però sí que sembla que està en posició incorrecta. Per tant, aquí l'assistent que l'anul·la i el VAR, en principi, ratificarà aquesta decisió.
0: Doncs haurà d'agrair-li Verbruggen al VAR, perquè realment l'acció... Sí, es confirma. L'acció de Verbruggen és terrible, surt amb molt poca convicció i realment el puny, respecte a la pilota, li queda a prop, o sigui que jo crec que és la major demostració de que no surt amb la convicció necessària.
1: Amb por, no?, una mica.
0: Sí, de que no s'imposa, i és una pilota que cau ja pràcticament a l'àrea petita, que és una zona que el porter l'ha de dominar, o sigui que Verbruggen, a veure si en properes situacions dins d'aquest partit ho fa millor, perquè aquest ha estat un avís que ha acabat sortint bé, però li podria haver sortit malament.
1: Torna a agafar la moto Gakpo, arriba a la línia de fons, posa la centrada, llarga la lluita Van Heke, serà banda a favor del conjunt suec, que ha tingut l'oportunitat d'empatar, de fer el 2-1, però hi havia fora de joc per poquet, però fora de joc de Lagerbilke.
2: Si busqueu un cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions, motorocasion.com. Hi trobareu vehicles seminous revisats, garantits i amb opcions de finançament a mida, perquè només us hàgiu de preocupar d'escollir el que més us agradi. Motorocasion.com, el veus, el vols i te l'endús. Motorocasion.com, l'ocasió intel·ligent. Ja som a l'afegit, aquests quatre d'afegit pels gols i la pausa d'hidratació.
1: Que la pausa són 3 minuts, llavors... Normalment, a un minutet sempre cau. Per tant, mínim 4 en tots els partits del Mundial. Falta la frontal a favor de Suècia. Falta sobre Ayari, de Dumfries, que fa que no amb el cap. A mi em sembla que hi havia una trepitjada, una... No li posa el braç. Bé, que com a mínim Oliver era molt a prop de l'acció, es queixa d'una trepitjada a Ayari, i és una falta perillosa.
0: Jo crec que a Valla el toca també, eh? I bé, doncs jo crec que la suma de tot acaba fent que es xiuli la falta. Un altre cop on Països Baixos està defensant amb el bloc molt baix i, tot i això, l'equip no està tenint el punt extra d'intensitat, no?, per impedir que Suècia li combini entre aquestes línies. Que veus que la distància entre elles és bona perquè és curta, però que l'equip no està acabant de ser intens, no? Els dos equips estan deixant forats al llarg del partit, depenent de la fase del mateix. Suècia havia arrencat malament, però està acabant bé, i Països Baixos crec que amb el 2-0 ha baixat una mica la tensió.
1: Gyökeres, sembla que serà el candidat. És qui ha agafat la pilota, qui l'ha situat, qui agafarà uns metres. Parla amb Nygren, però sembla que serà el futbolista de l'Arsenal. Cama dreta. 5 homes a la tanca, amb cocodril. I va Gyökeres, el xut! La treu al porter Verbruggen. El xut al pal del porter, ben tapat pel porter del Brighton. Envia la pilota fora.
2: Si no, una mica més alta, aquestes complicades que puguin sorprendre Verbruggen, tot i la sortida d'abans.
0: Sí, el que intentava era també que amb tres jugadors suecs tapant la visió del porter de cara al xut al primer pal, o al pal del porter, millor dit, doncs a veure si podien complicar-li la vida, però ha respost bé ara Verbruggen.
1: Servei de banda directament a l'àrea, hi ha un rebot, la volea des de la frontal, directament a fora, arribant ja a l'últim minut de l'afegit, amb una primera mitja hora, diríem que còmoda pels Països Baixos, una bona primera mitja hora dels de Ronald Koeman, però ha acabat millor Suècia, fet que ens fa pensar que potser sí tenim partit a la segona part, tot i el 2-0. Diguem que...
0: Un altre exemple de l'impacte de la pausa d'hidratació, eh? És que
1: és veritat.
2: El canvi de cara és brutal, de Suècia.
0: És inexorable, el tema, eh? O sigui, és molt difícil no veure un canvi important en el guió del partit després d'aquestes pauses. És que... I de fet, ostres, com tinguis un bon moment de partit en els 5-10 minuts anteriors a la pausa d'hidratació, estàs fotut, perquè la pausa d'hidratació te'l trenca per complet.
2: Sí, els mals entrenadors queden més retratats amb aquesta pausa d'hidratació.
0: Sí.
2: Perquè l'altre dia va ser molt criticat també Luis de la Fuente, que amb la pausa d'hidratació de la primera part van canviar poques coses, per no dir res, del partit de la selecció espanyola. I, en canvi, estem veient molts partits on sí que canvia. Mira, Suècia, que hi torna.
1: És l'última de Suècia, arribem ja al 49. Gyökeres al vèrtex, té un contra un. Intenta marxar, no, cedeix cap enrere. El xut! Fora corna! El xut de Ayari. Segurament el jugador suec més actiu als últims minuts. El xut buscant la base del pal. La toca Verbruggen, corna. I Koeman es queixa perquè ja fa mig minut que hem passat el 49 i es xutarà el corna.
2: Sí, Van Nistelrooy també es queixava. El xut.
0: És una molt bona aturada, Verbruggen.
2: Sí.
0: Perquè el xut anava ajustadíssim, fixeu-vos.
1: Entrava, era gol.
0: Sí, entrava. I a més hi havia cames que li podien tapar una mica la visió. Molt bona intervenció ara el porter del Brighton.
1: El corna i s'acaba la primera part. Dins de l'àrea petita, surt amb el puny Verbruggen, ara sí més contundent. Xiula Michael Oliver al final de la primera meitat amb una victòria per 2 gols de diferència de Països Baixos, però compte que Suècia ha acabat millor, ha generat oportunitats. De moment, però, jugadors a túnel de vestidors, Països Baixos 2, Suècia 0.
2: En la final per pujar a segona, empatat la Ponferradina, Celta B 1, Ponferradina 1, per tant aniríem a la pròrroga en cas d'acabar amb empat, i en cas d'acabar empatat la pròrroga seria el Celta Fortuna qui pujaria en aquesta segona divisió, encara el 12 de la segona part. 10 minuts i arrenca el València-Barça, segon partit del play-off final de la Lliga ACB. Abans actualitzem-nos amb el Josep Moragas. Hola, Josep, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Què ens expliques?
8: Que continuen les reaccions després que el jutge Peinado hagi imposat a la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, mesures mesures cautelars pel que considera un risc de fugida de l'Estat. El president de Catalunya, Salvador Illa, també li dona suport i continua en la línia de la resta dels socialistes. Illa afirma que la decisió del jutge és difícil d'entendre i clarament excessiva. En un tuit ha afegit que, com a demòcrata, és difícil creure en la justícia en moments com aquest. El jutge que porta la causa acusa Begoña Gómez de delictes de tràfic d'influència, corrupció en empreses, apropiació indeguda i malversació de fons públics. Per això li ha retirat el passaport i haurà d'anar a signar al jutjat cada 15 dies. El jutge escriu a l'auto que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir del país, el que ja ha rebut crítiques per part de la policia espanyola, que demana que el magistrat ho retiri i rectifiqui immediatament. I seguim molt pendents de les altes temperatures, sobretot de cara a demà, en què donarem la benvinguda a l'estiu, tocant sostre amb les temperatures, amb la primera onada de calor, que serà més intensa a terres de Ponent. A més, també preocupen els incendis. Per demà, els agents rurals han posat en alerta per risc molt alt 161 municipis. Són 87 poblacions més que avui. Per tant, el risc s'intensifica de valent a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i a Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana extremar precaucions per fer front a la calor, ho deia a RAC1 el seu subdirector Sergio Delgado.
9: Si no tenen aquests sistemes de climatització a casa, busquin espais de referència d'aquesta xarxa de refugis a les hores centrals del dia especialment o en algun moment, doncs, per tenir un cert confort tèrmic unes hores que baixi aquest estrès tèrmic que produeix en el cos la calor i, sobretot, a mesura que passin els dies perquè els defectes són acumulatius.
8: Avui s'han declarat 6 incendis a diversos punts del país, però els bombers els han estabilitzat ràpidament.
2: Gràcies, Josep. Fins ara.
8: Fins ara.
2: 8 minuts i les 8. Mínima pausa i som al Roig Arena, que és a punt d'arrencar el segon partit de la final de l'ACB. El Barça busca el 2-0 a València.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
12: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
13: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Avui fins a la mitjanit, pràcticament, quan tanquem el partit del Mundial que jugarà Alemanya contra Costa d'Ivori, que viurem aquí a RAC1, al Superesports, amb el Carlos Martínez, també amb el Rocco Steinhauser, un gran aficionat del Mundial i de la selecció alemanya, que ens ajudarà també a comentar aquest partit, i després t'ho diràs amb l'Oriol Jové fins a la una de la matinada. Moment de presentacions, ara mateix el Roig Arena dels jugadors del Barça. D'ànim!
2: Escalfa l'ambient, pràcticament 15.000 persones ja tenyeixen de taronja el Roig Arena, el foc que comença a sortir del vell mig de la pista, com és tradicional en tot el playoff aquí al pavelló valencià. Ja s'ha presentat el Barça, ara ho farà el València, i de seguida escoltarem com entonen l'himne del València Bàsquet, 5:48 perquè arrenqui aquest segon partit de la final ACB.
1: Hi ha novetats al roster d'uns o dels altres, a Pedrol, o no?
3: Doncs sí, hi ha novetats tant al Barça com a València. Al Barça la gran novetat és Tomas Satoranski, que ha entrat a la convocatòria a l'espera, això sí, de saber si està per jugar gaire a minuts. Recordem que el txec es va perdre el primer partit per problemes de l'esquena. En canvi, el damnificat de l'entrada de Satoranski és Juan Núñez, que s'ha quedat fora del roster juntament amb el descartat Miles Norris. I el València, novetats també l'equip de Pedro Martínez, entre el capità Josep Puerto, que ha estat de baixa l'últim mes i mig, Cau Darius Thompson, tampoc hi són els lesionats Nate Roivers i Xavi López Arostegui, ni el descartat el badaloní Isaac Nogués.
1: Doncs aquestes novetats, el roster d'uns i dels altres. Qui tenim de triplet arbitral avui, Pedrol, aquí al Roig Arena?
3: Doncs dos històrics, Emilio Pérez Pizarro i Fernando Calatrava, i el català àrbitre d'Euroliga, Arnau Pedrós.
1: Déu-n'hi-do, vaja, això ja és una final, per tant, has de buscar també els que tenen més experiència i més galons aquí, Colo, eh?
4: Sí, amb això no hi ha dubte. És que tampoc s'entendria el contrari. Ja em dic que són equips de poques faltes. Llavors no hi ha d'haver-hi grans complicacions, tot i que Déu-n'hi-do el primer partit.
1: Fa efecte això de les banderetes, Dani, o no?
2: Fa efecte, ha fet efecte i segueix fent efecte. L'espectacle previ de la final del partit ha estat a càrrec de la nostra amiga. Després t'explicaré les anècdotes, Puig, perquè hi ha càntics que m'enduré a la tumba ja dels que he escoltat de la principal, l'animadora de tota la plantilla del Roig Arena del València. Però sí que fa efecte. Hi havia, insisteixo, més de 14.400 persones en el primer partit. Jo crec que avui, així ens ho explicaven, encara n'hi haurà més. És un ambientàs. La gent que no vol que el seu equip marxi amb el 0-2 al Barcelona, ja sabem dels precedents que això implica, també dels precedents de situar-se amb el 0-1, i ara sí, tota la plantilla del València Bàsquet presentada, també el tècnic badaloní Pedro Martínez, que al final del primer partit va, diguem-ne, tenir, no et dic allò, algunes paraules de més i de menys amb la companyia de zona, com a mínim no se'l veia molt content a Pedro Martínez, però en tot cas, ara ja sí, tot a punt, insisteixo, per aquest partidàs, per aquest segon partit de les finals entre el València i el Barça.
1: Doncs t'imagines, no crec que veiem tant de bo, el nivell excels de l'altre dia, perquè ja ho signem d'aquí fins al final de la Lliga, però sí a nivell de ritme, és a dir, que el Barça haurà de també jugar això avui, Colo, per intentar apropar-se a la victòria.
4: Sí, tot i que el que va fer el Barça bé per arreglar després dels errors inicials és controlar les pèrdues de pilota, que allò sí que eren accions molt clares, i és el que es va escapar al València. Després es va adaptar bé al ritme que et provoca València, i fins i tot va saber... O sigui, no va jugar gaire molt més ràpid que altres dies, sinó deixava que el València corrés i el Barça tenia més paciència en atac. I a més, clar, tot és més fàcil quan els triples van entrar en un rere l'altre, fins pel record de la CB, òbviament.
1: Mira, que sona l'himne aquest que tant li agrada al Pedrol. Pedrol.
2: Sí, senyor, sona l'himne del València Bàsquet, sí.
1: Està escoltant-lo atentament, per això no pot parlar.
3: Ah, no, si vols parlar, és increïble.
1: Fins i tot,
3: estic
1: amb aquest himne.
3: Estic absolutament enamorat.
2: El deixava sonar, sí.
3: Sí, estic enamorat de la
1: que
3: fúmiga.
1: No m'agrada gens, l'himne. Mira que la fúmiga m'agrada, però l'himne aquest és que no li trobo molta gràcia. No.
3: Opa, aquí. Hòstia, Puig, un dia t'hauré d'ensenyar gustos musicals, perquè és un tros d'himne, aquest, per favor.
1: Buscaré algú altre, segurament, perquè m'ensenyi gustos musicals.
3: Faries ben fet, és veritat.
2: Ara sí que s'han desplegat totes aquestes banderoles que, deixa'm dir-te, no entenc per què no hi eren tampoc el primer partit. Ja he vist algun tuit d'aficionats del València que...
1: Però a vegades... com a mosaic, vull dir, ells que entenen de calés, és pobrot, eh?
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir, és mosaic de gent amb pocs recursos.
4: Posa samarretes, no? Això sí com de plàstic.
1: No? Jo veig
4: fins,
1: com de...
4: fins i tot al Barça hi ha partits que quan arribes estan repartint banderes entre l'afició i són banderes... D'acord, com que hi ha la meitat de gent, el pressupost també és menor, però sí que cutreja una miqueta.
2: Sí, sí,
1: el senyor Roig aquí li pot dir que s'ho pot currar més per properes ocasions.
4: Entenem que no li surten els números amb ell, que va justet.
2: S'ha de retallar, Colo, s'ha de retallar. Sí, exacte.
3: Per cert, nois, on no hi ha banderes, és a la pastilla on hi ha els aficionats del Barça, a la part superior del Roig Arena, un centenar d'aficionats del Barça s'han desplaçat des de la capital catalana per acompanyar l'equip en aquest intent d'aconseguir la segona victòria en aquestes finals.
2: Doncs tot a punt ja, 45 segons perquè arrenqui. De fet, ja tenim el quintet titular. Ara reflecteix Albert Pedrol del València Bàsquet al marcador.
3: Sí, i són els mateixos 5 titulars per part de València i Barça que el primer partit. Pel València, Jan Montero, Branco Badio, Braxton Key, Cameron Taylor i Nil Sacco. I el Barça repeteix Juani Marcos, repeteix Kevin Panther, Clyburn, Toko Shengelia i Yusufa Fall.
2: Amb aquests 10 jugadors, aquests seran els 10 protagonistes que arrencaran el partit. Com deia el Pedrol emulant el primer partit, Toko Shengelia, mirada felina, mirada de concentració màxima del georgià, amb els jugadors ja apareixent sobre el parquet, amb Emilio Pérez Pizarro. L'amic de la casa, ja. És un àrbitre que és amic de la casa. Ja n'hem parlat moltes vegades al Sopar Esports. Amb els dos nanos que seran els encarregats de donar la pilota abans que arrenqui el partit.
1: No vam tenir micro, no?, el primer partit.
2: No.
1: O almenys en deu moment no s'ha publicat, si és que n'hi va haver. Veurem si en algun d'aquesta sèrie tenim micro en els àrbitres, que és una cosa que ens agrada.
4: Sí, sensació que aquest any s'ha fet menys, no?, que altres temporades.
2: Sí, estic d'acord. Estic d'acord. Per la final de la Copa es deuria fer, no? Per ocasions especials, però sí, estic d'acord, sí que és veritat.
1: Avui, potser, no? Pérez Pizarro, jo crec que és dels que, avui, que li
2: sí,
1: agrada.
2: Sí, estic d'acord.
4: De moment, el que repetim és el dron, eh? Esperem però que no torni a caure a pista. Ara, avui.
2: De fet, vam saber per què va caure, i és perquè els drons van a través de, diguem-ne, funcionen, es referencien a través de la llum. Quan es van apagar els llums per no sé quin temps mort, va caure el dron. Això és el que ens han explicat. I jo penso, home, noi, no hi ha drons millors per una final de l'ACB, però vaja. Ja. Sí. Doncs, Emilio Pérez...
1: L'hauríem de confirmar.
4: Sant Anastasi, no? En principi, per exemple, a Badalona, no, l'espectacle és nocturn. Bé, que comprin un dron que s'hi vegi...
2: Però que esteu de posant nit. En dubte les meves fonts, potser?
4: Mai, això mai.
1: Bueno, si pots contrastar-ho una mica, potser estaria bé.
2: Ho intentarem.
4: Igual després de dir-t'ho va dir... Ha colat? Sí, endavant, vinga.
2: Emilio Pérez Pizarro amb la pilota a les mans s'assenya perquè avui hi ha molt en joc. La pilota que va al cel de la capital d'Altúria, al cel de València, al cel del Roig Arena, arrenca el Superesports de RAC1, el segon partit de les finals ACB. El primer serà, que atacarà serà el València, a través de Branco Badia, llançament que no hi va, doncs la primera... És per al Barça, el primer rebot és per al Barça, és per Juani Marcos, que ja creua pista, defensat per Jan Montero, per el problema. Va fer un partidàs el primer, però no va ser suficient perquè el seu equip guanyés. Yusuf a fora amb la pilota, mà amb Juani Marcos. La té Juani, defensat per Montero, que hi pisura a rebre, Panther amb la pilota. La seva nèmesi davant, Branco Badio, s'acaba la possessió, es de llançar Kevin. Ui, a punt d'entrar, la cistella de Panther acaba fallant. De moment, les dues primeres possessions malbaratades per tots els equips. Jan Montero, cistella, amb aquest sprint que fan pilota, Colo, amb aquestes conduccions inapel·lables que són espectaculars.
4: Sí, vull dir, una capacitat d'esbordar l'1x1 sense tenir un gran cos, que realment és brutal.
2: A l'altra banda, Juani Marcos falla, intentava tornar-li amb la mateixa moneda. Ataca el València, anima el Roig Arena. Montero, tres quarts, com circulant la pilota aquesta gent. El triple que vola, triple, que no hi va. Encara vola Branco Badia, perquè està absolutament alliberat. Ui, Yusuf Afol agafant el rebot de manera estrambòtica. Ataca el Barça. a través de Juan i Marcos, al pal baix, una altra vegada intentant donar un clínic, toca Schengeli amb Braxton Key, toca la penetració de Toko, fa la corbata a la pilota, minut i mig, el Barça encara no ha notat.
3: I s'ha fet mal Juan i Marcos, es prepara Tomas Satoranski.
2: Doncs comença bé, sí, això, noi.
4: La jugada de cistella passada, el sí, deixar-la, no sé si el turmell...
5: Molt coix.
4: Fa rebrencada.
2: Satoranski preparat, parla amb Xavi Pasqual, també parla amb Montero. Hosti, quina putada per al nano, eh?
4: Sí, a més és que, no sé, se't lesiona, podríem dir, el més jove i sa.
2: Clar. I que està tenint moments de, o sigui, minuts de qualitat.
4: No, no, està, vull dir... sí, li està costant molt parar a Montero, però està fent un molt bon playoff.
2: Sí, sí.
4: Però fins i tot fins al punt que ha canviat el debat i el que es donava per fet, que és que sortia Juan i Marcos, ara es comença a especular més si el que ha de sortir és Juan Núñez. Mm.
2: 2-0.
1: Ara veiem la repetició.
4: No hi ha torçada,
1: no trepitja ningú, si no és quan cau. Tampoc sembla que se li torci molt el
4: turmell,
1: és veritat.
4: No hi ha torçada. És...
1: Que trepitja més amb la puntera, no? Sí. Sembla. A veure, sí, és una rebrincada i pot tornar, esperem que sí, a la pista. Deixa'm convidar també, evidentment, el Jack Nicholson del Palau, Jaume Naveira, que si vol dir la seva, està convidadíssim.
3: Gràcies, gràcies.
2: Avui, llavors, hi ha bones sensacions. Si tenim Naveira aquí, hi ha bones sensacions.
3: Per favor.
2: Estic content ara, estic molt més content ara. Mateix amb Montero, cam enrere, mira la primera de Jack. Com ho fa? La primera provoca un cam enrere del València. L'estan tractant, Pedrol, a Marcos.
3: Sí, sí, sí, em penso que és turmell esquerre de Juan i Marcos, l'estan tractant. No se'l veu massa preocupat, tampoc, mentre s'asseca la suor amb la tovallola, però vaja, veurem si pot tornar o no. El que ja està en el mode de sempre, menjant l'orella dels àrbitres, és Pedro Martínez, que aquest cam enrere no li ha semblat que ho era, i ha començat ja a protestar.
2: La té Satoranski, una altra vegada al pal baix amb Schengeli percutint el fadeaway, no, el rebot de qui és? Serà per al València. Espera't, Carnau Pedrós no ho té clar. Sí, per al València, l'àrbitre català, que avui és un dels encarregats de dirimir justícia. Ataca el València, de moment 2-0, gols de Montero. Molt poca anotació. La té Jean Montero. Montero amb Braxton Key. Aquí, emparellat amb Schengeli, aquest duel és interessantíssim a tots els nivells. La té Branco Badio. Badio surt al flash fall. Doncs mira, ara la falta, sí, de Kevin Panther. No, és de fall la falta.
3: Doncs si és de fall, és la segona.
2: Oh. Mira, ara li diu un dels ajudants a Xavi Pasqual. Segona de Yusuf Afol. De moment és l'únic jugador que ha fet faltes, crec, de tots els 12 jugadors.
3: Sí, és l'únic que ha fet falta. En du dos. I en Bessi el veiem amb una bicicleta estàtica ara en una de les cantonades. De moment no es mou la banqueta.
2: Aquesta imatge de Jan

0: El 2 contra 1, sobe Yusufa, una mica més de contundència, Yusufa.
1: Sí, però si mira, estan dues faltes.
2: Sí. I mira, Xavi Pasqual que crida Jan Vesely, està obre per a Joel Parra, ha canviat el, Billy Hernán Gómez, ha canviat el canvi a última hora, entrarà Jan Vesely segurament per Yusufa Fall.
0: Sí, és curiós, estava preparat Billy ja, i després de la cistella ha canviat el canvi, valgui la redundància, Xavi Pasqual. 6-0, Clyburn amb Yusufa, la passada és dolenta, a punt de perdre pilota Yusufa, llançament de Yusufa, havia notat, però no val Yusufa Fall.
1: Pot ser que hagi canviat el canvi perquè no vulgui que Fall torni fins al segon quart i no veu a Vesely per aguantar aquests 6 minuts i mig. Prefereix una mica de Billy ara i que sigui...
0: No, Colo, estava Billy preparat
1: pues al revés, i
0: entra Vesely. És a dir, el canvi ha estat Vesely per Billy.
2: També hi ha canvis a les files del València, entren Matt Costello i Sergio de la Rea.
3: Algun punt s'ha de fer per guanyar, això sí.
1: Sí, no cal ser gran analista, sabem que amb 0 punts és complicat guanyar.
3: Sí, com pots empatar, que també és difícil, però guanyar no. Gol al Mundial!
4: Gol de Països Baixos pel tercer, l'equip de Ronald Koeman, gran jugada per la dreta. Somerville, que ha entrat en aquest inici de segona meitat, fa una bona acció, espera que Dumfries el desdobli, la passada boníssima cap al jugador que jugarà al Madrid la temporada vinent, la centrada al segon pal i venint des del darrere, marca Gakpo, crec que en posició correcta, l'estan revisant, el segon pal absolutament sol, fa el tercer Països Baixos, que com a la primera meitat ha sortit a fer el gol, a dominar, Països Baixos 3, Suècia 0, pendent de la revisió del gol.
3: Ha fregat el hat-trick Brobbey, sí. Naveira, sí, per sí, poc,
5: sí. Sí, sí, i a més Brobbey estava 100% en posició legal, però no és ell el que arriba a empènyer-la i el que la toca al segon pal és Gakpo. A veure si es confirma el gol, però jugada prou similar realment a les que ha fet Països Baixos a l'inici del partit i confirmem que el gol puja al marcador, així que Països Baixos 3, Suècia 0.
3: Buscant la primera cistella, els primers punts del Barça, el Roig Arena, que no arriba amb 8-0 per l'equip de Pasqual. Dani.
0: A 5:30 per al final del primer quart, són 4 minuts i mig sense que el Barça hagi anotat. Satoranski ha entrat a pista Darío Brizuela per intentar tenir punts. La primera de la Mamba, defensat per Cárdenas, la té Satoranski. Satoranski bloquejat per Jan Vesely. Busca la pilota a la cantonada. Clyburn, el triple de Clyburn. Tampoc, tu. Sort de dins el triple. Carai, tu. No hi ha manera que el Barça enceti el marcador. De la Rea, tres quarts amb Cárdenas, cantonada, Pradilla, el triple que vola. No, el rebot ha de ser per al València, no, per al Barça, perquè Brizuela la pot rescatar. Falta contundent de Matt Costello sobre Tomas Satoranski. Ha anat a petar contra la tanca publicitària. Brizuela atacarà el Barça.
3: Entra ara la plantilla del Sabadell a l'Ajuntament per acabar de celebrar aquest ascens a segona. Li deien a un dels membres de l'equip que amb aquella llauna que portava a la mà potser no estava bé entre el consistori, ara que rebran el discurs de l'alcaldessa o la felicitació de l'alcaldessa.
6: Molt ja animats des de l'inici, com ha de ser, vaja, el jugador.
1: Ara l'entrenador també li ha dit a un altre jugador que el barret de palla i les ulleres grogues també te les pot treure.
5: No sé qui el protocol, no?
3: Està la gent contenta, com ha de ser, evidentment, després d'aquest ascens a segona.
0: Torna a sortir de dins el triple de Darío Brizuela una altra vegada. La situació del Barça era franca, s'ha passejat la pilota per l'anella i ha acabat sortint de dins. Mare meva, el Barça segueix sense anotar, 5 minuts i 20 de partit. I ara què passa? Ara van a la taula.
6: En Jack, tu. Quin inici, Jack.
0: Sí, noi.
2: Sí, mentrestant Xavi Pasqual, que continua fent canvis, marxa Schengelia, entrarà Joel Parra, entrarà Nico Laprovítola i el Barça realment, que avui les està veient quadrades, 0 de 5 en tirs de 2, 0 de 3 en tirs de 3.
3: Mira, parlant d'en Jack, en comptes de mejor imposible, seria peor impossible, realment, aquest inici del Barça.
0: Sí, no? Sí.
1: De moment una...
3: impossible, que es deu haver traduït al català, perdó.
1: Clar. Una mala estrogança que no es correspon amb els resultats que tinc.
3: Aquest any en directe al Palau?
1: Aquest any he anat menys, però quan he anat s'ha guanyat sempre. O sigui,
0: clar, sempre!
3: Home, sí. Doncs té mèrit aquest
0: sí,
3: any.
0: Sí, exacte.
1: Defineix menys. Sí.
5: Menys ha estat poc aquest any. La veritat.
1: Gràcies. Si he anat a dos partits i contra el Burgos i...
5: No. Eurolliga. Eurolliga sempre.
6: En Jack va a l'Eurolliga. No va a la CB. Va, partits d'Eurolliga.
5: Que els caps de setmana em va pitjor per anar-hi. O sigui, també
3: clar,
5: que...
3: clar.
0: Sí, però jo necessito que hi confiïs, Naveira. Ara mateix ets el meu amulet. Jo vull que hi confiïs amb aquest 8.

0: deixar-ho
1: anar. Escolta, jo hi confio absolutament. O sigui, gràcies, Jaume. És impossible estar més minuts ja sense notar.
0: Estem d'acord. Cada vegada més a prop de notar el Barça. De Cam Taylor.
2: Notícia que ens passa aquí en Salvador. Bezzecchi, líder del Mundial, no podrà córrer demà el Gran Premi de la República Txeca per sanció, per haver empès un comissari de pista després de caure avui a la cursa sprint. Aprilia pot presentar apel·lació, per tant haurem d'estar pendents, però ara mateix la decisió és que Bezzecchi es perdi també la cursa llarga i, per tant, pugui continuar retallant punts Marc Márquez. Ara eren 65 punts, no? De diferència de Bezzecchi sobre Marc Márquez.
0: I el Roig Arena triple de Cam Taylor. Ara sí, ho ha d'aturar Xavi Pascual, perquè a 4 minuts i mig per al final guanya d'11 el València Bàsquet, però és que ha anotat 11 punts. 11-0 al Roig Arena. Pedrol, que li agrada molt com ha arrencat el partit.
3: Sí, no n'hi ha per menys. Fan voler ja les banderes, fan unes ja les banderes, i un Barça que no troba solució. En Xavi Pascual, que em penso que si no ha fet jugar ja tots els jugadors, menys Willy Hernán Gómez, gairebé tots, busca solucions, no les troba. 0 de 8 en tir de camp al Barça. 11-0, encara no ha anotat. El primer quart de l'anterior partit, el primer va fer 13 punts, i ja vam dir que eren pocs. Doncs bé, a l'equador d'aquest primer període encara no ha anotat.
2: I amb ritme baixat en general, és a dir, no? hi ha poc tir de moment en aquest inici de partit, Polo, tant una banda com a l'altra.
4: Sí, no, sí que ha tingut un parell de transicions ràpides a València, però no ho està tenint. I el Barça està jugant al ritme habitual, que és lent, però trobant males opcions. O sigui, no és que el Barça estigui fallant molts tirs alliberats, sinó que està trobant bones defenses. És que que el recital de l'altre dia no ens faci perdre la vista que la millor defensa de l'ACB aquesta temporada és la de València.
0: Servirà Brizuela. Parla amb ell també Nicola Provítola. Finalment, qui l'agafa és Satoranski. Compte que tenim Sato, Brizuela i la Provítola al mateix quintet. En parla el 4. La té Satoranski.
4: L'altre dia contra Pradilla se'n va sortir molt bé.
0: Amb Jan Vesely, la Provítola, també protagonista l'altre dia, exhibició, Satoranski una altra vegada, la Provítola amb la pilota a les mans a dins, amb Vesely, llançament de tota la vida, per fi, anota el Barça, ho tenia clar Jaume Naveira, 11-2, 4 minuts per al final del primer quart, carai tu, Costello supera perfectament Vesely i es marxa, mira, ara sí, Puig, pam i pam, cap aquí, cap allà, anota Costello, possessió de 5-6 segons, Satoranski amb la pilota, 13-2. Torna el més 11 per al València. La Provítola votant amb Mac Costello en el mismatch. La té Costello, el triple de la Provítola. No hi anirà, el rebot ha de ser per tu. Molt bé, Jan. Som-hi, Jan Cistella. Dayan Vesely imposant-se a Costello ara mateix sota l'anella.
2: Gol al Mundial.
5: Arriba el quart de Països Baixos. Gol de Gakpo, que en 7 minuts ha fet 2 gols. Marca el quart, cares llargues entre els jugadors suecs, una acció rapidíssima de Països Baixos, troben a Gakpo al vèrtex, balla amb el rival, el supera i enganya el porter, xuta el pal curt, el porter se l'esperava al llarg, marca Gakpo, fa el quart, comença a ser una golejada, Països Baixos 4, Suècia 0.
2: Important anar sumant gols també per allò dels empats, que mai saps què pot acabar passant.
1: Sí, és veritat que estem en un Mundial on al final el primer que comptarà serà la diferència de gols particular, però sí, si hi ha un empat hipotètic entre Suècia i Països Baixos a punts, doncs evidentment aquesta circumstància la tindrà a favor l'equip de Ronald Koeman en una acció que la inicia Dumfries amb una bona cursa, entrega per Somerville, que encara hi és el que obre la bola cap a un Gakpo que estava sol a la banda esquerra, encara hi xuta molt bé el primer pal per fer el quart gol amb Suècia totalment oberta. Els han fet una transició on l'equip doncs, no ha corregut cap enrere per recol·locar-se.
2: Partit més que resol a Houston, we have a solution. Hi ha una samarreta d'alguns aficionats Orange avui en aquestes graderies, doncs realment sí que la tenien avui la solució els homes de Koeman amb aquest 4-0. A veure si la té també l'equip de Xavi Pascual al Roig Arena. Dani.
0: Sí, però de moment encaixa amb moltíssima facilitat. El Barça és un 17-6 a 2-25 per al final del primer quart.
4: Tant atacant sense pietat a Vesely,
0: sí.
4: Per velocitat.
0: Sí. Ho parlen ara també Pascual i Orellana. 17-6 és un més 11 per València. 6 punts de moment només ha notat el Barça, tots dos, 3 faltes. El Barça amb la Provítola, amb Brizuela, amb Keil, amb Parra i amb Vesely. Servirà Nicola Provítola cap a Darío Brizuela, que també pot emergir. La Mamba basca, la té Brizuela, Brizuela cap a Parra, Cistella. Ara ha jugat bé el Barça, ara està trobant espais al Barça, torna al més nou del València, al menys nou del Barça. Com corre Cárdenas, noi, una miqueta de calma. El triple de Jankuba Sima, triple. Triple de Jankuba Sima, tu.
4: Això és trampa.
0: Sí, estic d'acord.
2: Aquest no l'esperàvem.
0: No. 20-8. La Provítola, a l'altra banda, la Provítola, penetració de l'Apro contra Jankuba, se li fa de nit, perd la pilota, l'Apro, cavalca, Omar i molt, menys 12, falta. Demà els queixa i Pasqual es queixa amargament, Pedrola que la trava.
3: Sí, perquè diu que no ha sigut falta, no veia falta Xavi Pasqual, Miles Gale que ha fet la seva primera, el Barça que entra en bonus, i ara sí Xavi Pasqual que continua es crida sempre, però menjant l'orella a Calatrava, mentre Billy Hernán Gómez ja és l'únic jugador que encara no ha jugat en aquest partit.
2: A mi sí que m'ho sembla, d'aquell...
4: No, és que s'està queixant de la falta a la Provítola.
0: Sí.
4: No la falta aquesta, sinó que l'assenyal és que podria haver-hi falta a la Provítola.
0: Cárdenas, amb la pilota, s'ha quedat amb l'Apro, segueix Cárdenas, el ve a bloquejar i en Copa Cima, Cárdenas.
4: I tenia raó, perquè li pica clarament el braç.
0: El rebot, ara 6 pel Barça, vinga, som-hi, que perd de 12, va arribar a perdre de 14, recordo el primer quart, el primer partit, minut i mig per al final del primer acte, segon partit de la final, Superesport RAC1, 6 tallat de l'Apro, 2 més 1, anota Nicolás Laprovítola, el mag de Morón, i treu la falta. Com està Colo Nicola Provítola?
4: Sí, precisament avui han sortit informacions que el vinculaven amb Peñarroya, la temporada que ve el Partizan, però, bueno, deia, no?, abans del partit l'entrenador ajudant de Xavi Pasqual, que és que, clar, quan està bé, és que molt bo, això clar. Ho sabem de sobres. El problema que hi ha hagut és que després de la greu lesió que ha tingut, aquesta temporada a nivell muscular també n'ha tingut unes quantes, que ha fet que l'haguem vist molt poquet.
0: Anota Nicolás Laprovítola, malgrat les indicacions de la nostra amiga, 20-11. Més 9 per al València, menys 9 per al Barça. Minut i 20 per al final del primer quart. Braxton, qui amb la pilota? Quica, li ha clavat un cop de colze, aquell. Anota i en Cuba Sima. I no sé si qui ha tret a passejar, no sé si el colze o què, però aquell ha quedat mig estabornit. I anota amb facilitat al València.
3: I se l'enduen els dimonis a Xavi Pasqual, que mira la banqueta, es queixa de la permissivitat defensiva del seu equip, mentre que ha entrat ja Billy Hernán Gómez per Jan Vesely, que ja descansa.
0: I segueix la Provítola amb el comandament de les naus, que ell cantonada, Brizuela, el triple, el tap monumental d'Omar i molt, els braços llarguíssims, el Barça no està atacant bé. 50 segons per al final del primer quart. Ja Montero amb la pilota, Montero es desfà de un, es desfà de dos, quin cistellot. No, perquè ha acabat fallant el rebot, però és per a Jankuba Sima. Ai.
4: El gironí.
0: Quina poca meva activitat, però, del Barça, eh? Pasqual està cabrejadíssim. Crec que ara era en Billy Hernán Gómez. Més 13 per al València, 24-11. Parra, amb Darío Brizuela, el bloqueja Billy. Segueix Brizuela, 3 quarts, Joel, a dins Billy, 9 segons de possessió. Recula Billy, que pesa més que Jankuba. A veure què fa Billy. No anota, cop de dits, tampoc. El rebot per qui és? Per ells. 13 segons per al final del segon quart i compte que la diferència pot ser notable. 8 segons, Montero amb la pilota, 24-11, el bloqueja Branco Badio. Ara qui bloqueja és Jankuba Sima, la Provítola, la penetració de Montero, cistellot. Cistellot sobre la botzina de Jan Montero. Cistellot monumental del dominicà. Un terratrèmol acaba de passar per sobre del Barça. Un primer quart absolutament brutal de València. Un vendaval valencià. 26-11, Pedrol, menys 15 al final del primer quart.
3: Sí, 28 punts va notar el València al primer quart del primer partit, 26 n'ha notat, però és que el Barça segueix amb uns guarismes baixíssims. 13 al primer partit, 11 ara, Xavi Pasqual emprenyadíssim amb els seus jugadors, amb Billy Hernán Gómez ara, que ha defensat amb la mirada, i realment un Barça que ha començat de la pitjor manera possible aquest segon partit de les finals.
2: Doncs un menys 15, i amb aquesta cistellot final de Montero, realment desequilibrat a taulell, ha acabat fotent aquesta cistella, perd de 15 al Barça, tocarà remuntar, de moment clarament superat per l'equip de Pedro Martínez, i hem tingut gol de Suècia, Albert.
5: Gol de Langa, que acabava d'entrar al terreny de joc i ha completat un contraatac manual, un contraatac perfecte, recuperació a camp propi, i amb tres passades, l'última la fa Alexander Isak, mil·limètrica, passada a l'esquena de la defensa. Elanga és un jugador, sobretot, molt ràpid i amb velocitat s'ha plantat davant del porter Verbruggen. Bona definició, marca el primer, de moment el de l'honor de Suècia, al quart d'hora de la segona meitat. Països Baixos 4, Suècia 1, per cert, substituït Frenkie de Jong, que a aquest quart d'hora ja marxa cap a la banqueta. El seu lloc l'ha ocupat Cup Miners.
2: En principi bé, eh? Sense
5: sí, bé, estar
2: problema físic aparent, eh?
5: I un dels dos era Frenkie de Jong.
2: Ja ho anaves a dir.
1: No, que a Suècia, doncs, amb aquest sistema se li complica donar-li entrada a Anthony Elanga, que acabem de veure el que és atacant espais. És un espectacle, realment. Com aquest jugador et fa molt de mal en aquestes situacions. És veritat que segurament, doncs, és un context de partit una mica més idoni per fer mal, doncs perquè en Països Baixos ja guanyant 4-0 pot haver-hi una mica més de manca d'atenció, però realment Elanga jo crec que és un jugador suficientment bo com per buscar-li un encaix a l'equip titular juntament amb els altres dos davanters, no? Amb Jokeres i Isak, que entenc que els vulguis posar junts. Vaja, el partit està sentenciat, no sé, que Suècia tingui una reacció absolutament increïble. I bé, doncs hi ha hagut aquest gol de Langa, que a veure si fa reflexionar una mica a Potter sobre els seus plans de partit, sobretot de cara al que serà una autèntica final contra el Japó el proper dimecres, si no estic equivocat.
2: M'acabes de passar, Dani Aguilar, una informació. Que la teva amiga ha estat protagonista de les xarxes socials de la Lliga Endesa.
0: Sí. Tothom que vulgui veure l'espera un moment que vol el triple de Parra. Parra! Per arrencar el segon quart de la Iteubus, amb el contingut que us he passat, sí. A les xarxes de l'ACB hi ha 2-1 de Sacco, noi. 2-1 de Nil Sacco i la línia de tir lliure. Uf, com està Pasqual empipat, no sé si amb Billy o amb qui, però Déu-n'hi-do. Per tancar-ho, és la persona que portem escoltant des de les semifinals amb el Joventut, amb càntics del nivell de Leche, Cacao, Avellana i Nocilla, Pradilla.
2: Bé. Bona rima. Rima consonant, eh?
0: I molts d'altres. A veure, el càntic és bo, les coses com siguin. Sí.
1: Jo no me l'esperava.
0: 28 a 14. No, ni jo tampoc.
1: No
0: m'esperava pràcticament res del que veig d'aquesta dona, també t'ho dic. La Provítola creuant pista. Ja són molts dies. El bloqueja Billy Hernán Gómez. A dins, som-hi, Billy! Cistella de Billy! A 12 al Barça, 28 a 16. Encara 45 segons d'aquest segon quart. Queda moltíssim. I ho sap bé el Jack Nicholson del Palau, que no ha vist moltes remuntades. Ai, el triple de Montero. No! El rebot és per Billy. Fa patar la pilota a les cames de Nil Sacco. Fa que no Sacco, però ha tret una nova falta. Nil Sacco abans havia fallat els seus primers tirs lliures.
2: Mira, que entra el Pau Bombardó a l'estudi de la Pau. Un moment, Pedrol. Hola, Pau, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: A les 9 havia de començar l'Almeria-Màlaga, partit de tornada per pujar a primera divisió, però no començarà a les 9, Pau.
6: No, s'endarrereix mitja hora per incidents a l'arribada de l'autobús del Màlaga. L'Almeria havia preparat una rebuda molt multitudinària. L'arribada de l'autobús de l'Almeria ha sigut molt festiva, però quan ha arribat el del Màlaga, com lamentablement estem veient ja massa sovint en aquestes rebudes, doncs s'ha pedregat l'autobús del Màlaga fins al punt que doncs s'han trencat alguns dels vidres de l'autobús. Hi ha hagut moments de tensió i, degut a això, afortunadament no hi ha hagut ferits d'entre els jugadors i l'expedició del Màlaga, però la Lliga ha decidit endarrerir mitja hora a l'inici d'aquest enfrontament perquè doncs, també han endarrerit això, l'arribada del Màlaga al seu vestidor i la posada a punt d'un partit d'aquesta transcendència.
2: Doncs a quarts de 10, si no hi ha més incidents, que esperem que no i que el partit vagi amb normalitat, però un cop més hem de lamentar, evidentment, aquests incidents realment vergonyosos a l'arribada de l'equip malagueny a l'estadi Jocs Mediterranis. Després ho explicam amb el Pau. Gràcies, Pau. Fins ara. Ha millorat o ha empitjorat la cosa a València? D'ànim.
0: Ha empitjorat, més 15 ara per al València, 31 a 16 després d'un nou triple de l'equip valencià. Ara mateix a pista el Barça amb Satoranski, amb Panther, amb Kale, amb Parra i amb Billy Hernán Gómez. De moment, Colo, molts minuts de Parra a la posició de 4.
4: Sí, perquè ja funciona el primer dia, no hi és Miles Norris, vol dosificar els esforços de Schengelia. És normal per la rotació que està fent, i més la que entra a l'apro de 2. Doncs, més t'enfrontes a un equip que juga molts minuts amb dos petitons. Així que no necessites tants centímetres.
0: Sí, cistella de Miles Kale per situar el 31-18, més 13. Però a l'altra banda la resposta, intentava de Braxton, qui falla aquí. El rebot és per Parra, a veure si pot córrer el Barça. Parra, penetració de Parra, cistellot, cistellot. No! L'ha escombrat, i de quina manera! A Brancú Badio, i a l'altra banda falta defensiva. Ha anat com un esperitat Jan Montero. I ha passat per sobre de Billy Hernán Gómez. Anirà a la línia de Terllora Montero. Ai, Parra, aquesta era bona, bona per rebaixar una miqueta la distància. 31-18, es manté el més 13 per València.
3: Hi ha canvis a les files del València. Entre Jaime Pradilla, marxa Braxton Key, i el Barça, que amb només dos minuts d'aquest segon quart ja suma tres faltes d'equip. 0 el València.
0: A la línia de Terllora Montero. Anirà el dominicà, el 8 de València. El veurem si futur jugador d'Olympiacos o no. El primer de Jan Montero. Cap a dins. 32-18. El Barça de moment que no hi ha manera que rebaixi la distància. El segon de Montero. Dos minuts d'aquest segon quart. També la nota el dominicà. Torna el més 15, 33-18. Satoranski pujant la pilota. Defensat per Montero. Segueix Sato. Ui, surt amb pentes i rodolons Panther dels bloquejos indirectes. Kevin Panther, ara sí amb la pilota. Satoranski a dins. Sato, a veure què fa davant de Montero. És físicament superior. Segueix el xec amb Joel Parra. Parra dins amb Billy. Res, perd la pilota. El Barça perd la pilota. Billy Hernán Gómez, mare meva. Entrarà Yusuf Afol. Avui no està funcionant l'atac en estàtic del Barça. Taylor, la cistella de Taylor, que no hi va. El rebot és, ara sí, per Miles Kale. Ara sí l'ha controlat. Cavalca Kale per l'altra banda amb Billy Hernán Gómez. La té Billy, mà amb mà amb Thomas Satoranski. El bloqueja. Finalment és Panther qui rep molt més enllà de la línia de 6-75, 7 segons de possessió. El Barça diluït ara mateix en atac, no troba espais. La defensa del València efectiva, el triple de Sato, no, a taulell. El rebot, però, és de Miles Kale. Torna a escombrar la pilota, Pradilla, noi. Parra, però, controla el rebot al Barça. Cada moment du tan sols 18 punts. I som a 6-50 per al descans. Panther, moltes mans posant el València. Perd la pilota al Barça. Perd la pilota al Barça. Esmaixada de Jan Montero. 35-18. La diferència a poc eixamplant-se.
3: I Xavi Pasqual, que no s'ho creu, es posa les mans al cap, li diu a Toko Schengelia que s'espavili, que surti de la banqueta. Entrarà Toko Schengelia, també entrarà Yusuf Afol.
2: És la quarta pilota, perdó, del Barça en el partit, que tampoc no és un, no és un escàndol. En el rebot sí que gairebé doble, 17-10 al València al Barça.
4: Però és que quan no n'entres una és més difícil. És més fàcil que el rival tingui rebot, perquè està costant molt. Atacs elaborats en veiem poc, ara hem vist l'últim, buscant la típica sortida pel tirador en Panther. Però és que tots són tirs puntejats, molt de bot, 2x2 que no genera avantatge. I en atac li està costant horrors en el Barça.
0: Havia demanat tens mort, Xavi Pasqual. No, perdó, tens mort no. Una altra vegada, ficant la substitució del pivot a última hora, entra ja en Vesely, perquè ha vist també que marxava Nil Sacco. Entrava Yusuf Afol, de nou entra Vesely. Colo.
4: Sí, no, m'estava fixant en la jugada de Sacco, que ha fet aquí un ball de peus.
0: Sí.
4: Que ha fet una coreografia sencera, l'home.
0: Sí, sí, li han xiulat passa, sí.
4: I com que s'anava a la banqueta, per això suposo que es fa el canvi. Xavi Pasqual.
0: Sí, Schengelia anota Schengelia. A veure, 35 a 20. Necessito la confiança de Jack Nicholson. Encara estàs confiant, Jack Nicholson?
1: Queda moltíssim temps per endavant.
0: Ah, bé,
1: absoluta bé. Confiança.
0: 5-34 per un descans.
2: El nostre coach motivacional.
0: Pradilla, falla Pradilla. Bé, bé, bé. Satoranski, creuant pista, Satoranski. La té Sato, la porta enrere amb Miles Kale. La nota! Miles Kale, 35 a 22, més 13 per al València, menys 13 per al Barça, a 5-14 per al descans. La té Pradilla, Pradilla amb Cam Taylor. Bloqueja Pradilla, Pradilla. Opa, la patacada de Jan Vesely. Jan Vesely és dels que no fa presoners, quan fa falta.
4: No, bueno, tampoc ho criticarem des d'aquí, no?
0: No, no, no.
4: Llei de bàsquet no
3: es crita. I el Barça que entra en bonus, seran dos tirs lliures. El Barça entra en bonus, també us dic, nois, aquestes típiques faltes, si les fas bé, que el jugador rival no s'aixequi.
0: Sí, sí.
3: És el que feia en Vesely.
2: No s'ha aixecat, no. Amb aquestes segur que no s'aixeca. I Juan i Marcos, Pedrol, no ha tornat, eh?
3: No. No. Juan i Marcos no ha tornat, no. El tenim a la banqueta. Ara el Roig Arena, que es queixa, demana una antiesportiva, però vaja, em temo que no... que es quedarà...
4: És a dir, el que fa enfadar Pradilla és que el cop de mà és contundent, però després, per si de cas, encareixen altre cop la mà per si ho ha de rematar, que no hi ha contacte per una d'aquestes accions, que quan te les fan, t'enfades.
0: Pradilla a la línia de tir lliure, l'Aragonès falla el primer, 35 a 22, es manté el més 13, a veure si el Barça pot baixar de la distància psicològica dels 10 punts abans no arribem al descans. El segon del 4 de València, de Jaime Pradilla. La nota, 3-6, 2-2, més 14, una altra vegada. Canvis, Pedrol.
3: Sí, entra Omari Moore, sí. Marxa Cameron Taylor. I una dada significativa per veure quin és l'estat del Barça és que hi ha un jugador que és poc habitual, Miles Kale, que ara mateix és el millor valorat del Barça, amb un 6 de valoració.
0: Satoranski, creuant pista, defensat per Sergio de la Rea, el base txec amb molts minuts, malgrat les seves molèsties lumbars. Mira Pradilla, mira. Clar, és falta. No, sí, engega dit a l'àrbitre. Noi. És a dir, la missió és claríssima. Fixeu-vos que Schengelia pràcticament no està podent trepitjar pintura. És evident que es vol treure absolutament Schengelia d'aquestes posicions en què és molt contundent el Jurja.
3: I és tot estàs... just la primera del València quan han passat 5 minuts ja del segon quart.
4: I quan estàs això, 5 minuts sense cap falta, et permet pujar el to físic i arriscar que si cau la falta no passa res si no estàs pujant el to físic. L'àrbitre l'avisa, de que el gest se l'estalvi.
0: Som-hi al tap, sí. Ai, mira, falta! Sobre Jan Vesely de Matt Costello. El 2 contra 2 havia estat correcte. Vesely s'ha aixecat per al llançament de tota la vida. Li ha caigut un tap per darrere. Semblava, o així semblava, que era tap net, però han acabat xiulant falta els àrbitres. Per tant, ara anirà a tir lliure Vesely. Ui, i ara que es queixen tant, perdó.
3: No, que el Roig Arena s'emprenya perquè està veient la repetició al videomarcador i s'emprenya.
2: En directe no ho ha semblat gaire, si no. La repetició ho confirma. Vaja, va parlar de la provítola d'abans, que s'ha menjat.
0: Sí, sí. Doncs ve a salir la línia de tir lliure, s'escalfa l'ambient al Roig Arena.
4: Una mica de mà també toca, vull dir que... Una mica després s'ha de fer el tir lliure.
0: Falla el tir lliure, exacte. Falla el tir lliure. Oh. El primer, ja en Vesely. Crec que m'enduré el timbal a casa, Puig, per recordar aquests dies a València.
2: Home, te'l regala a porta a la redacció. Sí. Ja tenim un pollastre, ara no
0: exacte.
2: Faltaria el timbal.
0: Quina orquestra. La teva Mari Mor. Amb Calcigni, amb Álvaro Cárdenas. Bé, la Rea.
2: Que t'hi escrigui el poema.
1: L'efecte... Dani, l'efecte de sortir al pavelló serà pràcticament com quan apagues la campana extractora, no?
0: Sí.
1: D'allò que dius, uf, aquell so de fons, que sembla que no, però el treus i que tranquil et quedes,
0: Estic meridianament d'acord, Jaume.
4: Perquè és més allò de discoteca on sorties encara tenies el pim.
1: Sí.
2: Però te n'abones, de vegades. Sí. A mi m'ha passat sobretot el cotxe, això, viatges d'aquests que poses l'anti...
4: La campana del cotxe, quin cotxe tens?
2: El que antientalà de vida al davant.
1: Sí. I
2: dues hores de viatge i vaig dir, hòstia, dic, aquí hi ha alguna cosa que no, I al final vaig trobar-ho, dic, hòstia, quin descans.
0: Després dius, uf, que bé, tu. El llançament de Kale, no, l'atac una altra vegada, molt enrevessat del Barça, mira com corren ells, Omar i Moore per la pilota encara bo. Però l'atac és enrevessat, Colo del Barça pastós, no hi ha manera de trobar opcions.
4: Li costa molt, si és Satoranski que normalment li costa generar joc, quan no està bé físicament, llavors és un drama. I si la pilota ha de ser de costat a costat per Kale, doncs també gran defensa a paparra de Cárdenas perquè no rebi Panther.
0: Mira ara com està apretant línia Sergio de la Rea, li diu la provítola a l'àrbitre que vigili els contactes. La defensa del València és molt més intensa respecte a l'altre dia. De fet, això reflecteix el marcador. 36-23. Molta menys anotació. La pilota per al Toco, Somitoco, es regira el Toco cap a fora d'anar. La provítola, el triple de la Pro, sí! El del Mac de Morón, el primer del Mac, el Barça se situa a 6, 36-26.
2: A 10.
0: 3, a 10, perdó. 3 per al descans.
4: Molts. Digues, quants triples ens hem perdut?
2: Què seria d'una transmissió sense una resta mal feta?
4: Però com ens obliga a estar atents a tots?
0: Aquesta m'ha sorprès a mi mateix i tot. Aquesta no me l'esperava, tu. A vegades em fascino. 3, 6, 2, 6. Això és un menys 10. Segons diuen les matemàtiques.
3: Sí, és un mini parcial del Barça de 0-4 i és per això que s'ha aixecat tota la banqueta del Barça a aplaudir els seus companys.
0: Em pensava que em confirmaves la notícia, Pedro.
4: Poca concentració de la Provítola aquí, que està demanant disculpes perquè ha anat a fer la falta sense recordar que estaven en bonus.
7: I després d'aquesta primera meitat bastant desastrosa, perdre només de 10, jo
0: crec que
4: és una notícia. Absolutament.
0: A bodes en convida, sí.
7: Aquests 3 últims minuts, no asfixiar-la.
0: 3, 7, 2, 6. El primer tir lliure l'ha anotat Jaime Pradilla. Més 11 per al València. El segon el falla, el rebot. Som-hi, és del Barça, que atacarà per posar-se per sota dels 10 punts, com diu Albert Ferran. La Provítola, atacant la Provítola. Segueix l'Apro amb la pilota a les mans, a penetració de la Provítola contra el món. La mare que el va parir, 2-1, 2-1. Quin cistellot, quin cistellot. Però Nico, quin moment de forma, Nicolás. Quin moment de forma, la Provítola! Quin moment de forma, has arribat al moment definitiu! Quines ganes de reivindicar-se! Després d'una temporada pràcticament sencera lesionat, la cistella és dificilíssima, és contra el món, i acaba anotant el 2-1 la Provítola.
3: I força que Pedro Martínez mogui la banqueta, entra en Branco Badio i Cameron Taylor. El Barça, que no perdia de menys de 10 punts des del primer quart.
4: I Sergio de la Rea, que té aquest cos de 1,98 m i braços llargs, però a vegades més va a veterania, perquè la Provítola se'n va com vol d'ell, aprofitant que es passa d'esforç i no posa bé el cos.
0: I recupera la pilota al Barça, Colo, recupera la pilota al Barça, la Provítola! Nicobili, li diuen. La té la Provítola. Amb la pilota a les mans Xenguelia. Xenguelia recula. Té por Pradilla. Segueix el Toco. Cap a fora. Bé, se li ha llançament una altra vegada dins Xenguelia. Som-hi, Toco. Cistella! Del Toco, Xenguelia. No. Ningú pot donar per mort que el Barça. El que jo us digui. El rock and roll dels veterans. Si és que tenen la mirada felina. Si és que volen aquesta lliga. Què es pensava el València? Que podria amb aquesta gent? Doncs de moment el Barça el que ha fet és remuntar, retallar distàncies, i a 2:34 per al descans, Pedro Martínez ho atura, Albert Pedrol, 37 València, 31 Barça.
3: Sí, perquè el Barça no perdia de 6 des del 6-0 del principi del primer quart parcial, ara de 0-5 del Barça, i tirant del carro els veterans, els que ho van fer en el primer partit. La Provítola, 36 anys, Panther, 32, Clyburn, 36, Xenguelia, 34 i Vesely, 36.
2: Sí, ampliant el parcial, 2-13 des del 35-18 del Barça, que obliga aquest temps mort de Pedro Martínez. El Mundial tot controlat per Països Baixos. Albert, sí, abans sí. Us he vist amb les mans al cap, a Naveira i a tu.
1: És que hi ha hagut una sotana espectacular de Langa.
2: Ets molt de Langa, Naveira.
1: No, però és que la jugada ha sigut maquíssima i li ha fet la sotana amb l'esperó.
7: Sí. De fet, si acaba en gol, podria ser, seria candidat al gol del Mundial, perquè és que l'acció de Langa és... No te l'imagines que sortirà així. I ell ho té al cap. Faig el túnel, la sotana, supero el rival i ha posat una centrada que no ha trobat rematador. Però realment...
1: A més, Xavi li fa van de vent, que l'altre dia, com home, recordes, sí. El vaig elogiar.
2: I tant.
1: Però li ha caigut la foto de la sotana, però vaja, com una llosa, eh?
7: deixa'm dir que Frenkie de Jong en principi no està lesionat, però que a l'inici del partit, en la prèvia, Koeman a les televisions ha dit que no estava al 100% i que no jugaria tot el partit. Per tant, canvi lògic, i que ha entrat fa uns minuts Memphis Depay, sí, l'ex blaugrana,
1: per Brovi. Que realment deuen tenir un... el promig de gols amb la selecció és absolutament oposat, perquè Memphis té un gol cada dos partits, o sigui, té 55 gols en 110 partits, que és un promig boníssim.
2: És el màxim golejador de la història, no?
1: Sí, en futbol de seleccions, amb la selecció holandesa, i en canvi, doncs, Brovi eren, amb els dos d'avui, 3 gols en 14 partits.
2: Sí, no és una bona mitjana. Com hem sortit de temps mort, Dani?
0: A punt de recuperar la pilota, i amb Vesely, que ha anat per terra, s'ha preocupat per ell Emilio Pérez Pizarro. Jo crec que era preocupació de... Estàs bé, Jan, que ja tenim una edat tots. I Vesely s'ha aixecat, ara l'home de la mopa, passant i assecant la suor. Panther, que li dona l'okay. També Will Clyburn es reprendrà el partit amb 9 segons de possessió. 2-19 per al descans. RAC1 Supersports des del Roig Arena explicant-vos el segon partit de les finals de CB. Ara què passa? Ara que la trava parlant amb Cam Taylor i la Provítola. No va bé que el ritme s'aturi perquè li anava bé al Barça. Li interessava com estava la cosa al Barça.
4: I estava allargant el descans de Jean Montero, però l'ha hagut de fer entrar a pista altre cop.
0: Sí. A veure, servirà el València. Qui la vol? Qui la vol? La vol Yankuba Sima, defensat per Jan Vesely. Ara encara una miqueta més a prop. La bona defensa de Clyburn sobre Montero. Falta, sí. Falta de Clyburn sobre Montero. Jo crec que la podria xular l'àrbitre. Li demana l'àrbitre Pérez Pizarro que no es queixi més a la banqueta blaugrana. Fa que no Xavi Pascual amb el cap. Anirà a la línia de tir lliure Jan Montero.
3: Sí, és una falta que penalitza perquè, com deies tu, va a la línia de tir lliures. El Barça estava en bonus i no era cap acció de tir.
2: 10 faltes al Barça, 7 al València.
0: 3 en aquest quart, sí.
4: S'ha de dir que protestava més vehementment és el de material, que en principi no acostumen a xiular-li tècnica a la banqueta del Barça.
0: Ah, no?
4: Bé, l'encarregat de material normalment no se li xiula tècnica, és el que està per allà darrere amb les samarretes.
0: Yeah.
4: Una cosa són els entrenadors ajudants.
0: Yeah, yeah. Però jo alguna vegada he vist alguna d'aquestes d'algú que passava per allà i li ha caigut la tècnica a la banqueta per... saps?
4: Sí.
0: Anota els dos tirs lliures al València, 39-31. La Provídola a punt de fer cam enrere. Home, Montero amb els contactes, no, clar, de què es queixen. Surt Panther, Panther, el triple de Panther! No, curtíssim. El rot per qui és? Som-hi, Toco, controla el Toco. Sí! Vesely acaba controlant i acaba anotant gràcies a la lluita titànica de gladiador Schengelia. 39-33, més 6 per al València, menys 6 per al Barça. El Barça en ple partit, 1-46 per al descans. Anem a aguantar-ho, això. La té Cam Taylor cap a Brancú, Badio dins amb Braxton Kias, baixada de Braxton Kias, penja el dorsal 7 de València, ataca el Barça, la Provítola amb Montero, aquest duel és elèctric, a dins amb Vesely, compta, el 2 contra 1, cantonada, Panther, penetració de Panther, Schengeli amb el tràiler, la mare que et va parir, Toco, ai no, falla Schengeli, anava a dir que bo que ets Toco, però falla Schengeli, menys 8 pel Barça, compta que ataca València, recupera la pilota Kevin, som-hi Panther, segueix Panther, penetració de Panther, cistella de Kevin Panther, i encara bo que no ha tret de falta, encara bo per València, vaja, 41-35, a l'altra banda corren i anota Branco Badio, mare meva, que algú em deixi respirar, si us plau. Servirà el Barça, Kevin Panther, 35-43, 43-35, més 8 per València, 56 segons per al final. Ataca la Provítola, ataca Nicobili, surt del bloqueig qui? No, Jan Vesely per bloquejar la Provítola, segueix l'Apro, el triple de l'Apro, no, surt de dins, però falta. Falta, són 3 tirs lliures. Ha sortit de dins i ha fregat el 3-1 l'animal. Ha fregat el 3-1, mare meva. A la línia de tir lliure, la Provítola, per encara rebaixar més la distància.
3: I és la primera falta de Jan Montero, la quarta del València.
2: 3-4, avui el Barça és del tir lliure. L'altre dia s'encaixava amargament Xavi Pascual dels que havia desaprofitat especialment a la primera part.
0: Que jo penso... Cridar quan el jugador està a l'altra banda de la pista no deu ser gaire efectiu, no? Ho dic de la nostra amiga, eh? Vull dir, no t'està escoltant.
4: Cridar a un jugador de bàsquet en general no és efectiu.
0: Yeah,
4: partint d'aquesta base.
0: Ja.
4: Si falla no és pel crit
2: que l'has
4: fet tu.
2: No és per ella, creus, no?
4: No.
0: Vaja. És increïble. Pedrola abans em deia si l'havíem de posar en directe, eh?
2: No.
0: Jo dic, hòstia.
2: No caldria, no?
4: Cridant així, no?
3: O sigui, com es pot ser tan mentider ha sigut tu... que m'has dit, jo crec que al Puig li agradarà aquest contingut. Jo t'he dit, Dani, jo crec que no, amb seny, evidentment.
0: Masses dies amb aquest home. L'ha provit o l'ha notat els dos primers.
2: Pedrol,
0: ai,
2: si guanya el Barça... uns minutets en antena de la senyora dels comprem.
3: Bueno, vinga, va. Firmat.
1: Avellanes i azúcar, eh?
0: Sí, sí, Pradilla. 43-38. Més 5 perquè ha notat els 3 lliures. Pradilla ja és a 5 punts al Barça. Som-hi, una bona defensa ara abans del descans. La té Cam Taylor. S'ha defensat per Satoranski. Una altra vegada el València amb algun problema. El Barça ha ajustat qüestions defensives. 8 segons de possessió. La penetració de Montero. Falta. Que bé ho ha fet. Mira, mira, mira. Mira, mira en Vesely. Mira en Vesely que es diuen alguna cosa. No, no vagis, Jan. No vagis, Jan, cap allà. Déu-n'hi-do, eh? Realment, quan els jugadors de Sant Calent es creuen, és molt interessant veure-ho des de primera línia, que és on estem nosaltres, per com es miren els comentaris, com es creuen les mirades, els somriures irònics. És meravellós, meravellós. Si la sang no arriba al riu, evidentment.
3: Per cert, ho deia el Colo i té tota la raó del món. Cada vegada que ha de defensar Billy Hernán Gómez o Jan Vesely, realment la defensa del Barça és un forat negre.
1: Amb Billy no és possible.
3: Sí, sí, i amb Jan també.
4: Vesely no ho era abans, però va retirar l'estiu perquè, òbviament, les cames...
3: Sí, sí. Absolutament, sí, sí.
1: El seu cas té una mica més de disculpa, és que el tema Billy és estagnant.
0: La veu de l'aficionat del Barça en directe al Superesports de RAC1.
2: La del soci.
0: Sí, la veu del soci, sí, senyor. Oh, 45-38. I ja hi tornem a anar a guarismes de notació molt més... Vaja, no, molt més alts, però com a mínim de com havia començat el partit, sí. Evidentment són més baixos que el primer partit, només faltaria. La Provítola creuant pista. Hi ha un 3 segons de decalatge. Abans no arribem al descans. Són 13 de possessió, 16 d'aquest darrer període. 10 segons de possessió, la Provítola segueix amb la pilota, 6 de possessió, la Provítola bloquejada amb Xenguelia, la Provítola al triple de la, però no, el rebot de qui és? D'ells, 3 segons, 2 segons, Franco Badi, no facis falta, Kevin, encara boca, no hi va, acaba el segon quart, arribem al temps de descans, al Superesports de RAC1 i al Roig Arena, a València, el Barça que perd de 7, el València que guanya de 7, 45 València, 38 Barça, jugadors, Pedrol, camí de vestidors.
3: Sí, jugadors del Barça, com va passar en el primer partit, més contents que no pas al final del primer quart, perdien de 15, ara perden de 7 i realment el parcial d'aquest segon quart és favorable al Barça, 19-27. Nicola Provítola ja du 14 punts, va ser el millor del partit amb 20 en el primer partit, ara ja en du 14.
2: Doncs de 7 perd el Barça, 45-38, la màxima del València 17 punts, aquell 35-18, a partir d'allà reacció blaugrana i aquest menys 7 per tornar-hi a creure d'on ve la reacció, sobretot, Colo, del Barça en aquest tram final de la segona, del segon quart.
4: De l'APRO, si ho deia a la prèvia, Kevin Panther ho definia molt bé, és dir que... És una plantilla amb molta qualitat individual. Llavors, un dia pot ser Panther, l'altre Clyburn, l'altre Lapro, l'altre Xenguelia, però és molt difícil de parar perquè no saps quin jugador apareixerà. Avui ha estat la Provítola, que no és el primer dia que fa aquesta funció de canvi de microones, i són 14 punts. Clar, és que amb el ritme que portava el Barça, 0 punts en 5 minuts, doncs segur que te'n faci 14, però a més et genera dubtes, treu faltes, fa que el rival comenci a veure fantasmes del primer partit, i és el que et posa en el partit.
2: La recordem sense Juan i Marcos des de l'inici, pràcticament, al minut i mig s'ha fet una rebrincada al peu, un turmell segurament, tot i a veure què ens expliquen, i fa pinta que no el tornarem a veure, de moment no l'hem tornat a veure en tota la primera meitat. Gol al Mundial, Albert.
5: La maneta de Països Baixos, gol de Somerville, que ja va marcant la primera jornada contra el Japó. I si no hi ha fora de joc, doncs després d'una acció col·lectiva de Països Baixos, la rep fora de l'àrea, conducció i el xut ajustat de Somerville per superar Nordfeld, fa el cinquè, golejada de Països Baixos, mira com ho celebra Ronald Koeman, Països Baixos que se situarà líder de grup, arribant ja al minut 90 de partit.
2: 5-1 va guanyar Suècia a Tunísia i avui encaixa un 5-1 de Països Baixos.
1: Perfecte, tot equilibrat. Tot torna a l'inici, no? Molt bona jugada de Països Baixos. Ara, és una mica dramàtic veure com, i això el Colo ho sap perfectament, com Lindelof, quan l'encara Somerville està corrent cap enrere i està donant l'esquena al jugador que porta la pilota en conducció en direcció a la porteria, que seria... tot el que no ha de fer un defensa.
4: Jo, i com que miro el futur, em preocupa més que ha fet el gol, que és un dels que està negociant al United, que em vagi pujant el preu.
1: Ah, això també, sí.
4: Però sí, és Lindelof, tot i que aquest any ha guanyat l'Europa League.
1: Sí, és cert. Però és veritat que l'acció defensiva no ha sigut meravellosa, precisament, i Somerville, escolta, ho dèiem l'altre dia, va debutar amb la selecció de Països Baixos com a aposta de Koeman en els partits previs al Mundial i en dos duels de Copa del Món, dos gols. O sigui que molt bona entrada d'aquest futbolista, d'aquest extrem, que almenys per ara al Mundial està tenint una ràtio golejadora millor de la que ell habitualment té. De fet, ho comentàvem l'altre dia, ha arribat a aquest Mundial amb 7 gols i 3 assistències, que tampoc són unes xifres super... esplendoroses, no?
2: Li queda res, l'afegit al partit de la segona meitat, 5-1 guanyant Països Baixos contra Suècia en aquesta segona jornada del grup F. A les 10, recordem, també estarem pendents, explicarem el que passi en el partit entre Alemanya i Costa d'Ivori, en aquest cas grup E, segona jornada després de la golejada d'Alemanya contra Curaçao i de la victòria de Costa d'Ivori contra Ecuador en aquesta primera jornada. Actualitzem-nos al descans del partit del Barça al Roig Arena amb derrota de 7 de moment de l'equip de Xavi Pasqual amb el Josep Moragas. Hola, Josep, bona nit.
8: Bona nit.
2: Què ens expliques?
8: Que avui els serveis d'emergència s'han atès 21 persones per culpa de les altes temperatures de les últimes hores. Avui els termòmetres han tocat sostre. S'ha arribat als 38 graus a municipis com Alcarràs, Torres de Segre, Vallfogona de Balaguer i també a Lleida. Demà la calor anirà a més i Protecció Civil demana extremar la prudència. Ho ha dit a RAC1 el subdirector Sergio Delgado.
9: Si no tenen aquests sistemes de climatització a casa, busquin espais de referència d'aquesta xarxa de refugis a les hores centrals del dia especialment o en algun moment per tenir un cert confort tèrmic unes hores que baixi aquest estrès tèrmic que produeix en el cos la calor i sobretot a mesura que passin els dies perquè els defectes són acumulatius.
8: Està previst que demà diumenge arribem als 40 graus. I ja podem posar punt i final al brot d'antivirus al nostre país. Els 5 passatgers catalans de l'Ondius que estaven en aïllament a casa pel brot del creuer ja han rebut avui l'alta mèdica definitiva. Tots han completat el període de 42 dies de quarantena que estableix el protocol i han donat negatiu a l'última PCR que se'ls ha fet. Per tant, salut que dona per acabat aquest brot d'antivirus. I encara una cosa més, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al Consell General del Poder Judicial que actuï davant les afirmacions del jutge Juan Carlos Peinado sobre la policia espanyola en l'interlocutòria amb què ha enviat a judici la dona del president espanyol Begoña Gómez. A la carta, Marlaska expressa la seva queixa més enèrgica pel que considera un greu qüestionament dels agents encarregats de la seguretat de Begoña Gómez. En la resolució, Peinado justifica la retirada del passaport perquè considera que els policies podrien arribar a ajudar-la a fugir del país. Per aquest motiu, el titular d'Interior demana al Consell Judicial que adopti les mesures que calguin contra aquest jutge.
2: Gràcies, Josep. Fins ara.
8: Fins ara.
2: 5 minuts i les 9, pausa, i ara tornem.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és... híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
22: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: 9 en punt de la nit, el descans del partit al Roig Arena, perdent el Barça de 7:45-38, i s'ha acabat el partit del Mundial amb la golejada de l'equip de Koeman.
1: Països Baixos 5, Suècia 1, 2 de Brovi, 2 de Gakpo, 1 de Somerville pels neerlandesos. El gol de Suècia, Elanga, molt superior al conjunt de Ronald Koeman, que se situa líder, classificat pels 700 de final, i jo diria que molt encarrilada la primera posició de grup, i Suècia que se la jugarà en l'última jornada contra el Japó, perquè amb 3 punts no et garanteix la presència a 700 de finals.
0: Avui 6 de la matinada, Tunísia-Japó. Fas tele avui, Naveira?
2: Avui no, demà. Demà a les 9 de la nit, Bèlgica-Iran.
0: Ah, bon partit.
2: Sí, està bé. A veure si Bèlgica juga millor que el dia d'Egipte.
0: Tunísia-Japó a les 6 de la matinada. La matinada, dijous a divendres, quan es tanca aquest grup a la 1 de la matinada, Japó-Suècia, Tunísia-Països Baixos, per acabar de definir les posicions. Hem de votar el millor del partit avui.
3: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: A veure.
2: Gakpo, 2 gols i 1 assistència.
0: Albert?
1: Jo diré... Brovi, perquè ha obert la llauna. És el que cerca més actiu, segurament, Gakpo, però ha estat decisiu el davanter del Sunderland.
0: Jo em quedo un Brovi, també. M'agrada. M'agrada.
2: Sembla just.
0: Lukaku Brovi, el millor del partit d'avui en la golejada de Països Baixos.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
5: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: Tenim Pedro Martínez a la tele, ara se'l podem sentir.
6: Un poco más cómodos y que estemos fuera de ritmo, que ya creo que ha pasado en los últimos 5 o 6 minutos.
7: Ya es Pedro, suerte. Bueno, pues
0: una explicació llarga, avui, de Pedro Martínez. Dic perquè feia una estona ja que xerrava mentre sentíem el patrocinador del millor del partit en aquest partit golejada de Països Baixos. Vols tancar d'alguna manera el partit dels neerlandesos, Naveira?
2: Bé, simplement dir que escolta, que avui l'actuació ha estat molt més convincent.
0: Mira, espera, que tallo, que tenim Pascual a la tele, veuràs què diu.
7: Tan complicado. Y también teniendo en cuenta que he visto que Juan y Marcos está lesionado.
8: Bueno, hemos empezado muy mal, muy desacertado, no jugando tan mal, pero sí con muchísimo desacierto. Y esto es un deporte donde eso penaliza mucho. Hemos fallado 5 canastas debajo del aro, en bandejas o acciones que nos han limpiado de la canasta que podíamos haber metido. Y eso pues hace mucho daño. Luego algún tiro de 3 puntos que podíamos haber metido, pero sobre todo en 2 puntos hemos estado muy desacertados, por eso estamos por debajo. Pero bueno, hay mucho partido aún, son 7 puntos, a ver si empezamos bien. Nos metemos de frente en el partido y lo jugamos hasta el final.
7: Gracias, Cali, suerte.
0: Paraules de Pasqual i de valoració de Pasqual d'aquesta primera meitat. Ara sí que no torno a tallar, Jaume.
2: No, simplement això, que crec que actuació molt més convincent de Països Baixos. Crec que ha aprofitat bé aquests primers minuts on Suècia ha estat una mica massa rígida pel que fa al seu dibuix, pel que fa al seu pla de partit, també pel que fa al seu encert a l'hora de sortir des del darrere, que no ha existit i que li ha permès a l'equip de Koeman dominar el partit des de l'inici i bé, gran marcador després d'una primera jornada una mica decebedora, no? Amb l'empat al final del Japó, amb un duel on el ritme va ser baixíssim, on no va convèncer a Països Baixos i ara li queda en principi el partit més senzill sobre el paper d'aquest grup contra Tunísia, que això sí, aquesta matinada estrena seleccionador, que es va encarregar Sabri Lamouchi després de perdre 5-1 en el debut mundialista, i Hervé Renard, tècnic molt apreciat al futbol de seleccions, especialment a Àfrica, i que també va ser el seleccionador d'Aràbia Saudita a l'últim Mundial, el que va guanyar Argentina en aquella jornada inaugural de Qatar 2022, s'estrena avui amb Tunísia en el partit que, per cert, és el partit 1000 de la història dels Mundials. Així que veurem si pot canviar una mica el guió per Tunísia en aquest duel contra el Japó i a veure què fan la setmana que ve contra Països Baixos.
0: Serà el partit 1000 aquest de les 6 de la matinada.
2: Correcte, sí.
0: Bon motiu per quedar-se.
2: No sé si prou, no és insuficient com per quedar-se.
0: Has de despertar a veure'l. Deixem marxar el Jack Nicholson del Palau Aguilar a Five Guys, a fotre's una hamburguesa. Al final haurem de demanar que ens paguin. Perquè...
2: És que esteu fent moltes falques.
0: Estem fent massa falques.
2: Jo sóc el que hi va, però vosaltres feu unes falques ja que haurien de ser pagades. Sí,
0: el que hem de fer, Aguilar?
9: Ell mana. Sí, home. Vull dir, sí, cal que us emporti algunes, però com ell decideixi.
0: Jaume, se'n va a sopar. Anna Veira, que ja prou feina fa. Gràcies, Jaume, fins ara.
10: Bona nit, bona nit.
0: Segona part en marxa, el Roig Arena, com ha arrencat això, Dani?
11: Anotant el València, havia fallat, després ha fallat el Barça, en el triple que vol és del capità, no, el rebot és pel Barça. Panther amb la pilota, penetració de Panther, tampoc, el rebot és per ells. Una altra vegada, dues accions malbaratades del Barça en sortida de tercer quart i també malbaratada per valenciana. Déu-n'hi-do, ha començat també imprecís com a l'inici del partit. Ara de seguida el Pedro el situa quintets. Abans el triple de Sato. Tampoc, tu, noi. Carai, amb quins quintets han sortit, Pedrol?
12: El Barça, Thomas Satoranski, Kevin Panther, Will Clyburn, Schengelia i Yusuf Afol, València, Jan Montero, Branco Badio, Cam Taylor, Braxton Key i Nil Sacco. I per cert que tenim notícies sobre Juan i Marcos. S'ha torçat el peu, però no és res greu. Hauria de poder tornar a jugar si Xavi Pascual ho considera. De fet, ha fet roda d'escalfament i s'ha provat de la mitja part.
11: 47-38. És un més 9 per al València, és un menys 9 per al Barça. 8-23. Per al final del tercer quart han sortit Colo, tots dos equips de vestidors un pèl desencertats.
2: Sí, com a l'inici de partit, en què sí que hi ha hagut alguna cistella, òbviament, més de València, però tampoc era un alt nivell d'encert.
11: Ui, el tap, perdona, monumental de Yusuf Afol, carai, tu! Sota el cèrcol imposant, mare meva! Tap matamosques, carai, tu, per l'amor de Déu! Oh, com pica el tambor! La té Satoranski! Satoranski, a part té aquest to de veu, que és que jo no sé com...

0: L'altre dia que estava amb 2 de 9 triples i va triar el moment ideal per fer 3 de 3.
1: Sí. Mira, canvi en la posició de base, marxa la Provid, marxa Satoranski.
0: És que no està en ritme i, sí. I se li nota molt. Satoranski, l'altre dia, mira, algú va penjar a la xarxa un recopilatori de les jugades amb els Wizards, d'esmaixada, si vols.
1: Que, sí,
0: hosti,
2: clar, clar. En altres temps.
0: Sí. Que, amb què tots ens passa, si mirem fotos de fa anys, també dius, hosti, però fa mal.
2: Feia mal de veure.
0: Sí.
1: Bé, en funció d'aquí, hi ha gent que es conserva millor i pitjor. Sí. 50-40, més dos per... Perdó, 2 punts de Schengelia. Ara el rebot ha de ser del Barça, sí. No, el controla Braxton Key. Cam Taylor llença, Cam Taylor anota, Cam Taylor és de 2. Trepitjava encara bo. 52-40, el Barça amb problemes per controlar una altra vegada, per enèsima vegada el rebot. De fet, hi haurà canvi de pivot, Pedrol.
3: Sí, entrarà Billy Hernán Gómez. El parcial inicial de València és de 7-2 i el Barça, per cert, ara quan hi ha falta del València, sí, amb molts problemes des del triple, si no el primer partit va notar 19 triples, ara en du 2 de 15.
2: Hem demanat una bona sortida, Pasqual, de vestidor de l'equip, i de moment no...
0: Ja veiem més el que deia Pedro Martínez, de que els últims 6 minuts no havien tingut ritme. Ara estan atacant amb més ritme.
1: Servirà la Provítola amb Billy Hernán Gómez, la Pro amb Schengelia, Schengelia lluny de la pintura, Schengelia amb Panther, Panther, la penetració de Panther amb Schengelia, llançament no, la finta, se li acaba la possessió al Barça, 3 segons, Schengelia el toca contra tothom, el triple somit, Kevin està llançant, no, sobre la botzina, i crec que era possessió de totes formes. Corre el València com una esperitat, Montero cap a ningú, opa, la passada li acaba arribant a De La Rea, amb moltíssima sort, finta el triple De La Rea, la pilota per Jean Montero, mana de 12 al València, una altra vegada posant terra per mig, Montero, penetració, línia de fons, De La Rea, sol, el triple, triple.
0: Estava pensant que De La Rea no estava fent una bona final, doncs, endolla.
1: Ho atura Pedrol Pasqual.
3: Sí, perquè el parcial ja és de 10-2, mal inici del Barça, parlàvem d'un mal final de segon quart del València, doncs bé, les tornes han canviat i el Barça que repeteix el patró, mala sortida des de vestidors, li ha passat el primer quart, també li passa el tercer.
2: Menys 15 i tens mort obligat de Xavi Pasqual a la primera federació, finalment el Celta Fortuna és qui puja a segona divisió. Ha guanyat 4-1 el partit de tornada contra la Ponferradina, 0-0 a l'anada. Per tant, un altre filial, s'ajunta a la Reial Societat B, dos filials l'any que ve a la segona divisió del futbol espanyol. Rivals de Sabadell i de Girona en aquesta segona divisió.
1: I a València, el València que mana de 15, 55 a 40. Quina ha estat la màxima diferència, nois, de València?
2: 17.
1: Val.
2: Espera, tinc aquí... Sí, 17, no? 35 a 18, 17.
1: 6-19 per al final del tercer quart. Tornarà a pista el Barça, que necessita més de Panther, Colo, que necessita més de Clyburn, de Panther sobretot. Vaja, de Clyburn també,
0: patums,
1: però...
0: Les patums, sí, en general, sí, més enllà de l'Apro, i un momentet que hi ha hagut de Schengelia, la resta de patums no les estem veient.
1: Però
0: Panther està amb 2, Clyburn 0...
1: Encara queda partit, per tant, encara poden sortir a relluir el lideratge del jugador del Bronx i del jugador de Detroit. Servirà...
0: I tenidó l'esport gallec, tu, no? Quins ascensos, 2 de l'ACB, més el Celta, filial,
1: sí,
0: també.
1: No, el Depor.
0: El Depor a primera.
2: El Depor a primera, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Està a la moda, Galícia.
0: Tant, un any...
2: Galícia Calidade, que deien. Que ara ho diuen, no, això de Galícia, Galícia Calidade?
3: Sí, sí, confirmo que encara ho diuen, Xavi.
1: Epa! La Provítola, bloquejat per Schengelia. No sabia d'aquests coneixements, Pedrol. Mira, el triple de Clyburn. No. No hi anirà. Però el rebot és de Billy Hernán Gómez i treu la falta de Saco. No té la mira a Clyburn ben posada. També és veritat, però, que és interessant el que ens deia el Schengelia també, que li va dir a Clyburn mateix, jo te la seguiré passant. M'és igual que quan portis, jo el conec bé. I a Clyburn se li ha de seguir donant la pilota. Doncs a veure si...
0: Sí, perquè jo l'altre dia, abans de fer els 3 seguits, en té 2 d'alliberat, molt bona acció col·lectiva, que no li entren, i després demostra això, que no li pesa haver-ne fallat molt.
1: Ara bona acció també col·lectiva del Barça, perquè noti Clyburn, 55 a 42, Més 13 per al València, menys 13 per al Barça en aquest segon partit de la final. Caos.

0: Estem explicant els de RAC1, els del Superesports, el Barça, que mana 1-0 a l'eliminatòria. El triple d'aquí, triple. De Braxton Key, 58-42, Tor del més 16. Avui, el València, clar, avui el València està en mode pesat, en mode de colpejar i colpejar, i el Barça, de moment, no està sent tan efectiu com per tornar-li la moneda. La Provítola dins en Xenguelia. Ui, el tap de Braxton Key. El tap de Braxton Key ha anat per terra, Xenguelia, però jo crec que, vaja, pel que han dit els oïdes, el tap és legal, fa allà a l'altra banda Braxton Key, i encara veu que la pilota serà per al Barça. Ja m'ho direu vosaltres des de la televisió. Ha anat per terra Xenguelia. Ui, se l'han d'endur Xenguelia, perquè es broncava cada trava.
1: Sí, sí, de fet marxa Xenguelia, també marxa Billy Hernán Gómez, en el seu lloc entra Joel Parra i Jan Veselý.
2: Directe, a mi em sembla més tap que falta, però no ara a veure la repetició, si ens ho aclareix.
3: I estrany és el que falla.
2: Mira, ara aquí es veurà bé això. Sí, no, amb el cos.
3: Jo crec que és amb el cos, a més és cistella, perquè ell posa la mà per dins la cistella, per intentar fer el tap.
2: Sí, sí,
3: i el més estrany és això, és el que falla després Braxton Key.
2: Motiu per queixar-se. Ara, I Braxton ara... Key, jo... Hòstia, el meu equip,
0: Sí, sí, sí.
2: Un tio
0: sí.
2: Que el fitxaria ja,
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, per això sona per Olympiacos i per altres.
1: I tercera falta de Nicola Provítola. És tot just la tercera... a 4:46 pel final del tercer quart.
0: Ha fallat, de fet, i ha fet la falta. 58-42, més 16 pel València. 4:40 per al final del tercer quart. La té De La Rea, la penetració de Sergio De La Rea. Falta de Kevin Panther. Anirà a la línia de tir lliure De La Rea.
1: I el parcial que és molt preocupant, i Xavi Pascual, que es posa les mans al clatell perquè no sap com solucionar-ho. 13-4 en aquest tercer quart.
0: De La Rea. El tir lliure.
3: Que bàsicament és molt poderós, ja, que amb la finta de sortida allà troba l'avantatge.
0: Anota el primer Sergio De La Rea. 5-9-4-2.
3: Uns quants equips de NBA estaran...
0: Sí.
3: Li van al darrere al draft. Ja han sonat sí. Dallas, Nova York, Minnesota...
2: Draft aviat, no?
3: Quan queda ben rep.
2: Setmana que ve o les...
3: Sí, setmana que ve.
2: Setmana que ve.
0: Anota el segon també Sergio De La Rea. 60-42, ja és un més 18 del València Bàsquet, màxima diferència, 4:30 per al final del tercer quart. Atacar el Barça a través de Kevin Panther, bloqueja Nicola Provítola, falta de Costello sobre Panther. Però és enrevessat, això, Colo, és pastós, no hi ha manera, tu.
3: Més 18 ja.
0: Sí, sí.
1: Sí, és la màxima diferència, aquest més 18, i és la tercera, per cert, falta personal de Matt Costello.
0: Panther... Apreta fort la defensa Cárdenas, el llançament de tota la vida de Veselý, el falla, el rebot pres per Claiborne, el triple que finta la Provítola, segueix l'apro cap a Claiborne, penetració de Will, Panther, el triple de Panther, no, curt, el rebot és per ells, carai, tu.
2: És que sembla que hagi tornat a començar el partit.
0: Sí, noi. 4 minuts per al final del tercer quart, van corrent els minuts, Pradilla sobre Bot, Amparra, li dona l'esquena, segueix Pradilla, colpejant a la pintura Pradilla, finta Pradilla, Cistellot i falta de Pradilla. Cistellot de Pradilla i falta de Parra, Cistellot de Pradilla i falta de Parra, és un 2-1, arriba el més 20 per al València, a 3:52 per al final del tercer quart, i anirà a la línia de tir lliure a Pradilla.
1: I Xavi Pascual, que sacseja la banqueta, torna a entrar en pista Juan i Marcos, també ho fa Darío Brizuela, marxa Nico La Provítola, també ho fa Kevin Panther, ara el parcial és de 17-4 en aquest tercer quart.
2: És dels de bon joc de peus, aquest Pradilla, també, sí. Aquí sota.
3: Però quan físicament no ets tan poderós, has de tenir la qualitat tècnica. I el pas endavant que ha fet des de que Pedro Martínez ha arribat a la banqueta, a l'època amb un Bruce semblava que s'estancava, fins i tot, jo recordo, per exemple, la Penya va demanar la cessió fins i tot, i hi havia equips que van preguntar per ell per fitxar-lo, i el salt que ha fet des de que té el Baloni a la banqueta és brutal.
0: Veselý intentava una cosa molt estranya, falla, però el rebot és per Claiborne. 3:33 per al final del tercer quart, el Barça que perd 21. Brizuela, llançament, Cistellot, de 2 de Darío Brizuela, 63-44, menys 19.
3: Brizuela té un juny ocupat, perquè ha presentat el TFG,
0: opa,
3: de psicologia.
0: El 2-1, ara de Costello, l'ha fet anar per terra Clyburn, arriba tard Clyburn, anota Costello, sensació d'estar un pèl fora de partit Will Clyburn.
3: No és sí,
1: mira,
3: mica.
1: De fet se'n va, Dani, se'n va a la banqueta, entra Miles Gale, se'n va Will Clyburn. Avui Will Clyburn amb poc protagonisme, 2 punts, 1 de 2 en tirs de 2, 0 de 3 en tirs de 3.
3: Si Vesely salta a dalt al petit, el que ha de tancar baix és Clyburn, però està molt lluny. I arriba molt tard.
0: Això passa per deixar marxar Jaume Naveira, Puig. Ja t'ho he dit que es quedés. Tanta hamburguesa.
2: Una crida perquè torni.
0: Com deu estar endrapant ara mateix el tio. Anota Costello.
2: Té una caula al seu nom allà, eh?
0: Sí, com ha endrapat aquest migdia a Pedrol, eh? Mora de Déu, tu.
1: Sí? Perdona. No, hem menjat una amanideta variada, un parell d'embotits i ja està.
3: Variada amb una gran quantitat d'aliments, no?
0: Si els sents poden...
3: Tan variada que no era ni amanida.
2: Variada amb un filet allà al mig, no?
0: Concretament d'entrecot, sí. Pradilla, falla Pradilla, el Barça que ha fallat a l'altra banda, el triple de Costello, aquest faria mal, no! Opa, la passada al segon pal, però Pradilla captura una altra vegada el rebot. Pradilla, penetració de Pradilla cap a fora, Costello, una altra, aquest no falla. Triple. Un te l'envia a prendre pel sac, l'altre te'l clava net. Ara mateix, de nou, la tempesta valenciana està caient amb tota la força sobre el Barça. Compte, és un menys 25.
1: Sí, sí, Xavi Pasqual, que vol solucionar-ho ràpidament.
0: Escolta, Juani no gira rodó, perdó, Pedrol.
1: No, no, no.
0: Juani no gira rodó. No sé què fa aquest nano jugant,
1: doncs,
0: perquè...
1: Mira, se'n va ara mateix.
0: Sí, sí.
1: No, mira, encara aguanta la pista. El que sí que se'n va és Jan Vesely. Entra Toko Shengelia, Xavi Pasqual, fins al capdamunt de que li agafin rebots ofensius.
0: No acabo d'entendre que Juani... O sigui, jo com a mínim, l'últim gest que ha fet ha estat de...
2: Sí.
0: No?
2: Sí. Ha provat i
3: jo sí. Entenc que allò com a peu, si
2: amb
3: diu...
2: La roda és diu, diferent sí. I ha acabat de fer un moviment així forçat.
0: Sí, però que es manté pista, és el que no entenc.
2: Ah.
0: Anota Brizuela. Sí, sí. Vull dir... Tenint en compte l'escenari de partit, és que, mira, fins i tot té un corre estrany, eh? Clar, suposo que, mira, ara recupera el Barça, som-hi, Joel, penetració de Joel, tap de Pradilla, amb poca convicció, ha penetrat Joel, com a mínim la pilota és pel Barça, menys 22.
2: No facis plans per Sant Joan, Pedrol, que em sembla que tocarà treballar segur.
1: Jo em dec a la causa, ja ho saps, Xavi, el que faci falta. Per cert, ara ha marxat Costello, esperonant el Roig Arena, que s'ha tornat boig, i ara amb aquest triple del Barça és tot just el tercer 3 de 18 al Barça des de la línia del 6-75. Mira, i ara, abans ho dèieu, marxa Juani Marcos amb aquest, no sabem si és esquins al turmell o vaja, se l'ha regirat, entra Tomas Satoranski.
0: 6-9-4-7, menys 22 per al Barça. I la senyora que segueix bramant, 2 minuts per al final del tercer quart. Satoranski, amb Brizuela. Darío. Segueix votant Darío. Davant d'ell, Brancú Badio. Shengelia. Bloquejant Darío. La penetració de la Mamba contra tot i contra tothom. Shengelia, se li acaba el temps al Barça. Falta del Toko. Tinc una pregunta per tu, Jordi Colomer, com a expert absolut en aquest món del bàsquet. És que estem en aquesta latitud de partit que jo deia abans. Costa concentrar-se, de veritat. En aquesta latitud de partit en què el Barça perd de 22 i falten 11 minuts perquè acabi el segon partit amb un 0-1. Per tant, què ha de fer ara Xavi Pasqual? És a dir, la gestió... O sigui, si tu fos l'entrenador, què faries ara?
3: Jo soc més partidari d'allargar. Sí, provar-ho. D'aquí uns minuts ja fora, però no fer el que va fer, per exemple, a Tenerife el primer partit.
0: Ja.
3: Que va llançar la tovallola molt... Si avui dia, amb el ritme que hi ha, el ritme que juga a València i tot, òbviament has de fregar el miracle, però és que és la temporada que hem vist més miracles. Per tant, si tu ets capaç de fer un parcial per posar-li la por al cos, ja no et dic, saps, allò,
0: sí.
3: Acostar-te als 10, típic parcial de 10 a 0, aquí la gent comença a agafar-li la tremolor, doncs ho has d'intentar, si no, doncs fora... Perquè el guió està seguint més el que ens temíem abans, el que hem dit abans de començar, que quan un equip guanya un partit a fora, a vegades en el següent, és treure-li mèrit a València, òbviament, però
0: sí,
3: a vegades
0: sí,
3: en el
0: sí.
3: Segon, no saps per què, no estan tan posats.
0: Sí, la té Darío Brizuela cap a Satoranski, anota Satoranski, Menys 19, 69 a 50. Minut per al final del tercer quart. Branco Badio, bloquejat per Jankova Sima. Segueix Branco a la cantonada. Omari Moore, triple. No, perdona, triple d'Omari Moore. Torna el més 22 per als valencians. Brizuela, Brizuela, penetració de Darío cap a fora. Saat Oranski, fana per terra, quasi bé. Jan Montero, segueix Sato. Cap a Schengelia, la penetració de Schengelia. Ai, que bonic, al revés de Schengelia i cap a dins. Preciosa la jugada del Toko. 7-2, 5-2. 30 segons per al final del tercer quart. Jan Montero amb la pilota. Defensat per Miles Cale. Montero puja a bloquejar Pradilla. El bloqueig sec, segueix Montero. Montero es desfà a la cantonada. Moore, un altre tu. Consecutiu d'Omari Moore.
3: És dels que pots flotar més. Ho hem vist molts equips que ho fan, però, òbviament, també té la capacitat de notar.
0: 5 segons per al final del tercer quart. S'acabarà aquí. No li xiulen falta sobre el Toko Schengelia. S'acaba el tercer quart. El Superesports de RAC1 i el Roig Arena. El Barça patint. València Bàsquet 75. Barça 52.
1: Sí, i és el quart en què el Barça ha rebut més punts. 30 punts ha clavat el València al Barça. Només 14 el Barça ha clavat al València. I la màxima diferència d'aquest tercer quart que ha estat de 25 punts. El Barça sense idees, amb jugadors molt justos, alguns físicament, i Xavi Pasqual, que treu la pissarra en busca de solucions.
2: Doncs no pinta bé la cosa, evidentment, menys 23 pel Barça. Fa pinta que anirem camí d'un quart partit segur en aquesta sèrie, que això tornarà empatat a Barcelona per jugar dilluns el tercer partit d'aquesta final, però com deia el Colo, a veure si l'arrencada d'últim quart és bona i encara el Barça es veu amb capacitat per entrar una mica en el partit, cosa que veient les cares també a la banqueta sembla que ja el cap quan, és a dilluns.
3: Quan jo deia allò, no era encaixant aquest parcial per tancar el quart, que ara deia, entres amb un menys 23. I llavors no sé quin marge hi ha.
0: Sí, hi ha una situació, però, que...
3: Digues, no, Nadi, suposo que l'únic és no acabar de prendre mal, recordem. Ara. Recorda, suposo que estàs pensant en aquell partit
0: a
3: Olympiacos.
0: Sí, senyor, Jordi, mira, que és que com connectem, digues, tu mateix.
3: No, això, digue, perquè aquell d'Olympiacos que era, va, l'has guanyat a fora, però és que la repassada va ser tan dolorosa que va marcar una mica la resta de l'eliminatòria.
0: I de la temporada, t'allargaria, Jordi, sí. Perquè això s'ha sabut i s'ha parlat bastament. Recordem la temporada de Roger Grimau, play-offs de quarts de final d'Eurolliga, el Barça, amb el factor pista a favor, en guanya un i en perd un al Palau Blaugrana, guanya el tercer al Pireu, per tant ja sap que l'eliminatòria com a poc tornaria al Palau Blaugrana i a l'últim partit es deixa anar, el quart partit es deixa anar. I crec que arriba a fregar els 40 punts de marge en algun moment, Colo.
3: Sí. En aquell acaba partit. Acaba perdent de 30...
0: Correcte.
3: Però sí, és molt més dolorós fins i tot abans.
0: I allò com acaba? Doncs amb el Barça eliminat en el cinquè partit al Palau, i això marca una miqueta el desenvolupament final de la temporada, que acaba amb el 3-0 a les semifinals de la Lliga CB i amb Roger Grimau destituït. Per tant, a veure, estem parlant de situacions absolutament diferents, però... convé no prendre mal, i ara, carai, Pedrol, quina festa, tu.
1: Sí, ara la gent s'ho comença a creure, la megafonia també ajuda, salten els aficionats del València amb aquestes banderoles, i els 10 jugadors ja sobre la pista, el Barça, que sortirà amb Darío Brizuela, Tomas Satoranski, Miles Cale, Joel Parra i Toko Schengelia, el València, que surt amb, espera't, amb Braxton Key, amb Nil Sacco, amb Jan Montero, amb Branco Badio i amb Cameron Taylor.
0: Ataca el Barça, serà la primera possessió. Brizuela amb el Toko Schengelia i aquest en Tomas Satoranski. Bloqueja Miles Cale, surt Brizuela a rebre. Brizuela demana... Oh, la passada boníssima dins en Satoranski. Quasi bé si les munt de les mans. Cale, el llançament de Cale, no. Molt curt. I el rebot és el lluita Schengelia. Pilota per Branco Badio. Demanava revisió Schengelia, Colo. Taylor.
3: Home...
0: Cam Taylor amb la pilota.
3: Un dubte, quin marcador teniu a València?
0: 74-52.
3: Val. Ah. És que amb el canvi de... amb el final del tercer quart, suposo que han revisat algun dels dos triples de Moore,
0: sí, clar.
3: Però els de la tele no l'han revisat.
0: Bé. Tranquils. Ells tranquils.
2: Per això estàs tu, Aguilar, per fer les sumes i restes que calgui.
0: El que necessiteu, ja ho sabeu. Si no tinc el Cup aquí al costat, que ell m'ajuda amb això.
2: Bon,
0: tio.
2: Bon matemàtic, en Cup.
0: Sí, sí. Un tio de números, al final, no? Un home savi, on els hi hagi. Gran Xavier Cupido, perquè tot soni perfectament. Recomanacions culinàries, també, Cupi, el que vulguis. Montero, amb la pilota, com s'ha fotut el tio. Montero, Montero, penetració a Montero, cap a saco, Cistella.
2: Tu no, no?
0: Eh? No, no, jo he estat l'únic que no de l'expedició.
1: Mira, no parlarem del dinar d'ahir, en què tu quan vas a València, doncs el normal que és que et mengis una paella valenciana, alguna cosa així, no? Doncs no, ahir Dani Aguilar i Avilés va decidir que el millor a 38 graus era fotre's un arròs caldós.
0: I ben bo que estava. El triple de Parra, no. El rebot és per ells. Sí, noi, com a mínim... Ara, una cosa et diré. Sobretot, saps a veure si m'explico. El no prendre mal és color per també posar en valor la victòria que ha tret el Barça. És a dir,
3: sí.
0: Evidentment que el Barça sortir d'aquí amb un 1-1 és una grandíssima notícia.
3: Ja ho hauríem signat tots abans de començar.
0: Clar, clar, clar. Anota aquí. Braxton Kea anotant, 78-52. Renega... Xavi Pasqual.
3: Sí, Braxton Kea, que fins al 2015 era Braxton Blackwell. I llavors va canviar algun nom per posar-se el patern.
0: Brizuela. Brizuela amb Xenguelia. El toco Xenguelia sense gaire idea, sense gaire opcions al Barça. Tornen a donar-li espai al toco perquè es busqui la vida. Joel Parra es regira Parra. No. Anotava Parra, però està fora de temps. Comencem a entrar en el període Puig, que s'acabi això. Vaja, si no em diu el contrari,
3: sí,
0: si no creieu que sigui al revés.
3: Sí, sí, bé, aquí el comentari que he fet abans ja no s'aplica, eh? Quedan 8 segons i de 20, 8 minuts i de 26. Ara és no prendre mal i que ningú es faci mal, sobretot.
0: Que entri Yusuf Afol, per bé que està tenint minuts, però hi ha Miles que la pista també, la Provítola, per exemple, no és a pista. Montero cap a De La Rea, es regira De La Rea, a dins amb Nil Saco, contactes per aquí i per allà, faltes, queixa Brizuela. L'accepta finalment.
2: Que perquè a Braxton Kea donem-li mèrit, sobretot també a Pedro Martínez, no? Perquè un tio que ha estat als Vaqueros de Bayamón, a Delaware Blue Coats, a Santa Cruz Warriors, al segon de... que no un jugador tampoc, diríem...
3: No, vull dir,
2: que tingués un cartell com
3: bon treball de la secretaria tècnica per captar aquest jugador que saps que et defensarà perquè està en el millor 5 de la G-League i que l'únic dubte era el tema del tir, però és que aporta tant a tot arreu i no ha de ser fàcil detectar una G-League que la defensa no sempre és la més intensa. Algú que et destaqui precisament per això.
0: Anota De La Rea, de 28, guanya el València. Ataca Kale, Panther amb la pilota. Molt més de Panther necessita el Barça si vol guanyar. La té Brizuela. Llança Brizuela. Anota Cistellot, Darío.
3: Sí, és l'únic que està a la segona part. Ell i una mica de Xenguelia són els dos únics que han aparegut.
0: Clar, és que són 4 punts entre Clyburn i Panther, eh?
3: Sí.
0: 2-2. La té Saco. Gràcies, Cupi. Cupi m'acaba de felicitar. Montero. Anota.
3: Progressa adequadament a les notes.
0: Ja, Montero. Ui, que podria ser un 4 i l'altre 0, dimonis. Hosti, com sou.
2: O 3 i 1.
0: Correcte.
3: Mira, si és que les matemàtiques són màgiques, eh? La combinació és que pots fer.
0: 82-54. 6-40 per al final del partit. Brizuela a dins amb Yusufa. Som-hi, Yus! Anota, Yusufa. Davant de Nil Saco. 8-2-5-6. Montero ballant amb la pilota. Del defensa Joel Parra. La gent està contenta al Roig Arena perquè veu que el seu equip està guanyant. Sumarà el primer punt de la final. Montero va per terra. El trepitja Yusuf Afol. Ara què passa? Ha quedat per terra, ha quedat Estès Montero, Pedrol.
1: Sí, ha quedat Estès Montero, que es queixa d'alguna cosa, però vaja, ja l'aixequen ràpid. Yusuf Afol tampoc s'hi encara. La sang no arribarà al riu. I el València, que realment està veient la cistella com una piscina olímpica. Anota a cada possessió 84-56, més 28.
3: Xem Montero cada cop busca el 2x2 perquè aparegui Fol. I Fol, òbviament, no. Bueno, ni pot seguir-lo ni pot sortir. Es queda una mica enfonsat i és l'espai que necessita per anar buscant aquests tirs a mitja distància.
1: I mira, aquí també comença a reservar jugadors i és el València. Marxen Cameron Taylor, marxen Nil Saco, marxa també Jan Montero, el màxim anotador del partit, amb 19 punts, Jan Montero.
2: Sí, per tant, aquests jo crec que no els tornarem a veure i cap d'ells superarà els 23 minuts o amb prou feines 23 minuts en pista.
3: Igual posa algun minut de Puerto, que avui tornava per agafar ritme.
0: El triple de Darío, que no hi va, però molt bé, atent Joel Parra al rebot i anotant en Joel, 84-58. Clar, perquè si us demano, si us plau, la carta de llançament del primer partit de triples, aquells 19 van ser 19 de...
3: Sí, 19. Sí.
2: 38, no? Va sí. ser un 50%.
0: Sí. I avui estan el Barça en triples?
1: Mira, 3 de 21.
0: Imagina't. Imagina't.
3: Barça, que la temporada és el millor percentatge de triples de la CB.
0: Sí, sí.
3: Segon millor. Perquè tenia el Tenerife, va acabar millor. Perquè frega el 40%, que és una barbaritat. Òbviament, sense volum de tir d'un Tenerife o d'un València.
2: Ells, de fet, avui estan tirant poc de 3. Molt encert, un 7 sí. de 13, però...
3: Però és el que hem anat comentant, que aquesta temporada València no és l'equip que tirava més triples que tirs de 2 com la temporada passada, sinó que Jan Montero busca més el tir a mitja distància i per jugadors que tenen... Per això és més perillós i ha arribat... O sigui, si a València la temporada passada no t'arriba a la Final Four de l'Eurolliga. D'aquest any, sí.
0: El segon que entra, el primer ho ha fet de Yusuf Afol, servirà a Álvaro Cárdenas de la Rea. Imprimeix velocitat de la Rea cap a fora, triple de Braxton Key. Triple. Quin partidet està fent el nano, mare meva. Triple d'aquí. S'enfila ja aquí als 15 punts.
3: Que també té... Comentarem coses familiars, perquè tal com va el partit, té un familiar que és mític, que és el seu tiet és Ralph Sampson.
2: Sí. Una de les Torres Bessones.
3: Per això en el seu moment va canviar d'universitat i se'n va anar a Virgínia, que és on és llegenda el seu oncle, i allà Pedrol, aquell títol del amb Kyle Guy, doncs ell hi era.
1: Sí, sí, mira, aquesta ens l'apuntarem. És a dir, el Colo és un gran passador de temes, eh? Passa molts temes interessants, realment. Podria ser col·laborador del back-to-back tranquil·lament, el Colo.
3: El dia que passi la factura, ja veuràs, ja.
0: Ara! Més canvis al València.
1: Sí, marxa Matt Costello, un altre jugador que aplaudeix, que no tornarà a jugar, entre Jaime Pradilla, també marxa Braxton Key, ovacionadíssim per l'afició del Roig Arena, que ara sí, nois. Ara sí que ja dona la victòria per feta al sac i ben lligada amb càntics de MVP, MVP per Braxton Key.
2: Va jugar a Màlaga, Samson.
3: Sí,
2: no?
3: Va acabar quan...
2: És que ara vam veure la imatge d'ell a Màlaga.
3: Sí.
2: Era bastant pitjor que la jugon, no, Samson?
3: Bueno, és que ell havia de ser el gran pivot, però es va començar a nedar la lesió. Era una mica el... Wembanyama... Era un pivot llarg i d'una qualitat brutal, però que l'home era de vidre. I sí, és veritat, vam acabar veient aquí jugant a Màlaga.
0: El triple que vola de la Rea, no hi va, el rebot és de Billy Hernán Gómez, els minuts ja de les escombraries perquè vagi acabant ja el partit i encitem un tercer assalt. Falla Panther, tu.
3: És que tampoc sé si Panther hauria d'estar a pista, eh?
0: Clar, clar, estic d'acord.
3: És veritat que, bueno, clar, farà més mal perdre de 40 que de 25, però...
0: Li acaba de clavar una falta molt contundent a Pradilla. Jo crec que per desesperació... Ui, Panther, està empipadíssim amb els àrbitres. Panther o es calma o el cardenal al carrer. Oh, un moment, però amb qui està empipat? Ah, sí, sí, sí, amb els àrbitres. Panther, de fet, és la segona, ara marxarà.
3: Després, esportiva.
0: Pasqual, també, molt empipada. En Pérez Pizarro, però molt empipat, Pasqual, eh?
3: És que, sense haver vist la repetició, però ara pot passar allò que també passa quan el marcador és aquest, que els àrbitres és com si de cop tinguessin ganes de que acabi el partit. Comencen a xiular poc.
0: Mira, tècnica.
3: I quan el jugador va creuat... Pues mira, expulsat.
0: Però és que Panther...
3: Expulsat Panther, doncs.
2: Jo crec que Panther també una mica el que buscava,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí,
2: si no em dóna descans,
0: sí.
2: Ja descanso jo.
0: Mira, i no només això.
2: Jo la llei ja la faig jo.
0: En aquest cas, Puig, més enllà... I saps què crec que és el que busca Pasqual? Que, o sigui, ha arrencat ja el tercer partit. Em fa l'efecte. És a dir, perquè les protestes de Xavi ja em diràs... A veure, són molt vehements, però el seu equip està perdent de 27 punts. Sí, sí, expulsat.
3: Sí, ha d'anar al vestidor. Recordem que des de fa anys la norma és que ha d'estar o fora del pavelló o en el vestidor.
2: Sí, Panther es queixa de que a ell li fan falta, o és el que reclama, perquè l'antiesportiva per mi és claríssima.
3: Sí, sí,
2: perquè...
3: sí. No, no, el que va creuat és per la... perquè està mudant de nou i entén que és falta.
0: Però tot això ho està veient la gent del Barça. Ui, Panther ara haurà de fotre tot a la volta. Carai, doncs és llarga, perquè el pavelló és llarg. Passa per darrere de Pérez Pizarro. Resseguirà tot el perímetre de la pista Chino Chano. I la gent Pedrol li diu adeu. La gent li diu adeu amb
2: sí.
0: la mà.
2: Mira, deixa'm que ha arrencat ara sí el playoff per pujar a primera, la tornada, aquest Almeria-Màlaga dels Jocs Mediterranis, 0-0 el partit d'anada. Pau Bombardó, bona nit.
4: Bona nit.
2: Hi ha una ocasió claríssima del Màlaga ja, només arrencar, eh?
4: Claríssima, claríssima. L'ha tingut Xupe al vell mig de l'àrea, un colpeig que tenia, vaja, el porter pràcticament batut i no ha anat ni la pilota entre els tres pals. Ha anat per sobre del travesser, però la primera acció claríssima que li anotem al Màlaga al minut 2 de partit i en aquest Juegos Mediterráneos que presenta un molt i molt bon aspecte, com no pot ser d'una altra manera, en una tornada de la final d'ascens a primera divisió, on poden veure pujar el seu equip a primera divisió, vaja.
2: No podem quedar, ha començat el partit tard, mitja hora tard, perquè han apedregat l'autocar del Màlaga, els jugadors han hagut d'estar tancats dins l'autocar abans d'accedir al camp. I d'aquí que s'hagi endarrerit l'inici de partit, ara mateix sembla que amb certa tranquil·litat es pot disputar ja el partit 0-0. Ens aniríem a una pròrroga en cas d'empat i l'Almeria millor classificat. En cas d'empat pujaria al final de la pròrroga. I el Roig Arenas podria acabar ja això perquè només la cosa només pot anar pitjor ja,
0: sí,
2: Dani.
0: Sí, sí. 94-63, superat ja el llindar dels 30 punts de diferència. I insisteixo, jo crec que ara ja només el que li queda al Barça és començar a pujar la temperatura del tercer partit. Aquestes queixes irascibles de Xavi Pasqual cap a l'arbitratge. Per tant, que es vagi acabant ja aquests últims 4 minuts i cap a Barcelona. De fet, l'equip viatja aquesta mateixa nit amb un avió charter. Arribarà a Barcelona a la matinada. Demà recuperació i dilluns al matí ja l'atenció mitjans prèvia abans d'aquest tercer partit al Palau Blaugrana. A veure, reprèn el partit Omar i Mor amb Cárdenas defensat per Satoransky. Segueix Álvaro Cárdenas, la penetració de Cárdenas que va a la cantonada, bola per allà, triple sobre la botzina de possessió. Carai, tu. Doncs ara sí que Colo, no sé si estem en territori de potser prendre una mica de mal, eh?
2: Oh, ja l'està prenent, Dili.
0: Sí, sí, perdó, tens raó. Cale falla, Cale falta, encara bo. De Miles Cale, sobre Miles Cale, perdó. 97-63. Pasqual que segueix penjant-li l'orella a Pérez Pizarro d'una manera, insisteixo, vehement.
2: Home... incombustible, eh?
0: Però, en fi, és igual. No. A més, hi ha un home que ho està... Ho deies pel càntic, eh, Puig?
2: Sí.
0: Val. Hi ha un home que ho canta amb molta gana, eh? Allò, com de manera desafiant, com no? Noi, doncs molt bé, noi, doncs molt bé. 3:30 per al final del partit. 97-64. Que dedicar en línies generals no és un pavelló extremadament calent, eh? Vull dir, és un pavelló que anima, que hi ha molta gent, però no és violent, diguem-ne. No tens la sensació... Opa! Triple d'Omar i Mor. Arribem al centenar de punts del València. El correctiu està sent ara ja dolorós. Vaja, ja fa estona que ho és. 100-64. Últims 3 minuts. Ataca el Barça a través de Satoransky. Billy, no la deixis baixar, Billy. Falta a baix. Cap dels dos equips encara amb bonus. A veure què diuen avui els jugadors a zona mixta, que diuen a Xavi Pasqual a la sala de premsa, amb ganes que ja s'acabi això i ja poden anar cap al Palau Blaugrana.
1: Sí, serà interessant escoltar-los també, Dani, a l'afició del València, que tenim ara al costat. Hem baixat de posició, hem anat a un altre cantó. Molta ràbia, eh? Des de la derrota del primer partit. Alguns ens han increpat ja pel sol fet de ser un mitjà català.
0: Ah, sí?
1: Sí. Recordeu que... Bueno, és igual, ara no ve el cas, però... que no és un país, que és una comunitat autònoma amb algun, amb
0: això
1: algun, amb
0: dit,
1: algun
0: eh?
1: Insult. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Molta sí, educació,
1: sí.
0: Doncs.
1: Sí, sí, sí. Recordar només que té un jugador que és català, que és Jan Kubasima. Vull dir que...
0: I un entrenador, si sap greu.
1: Exacte. Vull dir que vaja.
0: Brizuela, atacant, amb Billy Hernán Gómez al rebot. Segueix Billy, no anota Billy, el rebot és per Jaime Pradilla. Déu-n'hi-do. 2-10 per al final, 102-66. Pradilla, perd la pilota Pradilla, Satoranski la recupera. Satoranski amb Billy Hernán Gómez. Satoranski una altra vegada amb el pivot madrileny. La porta enrere de Joel Parra, cistella d'en Joel. Com? Ah, val, canvis. De De La Rea, m'havia acollonit, dic. Només faltava això. Entra De La Rea, marxa Álvaro Cárdenas.
1: I aplaudit Álvaro Cárdenas, ara arriba un punt ja que el València, evidentment, ho aplaudeix absolutament tot, l'afició. Està, evidentment, molt animada, cosa que no estava al final del primer partit. Ara fan allò de cantar des d'un fons a un altre, eh? Mentre la gent de la tribuna lateral, doncs, s'ho mira.
0: La té... Omar i Mur, el triple que vola de Jankuba Sima. No tots els dies és diumenge, amic Jankuba. Minut i mig per al final. 102-68. Falta sobre Thomas Satoranski. El Barça que acabarà amb Satoranski, Brizuela, Keil, Parra i Billy Hernán Gómez. Encara... Sí, ja està en bonus al València. Per tant, anirà a la línia anterior a Satoranski. S'està fent llarg aquest final de partit. Enfoca ara la realització, un Xavi Pasqual reflexiu. El primer de Satoranski, el falla Thomas Satoranski. El segon del capità Blaugrana. Enfoquen també a Toko Shengelia. La Provito la fa estona, de fet, que no juga.
2: Sí, jo... sí. 13 minuts en pista només.
0: Ara, 13 minuts, 14 punts. En aquell sí, raix que ha situat el Barça 5.
3: Sí, la segona part no ha notat i a més ha fet aquella tercera falta i ha optat per un canvi, no ha funcionat tampoc i al final el reserva.
2: Minut... Sí, a nivell de minutatge, si fa o no fa, els dos equips diríem que han tret bastant l'Excel. Per sort i en l'altre per desgràcia.
0: Sí. Falla Josep Puerto, falla també Darío Brizuela, però hi ha falta de Brizuela. Brizuela, que li diu alguna cosa a l'afició valenciana, n'està fins al capdamunt, li diu que calli. Els aficionats que li contesten a aquesta zona on està RAC1, crits de pallissa, pallissa... Mare meva.
1: Sí, sí, és com si ho tinguessin molt, sí, sí. Molt endins.
0: Mira, abans ho deia, eh? Abans ho deia, que realment m'havia semblat un clima cada vegada que havia vingut aquí prou tranquil. Bé, jo crec que el primer partit també va fer mal. 102-70. Corregint una mica el marcador del Barça. Minut i 11 per al final. Ha anotat el primer Brizuela. El fall al segon, ho celebra l'afició valenciana, De La Rea creuant pista. Entrarem a l'últim minut d'aquest segon partit de la final de l'ACB que us ha explicat RAC1 des del Roig Arena. La sèrie viatjarà a Barcelona amb empat a 1. El Barça ha aconseguit esgarrapar un partit. El primer va ser un partidàs, en el segon ha estat clarament superior. El València de Pedro Martínez, que ha imposat el seu ritme, ha imposat el seu joc, i el Barça, sobretot, no ho ha igualat des de l'excel·lent encert que va tenir en el primer partit. Anota Joel Parra. Ara caldrà veure a quan es resol aquesta final. Si el Barça és capaç de guanyar els dos partits a casa, si el València és capaç de fer-ho, o si n'hi ha un per cada un, i hem de tornar aquí dissabte que ve amb un potencial cinquè partit. També és veritat que ara mateix pot ser, tant de bo sigui així, en el bon sentit, evidentment, els últims minuts del València davant de la seva afició. I vull dir en el bon sentit perquè sigui el Barça qui guanya i no el València. Ara, bufandes al cel. Arnau Pedrós, que encara li diu alguna cosa a Darío Brizuela. Va, noi, posa la pilota en joc, per l'amor de Déu. 16 segons per al final. 102-72. Ho celebren els aficionats valencians amb aquestes banderoles que el Club Taronja ha habilitat. Bufandes amunt, 4 segons. El Barça que llançarà l'últim triple per mitjà de Joel Parra i que l'anotarà. És un triple, tot sigui dit. Acaba el segon partit. 102 València, 75 Barça, sèrie empatada. Ara la final viatja al Palau Blaugrana. Propera cita, dilluns al vespre, Barça-València. Els equips donant-se la mà al mig de la pista del Roig Arena, Pedrol.
1: Sí, cares llargues dels jugadors del Barça, cap cos. En canvi, com es podeu imaginar, doncs els rostres són molt més alegres al València. L'afició que ho celebra s'aixeca, fa volar bufandes, banderes. El Barça que ha acabat amb un parcial a la segona part de 57 València, 27 al Barça, 4 de 22 en triples, molt menys encertat que el primer partit. En canvi, el València ha mantingut l'encert, de fet, ha fet els mateixos punts o similars del primer partit. Aleshores, doncs, el Barça que s'ha quedat a mitges en aquest partit, a veure ara com aniran venint els jugadors, a veure com es recuperen d'aquesta derrota. Serà interessant. El Barça, els jugadors del Barça que aplaudeixen ara el centenar d'aficionats que els han vingut a animar en aquest Roig Arena, aplaudeixen també els jugadors del Barça i ara enfilen el camí de vestidors amb cares llargues, com us podeu imaginar. Miles Gale, ara ningú vol parlar, Thomas Satoransky, Billy no vol parlar tampoc, evidentment, doncs poques ganes de parlar. Jo, evidentment, doncs els jugadors que ja han enfilat camí de vestidors, cares llarguíssimes, el Barça ja és a vestidors i amb ells també Xavi Pasqual.
2: Doncs el Barça que ha perdut i de manera clara 102-75, de fet en zona mixta, i també a la sala de premsa sentirem les explicacions ja amb més calma de Xavi Pasqual i dels jugadors. Vaja, amb més calma i sense menys calma sentirem les explicacions dels jugadors del Barça i de l'entrenador després d'aquesta derrota de 27 punts amb l'Albert Pedrol. 11 minuts i les 10. Sí, això de l'esport ja ho diem, Dani, que el millor de tot és que no sabem què passarà, perquè sí, no? Venim d'un espectacle com mai havíem vist, jo crec, aquesta temporada, en el primer partit al Roig Arena, i avui el Barça ha estat molt diferent aquell.
0: Com mai havíem vist en unes finals, fins i tot. I sí que és veritat que és el que deia el Colo. Després d'un 0-1, i per bé que en el Tiam hi és així la professionalitat i el nivell de la veterania i l'experiència de la plantilla del Barça, inconscientment sempre hi ha una punta, no hi ha aquesta urgència perquè ja s'ha esgarrapat un partit, no hi ha aquesta tensió, aquesta necessitat imperiosa, i segurament això també ha passat avui, més enllà del desgast físic, i que realment avui no hi ha hagut l'encert que hi ha hagut des del triple com hi va ser l'altre dia. Per tant, cada partit en unes finals, en un play-off, i també és el valor que té aquest tipus de competició, aquest format de competició, és un món absolut. Per tant, veurem quin món ens depara el tercer partit al Palau Blaugrana.
1: I perdoneu, un petit detall, Xavi Pasqual, quan encarava el túnel de vestidors, s'ha encarat amb el mateix aficionat que nosaltres, doncs ens ha increpat pel fet de ser un mitjà de Catalunya. S'hi ha encarat una estona, al final la cosa no ha arribat, la sang no ha arribat al riu perquè s'ha endut a Xavi Pasqual, però vaja, a Xavi Pasqual hem sentit dient-li que era un maleducat directament aquest aficionat, que primer s'ha increpat a nosaltres i després ha increpat a Xavi Pasqual.
0: Ah, està bé. O sigui que a més també l'home no està content amb la victòria, que ha d'anar increpant també l'entrenador del Barça, pel mateix motiu.
1: Sí, també és, ja t'ho dic així també, no sé si és un aficionat habitual del Roig Arena, però ens ha dit diversos treballadors del València que tranquils, que no li féssim cas.
0: No, sí, clar, doncs que el controlin també una mica.
1: Sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: En tot cas, acaba el partit, doncs mira, tant de bo que Xavi Pasqual el que pugui fer és, des del bàsquet, que és el que ens agrada, i no des de la mala educació, doncs signar una victòria o dues, tant de bo, al Palau Blaugrana a partir de dilluns.
2: Sí, perquè el que ha passat avui, evidentment, no hauria de tenir influència en el que passi dilluns, o sí que entre el que vam veure dijous i el que vam veure dissabte, Colo, en treus alguna conclusió d'aquests dos partits a València?
3: Al final és anar sumant. La mentalitat dels jugadors això és anar a sumar 3, i el que era important era tornar a València amb el factor pista, i això ho ha aconseguit. Ara veurem la força del Palau Blaugrana, i conec gent que no ha anat tota la temporada i ha tret entrades pel tercer i quart partit perquè, home, és la final i aquí sí que hi ha el títol en joc. Sé que tindrem un ambient molt maco i sabem la força del Palau. La sensació des del primer moment sempre ha estat que té més qualitat al València, però per qualitat individual i jugadors que en qualsevol moment poden canviar el signe d'un partit. Sabem que el Barça és molt perillós i, a més, ara el que ha de fer és aprofitar el factor pista per tancar aquesta etapa de forma rodona i que a sobre seria treure una dosi de pressió enorme als que vinguin després.
2: I tant. Col·la dimarts, dilluns, perdó, no dimarts, dilluns més.
3: Si
2: dilluns,
3: vols, dimarts també.
2: Dimarts, no, dimarts rebella, deixaré que tiris petards o el que vulguis. Dilluns i dimecres, aquest sí que ha segut, 8 del vespre, RAC1, el tercer quart partit al Palau Blaugrana, i veurem si dissabte en tenim un cinquè una altra vegada al Roig Arena, que no ho descartaria ni molt almenys. Col·lo, gràcies. Fins la propera.
3: Fins la pròxima.
2: Pendents amb el Pedrol i amb el Dani Aguilar, de protagonistes des del Roig Arena. Farem una última actualització amb el Josep Moragas. O de Josep, bona nit.
5: Bona nit.
2: Espera, ara sí que et sentim, Josep. Bona nit.
6: Ara sí, bona nit.
2: Per on comencem?
6: Que a Suïssa està tot a punt perquè s'inicin les converses a pau entre Iran i Estats Units. Totes dues delegacions ja han arribat i ho fan enmig de molta incertesa i tensió. Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz aquesta tarda, després que Israel hagi incomplert l'alto al foc al Líban. L'exèrcit hebreu ha matat 32 persones avui, malgrat que hi havia un pacte vigent. Iran ho ha interpretat com una violació de l'acord que tenien i, per tant, ha tancat l'estret amb pany i forrellat. Fa només uns minuts Donald Trump ha assegurat, a més, que no hi haurà peatges a l'estret durant els 60 dies que durarà l'alto al foc, sempre, però, que els Estats Units no vulguin imposar un peatge. Per cert, que l'exèrcit d'Israel ha confirmat haver matat un periodista d'Al Jazeera a la franja de Gaza, afirmant que era un terrorista de Hamas, això sense aportar cap prova. Des del mitjà Al Jazeera ja han condemnat aquest assassinat d'Israel. Mentrestant, creix el conflicte diplomàtic entre Itàlia i els Estats Units, encara que al principi de la presidència de Trump semblava que hi havia bona sintonia amb Meloni, ara ja es tiren els plats pel cap. Això després que el president nord-americà assegurés que la primera ministra italiana li va suplicar fer-se una foto junts després d'una reunió del G7. Meloni ho va negar de totes, doncs bé, fa també unes hores Trump ha insistit que la popularitat de la líder italiana és baixa i que per això li va insistir ella per fer-se repetides fotos amb ells. Meloni, per la seva banda, ha respost ràpidament al president Trump a través de Facebook. La presidenta d'Itàlia ha dit que la seva popularitat no és cosa del president dels Estats Units i que l'amistat que mantenia amb ell li ha costat part de la seva credibilitat. També ha demanat que pari d'atacar-la constantment.
2: Gràcies, Josep. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 5 minuts i les 10. Com són aquests primers 22 minuts de l'Almeria-Màlaga per pujar a primera, Pau?
4: Doncs arribem, com deies, tot just a la quota de la primera meitat del partit. De moment, amb resultat de 0-0. I no és perquè no hi hagi hagut ocasions, perquè el Màlaga, Xupi, ha tornat a tenir una altra no tan clara com la del minut 2, però on també podria haver obert la llauna pel seu equip, i l'Almeria també n'ha tingut un parell. Això sí, de moment, el resultat que no es mou, 0-0 amb aquest marcador. Marxaríem a la pròrroga i, en cas de persistir l'empat, seria l'Almeria l'equip que pujaria a primera divisió.
2: El Mundial d'aquí a 5 minuts arrenca l'Alemanya Costa d'Ivori. Bon partit. Aquest cobra la jornada en aquest grup F. Espera, que el tinc aquí. Estic dient de memòria. No? El grup F era dels Països Baixos. El grup E, aquesta segona jornada del grup E, després de la golejada d'Alemanya contra Curaçao a la primera jornada i de la victòria també. Compte, eh? En Rocco cridant, eh? Rocco Steinhauser, sempre, sense saludar-lo ni res, és així. Vull dir, no, és imprevisible. Ara de seguida s'asseu davant d'un micròfon. És que ara no sabia d'on em venia.
3: No.
2: A més, no portava els casos en aquest moment i ara pensava que l'Aguilar havia embogit des del Roig Arena.
0: Estava flipant, dic, però ara d'on baixa això, ara?
7: És tímid, no? Perquè canta, obre la porta...
2: Ara, perquè ell necessita...
7: Marxa.
2: Ara es posarà l'americana per actuar com cal. Aquest Alemanya Costa d'Ivori. El que, mira, podem repassar són les alineacions del partit d'avui, d'aquest segon partit de la jornada de dissabte del Mundial.
8: Nima Automoció patrocina aquest espai.
2: L'11 de la selecció alemanya, Albert.
7: Doncs calcat a l'11, no fa canvis, després de guanyar 7-1 a Curaçao. Avui repeteix 11 Nagelsmann, amb Neuer a la porteria, 4 defenses, Kimmich, Tah, Schlotterbeck i Braun en defensa, Enmetsche i Pavlovic al doble pivot, amb Sané, Musiala i Wirtz a les mitges puntes i al davant, Kai Havertz.
2: I quin 11 treu Costa d'Ivori?
7: Doncs fa 5 canvis, tot i que va guanyar la primera jornada, va derrotar 1-0 l'Equador, doncs fa 5 canvis Faé, amb Fofana sota pals, espera que tinc aquí l'11, Fofana sota pals, Singo, Kosunu, Agbadu i Conan al darrere, amb Sangaré, Frank Kessié, l'ex del Barça, i Ulaí al mig del camp, i al davant Amat Diallo per la dreta, Diomandé per l'esquerra i el davanter és Boni.
5: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
2: L'àrbitre de Paraguai en aquest partit entre Alemanya i Costa d'Ivori.
7: Juan Gabriel Benítez, del Paraguai, i al VAR un uruguaià, Antonio García. Avui els protagonistes, els àrbitres que han de xiular aquest partit.
2: Hola, Carlos Martínez, bona nit.
9: Hola, bona nit.
2: Tu ets un tio, com s'ha de ser, que se viste por los pies, que diria aquell, endreçat, que espera que el saludin per dir la seva d'aquest Alemanya Costa d'Ivori.
9: Sí, jo, bueno, així m'heu educat aquí a RAC1, no?
2: Correcte.
9: Jo crec que entre el Jaume i tu heu aconseguit que sigui una persona normal quan vinc.
2: Som gent educada, que quan et saluden, llavors dius hola, què tal? Tot i que estàs encantat de poder compartir transmissió amb Rocco Steinhauser. És una experiència que segurament no pensaves que viuries.
9: No, jo ja et vaig dir ahir per WhatsApp que bueno, m'esteu fent viure experiències top en aquest Mundial, o durant aquest darrer any, sobretot, també.
2: Tenim ganes de veure Diomandé una altra vegada, evidentment, sí. Que són dels noms de la temporada i del Mundial. Només en portem una jornada, però ja que va deixar cosetes de dir compte, a veure on el veurem la temporada que ve.
9: Sí, jo recordo, sobre Diomandé, recordo una entrevista a Borja Jiménez, que era l'entrenador que tenia el Leganés, que parlava del dia que el va veure, no? De dir, escolta, hem portat un nano que ve d'allà i tal, i el va veure en un partit amb el filial, i la va rebentar fortíssim contra el primer equip. I recordo que Borja estàvem parlant de que anés entrenant amb ells ja, que aquella setmana la fes amb ells, i li va haver de dir a l'entrenador del filial que el canviés, perquè els jugadors del primer equip ja anaven bojos darrere d'ell per donar-li alguna carícia, no? I jo crec que la progressió que ha tingut aquest noi és estratosfèrica. Crec que té un talent individual molt per sobre de la mitja, sobretot en una posició on cada vegada hi ha menys especialistes, acompanyat també d'un perfil físic que l'ajuda moltíssim en això, i per això el fa destacar tant, no? Perquè és d'aquests jugadors que no només és molt bo, sinó que a més és diferent, i que de cada cop hi ha menys del perfil aquest d'extrem desequilibrant. I ja dic, jo crec que és un noi que és, evidentment, haurà d'anar acompanyat d'un bon paper de la seva selecció, però pot ser una de les sensacions del Mundial.
2: Bon grup aquest, perquè hi tenim també aquest Equador, que l'altre dia la derrota Costa d'Ivori, després Curaçao, que és la convidada, però que hi ha tres equips que en teoria haurien de passar, jo crec que per anar bé els setzens de final.
9: Jo crec que sí, que són... O sigui, pensem que el tercer, com a mínim, hauria de fer tres punts. Jo crec que acabarà passant, no? Però veurem, perquè jo tinc clar que els tercers amb quatre passen, amb 3 dependrà de gols...
7: Has de golejar, exacte. O aconseguir un bon balanç
9: exacte.
7: De gols, no?
9: Exacte.
7: I amb Curaçao, home, és una garantia, a
9: sí,
7: priori.
9: Sí, però... A veure, jo aquí tinc una petita divergència, eh? O sigui, jo crec que Curaçao ni és una selecció per poder competir amb aquestes 3 que té el grup, però tampoc és una cosa tan, enteneu-me, dolenta com per encaixar 3 golejades de carrer, eh? Mm. Potser m'equivoco, però jo és la sensació que tinc. Però és veritat que sí, que és la... És la ventafocs del grup.
2: Hola, Rocco Steinhauser, doncs bona nit.
10: Estic pensant...
2: Bona nit, primer de tot. No has sentit en Carlos, igualment. Que ha dit que una mica d'educació...
10: Ets nou.
2: d'ara, d'ahir.
9: Avui.
2: Nou d'ahir. Ara no, si escoltes
10: que,
2: més, Rocco.
10: Puig... No, perdona, que jo el cap de setmana desconnecto completament. Que ha començat el partit ja?
2: Sí, estat...
10: I com és que no tenim la 2CAT aquí col·locada?
2: Has estat a Curaçao, tu, o no?
10: No he estat, però m'agradaria anar, perquè són llocs que són, ha de ser, són molt, molt tropicals i tu passes molt bé allà. Perquè hi ha molta varietat de fruites, hi ha molta varietat de vegetacions, està molt bé. No, doncs, escolta'm, el partit acaba de començar 0-0, són 2 minuts que porta ja d'inici de partit, fa un sol allà fer una calor, companys, jo crec que allà patirem, perquè aquests alemanys no estan acostumats a tant de sol.
2: Quants partits has vist del Mundial?
10: Home, perdona, vaig passar l'Eurocopa amb vosaltres.
2: No, del Mundial, d'aquest Mundial.
10: Del Mundial, vaig veure l'Espanya... Amb qui va jugar Espanya? Amb Cap Verd. I va ser un desastre. Va ser un desastre.
9: I en vas tenir prou, no?
10: Vaig veure l'Alemanya a la part final, els gols, perquè com, em van trucar, em dir, escolta, els alemanys estan fotent una golejada brutal. Total, que al final m'hi vaig posar. Però aquesta no sé, no les tinc totes, en aquest partit. Tu estàs confiat?
9: Jo crec que és més partit trampa del que sembla.
10: Clar, és que aquest és el tema.
0: Mira, espera, que ens demana... Posa't casco, sembla que comencis avui, Rocco. Ens demana pas en Pedrol, el teu amic Pedrol, des de València. Pedrol.
10: Home, Pedrol, com estàs, guapo?
11: Molt bé, Rocco, ara parlem després. Surjo del parc a la zona mixta després de la derrota en el segon partit del Barça contra València.
12: No és un partit que esperàvem que fos així. Sabíem que era diferent a... Al primero sabíamos que ellos iban a salir con mucha más intensidad, pero bueno, creo que al final es 1-1 en la serie. Ellos han estado muy acertados, nosotros no. El primer partido fue al revés, así que te digo, recuperarnos, y ya tenemos dos partidos en casa con nuestra afición y es lo más importante.
13: ¿El equipo lo ves para poder igualar esa diferencia física que hoy ha sido una de las claves del partido, Joel?
12: Sí, claro que sí. Creo que lo hemos demostrado el primer partido aquí. Ya te digo, ellos son un gran equipo que juegan con mucha intensidad, pero bueno, veníamos aquí con el objetivo de ganar los dos partidos. Hemos ganado uno, les hemos quitado el factor cancha, así ya te digo, el equipo está muy mentalizado, muy concentrado, que hoy ha sido pues un muy mal partido, que han habido muchas cosas, muchos errores, ¿no? Que no solíamos a hacer durante estos playoffs. Así ya te digo, tenemos ahora dos partidos en casa con nuestra afición. Esperemos que el Palau sea una olla a presión, porque los necesitamos, como hemos tenido nosotros aquí en el Rocha Arena. Así que ya te digo, ahora ir a Barcelona esta noche, descansar lo máximo posible, recuperarnos, porque tenemos dos batallas delante.
11: Joel, en directe a RAC1, la derrota simplement és un número? Us poseu 1-1 o tal com ha estat ha deixat tocat anímicament el vestidor?
12: No, ja et dic, al final són uns play-offs, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1, ja et dic, crec que al final el millor que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que ja et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
11: Joel, a la segona meitat heu encaixat prop de 60 punts, el Barça ha tingut un problema defensiu a la segona meitat, heu vist, per exemple, com si la feina ja hagués estat feta, no?, el primer partit, de fer la primera victòria, d'aconseguir la primera victòria, en canvi, en aquest partit potser ja us heu relaxat una miqueta o heu donat per bo el fet d'haver robat el factor pista a favor o no té res a veure?
12: No, gens ni mica. Com t'he dit, veníem amb l'objectiu de guanyar els dos partits. Sabem que era molt complicat, però amb l'objectiu de guanyar els dos partits. Ja et dic, o sigui que potser els últims minuts de l'últim quart doncs ja ens doncs havia fet ja algunes rotacions per poder estar més descansats el dilluns, però veníem amb l'objectiu de mantenir de fer el 0-2. Ja et dic... Tinc que dir que el Palau el dilluns i el dimecres sigui una olla a pressió perquè ens necessitem i tenim l'oportunitat de guanyar un títol davant de la nostra gent, que és el més important.
11: Gràcies, Joel. Doncs les paraules...
0: I surt Xavi Pasqual, mira, Pedrol, ja a la sala de premsa, a veure si podem sentir-lo.
14: Extraordinari, que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, i sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, amb les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador, amb diferències de la segona part entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat. Però sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en play-off, sempre quan guanyes, tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit, i bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
11: Hola, Xavi. En directe, Albert Pedrol, en directe aquí a RAC1. M'agradaria saber, potser és una pregunta molt òbvia, però a nivell de sensacions, amb quin cos et deixa aquesta derrota?
14: Bueno, és una derrota on hem jugat molt malament. No hem ficat de fora, tampoc no hem ficat de prop. També ens hem tornat a deixar tirs lliures. Hem de jugar millor a nivell ofensiu per estar sempre en partit contra València, i després, quan hem estat per sota el marcador, ja hem deixat de complir les normes defensives, hem anat tard a tot i el València, quan juga amb el marcador de favor, acostuma a ser molt efectiu, com ha passat avui, i ens han acabat passant per sobre. És part de play-off.
11: per l'aficionat del Barça que s'ha connectat a la temporada en aquests play-offs. Efectes pràctics, és una derrota, la sèrie està empatada a un. M'agradaria saber si veus el got mig buit per la derrota d'avui, el got mig ple per marxar al Palau amb el factor pista a favor. Gràcies, Xavi.
14: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada, és un escenari

0: d'aquesta manera, no, no hi ha una altra manera de mirar-ho. He portat una temporada complicada en aquest sentit, però avui clarament el València està molt superior i no és un dia de parlar d'àrbits ni res semblant, no? No estan molt superiors i res més. Però sí que és veritat que portem una temporada complicada en aquest sentit.
1: Xavi, jo volia preguntar-te per Marcos, què té que, i com el veus, perquè en 48 hores torneu a jugar.
0: Sí, ha fet un esguinç als primers minuts amb aquella penetració de línia de fons i ho hem intentat a la segona part però no podia. Per tant, no sé exactament, és un esguinç, crec que no serà un esguinç molt important, però clar, com tu dius, és 48 hores, anem a veure com evoluciona. Serà dubte fins a l'últim moment.
2: Xavi, perdona, l'última per part meva. Què està passant amb els primers quarts? Per què l'equip li costa tant començar? És veritat que els segons quarts doncs l'equip s'endolla, remunta, però què passa als primers quarts? Gràcies.
0: Bueno, estem entrant malament en aquesta sèrie, però no en tota la sèrie. En playoff hem entrat bastant bé en la majoria dels partits, però en aquest hem entrat malament. I sí, estem molt desencertats, la veritat. Amb penetracions, amb tirs oberts, amb poste baix, hem fallat, recordo una penetració del Kevin que era bàsquet fàcil, la lesió del Juani amb una penetració de bàsquet fàcil, un ganxo del Toco del centre que era un bàsquet fàcil, dos tirs oberts. Ens hem anat al descans amb quatre pèrdues només i al final acabem el partit amb més tirs de camp que València. No hem tingut pèrdua, però hem estat molt poc efectius. Pues això forma part. I l'altre dia, bàsicament, va ser, en el primer partit, va ser perquè ens vam deixar, crec que 5 tirs lliures en el primer quart. I això penalitza molt. Hem de revisar i hem de començar millor els partits. En aquesta sèrie ens està costant començar bé i pràcticament sempre jugar per darrere al marcador costa molt.
3: Com està el Satoranski?
0: Bueno, ja l'heu vist, està, ho ha intentat tot, però li falta. Està amb l'esquena, amb problemes d'esquena i ha intentat ajudar l'equip, però no ha acabat de sortir la cosa bé.
4: Xavi, si Ernest va ser a Catalunya Ràdio, hi ha una altra realitat, que és que el Palau té la possibilitat de, almenys, lluitar dos partits. Factor Palau, és un factor important, avui ho hem vist, això ha sigut una caldera, això dona molta energia sempre a l'equip local, en els rebots, en la lluita, per tant, això ha de ser un factor fort, el Palau ha de ser una altra vegada el Palau d'aquell 2014, no?
0: Sí, sens dubte, és el moment de fer-nos forts a casa, com deia abans, s'ha de mirar en positiu la situació, tenim un play-off, com si fos un play-off a tres partits, amb dos partits a casa i els dos són consecutius, millor impossible, i el Palau ha de ser aquell Palau de les grans ocasions, ple, que ens ajudi molt, sempre el públic ajuda molt a l'equip local, com ha passat avui, i a trobar aquella energia especial en moments complicats, i estem convençuts de que així serà.
3: Molt bé.
0: Sí? Gràcies.
2: Xavi Pascual, que veu el got mig ple, tot i aquesta derrota, diu que l'escenari és immillorable, se'n va anar al Palau Blaugrana amb aquesta sèrie empatada a un, fa una crida al Palau perquè dilluns sigui el Palau de les grans ocasions. També s'ha referit un moment als àrbitres, diu que avui, evidentment, doncs, aquesta derrota no l'atribueix als àrbitres, però diu que sí que porten una temporada complicada amb el col·lectiu arbitral. Ha parlat també de Juani Marcos, d'aquest esquins que té, que no ha pogut jugar a la segona meitat, i per última ara li preguntàvem ja fora de micro com estava el Sato, com estava el Tomàs Satoranski, diu que té problemes a l'esquena i bàsicament ens deia que no està bé, l'únic que avui ha volgut ajudar a l'equip.
5: Doncs a les paraules de Xavi Pascual. Li vols dir alguna cosa, Pedrol?
6: No, sembla un funeral, jo. No estàs? Sembla un funeral.
5: Han perdut de tret, Rocco.
2: Rocco, tu saps que cada cop que ens veiem, tu i jo, és una festa.
6: És una festa, efectivament.
2: Avui la cosa ha anat... Avui no toca, però no dubtis ni un moment que quan ens veiem ens fotrem una abraçada d'aquestes que ens fem habitualment.
6: Estàs trist avui, no, o què?
2: Sí, però vaja, només saludar-te, a mi la nit ja m'ha millorat, saps què vull dir o no?
5: Li vols dir alguna cosa al Dani Aguilar, que també és el Roigeré, no?
6: No, bé, no? Que moltes salutacions. Cordials.
7: Moltes salutacions, fantàstic. Tranquil, tranquil, que el Pedrol al migdia amb l'entrecot a taula no estava tan trist, Rocco, per tant no pateixis.
2: Molt bé, no patiu tant.
8: hem d'agafar forces, perquè us he explicat que entre el Dani i jo qui fa la feina sóc jo, saps? El Dani s'intenta escapolir cada cop que pot.
5: Ai, au, Pedrol, un dia que et deixen sortir. Vinga, Pedrol, dilluns més, pendent de Pedro, escolta-li, si diu alguna cosa molt destacada...

0: demanes pas. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
2: Doncs el partit 0-0, eh? No marca ni un 0-0, gol, eh?
0: 0-0, sí, espera, que anava a acomiadar l'Aguilar. És que veig...
2: Portem 15 minuts, el partit.
0: No tens cap mena d'ordre.
2: No, no. I,
0: no veus l'escaleta que diu, ara acomiado Dani Aguilar.
2: Ah, no.
0: I després
2: no,
0: vas tu. Pensava... Aguilar, alguna cosa més des de València?
3: Res més, us deixo amb l'exhibició que... Ara us escolto. Ara us escolto atentament a tot el que heu d'explicar. Fins ara.
0: Fins ara. Me'n Cupido, veient tocant els botons.
2: Hòstia, el Cupido!
0: Tu que ets un tio de tele, que allò va tot llunat al minut.
2: El Cupido ha de tenir més punts d'Ibèria que ningú en aquesta ràdio. Perquè es passa tot el dia viatjant, volant d'aquí a allà, fent retransmissions. A saber la quantitat de punts que té d'Ibèria.
0: Vacances fins que en tinguis 80 anys fetes.
2: I tant. Doncs això, el partit per ara 0-0.
0: Però ha entretingut.
2: Sí, però ha començat el col·lapse. Que està la Glòria Serra, avui.
0: Sí.
2: Que feia temps que no la veia.
0: Sí?
2: Home, el Jordi i la Glòria van treballar junts.
0: Cada divendres ve el món, eh?
2: Sí, sí, però que no la veia per la tele, és a dir, que jo la veig i l'escolto a l'equip d'investigació fent les seves veus, però que no l'havia vist. Clar, no l'havia vist. Són bons amics, és molt bona companya la Glòria Serra. Es treballa molt a gust amb ella. Gent que ha treballat amb ella diu que és fantàstica.
0: Bon detall.
2: No, bon detall.
0: Bon detall que ens aportes. El partit 0-0, però entretingut, Carlos, en aquest inici, eh?
4: Sí, jo... Sí, perquè hi ha accions de perill pels dos costats. Alemanya ha tingut molt clara el cop de cap de Havertz. Costa d'Ivori no està completament tancada, és capaç de tenir la pilota. Diomandé, cada vegada que està rebent, és capaç de generar desequilibris. El que passa que encara li falta polir aquests últims metres i tal, com a jugador jove que és. I veurem ara la lesió de Schlotterberg, que en una acció de duel i tal, jo crec que el turmell s'ha rebrincat una miqueta i anava un pèl coix. Ara l'han tractat, a veure si pot continuar o no, però jo l'he vist un pèl coix, però anem a veure.
5: Antonio preparat, a la banda, Antonio Rüdiger.
2: Sí. Jo pateixo per Emerse Faé, eh?
5: Sí.
2: Home.
5: El tècnic de Costa d'Ivori.
2: Sí, perquè té les idees molt clares pel partit, eh? I a més a més té un parell de jugadors, com l'Amat Diallo, que, escolta, amb tu, que és del Manchester United, que déu-n'hi-do, eh?
5: És qui aquest va fer el perill, gol. Eh?
2: Sí, no, estàs amb mi o no?
4: Estic amb tu perquè, més que res, perquè els dos perills més grossos de Costa d'Ivori són els dos extrems, que són Amat Diallo i Diomandé, però...
0: Com has demanat, eh? Alguns, eh?
4: Sobretot avui que no juga Pepe, el jugador del Villarreal, que s'ha quedat a la banqueta, que també és un altre... jugador important en l'atac.
5: Com que Diallo va marcar el primer partit contra Ecuador, doncs segurament l'ha premiat avui el teu amic, el tècnic.
2: Com es diu el tècnic? Que no el tinc controlat, perdoneu, però és que...
0: Nagelsmann.
2: No, el tècnic no, el tècnic de so.
0: Ah, el tècnic de so. Víctor Valero.
2: Víctor, busca'm músiques alemanyes,
0: ara
2: alemany i tot això, perquè està el partit de 0-0 i si no comencem a posar una mica de música alemanya no els donarem sort a aquesta gent.
0: També tenim una Almeria-Màlaga, s'estan jugant pujar a primera, poca broma. S'estan jugant pujar a primera, de moment, què, Pau?
1: Un apassionant 0-0 entre Almeria i Màlaga, a punt d'arribar al 45 de partit, veurem el que s'afegirà, perquè hi ha hagut també pausa d'hidratació, per tant, suposo que la cosa s'enfilarà cap als 3-4 minutets, però se li està posant una cara de 0-0 en aquest partit, espectacular.
0: Recordem que amb empat a final de la pròrroga puja l'Almeria cap a primera divisió i una ocasió de l'Alemanya, ara, Albert.
5: Musiala, el xut des de la frontal.
2: Ai.
5: Ajustant el pal, surt fora, però estic veient a Musiala més finet que amb el Bayern a la Champions. L'estic veient amb aquesta... amb moviments, amb acceleracions, i ja ha creat un parell d'accions ofensives, d'oportunitats, i pot ser un dels perills del conjunt alemany, que, com deia el Carlos, ja n'ha tingut una, la rematada de Havertz amb el cap, que potser li ha faltat buscar més el pal, la rematada un pèl centrada que ha pogut treure el porter Fofana, i aquest xut de Musiala fregant el pal.
2: Sí, completament d'acord. No. Sabem la temperatura, no tenim ningú allà, no?
5: 23 graus. A Toronto no és dels estadis més grans, capacitat per uns 45.000 espectadors, 23 graus i
2: no, home, fa sol. 23 però... encara.
5: Sí, home, és encara. Una temperatura ideal, 23
2: no graus. No tenen onada de calor com tenim nosaltres, vaja. No
0: però fan pausa d'hidratació igualment,
2: sí.
0: Perquè la paguen.
2: Ah!
0: Pausa publicitària.
4: Això t'anava a dir.
0: S'ha incorporat al món del futbol la pausa publicitària, Rocco.
2: Fixa't.
5: Mira, queden 3 minuts, per la... 3-4 minuts per la pausa.
0: Volvemos en 3 minutos.
2: Ah, però llavors quants minuts s'aturen?
5: 3
0: minuts. 3 volvemos minuts. En 3 sí. minuts.
2: Ostres, volvemos en...
5: I després s'afegeix, quan arribes al 45, 3 minuts extra.
2: Ah, fixa't. No el tenia controlat, això.
0: Veus?
4: He de dir que els entrenadors amb això... almenys els que jo conec estan encantadíssims.
2: Per què?
4: Perquè et permet corregir en directe. Sí, és a dir, tu habitualment, sí, sí, si no t'has d'esperar el descans, excepte el jugador que tens més a prover, jo que si estàs aquí en aquesta banda, tens el lateral dret, aquest sí que el pots corregir, però a l'extrema esquerra no. I d'aquesta manera, jo crec que pots corregir coses i t'evites aquestes coses que hem vist de tiro al porter a terra per parar el partit i poder reformular-ho tot. Que ho hem
5: fas
4: vist.
5: Un temps mort.
4: Exacte.
5: Sí.
2: Podem posar un moment la Glòria Serra, perquè diu,
5: Glòria Serra.
2: A veure què diu, estan comentant una cosa. Posa TV3, sisplau, Víctor. A veure, el Víctor avui anirà marejat.
5: Què vols que comenti, Glòria Serra?
2: No, perquè, home, recorda, Glòria Serra té una de les frases mítiques de la història de la televisió. Li pregunten, com t'agraden els ous a tu? Diu, a mi amb totes les formes. Pues, vale? En un programa de Movistar. La pobra estava que es volia morir. Ara, posa-la. A veure què diu.
6: Menys.
7: No, tu molt més.
6: Sí. Doncs, parada, no dormia. Vaig agafar un insomni, no dormia.
2: Veus? Problemes de la Glòria.
6: I llavors em vaig començar per relaxar-me, a veure molts vídeos, sobretot molt llunyans, de Xina i de Corea, i no sé què, de cuina. Llavors,
2: ui,
6: això va acabar...
2: Està entrant en un terreny. Quan comences a no dormir bé i comença a veure vídeos de cuina, llavors és que hem de rescatar la Glòria Serra urgentment, eh?
5: Teletienda i compres màquines per fer gimnàsia que
2: exacte,
5: després no les fas servir.
2: I compres compulsives a l'Express. Atenció, què passa?
5: El xut d'Alemanya!
2: Ui, busca
5: un defensa corna! Era en Metge, un dels mig centres que ha provat el xut, hi ha hagut un rebot i serà corna a favor del conjunt alemany, que van passant els minuts, Carlos, i cada vegada
4: sí.
5: Va agafant més la possessió, més el domini, i ja ha tingut tres oportunitats prou clares.
4: Sí, sí, jo crec que Alemanya, a mesura que està avançant el partit...
2: Ja està veient el joc
4: sí,
2: una mica...
4: Està, ho està veient més clar, cada vegada comença a generar més desequilibris, i és veritat que amb aquesta estructura que fa Nagelsmann en atac, de que deixa pràcticament tres centrals amb Kimmich tancant, Pavlovic pràcticament com a únic pivot, i després et fica...
5: Compte la rematada, serà gol o serà falta el porter? Gol!
8: Gol!
5: No, falta. L'àrbitre no sabia què xiular.
2: Ha mirat l'assistent,
5: i al cap d'un parell de segons ha assenyalat cap al centre, però jo crec que assenyalava la falta i cap a la banda, que era a favor la falta.
2: L'àrbitre li està dient...
5: Mou el cap Bombardó, com a bon àrbitre sí. Català.
2: Sí, falta el porter. Sí. Deixa'm que ho aclareixo jo, diu.
9: No, no t'ho sembla, tu, Carlos?
5: A veure...
2: Espera, a veure...
5: Home, ja, ara sí,
4: en aquesta repetició sí.
5: És una rematada al cap dins de l'àrea petita,
2: gol, eh?
5: En què Pavlovic li posa el braç per davant al porter, impedeix que pugui saltar bé el porter, i es posa les mans al cap Pavlovic, però sí, jo
2: crec que... Què fas per terra? Puig tota l'estona.
9: Ha caigut aigua.
2: Però... És que portes un 3/4 d'hora netejant el
9: doncs
2: terra.
9: Això encara jo no ho havia experimentat en aquest nou estudi. De molt millor netejar aquest estudi d'aigua que no pas el de la planta 15. Fins i tot la taula. Perquè la taula,
2: sí, la taula és petita, eh?
9: La taula et permet expulsar l'aigua cap al terra.
5: Oh. Si és cafè, també.
9: No es fa aquí un vessal, sinó
2: un vessal.
9: Amb el paper pots expulsar l'aigua cap al terra i després el terra és de bon netejar.
2: I no trobes que et falta espai, allà?
9: Absorbeix bé.
2: I el sí, tema de les...
9: Això, tenim la tauleta aquí.
2: Sí, la va demanar el Basté. La va demanar el Basté.
9: L'hospital.
2: No.
5: Mira, Rocco, la pausa.
2: La pausa. A veure, atenció.
5: Sí.
2: La pausa.
5: No? Ah, no. Mira, és que hi havia uns jugadors que anaven cap a la banqueta i l'àrbitre els ha dit, no aneu cap a la banqueta, encara no he xiulat la pausa d'hidratació, que normalment arriba al 22:30.
2: Ja volen descansar.
5: I l'àrbitre li està dient, no aneu cap a la banqueta, no he assenyalat res, no he dit que encara...
9: I aniran d'aquí 10 segons.
5: Sí, segurament.
2: Està ple d'aficionats de Costa Ivori, eh? Es nota de seguida, eh? Veu de seguida que són ells.
5: Doncs el porter, escolta, ha rebut un bon cop, almenys es queixava.
2: Sí.
9: Descansa els Jocs Mediterranis, Pau.
1: Sí, 0-0, finalment. Sorpresa majúscula. No, 0-0 a l'Almeria-Màlaga. Més enllà d'aquelles tres primeres ocasions que les podem comptar, perquè han sigut això, tres ocasions, dues per al Màlaga i una per l'Almeria, ha acabat amb empat a 0. Aquesta segona meitat de la primera meitat, de la primera part, que ha sigut molt, molt pausada i que pràcticament no hi ha hagut cap ocasió. Els equips que ja van contemporitzant, perquè com més s'acosta al minut 90, doncs més es poden penalitzar les errades.
9: Anem a buscar la màgia de Panini. A veure, aquesta col·lecció de cromos oficials del Mundial 2026 de Panini. Demà m'ha dit en Pintanel que va al mercat de Sant Antoni.
5: Ah, sí?
2: Ui, demà, jo vaig... Escolta'm, és una bogeria
9: si
2: del mercat de Sant Antoni.
9: Si voleu Pintanel, demà és un bon dia.
2: Oh. És que una gentada, per una gentada...
9: Tu no has fet mai cap col·lecció de res?
2: Sí, fa molts anys. Feia col·lecció del Mundial 82.
9: De veritat.
5: Jo era
9: fa
5: molts anys,
9: de veritat,
5: sí.
9: Però...
5: Fa molts anys.
2: Amb els iogurts Yoplait, recordes el mercat? marca Yoplait. I ara desapareguda.
9: No
2: existeix, no, va plegar, no sé què van passar, no sé. Oh, ara el Pau ens ho mira. Jo feia col·lecció dels jugadors i posava el naranjito i tot allò.
9: És que abans amb els iogurts donaven cromos.
2: Clar,
9: abans, clar. De sèries de tele també.
2: Sí, donaven cromos. La veja malla.
9: No donen res.
2: Escolta, són garrepes les empreses aquestes, de veritat.
9: Sort de Panini, que tenim aquí la col·lecció més gran de la història dels mundials, amb les 48 seleccions, amb l'últim cromo de Messi mundialista, en principi, amb l'últim cromo de Cristiano mundialista, amb el primer de Lamine Yamal. A veure qui tenim per aquí. Mira, tenim Antonis, aquest jugador de Curaçao. Aquí tenim Rieder, suís. Mujarrami, jugador d'Iran.
2: Mare meva.
9: De Bas, de la selecció belga.
1: Bons cromos.
9: Kallström, suec. I aquest m'agrada molt, l'escut d'Escòcia, de la selecció escocesa.
4: T'ha salvat el sobre, perquè portaves un drama d'equip.
2: Estan a la mitja part, el partit Alemanya-Costa d'Ivori.
9: Estan fent la pausa d'hidratació. La màgia de Panini. Esperant Schengeli a la zona mixta del Roig Arena, no, Pedrol?
7: Sí. He sentit ara Naranjito, m'he posat els auriculars. Gran mascota. Naranjito Pro.
9: Quants anys faltava perquè nasquessis quan va aparèixer Naranjito, Pedrol?
7: Doncs uns quants. Jo és que sóc com el Dani, sóc més de lletres. Si he de començar a fer càlculs matemàtics, tindríem un problema.
9: Amb uns quants, què vol dir?
2: I tu te'n recordes del Pepe de Rosa?
9: Pepe de Rosa, sí, home.
2: El cantant. Va fer una sevillana del Mundial. L'any 82, us en recordeu? Ara el Víctor ens ho buscarà.
9: La tens,
2: Víctor?
9: Sevillana al Mundial, Pepe de Rosa.
2: Ah, Pepe de Rosa, Mundial 82. Ah. Escolta'm, fantàstic, perquè anava descrivint cada país i el seu equip i què és lo que tenia que fer per derrotar-los. Mm. Ho trobàveu meravellós.
9: Àngel Llàcer, ara, amb el Jordi González.
2: Ah, sí, l'Àngel Llàcer.
7: Mira,
2: sí,
7: Xavi.
9: I Glòria Serra.
2: Perquè Xavi presenta surt programa TV3 i també Antena Xavi? 3, eh?
9: Mira, ara, que surt Toko Schengelia. Sí, sí, et sento, Pedrol.
7: Perfecte. A veure, surt el Toko Schengelia.
2: Mare meva, fumarà, això.
7: Ara, d'aquí uns segons, podrem parlar amb el Toko Schengelia.
2: Mare meva.
7: Un dels jugadors més importants del Barça. Toko, en directo a RAC1, primero todo, ¿qué cuerpo te deja esta derrota?
8: ¿Cómo que qué cuerpo? No entiendo.
7: ¿Qué sensaciones?
8: Vale, bueno, después de una pérdida, sensaciones son siempre no buenas, pero no hay tiempo para llorar ahora. Sabemos que es una serie muy larga y son uno contra uno y vamos a olvidar este partido cuando antes posible y mejorar las cosas que no hemos hecho bien este partido y vamos a Barcelona para jugar dos partidos.
7: Para la gente que no acaba de entender, ¿por qué ha cambiado tanto el primer partido respecto del segundo? ¿Qué le dirías a esa gente?
8: ¿Quién es esa gente?
7: El aficionado que vio el primer partido, que ha visto el segundo y ha visto pues una victoria más amplia, de una victoria de Valencia y una victoria también amplia. ¿Qué se le dice a esa gente?
8: Sí, como he dicho, son series muy largas y no va a ser todos los partidos igualados, los mismos partidos, no va a ser. Han reaccionado ellos, hemos hecho también algunos cambios y vamos a hacer otros cambios para el partido que viene y nada.
7: A veure, ens obrim una miqueta més, que estem aquí tots apilotonats.
10: El mensaje tanto de Joel Parra antes como de Xavi Pascual ha sido de que el equipo regresa a Barcelona con un 1-1 y que hay dos batallas en casa, que podía ser un objetivo, ¿no?, que había en este inicio de la final. No sé si tú compartes la misma opinión.
8: Sí, coincido con ellos 100%, y como he dicho, ahora mismo es una sensación no es buena. Hemos perdido un partido de final, pero es 1-1. Y vamos a jugar los siguientes dos partidos en Palau y tenemos que jugar con mucha confianza, cabezas altas. Sabemos que nuestra gente va a estar ahí apoyando. Palau va a ser increíble y vamos a ir con mucha positividad.
11: Toko, Pedro Martínez es un entrenador muy, muy reflexivo, que mide muy bien sus palabras. Le hemos preguntado si este título se iba a ganar en ataque o en defensa. Él no piensa en el título, piensa en el próximo partido, igual que ustedes, pero nos ha sorprendido cuando en la última intervención en su rueda de prensa ha dicho que para él el Barça es el favorito, porque tiene la posibilidad de jugar en casa, tiene el factor pista y allí es muy difícil ganar. ¿Qué piensa Toko Shangilia?
8: No voy a comentar lo que hablan los entrenadores de otro equipo. Con todo el respeto que tengo con Pedro, no, para nosotros no podemos prestar mucha atención a lo que se dice en la prensa. Da igual si es un entrenador o un jugador, nosotros vamos a ir para el siguiente 40 minutos y no te puedo decir ningún comentario sobre lo que ha dicho Pedro. ¿Qué ha sorprendido?
11: Sí, que dijera eso, sí, sí.
8: ¿Que dijera quién? ¿Yo o él?
11: Él. Gràcies.
12: En tot cas, sí, el ritmo de juego, en todo caso, aunque ganarais el primer...
9: Tenim gol al Mundial, Albert.
5: Gol de Costa d'Ivori, marca Frank Kessié, el capità, l'ex del Barça, amb una rematada a la frontal de l'àrea petita, el desequilibri com havia de ser, com tot el partit ho està buscant a Costa d'Ivori. Diomandé a l'extrema esquerra es fa una autopassada, arriba a la línia de fons, posa la centrada i hi ha una primera rematada que salva un defensa alemany a l'àrea petita, però la segona rematada absolutament sol. Frank Kessié supera Neuer i fa el primer. S'avança el conjunt africà, marca Costa d'Ivori el 32 de la primera, Alemanya 0, Costa d'Ivori 1.
13: I han fotut un gol al Manuelito, eh?
9: Sí, en Neuer, primer gol que va, segon gol del Mundial, primer d'avui, sí, sí. L'ha enganxat bé de primeres aquí, que sí, un cop així, un girat una mica el turmell, pam, cap a dins.
4: Jo crec que ha sigut més un tema d'intuïció que de gest tècnic gairebé, perquè és més intuir la trajectòria que podia tenir la pelota i tocar-la, però jo crec que és d'aquelles que li ha sortit a porteria com li podia haver sortit al segon anfiteatre. Perquè el que passa que el que és una mica desastre és Dialog, que sol a la frontal de la petita gairebé se la menja. No sé si li ha votat estrany i tal, i com ha dit l'Albert, un altre cop, Diomandé té aquestes coses, no? És capaç de fallar-ne dues, que se li han escapat dos controls, però després ho torna a intentar i al final li surt.
5: I veus que hi fan dos o tres contra un, sí, l'ha anat sí, a buscar sí. Tres defenses, però sí. Amb una autopassada, com és tan ràpid, arriba a la línia de fons, la posa i... Sí.
9: Et que s'hi jugava al Barça, Rocco.
13: Sí, ho sabia. Ho vaig estar mirant aquesta tarda que teníem un jugador de Costa d'Ivori que havia jugat al Barça, efectivament. Però no va ser molt destacat, aquest jugador.
9: Va marcar contra el Madrid, sí. Un gol que li va donar la victòria. Ai, sí, el que més recorda la gent,
5: sí,
9: segurament.
5: No, història al Barça, però el que recorda més és aquell gol. Sí.
13: Doncs comencem malament, senyores sí. I senyors. Comencem malament. Això ja és un mal presagi de que a veure si encara perdrem. Perquè a dia d'avui l'expert en futbol que tenim aquí... amb els partits que anem jugant, podem tenir ja un favorit més o menys del Mundial o encara queda moltes jornades?
4: Jo em mullo, no hi ha problema. És veritat que Alemanya per mi en el primer partit no va tenir rival, perquè Curaçao no és rival per una...
13: Sí, però mira nosaltres, Cap Verd.
4: Sí, però... Qui
13: ens hagués dit,
4: Sí, sí. Però jo per mi, que m'hagin agradat... O sigui, a mi hi ha hagut dos partits que m'ho he passat molt bé veient-los. Un és França, al sí. França... o sigui, França va estar increïblement bé a la segona part. O sigui, dona la sensació que la primera part pateix, li poden fer gol, tal, no sé què, però quan s'activa la maquinària, a la part ofensiva tenen un talent que a mi se'm fa difícil pensar la gent com operarà.
5: I Senegal era un rival.
4: Sí, bé. Senegal era un bon rival, sí, sí. Fa una primera part molt digna en la que per mi té més ocasions que França, però tens la sensació de que quan França prema el botó de l'on, s'acaba el partit i li fan 3 i li poden fer... uns quants més. I després l'altre partit que em va agradar molt va ser l'Anglaterra-Croàcia. Crec que Anglaterra... Hòstia, la primera part de Croàcia no és dolenta, però Anglaterra s'acaba imposant a base de ritme, a base de talent, i amb un Harry Kane que més enllà dels gols, per mi, fa jugar l'equip. O sigui, és la figura aquesta del playmaker, que és jugant de nou i tal, però surt molt a rebre entre línies, activa molt bé els migcampistes, és capaç de trobar els extrems amb facilitat... Ja dic, per mi, a dia d'avui, són les dues... Queda moltíssim i queden molts partits encara, però són les dues seleccions que dius, davant rivals ja potents, m'han cridat més l'atenció i crec que han estat bé.
13: Sí, queda un mes encara,
9: Sí, sí.
13: Queda un mes.
9: Un mes i menys un dia. Sí.
13: És que...
5: Una setantena de partits.
13: Pot passar de tot, encara.
9: Pot passar de tot. Aquesta és la frase que buscava. Pedrol, s'ha acabat Toko Shengelia,
13: Sí,
9: que estava... No l'enganxaràs, no, a la Shengelia.
7: No, ja tenim una mica d'experiència amb el Toko, però vaja, sí. Bàsicament, treu ferro la derrota, diu que, evidentment, fa una crida dilluns a que la gent ompli el Palau, diu que l'eliminatòria està oberta, i després li han preguntat al Víctor Labanyín, li ha preguntat sobre una declaració, una resposta de Pedro Martínez, dient que el Barça era favorit per guanyar l'eliminatòria, per guanyar la final. Ell diu que no volia comentar cap mena de resposta de l'entrenador del València. I després, el Toko fa molt això de repreguntar, saps, les preguntes als periodistes, i un últim periodista, un company de la cadena SER, li ha preguntat doncs, si el Pedro creu que el Barça és el favorit, tu quin creus que és el favorit? Llavors ha començat a repreguntar el periodista, bueno, però tu qui creus que és el favorit? Han estat mig minut així i al final cap dels dos ha tret l'aigua clara. Per tant, aquestes són les impressions del Toko en la línia de Joel Parra i de Xavi Pasqual, sobretot amb un missatge a la colerada, que és, tot i perdre de 27 aquest partit, tot i arribar a perdre de més punts encara, l'eliminatòria està oberta, el Palau és molt Palau, i aquí la cosa pot canviar com un autèntic mitjó. Per cert, ens han passat dades des de l'ACB.
13: Sí.
7: Aquest més 27 del València és la segona victòria més àmplia de la història del play-off, d'una final de play-off. El rècord era més 28, el Barça l'hauria superat, però aquesta cistella, aquest triple, m'ha fet l'efecte de Joel Parra, a l'últim segon, doncs, ha fet que com a mínim no hi hagués rècord de victòria rival en unes finals de l'ACB.
9: Perfecte, doncs queda dit. Pedrol, gràcies, ara sí que tanquem. Bona nit.
4: Bona nit, que vagi
13: dormir,
4: molt bé.
13: Ves a dormir.
9: Sí, home.
4: Adéu, Rocco, gràcies, que vagi bé.
9: Ah, descobreix el nou Omoda 9S, Pedrol, Omoda Jaeco amb automoció, sí. Disseny impressionant, tecnologia d'última generació i sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. A més, tot això des de 45.600 euros, que per tu, res, sí. Treballant al món a RAC1, amb 7 sí. anys de garantia, ves a descobrir l'Omoda 9S, Omoda Jaeco amb automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
13: Es pot comprar dos, tu.
9: Au, Pedrol, sí. Bona nit.
4: Bona nit, que vagi bé, Xavi.
9: Bona nit. Adéu. Alemanya perdent 0-1 contra Costa d'Ivori, 36 ja de la primera part, Albert.
5: I sembla que li ha fet mal a Alemanya, que no ha reaccionat al gol de Frank Kessier, i de fet és Costa d'Ivori qui ara controla la pilota al mig del camp. Hi ha un parell de rebots, que si la caça i l'Ixola en falta en atac. Unes mans.
13: Sí. Home, la veritat és que es pot saber tranquil·lament qui és qui, aquí, perquè es veu... Escolta'm, tenim la música del Mundial. Vols que posem una miqueta per...
9: De qui? Del Naranjito?
13: Del Pepe de Rosa.
9: Pepe de Rosa, posa'm, dedicat, Víctor, al Mundial d'Espanya.
13: 82, eh? A veure, vinga, sevillana, RAC1.
14: Se me ocurren unos trucos por si valen pa ganar en los mundiales.
13: Veus? Trucos, escoltem.
9: A mi m'agradava aquest home.
14: Mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario.
13: Vinga, atenció, que venen els equips.
14: Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más, que no lo ignoro, pa' liar lo que les canta el cordobés, ella come cola de toro.
13: ¿Veus? Venga, mis equips.
14: Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho pa' la cena y esos cacas de la vaca.
9: ¿Veus? Bamba, una mes. Ah, no, s'ha acabat.
13: No, continua.
5: El xut de Boni atura Neuer, demanava falta al mig del camp Pavlovic, no l'assenyala l'àrbitre, el contraatac, el 3 contra 3 de Costa d'Ivori, el xut, l'ha intuït Neuer, que atura sense problemes el 38 de la primera, Alemanya 0, Costa d'Ivori 1.
9: Després més seleccions.
13: Sí, més seleccions, que per cert, no recordo, però qui va guanyar el Mundial, 82?
4: Itàlia.
9: 82, Itàlia.
13: Itàlia, eh? Mira, per no haver nascut allà, nascut aquella època, doncs el control
9: contra
13: es va estar
9: Alemanya,
13: bé.
9: Contra Alemanya, la final.
13: Final, Itàlia-Alemanya, eh?
9: Sí.
13: I nosaltres què, no vam fer res, no?
9: Clar.
4: Doncs ja em diràs tu.
9: 3-2 va ser, no? Un 3-1. Ara fas ballar el cap.
13: Per ser el país que portava el Mundial, al final... No
9: a Espanya, res.
13: Res. Un desastre. En fi.
5: Hi ha gol, però anul·lat. Jo crec que fa una estona, no?, que l'havia anul·lat.
9: El ridícul.
4: L'àrbitre l'estava deixant seguir, però...
5: És que jo crec que anava a xiular i se n'ha adonat que potser el millor era...
4: Era revisable.
5: Sí, que acabi la jugada, però ho tenia claríssim que l'anul·laria.
4: És que s'ha aturat tota la defensa, s'ha aturat
5: inclús el... Sí, una falta en atac, i jo crec que Havers ha marcat, però sense... Vaja, marco el gol perquè estic aquí davant i l'àrbitre encara no ha xiulat. La falta és claríssima.
4: Sí, sí, sí.
9: Sí. Innecessària, segons com, no? Perquè sí. No se li havia anat molt al control o no? Ah, potser no tant com semblava des d'aquella primera repetició.
2: Escolta, els holandesos no tenen també l'uniforme de color taronja?
9: Sí, però clar, no juga ara.
2: No, ja.
9: No pot confondre's amb la selecció.
2: No, però...
9: neerlandesa.
2: Però juguen al Mundial, l'Holanda?
4: Sí,
9: acaba de jugar
4: avui.
9: Acaba de jugar 5-1 a guanyar.
2: Ah, mira. I si coincideixen amb el Costa d'Ivori, què fem?
9: Un dels dos ha
2: de canviar el color.
9: Canviar.
2: Quan, qui decideix?
9: Tot pensat en el futbol.
2: Ja ho sé, però qui decideix qui ha de canviar el color?
5: Hi ha un equip que teòricament fa de local i l'altre visitant, doncs el visitant és el que teòricament ha de canviar.
2: No, jo faig aquestes preguntes perquè hi ha gent que també es fa la pregunta a casa. Llavors jo m'agafo amb aquesta gent que se fa les preguntes.
9: Ben fet. Tenim Àngel Llàcer al col·lapse.
2: Oh. A veure què diu... A veure, posa Víctor. El Víctor avui va boig, eh?
15: El combinado alemán no sigue...
2: No, aquest no.
9: No, home, l'Àngel Llàcer col·lapsa. TV3.
2: Porta la mateixa corbata que el Jordi. A veure si... Home, és que avui el col·lapse fa 150 programes. Sí,
9: avui?
2: Sí.
16: Jordi, fas una cosa... El Jordi és una gran diva de tot, perquè o sigui, fa una cosa que fan les divas.
9: Cara
16: quan tu estàs en escena, sempre la diva es posa una mica més enrere, perquè l'altra hagi de fer així.
9: Ah, no! M'hi agrada, eh?
17: Per no treure el llum. Per no donar-te ombra.
16: Això fa les estem fent una obra... L'entrada
2: del Jordi al col·lapse, la del setembre... L'altre dia vaig estar mirant les audiències, comparació amb l'època del Ricard Ostrell, i el Jordi té millor target comercial en el col·lapse aquesta temporada que l'anterior. És a dir, hi ha més gent jove que mira el programa, perquè la temporada passada era més de 64. Aquest any, la gent de 25 a 44 anys mira el programa. La qual cosa, a nivell publicitari, els jefes de la tele, és el que els interessa, que és el target comercial. El target comercial de RAC1 és boníssim, per exemple, també.
9: Jordi González, ja sé que estem ara amb el Mundial, però em sembla que l'altre dia el Barça ho deia, ara no me'n recordo si el senyor Marcelí o el Clapés, i no podia estar més d'acord amb ell, que és un tio que quan fa alguna cosa i acabes enganxant.
2: Sí.
9: Encara que després, quan acaba el programa, dius... Si és que no m'interessava una merda aquest programa. Ni el que estaven explicant, ni la temàtica, que... ni res. I dius, hosti, per què m'he enganxat?
2: Perquè el Jordi, de quatre ingredients, te fa un gran pastís. Sí. I te'l quedes. I t'agrada el pastís. És boníssim, això. No, poca gent ho té, això.
9: I tant.
2: Aquesta possibilitat de que te pugui agradar, encara que a mi no t'interessi l'entrevista.
9: I tant. Sí, va, que ataca Alemanya.
5: Un corna, hi ha un parell de rebots. L'ha tingut claríssima Wirtz en una bona acció col·lectiva d'Alemanya. El xut des de gairebé el punt de penal. Defectuós. No sé si ha acabat tocant algun rival, però era una oportunitat molt clara de Wirtz, que l'ha desaprofitada. Arribant ja al 42 d'aquesta primera meitat, insisteix Alemanya per l'esquerra, hi ha rellisca un jugador de Costa d'Ivori, la pot treure des del terra, i intenta sortir des del darrere Matt Diallo. Fa el canvi d'orientació cap a Diomandé, molt sol, té un contra un, avança, camp rival, Diomandé ja s'apropa un altre jugador alemany, un contra dos, s'ha d'aturar i jugar cap a Conan, que no és el bàrbaro, és el lateral, l'esquerra.
2: L'Almeria, el Màlaga, escolta, hi ha un lesionat, eh?
9: Sí.
2: Està fotut, eh?
9: I que no pot continuar, del Màlaga, Pau.
18: Sí, Murillo, el central del Màlaga, que sembla que s'ha fet mal al genoll esquerre. Semblava una lesió de gravetat, perquè és que de seguida ja... I, de fet, marxa plorant, eh?
2: Ai, pobre.
18: Marxa plorant.
2: I coix.
18: I ha sigut en una acció en què jo crec que ha sigut el seu propi company, Dotor, que intentant prendre la pilota a un jugador de l'Almeria, ha fet caure tots dos i en la caiguda s'ha rebregat el genoll Murillo i que marxa lesionat, aparentment, de gravetat i s'haurà de fer la substitució. Entrarà en el seu lloc Adrián Niño.
9: Doncs canvi obligat. El Màlaga amb 0-0 al marcador. Quin minut de la segona part, Pau?
18: 52. Fa tot just 5 minutets que havia començat, quan ara portem això, un parell de minuts amb el joc aturat per atendre aquesta lesió i es reprenent ara mateix el partit.
9: Ho intentava Costa d'Ivori, que perd la pilota, Albert.
5: Sí, tot i que la recupera en zona defensiva, assisteix cap al porter, cap a Fofana, que pica la pilota directament a camp rival. S'anticipa Schlotterbeck, que... Realment, al minut 20 s'ha deixat caure a terra i semblava que el substituirien per aquest esquins al turmell, però l'han atès un parell de minuts a la banda, ha pogut tornar i com a mínim està continuant, tot i que hem vist a Rüdiger, que continua fent exercicis d'escalfament. Veurem si hi ha algun canvi.
4: T'anava a dir, jo crec que...
5: Ara està el turmell calent, potser,
4: sí,
5: no?
4: Sí, ara quan es refredi el descans, a veure què solucions en tenen, però jo no crec, o sigui, no crec que Nagelsmann en el segon partit de la fase de grups vulgui arriscar-se a perdre un jugador. Sí, si avui fossin les semifinals, evidentment, encara que refredi, si l'han d'infiltrar, l'infiltren i juga a la segona part, però crec que serà el segon partit de fase de grups, dependrà de les sensacions que tingui el jugador a dins. Però és veritat que quan es refredi, problemes.
2: Tu coneixes Carlos Alemanya? Has estat allà?
4: Sí.
2: Sí?
4: Sí.
2: Quines ciutats coneixes?
4: Visitat? He estat a un munt de ciutats, però et he de dir que el 90% d'elles he estat només als estadis de futbol. Vaja. Però visitant, com a turista, a Berlín, a Múnich... Sí, i a Colònia, algú.
2: Colònia. Però... Quina et va agradar més de ciutat?
4: Com a clàssic, Berlín.
2: Sí?
4: Sí.
2: Berlín hi ha la discoteca aquella d'electrònica, el Berghain.
4: Sí, però no sóc molt d'electrònica, jo.
2: No, jo tampoc. No, és una
4: Berghain,
2: bona...
4: Berghain, no?
2: Berghain, sí, el Rosalía parla de la discoteca.
5: Tu hi has estat, allà?
2: Jo vaig estar al novembre, vaig estar.
5: A dins?
2: M'han deixat entrar, per fi.
5: Home, perquè diuen que...
2: El David Broncano va anar també i no el van deixar entrar. Efectivament. Saps com has d'anar? De negre.
5: De negre, eh?
2: De negre. I vigila de fer fotos, perquè quan entres a la discoteca et treuen el mòbil, treuen tot.
5: Home, doncs perquè llavors no pots fer-la, no?
2: No, però fora també et criden l'atenció. És que hauries de veure com és dintre, eh? Allà hi ha unes bacanals de cuidado, eh?
5: Sí?
2: Sí, sí. Sí, sí, orgies. Sí, sí, hi ha unes sales... en la que, Pau, no hi vagis mai, encara que ets jove, eh?
5: Vale,
2: però...
5: No, m'apunto.
2: No, t'apuntes. Però és un lloc, hi ha algunes zones allà que... Home, pensa que la gent entra a les 6 de la tarda i surt el dilluns al matí, eh? Són moltes hores, eh? Non-stop, eh?
5: Ja.
2: No, és discoteca recomanable, per anar-hi.
5: Vol dir que si s'han d'entretenir, no, tantes hores?
2: Home, clar, has d'entretenir-te. I, a més, la zona que hi ha del costat de... És a dir, del costat de la discoteca, són camps, és una zona allà que és de l'època del Berlín Oriental que no l'han actualitzat, que era antic. Hi ha un Aldi, i l'únic que
5: trobes
2: és un Aldi al costat.
5: Home, t'agraden molt els súpers, a tu, Rocco.
2: Però al costat hi ha un Aldi, és l'únic.
5: Sempre que surts d'aquí te'n vas al Lidl...
2: I un parc de bombers hi ha allà, tu, i un parc de bombers.
5: Home, te'ls deus gastar, no? La consumició no deu ser econòmica.
2: No, és gens econòmica. No,
5: no entra amb l'entrada, no?
2: Depèn del dia, t'entra l'entrada la consumició. Però és una discoteca mítica pels que els agrada el tecno, eh?
5: Yeah.
2: Ara, surts bastant perjudicat, eh?
5: Bueno, no m'hi veuràs, ja t'ho dic ara.
2: No, Puig, no
5: ara ja no tinc una edat.
2: Jo vaig estar dues hores, eh? Vaig plegar, vaig marxar cap a casa.
5: Vas veure que no era el teu lloc, no?
2: Però escolta'm, la gent fa cua... a Berlín, a les 3 de la matinada, amb unes temperatures, i la gent aguanta, eh? Poca broma, que jo vaig coincidir amb una onada de fred el novembre, i la gent fa cua sí o sí, eh?
5: I si et diuen que no entris...
2: És a dir,
5: no entres,
2: que... Exacte.
5: No discuteixis amb el tio que et diu
2: zero.
5: Que no entres.
2: No pots discutir perquè ho has intentat un altre dia, depèn de com estigui aquell dia el porter. Si està de mala llet, doncs potser millor no entres. Si no li agrada el pentinat, doncs no entres.
5: Ja, ja.
2: O l'outfit.
5: L'afegit ja de la primera part en aquest Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. 7 d'afegit.
2: On quedaria aquest grup, eh? Quedaria bonic, eh?
5: De fet, Costa d'Ivori encarrilaria i molt. De fet, potser, depenent del que passi a l'altre partit, seria fet, ja primer de grup.
2: Sí, si Ecuador guanyés l'altre partit, jo crec que seria primer ja matemàtic, no?
5: Tots els bràquets que es fan de que no, que Alemanya aniria a aquesta banda del quadre, ja es trencarien absolutament.
2: Imagina't. Amb l'expectativa és que després de la golejada l'altre dia...
4: Però anem a esperar.
5: Sí, Carlos, sí.
4: Que la segona part serà llarga, eh?
5: Sí, queda molt. Sí, I a més, molt. Després de golejar 7-1 a Curaçao, amb l'empat...
4: Sí.
5: Faria un pas endavant per garantir-se fins i tot la primera posició.
2: Sí, sí.
5: Però queda molt. I, de fet, ara també Costa d'Ivori a la contra està tenint les seves arribades.
4: Però és que jo era aquest més el context de partit que jo imaginava al principi era molt més això. d'Alemanya amb molta possessió, intentant atacar molt, trobant els jugadors de dins i tal, i Costa d'Ivori amb els dos extrems sortint a la contra, amb els dos extrems, i Boni, evidentment. De fet, per mi Costa d'Ivori, ara en l'últim tram no tant, però ha tingut bastant més la pilota del que m'esperava jo en un inici.
5: I ara et diré, en el global, a veure com tenim l'estadística de possessió en aquest partit. És Frank Kessié, que controla, que comença a córrer, fa la passada en profunditat cap a Boni, arriba a la línia de fons, va centrar i ha tret un corna. Jo crec que ha tret Petroli perquè ja ha desequilibrat i no tenia cap company per fer la rematada. Però Frank Kessié, déu-n'hi-do, el partit de Kessié amb gol i molt protagonista al mig del camp de Costa d'Ivori.
2: A mi em té fascinat el porter de la selecció alemanya, 40 anys.
9: Sí, que Neuer, sí, s'havia retirat de la selecció i ha tornat.
2: I ha tornat, però què ha passat? És a dir,
9: perquè no en tenen un altre.
2: Però podem
9: perquè havia de jugar Ter Stegen, en teoria, aquest Mundial, però està...
2: Podem
9: està
2: dir, cau. Carlos, que és un dels porters més antics que en edat, parlo, que estan en competicions esportives.
5: Mira, Bosinha, sí. El de Cap Verd, també té 40 anys.
2: Fixa't.
5: Que va ser MVP al partit contra la selecció espanyola.
2: Sí, sí.
4: És veritat que la porteria és una posició on cada... O sigui, ja havia passat històricament...
2: No treballes tant.
4: I que cada vegada més els porters o sigui, són més grans en edat i es retiren més tard, perquè al final l'exigència de la posició...
2: No has de córrer tant.
4: Sí, sobretot que no depens tant de situacions de físiques en quant a velocitat, sí, gestual, però no de desplaçament... I jo crec que hi ha gent que envelleix molt bé i que l'experiència li supleix aquesta part que no pugui donar per físic, sí, no? Sí. És veritat que Neuer, clar, amb l'exuberància que nosaltres li hem vist a Neuer en els darrers anys, clar, ara el veus i no tens aquesta sensació. Més enllà, té algun partit puntual, recordo aquest any al Bernabéu amb el Bayern, sí, sí, i tal, però no tens la sensació aquella d'aquest, en el moment, en el seu, com diuen els joves ara, en el seu prime, era una cosa escandalosa. O sigui, tu tenies la sensació que aquest tio no li feies un gol. Mm-hmm. Ara és un molt bon porter, però ara, per mi, per exemple, no estaria en el top europeu.
2: Ara no.
4: De...
2: Però ho va estar, no, en el
4: sí,
2: seu moment?
4: No, per mi, en molts moments, ha sigut millor porter del món.
2: Sí.
9: A Romauto tenen el nou Nissan Micra, sí. No volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
2: Vinga.
9: A segona, sense gols, continuem als Jocs Mediterranis.
18: Sí, sí, sí, continua el 0-0, ara arribem a l'hora de joc, minut 60. Ara ens mostren l'assistència d'aquest Juegos Mediterranis, que ara es diu UD Almeria, de Unión Deportiva Almeria Stadium. Ha canviat la nomenclatura aquesta temporada del Juegos Mediterranis. 17.000 espectadors.
5: Compte que pot ser una de les darreres accions d'Alemanya en aquesta primera meitat. Ja s'ordena defensivament Costa d'Ivori. I a uns 40 metres de la porteria, amb passades curtes, buscant el forat a Alemanya.
2: Estava pensant, l'equip que guanya el Mundial, els jugadors, quants diners s'emporten? Ho sabem, això?
9: Va, cada prima, selecció negocia prima amb la seva federació.
2: I l'espanyola sabem que no sabem encara, no?
9: No sé dir
2: que...
9: quan... Ara t'ho buscaré, a veure si s'ha publicat l'acord amb la Federació Espanyola.
2: No, clar, perquè aquí depèn
9: dels diners. Picossada llarga,
2: És picossada,
9: sí.
5: I aquí... de fet, no només guanyar. Jo crec que arribar a rondes finals ja...
2: Sí. I, però Hisenda s'aporta la seva, no? Hisenda o què? O és lliure d'impostos, aquí? Que és un...
5: Allà...
2: Això hauríem de... Carlos, això hauríem de preguntar, eh?
4: Això aquí factura tot Déu.
2: Tot Déu,
4: Segur. Sí. No deixen escapar ni una.
2: I Senda som tots aquí.
5: Sí. L'Heroi Sané, Esbirs dins de l'àrea, fa el retall, el xut, atura el porter Fofana. La posició era al límit del fora de joc, ha controlat, ha fet una croqueta dins de l'àrea, però no ha acabat impactant bé la pilota.
2: Wirtz, genau.
9: Mira, el 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial,
2: sí.
9: Cada jugador es va emportar 600.000 euros.
2: Fixa't.
9: De prima.
2: 600, Molt bé. És a dir, que els hi va quedar 400.
9: 450.
2: Sembla poc. No està gent. No,
18: home, ara serà més, no? Això amb la...
4: No, els futbolistes amb el que els hi retenen els hi va quedar 300 i poc.
2: Sí, no? Pobres.
4: No, pobres no, però...
5: Llegeixo que...
2: Pobres.
5: 800.000, pot ser? És el...
2: Aquest any? Carai,
5: espera, no
2: pujat,
5: si
2: això,
5: la font és molt fiable,
18: podria
5: però...
18: Podria ser.
4: IPC pels núvols,
2: Sí.
5: Ah, clar.
9: Sí, tot arreu...
2: Hi ha descans, del partit d'Espanya...
9: Aniria la cosa millor. Descans, ara sí.
5: Descans el partit d'Alemanya perdent. El conjunt alemany 0-1 contra Costa d'Ivori. El gol d'Àlex Blaugrana, Frank Kessié, que de moment situaria el conjunt africà líder de grup, sorprenentment líder de grup, i molt encarrilada a la primera posició.
2: Encara me'n recordo el dia que vam fer a Alemanya, no sé quin, a l'Eurocopa, i el tècnic es va equivocar d'himne alemany i va posar l'himne nazi. No recordes?
9: Però el nostre tècnic?
2: Sí, sí, sí. Clar. Sí, sí, impossible, no? Impossible. Van començar la gent a enviar missatges dient ei, us he equivocat a himne. Heu posat l'himne nazi. Jo em volia morir.
9: No era en Víctor, segur.
2: No, el Víctor no hi era, però aquest noi és nou, no?
9: Bueno, nou, a veure, noi, vine el cap de setmana de tant en tant a treballar.
2: No, és que no, que fa des de l'Eurocopa que no vinc el cap de setmana.
4: Sí, sí, no, avui debutem el Víctor i jo.
2: Ah, sí? Sí. Tu també debutes,
4: avui? Exacte, sí,
2: sí. No, sí,
9: el per Víctor. Tu sí. Molt per bé. Tu sí que ha debutat.
2: No, però el Víctor està el cap de setmana i aviat passaràs el prime time, entre setmana, home. Passes de seguida, segur.
9: Ah, segur que sí.
2: El món, suposo.
9: Segur que sí, van marxant tècnics que cada setmana un, vull dir que...
2: Ah, ja marxen?
9: Sí, sí.
2: Carai.
9: Es bandida últimament.
2: Què està passant?
9: No m'ho facis dir. Rafinha, comunicat de la Confederació Brasilera, després de més proves avui, lesió muscular a la regió posterior de la cuixa dreta. Tampoc no és que donin grans detalls. Seguirà tractament intensiu sota la supervisió dels metges, de la Canarinha, amb intenció que recuperi i que torni en el menor temps possible. Per tant, sense temps de baixa, però confirmant aquesta lesió muscular a la cuixa dreta de Rafinha, que ahir no va poder acabar ni la primera part d'aquest Brasil 3, Haití 0. Fem una pausa i tornem per veure la segona part d'aquest Costa d'Ivori, una Alemanya 0, i també el desenllaç d'aquest Almeria 0, Màlaga 0, que ara mateix ens portaria a la pròrroga, una plaça a primera en joc.
15: Superesports amb Xavi Puig.
19: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
20: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
21: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: H-U.
1: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
2: Els dissabtes i els diumenges...
3: Esquerra, dreta.
4: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
5: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
2: De 7 del matí a 2 del migdia...
6: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
2: Via lliure, amb Xavi Bundó.
7: S'ha torçat el peu.
8: Venint aquí.
9: És que l'edat no perdona.
10: A la castiga.
11: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
2: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
12: Sempre escolto RAC 1.
13: Grande.
14: Ole, vosaltres.
12: El dissabte, aquella noia que fa l'ú dels viatges.
15: L'Ester Muñoz,
12: que fa molt bé i que m'agrada molt.
14: Ole.
16: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
2: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
16: Si voleu un bon pla, Recomanat.
2: RAC 1. Tots som un milió.
1: RAC 1. Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
17: Ayer Papa, Papa.
1: Bon dia.
17: Ai, bon dia.
1: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
17: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
1: No vol dir el nom, eh?
17: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
1: Molt bé, li direm Jesús Maria.
17: És que aquest és el meu nom de devoció.
1: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
17: L'ha tornat a dir.
1: No, perdoni.
17: Dic Jesús Maria Josep. Sí. Aquí el veïn de la Sagrada Família ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada. I jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
1: No, home.
17: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant. Entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
1: Ja.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la companyia Patència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Gairebé les 11 de la nit, avui ens allargarem fins que tanquem el partit entre Alemanya i Costa d'Ivori. De moment guanyen els africans 0-1 al descans d'aquesta segona jornada ja en el grup que té la selecció alemanya, en principi com a favorita per acabar líder, però ara mateix Costa d'Ivori sumaria dues victòries en les dues primeres jornades. Hi ha gol en el partit per pujar a primera, Pau.
2: Gol del Màlaga, ha marcat Chupe, una pèrdua defensiva de l'Almeria en sortida de pilota, l'ha recuperat el Màlaga, i finalment Joaquín Muñoz, que ha assistit a Chupe, que molt escurat, això sí, d'angle, ha col·locat la pilota a la dreta del porter de l'Almeria, d'Andrés Fernández, per col·locar aquest 0-1. Haurà de remar l'Almeria, que juga a casa. Queden 20 minuts perquè finalitzi el temps regular, el temps d'aquests 90 minuts de partit, a l'espera del que pugui afegir l'àrbitre. De moment, amb aquest resultat, el Màlaga seria l'equip que seria la temporada que ve a primera divisió.
1: Chupé, és que ara ho mirava. Sí. 25 gols amb aquest, eh?
2: Segon màxim golejador de la temporada.
1: Aquesta temporada segona, molt jove.
3: Molt jove i amb molts pretendents aquest estiu. No sé la clàusula de sortida que té, però intueixo que no serà gaire alta. Jo crec que és un jugador que es convertirà, bueno, doncs com... No sé, salvant les distàncies, però Àlex Calatrava, per exemple, que ha fet una temporada increïble al Castelló i ara mateix el vol l'Espanyol i quatre equips més, no? Doncs jo crec que...
1: Ui, mira,
2: gol! Ha marcat el Màlaga! Ha marcat la Rúbia!
1: Altre,
2: quin altre golarro! Quin golarro de la Rúbia! Quin gol del Màlaga! Que ara sí que ja posa més diferència en el marcador. Almeria 0, Màlaga 2. En dos minuts, els blanquiblaus, que pràcticament han deixat sentenciada la final. Gol des de la frontal, amb cama esquerra. La Rúbia, al fons de la xarxa. Almeria 0, Màlaga 2.
1: Els dos jugadors, jo diria que marquen una mica el que és aquest Màlaga, que és una aposta pel planter, aposta pel jovent, evidentment amb tocs de veterania, però i que va estar molt a prop de tenir premi de primera divisió.
3: Sí, jo amb el talent, que no, o sigui, a tot Espanya, però amb el talent que hi ha a Andalusia, a mi de vegades em sorprèn que hi hagi equips d'allà que no treguin jugadors de la casa, quan s'ha demostrat que gairebé en tots els èxits dels equips andalusos han estat motivats per jugadors del planter, o els hi ha acabat sanejant la situació econòmica, digue-li, en el cas del Sevilla, el traspàs de Jesús Navas, de Diego Capela en el seu moment, diuen que Juanlu... O sigui, jo crec que el talent que hi ha en el futbol base andalús només es pot equiparar al que hi ha aquí a Catalunya a nivell de futbol base. I el Màlaga en això, per necessitat segurament, ara, però ja porta temps confiant. I crec que... A mi em sap greu per l'Almeria, perquè al final el cos tècnic és català i tinc bona relació amb ells, però no, ningú podrà dir que l'ascens del Màlaga, si s'acaba consumant, és immerescut, no?
4: I per què no parlem de la ciutat de Màlaga, que diuen que allà els peus dels pisos estan pels núvols?
1: A Màlaga?
4: Eh? Oh! Està, és una ciutat de moda, ara, eh?
1: Mira, Màlaga és una ciutat de moda. Aquest setembre.
4: Doncs poca broma que estan els lloguers i els pisos per compra pels núvols.
1: No m'ho vaig plantejar.
4: Es viu bé a Màlaga, eh?
1: Comprar-ne
4: està un estiu allà, sí. I es viu molt bé, eh? Està al costat Torremolinos. Torremolinos és? Sí, no? Aquella... Sí, sí, doncs està molt bé. Una bona zona allà, es menja molt bé.
1: Els espetos, eh?
4: Sí,
1: allà,
4: sí, sí.
1: Allà sense parar.
4: Sí, sí, sí, sí. Ja més està al costat de Màlaga, de Marbella.
1: Mira, l'any que ve, camí de primera divisió al Màlaga. I ha arribat el mes de l'acceleració, eh? Sí. A Mazda Roma Coruma. Sí, sí, sí, sí. Aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat, però no t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que imagines. Corre i descobreixes la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma Coruma. Ai, l'Almeria a punt de marcar, Pau.
2: Però l'ha tingut claríssima, la més clara que tenia el conjunt blanc i vermell. L'Almeria no ha pogut rematar finalment a porteria. S'ha estat passejant la pilota per allà al davant. Ara ho provava des de fora l'àrea. Lopi, molt tou aquest llançament que ha acabat parant i bloquejant Herrero. però l'Almeria que l'ha tingut per posar l'1-2 i no l'ha aprofitat gens, perquè és que s'ha estat passejant la pilota per davant de la porteria, l'ha tinguda primer per rematar de cap Talis Enrique, després el llançament de Morcillo, que s'ha tornat a estavellar en la defensa, i el Màlaga que ha salvat doncs, que l'Almeria es pogués acostar a un gol de diferència i dificultar-li una mica més aquest tram final del partit, que se les prometien molt felices.
1: Saps on estan de festa avui? A Sabadell, que hi van aconseguir l'ascens a segona. Segur que tens amics a Sabadell.
4: Marc Serra.
1: Marc Serra, exacte.
4: Marc Serra i l'Oriol.
1: L'Oriol Cruz no és molt futbolero, l'Oriol. No el veig molt celebrant el títol del Sabadell allà a la plaça de l'Ajuntament.
4: Avui estan tots allà celebrant...
1: Avui sí, mira, aquest és l'entrenador Ferran Costa des del balcó.
5: Com esteu? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Vamos!
1: Vamos!
5: Sabeu una cosa? Sou collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons han aguantat, el que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut.
1: Honor al Sabadell, que és el lema, diríem, del Centre d'Esports de Sabadell.
4: Felicitats, moltes felicitats. Me n'alegro per ells, de veritat.
1: Molt, no?
4: Sí, i tant.
1: Gol la segona.
2: Ja ha marcat l'Almeria. L'estava buscant el conjunt que avui actua de local. Ha marcat Leo Baptistao, aprofitant una pilota que quedava morta a la frontal de la petita. Retalla distàncies l'Almeria, que se situa només un gol de poder forçar la pròrroga. I que recordem que en cas de persistir l'empat al final de la pròrroga, doncs serien ells l'equip que acabaria pujant. Ara pausa d'hidratació, minut 76, en qüestió de què, menys de 10 minuts, sí, han bugit completament el partit.
4: Bugit, efectivament.
2: Passat del 0-0, un 0-0 suporífer, un 1-2 que deixa l'eliminatòria ben viva. Ui, i que dona una mica d'esperança als d'Almeria.
1: Ja l'agradaria, aficionats de l'Almeria, que no aguanten la tensió i plorant, gent que cridava si se puede, també els jocs de mediterranis. Ara pujaria el Màlaga, però encara un quart d'hora llarg perquè s'acabi aquesta segona meitat.
4: Ara, Carlos, estava mirant la sortida dels de Costa Ivory. No hi ha ni un blanc, eh? T'has fixat? Ni un blanc.
3: Sí.
4: És a dir, en canvi, en altres equips com l'Alemany tenim alguns negres, però en canvi en la Costa Ivory no hi ha un blanc. Com pot ser això?
3: Home, perquè jo crec que Costa Ivory és un d'aquells països de l'Àfrica negra, no? És que m'acabes de tirar aquí un...
4: Però, a veure, Carlos, digues.
3: No, jo crec que és això, que és un d'aquells països de...
1: No cal contestar totes les preguntes que et fan, Rocco, Carlos.
3: Vale.
1: No estàs gràcies, obligat. Xavi. Per contracte, no estàs obligat. Ara llançarem algun altre cap a ell. La primera posició serà per Costa d'Ivori. En aquesta segona meitat guanya marcat l'exblaugrana que sí a la primera, Albert.
6: Sí, i en canvi, finalment, el que ve, Mesh Lotterbeck, que no pot continuar, i el seu lloc l'ocupa el jugador del Madrid, Antonio Rüdiger, que per tant compartirà l'eix de la defensa amb Jonathan Tah. Arrenca la segona part. Mireu quanta gent falta a la galeria.
4: Però, escolta, on està la gent?
1: Hi ha cua per comprar...
4: Estan comprant
6: cua, menjant...
4: Sí. No el veig molt ple, el camp. No el veig molt ple.
1: Home, sí que era bastant ple.
4: Home,
1: no?
4: Mira quantes cadenes...
1: Ara, perquè ara han anat estan fent cua.
4: Quant val una entradeta d'aquestes?
1: Car,
4: no,
1: car, eh?
4: Sí. És que, clar...
6: Compte ara Costa d'Ivori entrant per la banda dreta a la centrada. Ui, no ha trobat rematador. L'acció de Amat Diallo recupera Alemanya, que està perdent a l'inici de la segona meitat i, de fet, trencaria la ratxa de 10 victòries seguides del conjunt alemany. L'última derrota és del 4 de setembre passat, una Eslovàquia 2, Alemanya 0. Tornem. Des de llavors 10 victòries seguides, que avui trencaria si es manté aquest 0-1.
1: Ara hi tornarien els fantasmes de les dues eliminacions prematures en els dos últims mundials de la selecció alemanya, que no passa la primera fase.
6: No juguen eliminatòries des del 2014.
4: No, ja veig que tornarem a casa aviat aquest any. I a més no estan acostumats amb aquestes calors, a jugar amb aquestes calors.
1: No?
4: No. Alemanya, els alemanys allà no... No
1: fa calor, home.
4: Sí, però home, estan acostumats a l'hivern, però ara aquestes calors aquí i allà no...

0: conjunt alemany en zona defensiva i aprofitarà Costa d'Ivori per pressionar la sortida de pilota.
1: A tu, Carlos, la final, quin seria l'equip favorit, els dos equips favorits de la final?
2: Ja sé, aquesta pregunta abans.
3: No, m'ha dit qui era el favorit per cada campió, ara és qui arribarà a la final.
0: Sí, no, cada vegada m'ho complica una mica més.
1: Qui t'agradaria que fossin a la final els dos països?
0: Curaçao i Tí, no, per exemple?
3: Sí. No, la veritat que no, o sigui, jo a nivell de preferència...
1: Un Brasil-Argentina, per exemple, seria una cosa...
3: Tot el que siguin aquest tipus de partits mítics, si ens venen de gust sempre. O sigui, un Brasil-Argentina, una Alemanya-Holanda, un França-Espanya... No sé, són partits que ja no només en joc el fet de guanyar, sinó que coses del passat també...
1: Sí,
3: tal, que...
1: molt de morbo.
3: Llavors, ja dic, qualsevol d'aquests ens vindria molt de gust. Ah, com a favorits, jo vaig dir aquí a RAC1, que m'ho va preguntar el Xavi fa una setmana, o el Jaume, no recordo, en el primer partit, jo vaig dir Portugal-Argentina. Afegiria França ara, eh?
1: Ah, sí?
3: Afegiria França.
1: Wow. Home, potser a la final apareix, com a final del Mundial, apareix el president Trump, eh?
2: En Trump.
1: Home, perdona.
0: Seguríssim.
2: Hauria, no? Home,
1: entenc jo que sí,
0: el
1: no?
0: El Mundial de Clubs, el protagonisme que va tenir, que va baixar la gespa.
1: Això, a més a més, és
0: no
1: molt...
0: volia marxar mentre el Chelsea aixecava el títol.
1: I Puig és molt amic del de la FIFA, eh?
2: Sí, home, molt. Sí,
1: molt.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquests dos tenen uns business ficats, muntats, que un dia sortirà tot.
2: Sí, ho estàs investigant.
1: No, presumptament.
2: Ah,
1: presumptament.
2: Sí,
1: presumptament, s'ha de dir sempre. Presumptament.
2: Sí, però molt bona relació d'Infantino.
1: Per això, jo
2: Trump va anar a la presa de possessió de Trump i era Infantino.
1: Sí, i va haver estat a la Casa Blanca, se l'he vist allà al costat de la taula on estava el president, sí. No, jo entenc jo que serà una... On es fa la final? En quin...
2: A Nova Jersey.
1: Nova Jersey, anirà el president, segur.
2: Ataca l'Almeria, a punt de fer el segon, Pau.
4: I l'ha tingut el Màlaga per sentenciar-ho 3-1. Ha sigut dos contra un, quan l'Almeria estava bolcat completament a l'atac, ha aconseguit replegar mínimament, però és que Niño l'ha tinguda davant del porter, pràcticament que estava el gol ja cantat, ha tret el braç esquerre Andrés Fernández, el porter de l'Almeria, per donar-li una miqueta més de vida al conjunt blanc i vermell, i després l'ha tornat a tenir Baptistao, i aquí sí que ha estat Herrero que l'ha tret pel Màlaga, uns últims minuts que estan guanyant molt i molt en ritme i que res tenen a veure amb el que estaven veient fins ara. Però és que clar, ara, mínim 82 de partit, o ho donen ara o ja s'acaba el temps.
0: Compte, Frank, que sí, a punt de fer el segon, el control. Li ha quedat una mica llarg i ha tingut temps al defensa o en metge a intentar que aquesta pilota no anés entre pals. Era Jonathan Tah, el control de Kessié, i Tah rapidíssim per evitar una oportunitat claríssima.
3: Però compta l'acció de Kessié, que roba ell pràcticament, sí. Genera superioritat, supera l'1 contra 1, accelera, juga fora, acaba arribant a zona de remat. Déu-n'hi-do, se li està donant bé el partit avui.
1: No sé si hauríem de començar a posar una mica de músiques alemanyes, perquè veig jo que encara perdrem el partit, eh?
2: No els veus prou motivats,
1: alguna,
2: no?
1: No els veig, i crec que hauríem de treure una mica d'alegria, perquè si no jo em sembla que m'aniré a casa desmotivat completament, eh? Com perdi no torno, Puig? No torno a fer els altres, perquè clar, em dono mala sort.
0: Diallo, xut, fora! Claríssima de Costa d'Ivori! El xut per sobre del travesser d'Ulai. L'acció una altra vegada de Diallo, molt més actiu i molt més precís en aquesta segona part. Trepitja ària, aixeca el cap, cedeix cap Ulai. I la rematada per sobre del travesser. Oh, la rematada és... era una posició molt, molt...
3: franca.
0: Sí, i ha xutat molt malament, cosa enrere, i la pilota s'ha aixecat per sobre del travesser.
3: Sí. Crec que li queda un pèl enrere la pilota. O sigui, la posició era bona, però li queda un pèl enrere la pilota, i per això se li aixeca.
0: Doncs déu-n'hi-do amb l'inici de segona part de Costa d'Ivori, que ja mereix fins i tot eixamplar la diferència en el marcador. Ara ho prova Alemanya, és l'Heroi Sané, haurà de fer canvis, evidentment, Nagelsmann. La pica Birs fent la paret amb Sané, pot reforçar la defensa de Costa d'Ivori, pilota aèria a la frontal de l'àrea de Costa d'Ivori. L'acaba caçant Diomandé, compte que l'estan envoltant tres jugadors, per la pilota és Havers, que la filtrava dins de l'àrea, però refusa el perill, l'equip africà, 7 de la segona, Alemanya 0, Costa d'Ivori 1.

0: Havia una sorpresa, evidentment, tot i que Costa d'Ivori en la jornada inaugural ja va evidenciar que és un equip el que pensàvem, no? Un equip físic, un equip ràpid, amb talent individual.
1: Sí.
0: I no podem dir que el, que aquest 0-1 sigui injust.
1: Per mi no ho és. És veritat que l'Alemanya a la primera part ha tingut alguna opció més, però li ha faltat encert. Per mi la més clara potser la de Havertz de cap i aquell tir de Musiala que marxa una mica escurat, però sobretot això, Costa d'Ivori al final és un equip que si es manté ordenat, que és una cosa que no és senzilla per idiosincràsia, però si es manté ordenat tàcticament i no comet errades infantils en quant a voler jugar pilotes que no toquen i de més, quan ells aconsegueixen connectar amb Kessié i sobretot amb els dos extrems, són capaços de generar-te qualsevol situació de perill perquè són molt desequilibrants i a nivell físic són molt potents.
0: Estic veient que és un equip que eliminatòries no te'l vols trobar perquè ha de ser perillosíssim.
1: Ara, és incòmode, és incòmode. Tinc, per cert, anècdota bona de Gisley Conan, la tarda esquerra.
2: Salseo.
1: No, Salseo no. O sigui, és futbolístic, és futbolístic.
3: Ah, també.
1: Va jugar cedit al Burgos l'any passat, la segona volta. Però va jugar la barbaritat de 61 minuts. Perquè venia de no jugar, va arribar fora de forma, Ramis no va comptar gens amb ell i va acabar una mica en polèmica perquè va marxar l'última setmana abans de l'últim partit, va marxar amb la selecció i no va tornar ja. Però sí, el tio està jugant un Mundial, però l'any passat estava al Burgos i no jugava.
0: Compte que si és dins de l'àrea, rapidíssima la defensa alemanya, corna. Però una altra vegada, fent de davanter gairebé, Frank Kessié i Amad Diallo està fent una segona meitat de mereixer continuar a l'11. Déu-n'hi-do. Ara, filtrant aquesta passada...
2: Ai, se li va fer el troll una altra vegada, Avui està treballant, el Manuel. Li estan donant feina, avui, Està patint.
4: No, ja no es pot desfistar. Com seria en alemany correcte, Manuel Neuer, o com?
2: Manuel Neuer.
4: Neuer.
2: Depèn una mica també de la zona d'Alemanya on visquis, també, perquè a vegades la derivació de l'alemany, si vas a Baviera, es parla completament diferent, no, Carlos? Tu que has estat a Múnich. Tu has estat a Múnich.
1: Sí, però l'alemany jo no el toco gaire.
2: No el portes.
1: No.
4: Tu parles alemany? No, però vull dir, avui dia parles alemany allò amb assiduïtat o no?
2: No, Rocco, no. Aquest és el problema, que m'hauria de començar a trobar-me gent, expats que viuen aquí a Barcelona, alemanys, i quedar amb ells, perquè si no, menys mal que a casa veig la televisió alemanya, perquè si no el perdria, Perquè clar, amb el català tot el dia, doncs què vols? D'un alemany que va perdent l'alemany, és un drama si perds un idioma.
4: Tens parabòlica a casa?
2: No? Sí. Jo crec que soc de l'edifici, l'únic que tinc parabòlica soc jo. Tinc dues.
1: I el feies il·legal, veient la tele.
2: Que Alemanya estan oberts tots els canals.
4: Dues parabòliques.
2: Una mirant els francesos.
4: I la pots moure o no?
2: Perquè el motor, vaig tenir un motor un any, una parabòlica de motor, però, escolta'm, una ventolada, un dia se'm mando el motor i se'm va, és un desastre. I no trobo ni un instal·lador a Barcelona que munti una parabòlica de motor. Ni un! Ni he trobat ni un. I tinc un motor a casa, no hi ha manera de fer-lo servir.
0: El xut de Diomandé fora, però quina segona part de Costa d'Ivori. No sé
2: animant.
0: Si...
2: Posa'm música a Alemanya perquè... Posa'm música a Alemanya perquè em sembla que avui ens anem a la ME directament.
4: Si ens animen amb la música a Alemanya.
2: Què tenim? És una mica tirolès, això. La, la, la, la, la, la.
4: Sempre que
2: vem amb aquestes músiques...
4: Alemanya,
2: busca'm una
4: d'Oktoberfest.
2: Hi ha una cançó que es diu Maria Magdalena de Sandra, que aquesta és de l'època del Puig, quan estava solter i anava a les discoteques a arrasar per allà.
4: Maria Magdalena?
2: Sandra, Maria Magdalena. Tu et recordes?
4: Sandra? Aquesta?
2: Sí. No te'n recordes de la Sandra?
4: Ni de la Maria Magdalena, tampoc.
2: Ningú se'n recorda de la Sandra. Ara ens ho mirarà el tècnic, que avui va de boig. Però vaja, Maria Magdalena, Sandra, a veure si la trobes.
4: Quan li queda l'Almeria 1, Màlaga 2, Pau?
5: Doncs arribem tot just al minut 89. Queda un minut més l'afegit, però segueix atacant l'Almeria, que ho està apostant tot en aquests últims minuts. La centrada rematada, fora! Centrada que aprovava Morcillo des de la banda esquerra de l'atac. La pilota que ha acabat passejant-se per davant de la porteria i la rematada final que ha acabat fora. Ho prova l'Almeria, el Màlaga, ara ja sí, que està disposat a perdre tot el temps que sigui necessari per arribar al final del partit, mantenint aquest mateix resultat. Ara mateix Almeria 1, Màlaga 2. Aquest resultat li donaria l'ascens a primera divisió al Màlaga. Però l'Almeria, que juga a casa, no donarà res per perdut. L'ha tingut clara, ara.
0: Hi havia un rematador segon pal sol i li treu a l'última hora el seu company,
4: D'hora l'afegit, si és gaire generós o no, o perquè guanya el Màlaga 1-2 i és a prop de tornar a primera divisió. Ara ho miraré, però... Hi ha anys que el Màlaga no és a primera divisió.
2: Doncs mira, estaran contents, tu.
0: Seria ascens de 2 anys seguits, no? Perquè l'any passat van pujar...
1: Primera ref, segona, no?
0: El Camp del Nàstic? No era l'any passat, no?
1: No, fa 2 anys.
0: Fa 2 anys. És que ja ha passat tan ràpid, això.
2: El realitzador del Mundial acaba de punxar un parell d'aficionats alemanys. Estan pobres, trencats,
4: N'hi havia un que crec que anava disfressat de Rudi Völler,
2: uns quants, amb unes perruques.
4: Amb unes perruques. I la perruca, a mi em sembla recordat molt a Rudi Völler.
2: Sí, sí. No, els alemanys no perden l'humor, però vaja, que la cosa està complicada.
0: Preparar un triple canvi, Nagelsmann.
2: Sí.
5: 10 minuts d'afegit,
4: Deu minuts.
5: Hi ha temps per molt, encara.
2: Sí, pot passar moltes coses.
5: Ara no sé massa bé d'on els ha tret, aquests 10 minuts,
1: Des de la 17-18 no està el Màlaga primera.
4: 17-18? També, sí. Doncs encara... Així de memòria l'hauria fet més lluny, encara.
2: Sí. Molt bé.
5: Protestant moltíssim al Màlaga aquests 10 minuts d'afegit, que no saben d'on els ha tret l'àrbitre.
4: Corna per a l'Alemanya.
2: A veure si podem fer
0: alguna cosa. I va Joshua Kimmich, el capità.
2: Te saps els noms de memòria,
0: Bueno, a veure.
2: Jo és que no podria...
0: Aquest és un jugador top mundial. Vull dir, si no sabem a Kimmich,
4: sí,
0: ja...
4: Com tu sabem, Maria Teresa Campos.
2: Sí. Sí, home, perdona, ja està morta,
4: Bueno, però... Ja no pot jugar, no?
2: Aquesta dona era especial, Jo la vaig conèixer...
4: Tractar, Maria Teresa Campos?
2: Sí, sí.
4: Encara que... Vas treballar amb ella o no?
2: No. Jo vaig treballar amb la filla, amb la Terelu. Complicadeta, també. Complicada, més rara. Més rara, aquesta dona. Bueno, en fi. Ho explicaré un altre dia, si vols.
4: Va,
2: ho explicaré.
4: Posa'm la de Sandra.
2: Mira, Maria Magdalena.
4: A veure.
2: No et sona?
4: Bueno, espera, que no sona.
2: Avança una mica. Et sona?
4: No, et sona
2: aquesta cançó?
4: Perquè a mi em soni una cançó.
2: Perdona, però si és va ser un hit a la dècada dels 80.
4: 80?
2: 86, això. 87.
4: Molt jove.
2: Maria Magdalena, però ja estaves a les discoteques, tu, de Lloret de Mar. Ja estaves per allà a les discoteques, allà, buscant, caçant la turista. Puja la música!
4: 86. No havia sortit ni de l'ou, jo.
2: Quins records, quines èpoques aquelles.
4: I aquesta és Alemanya, Sandra.
2: Aquesta és Alemanya i es va casar amb un productor, que és el que li va fer totes les cançons, que es diu Michael Cretu, i el Michael Cretu va fer aquella famosa història d'Enigma. Tu et recordes dels cants gregorians?
4: Sí, home.
2: Els cants gregorians d'Enigma, que va ser un hit, crec que l'any 91-92, doncs és d'ell, del marit, perquè els dos vivien a Eivissa. Tenien la seva casa a Eivissa i des d'allà tenien tot un muntatge un gran estudi i produïen les cançons de Sandra i també d'Enigma, amb els cants gregorians que van ser un hit en aquella època.
4: Els cants gregorians va ser...
2: Home, busca'm els cants gregorians. Enigma, Sadness.
4: Ho va petar fort, allò.
2: Sadness, ho va petar. No, i a més, els gregorians, aquells capellans aquests, van guanyar dinerets, Saps què van fer amb els diners que van guanyar?
4: Busca'ls.
2: Van reformar tot el monestir, tu. Clar.
4: Algun devia penjar els hàbits, també.
2: També, segur, veient... Però no, va ser un hit. I això va fer Michael Cretu, que era el marit del... Era la parella de la Sandra.
4: Veus? Sempre
2: Enigma Sadness.
4: Acabes aprenent coses al costat d'en Rocco. Mira, una mica de picabaralla també ara en aquest Almeria un Màlaga 2.
5: Nervis a flor de pell. Ara comença a repartir. Vermella. Mira, una vermella, Una vermella per un jugador de l'Almeria. Llançament d'objectes de la graderia, també.
4: Amb un objecte a la graderia, cau el jugador, s'aixeca, vinga.
2: Ja merder.
5: Sí.
1: Dalis, no?
5: Estàvem al minut 94 de partit, encara en quedaven 6 per disputar-se, però els nervis es noten moltíssim en aquest tram de partit. Però acció una mica irresponsable per part de Thalys Enrique, que s'ha autoexpulsat ara en aquest tram final de partit en què l'Almeria precisament necessita totes les seves forces per intentar almenys empatar el resultat i portar-lo a la pròrroga. Però, a veure, ara veiem la repetició.
2: Ai. Es peguen, es peguen.
5: Ha deixat anar...
4: Deixa el puny una mica, puny. Toca... Jo crec que la
2: un per
4: cara,
2: terra, un per terra, tu.
5: Sembla
2: per
5: que
2: terra.
5: No toca la cara.
4: Ni la cara, no sé si arriba a tocar, però sí el pit.
2: Vinga, li van llançant coses, van caient la gent, tu.
4: Doncs mal favor que li fa al seu equip. El deixa amb 10 i havent de necessitar un gol per, com a mínim, forçar la pròrroga.
2: Sí, estan nerviosos, estan nerviosos.
5: I el VAR no el revisarà, perquè per molt que no l'hagi impactat a la cara, la intenció d'agredir hi era.
4: Rubi es desespera, jo crec que més amb l'acció del seu jugador que no pas amb la decisió arbitral. 1-2, anirem a un afegit encara una mica més llarg que aquests 10 minuts.
2: Ai,
4: Alemanya!
0: Compte, se la menja el porter, Fofana al servei de corna, el segon pal, la rematada, Havers fora. Ha fet un pas endavant a Alemanya, a més ha fet un triple canvi, han abandonat el terreny de joc Sané, Musiala i Pavlovic, i el seu lloc l'ocupen Amiri, Leveling i Undaf. Jo veia els canvis, recordo altres Alemanyes en altres mundials, de tenir unes banquetes de jugadors mediàtics, fins i tot, i ara han entrat al terreny de joc dos jugadors de l'Stuttgart i un del Mainz.
1: Sí, no és l'Alemanya amb millor banqueta que haguem vist,
2: no,
1: però és veritat que són perfils diferents al que hi havia al camp. És a dir, al final sí que és... O sigui, marxa un extrem, marxa un mitja punta i marxa un pivot, i el que fa és que fica Undav, que és un davanter centre, retrasa la posició de Havertz en aquesta mitja punta que estava ocupant Musiala. Amiri entra per Pavlovic, que al final és un perfil potser per tenir una mica més de pivot, amb menys posicional, i entra el Leveling per substituir Sané a la dreta.
2: Ui, hi ha gent per terra, Ai. En coix i tot.
1: Però sí que estic d'acord en que tu miraves les Alemanyes de mundials anteriors i la banqueta feia por.
2: I ara
1: mateix, si tu mires la banqueta d'Alemanya, el que li queda, no hi ha cap jugador. Sí, hi ha Leon Goretzka, que és del Bayern, que sí, però que aquest any ja no era titular indiscutible, el Bayern. I Voldemir, que es va fer molt famós l'any passat perquè van pagar un traspàs al Newcastle per ell brutalíssim, però que aquest any el Newcastle, que l'hem vist bastant a Champions, ha jugat gairebé més d'interior mitja punta que no pas de nou.
0: Sí, sí.
4: Doncs amb això acabarà el partit a Alemanya, vaja, amb algun canvi encara pendent.
1: Un li queda, sí.
4: Però ha de marcar, per no complicar-se la vida una mica.
0: Sí, sí.
4: O una mica bastant.
0: I Costa d'Ivori no ha fet canvis encara, jo ho entenc, perquè estan fent una bona segona part. Segurament acabarà refrescant algun jugador de la punta d'atac, algun extrem, però de moment fent una bona segona part.
4: Si això acaba així i Equador fa la feina que en principi l'hauria de fer i guanyar Curaçao, l'Equador Alemanya és una final.
1: Sí.
4: A l'última jornada.
0: Sí. Jo crec que el 7-1 contra Curaçao pot fer que Alemanya amb 3 punts fins i tot passés, però igualment...
4: En teoria se't complica el quadre. Sí. Després veurem els altres
1: gols,
4: però en teoria se't complica el quadre.
1: Sí, jo crec que amb 4 passes segur, amb 3 dependràs dels gols, però és el que diu l'Albert. Amb el 7-1 tens molta diferència, a no ser que hi hagi avui un daltabaix que diguis acabi fent alguna cosa que no toca, però ja dic.
0: Però nervis, amb què t'ha passat
1: els últims
0: 2 mundials.
1: Situació desagradable, t'obliguen al tercer partit amb tot, tal... No és fàcil.
4: El nou Jeep Compass és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versió plug-in, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Quants minuts en teoria li queden al partit a Almeria?
5: En teoria li queda minut i mig, però després del ball de bastons que hem tingut a l'afegit, imagino que marxarà una mica més enllà. El Màlaga defensant-se amb tot, i això ja és un atac i gol de l'Almeria, que recordem està amb un jugador menys. Per tant, ha de carregar l'àrea amb tot, exposant-se, evidentment, al darrere, amb el que això pot suposar. I ara, doncs, la groga acaba de mostrar l'àrbitre a Ochoa, era la segona... Un Aaron Ochoa que acabava d'entrar feia molts pocs minuts i que, per tant, s'igualen les forces. 10 contra 10. Doncs certament incomprensible també aquesta imprudència d'Aaron Ochoa, que deixa el partit amb igualtat numèrica quan li falta un minut, més el que pugui afegir, de més, l'àrbitre en aquest tram final, i l'Almeria que ho llança tot al davant, això sí, el que dèiem, exposant-se al darrere, perquè ara hi va amb una contra al Màlaga, intenta sentenciar l'eliminatòria, no ho fa finalment, marxava l'escapada la Rubia, l'autor del segon gol, un autèntic golaç que li dona ara mateix al Màlaga la possibilitat de ser a primera divisió l'any que ve. Arribas a la banda dreta, ataca l'Almeria, intenta penjar alguna pilota, falten 20 segons, més el que afegeixi de més l'àrbitre. Minut 99, Leo Baptistau a dins l'àrea, encara d'esquenes a porteria. La deixa a l'esquerra per Morcillo, la centrada, busca algun cop de cap, però l'acaba aturant. Sense massa problemes, aparentment, Herrero pel Màlaga, que es llança al terra. Arribem
0: al gol, més ben dit, i la rematada des de la frontal de la petita Dundaf. Acabava d'entrar al terreny de joc, ho celebra, perquè...
3: Sí, escolta, senyor.
0: Fletxeta cap amunt, eh? Alemanya sí. Fa 7-8 minuts que estava dominant i ho celebren alguns dels ex-cracs alemanys des de la graderia. L'acció és boníssima, la centrada des de la dreta i arribant des del darrere,
3: sí,
0: Dundaf fa
3: l'1-1. Touchland!
4: Celebració de Roca Sinja, ha estat Maria Magdalena, això, eh? Qui ha animat a la selecció.
3: Veus, és que hem d'anar posant músiques perquè... I el Màlaga que guanya, que puja a segona.
4: Mira,
3: no?
4: I tot, Pau?
5: Correcte, primera, fixa't. A primera, s'ha acabat el partit entre l'Almeria i el Màlaga. L'àrbitre no era gaire més enllà del minut 100, que eren els 10 primers inicials que havia afegit. Fixa't. Ho celebra el Màlaga al camp de l'Almeria. Per tant, un altre ascens frustrat de l'Almeria, que li recordo ja uns quants play-offs frustrats al llarg d'aquests últims anys a segona divisió. I per tant, el Màlaga, que serà l'equip que acompanyarà el Racing i el Depor l'any que ve a primera divisió, i amb això ja coneixem els 20 integrants de la màxima categoria del futbol estatal, del futbol espanyol, l'any que ve. Molt ja bé. Els tenim tots.
4: Doncs el Màlaga, que finalment s'imposa en aquest duel andalús i jugarà l'any que ve. Jo me n'alegro per el projecte del Màlaga, que el tinguem l'any que ve a primera divisió.
3: Podreu anar a Màlaga a fer les transmissions?
4: Sí, home,
3: cap allà. Una ciutat maca, ja podeu.
4: I
3: anar
4: l'Edu i el Pou, sí, cap allà.
3: I el Cupido.
4: Ja, home, en Cupi segur.
1: Jo més enllà de que, com deia abans, el cos tècnic de l'Almeria és català, i em sap greu per ells, perquè els conec personalment.
4: Vaja.
1: Però me n'alegro molt de que tornin tres mítics a la primera divisió, com el Racing, el Depor i el Màlaga. O sigui, al final són equips d'aquells que dius... Tots tenim a la memòria d'anys...
3: Ja, jo tinc la tristor del Girona.
1: Sí, això, clar, evidentment.
3: Gran drama. Què ha passat, Puig, amb el Girona aquest any? Malament, no?
4: Malament. Va començar malament i va acabar malament. Pel mig ho va fer prou bé, però l'inici i el final l'ha acabat condemnant a jugar a segona l'any que ve.
3: Bueno, doncs va.
4: Sabadell i Girona l'any que ve a segona divisió. Espanyol i Barça a primera.
3: Home, per descomptat.
4: Wow, per descomptat.
3: Per descomptat.
4: Era un moment de la temporada que els defensors de l'Espanyol tampoc no tenien molt clar si serien a primera, i al final sí que ho va solventar bé l'equip de Manolo González.
3: Bé, escolta'm, vols els gregorians? Per saber a veure si te'n recordes dels gregorians.
4: Els
3: gregorians. Animem, perquè necessitem
4: enigma,
3: un segon gol.
4: No?
3: Deixem un segon. Enigma. A veure si et sona. Posa-m'ho. Víctor, te'n recordes això o no? Tampoc?
4: Carlos.
3: Ai, Carlos, perdona.
1: No sé amb qui parlava.
3: Carlos, perdona. Perdona, Carlos. Te'n recordes aquesta cançó? Te'n recordes? No? Però quina edat tens, tu?
1: 43.
3: Home, no pot ser, això,
1: eh? No, però potser no és que no l'escoltava, no per l'edat, sinó perquè no
3: m'ha
1: caigut per davant.
3: No t'agrada? Ets més de Jaume Sisa, tu, o què?
4: Això
3: va ser un èxit, va ser un èxit. Home, te'n recordes?
4: Per animar, això tampoc seria molt.
3: No, perdona, però la gent sortia a ballar a la pista, eh?
1: Escolta, Xavi, però amb la pressió del Rocco es factura doble avui,
4: sí,
1: o
4: algo? Sí, l'altra meitat te la paga ell.
1: Vale.
3: El Pau no se'n recorda, no? Te'n recordes, no?
5: No, jo, la veritat és que llavors no...
3: No estaves ni plantejat, tampoc.
5: No,
3: doncs va ser un gran hit. I va ser el marit de la Sandra, que va ser el compositor d'aquest hit dels gregorians. Re, un record, també, producció alemanya.
4: El col·lapse, el codirector de l'equip d'investigació de Tapuerca, eh? Ara mateix,
3: carai.
4: Xerrant amb Jordi González, s'ha posat seriós el tema.
3: Sí, ara. Sí, sí. No, home, però jo crec que suposo que hi ha algunes anècdotes
2: que comenta, perquè hi ha coses que s'han descobert que és molt interessant. A Tapuerca, allà va començar tot, eh?
3: Sí?
2: Puig, sí.
3: Allà?
2: Allà. Allà Carlos va començar tot. Sí, sí, va començar tot.
3: No va ser amb el Big Bang?
2: És que depèn de quin llibre agafes. Depèn del llibre que agafes, un és Adán i Eva, l'altre és el Big Bang, saps?
3: També tens raó. Sí. I l'altre és Atapuerca, no?
2: Sí, Atapuerca.
3: La tercera via. La tercera via d'investigació.
2: La tercera via és Atapuerca.
1: La resposta és boníssima, eh? Depèn del llibre que agafis.
2: És Atapuerca. És veritat. També sí, depèn sí. De la religió que agafis, també. Clar, si és que és sí, això. Sí. No estem...
3: De la història de l'escriuen els guanyadors, ja ho diuen.
2: Sí.
3: Efectivament.
2: Ja ho diuen.
3: Efectivament. Alemanya 1, Costa d'Ivori 1, pausa d'hidratació, sí. Ara mateix. Sí. Ara
2: això és nou, és d'aquest any, des del Mundial, això de la hidratació.
0: Que s'ha fet a tots els partits. Sí.
2: Però no s'havia fet mai, eh?
3: Quan és hidratació sí. Per temperatura, sí. Però ara és que ara, faci la temperatura que faci, paren per hidratació, per tant, no paren per hidratació, encara que diguin hydration break, no és un hydration break, sinó que és un Publi break.
2: Sí. Ah, molt
1: tinc
2: bé.
1: Moltes ganes de veure un partit del Mundial diluviant i que facin la parada aquesta. No? Sí. I veig allà el Nagelsmann de turno xop completament durant la xerrada, no?
2: Sí, sí. El Carlos... Molt bé, no, anava a dir, Carlos, com es diu l'entrenador del Costa Ivory?
3: L'entrenador, que venia de vestidors. És que sí, saps o no, que venia corrent del vestidor sí. Ara. Ara aquesta pausa bueno, d'hidratació.
6: Pot no? Haver-hi diverses hipòtesis.
3: O ha tingut una urgència. Urgència. Però sortia corrent.
2: Home, és un drama. No, clar, Puig, ara aquí la pregunta és, què fa un jugador si enmig d'un partit t'agafa, que no, això no ho pots controlar?
3: Mira, fa poc, va ser...
0: Va haver-hi un Jan Virgili amb el Mallorca, que aquesta temporada li va passar. Sí, exacte, va sortir sí. A la segona part, canvi. I els 10 minuts, després de fer uns bons primers 10 minuts, el van canviar. I va marxar directe al vestidor. Sí. Perquè es veu que en la prèvia ja havia explicat que era dubte per...
2: Sí, sí.
0: Procés gastrointestinal.
2: Sí.
0: I va haver de marxar corrents. I crec que a la Minya Mali va passar un dia, també.
2: Ah, també?
1: Pot ser.
6: Jo en recordo diverses, d'aquestes, de jugadors que han hagut d'absentar-se durant alguns minuts.
2: I llavors, què fas? Demanes a l'entrenador, li demanes, ei, necessito canviar?
0: De fet,
2: canviar.
0: Pots marxar durant el partit sí. I tornar. És a dir, sí. Que passa que els entrenadors normalment...
1: Avises al quart àrbitre...
6: És com sortir per lesió.
1: Surt aquest jugador, exacte, si sortís a posar-se una bota perquè s'havia trencat o alguna cosa d'aquestes, surt, va al lavabo i torna. Perquè, clar, depèn del que tardi... Sí, disparar,
2: sí. I tampoc, tampoc no pot ser una solució fotre't un fortasec abans del partit. Clar, perquè cada setmana un fortasec no pot ser, no?
1: No, però...
2: Per si de cas, dic.
3: Però tu dius que cada setmana t'agafarien ganes. T'agafarien una peta cada
2: això ve quan
3: setmana.
2: Ve, eh? Puxa, tu no t'has agafat? Si fas 8 o 9 hores diàries de retransmissions, tu? No t'agafa de tant en tant? Que has de marxar i has de posar música?
1: Ho té molt controlat.
3: Una peta d'aquests crec que no m'ha agafat mai.
2: Mai?
3: Eh? De molt pixera bé, tots els que vulguis.
2: Sí, sí, però a Preton no,
3: però eh? A Preton?
2: No, eh? No s'ha de... Clar, depèn del que hagis menjat. Tu no has sopat avui, encara. Imagina't, jo he sopat a les 6 de la tarda.
3: La panxa buida es treballa millor.
2: Es treballa millor, efectivament, això és veritat. Això és veritat.
3: Un quart d'hora, li queda el partit amb molts canvis ara, Costa d'Ivori.
1: T'ha quedat molt espartà, això, Xavi, eh? Per la panxa buida es treballa millor.
3: Per intentar... O assegurar aquest 1-1, que no seria un mal resultat tampoc per Costa d'Ivori, o fins i tot anar a buscar el segon, Albert.
0: Ha abandonat el terreny de joc Amat Diallo, Boni i Sangaré, i ara han entrat al terreny per disputar aquest quart d'hora més l'afegir, que en seran mínim 4-5, segur, i més. Adingra, Fofanà i Gesant.
2: Mare meva, quins noms.
0: Ara veient la repetició del gol d'Alemanya, Carlos, són de dos jugadors que han entrat
1: sí.
0: A l'equador de la Leveling segona part.
1: Leveling i Undaf.
0: Sí, Amarí...
1: Amarí
0: i Undaf. Sí, i Undaf. Sí. La centrada és del 20 sí. I la rematada de
1: Undaf. Undaf. Sí, sí.
0: Bé, la veritat és que d'allò d'entrenador, que quan surt aquesta acció de dos jugadors que entren al terreny de joc i als 5 minuts et marquen un gol, doncs és a dir, mira, avui l'he encertat. No sempre passa, avui sí.
1: Sí, sí, sí. Tens aquesta sensació, però de vegades també quan... Sí. Jo les he tingut les dues, la sensació d'encertar i la sensació de dir...
0: Quin desastre.
1: Fiques a, no sé, al pivot i en la primera té una pèrdua i et fan el segon, saps? I dius... He tingut les dues, però sí, en aquestes et sents... Si és d'aquelles que et sents realitzat com a entrenador perquè tens la sensació de que... Davant de la molt poca incidència que tenen els entrenadors durant el partit, que jo crec que ja pots tenir poca incidència, aquí ja depens molt dels jugadors, aquesta és una d'elles, no? Els canvis al final és la que pots tenir més... I que et surti alguna cosa bé i que els dos jugadors que acaben d'entrar siguin protagonistes del gol de l'empat, doncs això, clar, evidentment et puja el teu ego d'entrenador.
0: A mi el que més m'agrada és trec un central que té groga
1: i li treuen una groga al que entra al minut.
0: Al minut 1.
2: A l'equip colombià aquest any com està funcionant el Mundial? Perquè ho dic perquè hi ha demà eleccions presidencials.
0: Sí, va guanyar el primer partit.
2: Va guanyar el primer.
4: Sí. Demà hi ha eleccions a Colòmbia?
2: A Colòmbia, la tornada.
4: Ah, clar, la segona la volta. Tornada,
2: no? Sí, sí. El Tigre versus Cepeda. Ho dic perquè com estiuejo a Colòmbia, doncs me conec una mica aquell país. Ja...
4: Diuaixes a Colòmbia?
2: Medellín. Medellín és, és la ciutat per fugir de la calor d'Europa. És el lloc ideal. Primavera tot l'any. És meravellós. T'ho dic en sèrio, eh? És meravellós el clima que tenen aquesta gent. I és tot l'any igual. I plou cada dia. Cada dia cau un xàfec i surt el sol. I a més tenen... Van fer una cosa molt bé que l'Ajuntament, que és plantar més de 2 milions d'arbres i els hi ha baixat la temperatura a la ciutat 2 graus. És a dir que poca broma. I és barato pels que tenim euro... Anar allà, un Obert costa... Un taxi, millor dit, perdó. Un taxi et costa 2 euros, de punta a punta de la ciutat.
4: Caram.
2: Sí, sí, el menjar també està molt bé, la fruita està molt bé de preu, és a dir, està molt bé. Una ciutat que es viu molt... Hi ha molts expats allà, vivint.
4: Medellín, eh?
2: Sí. Sí, que... sí. I no és el Medellín de l'època de Pablo Escobar.
4: Clar, clar, ara anava a dir que, que està marcada perquè quan dius Medellín va, com, sí, sí. És un nom i cognom, no? Càrtel de Medellín, sí, vull dir que va enganxat una cosa.
2: No, tot allò ha canviat moltíssim.
1: De fet, diuen que ara és al revés, que és una de les ciutats més segures de Sud-amèrica.
2: Sí, sí, no, és una ciutat que està de moda, no lo següent, de moda. Mm. Molt de turisme.
0: A 1.500 metres, no? S'estava mirant, vaig tenir el
2: doctor. 1.800, eh?
0: 1.800?
2: Sí, sí. El clima és meravellós. Prima és meravellós de la ciutat. Està molt bé.
4: Mira, el teu amic Marc Marvà, te'n recordes?
2: I tant, el Marc!
4: Diu que a vegades amb ell, que ell és futbolista, vaja, ara s'ha retirat fa res, li donaven algunes vitamines a mig partit, diu que eren letals, a preton assegurat.
2: Ah, veus?
4: Per aquestes vitamines a mig partit.
2: Veus?
1: Per això, ara els nutricionistes parlen molt d'acostumar el cos. I quan tu, tots els gels aquests que prenen i tal, tu si això no ho has pres mai... És el que diu el Marc. O sigui, si tu el gel aquest típic de maratonià que es foten en el quilòmetre 25, pam.
0: I o ciclista, sí.
1: Si no estàs acostumat...
2: Estic pensant, Puig, en quin punt hem arribat ara a parlar d'aquest tema. Ara
4: m'ho has provocat tu.
2: Els apretons. Els apretons. Les apretades.
6: El partit tampoc és que doni per gaire més, eh?
2: No, la veritat és que no és un gran partit, no, Carlos, o què?
1: No, jo crec que ara... ha entrat en una fase... O sigui, jo crec que Costa d'Ivori a l'inici de la segona part ha tingut aquelles 2-3 situacions molt clares que no ha pogut fer el segon. Alemanya ja s'ha fet amb el control absolut. Costa d'Ivori ja li està costant contraatacar i de moment no tira de canvis per poder refrescar. I Alemanya també està en un punt que està una mica saturada i no aconsegueix generar per ella amb certa facilitat.
0: Com estàs broncant?
4: S'ha empallat Nagelsmann.
0: Però que la sí, és té molt mala llet, eh? Però l'estàs broncant, ha tirat la pilota a terra, a un pom de la cara, vull dir, això no és targeta groga.
6: Home, això ha de ser targeta, és que si no és una... Vaja, per molt l'autoritat, aquí l'àrbitre. Està protestant a davant del quart àrbitre, li ha llançat la pilota.
0: S'ha anat escalfant, com que veia que no l'amonestaven. Seguia, i escolta...
6: Però tampoc sé exactament què és el que protestava.
0: Que es pèrdua de temps, potser, del jugador de Costa d'Ivori, que la pilota havia sortit per la banda, ell era fora del camp, i quan ha vist que servia ràpid a Alemanya, s'ha llançat a dins, i potser es queixava d'això, no?
6: Però... No sé, però de tota manera, les formes no...
4: La protesta excessiva, i segons amb quin àrbitre o en quina lliga, ja estaria al carrer.
1: Tampoc ens ha ajudat gaire Rafael, el seleccionador de Costa d'Ivori, no ens ha ajudat gaire, perquè ens ha tret Amat Diallo, que era el jugador que estava marcant més diferència a la segona. Igual que Diego Mandé ha sigut el que ha marcat més diferència a la primera, Diallo era el que estava marcant més a la segona, i ens l'ha canviat, ha canviat Diego Mandé de banda, i veurem. Però si és que ara ja fa molta estona, crec que no veiem un atac de Costa d'Ivori amb el perill que hem vist fins als 60.
2: Sí. Estan cansats ja, eh? Aquesta gent estan cansats.
4: I torna a Alemanya.
0: Sí, amb Wirtz per l'esquerra, endarrerint cap a Jonathan Tah. Ara tancada la selecció de Costa d'Ivori, perd la pilota alemanya i a córrer. Vinga, és Adingra.
4: Han sortit pocs, ja, eh?
0: Sí, és veritat.
4: Ara m'estic...
0: Tot i que hi ha Diomandé a l'altra banda. Ui, absolutament sol, a veure si el veuen, rep la pilota
4: al Gertrax. Ja
0: té un contra un, té
4: Manuel, vigila, Manuel.
0: Avantatge. Jo crec que està esgotat, Diomandé, perquè ja no és aquell jugador que rep i ja busca encara el rival. Falta, no, de Wirtz?
4: L'ha tret o no?
0: Jo crec
4: que l'acaba traient la falta. Sí.
0: Però ja no és aquell jugador que el només controlava, mirava la cara del rival i anava a buscar. Ara jo crec que ja més justet d'energia.
1: I estàs pesant la presa de decisions, també.
4: Feia pregunta, si l'equilibri perfecte existeix. Doncs ara amb el nou mode 5, aquesta ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Sup amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou mode 5SQS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o mode ja Eco de Catalunya.
7: No pares, Puig.
4: Espera, que encara
7: tens un ventall de cotxes.
4: Tinc un altre, encara.
7: Escolta, saps qui ha cobrat molta pasta, molta pansa, per un anunci d'aquests que veiem a la tele? El Pedrerol.
4: En Pedrol?
7: El Pedrol,
0: Josep. Un anunci acompanyat.
7: Home, aquell que va acompanyat. Mm. Bueno, perquè si acabes d'anunciar un cotxe no comentaré l'altre. No. El Flexi.
4: Sí.
7: Ha cobrat una pasta.
4: Sí? Per una pasta que...
7: Gansa. Està negociant ara la renovació en 3Media, eh? Se li acaba el contracte ara i estava negociant. A veure com queda.
4: Una pasta... Són 5 euros.
7: Home, tenen pasta perquè estava també a l'altre, dels cotxes.
6: Sí, Fernando Alonso.
7: Fernando Alonso, és a dir que, ostres, tenien pressupost per aquesta campanya.
4: 5 o 6 euros.
7: No sé el preu. Però a mi, en privat em va dir que havia guanyat, l'havien pagat molt bé per aquest anunci, molt bé. Perquè és una campanya molt transversal, és a dir, que també hi ha l'autobús, pas per Madrid i està ple de fotos d'ell, i no para de sortir els anuncis constantment. Així que res, no hi ha res com fer anuncis aquests, eh? Així que...
1: No, home, el Xavi li van donar un cotxe gratis de tots aquests que anuncien.
4: Sí, tant, sí. un de cada.
7: Quin voldries, tu?
4: Una flota.
7: Quin voldries, Xavi? Sí.
4: Ai, soc un tio... Jo amb un Seat Ibiza.
7: Seat Ibiza.
0: 4 hores.
4: No, però mira, l'altre dia vaig veure que no l'havia vist... No l'havia vist allò en persona, com si diguéssim, l'R5 que l'han reformulat.
7: Sí. Perdona, elèctric.
4: I
7: el Jordi González té un.
4: Xulo, eh?
7: El Jordi González va comprar un.
4: Sí?
7: Ara el... Vaig pujar-hi tot amb ell, allà al cotxe. Se'l va comprar, crec que l'estiu passat. Però xulo, eh? És un vintage, el cotxe, brutal.
4: Molt vintage, sí.
1: I el problema és que crec que el preu també...
7: No sé quan va...
4: No sé
7: quan ha de...
1: Però el Seat Ibiza va ser el meu primer cotxe.
7: Ah, sí?
4: Sí. Jo amb 850.
7: Són cotxes ja que no es fan,
4: ja no es
7: fan. Ara, bons, en aquella època.
4: Allò era irresistent.
7: Te'n recordes?
4: Allà sí que aprenies a conduir.
7: I tant.
4: No com ara, aquest jovent.
7: Sí, amb el Tesla.
4: I els hi regalen un mini d'aquests.
7: Sí,
4: no.
7: Sí.
4: Amb un 850, allà quan li havies de fotre l'starter, allò que no...
7: Sí,
4: que no
7: i te'n recordes l'antena de la ràdio que
4: allà
7: anava pujada a dalt?
4: Allà a conduir. Allà m'hauria agradat.
7: A mi em van robar una vegada l'antena del cotxe.
1: Sí,
7: i no podia escoltar la ràdio. Jo deia, però que cutres que són, que em roben l'antena.
4: El teu primer cotxe, Bombardó, quin ha estat?
6: Doncs un que quasi havia d'aixecar la finestra amb les mans. Per tant, segueixo bastant en la vostra línia. D'allò...
7: Però quina marca és? Digues, home.
6: Un Hyundai, era.
7: Ah, mira.
6: Sí.
1: Massa modern, ja.
7: Sí, massa modern.
6: Sí,
7: massa
6: ja,
7: modern.
6: Aquests noms asiàtics.
4: Estic pensant que no sé si fem bé de dir altres marques, perquè...
7: No!
6: Igual aquí...
4: Igual potser millor que...
7: Espereu que trucarà...
6: Deixem el tema.
4: Que canviarem de
7: trucarà tema. Trucarà la de la llistat de Forbes, eh? Trucarà la llistat de Forbes.
4: 4 minuts i l'ha afegit i s'acabarà aquest Alemanya, un Costa d'Ivori, un.
0: I Diomandeix ha dit prou, cap a la banqueta, el seu lloc l'ocupa Pepe, que és un substitut de garantia. Vull dir, sí. Que mires la banqueta de Costa d'Ivori, gairebé et sonen més els noms que no pas la d'Alemanya. Doncs Pepe, que jugarà aquests últims 5 minuts, també canvia a Alemanya, Havertz ha abandonat la gespa i el seu lloc per jugar aquests últims 4 minuts l'ocupa Goretzka.
7: Ah, i atenció que el partit del Màlaga estan traient al camp, estan traient, com es diu allò? Un capote. Estan traient un capote i tot. No sé què van torejar ara. Ara sortirà el toro, ja ho veuràs.
6: Aviam.
7: Estan contents els del Màlaga, els aficionats.
6: Home, no hi ha per menys. Sense primera divisió.
4: Mira, ara ho anava a mirar, perquè jo crec que van arribar a estar... I no en zona de descens, molt a prop de la zona de descens. De fet, hi ha canvi d'entrenador. Vull dir, Funes no s'hi comença.
1: Però a més és que la història de Funes... és que ell amb el filial anava fatal. O sigui, ell el puja en el primer equip quan amb el filial va molt malament i ell s'estava plantejant, ell és professor, s'estava plantejant tornar, deixar d'entrenar ja de manera professional i tornar a l'escola i tal, i Loren Juarros, que és el director esportiu del Màlaga, decideix pujar-lo al primer equip i confirmar-lo fins al final de temporada. I mira, al final el van a la primera, però si no l'entrenador que van destituir va ser Sergio Pellicer, no? si, no, sí, si no vaig errat, crec,
6: sí, crec que sí, sí, sí, sí, que és l'entrenador que li donen l'ascens a segona.
1: Correcte.
6: Sí, sí.
2: Estava pensant, Carlos, que un empat per a Alemanya què significaria?
1: Està classificat per setzens segur, perquè amb 4 punts, encara que quedessis tercer de grup, jo crec que és molt difícil que et quedis fora, per no dir-te impossible. Sí. Llavors, per mi l'empat avui a Alemanya li garantitza la classificació. El que li complica és el primer lloc.
0: T'obliga a guanyar a Ecuador. No pots anar, exacte, no pots fer canvis.
1: No pots, perquè si no guanyes a Ecuador, és possible que no quedis primer de grup. I llavors et compliqui tot el bràquet d'enfrontaments.
0: Mira Pepe, que agafa la moto, entra a l'àrea, fa el dribbling, la deixa a l'altra banda. És claríssima! Oh. És claríssima! Però què ha fet ara Costa d'Ivori? No, Pepe, que ho ha fet perfecte. A molta velocitat s'ha plantat a l'àrea rival i ha fet la passada al segon pal en un company. Què ha fet? El control...
1: Però si es queda definida a primeres, no?
0: Sí, gairebé. Era dins de l'àrea, en una posició absolutament sol davant del porter. Mare de Déu, l'oportunitat claríssima per situar-se líder de grup.
6: Era aquesta, eh?
1: Sí, sí.
2: I Ecuador, quin equip és? És complicadet o...?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí. Ah, sí. Ecuador té una fornada de jugadors que ara estan ja en equips top europeus, que van sortir tots d'allà, Independiente del Valle, i és un equip competitiu. És veritat que no en totes les posicions, sé que ja encara té alguna posició una mica coixa, però és un equip de moltes garanties.
0: Ui! Alemanya atura el porter! Fofana el xut i es llença a la seva esquerra. Fofana el xut de Brown, que anava obrint-se, buscant el pal llarg, i Fofana ho celebra amb el puny. Porter. Perquè acaba de salvar, de moment, aquest punt per Costa d'Ivori, una de les més clares d'Alemanya en aquesta segona part.
2: Podem dir que hi ha hagut més possibilitats de gol per part de l'equip alemany que el de Costa d'Ivori?
1: A la segona part, o sigui, en aquest últim tram, sobretot a l'última mitja hora, sí. Mm. En el primer tram de la segona, no, En el primer tram de la segona ha tingut 2-3 clares Costa d'Ivori, però en aquest tram final està sent superior a Alemanya. Costa d'Ivori, la primera clara és aquesta de l'acció de PP que acaba... no rematant el seu company.
4: Sí, 14 rematades d'Alemanya, 5 a porta, 5 grans ocasions contra l'estadística per dues de Costa d'Ivori. En canvi, els gols esperats tampoc no són tan diferents, 1-31 Alemanya, 1-22 Costa d'Ivori.
2: Vaig a mirar Costa d'Ivori a veure per fer vacances, perquè no està malament.
0: Un altre contratat, sí? Claríssim,
4: no tens
0: de Costa
4: encara
0: d'Ivori.
4: Vacances programades,
2: sí,
4: Rocco?
2: Sí, me'n vaig a Medellín.
4: Ah, Medellín.
2: Però Costa d'Ivori, vaig a mirar a veure que és un país, si es pot anar de visita, el turisme, què tal és maco o no, què hi ha per allà.
4: Ja vol directe a Medellín, és local... o no?
2: No, has d'anar via Madrid. Però faig Barcelona-Bogotà, Medellín, que és un pont aeri, és una hora, no hi ha gaire cosa. Però Barcelona-Bogotà són 10 hores, No te les treu ningú, Fa pesat, 10 hores 20, una cosa així.
4: Pots baixar els col·lapses de la temporada i te'ls vas mirant un darrere l'altre.
2: No cal. Hi ha una sèrie d'Apple que TV que me'l vull baixar i me'l miraré a l'avió, que és la del... que és una nova que acaba de sortir.
4: Taca Alemanya.
0: Minut 90, pilota dins de l'àrea, el xut! Torna a aturar Fofana, el xut. No, però amb poca intenció, el xut molt centrat d'Amiri... Però és claríssima aquesta
4: comença a mereixer potser
0: Alemanya,
4: sí, la remuntada.
1: Sí, la balança s'està començant a decantar bastant.
2: Escolta, el porter de Costa d'Ivori, bo,
0: Aquesta, carai, però està treballant, del xutador segurament. És que el partit s'està obrint, perquè Costa d'Ivori ha tingut un parell de contratats que no ha finalitzat bé i Alemanya doncs ha dit, sí, doncs vols jugar a cops? Doncs m'hi afegeixo.
2: 6 minuts per acabar el partit.
0: Sí.
4: No gaire afegit, perquè 3 ja són de la fase d'hidratació, per tant, un poquet afegit en aquesta segona meitat.
1: Sí, perquè els canvis gairebé...
4: Molt conjunt, no?
1: Exacte, ha sigut d'una atacada... Els 3 d'Alemanya han estat d'una atacada i els primers de Costa d'Ivori també.
6: Sí, ara amb els canvis no es perden temps, perquè amb la modificació del reglament van donar per feina.
2: Jo ara posaria una mica de música a Alemanya per fer ja el segon gol i ja marxar a casa content per guanyar...
4: Un altre grup d'aquests, o alguna cantant o cantant alemany que marqués la teva adolescència.
2: La meva adolescència. Deixa'm pensar. Perquè tu, Puig, tens algun grup alemany que deies...
4: Hosti, alemany, és que jo... Bueno, aquells que van guanyar Eurovisió fa poc, no eren alemanys o no?
2: Qui?
4: No. Com es deia, sí, bueno, fa poc, igual fa 5 o 6 anys. No?
2: Havia un grup, el que passa que no me'n recordo del nom, però la cançó es diu Life is Life, a veure si me la trobes. però va ser també un hit per la gent que ja té una certa edat, també va ser un gran hit.
4: Ah, però Life is Life, saps que és una cançó absolutament futbolera, perquè hi ha un escalfament mític de Maradona que fa, mentre sona aquesta cançó per la megafonia de l'estadi, i ell fa unes virgueries amb la pilota seguint el ritme d'aquesta cançó.
2: Ah, doncs no ho sabia, desconeixia. No, lo que no sé, lo
4: busca
2: que no...
4: aquest vídeo, avui que arribis a casa de Maradona.
2: Carlos, és el
4: millor escalfament de la història.
1: Exacte, o sigui, és molt més greu que no hagis vist el vídeo de l'escalfament de Maradona que no la cançó que m'has dit abans dels cants gregorians aquell.
2: Ah, d'Enigma.
1: El vídeo de Maradona l'has de veure, t'has de posar ara, quan surtis.
2: Sí, sí. Doncs el Life is Life, a veure si la tens, posa-me-la. Com es diu la banda? Opus, exacte, Opus. Grup alemany, també d'un dels grans èxits dels 80.
4: Doncs aquí t'has d'imaginar Maradona, sí, anar seguint el ritme de la cançó i anar fent tocs amb la pilota, ara amb els peus, ara se la puja al cap,
2: sí?
4: Pim-pim, no, és, un, brutal, és un espectacle.
2: Un espectacle.
4: No es veurà res millor que allò en tota la història del futbol.
2: Perquè pel Carlos, el millor jugador a dia d'avui de la història del futbol, per tu...
1: Lionel Andrés Messi. No hi ha discussió.
2: Sí?
8: De la història.
1: I
8: actualment encara, sí, encara és.
1: I encara li dóna per de vegades escalfar-se una miqueta i diu, sí, vaig a fer un hat-trick al Mundial, això, per escalfar-me una
2: miqueta. Mentre tenia la mala notícia del pare, és a dir, que va haver tot aquell merder per la història aquesta. Jo crec que Messi acabarà vivint aquí a Barcelona.
8: Home, clar.
0: Alemanya, xoc!
2: Gol! Música!
0: Mira l'assistent perquè dubta de la posició. Jo també estic dubtant de la posició, però música. Un de fa el control, mitja volta, supera el porter, Fofana, i un de el protagonista del partit. Ha sortit a la quota de la segona part i ha fet dos gols. Si es confirma el segon, seria la victòria d'Alemanya, 93 de partit, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1.
4: Has posat Life is Life, Rocco, mira com sona Life is Life.
2: Life is Life.
4: Maradona, t'imagina ja Maradona i marca Alemanya.
2: És que és meravellós.
4: Mira.
2: És que ho he dit uns segons abans, necessitem una mica de música per marcar el segon gol. I vinga, el gol que acaba d'arribar.
4: La insistència ja ha tingut premi, Carles, al final.
1: Sí, ha tingut premi i quin premi, perquè... Sí,
8: correcte.
1: Posició
4: és
1: correcta.
4: Bona, sí.
1: De fet, trenca Gisley Kona en el fora de joc, si no m'equivoco.
8: Sí.
1: Per mi, Alemanya ha passat d'estar en una situació difícil a que això pràcticament li assegura el primer lloc de grup. Bueno, necessita un empat contra Equador, però Equador guanya avui, però...
2: Mira, me'n vaig content a casa.
1: Jo crec que li posa bastant de cara al primer lloc del grup.
2: Fixa't. Molt bé.
1: Doncs sí, i crec que sobretot per l'últim tram de partit és merescut, O sigui, jo crec que a Costa d'Ivori li ha faltat gas per arribar al final de partit amb certes opcions.
8: Sí, sé que és un partit que pot generar alguns dubtes, alguna crítica.
1: Sí, segur.
8: Però que els canvis, per exemple, això que dèiem de la profunditat de la banqueta, doncs potser canvis que no són tan mediàtics...
4: Li han donat vida. Sí.
8: I bon desmarcatge de Dundaf i bona passada filtrada. La passada és molt bona. El control.
1: Veus, és Conan,
8: la màxima qualitat. Sí. Doncs queda un minutet i Alemanya sumarà 6 punts, 2 victòries, molt més treballada i patida la d'avui contra Costa d'Ivori, que tot i això ha ofert una bona imatge i jo crec que surt reforçada, també la selecció africana, tot i perdre avui contra el conjunt alemany.
2: Jo no ho sabia, però a Costa d'Ivori tenen la basílica més gran, l'església més gran del món, més inclús la del Vaticà. 30.000 metres quadrats i capacitat de 18.000 persones.
4: 18.000 persones?
2: Sí.
4: Param.
2: Sí.
4: Però si hi ha crisi de fe, no sé quan... Van 18.000 persones, no?
2: Basílica de la Nostra Senyora de la Pau, a Yamoussoukro.
8: Bé.
4: Allà, deu haver-hi molt. Medellín, cap allà, deu haver-hi molt directe.
2: És el més gran productor i exportador de mundial de cacau. Sabies això?
4: No.
2: 40% del cacau del món ve de Costa d'Ivori.
8: Formació de servei.
2: Sí, exacte.
4: Mira, l'Hisenda Pineda, ara, el col·lapse, que avui ha estat amb el Bundó.
2: Ah, sí?
4: Que té sinestèsia, l'Hisenda Pineda. Saps aquesta gent que relaciona coses que són de molts diferents àmbits. No sé, tu, per exemple, per elles pot ser, o per la persona que té sinestèsia, t'associa amb meló. I diuen, quan et veuen a tu, veuen, ho associen amb un meló. O veuen una altra persona i ho associen amb una altra fruita.
2: Com?
4: O, o ha vingut una altra persona que relacionava les notes musicals amb colors.
2: I això li passa.
4: Sinestèsia, sí, sí.
2: Va ser companya va ser companya meva a Televisió Espanyola.
4: Hi ha gent que té sinestèsia.
2: No ho sabia. Mira. Carai, m'he quedat bocabadat.
4: No sé si Nagels manté sinestèsia o no, però està content, Albert.
2: Ha acabat el partit.
8: Està embogit d'alegria. Com ho ha celebrat Nagelsmann? La victòria d'Alemanya, que ha començat perdent. S'ha avançat Costa d'Ivori, però a la segona part, dos gols d'Undaf, que havia sortit des de la banqueta, li acaben donant el triomf al conjunt alemany, líder de grup i, com dèiem, molt encarrilada la primera posició.
2: Doncs me'n vaig content, tu.
4: Sí?
2: Sí, me'n vaig content.
4: Vas cap a casa ara o no?
2: Sí, sí, sí. Me'n vaig a casa, que ahir vaig tenir i vaig sortir, però avui no. Avui toca dormir.
4: Dos nits seguides, ja no les aguantes.
2: No, té una edat, ja no, dos nits seguides. No, però a veure, les dues ja estava a casa. Però ja no és el mateix, eh? Quan eres jove, si te'n vas a les dues o a les tres, l'endemà estàs bé. Quan tens ja una certa edat, si te'n vas estar a dormir, l'endemà és una me. Sí o no?
4: Ja se t'ha notat, avui. Estaves...
2: Mira, el noi ara està content amb abraçant a tothom.
4: Del tot bé.
2: 40 anys que té. M'he fixat molt, Carlos, que són tots molt alts, els de Costa d'Ivori, eh? D'alçada, dic, eh? Però 1,80 m, com a mínim, tots, eh?
1: Home, jo crec que la tendència en el futbol és que siguin cada vegada més...
2: Ja, bueno, però mira, tenim a Messi, que em mereix 1,60 m.
1: Perquè al final el talent no m'ha relacionat amb la seva sort.
2: Ara.
4: Mira, abans que marxis, Rocco, híbrid o elèctric, és la qüestió d'aquest estiu, la resposta la té Nissan. Aquest juny et pots endur Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% TAE i comença a pagar-lo al setembre. El condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a Nissan.es i a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Braut, estan amb les banderes alemanyes. Els alemanys estan molt contents, eh?
4: Home,
2: però molt, eh?
4: Han vist pelut i ara es veuen classificats.
2: No sabem quants aficionats espanyols han anat cap als mundials per veure els partits, fer seguiment del seu equip.
4: El primer dia no n'hi havia molts. Crec recordar, no sé si eren 3-4 mil o una cosa semblant.
2: Poc, la veritat és que sí.
4: Tens el Jové aquí, que vol fer el tu diràs ara.
9: Hola, què tal? Bona nit.
2: Ara ja el tu diràs?
9: Sí, fins la una. Sí. Ens hi quedem una horeta més.
2: Doncs res, quin menú tens?
9: Doncs mira, comentarem aquest partit. Hem de fer la prèvia de l'Espanya-Aràbia Saudita de demà i també, que ha parlat ara Luis de la Fuente fa una estona. I hem de parlar de Rafinha, hem de parlar del Barça de bàsquet, en fi, traurem el cap a Sabadell per veure com ha estat també la celebració d'aquest ascens a segona. Una horeta que intentarem, doncs, exprimir fins a la una de la matinada.
2: Bon, també tens cotxes que anunciar?
4: Segur, també.
9: Alguna cosa sempre hem de vendre.
2: Bueno, doncs jo marxo, eh?
4: Sí, adéu, Rocco, gràcies,
2: adéu. Adéu, Carlos, que vagi bé.
1: Encantat
2: d'haver treballat amb tu.
1: No, home, i de que m'hagis canviat el nom. Víctor.
2: Però passa molt sovint, eh? Jo no sé com es diria, la Pineda té una cosa, però jo és que no em quedo amb els noms de ningú. És horrorós, això.
4: No, és l'edat.
2: Apa.
4: Gràcies,
2: Rocco. Bona nit a tothom. Bona nit a Catalunya.
4: Carlos, gràcies, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta experiència.
4: Fins la propera. Demà, no?
1: Demà. Demà, Bèlgica-Iran, també, llenya.
4: Bèlgica-Iran. Amb Albert Blaia, que no és com Rocco, però també deixa-la anar, el Blaia. No sé si parlarà d'alguna discoteca o no, ja l'apretarem demà. Gràcies, Carlos. Fins
1: molt bé,
4: ara.
1: Gràcies,
4: passen
1: bona nit.
4: 3 minuts de la mitjanit, una pausa mínima i arrenca l'Oriol Jové. El tu diràs fins a la una de la matinada o...
9: Potser... Sí, sempre és una i temps
4: una
9: afegit.
4: Una miqueta més. Superesforç demà torna a les 4 demà, ja en l'horari habitual. Que vagi bé, adeu-siau.
10: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
11: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
12: Mal picant?
11: Què havia de ser, si no?
12: Però què va ser?
11: Apendicitis. Operat d'urgència.
12: Ostres!
11: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac.
12: Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui... el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
22: 65.754, 65754, de la sèrie 34.
21: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Les 12 i 8, fins la 1, i serem amb aquest Tu diràs de butxaca, acompanyats de l'Àngel Pérez. Hola, Àngel, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: També del Javi Muñoz. Hola, Javi.
3: Què tal? Bona nit.
1: En un dia en què hem sabut que Rafinha ha tingut una nova recaiguda dels seus problemes musculars a la part posterior de la cama dreta, ara en parlem, i en què el Barça de bàsquet ha perdut 102-75 a la pista del València en el segon partit de la final de la CB, que ara es traslladarà al Palau Blaugrana amb empat a 1, però venim de Mundial. I amb Mundial arrencarem. Demà juga la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita, el segon partit de la fase de grups a partir de les 6 de la tarda, i en directe a RAC1 veurem si amb Lamine Yamal com a titular o no. Ara en parlarem també amb el Damià López des dels Estats Units, però acabem d'explicar una classificació més pels setzents de final d'aquest Mundial, la de la selecció alemanya, que ha guanyat per 2-1 Javi, remuntant contra Costa d'Ivori, no ho han vist gaire clar, em sembla. A Alemanya només feia falta veure Nagelsmann com ha celebrat el 2-1 a les acaballes del partit.
3: És justament el que t'anava a dir. La fotografia, per si algú es pregunta com ha estat aquest empat, és Nagelsmann primer demanant l'hora abans de que

0: expectatives dipositades dels últims mundials. Vull dir que va una mica en la línia, potser, del que podíem esperar, o no, no sé.
1: Sí, no, no, i estic totalment d'acord, i si l'afegeixes, a més, que a mi m'ha agradat molt Costa d'Ivori, sobretot, sobretot la primera hora de partit, dic la primera hora de partit perquè jo hi ha hagut un tram que m'he passat a la Liga Hypermotion, perquè, clar, això al final...
0: Oh, vibrant, ha pujat el Màlaga.
2: Havia estat a les pantalles.
0: Ha pujat el Màlaga.
1: Jo, és que això de dos pantalles, és, ja ho debatrem un altre dia, però a mi em costa molt... O sigui, si estàs a dos pantalles, no estàs normalment a ninguna.
2: També tens raó.
1: Llavors, a partir de l'hora de partit m'he anat cap a Almeria i ara he tornat a connectar cap a Alemanya, però m'ha agradat molt Costa d'Ivori. M'ha agradat molt veure que sí que m'ha portat molts bons records del
0: bon
1: president.
0: Bon gol, Frank Kessié, el 0-1.
1: Del president, i jo crec que una Alemanya, també comparteixo amb el hype, però jo crec que en general hi ha una sensació de calma, és a dir, de que les seleccions, d'una arrencada, diguéssim, lenta, de que saben que els hi costarà agafar la velocitat de creuer i de que no tenen, entre cometes, pressa i urgència.
2: Clar, és que és cert que a les Copes del Món sempre veiem alguna selecció que a la fase de grups cau i s'estampa i ningú s'ho esperava, però ara que les 8 millors terceres també es classifiquen.
1: Clar.
2: Alemanya, havent guanyat un partit, el primer, amb un gol average tan positiu, probablement només amb allò, si fes 0 punts,
0: ja
2: passaria com
0: a 3 punts, sí, perquè hi hauran terceres que passaran amb 3 punts.
2: Clar, per tant, jo crec que el que hem de fer en aquests partits no és tant mirar els resultats i mirar si Alemanya ja està a la següent fase, perquè hi serà sí o sí, sinó que s'han de mirar més les sensacions. I per això insisteixo que, més enllà de l'alegria de Nagelsmann perquè ha guanyat el partit, que és lògica i comprensible, si algú vol analitzar Alemanya, o si jo fos alemà, o si anés amb Alemanya, estaria més preocupat per les sensacions que contempla el resultat.
0: Sí, després que un resultat com el d'avui, si t'acaba guanyant Costa d'Ivori, evidentment et dinamita el quadre.
1: També és veritat que li anulen un gol aviat. Alemanya, que per mi està mal anul·lat, per mi no és suficient com per pitar falta, que et canvia una mica el partit. Si tu ja aquell gol te'l donen i ja comences posant-te per davant, a nivell de mentalitat, a nivell de psicologia, tant per tu com pel rival, el guió pot modificar-se una mica.
2: Però té molt mèrit Costa d'Ivori, perquè va guanyar la primera jornada, té la última contra el rival més dèbil, el que a priori ha de guanyar sense moltes complicacions, que és Curaçao, i està jugant amb Alemanya, estava guanyant 1-0 i estava anant descaradament amb el que les forces li permetien, perquè és veritat que a partir del minut 60-70 Alemanya, quan fa canvis, no perd nivell o a vegades l'augmenta, els gols els ha marcat un suplent, però Costa d'Ivori, tot i així, ha anat tota l'estona a buscar els contraatacs, a buscar Diomandé, a buscar Nicolas Pepe, a buscar els homes ràpids, a buscar el segon gol. No ha anat mai a tancar-se i a protegir-se. Per mi té mèrit perquè demostra que és una selecció desacomplexada i
0: ja ho va demostrar contra França abans del Mundial, amb aquell amistós que va guanyar, i que per mi, també estic d'acord amb el Javi, va fer la feina guanyant Equador a la primera jornada, perquè evidentment Curaçao, vaja, dono per fet que Costa d'Ivori el guanyarà, per tant acabarà aquesta fase de grups amb 6 punts, que efectivament té molt mèrit. Ara mateix la classificació d'aquest grup E és amb Alemanya ja classificada al capdavant amb 6 punts, segona Costa d'Ivori amb 3 i amb 0 punts, tercer Equador i quart Curaçao. S'enfronten Equador i Curaçao a partir de les dues d'aquesta matinada. El grup F, golejada dels Països Baixos, 5-1 contra Suècia, Països Baixos que se situa líder amb 4 punts, Suècia és segona amb 3 perquè va guanyar el primer partit, tercer el Japó amb 1 i quart Tunísia amb 0 punts, Japó i Tunísia que s'enfronten a les 6 d'aquesta matinada per tancar la jornada en aquest grup. Demà entra en dansa el grup H, on hi ha aquest Espanya-Aràbia i l'Uruguai Cap Verd. De moment tot empatat amb aquest grup, un punt per tothom després dels empats entre Espanya i Cap Verd i també entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita en la primera jornada. Però abans de ficar-nos en aquest grup H, en aquesta prèvia de l'Espanya-Aràbia Saudita, la notícia del dia, pel que ens afecta més a nosaltres, la mala notícia d'aquesta nova lesió muscular de Rafinha, aquesta passada matinada en la golejada del Brasil per 3-0 contra Haití. Àlex Pintanel, bona nit.
3: Què tal, Jové? Bona nit.
0: Fa una estona hem tingut un nou comunicat de la Confederació Brasilera confirmant que hi ha aquesta lesió.
3: Sí, a l'isquiotibial de la cama dreta, però deixant clar que se li aplicarà un tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar la seva recuperació i la seva tornada als terrenys de joc el més aviat possible. Serà baixa segur davant Escòcia, però de moment continuarà als Estats Units. Li enviava ànims ahir Vinícius.
4: Tenir una lesió sempre és complicat. A més, Rafinha, que és un jugador tan important per nosaltres, ell ha patit molt amb les lesions aquesta temporada. Esperem que no sigui greu i pugui

0: continua fins al final del Mundial amb nosaltres.
1: Deia el futbolista del Madrid que Rafinha ha patit molt aquesta temporada. Doncs té raó, hem fet l'exercici de buscar i analitzar les lesions que ha patit aquest curs i en són 4, 2 amb el Barça i 2 amb el Brasil, i les 4 tenen un denominador comú que són la cama dreta, és a dir, 4 lesions de Rafinha aquesta temporada, les 4 la cama dreta.
2: I la part superior de la, sí, de la cama dreta, sí, dir, mira, per damunt del genoll, diguéssim.
1: A finals de setembre es perd 9 partits per una lesió al bíceps femoral. A principis de febrer té una sobrecàrrega a l'adductor i se'n perd 3. A finals de març el trencament al bíceps femoral amb la seva selecció i es perd 7 partits i la lesió d'aquesta passada matinada. A més, va patir un cop a la cuixa al mes de gener i no va poder jugar al partit davant la Reial Societat. Un cop també a la cama dreta i, per tant, en total s'ha perdut 20 partits aquesta temporada amb el Barça, però sí que és cert que són dades que, evidentment, preocupen el club.
2: Grau de preocupació vostra amb Rafinha i aquesta, insistim, tercera recaiguda en una zona que és la mateixa.
3: Aquesta és la clau.
2: I que és la zona clau per un jugador com Rafinha, perquè és aquesta zona de la part superior, no?, que és la que et marca la velocitat, aquesta punta d'explosivitat al fer l'arrencada.
3: És preocupació per dos aspectes. El primer, pel purament físic i biològic, podríem dir que és que són ja masses recaigudes en una mateixa zona. Per tant, és preocupant el fet de la musculatura de Rafinha a la cama dreta. I després pel factor psicològic i mental. És a dir, per un futbolista, quan entra en una reiteració de problemes iguals i idèntics en una mateixa zona, per molt que hi hagin petits matisos, de que un sigui el bíceps femoral, de que l'altre sigui més isquio, de que l'altre sigui més... Vull dir, al final és tot un grup muscular en una zona, i jo crec que aquí entra... A mi em preocupa més el factor psicològic que no el primer que he dit, perquè jo crec que al final Rafinha, el que deies tu, és un jugador que necessita estar amb tota la confiança en si mateix, i aleshores, a l'hora de tornar a la competició, i ja estic pensant en el Barça, a mi Brasil me la... Vull dir, sí, sí, com sí, si no torna a jugar al Mundial, eh? Jo penso en el Barça,
2: bueno,
3: i la temporada.
2: Aquest és un tema, però acaba.
3: Pensant en la temporada i pensant en una necessària i important continuïtat del jugador, veig que pot fer que es... A veure si m'explico, que es contingui més. És a dir, que no dongui tot el que hauria de donar per por a lesionar-se.
1: Això és interessant, el que diu l'Àngel, perquè la primera recaiguda aquesta temporada, que és abans del Clàssic,
3: correcte,
1: li passa factura. És a dir, psicològicament, aquella primera recaiguda li ha passat factura amb diversos episodis que ha tingut Rafinha al llarg d'aquesta temporada.
2: Se l'hauria de deixar recuperar més temps?
3: Pensava que no sabia si se l'hauria de vendre.
2: Això t'ho pregunto després. Però, és a dir, quan tu tens 5, 4, 4 i mitja, 4, lesions musculars en la mateixa zona, en una mateixa temporada, per tant, en pocs mesos, potser necessites més temps aturat. És que no ho sé. Vull dir, potser, si, sense la urgència del Mundial, amb més calma, potser no estaríem parlant d'aquest escenari, però...
4: És que la resposta a això, crec que una resposta adient a això només es pot donar sota criteris mèdics. És a dir, només algú, no?, amb el coneixement mèdic suficient pot dir si més temps de recuperació equival a una millor recuperació. Jo el que tinc clar és que s'ha de fer el que faci falta perquè la recuperació sigui completa. Si això és més temps... Que probablement sí, no? Doncs més temps i apurar-lo menys. El Mundial ja veurem, però hi ha informacions ja que arriben que apunten a que pot ser que no pugui jugar més, és a dir, que no li doni temps a recuperar-se abans de que s'acabi la Copa del Món. Això és una especulació absoluta.
2: Sí, perquè tampoc han detallat massa quin tipus de lesió és.
1: El comunicat simplement especifica que es continuarà la concentració, però el que diu el Jové, a mi el que em preocupa, llegint el comunicat, és que diu que se li aplicarà un tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar la seva recuperació.
2: Per tant, espremel.
1: La recuperació, s'intentarà agilitzar i accelerar la recuperació amb l'objectiu que torni a jugar. Per tant, parlem, hem de ser més menys prudents. Al Brasil, llegint aquest comunicat, no té pinta que ho siguin.
2: Clar, però és que l'horitzó del Brasil... l'horitzó del Brasil...
4: probablement Rafinha. És que aquí estem una altra vegada al de sempre. Sí, sí, probablement Rafinha sigui el primer que els hagi dit sisplau, vull estar bé
2: forçarem,
4: per uns hipotètics vuitens de final. Vull forçar. Evidentment, Brasil, la Confederació Brasilera de Futbol, farà el que pugui per escurçar els terminis. Però segurament Rafinha també. I aquí és, quan parlem del virus FIFA durant la temporada, per això jo sempre dic que hem de posar també el focus sobre els jugadors, perquè en un Mundial ja ho és. Abans, durant la preparació, van veure com van a jugar un amistós absolutament innecessari, i ara, evidentment, i sota el meu parer, fins i tot amb certa lògica, i és normal, apurarà tant com pugui per jugar a la Copa del Món. A mi em passa com a l'Àngel. Jo crec que justament pel tipus de jugador que és Rafinha, em sembla que és especialment greu. Pel factor mental, que ja apuntava, perquè és un jugador molt donat a treure la seva millor versió quan està bé, quan se sent fort, quan se sent ràpid, quan té confiança en si mateix, dona una versió gairebé per sobre de les seves capacitats, però que tot això és inversament proporcional quan no està bé. És un jugador que quan no està bé, quan no té el feeling, quan té una temporada on està afectat per les lesions i tal, li vem, sobretot en Brasil, recordo altres tornejos, quan abans de que fes aquesta explosió al Barça se li veia una cara de pensit, de preocupat. Quan no està bé mentalment, se li nota molt al futbol i després té una forma de jugar que jo crec que és impossible que ell jugui un partit pensant que s'ha de dosificar i que té problemes musculars i que té, o que en l'últim any ha tingut tendència a trencar-se. És que és inherent al futbol de Rafinha jugar al 110%. Donar-ho tot, sigui un amistós amb els Estats, a Brasil, als Estats Units, o un partit on el Barça s'està jugant la Lliga. I crec que això no ho negociarà mai. Per tant, sempre serà més tendent a alguna recaiguda.
2: El que deia l'Àngel, això, veient o preveient que hi pugui haver una certa continuïtat, us fa plantejar-vos el futur de Rafinha al Barça, sí o no?
3: Sí.
2: Sí, eh?
3: Sí, la resposta curta és sí, i la resposta extesa és que, d'entrada, òbviament, no és un malo per obrir, però Anthony Gordon et pot sortir bé, et pot sortir regular, et pot sortir malament, però de moment el tens. És a dir, de moment tens una peça, però presumiblement de nivell, que juga a la mateixa posició, és a dir, no està orfe. I...
2: sí, jo entenc el debat des del punt de vista de... Rafinha és un jugador que, evidentment, té mercat.
3: Clar.
2: Ara té mercat. Clar. No saps el mercat que tindrà d'aquí un temps.
3: No, per això et dic.
2: I sabent...
3: Ostres... m'he oblidat afegir un sí, coma, sí, per una quantitat important.
2: Clar, clar.
3: És a dir, no entenc la venda de Rafinha baixant concepte, com diria el president, si no és per una milionada. És a dir, ara què passa? Que nosaltres hem d'anar a pagar 70 quilos per Gordon a Anglaterra i deixarem sortir a Rafinha per 4 duros?
2: O sigui, la premissa... Entenc que si fas això... No pots fer això.
3: No pots fer això.
1: Per la manera. Contracte el 28, recordem-ho.
3: Per això, però vull dir que encara tens marge per exigir un traspàs important. I a Aràbia el volen.
2: Plantejo això sabent, bueno, això és opinió personal, que Rafinha és possiblement el jugador més decisiu que has tingut aquesta temporada, fins i tot per sobre, m'atreviria a dir, de Lamine Yamal, perquè quan no hi ha hagut Rafinha el Barça ha perdut sempre. Sí, quan el Barça no ha tingut Rafinha aquesta temporada, que crec que són 10 partits oficials, el Barça els ha perdut tots. I, clar, vull dir, des d'aquest punt de vista, plantejar-te un escenari sense Rafinha, ostres, és
3: que jo no estic
2: absurd.
3: Jo no
2: però...
3: estic dient que s'ha de vendre Rafinha. És a dir, jo no estic dient el Barça ha de vendre Rafinha. Dic que la pregunta era, ens hem de plantejar vendre Rafinha. Jo crec que ens ho hem de plantejar perquè si poses sobre la taula tots els ingredients de l'equació actual, que és historial de lesions recent, continuades i amb reincidència i amb recaigudes sobre una mateixa zona, que tens un substitut o que tens un jugador que pot fer-ho bé la mateixa demarcació i que a sobre hi ha equips d'Aràbia que el volen, que li volen pagar una mortalà i que a tu et pagarien diners, si sumes tot, plantejar, tu has de plantejar. A partir d'aquí ja és l'àrea esportiva i és Deco i és Flick qui té que decidir.
1: De moment el club no s'ho planteja i tampoc vol sortir. És a dir, a partir d'aquí veurem si aquesta darrera lesió fa variar l'escenari, però
2: jo no ho crec,
1: fins abans d'aquesta lesió i tot i les últimes ofertes de l'Aràbia, ell no es planteja
3: també
1: sortir
3: i el Barça molt, no es planteja... Molt, és que... Perdries molt sense ell.
1: Per Flick és fonamental. Per Flick és un jugador...
2: És que s'ha demostrat aquesta temporada amb números claríssim.
4: És evident
2: claríssim.
4: Que Rafinha és un jugador importantíssim, si no un dels més importants de l'equip, i els números que tu deies del Barça cada vegada que ha jugat sense Rafinha ha perdut fan que sembli imprescindible, però si posem el jugador i la possible venda en un context, jo estic més a prop del que diu l'Àngel, perquè hem de pensar que el Barça està intentant fer unes operacions al mercat en les que necessites que algú surti. Aquest algú, jo entenc que tots els barcelonistes voldrien vendre al jugador 22, 23 i 24 de la plantilla i a partir d'aquí aconseguir fitxar a dos cracs mundials. Però això són contes de fades. És a dir, si tu vols anar al mercat amb diners suficients i tenir espai al límit salarial per fitxar a jugadors de primeríssim nivell, com podria ser Julián Álvarez, has de fer sacrificis. I Rafinha, tot i ser un jugador capdalt futbolísticament la temporada de la que venim i l'anterior, ni parlar-ne, crec que no és un dels jugadors intocables. Intocables són Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri i Lamine Yamal.
3: Ja està.
2: Jo no estic d'acord. Tu mires la xifra. Tu mires la xifra. Sumaria Rafinha.
4: Però és que...
2: Sumaria Rafinha.
4: Quan parlo d'intocables parlo pensant també en el mig termini. I dels que t'estic dient tenen tots...
3: Intocables és que quan li sona el telèfon a Deco, quan li sona el telèfon a Deco, pels que acaba de dir el Javi, Deco diu no cal que em tornis a trucar i penja. Si li sona el telèfon per Rafinha, jo crec que no contesta no cal que em tornis a trucar i penja, crec.
4: I compte, és que pot semblar contradictori, a veure si em sé explicar el matís. És a dir, jo entenc que la importància a l'equip de Rafinha... un cop hi és a dir, un cop tens el teu 11 inicial, és tan gran com la de Lamine, com la de Pedri, com la de, o més gran que la d'algun d'aquests, pot ser com la de Cubarsí, com la de Joan Garcia. Ara bé, donades les característiques del jugador, l'edat, els diners que en pots treure, l'historial de lesions...
3: Les lesions és clau, és que és clau.
4: Donat tot això i tenint en compte que tu vols fer esforços econòmics molt grans, has de sacrificar gent, no els faràs...
1: Si no s'hagués deixat aquest davant, no el tindríem.
3: No, clar.
2: Jo ho plantejava des de l'òptica que li deia abans a l'Àngel, de dir, és un jugador que ara mateix té molt marcat, és el jugador pel qual et podria arribar una oferta milionària, i si hi ha aquest panorama d'incertesa pel que fa a l'aspecte físic, doncs, clar, no ho saps si aquest mercat que té ara baixarà o no, però per mi el seu paper fonamental dins l'equip és indiscutible. Quan Rafinha està damunt del camp, el Barça marca un gol cada mitja hora. Quan no hi és, el Barça triga 50 minuts a fer un gol. Quan Rafinha és al camp, encaixa un gol cada 120 minuts. Quan no hi és, n'encaixa un cada 77 minuts. És que crec que aquesta temporada ha estat flagrant. O sigui, el Barça de Flick sense Rafinha és un i amb Rafinha és un altre.
3: Bueno, sense Rafinha l'Atlético t'elimina de la Champions. No estic dient que t'eliminin només perquè no estava Rafinha.
2: I et guanya el Chelsea-Stamford Bridge, i et guanya el Madrid al Clàssic.
3: Correcte, vull dir, no és causa-efecte, però sí que hi ha una incidència. Perquè no ens oblidem d'una cosa, estem parlant, no només, estem parlant de Rafinha, però Rafinha és un efecte dominó. És a dir, no és el que porta ell, sinó el que implica, jo crec que si ara tiréssim de meroteca i repasséssim totes les tertúlies de la temporada, sobretot quan Rafinha ha estat de baixa, el que més hem repetit per activa i per passiva és no és només el que porta, no és només els gols, no és només les assistències, sinó com contagia a la pressió, com fa que els companys estiguin endollats, com els jugadors del Barça, quan veuen a Rafinha al camp, corre el primer, no tenen nassos...
1: Per fi que és indiscutible. No
4: el que passa és que les planificacions de les plantilles no les fas només per la temporada que vindrà. No, fas amb una mirada a mig termini, això, i aquí conté l'edat del jugador, l'història de les jocs, la projecció...
3: Tot no hi cap. En la mateixa safata, tot no hi cap. El voler fitxar jugadors importants. El voler quedar-te els jugadors potents. No hi cap tota l'equació.
4: Després hi ha una altra resposta, una altra pregunta que jo crec que has de respondre't quan penses si et pots vendre un jugador o no, si és intransferible o no. Creieu que Rafinha ha fet ja la seva millor temporada al Barça?
3: Possiblement.
2: És possible.
4: Doncs això t'acosta bastant
2: faig una altra.
4: A tenir un jugador que has de
2: si t'entren 150 milions per Rafinha, sí o no?
4: Sí.
2: Per tant, canviaries Julián per Rafinha?
4: Sí, jo sí.
3: És que jo estava pensant que a Simeone li agrada molt Rafinha.
2: Molt. Independentment del que li agradi a Simeone.
3: Ara mateix.
2: Tu, al Barça, Julián o Rafinha?
3: Jo, si em fas escollir, Rafinha. En plenes condicions, eh? És a dir, borrant de l'historial de lesions, eh?
1: Jo sóc molt de Rafinha. Jo em quedava amb Rafinha, també.
4: També et diré que és una pregunta trampa, perquè no són jugadors que puguis canviar.
2: Però ho dic perquè estem parlant d'una xifra econòmica similar.
3: Ara et giro l'equació. Si em dius Rafinha o Harry Kane...
2: Jo em segueixo quedant amb Rafinha.
3: Jo aquí... Ja em passo de bàndol, eh? Em passo el bàndol de Harry Kane, eh? Si em fas escollir entre els dos.
2: Harry Kane és més gran, també.
3: Sí, però el Barça ara mateix, per mi, el Barça necessita més... O sigui, Rafinha t'ha portat...
1: Aquest debat seria Julián O'Kane, no?
2: Has portat Gordon.
3: Clar, per això et dic.
1: El debat realment seria Julián O'Kane.
3: Clar, és a dir, correcte.
2: No,
1: al final són posicions
2: diferents. No, jo el debat Julián Rafinha el posava damunt la taula només pel fet que parlàvem d'una oferta similar, de 150 milions.
3: Però vull dir, per Julián no el canvio...
1: Jo em quedo abans amb Kane que Julián, eh? Crec que el Barça necessita més Harry Kane que més Julián.
3: Això sí. Per això estic jo igual que tu, Àlex, perquè al final per Julián no el canvio, però per Kane sí, perquè la conclusió és aquesta, que jo crec que el necessita molt més a un Harry Kane, que és més gran, però és Harry Kane és un Lewandowski quan va venir.
2: Sí, sí. Parlant d'extrems, em permetreu que canviï de tema, d'extrems i de fitxatges, ha tornat a haver un comunicat una mica estrany del Madrid, desmentint que s'hagi interessat en fitxar Olisee. Venim d'un comunicat també una mica estrany amb el tema de Julián Álvarez, parlant de l'oferta rebutjada de 150 milions a l'Atlètic de Madrid, comunicat evidentment amb una clara intencionalitat de fer veure que compleixes una promesa electoral i també de pujar el preu de Julián. I ara tenim un comunicat també un dissabte a la tarda desmentint un rumor. És tot plegat una mica estrany. No sé si aquí li veieu també alguna faltat, segona intenció.
3: Els hi ha faltat afegir a peu de pàgina i, por cierto, el jugador serà presentado el dia 2 de setembre en el Estadio Santiago Bernabéu.
2: El doneu per fitxat, amb això?
1: Deia el Javi abans que el Barça per fitxar cracs ha de sortir gent. Al Madrid no està sortint ningú i estan fitxant aquí...
3: Bueno, però perquè Florentino està preparant la venda encoberta aquesta del 5% del d'això, que li cauran 500 quilos i aquí fotrà una injecció, com ja va fotre amb les quatre torres aquelles que quan veus les sèries de Netflix que fan un plano general de Madrid... jo sempre me'n recordo del Madrid i el Florentino, perquè els planos aèris de Madrid, que només es veuen les quatre torres, jo allà no veig... Estic veient una sèrie que estic intentant desconnectar el futbol i veig quatre torres i veig el pelotazo de Florentino, perquè aquelles quatre torres no fan més que visibilitzar el que va fer Florentino, que va ser recalificar uns terrenys que li van donar una pasta gansa i que li va permetre fitxar tot el que va fitxar i fer el que va fer. O sigui, les quatre torres de Madrid, quan les torneu a veure, penseu en Florentino, no penseu en la pel·lícula que estigueu veient.
4: Jo recordo que es reia molt del Madrid i de Florentino després d'aquella roda de premsa incalificable i després de que diguessin que si havien fet l'oferta per Julián, que si no, que semblava que no s'estaven movent bé al mercat, i s'estan movent bé. El Madrid s'està reforçant, està fent un bon equip, Bernardo és una gran peça, al lateral esquerre Cucurella els hi farà molt servei i els arregla... No han tingut complexe en arreglar un problema que ells mateixos havien creat fitxant un jugador com Carreras, que no estava donant el nivell que tenia. No han tingut el complexe de dir, ha fitxat un lateral esquerre. Per quants milions va ser Carreras?
3: Sí, també 60.
4: 60 milions, 60. Em sembla. A l'any següent...
2: Ho va dir Gavi, aquí, que ja no saben què fer per frenar la mini, que
4: sí,
2: mira,
4: sí.
2: Han anat canviant laterals.
3: Però és que el lateral han fet el mateix.
4: El relat és el que sigui, però tenen a Cucurella, que sí, és un bon lateral. Sí, sí.
2: I a més, tu mires el balanç ingrés-despesa d'aquest mercat i, escolta'm, han portat Bernardo, Cucurella,
4: Konaté...
2: Dumfries no és oficial, però aquests tres, per un saldo positiu negatiu de 20 i pocs milions, perquè n'han ingressat 20 per Víctor Muñoz, venda indirecta 2-1 al Liverpool. Per tant, coincideixo amb tu, no és un mal mercat.
4: Sí, però després veurem si arreglen aquells jugadors els problemes de joc que tenen, que cal veure Bernardo quin rol agafa, si és l'home que ho pot arreglar.
3: En una peça que no heu mencionat, que també han fitxat, que és la de la banqueta.
4: Ah.
3: És a dir, no, és veritat.
4: Sí, sí, sí. Bueno, s'ha de veure què fa amb tots aquests elements. Sí.
3: Esportivament em semblen bons reforços, tots els que hem dit. Estic molt d'acord amb la reflexió del Javi, però si tot això li dones la batuta a un entrenador, diguéssim, no et diré més preparat que Mourinho, però sí més preparat que l'actual Mourinho, que ve d'una inèrcia de ser ni la meitat del que va ser, i ja sabem el que juga Mourinho. És a dir, dit més fàcil, si tornés a estar Xavi Alonso a la banqueta del Madrid amb aquests reforços que està tenint el Madrid i amb autoritat, em faria una mica més de por. No sé si Mourinho jugarà o aprofitarà o els voldrà portar al seu terreny i veurem un Mourinho 2.0.
1: Parlava el Juve del saldo negatiu del Madrid, els 15 quilos de Mourinho.
3: Clar.
1: És a dir, el Madrid ha pagat 15 quilos.
3: Sí, sí.
1: Que se n'està
2: barrant poc. Per segon estiu consecutiu, perquè per Xavi Alonso crec que també la cosa estava en 10-15, aproximadament.
3: L'errada més gran ha sigut per mi, i el que més em fa estar més tranquil, entre cometes, és a la banqueta. Crec que és una errada molt gran de càlcul a nivell de Florentino.
2: Jo l'única explicació a Mourinho, més enllà del desestabilitzar el Barça i fer que la cosa doncs, es mogui una mica més, li veig el sentit de gestió actor de vestidor amb molta estrella, que és una mica el que ha dinamitat aquesta temporada tant el projecte de Xavi Alonso com el pegat que han posat després amb Arbeloa. Bé, ho veurem. Tornarem cap al Mundial, perquè ja ha passat més de mig programa amb tot plegat. De seguida, amb el Damià López i l'última hora de la selecció espanyola, que demà s'enfronta a l'Aràbia Saudita. Veurem si amb Lamine com a titular o no, que aquest és un altre debat. Ara en parlarem. De seguida aquí el Tu diràs.
5: Tu diràs, amb Oriol Jover.

20 minuts per la una, no tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Que tens un cotxe o una furgoneta Volkswagen? Doncs no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic.

0: T'està enganxant, Àngel.
1: Sí. Mira que vaig entrar amb el peu perquè la Shakira havia sigut molt... No entrarem ara aquí a fer la tertúlia musical. Però sí, m'agrada.
2: Al final... Jo la sento i em sembla que m'he de posar a treballar.
1: tens mals sons, eh?
2: Vaig tard, sí.
0: És com l'alarma d'aquella que
2: li, al final... Sí, la cançó que t'agradava te la posaves d'alarma i l'acabaves rodillant.
0: Li acabes agafant mania a la sintonia del mòbil.
1: Sí, perquè a més, l'audiència no ho ha vist, però el Javi s'ha incorporat...
0: Ha fet un bot
1: a la cadira.
0: Toca treballar. Doncs aquest diumenge li tocarà treballar a la selecció espanyola. Segon partit d'aquesta fase de grups a partir de les 6 a Atlanta contra l'Aràbia Saudita. Des d'Atlanta, hola Damià López, bona nit.
3: Hola Oriol, bona nit.
0: Què, Lamine Yamal, alguna pista més? Ha parlat de la Fuente fa poca estona. Suposo que ha sortit el nom de Lamine. L'hem d'imaginar l'11 titular o no l'hem d'imaginar l'11 titular?
3: Sí, jo crec que el podem situar a l'11 titular a Lamine, que porta treballant cada cop amb més intensitat. Ha parlat ara fa una estona Luis de la Fuente al Mercedes-Benz Stadium, on es disputa el partit de demà, on Espanya va empatar contra Cap Verd en el debut. I bé, en la línia del que ha vingut comentant de la Fuente al llarg d'aquesta setmana i s'acaba de reafirmar, si Lamine estava per entre 15 i 20 minuts, donada la necessitat, va haver de jugar una mica més, doncs ara diu que està entre 45 i 60. Per tant, vaja, no sé que demà tingui alguna mala sensació, Lamine estaria per ser titular i, a no ser que Espanya doncs, resolgui el partit ràpid, doncs jugaria això, entre 45 i 60, per tant, cada cop més a prop de la recuperació plena. Lamine Yamal, així ho ha descrit Luis de la Fuente.
4: Lamine Yamal, pues... Está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo. Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
3: Un Luis de la Fuente que demà compleix anys, compleix 65 anys, al seleccionador espanyol, i que avui ha fet una declaració d'aquelles que queden en les hemeroteques, o en les audioteques, o com li vulguem dir. Ha posat, atenció Oriol, no has escoltat aquest tall encara, no? Escolta
0: no.
3: Bé, Ha posat Lamine, és a dir, el nom de Lamine, al costat de dos genis de la història de l'art.
4: Que tiene este toque diferenciador y son diferentes, están preparados para ello. Yo siempre digo que son genios. Pues claro, y Dalí... Seguramente lo que pintar un cuadro o Miguel Ángel hacer lo que hace, unas esculturas como hacía, pues seguramente pensarían, es muy difícil, pues claro, pero los genios los son capaces de hacerlo. Y esta gente en esa situación extrema se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer excepcional, para ellos es normal y natural. Esa es la gran diferencia.
0: Déu-n'hi-do, la comparació. Elevant-lo, evidentment, a la categoria de geni. Amb aquests
1: espectacular, paral·lelismes. Miguel Ángel i Dalí.
0: Sí,
2: ja ho has vist, Àngel. Sí, no. Miguel Ángel i...
0: Més Miguel Ángel o més Dalí?
2: I Eugenio Salvador Dalí. Sí, sí.
1: Jo era més de Rafaero, de les Tortugues Ninja, però...
0: Per favor. Espanya...
2: Luis de la Fuente.
0: Sí, anava a dir que Luis de la Fuente ha vingut a treure ferro una mica de l'empat contra Cap Verd, però confirmat que si ha servit d'alguna cosa és perquè demà estiguin allò picats, no?
3: Sí, ha dit que estan picats, que estan connectats, que ell procura no llegir massa cosa, però que els futbolistes sí que estan al corrent de tot el que s'ha dit aquesta setmana i que estan picats doncs, per algunes crítiques. Una miqueta, ens ho deia Gavi també en l'entrevista, sí, que diu que s'analitza molt en funció del resultat i que molta gent doncs, que no hi entén de futbol. Ha dit de la Fuente que farà canvis, que són necessaris.
4: Tu veremos a ver los cambios, si son necesarios. Creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque a partido hay veces que te demanda o pensamos que demanda darle continuidad y otros hacer algún cambio que aporte cosas diferentes, nada más, características y virtudes diferentes a una idea.
3: Apunta un possible nom, Eric García, pot ser demà el dia que debuti en aquest Mundial, sigui per Marcos Llorente, pot entrar Pedro Porro, o per Laporte, que arrossega molèsties... i podria cedir el seu lloc a Eric García. Pot jugar a Laporte, però també pot optar per reservar-lo Luis de la Fuente i que entri Eric García. Per l'altre costat, doncs, ja sabem, Gavi té difícil repetir, i en aquest sentit, doncs, diverses opcions. Jeremy Pino per jugar directe i buscar el desequilibri, Àlex Baena, que havia estat titular en els dos amistosos, o bé Dani Olmo per jugar per dins, que podria ser en aquests moments la principal opció, amb Cubarsí i Pedri inamovibles a l'11 titular de la Fuente.
0: T'anava a preguntar justament per això, si tens una mica dibuixat per on podria anar la cosa amb Luis de la Fuente demà.
3: Sí, jo crec que amb Unai Simón a la porteria, defensa apostaria per la continuïtat de Llorente amb Eric García i Pau Cubarsí amb Marco Corella, ja com a oficialment jugador del Madrid, bé, de fet ja ho va ser contra Cap Verd. Jo col·locaria Eric García en lloc de Laporte, encara que té opcions de jugar, però amb aquestes molèsties ha donat a entendre de la Fuente que és possible que li doni descans. Enmig del camp amb Rodri, Pedri i Fabián, però compta amb l'estat de forma de Rodri, perquè en qualsevol moment també pot entrar Zubimendi. Certament va donar símptomes alarmants, Rodri.
0: No ha estat la millor temporada de Rodri, està clar.
3: No, i tampoc ha remuntat de moment el vol aquí al Mundial. Apostaria per Olmo a la banda esquerra, per Lamin a la banda dreta, i de moment crec que mantindrà Oyarzabal a la punta de l'atac.
0: Veig el Javi fent allò...
5: No, és que m'has tret de la punta de...
0: A punts.
5: Sí, no, m'has tret de la punta de la boca el nom de Rodri, i li volia preguntar al Damià, perquè es parla molt de la posició de Pedri, que evidentment no és la seva millor posició, quan el fa jugar com va jugar contra Cap Verd, uns metres més endavant del que juga el Barça, és claríssim que veu molt millor el futbol de cara en la posició que ocupa normalment amb Flick, però quan es parla de tornar Pedri a aquella posició, que sembla bastant evident que necessite fer-ho, es parla molt de la possibilitat de sacrificar Fabián, però ningú parla de la possibilitat de sacrificar a Rodri i fer algun altre tipus de moviment, i a mi em sembla que vaig veure molt més lent, molt més pesat i molt més fora de forma a Rodri que no pas a Fabián. No sé si hi ha alguna opció de que es mogui per aquí la cosa, Dami.
3: Sí, sí, és que a veure, jo crec que Fabián mai li sobra a De La Fuente perquè li dona molta profunditat, no? I molta última passada també. Morata s'ha aprofitat molt en temps no massa passats, d'últimes passades de Fabián. El que passa és que és veritat que l'altre dia va ser força intranscendent, però Fabián no està en un mal moment. Rodri, la veritat és que sí, i jo crec que Zubimendi pot entrar en qualsevol moment, a no ser, el que passa és que assenyalar un jugador com Rodri és complicat. I per l'altre costat, quan li pregunten a Pedri per la qüestió de endarrerir a Pedri a la base de la jugada, és com que li canvia la cara de la Fuente. Mira que és difícil canviar-li la cara a una pregunta de la Fuente perquè t'ho entoma tot, però és un tema que sembla que n'està bastant fart. Ell té clar que li agrada més Pedri prop de l'àrea, sempre ho ha fet. Diguem que no és una novetat d'aquest Mundial, ell ja ho ve introduint així, li agrada Pedri en aquesta posició, Pedri tampoc es queixa, i serà difícil que veiem Pedri en l'inici de la jugada construint i sent més transcendent i protagonista com estem acostumats a veure al Barça.
0: Ràpidament, Àngel, tu creus que, evidentment, aviam, Aràbia és millor que Cap Verd, tu creus que, malgrat això, sabent això, la selecció espanyola sortirà escarmentada d'aquesta relliscada en la primera jornada? Aviam, Àngel?
6: Sí.
0: Ara et sentim.
1: No, et deia que jo crec que sí, que sobretot, parlàvem abans amb el Javi, és un tema més de sensacions. O sigui, jo crec que demà veurem una selecció espanyola, no sé si guanyarà per molt, per poc o com, però el futbol que veurem demà de la selecció espanyola serà, crec, bastant diferent del que vam veure el primer partit, perquè crec que recuperarà les sensacions, que al final és el més important en una competició com aquesta. Jo crec que De La Fuente, si li fas escollir demà entre guanyar i golejar per 5-6-0 amb un partit més de gols que de joc, o guanyar 1-2-0 però amb sensacions i que quan marxin a l'autocar cap a l'hotel diguin, ostres, hem estat la selecció que volem, jo crec que De La Fuente prefereix aquesta segona opció i jo crec que és el que veurem.
5: De fet, jo no estic gens d'acord amb el que explicava el Damià, que crec que ha dit Gavi, de que la gent critique molt pel resultat, etc. Justament, l'anàlisi del partit contra Cap Verd, crec que ningú l'està fent sota el prisma del resultat, perquè és evident que el resultat és un accident i que, si tot va com ha d'anar amb certa normalitat, acabaràs traient els punts necessaris per passar a la següent ronda i probablement com a primer de grup. El més preocupant de l'altre dia va ser el joc. va ser que un equip al que li falten els seus extrems, i és un equip pensat per atacar per les bandes amb els extrems, no va trobar després la finor per dins necessària. Es van veure uns quants jugadors que estaven molt per sota del seu nivell o del nivell que un espera. És a dir, la crítica va molt més pel joc que no pas pel nivell que es va veure, i també hi ha una crítica, i s'ha de fer, a una cosa que crec que tothom va elogiar molt des del primer moment, que és la llista de Luis de la Fuente, que va semblar força encertada, força meritocràtica i força bona, però que, clar, si és un equip basat en jugar i en atacar pels extrems, i de quatre extrems a tres els portes lesionats, alguna cosa no has calculat bé.
0: Algú que ens pot aclarir si hi ha marge perquè Aràbia li foti l'aigua a casa a la selecció espanyola és el seleccionador saudita sub-20. És barceloní criat a Còrdoba, i porta una pila d'anys allà. És el Sergio Piernas. Hola, Sergio, bona nit.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Amb el Sergio Piernas, que ara de seguida ens explicarà per què coneix tant i tant el futbol d'Aràbia, però abans, ara en parlàvem, Sergio, quins punts forts, quins punts febles destacaries tu d'aquesta selecció d'Aràbia Saudita?
6: Bueno, pues mira, es una selección, para empezar, en cuanto a la forma de juego, no tengo un conocimiento muy profundo porque, como sabéis, el seleccionador lo cambiaron hace un mes y medio, conociendo a los jugadores profundamente que ha llevado y un poco la idea del primer partido, pues bueno, Arabia Saudita pues tiene una mezcla de jugadores de talento técnico, así como una mezcla entre juventud y jugadores ya con bastante experiencia, tanto del anterior Mundial como Copas de Asia, incluso competiciones asiáticas a nivel de clubes, que son jugadores de cierta jerarquía. Entonces, esa mezcla es interesante porque también en los últimos años lo que yo he visto es que ha habido un progreso en cuanto a mentalidad, así como antes ellos sentían como que era un país más pequeño en cuanto a enfrentarse a otros rivales. Hoy en día, pues digamos que le miran a la cara. Luego, otra cosa es lo que pase en el partido y cómo se desarrolle. Pero yo diría que uno de los puntos fuertes es la mentalidad con la que los jugadores sauditas hoy en día encaran los partidos. Y luego, ya te digo, así que tenemos ya la referencia del partido anterior de Cabo Verde, es diferente. Es un equipo con más talento técnico, el saudita, quizá con un nivel físico inferior, pero a nivel técnico-táctico creo que tienen buen nivel, tienen muy buen nivel.
0: Creus que pot tenir problemes Espanya per guanyar aquesta selecció, que ja va rascar-li un empat a l'Uruguai i que el Mundial passat, no ho oblidem, va començar guanyant a l'Argentina. Clar, no sé si pel que fa a la selecció espanyola doncs estaran ja avisats després del que va passar a l'altre partit contra Cap Verd, però clar, de portes en fora el que sembla és que Espanya hauria de ser molt superior, però tu que ho coneixes bé, no sé si comparteixes aquest diagnòstic.
6: No percibo una goleada, no la percibo, a priori. Bueno, luego es fútbol y ya sabemos, ¿no? Pero a priori yo no percibo una goleada, porque estos jugadores tenemos la referencia de que la Liga Saudita hoy en día pues también pues hay muchos jugadores de alto nivel, extranjeros, y pues los que están ahora en la selección están mezclados entre ellos y se ve que no desentonan, digamos. Hay un nivel, lógicamente marcan la diferencia al extranjero potente que viene, pero el saudita de gran nivel es un jugador con muy buenas condiciones. Entonces, si la pregunta es sí, podría tener problemas España en superarlos con contundencia.
0: Sobre això que comentaves del canvi de mentalitat que ha tingut una mica la selecció saudita els últims anys, m'imagino que vinculat al fet que doncs la Lliga Saudita ha fet inversions molt fortes per portar jugadors de renom mundial, parlem evidentment de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de João Félix, de Laporte fins i tot. Veient com està configurada aquesta selecció, que crec que pràcticament tots els jugadors, em sembla que 25 de 26, si no corregeix-me, juguen a la Lliga Saudita, per tant, pràcticament tots els jugadors de la selecció d'Aràbia Saudita juguen a la Lliga local, diguéssim, a la Lliga estatal. Clar, com es porta? Perquè, evidentment, els jugadors que venen de fora són realment els protagonistes de la Lliga Saudita. Això és veritat que té una doble lectura, no? Que el jugador que ve de fora, Cristiano Ronaldo i companyia, doncs
7: contribueix d'alguna manera a pujar el nivell del jugador local, però a la vegada també li resta protagonisme a la pròpia competició de clubs al jugador que després ha d'anar a jugar amb la selecció.
6: Totalmente de acuerdo. Mira, ahí hay varios factores. Como dices, es ya no el extranjero, sino el número de extranjeros que pueden jugar en cada club. Por ejemplo, en el inicio, en el equipo titular, pues hay muy poco espacio para los jugadores sauditas, muy poco. Entonces, es verdad que hay un filtro mucho más fuerte, pero también es verdad que el que llega y el que está continuamente en ese nivel, pues el desarrollo es más alto y más rápido. Y luego está el condicionante de por qué los jugadores juegan en la Liga Saudita. Allí ellos tienen unos contratos muy altos. Entonces el jugador saudita, evidentemente, pues hoy en día no tiene la equivalencia de un contrato muy alto como pudiera ser en la Premier o en España. Entonces quizá tengan nivel perfectamente para jugar en Liga Francesa, Liga Belga, digamos en un segundo nivel, hablando en general. Pero claro, a nivel contractual las diferencias son muy grandes, entonces el jugador le da preferencia a quedarse en su país y hoy en día el que no supera ese filtro pues se queda jugando pues en segunda división, en equipos menores y tal.
7: Parlem amb el Sergio Piernas perquè és el seleccionador sub-20 d'Aràbia Saudita, ara ho dèiem, però perquè coneix molt bé els jugadors de la selecció absoluta de l'Aràbia Saudita, perquè és que a molts els ha tingut fa molts anys ja. Sergio, que tu estàs a l'Aràbia Saudita, quins anys ja fa que vas arribar aquí?
6: La primera vez fui en 2012.
7: Pràcticament, doncs, sí, sí.
6: Sí, son tres etapas las que he estado ahí en Arabia, estoy en la tercera etapa, y lo que es trabajando con las selecciones, pues es un total de 8 años. Así
7: clar,
6: que...
7: coneixes a tothom.
6: Todos, la verdad que casi todos han pasado en alguna categoría. También estuve en la absoluta 2 años como asistente, he estado en la sub-23, ahora me encuentro en la sub-20, entonces si no es en una etapa o en otra, pues los he tenido a... pràcticamente todos, digamos.
7: I t'hi veus molts més anys a l'Aràbia Saudita o, jo què sé, per què no donen el salt a la selecció absoluta? Quin horitzó t'imagines com a entrenador? Perquè vas començar molt jove, dedicant-te a això d'entrenar.
6: Sí. Empecé joven. En España pues he estado 15 años entre Getafe y sobre todo en Atlético Madrid, 10 años. Y luego he estado en Marruecos, donde también estuve trabajando con las selecciones. En Arabia, que es donde más he estado, que van por 9 años. Y en China también estuve un periodo más cortito. Y la verdad que... pues soy el perfil de entrenador que para, digamos, dar el salto al fútbol profesional, pues tuve la oportunidad de salir fuera y se ha alargado bastante pero lógicamente muy abierto a volver a España, ojalá, que sería una ilusión muy grande, pues trabajar aquí en el fútbol profesional, creo que sí. Entonces, cada año valoramos. Y oye, si sale alguna oportunidad en España, pues encantadísimo.
7: Doncs amb el Sergio Piernas, que de moment ocupa aquest càrrec de seleccionador sub-20 de l'Aràbia Saudita i amb qui hem analitzat una mica el rival d'aquest diumenge, de la selecció espanyola a la segona jornada de la fase de grups del Mundial. Sergio, un plaer.
6: Pues nada, encantado de hablar con vosotros y nada, a lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy.
7: Moltes gràcies, una abraçada, bona nit.
6: Un abrazo, buenas noches. Adiós.
7: España-Arabia, demà a les 6 de la tarda. Ho seguirà des d'allà, des d'Atlanta, el Damià López. Dami, gràcies, eh?
8: Molt bé, a vosaltres, Oriol. Continuem parlant i demà estarem pendents. Les 12 hores local, moltíssima calor, però ja ho venim explicant. L'estadi d'Atlanta amb sostre, climatitzat, per tant, no és un problema, estaran ben fresquets. Igualment hi haurà pauses d'hidratació. Les 6 hores catalana, des d'aquí que ho explicarem.
7: Doncs et sentim demà, Dami.
8: Bona nit.
7: Apa, bona nit. Mira, senyals horaris de la 1 de la matinada. Moment ideal per explicar el que us explicaré ara, que és que el nou Jeep Compass ja és aquí.
0: perquè alguns ho semblen, Àngel, però d'altres directament ho són. Disponible en versions plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Una pausa i parlem de bàsquet, que el Barça ha perdut de 27 el segon partit de la final de l'ACB, que ara està empatada a 1, i que es trasllada dilluns al Palau Blaugrana amb el tercer partit. Això i traurem el cap a Sabadell, que avui ha celebrat als carrers un ascens a segona.
9: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
10: Da igual donde estés.
11: Da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
13: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
16: Somos una.
17: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
22: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi. Motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
28: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
32: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui... consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: 5, la 1 i 5, ho dèiem al principi, el Barça de bàsquet ha perdut el Roig Arena, el segon partit de la final de l'ACB, que ara es trasllada al Palau. Amb l'empat a 1, el Barça ha perdut de 27, 102 a 105, a 102 a 75, ja ho diré, que ha explicat el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
1: 75, sí, sí. No ha estat com el primer partit, que hi ha hagut igualtat, però ha estat un perfil molt diferent. Bona nit, Oriol.
0: Hola, hola. El resultat que, evidentment, doncs, deixa males sensacions, perquè perds de gairebé 30 punts. Però no és per ser conformista, però, ostres, si ens haguessin dit que el Barça, aquest Barça, estaria jugant una final de l'ACB contra el València i prenent-li el factor pista, doncs, justament el que és el candidat a guanyar-la, doncs, home, ja ho haguéssim donat per bo, no?
1: Mira, em deixes que et faci trampes, ara que és més enllà de la una, és que ho parlàvem amb el Marc del Río, amb el company del diari Esport, i estic molt d'acord. Gira els resultats, Uri. Tu imagina't que el primer partit el Barça palma com ha palmat avui, i que en el segon partit, ara estaríem parlant d'una victòria absolutament espaterrant a la pròrroga, i te'n vas al Palau Blaugrana amb aquest 1-1. Quines sensacions tindries ara
0: no,
1: mateix?
0: Totalment diferents, no, totalment
1: doncs,
0: diferents.
1: Insisteixo, faig trampes i no sé que estic fent un discurs populista.
0: Sempre però l'últim partit pesa més a nivell anímic, a nivell emocional, és evident.
1: Sí que és veritat que el Barça crec que no ha arribat a prendre tant de mal. Ens parlàvem a la transmissió d'aquell referent de fa dues temporades als quarts de final a l'Eurolliga contra l'Olimpíada, que el Barça també esgarrapa un partit a fora i que perd el quart pràcticament de 40 punts, i això genera una rèmora emocional molt important que acaba determinant no tan sols aquella eliminatòria, sinó segurament també la resta de la temporada. Jo crec que ara les circumstàncies són diferents. Jo crec que tots dos equips a mitjans del tercer quart ja han començat a pensar en el tercer partit. Avui hi ha hagut tota una sèrie de condicionants entre Panther i Clyburn, 4 punts, fogonades de la Provítola, però poca cosa més, fins a 8-9 jugadors del València per sobre dels 8-9 punts. Bé, és evident que avui l'encert ha estat valencià i no blaugrana, però és que és una final, són unes finals de CB, cada partit és un món, i el tercer, el Palau Blaugrana, que deixen dir-ho, ja ho sabem, estarà a rebentar, i esperem els palaus de les grans ocasions, intentar d'alguna manera capgirar aquesta dinàmica emocional de la qual, amb la qual hem sortit avui d'aquí del Roig Arena, i millorar les prestacions al tercer partit.
0: En aquest sentit, clar, et sentíem protagonistes en temps de superesports, que ara és una mica llargues, també pel que deies, però que entenc que la reflexió ha de ser aquesta, de dir, ostres, més enllà de com hagi anat avui, el Barça ens té acostumats, aquest Barça de bàsquet ens té acostumats al millor i al pitjor, i, ostres, la realitat és que afrontaràs un tercer i un quart partit a casa i amb la sèrie empatada.
1: És que la perspectiva de les coses és canviant segons el moment. Vull dir, la realitat és líquida, i ara mateix, jo personalment, no veig la situació de la mateixa manera que fa dues hores, per exemple. Demà al matí, segurament, l'aficionat del Barça no ho veurà de la mateixa manera, i quan arribi dilluns a les 8 del vespre amb aquest Palau a rebentar, l'aficionat del Barça sabrà que amb un sol partit, amb un gran partit de Panther o de Clyburn, o amb la inspiració de Schengelia, o amb un retorn potser de Vesely, el millor Vesely, pots guanyar el partit i et pots quedar a una victòria de guanyar un títol de Lliga, que era un fet absolutament inimaginable. Insisteixo, tot això segurament és fer bastant trampes al solitari i alliberar o desviar-te de l'anàlisi estricta del que ha passat avui, que avui s'ha manifestat fets que ja coneixíem, que és que el València té un to físic superior al Barça, que és que segurament té molta més profunditat de banqueta en termes, insisteixo, de desenvoltura física, que el Barça necessita que les seves petons estiguin al 100% per guanyar el València, però és que ningú es pensava que el Barça estigués una final aquesta temporada. Per tant, ens hem de moure en aquest registre si el Barça vol guanyar el tercer partit.
0: Bones sensacions de cara a aquests dos partits. Què et diu el nas? Què et diu l'olfacte?
1: Per mi, és una perogrullada el que et diré, Uri, però per mi el tercer és molt determinant. Molt, molt, molt, molt, molt. Perquè si el Barça és capaç de treure'l, hosti, compta amb un quart partit al Palau Blaugrana amb l'opció de Lliga. si el València és capaç de treure'l, uf, és que saps que has d'anar a guanyar un cinquè al Roig Arena, eh? I avui hi havia 15.000 persones que avui han collat una mica més que en el primer partit, i en el primer partit ja van collar més que en unes semifinals. Aquesta gent només ha guanyat una lliga en tota la seva història, i el projecte està destinat a tocar títols. Avui hi ha, public, hi ha informacions que parlen de la temporada que ve del València, i el projecte no va menys, sinó que va més encara. Per tant, per mi el tercer partit és, tal com s'ha configurat l'eliminatòria, es presenta absolutament determinant. Anem a veure, insisteixo, com es recupera també Juan i Marcos de les 15 que ha patit, com es recupera Tomas Satoranski, que l'home està donant el físic per al club, i el físic no se li pot negar el compromís blaugrana al capità, i a veure si, insisteixo, les petuns, com Clyburn, com Panther, a veure si la Provitola segueix amb aquest top boníssim, avui se l'ha reservat el tram final Xavi Pascual, és capaç de treure aquesta segona victòria i situar-se al matchball.
0: Dilluns a les 8, al Palau?
1: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs,
1: dilluns a les 8, hipotètic, no, perdó, hipotètic no, ja sabem segur que hi haurà un quart partit, sí. Dimecres, dia de Sant Joan, després de les festes, diguem-ne, cadascú que arribi com vulgui, nosaltres en perfecte estat de revista, dimecres a les 8 del vespre també aquest quart partit.
0: I el cinquè hipotètic seria dissabte.
1: Correcte.
0: A València.
1: De doncs, les 8 de València. Sí.
0: A començar per dilluns, a veure com va dilluns al Palau. Voleu dir alguna cosa, Javi, Àngel, de...

0: Andorra, fem net i comencem aquesta segona minifinal i a per totes.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Doncs dilluns més, Dani.
2: Perfecte. Dilluns a veure si podem explicar bones notícies.
1: Apa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui ha estat també festa grossa Sabadell. L'endemà d'aconseguir l'ascens a segona amb la victòria per 4-0 contra el Zamora. La nova Creu Alta, la plantilla i la ciutat han sortit al carrer per celebrar el que és el retorn a segona, el retorn al futbol professional 5 anys després. Ho vam viure aquí a RAC1, vam poder felicitar en directe, de fet, l'entrenador Ferran Costa, el president Pau Morilla Giner i uns quants futbolistes que avui han viscut així, amb l'afició arlequinada, la festa de l'ascens.
3: Esteu? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Esteu bé? Vamos!
4: Increïble, lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió us farà disfrutar.
5: Moltes gràcies per tot el suport que ens heu donat. La veritat que ha sigut increïble aquesta temporada. I jugadors que al principi pensaven que seríem un Sabadell, doncs, bueno, que quedaríem a la mitja taula o baixaríem. Crec que hem demostrat a tothom que aquesta ciutat i aquest equip no té límits.
6: Hemos trabajado como cabrones, más de 2 horas y media cada día entrenando. Y al final se ha conseguido.

0: Són collonuts. Tots, tots, tots. El que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut. Quan juntes a la gent adequada, bones persones, bons companys, treballadors, quan tots escrivim a la mateixa pàgina, quan anem tots a una, som imparables.
1: Honor, honor, honor a Sabadell. Honor, honor, honor a Sabadell.
2: Doncs així ha estat la festa de l'ascens del Sabadell l'endemà de pujar a segona. Important sumar un altre club català al futbol professional i més tractant-se d'un club de l'envergadura i de la història i de la trajectòria del Sabadell.
3: Absolutament, absolutament. Com més clubs catalans a millor categoria, millor. I a més un club com el Sabadell que té allò encara de club de ciutat. La gent de Sabadell és del Sabadell, no. Si sent arrelada, si sent identificada. Això em sembla sensacional. A més, tinc molt bons amics del Sabadell, així que per ells me'n vaig alegrar moltíssim.
2: Sí, hi ha molts periodistes del
3: sí,
2: Sabadell.
3: A part, tinc bons amics i periodistes.
2: Ahir ho comentàvem. Comences a fer la llista és bastant llarga. Sí, sí. Avui, bé, aquest cap de setmana s'acaba definitivament el futbol de clubs. 20 de juny, 21 de juny. Ja tenim els 20 equips de primera i els 22 equips de segona de la propera temporada. Ha pujat a primera al Màlaga, ho dèiem abans, li ha guanyat la final del play-off a l'Almeria, per tant pugen Depor, Racing i Màlaga, també un ascens amb Solera, ascens de
4: vintage,
2: tres equips
4: de Lliga d'abans,
2: que són, vaja, equips de primera de sempre.
4: Perdó, és que...
2: Que...
4: No, és que...
2: Tenim posada una pel·lícula de por
4: al... Sí. M'acaben de sortir les bessones al passadís.
3: L'ascens i el nen amb el patinet.
4: Jo avui
3: em
4: costarà dormir, ja t'ho dic. Avui me'n recordaré a tu, Oriol, perquè quan no em pugui dormir, perquè arribaré cagat a casa amb les nenes aquestes, me'n recordaré de tu, eh?
2: Saps a qui li costarà dormir, també?
4: Aquí.
2: Al comissari que s'ha endut la plantofada de Marco Bezzecchi. Ho heu vist o no, la imatge?
3: No.
2: Doncs ara ho explicarem amb el Quim Salvador, l'Àngel que es gira.
4: No, home, clar, és que...
2: Va, doncs ho deixarem aquí, perquè, insisteixo, ara pentirem el que ha estat l'esprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP amb el Quim Salvador i anirem rematant aquest, tu diràs. Àngel Pérez, Javi Muñoz, gràcies, eh?
3: Un plaer.
4: Bona nit, serà per tu.
2: Apa, feu el que pugueu.
5: GP RAC 1.
2: Com dèiem, hem tingut...

0: sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Marc Márquez pot treure en petroli. Quim Salvador, bona nit.
1: Bona nit. El campió cerverí ja ha retallat 7 punts a Marco Bezzecchi avui a l'esprint. Ha quedat tercer darrere el guanyador Pecco Bagnaia i a Iogura, mentre el líder ha caigut. Ara és a 65 punts i demà s'hi pot acostar encara més perquè l'italià d'Aprilia es perdrà la cursa de Breno per sanció, perquè després de la caiguda a l'esprint ha agredit amb dues cleques i una empenta un comissari de pista que, segurament sense voler, ha accelerat el motor de la seva moto i això el pot fer malbé quan l'estava intentant aixecar de terra. Aprilia ha presentat apel·lació, però els comissaris l'han rebutjada ja passades les 11 de la nit i Bezzecchi, per tant, no podrà córrer demà i no sumarà ni un sol punt en tot aquest Gran Premi de Txèquia. Tots els que pugui sumar, per tant, Marc Márquez de la cursa seran, com els de l'esprint d'avui, desavantatge retallat a la general. El ducatista ha dit a Dazón, abans de saber la sanció de Bezzecchi, que espera una cursa difícil.
2: Mañana veremos, tengo que mejorar algún puntito, pero con ese medio trasero creo que será una carrera larga y de poca gestión, que eso no me gusta por una parte, porque cuando hay gestión físicamente pues puedes guardar un poquito más, y aquí el neumático cae poco, así que será a tope de principio a fin.
1: També es pot beneficiar de la sanció a Bezzecchi el seu company de l'equip oficial Aprilia, Jorge Martín, que és el segon a la classificació general a 15 punts. El madrileny, però, haurà de fer dues voltes llargues de penalització per haver causat una caiguda múltiple a Hongria. La pole és de Iogura, amb Dijan Antonio segon i Bagnaia tercer a la primera fila, i a la segona hi serà Marc Márquez, que havia qualificat cinquè i sortirà quart precisament a la posició que era de Bezzecchi. Tampoc disputarà la cursa, que arrencarà a les dues del migdia i seguirem en directe al 14-15. Àlex Márquez tot just ha tornat a l'acció després de l'accident de Catalunya en aquest Gran Premi de Txèquia, però ha decidit retirar-se'n després de la Q1 per no perjudicar el procés de recuperació de les lesions que té.
0: Gràcies, Quim. Demà ho seguirem i seguirem també el desenllaç de la Volta a Catalunya femenina, que pot tenir victòria catalana. Paula Blasi, que avui ha guanyat la segona etapa en final a la Molina, amb un minut i 20 segons d'avantatge. Ha arribat a meta aquest avantatge sobre la francesa Célia Géry, mateixa distància que la separa a la general. Blasi s'ha imposat després d'atacar diverses vegades a la pujada a la Creueta i en parlava així a 3CAT.
3: Fuà, jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt el vent, llavors ho he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar.
0: Això després que hagin robat, per cert, una de les bicicletes de Paula Blasi. Aquest diumenge, com diem, tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona de 111 quilòmetres en final a l'Avinguda Maria Cristina, prevista cap a les dues del migdia a la d'Esplugues, per tant, amb tot de cara per afegir la volta d'aquest 2026 a un any en què ha sumat doncs una sèrie de proves, l'Amstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i la prova Durango, que fan que hagi set la gran irrupció del ciclisme a casa nostra aquest any. La resta de l'agenda de diumenge a l'últim minut.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Amb el Rubén Pérez, què més hem de saber de cara a aquest diumenge?
5: Que en hoquei a 8:45 es disputarà el quart partit de la final de l'hoquei Lliga entre l'Igualada i el Liceo a Les Comes. Recordem que l'Igualada ha de guanyar si vol forçar el cinquè partit. D'altra banda, en tenis es disputen diverses finals, el circuit masculí i el nord-americà Tommy Paul i l'argentí Francisco Cerúndolo es disputen la final de l'ATP 500 de Londres. D'altra banda, el torneig de Halle a Alemanya, duel nord-americà entre Francis Tiafoe i Taylor Fritz, que arriba com a favorit després d'eliminar Alexander Zverev. El circuit femení, també a terres alemanyes, a Berlín, Jessica Pegula s'enfronta a la txeca Linda Noskova, mentre que a Nottingham, Anglaterra, Emma Navarro jugarà contra Marie Buzkova. I també s'acaba l'obert als Estats Units de golf, ja sense John Ram, que va quedar eliminat el passat divendres.
0: Ara mateix, amb aquesta tercera jornada en joc, lidera aquest Open dels Estats Units de golf, amb 7 cops sota par de moment el nord-americà Wyndham Clark. Gràcies, Rubén. Bona nit.
5: Bona nit.
6: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, les millors quotes.
9: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
15: Són 8:99.
16: Això és un fals 9.
15: Amb targeta?
16: Però si no he fet res.
17: A veure si ens movem.
16: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
18: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
19: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
20: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
21: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
20: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
21: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
22: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
14: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
24: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
0: La 1:26. Fins aquí el Tu diràs, que ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Víctor Valero i al Dani Manzanera, que han estat al control tècnic. Demà més. Que vagi bé. Bona nit.
1: Tu diràs.
25: RAC1. Notícies. Julia Manero.
2: Bona nit, falten 4 minuts per 2:15. L'estiu astronòmic comença demà a mig matí i arriba de bracet amb la primera onada de calor de l'estiu. La calor s'intensifica sobretot a l'interior del país. A la plana de Lleida, els termòmetres s'enfilaran fins als 40 o 41 graus i la xafogor serà marcada a la costa, on al llarg de la nit en alguns casos no baixaran els 25 graus. Amb aquestes calorades també estem pendents del risc d'incendi. El mapa dels agents rurals es tenyeix de vermell per risc en molt alt en 161 municipis de 15 comarques diferents, especialment a Ponent i a la Catalunya Central. El cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, alerta de RAC1 que la vegetació està molt seca i que cal extremar la precaució.
3: Va ser un abril doncs, ja extremadament càlid, amb temperatures superiors a les habituals, al maig també, i al juny doncs, també. Per tant, doncs, tot això va provocant doncs, una assecada del combustible que ara amb aquest punt, amb aquest pic, no?, que pujarà doncs, de temperatura, baixada d'humitat, etc., doncs farà, evidentment, augmentar el risc d'incendi.
2: També demana molta prudència amb la pirotècnia de cara a la revetlla de Sant Joan. I en plena internacional, demà dues delegacions als Estats Units i l'Iran s'asseuran a Suïssa per pactar de quina manera implementaran el preacord de pau que totes dues parts van signar dimecres passat. Això després que avui l'Iran tornés a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta a la violació de l'alto al foc per part d'Israel, que ha atacat el Líban diverses vegades. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, també ha volat a Suïssa per assistir a la reunió en què confia poder fer un pas endavant en les negociacions i acostar posicions pel que fa a la qüestió nuclear.
5: Només m'hi podré estar dos dies. Espero que puguem avançar en l'apartat nuclear i en l'alto el foc al Líban. Aquests són els dos temes principals en què ens hem de centrar, però estic convençut que els iranians també posaran carpetes sobre la taula.
2: Des de Teheran, per la seva part, diuen que en la reunió de demà prioritzaran trobar la manera d'acabar amb l'ofensiva al Líban i descarta, ara per ara, entrar a negociar sobre altres temes, com és la qüestió nuclear. I més coses. Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, s'asseurà al banc dels acusats. Així ho ha dictaminat el jutge Juan Carlos Peinado, que ha obert un judici oral contra ella pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció, malversació i apropiació indeguda. El jutge també li ha imposat mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer al jutjat cada 15 dies. Peinado justifica les mesures cautelars pel risc de fugida de Begoña Gómez. Diu que per la seva condició d'esposa del president del govern espanyol, els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que la custodien podrien col·laborar o facilitar-li la fugida, ja sigui per iniciativa pròpia o rebent ordres de superiors. Des de Moncloa, per la seva part, ho consideren unes mesures desproporcionades. I el Sónar encara a la seva recta final. Aquesta matinada el festival acomiada una nova edició marcada pel canvi de propietats i també d'ubicació. De moment, el nom més aplaudit de la nit ha estat l'actuació de la banda britànica The Prodigy, que ha convertit la pista de ball en una olla a pressió fa només uns minuts. Adrià Garcia.
6: Han fet reviure el vell esperit de la rave amb un dels concerts més explosius d'aquesta edició, en què no han faltat cap dels seus himnes. Temes com Breathe o Firestarter. Tot i la calorada que feia el recinte, el públic ho ha donat tot des del primer minut. Ara és el torn de DJs com Two Shells o Dom Dola, però una de les encarregades d'acomiadar la nit és Emily Lenz, l'altra gran protagonista de la vetllada d'avui. Recordem que el Sónar tanca una edició, la primera íntegrament a Fira Gran Via de l'Hospitalet, amb bones dades d'assistència, 150.000 espectadors.
2: I ara els esports. Amb Rubén Pérez.
17: Alemanya s'ha imposat a Costa d'Ivori per 2-1 al temps afegit. Els de Julian Nagelsmann han estat bona part del partit per darrere en el marcador, però un doplet d'un DAF els han donat els 3 punts. Amb aquesta victòria sumen 6 punts i ja tenen garantida la plaça als 700 de final. Per la seva banda, Costa d'Ivori encara manté possibilitats de classificar-se per la pròxima fase si puntua a la darrera jornada. Abans s'ha disputat el Països Baixos 5, Suècia 1. Gakpo i Brovi han fet un doblet cadascú, mentre que Somerville ha completat la golejada. Els de Ronald Koeman sumen 4 punts i tenen pràcticament garantida la plaça als 700. Aquesta matinada es disputen 2 partits més. A les 2 començarà l'Equador Curaçao, corresponent al grup E. Més tard, a les 6 es disputarà el Tunísia-Japó del grup F. D'altra banda, la Confederació Brasilera ha confirmat la lesió muscular de Rafinha, que serà baixa contra Escòcia, però continuarà als Estats Units, on se li aplicarà un tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar la seva recuperació. També en futbol, el Màlaga és nou equip de primera divisió, després d'imposar-se a l'Almeria per 1-2 a la tornada de la final del play-off. Amb aquest ascens, el segon en 3 anys, els malaguencs tornen a la màxima categoria del futbol estatal 8 anys després. I en bàsquet, el Barça ha perdut clarament contra el València per 102-75 al segon partit de la final de la Lliga CB. A diferència del primer partit, els valencians han estat molt superiors als de Xavi Pascual. Ara l'eliminatòria està empatada a 1 i es reprendrà dilluns al Palau Blaugrana a les 8 del vespre.
2: I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies rac1.cat. Bona nit.
25: A
4: ara escoltareu
7: els millors moments
8: del Via Lliure.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: Manta, tu veus patates de cada dissabte, avui acompanyats de Joan Lluís García. Què tal, Joan Lluís? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia. Com esteu?
0: Hola, Clara Molins, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Eva Jou, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Edu de Batlle, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'última tertúlia de patates de la primavera! Oh! Demà arriba l'estiu, senyores i senyors.
1: Sí.
0: Si no ho heu notat.
2: No ho havíem notat.
1: Sí.
4: Adéu, primavera!
0: I l'última tertúlia de patates abans del Sant Joan. Que això
1: sí,
0: és una cosa que ja sé que no us agrada tant. No, perquè vaig sentir que era divendres l'Edu de Batlle dient que no suportava Sant Joan.
1: Okay. Ui, aquí acabarem.
0: Oi?
4: De fet, em van preguntar i em vaig limitar... Em vaig limitar a dir no. No m'agrada. En canvi, no, altres van desenvolupar les seves fòbies.
0: Bueno, perquè Basté ja el sabem. Que,
4: a mi m'ha agradat tot
1: el... Obrim el debat, obrim el debat.
4: A mi m'ha agradat tot el Sant Joan, excepte els petards, que és una part important
0: del
4: Sant Joan.
0: Home, per tant, és significatiu.
4: No, però el fet que fem sopar... que
0: la faci coca,
4: calor, que fins i tot et puguis banyar a la platja de nit, tot, que ens posem contentets...
1: La nit més curta.
4: Amb calmes, gustosos...
0: Eh? Però no, una cosa, o sigui, el que no podem...
4: Però
0: és
4: no tirem petards, sisplau.
0: No, però no, el que no podem comprar és una part, només. La part pel tot.
1: Ara.
0: Aquest petard és una miqueta... Ara,
1: aquest.
4: Això són les falles, eh?
1: Jo t'he de dir que sóc... O sigui, a mi els petards em fan por, em molesta el so com me'l rebenten allà al costat, que mataria els nens que me'l tiren allà.
0: Sí.
1: Però crec que és... indispensable.
0: Ara.
1: I, sí. O sigui, és imprescindible tirar petards per Sant, per Sant Joan. Que entenc que... L'altre dia pensava... no em vull, vull dir, no vull aquí ara començar-me a barallar amb companys de tertúlia de patates, l'últim que vull. Però, perquè he sentit molt l'argument de les mascotes. Ara aquí em tiraré tothom a sobre.
2: Però, que sí. Condicionin, no?
1: Escolta...
0: Cuidado amb les mascotes, que la gent està molt sensible.
1: No, em caurà per totes bandes. Em caurà per totes bandes.
0: No, cuidado.
4: Compte amb la gossofòbia,
1: Em caurà per totes bandes. Ja ho sé, ja ho dic ara, em caurà per totes bandes.
0: No es poden tapar les orelles, els gossos, eh?
1: És una nit.
2: Pobrets.
1: És una nit?
0: Ai, bueno,
1: és una nit.
2: No, mentida. Mentida podrida.
1: Un moment.
2: No, dura molt més.
1: No,
2: dura
0: poc.
2: La prèvia és... Cada cop...
1: És una nit. Ara bé, el gos del meu veí...
2: Què?
1: Són 365 dies l'any que m'ho
0: 64, perquè aquell no diu res.
1: Aquell dia està callat, però els altres dies, a les 6 i mitja, 7 del matí, jo me'l menjo. Per tant, que un dia ells, pobres, ho passin aquesta manera, que em sap greu que ho passem malament, eh? Però no, ei.
4: A més,
1: però...
4: perdona, vosaltres us passava també que per Sant Joan, sempre quan era adolescent, i preadolescent, en el meu cas, adolescent, les primeres borratxeres grans van ser per Sant Joan. De no saber mesurar, de no saber mesurar encara...
0: A veure, no deixa...
2: Acabes el curs.
0: És, clar, és que no deixa de ser, i això està ben analitzat ja, un ritual de pas.
1: Sí.
0: No, per Sant Joan.
1: És Manel Delgado. Això que porta Manel Delgado.
0: Delgadismo, ja va venir, ara, pobre. Ja. A més, en aquests 12 anys d'aquest programa, no sé si li han fet fer 8 o 10 vegades ja l'anàlisi de Sant Joan, que és una de les coses que més li agrada. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
1: Aquesta setmana... un moment, que m'estàs...
4: T'ha marxat el cap.
1: Ja està. Perdó, és que estava ara amb buit de Sant Joan. Sí. No, que l'altra setmana vaig anar a comprar... vaig fer... Bueno, allò que renoves una miqueta l'armari, de cada estiu, no? Temporada d'estiu.
0: I... Però vol dir que vas anar a comprar, eh?
1: Sí, bueno, vaig a mirar. Però això és una qüestió que em passa cada any, que m'hi trobo i és una qüestió que no entenc. Vaig a comprar unes bermudes, uns pantalons curts, perquè fa calor, i és pertinent, i me n'adono, i m'he trobat, que és més cara la bermuda que els pantalons, que els texans llargs.
0: Ah, és una gran reflexió.
2: Quan hi ha menys
1: cada
2: tela.
1: Em passa el mateix, quan hi ha menys tela.
0: Ara.
2: Tècnicament hi ha menys
4: estem parlant de la mateixa
2: despesa.
4: Botiga.
1: Mateixa
4: sempre,
1: botiga.
4: Comparant preus de la mateixa botiga.
1: No direm noms, però la mateixa botiga. I és una cosa que és una qüestió que no entenc. Tinc la sensació que m'estan estafant cada any. És a dir, arribo a comprar les bermudes i dius, home... Però si em costen, què sé, 10, 15 euros
4: més
1: cares...
4: De fet, haurien de ser molt més barates per una qüestió lògica, que és que es poden dur molt menys temps.
1: Sí, senyor.
4: Els pantalons llargs els pots dur tot l'any.
1: A no ser
4: que visquis a l'infern.
1: O que siguis al Caral, que llavors això...
4: O a l'infern, o a Catalunya, que cada vegada amb el temps que tenim s'assembla
1: sí,
4: més.
1: És veritat que ho estem allargant.
0: A veure, el Caral està duent-se tots els estocs de fora de temporada.
1: Acòpio, clarament.
0: La gent el busca. No, compta amb això, perquè em sembla que la reflexió és pertinent. La idea de fer servir menys material i, per tant, que sigui més barata la peça de roba en qüestió. Però aquí llavors entrarem en la fase en què els que som mals...
1: Sí?
0: Vull dir, aquest mateix silogisme l'allargues una miqueta més i diries jo que faig una S, vull pagar menys que el de la L o l'XL.
1: No hi ha dret que a Eva Jou li facin pagar els pantalons...
2: Oh. injustícia. No,
1: el mateix preu que
0: aquí. Quantitat de material, quantitat de material és així. O sigui,
2: és veritat que pots crear una plataforma.
1: T'estan robant.
2: Però a vegades també pots anar a botigues infantils.
1: Correcte.
2: És veritat. Segurament per això no he creat la plataforma.
3: Compte que la roba infantil moltes vegades és molt més cara, també.
2: Ah, no m'hi he trobat. No, sí que hi ha una rebaixa de preu.
1: Sí, perquè...
0: Clar, però un 36 de peu es paga el mateix que un 48. M'explico?
2: Sí, no, clar, amb
0: les sabates... I la sabata, sí. És evident que amb
2: el
0: material esmerçat...
1: En el fons, t'estem pagant a tu.
0: Ah, m'esteu subvencionant, no?
1: Estem subvencionant. És increïble, això no s'ha pensat.
2: La declaració de la renda hauria de...
1: Home, això, una casella per desgravar alguna cosa, això.
0: Escolta, ja paguem masses coses, els que són mals.
1: Home, per favor.
0: Creieu que és bon moment o no?
1: Sí.
0: Xocolata, Jolonga.
4: Tu creus, perdona, tu creus que ara hi ha algú que estigui conduint i que hagi fet un cop de volant?
0: Pot ser. Espero que no sigui així, però pot ser. No, ho dic perquè ara hem interioritzat, ja ho vam decidir fa un parell de setmanes, que les xocolates Jolonga apareixeran quan apareguin.
4: Sí.
2: No
0: al l'inici.
3: Però pot ser que un dia sortint al final.
0: I tant. I llavors, vinga, a córrer a fer retuits. Perquè ja ho sabeu, si és dissabte, això vol dir que hi ha la tertúlia de patates i la xocolata Jolong. Els oients que hi participeu us podeu endur un lot exclusiu, extraordinari, de xocolata Jolong, que inclou xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més per portar. Quedareu molt bé. La nit de Sant Joan, aquella cosa. Jo què porto? Doncs jo porto xocolates Jolong.
4: Més, un tall de coca, ara, acompanyat de...
0: Perfecte. Què heu de fer? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar mateix a les xarxes socials del Via Lliure i... I cada cop xiuleu pitjor, de veritat us ho dic. I podeu endur-vos aquest lot cap a casa. Xocolata Jolong!
5: Jolong!
1: A veure, a mi m'agrada molt aquesta manera disruptiva que tens de fer ràdio i de canviar els nostres amics de Jolong de lloc. Però t'he de dir que em sento una miqueta com menys tingut.
0: Per?
1: Perquè és com si el meu tema no hagués importat. És a dir, com si ara comencés de bo la tertúlia de patates. Bueno, sí, és com, bueno, ja ens ho hem tret a sobre ràpid, i ara que ve Jolong, ara ve...
2: Però pensa que tot aquest servir per enganxar l'audiència.
0: Ara!
1: Sí, senyor.
0: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Eva Jou.
2: Aquesta setmana m'ha sorprès la vocal esbarabàtica. Que és això que acabo de fer.
0: Com es diu?
2: Vocal esbarabàtica.
0: Esbarabàtica.
2: És que ja el nom fa la cosa, no trobeu?
1: Sí.
0: No.
2: No, sí, és aquest fenomen lingüístic que...
0: Això que acaba de fer, això que m'ha sorprès...
3: Això que fan alguns cantants.
2: Correcte.
3: Com el Guillem Gisbert de Manel. Crec que Lluís Llach, també.
0: Has captat quan he dit
1: sorprès? Perquè és posar una vocal després d'una consonant que no ve com.
2: Entre consonants.
0: Guillem Gisbert de Manel ho feia tota l'estona en les cançons.
2: Sí. I Joan Manel Serrat, cantant l'himne del Barça, fa Barassa.
1: Sí, el Serrat...
4: Barassa,
0: en realitat, si hagués... O sigui, la IA traduint-ho, posaria Barassa.
4: Forassa, el Barassa.
0: Ara hauríem de buscar alguna cançó de Manel.
1: Espereu-vos.
2: Ho podrem sentir.
0: Com ho has dit que es diu, això,
2: vocal
0: tècnicament?
2: Vocal esbarabàtica.
0: Esbarabàtica.
2: Perquè això, el llibre Garlanda, de la Maria Rovira, cita Màrius Serra.
1: Però,
2: ella...
1: moment, però es diu Garlanda, no, el llibre?
2: El llibre es diu Garlanda. Ara ja parlarem així tota l'estona.
1: D'acord.
2: I a la Maria Rovira s'ho va preguntar, llavors li va enviar un missatge a Màrius Serra preguntant-li com es deia aquesta vocal. Que, a veure, en principi és perquè et fa més fàcil la parla. No sé si... Jo no ho considero. És a dir, es veu que aquesta vocal la posa entre consonants perquè et fa més fàcil dir la paraula. Jo trobo que és una prolongació una mica...
0: Però deu haver-hi paraules que s'han allargat...
2: Arran d'això.
0: Arran d'això, no? I que s'ha quedat la vocal esbarabàtica, no?
1: Vocal esbarabàtica.
2: Esbarabàtica. És que a mi m'agrada perquè, així com per exemple la paraula xifonier, en cap cas, jo tinc bé al cap un xifonier, quan em diuen esbarabàtic, sí que penso, baressa.
1: És amb B baixa? Sí, no?
2: Primera B alta, segona B baixa.
0: El gran dictat.
1: Esbarabàtic.
0: Primera B alta, segona.
2: Ui.
0: M'encanta el concepte. Ara hauríem de... Clar, després escoltarem alguna cançó de Manel, doncs.
1: Sí.
0: A veure si podem
2: escoltar... El que sí que m'he sentit és gent parlant amb vocal esbarabàtica. O sigui, cantant sí que potser és per un tema de quadrar, no? Però parlant amb vocal esbarabàtica no he sentit ningú que parli així. Sí, teniu gent. Ho relaciono una mica potser amb l'edat avançada. No? Que tot... no ho sé. O...
3: No és una llicència artística, per, potser, no. Més aviat, no?
2: Sí, jo en aquest és sentit això. Ho entenc més.
3: Jo crec que
2: en
3: sí.
2: Canvi, algú en una conversa...
3: En conversa, ara.
2: No, no,
1: ara,
2: no
1: em fa, molt, fa molt de gràcia que em continguis un dubte lingüístic a la
0: cara. Gràcia.
1: Gràcia. Que tu truquis a Mariusz Serra. Saps? Que truquis a Mariusz Serra com a...
2: Aquí trucaries.
1: Ja, no, no, és veritat. M'encanta.
0: Per la...
1: Però clar, però no pot ser que a Catalunya només hi hagi una persona que el truqui tothom per quan tens un dubte lingüístic.
2: Ja, jo crec que està desbordat, eh?
1: Pobre Mariusz.
0: O sigui... Parela, tota l'estrena. Així pot ser terrible.
2: Taratúlia de patates.
0: Taratúlia de patates.
3: És una llengua clau.
1: Jo continuo sense entendre. Però què dius? No,
0: però no. S'afegeix una vocal en algun lloc on no hauria
4: d'anar. Hi havia un joc, era això? Hi havia un joc, era això. Afegir a cada síl·laba una vocal entremig. Ara no sé dir-ho.
3: Mira, hi ha una paraula que no és barabàtica, però que potser és barabàtica per si, que és barana.
2: Ah, potser és el que preguntaves abans que hi ha paraules.
3: Però barana,
0: que potser originalment...
3: Que s'escriu barana, però tu pronuncies brana.
0: Però vés a saber si la paraula...
3: Brana. I brana. Les curses.
0: Bueno, ara, però clar, això és
3: oralment,
0: al revés.
3: Oralment.
0: També. Això és al revés.
3: Barana. Clar, seria al revés el que passa, però, que seria esbarabàtic.
0: Però que pot ser que no sabem el trajecte que ha fet aquesta paraula. Potser originalment era brana i algú li va afegir un barana.
3: Algú que es va equivocar.
0: I llavors van dir barana i barana...
3: Ui,
0: i barana.
3: Quin embolic.
1: Originalment era brna.
0: Brna, brna, brna, brna. Nom de gos, eh? Brna.
1: Brna.
0: Un petard! Vareu amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
4: He decidit dir prou. Estic fart. Estic fart, ja. Val?
0: I què?
4: Parou? Parou. He dit parou. Estic farat. Val? Allà bontes. El tema és... Soc una persona que ja avança sense control cap a la cinquantena. Val? Encara em falten 5 anys, però bé, sí. És igual. I crec parlar en nom de tota una generació quan... Jo, en el meu cas, ja no fumo. Vaig fumar quan era jove. Sí, val? Ja, com que surto poc, ja no bec. L'alcohol social a mi amb àpats normals a mi no m'agrada. El dolç estic intentant deixar-ho al marge. Però ara ja tenim una saturació de es diu endocrinos en català?
3: Endocrins,
4: perdó. D'endocrins i de nutricionistes que apareixen a les xarxes socials gent, ara és que ja m'han tocat el putet, que és... No es pot menjar fruita a la nit.
1: Ah, sí.
4: És que on anem a parar? No em traieu això. És que és... Hem de muntar una revolució dels pobres homes, val?
1: Increïble, sí.
4: Que és, sisplau. Sí. No, és que l'altre dia em diuen, no, és que no pots menjar
1: fruita.
4: Després de sopar no mengis fruita. Perquè es veu que acumules sucre que no cremes a la nit, val? I jo he decidit que avui... No cremar les coses a la nit, val? Si em vull llevar amb un panxot d'aquí 20 anys per culpa de menjar fruita a la nit als 45 anys, deixeu-me fer-ho. És que, si us plau, és que no pot ser. És que els nostres pares i els nostres avis...
1: Home, imagina't.
4: Clar, què pensarien ara els nostres avis? De dir, hòstia, això no es pot menjar, ara no es pot menjar fruita a la nit. És lamentable.
1: És que jo crec que estem tocant os, és a dir, que vol... Sí, mira, o sigui, és que no estem parlant de substàncies estupefaents, no estem parlant d'alcohol, estem parlant de fruita. I està prohibit, bé, no està prohibit, però...
0: Però llavors, bona, quan s'ha de menjar?
1: És que, clar, perquè el sucre que té...
4: Fins a mitja tarda.
1: Sucre que té.
0: Fins a mitja tarda.
2: I a vegades diuen abans dels àpats, no de postres.
1: Home,
2: si
1: va.
2: Va, mira.
0: Abans.
1: Home, va.
2: T'ho juro, això ho he sentit.
4: Però ho cremem als carrers,
1: sisplau. No ens queda res. No ens queda res. No, és que és molt greu. Si tu vols fer una dieta com demana...
0: Faríeu una barricada per la fruita a la nit, eh?
4: Sí.
1: Aquell préssec. A més, ara acabem la temporada que ve la temporada bona.
4: No, és que a més és un cercle viciós perquè et diuen... No, a la nit no sopis gaire, perquè no és bo sopar. Llavors, què passa? Són les... sopa d'hora, val? Sopa d'hora. Llavors, ens trobem, la situació és... 9 de la nit, ja has sopat, molt poc, t'estàs fotent de gana, no mengis fruita!
1: Exacte.
4: Per què m'he de menjar al sofà?
0: Per què t'has de menjar, representar la nit, llavors?
4: No ho sé.
3: Verdura.
2: No hi ha fruites més convenients que d'altres per menjar a la nit? Vull dir, alguna gradació?
4: Segur que sí, però és que...
1: Però moment, no és que estem al nivell de mirar quina fruita ens estem menjant a la nit. Sí, estem per tot el nord.
3: I sobretot molt anticipadament, no? És a dir, quan tinguis 50 anys, d'aquí 5 anys... Ara ja ho has d'estar patint, això.
2: Però és que d'aquí 5 anys canviarà i d'aquí 5 anys serà una altra cosa.
3: Exacte.
0: És una forma de violència. Ja està.
1: No,
4: estructural. És matar-te en vida amb 45 anys.
3: Sí, és anticipar-se massa.
1: És la merda de l'acudit aquell de no viure més anys, però se li farà més llarg, no? Vull dir que és
4: que fa 15 anys...
2: Sí.
4: Fa 15 anys arribàvem a casa a les 7 del matí després d'haver cremat la nit absolutament.
1: O tampoc fa 15 anys, Edu. Vull dir, tampoc fa tant.
4: Menys.
0: Bueno, alguns heu allargat potser l'etapa, però bueno... Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins.
3: A veure, anunciar, per exemple, estàs en un context laboral, no? Estàs a la feina, i anuncies que vols anar al lavabo. Estem a favor d'anunciar que necessites anar imminentment al lavabo?
2: No, afavoríssim.
3: Per què no? Vull dir, és un debat, és a dir... No sé, o sigui, és una rèmora de quan érem nens, que us en recordeu, a la primària, no? Que aixecaves el braç i demanaves poder anar al lavabo. Això ens ha quedat aquí enquistat i no ens en desprenem i per això
1: ho comuniquem. Però què s'anuncia?
3: Vaig un moment al lavabo, com vulguem dir.
2: La necessitat en si també s'ha anunciat.
1: Per què s'ha anunciat?
2: S'anuncia la ràpida.
0: No, el contingut no.
2: S'anuncia la necessitat ràpida.
3: És una justificació de la teva absència. És a dir, tu marxes, llavors dius, escolteu, vaig un moment al lavabo, el Xavi, mira.
0: Però per què has de justificar res?
3: Home, doncs perquè te'n vas un moment...
2: Perquè si quedes tancat i no et troben, que sàpiguen on
0: trobar-te. Ah, és una advertència en cas de necessitat.
3: Que sapigueu que ara marxo, doncs que vaig al lavabo, allà em trobareu.
4: Que no m'aixeco perquè sí.
3: Perquè
1: sóc
3: tan necessària en aquest món.
1: Hi ha graus i graus, perquè jo he sentit i vull dir que molta gent ha anunciat dient vaig a fer un pipi.
0: També,
1: Jo hi ha graus. No he sentit, afortunadament, a la ràdio el següent pas.
4: Vaig a fer popo, no ho he sentit.
1: Bueno, vaig a... Vinga, saps?
2: Només amb gent de molta confiança.
1: Amb els amics. Amb els amics,
2: amics
1: sí que...
2: Amics de la feina.
1: Aquest toca... Amb els amics de fora de la feina, fora de l'àmbit laboral...
2: Es pot dir. Es pot dir. Aquest conflicte tot, no existeix fora.
1: Amb la porta oberta, fins i tot. És aquella confiança. Saps allò que fa fàstic amb el turista tota la vida? Però que aquí agraïm que no s'obrin les portes.
3: No hem de dir. Simplement estem allà a la taula, treballant, a l'oficina, i en un moment donat desapareixem.
2: Però si vaig a la cuina a omplir l'aigua, bé que ho diré, perquè no puc dir això.
4: Jo, en un context d'àpat, en una taula... Sí. Jo estic molt a favor d'anunciar que vas al lavabo. No cal dir que vas a fer el lavabo, però és que si no, feu la prova inversa. Intenteu marxar de la taula a mig sopar dient, ara vinc. I la gent ho verbalitzarà o no.
3: Això és
4: però
3: molt
4: tothom,
3: inquietant.
4: Almenys marxarà.
0: No estic d'acord. Jo crec que en una taula, si dius ara vinc, és evident que vas al lavabo.
2: No, jo m'imagino...
1: Igual pensen que l'Edu se'n va d'amagat a menjar fruita, saps?
0: No, però sobre el tema aquest de la feina, i és que, clar, és arribar a un límit... O sigui, tu pots anunciar el teu company al costat perquè em fa il·lusió dir-li. Però fer-ho públicament a tot el teu grup de treball com si allò fos una relació de la primera meitat del segle XIX, de la revolució industrial, d'una... Sense tu, aquella línia de feina, es trenca o alguna cosa.
2: És la SEAT.
0: O sigui, és una relació d'esclavatge amb el teu capatàs, perquè has de demanar, per favor, si puc anar a l'algú.
2: És esclava en l'engranatge total. Justament en un programa en directe...
3: Què?
2: Cal avisar que ets a lavabo. Imagina't que has d'anar a buscar algú que li toca entrar a l'estudi a parlar.
1: Si estàs fent la producció al directe, per exemple.
2: A mi m'interessa saber que la gent és a
3: lavabo. I també hi ha certa gent que té una impaciència urinària més que d'altra. Llavors, hi ha gent que...
0: Però què té a veure això amb anunciar?
3: Doncs que a vegades pots desaparèixer perquè vas més al lavabo, no?
4: Jo, perdoneu, jo crec que podríem delimitar que l'anunci va en funció de la interacció que estem tenint amb els companys de feina. És a dir, en una oficina en què cadascú està amb el seu ordinador, jo no necessito saber on va si s'aixeca el meu company del costat. Però, en canvi, si estem fent una reunió...
3: Ah, això és la clau, reunió.
0: Sí. Home, clar.
3: No, si desapareixes una reunió...
1: Hem de remarcar que aquí tenim la sort que es treballa amb un to, que, és a dir, abraçades, petons, crits... Sí. El nom...
3: Que canta...
0: Algun tambor que apareix alguna vegada.
1: Aquí ha passat... Si la redacció de RAC1 ha passat... I a més ara a la 3, que estem tots allà juntets, que estem tots ben juntets, ens veiem tots... Passar de tot. Vull dir que algú digui que va fer pipi, que és el més light que he sentit en aquesta direcció.
3: Però dir la paraula pipi és diferent que dir vaig al lavabo, eh? És que dir pipi o pipi ja...
2: De fet,
3: és
2: una manera més barruera, si no vaig a pixar.
1: Vaig a pixar, és veritat. Escolta, vaig a pixar, ara vinc. Sí, això és... És així.
0: Va, anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Edu de Batlle, va.
4: A veure, s'ha acabat el curs. Aquesta setmana s'ha acabat el curs. I jo... Hi ha una cançó que sempre em fa pensar en aquests finals de curs. Quan tenim més edat, no estem parlant de nens de primària, sinó que estem parlant ja d'una edat adolescent. I sempre m'ha vingut al cap aquesta cançó, que és un clàssic.

0: És aquella cançó, Pau Vallvé, Bugambílies, un clàssic ja de música catalana, que a mi em fa pensar en... Serem amics o serem antics alumnes? Saps? Acaba el curs i en què es convertirà la nostra amistat? Especialment quan canvies de cicle, saps? Que perdràs de vista els teus companys. Llavors, jo crec que molts joves i moltes joves estan aquests dies en aquesta situació de dir... Hòstia, el que ara a l'escola ha estat el meu millor amic, sí, ho continuarà sent d'aquí molts anys, o què?
1: Ha sigut un amic contextual, no?, pel lligam, sí, que teníem només,
0: sí, o serà per
1: o serà
0: sempre
1: de debò.
2: Això crec... aplica també als companys de feina que se'n van. Sí, sí.
0: També.
2: Perquè ara, per exemple, aquesta setmana hem acomiadat una companya històrica d'aquesta, sí, casa, ja, com la Georgina Colom, 20 anys, wow, i hi ha gent que deu pensar, pues, igual ara ja no ens veurem més, o potser ens veurem més sovint, o no ho sabem.
3: Hòstia.
1: Jo crec que en el context d'institut no t'ho preguntes, dones per fet que serà per sempre i que quan ets més gran, de cop, escoltes aquesta cançó i dius, ai, és veritat, aquella persona que jo em pensava que seria per sempre, doncs després d'aquell estiu ja no n'he sabut res més.
2: Oita. Inquietant, inquietant. Sempre molt bonica la cançó, sí, Pau Vallvé.
0: Sí, parla d'en Henry, que és un gat, no? En Henry o el gos, o no ho sé. O sigui, clar, al final ve a dir... serem prou amics com perquè vegis si se t'estan florint les bugambílies. És molt bo, molt bo.
2: Va, anem amb la cançó de la Molins, vinga.
1: Ah, doncs, no sé si us en recordeu d'un grup que va ser mític a l'època dels 2010, més o menys, que es deia Neutral Milk Hotel.

0: Doncs sona molt bé, eh?
1: Sí. Em fa pensar una mica en aquest estat emocional de final de curs, també, com ara la cançó aquesta de...
0: S'assemblen, eh?
1: Tenen una retirada. Doncs és aquesta banda que a l'època em va agradar molt i que no sé per què l'altre dia la vaig recuperar i vaig dir, mira, és que és, no sé, encaixa perfectament amb aquest context.
2: I la guitarra convida clarament, sí, que a tots ens ha passat a ballar lateralment,
3: sí,
2: a moure el cos lateralment. Sí. Com si estiguis en una barca.
1: Sí, una mica.
3: Molt de campaments, aquesta cançó,
0: sí,
3: també.
0: Sí, també.
1: Un punt nostàlgic, també.
0: Sí. Els campaments sempre acabaven amb la mateixa cançó, no? L'hora dels adeus, una mica, sí, aquella rotllant. Va, anem amb la cançó del Joan Lluís.
3: És que, abans ho hem dit, era Manel, però és que ja les tinc aquí.
4: A casa tinc formigues.
1: Totalment.
4: Vaig trobar-les un matí.
3: Duríssim.
1: Molt bèstia.
4: De la cuina.
3: És que exactament el que explica...
1: Cap producte.
3: Cap. El mateix m'està passant.
2: No els hi donis fruit a la nit, eh?
3: Increïble.
0: Mortal.
1: Mortal per aquí,
3: sí. A veure.

0: Sí, sí, però res. Entendre-ho tot desconcertades dins un remolí. Em quedàvem solitàries i era quasi divertit. De quin disc, divertit?
1: L'últim. És en Per la bona gent.
0: No, per la bona gent era.
1: Sí, sí. Per la bona gent, el 2019. Aquest octubre farà 7 anys ja d'aquest disc. Ja vaig sentir l'Arnau Ballbé l'altre dia, em va tranquil·litzar una miqueta, sisplau.
0: Bueno, però no és immediat, això.
1: Ja ho sé, ja ho sé, però bueno, almenys...
0: Veient que Arnau Ballbé el que ha fet traient... és publicar un single sí. per publicar un disc l'any que ve, vol
1: sí,
0: dir això...
1: Sí, ja, però bé, almenys... No és
0: 2-3 anys, bueno, algun sembla que no s'ho treu ningú.
1: Tornarem a veure. Però és que és exactament això. És a dir, a casa tinc formigues, van aparèixer al matí. El marbre de la cuina és on me'l vaig trobar. Estan allà passejant tranquil·lament. He tirat productes de tot i no hi ha manera. Si algú vol donar un consell...
0: Estem en aquesta fase.
2: No sé, estic igual que tu, eh? Sí, no? Estic desesperada. Igual, no? Tinc uns forats al lavabo de...
1: Petitetes,
2: de llum,
1: molt petitetes.
2: Una esquerda, que per allà es fan uns nius.
1: Increïble.
2: Tinc una invasió de formigues. No sé si és aquest any que n'hi ha més que mai.
1: Jo l'any passat no em vaig tenir a casa. I aquest any sí.
2: Tampoc ho recordo.
0: Tu, la cançó es deia
1: les formigues.
0: Les formigues es
1: deia. Sí, les formigues.
3: Foramigues.
2: És una metàfora, com es diu? No sabia fer les vares. Una metàfora. No, intentava fer l'esveràstica de la metàfora.
4: Ja la porta
1: incorporada. Una
2: de coses d'una invasió de coses que t'inquieten.
1: Ah, doncs jo soc bastant, simplot, eh? Jo pensava,
0: literal.
1: Jo pensava, a casa tinc formigues, van aparèixer un matí.
4: Exacte, això mateix.
1: I no hi ha manera.
0: I vas posar-hi, va dir, moré tal o no?
1: Va moré tal, però que quasi moro jo i tot.
0: Va, anem amb la cançó de la Jou, vinga.
4: No sé si serà la cançó de l'estiu, però com a mínim sí que serà la cançó d'aquest Sant Joan. Vaig tenir més...

0: Són fantàstics.
1: És perfecte, no? Vull dir, es diu Sant Joan, no és cap casualitat que l'hagin tret aquesta setmana.
2: Hosti, són tres amb el tema marketing el dominen, eh?
1: Sí, sí.
0: És que són una part, però són mallorquins o menorquins?
1: Mallorquins,
3: sí. N'hi ha un, no, només, que és mallorquins.
1: Dos mallorquins, un català, que es van conèixer estudiant filologia catalana a la UIP, o sigui, a la Universitat de les Balears.
0: Les Illes Balears.
1: Exacte, és en col·laboració amb Triquell.
0: Ah,
1: sí, sí, que hem sentit Fades, però és col·laboració amb Triquell.
0: Es diuen Fades, és veritat que no ho hem dit, però són els Fades. No, que dubtava si a Mallorca se celebra de la mateixa intensitat que a Menorca el Sant Joan, saps? Tinc el dubte.
1: Anava a dir ara, seria agosarada, però ostres, juraria
0: el dibuix,
1: que sí.
0: El dibuix que fan del Sant Joan és molt semblant al d'aquí,
1: sí.
0: No? La foguera i tal.
2: Crema coses, fer soroll.
0: Va, doncs, per a parar-nos per a Sant Joan d'aquest any, siguem petards o sense, deixarem aquí la tertúlia amb patates. Senyors, senyores, que vagi bé,
3: Perdona, vaig al lavabo.
0: Sí, vés-hi. Que vagi bé, bona entrada a l'Esteu! Adéu!

0: moments.
1: Esteu escoltant
2: els millors moments
3: al Via Lliure.
4: El cap de setmana, quan passen coses...
5: Deixa'm connectar amb Nulles, perquè estan fent a RAC més o ara mateix.
6: Que són molt passats.
5: Mira'l! Una pregunta, el Basté què hi fot aquí? Perquè clar, ell... No, perdó, però...
7: S'ha colat,
5: no ha pujat, no ha pujat un castell a la seva vida.
6: Espera't un moment.
7: Ens estaven en la moto que li comencen a agradar.
6: Mira, l'enxaneta de la jove de ball. No te jodis.
5: Parla bé, Basté, home.
6: Home, és que esclar, és que hi ha aquí tocant la pera, la diva.
7: Acabo de tenir la imatge de Mundó d'enxaneta. Pujant per sobre de persones que no s'ho mereixen.
5: Persones que suen.
7: Per què vull fer castells jo?
8: Jo us diria que cap dels dos serveix,
5: No, ja se'ns ha passat l'arròs, no passa res.
4: Via Lliure, territori cap de setmana.
5: Ara, que el Toni García, hola, Toni.
9: Numeral, numeral.
10: Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin decidir amonestación?
9: Pavo real, pavo real.
5: Estava, això no pot anar
11: així. No, perquè estem assajant.
5: Us he dit bon dia.
11: Estem
5: us he dit bon dia i ja feu el...
11: Estem assajant.
9: Bon dia.
5: No cal que assajeu res.
9: Bon dia.
5: No cal que assajeu.
9: Què tal?
5: Pavo real 1. Pavo real 1.
11: I et dic una cosa, ens està sortint bastant... I això que,
5: molt!
11: I això que portem 5 segons intentant coordinar-nos en la cançó. Ja ha sortit?
5: No. Sí, la coordinació no seria un dels elements que us defineix.
9: Però quan es té talent... No cal,
11: El talent surt sol. Brolla, el talent brolla.
5: Us anava a preguntar si sí, brolla. Hosti, de veritat, no em feu parlar. O sigui, no m'estireu de la llengua perquè és que avui no tinc el dia.
9: Què fas amb aquesta?
5: No tinc el dia. Sort que vindrà.
9: No, aquesta llengua.
5: Sort que una estona ve el Jorge Drexler i m'ho arreglarà, això.
11: Sí, molt bé. Que bé.
5: Clar.
11: Home, a un nivell molt baix, ara mateix.
5: És que, a veure, home, il·lusió em fa.
9: Comences molt a baix.
11: Gràcies, Xavi.
9: Puges una miqueta, patalleros, i ja normal, Drexler.
5: Bueno, escolta, ara parlem de seguida de cinema, de Toy Story 3. Que és l'última pel·lícula de Toy Story.
9: Estic molt deprimit.
5: Bueno, prou, ara parlem. Ara parlarem, Però una cosa, Broca, aprofito que estàs per aquí. Perquè omnis. Abans hem parlat a l'informatiu d'una qüestió que és... crec que coneixes la bodega Fermín.
11: Sí, i tant.
5: De la Barceloneta.
11: Sí.
5: Com altres bodegues històriques de Barcelona que porten, no sé, 40 o 50 anys funcionant a la ciutat. No? Hi ha hagut aquest afer dels rètols, de la retolació, que és una retolació de l'any 73. Que, home, no diria que segurament és, diguem, patrimoni de la humanitat, no? Un rètol... Però és un rètol d'aquests...
9: Patrimoni de Barcelona.
5: Clàssics...
11: De la ciutat ho és.
9: Clàssics de Barcelona, segur.
5: Clàssics de bodega. O sigui, allò que ho veus et sents a casa, dius, bodega de Barcelona.
11: I
5: l'Ajuntament, perquè hi ha una regulació al voltant de l'ús de la façana, els ha demanat que...